0: conegut arreu de ses illes. Bé, idò, avui on anem fins a Andratx, concretament. Allà diuen que hi ha amagat el tresor de Silla. Sí, el tesorito de la isla. Segurament, si vos dic aquest nom, ja vos sonarà, però n'hem de conèixer una micona més. Com va començar tot? Qui és exactament? Quines són les seves arrels andritxoles? I sobretot, sobretot, conèixer quins són els seus èxits actuals, perquè en té i molts. Així que, si vos pareix, començam aquesta, entre tu i jo, d'aquest diumenge, amb el tesorito de la isla.
1: Entre tu i jo.
0: Idò, sí, entre tu i jo, avui el dedicam a El Tesorito de la Isla, una de les cares més conegudes i estimades del panorama de ses illes. Amb el seu humor, espontaneïtat i també autenticitat, s'ha fet un racó no només a les xarxes socials, sinó també en el món musical. Amb ses receptes de tota sa vida o coses molt nostrades, com sa llengua mallorquines, fa arribar sa cultura pròpia i ses tradicions pròpies d'aquesta terra a altres racons de tota Espanya. A més, com dèiem, també la seva música s'ha fet molt popular. Així que avui ens acompanya, com dèiem, el Tesorito de la Isla. Bon dia.
2: Bon dia, Raül. Moltes gràcies per convidar-me.
0: No, a tu per ser aquí. Conta-mos, per favor, qui és el Tesorito de la Isla?
2: I de el Tesorito de la Isla és... un cul inquieto. Faig música, faig contingut a xarxes, faig de tot perquè no puc estar aturat. És una cosa que m'és superior jo. I res, soc... T'ho has dit andritxol, soc andritxol, però el meu cos calviné.
0: Ah!
2: Vaig néixer calvià.
0: Ho hem d'aclarir, eh? Soc
2: andritxol, però de cos calviné.
0: Que no hagi dirbis, entre calvià i andratx.
2: Exacte. I res, això...
0: Com comença aquesta carrera, aquesta posar-te a les xarxes i es crear el Tesorito de la Isla?
2: Mm-hmm. I jo vaig tenir la sort que a casa meva tots són artistes. Lo normal era fer algo que no fos futbol, esports o el que fos, així que vaig tenir molta sort. I de petit, tothom diu el mateix, però és que és vera. Vaig aprendre abans a cantar que a xerrar. I res, i tenia ganes de cantar les meves cançons i vaig començar a escriure cançons i vaig dir com puc fer arribar les meves cançons a la gent. I avui en dia no hi ha una altra manera que fer-ho que a través de les xarxes socials. Així que vaig començar a fer vídeos, així com fer vídeos. També anava per Espanya cantant les cançons i fent shows, perquè a part de cantar les meves cançons també feia shows. I seguint deia, Mallorca, Magaluf. Només destacava les coses que jo menys m'agraden de Mallorca. Vaig dir, no, això ho he d'arreglar de qualque manera. Així que a partir d'allà vaig començar a fer vídeos pues, mostrant les coses que més estim de Mallorca.
0: Tu dius que des de ben petit a casa teva ja hi ha aquest món artístic, no? Però això de mamà quiero ser artista, tu ho tenies claríssim?
2: Ho tenia claríssim. I a casa meva sempre m'han apoyat. Sempre m'han dit, primer treu una carrera i després de treure la carrera pots fer el que tingui la gana.
0: Així... primer una cosa com entre cometes sèria, no? I llavors ja és artisteo.
2: Exacte. Per això mai fer mestre... d'escola, cosa que també m'encanta, però sempre he tingut el suport de casa meva.
0: És a dir, el Tesorito de la Isla no només és el personatge famós, conegut, cantant, influencer, creador de contingut, sinó també en el seu dia a dia és mestre.
2: Uh-huh.
0: I els teus alumnes, com ho veuen això de tenir un mestre artista?
2: Jo sempre dic que a l'escola me diuen a Hannah Montana, perquè...
0: A l'escola te diuen a Hannah Montana?
2: A Hannah Montana, perquè pues, de matí soc mestre i pues, bé, però pues, me poso un tacons a una perruca i vaig a cantar pues, a qualque banda.
0: Molt bé.
2: Però no, jo he tingut molta sort, tinc unes famílies xulíssimes, que cada cop que faig un concert o faig qualque actuació me duen els nins. Jo m'emociono moltíssim perquè ojalà que quan ja vés tan petit vés hagut... qualque mestre o qualcú que jo hagués pogut admirar així, de dir, uau, és diferent. I jo estic molt agraït a les famílies i a els nins que escolten la meva música i me la demanen, i sempre me demanen més, i, oi, he vist tu vídeo ensenyant-me esto, jo no lo sabia, i me fa sentir molt orgullós.
0: Quant d'any tenen els teus alumnes més o manco?
2: Ara, jo soc mestre d'imprimari, faig de 6 a 12 anys.
0: És a dir, que ja tots, més o manco, han entrat a YouTube i coneixen, exacte, i veuen,
2: exacte,
0: i saben,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, sí, no m'he pogut amagar.
0: No, és impossible amagar-se. I més que tots els teus seguidors, a més, perquè, clar, tu deies que tanta sort que quan eres petit haguessis pogut haver aquest referent, no? Com va ser la teva infància? A part de dir vull ser artista, com recordes la teva infància?
2: Ja ho he dit, jo he tingut molta sort i he tingut una família meravellosa que sempre... Lo raro ha estat el meu germà, que està futbolista.
0: Ah, mira.
2: O sigui, amb això crec que t'ho dic tot. Mon pare era director de teatre, feia teatre, jo me n'anava amb ell. De fet, vaig fer teatre amb mon pare i mon mare és la que maquillava tota la companyia de teatre. Així que...
0: Has viscut ja dins el món.
2: Sí. És que ja t'he dit, lo raro és la família és el meu germà que és futbolista.
0: Està bé, està bé. Bueno, la teva família i el teu germà, ta mare en aquest cas, els han conegut recentment perquè has decidit... Com és això? Conta-m'ho.
2: Pues ja ho he dit i no m'ho cansaré de dir. Estic molt orgullós de la meva família i en aquest cas és ma mare, que s'aixeca cada matí a les 4:30 de matí per obrir el seu bar i vaig dir, va ser el dia de la mare i vaig dir, necessito contar les històries de la meva mare, fer aquest regal. Perquè moltes vegades no s'oblida dient en la gent que estimam, t'estim, o que bé ho fas, o estic molt orgullós de tu. Així que, com que el millor que se m'adona és fer vídeos a les xarxes socials i contar històries, vaig decidir contar la meva mare. I va agradar molt i estic amb el cop en pla.
0: Bueno, va agradar molt tant que jo crec que ara ja ta mare haurà de ser influencer, també, ja. No? Perquè, clar, ara tenen un bar a bon...
2: Andratx. El racó d'en Xesc.
0: El racó d'en Xesc, Andratx. I que si voleu conèixer la família del Tesorito, podeu anar allà i trobareu sa mare, no? Ben feina.
2: La meva mare, el meu germà, la meva cunyada, tots estan allà.
0: Tots estan allà. Dic que allà hi haurà tota sa família i ara, clar, els has ficat a dins aquest món i ara resulta que també tenen un exitazo a ses xarxes.
2: Tant exitazo que fan més col·laboracions ells que jo, quasi.
0: Molt bé. Ara acabarem de xerrar de sa família, de sa teva carrera, però m'agradaria que escoltàssiu aquesta cançó. És que...

0: Bueno, dona un bon rotllo aquesta música, aquesta cançó, més ho fas en català, i m'agrada perquè combines un poc, no? És a dir, fas música en català, però també fas temes en castellà, i d'altra vegada també fas contingut en castellà de coses de ca nostra, d'aquí, de ses illes, perquè la gent, com tu deies, no només conegui a Mallorca Magaluf, sinó que conegui alguna cosa més. Quines són les reaccions que més se sorprenen de la gent? Perquè, jo què sé, un vídeo teu que vaig veure de les llengües mallorquines, no? Que la gent diu, ah, però això és de Mallorca, no? Mm-hmm.
1: Sí, sí. Bé, hi ha molta polèmica perquè no faig el meu contingut en mallorquí, però és que tot això vaig començar perquè quan sortia fora de silla i tu no coneixies les nostres coses, coneixies les coses més fees, o saps que jo no estic res orgullós de que siguin de Mallorca... D'aquí va començar tot i no m'entén que jo no estic fent això pels mallorquins. Jo d'un parentesc que és mallorquín ja sabem el que són les llengües mallorquines, el que és un bon frit mallorquí. Però clar, molt de comentari em diuen molt estimes illa però no estimes la nostra llengua. Jo estimo el mallorquí o català.
0: Clar, com ningú, no? Però se tracta en el final de és un contingut, el teu públic que cerques, d'aquest contingut no és pròpiament nosaltres, o els catalanoparlants, sinó tota l'altra gent que és realment qui no coneix com som o què feim, no?
1: Exacte.
0: I que la gent que t'escriu comentaris, a part d'aquests de fes-ho en català, sinó la gent de fora que ho veu, Què te solen dir? És a dir, se sorprenen de les coses que els hi contes d'aquí?
1: Se sorprenen, li fa ganes provar-ho, que això també em fa moltes ganes. Dir, ai, no conocía esta receta, pues ahora que tú me l'has enseñado la voy a hacer. I és que per això faig aquest vídeo. Esto és de cuina, que veien que no només hi ha encimada i tenim moltes més coses i moltes coses més interessants i més... amb més condiment.
0: És que jo no sé si te passarà a tu o vos passarà a tots els qui ens escolteu, però quan viatjam moltíssim pel món, te'n dones compte, o inclús també per Espanya, no fa falta anar-se'n tant a fora, sinó te'n dones compte que a les Illes Balears tenim una gran quantitat de receptes, d'una gastronomia molt diversa que altres regions d'Espanya no hi ha, perquè... Vull dir, hi ha receptes, o hi ha el típic postre, però ja està, n'hi ha un o dos. Vull dir, no n'hi ha més. En canvi, aquí hi ha tal varietat de coses, de productes, que és com una gastronomia molt concreta la nostra. Jo em va fer molta gràcia escoltar aquesta recepta que vares fer d'una cosa molt nostrada, que ara vos contaré, però vaja. Són això.
2: En Mallorca comemos la sopa con tenedor.
3: Las sopas mallorquinas son uno de los platos más antiguos y populares de la isla, sobre todo en los meses de frío. No son una sopa líquida como las que conoces, son un plato hecho con pan, verduras y lo que haya en casa, que se empapa del caldo y se come con tenedor. Nacieron como un plato humilde, de aprovechamiento, para alimentar a muchas personas con pocos recursos y con productos de temporada. Por eso, no hay una sola receta. Hay tantas versiones como casas, pueblos y familias. Hay sopas solo de verduras, con carnes, con setas, con coliflor, con alcachofas, con lo que da el campo en cada momento. Se cocinan despacio, se montan por capas y se dejan reposar para que el pan absorba todo el sabor del caldo. Y por eso, aunque se llamen sopas, no se comen con cuchara, se comen con tenedor. Y al final, son un pedacito de Mallorca en un plato. ¿Y en tu casa?
0: Un trosset de Mallorca a un plat, les sopes mallorquines. A tu t'agraden les sopes?
1: M'encanten.
0: Sí?
1: M'encanten.
0: Ah, jo no sé si això ho puc dir, però és que jo no m'agrada. És que clar, jo no...
1: No, ja dedico tot el que cuino en els meus vídeos, m'encanta.
0: T'encanta, no? Jo és que m'encanten totes les recetes mallorquines i això, però és que les sopes no puc. No me va bé, jo, allò, aquella textura de pa banyat, no me va bé. Però, escolta, que molta gent els encanten, eh? I jo, la meva família també, però jo no, és un plat que no, però la gent, supos que se sorprèn, diu, com que sopes mallorquines, tu dius en el vídeo, no és la típica sopa de cuera, és en forqueta. Clar, la gent deu flipar, no? La gent de fora.
1: Sí, la gent, ja, que, sí, que només hi ha unes sopes específiques mallorquines, ja això és un xoc per ells, i quan veuen que en realitat les sopes mallorquines ja se'n mengen en forqueta, tenen pau amb...
0: Clar.
1: Col i tot, i que no duen la típica pasta de... per bullir d'una sopa normal, pues queden, van quedar bastant sorpreses.
0: Van quedar bé, no? Però, clar, jo me demano. Aquestes receptes que tu fas, que tu dius, jo les faig i m'agraden, qui és l'autor o l'autora principal? És a dir, qui t'ha ensenyat a tu aquestes receptes?
1: Mon pare. Mon pare. A casa meva sempre ha cuinat mon pare, perquè com ma mare estava en el bar tot el dia, ell és que s'encarregava de cuinar. Mon pare sempre ha estimat cuinar moltíssim. De la meva padrina li va ensenyar tot. I així, quan la meva padrina li va ensenyar a mon pare m'ensenya jo.
0: Molt bé, molt bé. És a dir, que ja són receptes que tu fas per tothom, a YouTube, ja me direu, en castellà, que ho veu mig món, però són receptes tradicionals de família, no? Mm-hmm.
1: Sí, sí. Nosaltres no agafem cap llibre de receptes i mon pare té tot guardat en el cap del que li ensenyava sa mare i així ho feim.
0: Que bé. Escolta, i abans, tornant un poc en el principi, tu deies, vares començar amb això, volies dedicar-te en aquest món artístic, no sé, ets un cul inquiet, un poquet de tot, però el teu canal de comunicació per fer arribar la teva música és a través de les xarxes socials. Bueno, ha arribat un punt on tens molts de seguidors i seguidores arreu del món. La teva música s'escolta, la gent sap quines són les teves cançons. Quin és el moment en què dius, uau, potser això funcioni, no?
1: Bé, aquest moment encara no ha arribat.
0: No? No? Creus que no?
1: Jo, és que la música és molt difícil, molt difícil. I encara que tinguis molt de números i encara que tinguis la sort d'omplir una plaça d'un poble... No dono per menjar.
0: Clar, has de seguir, però clar, hem de dir, aquí el que te va dir ton pare i ta mare de primer, una carrera, te serveix perquè continues fent feina a l'escola. Però si arribes l'oportunitat de dir puc viure només de la música, ho veus viable o necessites també tenir aquesta altra part de mestre?
1: No, jo... El meu somni seria que algun moment poder viure la meva música, clar, compaginar una mica en les xarxes socials, perquè és una cosa que m'encanta compartir, connectar amb gent, que siguin veïns, no veïns típic influencer guapo i guapa, sinó que veïns que també hi ha diversitat d'influencers i de persones i de sentiments i d'històries, i això és una cosa que no m'agradaria deixar-ho mai, però el meu somni és poder viure la música.
0: Molt bé, perquè clar, és una música... tu dius, fas per exemple música en català, també fas música en castellà, però, clar, no només és dir, ah, vinga, ara trec una cançó, és a dir, s'ha d'escriure, s'ha de pensar, s'ha de produir, i això val un dos vés, una feina. Com és aquest procés de crear una cançó?
1: Jo sempre comença a casa meva totes les cançons. Vull contar una història i necessito contar-la de qualque manera, agaf el meu ordenador, agaf la música... Començo a escriure cançons i a partir d'allà ja vaig ser el productor, li conto la meva història... També m'agrada que fos que no només sigui una feina meva, sinó si tu i jo compartirem aquest rato i escriurem aquesta cançó junts, que tu també m'ajudis i aportis idees. I entro a un estudi, gravam i a partir d'allà...
0: I vinga.
1: Suerte.
0: Ja ho veurem, no? Men si agrada o no agrada.
1: Exacte.
0: Però tot això ho fas aquí a Mallorca? És a dir, te cerques productors musicals aquí a Mallorca, tenes d'anar fora, conta-mos un poquet aquesta part, que potser desconeixem, que per a mi molt fàcil dir, ah, mira, tret una nova cançó. Sí, ja, però hi ha un procés previ, no?
1: Bé, jo ho trobo molt difícil perquè cada pic m'ho vull intentar superar i cada pic vull treure més qualitat i més qualitat i més qualitat. Si augmenta la qualitat, augmenta el valor de la cançó. Això vol dir que és més costós. I en aquest cas, jo feia molt de temps que seguia a un productor, que és productor de Naitana, de Lola Índigo, de Sebastián Yatra, bé, d'aquests grans noms de la indústria.
0: Cada vegada sabes dir que ets un nom més important, saps què t'ho vull dir?
1: I jo m'ha fet moltes ganes de fer feina amb ell. I gràcies a ell em coneixia una mica per les xarxes, així que vàrem poder començar un projecte junts. Estem acabant el projecte, saber un disc nou del Tesorito de la Isla.
0: Un disc o un disc complet?
1: Un senyor disc.
0: Mare
1: complet,
0: meva!
1: Per això estic tardant tant, però fa molt de temps que no treus cançons i no treus música nova. Ho sé, ho estic fent bé, ho estic intentant fent bé, moure'ns la gent que toca, posar-ho en el lloc on toca... I no només faré música en castellà, sinó també vull fer música en mallorquí.
0: Molt bé.
1: Perquè pensant en tu, té un accent que no és molt el meu accent. Perquè com que m'ho vaig escriure en un valencià, s'escolta un accent una mica estrany.
0: Si ara parles un poquet el valencià, no?
1: El valencià, el català...
0: Però... Clar, no has guardat l'accent mallorquí.
1: Mallorquí. Ho van fer una mica consciència de dir, a lo millor funciona millor...
0: Clar, per la gent de Catalunya o de València, els hi arribarà una mica de més, no? Però, clar, també he de dir que l'accent mallorquí, menorquí, balear en general, agrada molt a fora, també, no? Els catalans els ens troben com molt exòtics amb el nostre accent català.
1: Ho sé, per això, en aquest nou disc venen cançons...
0: íntegrament, amb accent mallorquí.
1: Exacte, exacte.
0: Mescla d'en Ritxol i Calvianer, no?
1: Una mica, sí, una mica, sí.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, tu ara estàs fent aquest disc amb un productor important. Mm-hmm. Però, clar, aquestes cançons, per exemple, aquesta cançó que comento, ho vaig fer amb un productor valencià, però tot això entenc que s'ha de pagar. És a dir, tu has de fer un estalvi per poder pagar-te, autopromocionar-te, pagar les produccions, no?
1: Exacte. Per això ma mare va tenir molt bona raó quan va dir primer estudia una carrera i ja després...
0: Després ja veurem, no?
1: Exacte. Així que en el que jo estalvi de mestre i la meva família també, si m'ha d'ajudar, m'ajuda, pues anem fent.
0: És a dir, ara mateix, de les xarxes socials, s'hi pot viure?
1: S'hi pot viure, s'hi pot viure. Jo encara no tinc el coratge de deixar això de mestre, perquè... jo intent mantenir unes xarxes socials molt netes, que no vull que sigui pues, un canal de publicitat.
0: Clar, que no sigui allò que hi havia abans, no sé si encara és, però allò de Teletienda, no?
1: Exacte, no m'agrada gens ni mica perquè no faig les xarxes socials per això. Clar. És veritat que si vull viure d'això hauria de començar a fer canvi, però tot el que m'arriba, si no clar, realment no connect o penso que no té res a veure amb el contingut que fa, de moment no ho estic agafant, però en qualsevol moment... penso que hauria de començar.
0: Hauràs de començar, no?
1: Sí, perquè, claro, de nou a 4 i mitja escola, després, entre repartir sobre baixa, entre música, entre xarxes, entre corregir, entre planificar el dia següent, no m'ho dona temps.
0: Clar, que al final no només és l'escola d'horari normal, sinó que llavors hi ha una feina darrere, clar. Jo te demanava això de si se pot viure de les xarxes socials o no, perquè, clar... tens molt de seguidors. No sé si també ho compensa els fans o la gent dels seguidors que tens amb el món hater, perquè això fa com molta de por.
1: Bo, jo m'encanta.
0: A què t'encanta? Els haters?
1: Sí.
0: Conta-me'ls, per favor.
1: M'encanten.
0: Per què t'encanten els haters? És a dir, tens haters?
1: Jo he de dir que no tinc molt de haters.
0: No en tens molts.
1: I me molesta.
0: És a dir, t'agradaria tenir-ne més.
1: M'agradaria tenir-ne més.
0: Perquè te dona més visibilitat tenir haters?
1: M'agrada, o sea... bueno, com jo tota la meva vida he viscut així, en sou pel llarg, no he canviat, sempre he estat igual.
0: Has estat
1: igual. Pots imaginar...
0: la teva imatge, diguéssim?
1: Sempre ha estat la mateixa, o sigui, que he hagut de lidiar amb haters tota la meva vida.
0: Clar, i més en persona, perquè abans no hi havia xarxes, no?
1: Exacte, així que un comentari a un vídeo meu...
0: ja, t'és igual.
1: M'és igual. Però quan més comentaris, millor me funciona el vídeo.
0: Clar.
1: És a dir, i la gent té el botó més fàcil per dir... quina cosa més horrible que dir m'encanta.
0: És a dir, el món hater en tens poc, però en realitat a tu no te molesta. Vull dir, estàs tan acostumat en aquest món que ja t'és indiferent i tot el contrari, te pot ajudar, no?
1: Exacte, jo ho veig així. Uh-huh. És veritat que hi ha molta gent que li costa processar o...
0: clar, el millor, si no estàs acostumat, no?
1: Però com que jo m'he criat així...
0: T'has criat així, ja...
1: un comentari darrere una pantalla de qualcú que està avorrit a casa seva...
0: bueno, està molt bé, està molt bé. I això, mira, jo crec que tu més, siguem mestre, està molt bé que els nins, les nines, els adolescents de les illes, que puguin patir, el millor, aquest hater, aquest bullying a l'escola, en el dia a dia, a vegades ara en el món de les xarxes, que s'amiga tal, ha penjat una foto i té 10 m'agrades i l'altra amiga l'ha penjada i en té 25 i ja ets guai de la classe, per exemple, no? Uh-huh. Aquest món, i tu amb aquestes edats que fas feina també ho deus viure, intentar, no sé si relativitzar o no donar importància que potser se li dona en aquest món, no? Des m'agrades, dels haters, dels comentaris, no? Això supos que també ho pots treballar a l'escola, no?
1: Jo sempre dic que el comentari que més importa és de qualcú que t'importi.
0: Molt bé.
1: Si no t'importa, no li has de fer ni cas. A més, el meu nen sempre conta la mateixa història, a la vida sempre hi ha dos camins. El que te fa la bona persona i el que te fa la mala persona. Uh-huh. Tu cada dia te passen 50.000 coses, pots estar enfadat, pots estar trist, te pot passar qualsevol cosa, però sempre has d'intentar triar la primera opció.
0: Això està molt bé. Apunta-ho, oients d'Ivetres Ràdio de la Gran Vida, aquest missatge, aquest comentari, aquest consell, no?, del teu servidor de la isla. És a dir, sempre hi ha dos camins.
1: Sempre hi ha dos camins, que te fa ser bona persona i molt que te fa ser mala persona.
0: I dos, primer, ets la millor opció.
1: Sempre.
0: Hauria de ser l'única, però vaja, ets la millor opció. Ara fa uns mesos va haver molta polèmica en el tema de, per exemple, cantants mallorquines, en aquest cas, que han tingut molt de hater pel fet de les seves cançons o trobar-se que li tiraven, no sé què, tassons i tal, les actuacions.
1: Fades.
0: Saps? Fades. Estic xerrant de fades. Clar, tu, afortunadament, dius no tinc molt de hater, però quan veus aquestes coses no te fa un pot de por, un pot de respecte, de dir, uau, jo no sé si me val, si realment me compensa ser un personatge públic, no?
1: Quan veig aquestes coses, més ganes me fa de posar-me a escenaris i omplir espais, de dir una cosa, que nosaltres també no ens mereixem estar aquí, però el que tu dius, fa por. Fa por que sí, no tingui vergonya d'estar a una plaça plena de gent i públic que va veure, en aquest cas, a Fades, i no tingui la por ni la vergonya de fer aquest tipus d'actes, això sí que fa por.
0: Clar, perquè tu dius, és que està davant tothom, davant dels seus propis fans, i així tot hi ha gent que...
1: se veuen impunitat
0: sí, i no passa res, i ho fan i ja està, no? Això sí que fa por, però m'agrada que diguis el fet de no, m'ho ha de donar més coratge de dir, no, hem de continuar, hem de seguir i hem de seguir allà. I hem de seguir, hem de seguir allà, però sobretot treure cançons i, bueno, ara ja farà quasi un any, perquè clar, passes temps volant. Vares treure una versió, diguéssim, molt teva, de la Belenguera, no?
1: Bé, fa poc perquè ho he tret per centenari.
0: Claro, l'has tret per centenari, exacte. Però farà un any, me referia a la diada, ho dic perquè ara, dia 12 de setembre, serà de nou la diada, i clar, hi ha moltes versions de la Belenguera, però tothom se queda en tota sa vida, llavors els que són millennials, en Operación Triunfo, na Xenoa, que també la va tornar a popularitzar, i clar, tu ara per centenari vas dir, ostres...
1: Jo he dit que volia fer un Xenoa, però no m'ho va sortir molt bé. I serà que...
0: Com és això que volia fer
1: volia un Xenoa? Volia fer un Xenoa perquè volia treure una versió i volia que, quan vaig fer el concepte del meu disc, volia que una versió de la Belenguera estigués en aquest disc.
0: Molt bé.
1: El problema va ser que sí o sí volia que la fes un productor mallorquí, perquè si no, no tenia sentit per jo. I va ser molt complicat, perquè ningú volia tocar la Belenguera.
0: No?
1: Ningú.
0: Perquè per respecte suposa
1: per respecte,
0: por, no?
1: O la meva versió a lo millor no li s'interessava. Va ser tan complicat que al final va ser una idea que la vaig aparcar i vaig dir, bueno, no m'ho vull quedar amb aquestes ganes, així que faré un vídeo. I vaig fer un vídeo. Molta gent estic content que m'ha demanat que per favor la tragui sencera.
0: Clar.
1: Ara aquesta idea ha tornat a sorgir, no sé si ho faré o no. Però bé, si qualsevol productor mallorquí m'està escoltant i té ganes de fer-ho...
0: Clar, és que...
1: Per jo no té sentit fer-ho amb qualcú de fora, ha de ser qualcú mallorquí.
0: És a dir, centenari de la Belenguera, aquí el Tesorito ho va fer a través de les xarxes, no? És a dir, no està gravada com a tal, com a LP, com a CD, no? Diguéssim, sinó que és a través de les xarxes. El vídeo que veiem és el que...
1: Exacte, la meva idea era fer una cançó en condicions,
0: clar,
1: un vídeo en condicions, i que fos una cançó en condicions com a homenatge a la Belenguera, perquè moltes amigues meves quan vaig dir, ai, és que arribarà això, vull fer aquesta idea... Tothom m'ha dit, però què és això de la Belenguera? Dir, és que és perfecte, perquè com puc arribar a un públic jove, crec que és el millor moment que la gent conegui que tenim un himne, que és la Belenguera.
0: Doncs pues molt bé.
1: Però
0: molt
1: em va sortir una mica regular, si idea.
0: Bueno, va regular no, perquè va ser un èxit a través de les xarxes.
1: Sabré.
0: Això vol dir que productors mallorquins, perquè aquí el Tesorito vol que sigui un productor de Mallorca, animau-vos, que bueno, encara hi som atents. Potser d'aquí a la diada 12 de setembre 2020 26, arribam ràpid, però arribam. S'ha de produir la cançó La Belenguera amb el Tesorito, que com tu dius, és important que arribi a la gent jove, no? Perquè en el final la continuïtat, jo crec que molta gent de la meva generació que en tenen 30 i pico llargs vàrem conèixer o vàrem assumir o tenir més proper i aprendre la cançó, la lletra de La Belenguera, gràcies a que quan la Xenoa va anar a Operació Triunfo fa 20 i pico d'anys ja, va venir aquí a Son Moix i va cantar La Balanguera, i d'aquí va ser on la van conèixer. De fet, se van fer CDs i coses d'aquestes en aquell temps que s'usava, però avui en dia que és més fàcil a l'Spoti, no? poder-ho tenir, i va arribar i posta mos queda. Per tant, tu que tens aquesta bona mà en la gent jove d'ara, estaria molt bé. I doncs, mos quedem amb això, una tasca pendent, fer la versió La Balanguera amb el Tesorito, que també, que ja vol dir, va ser tot un èxit a través de les xarxes. Bé, xerràvem d'això, de la música, però també has participat, o participes, durant tot l'estiu, durant tot l'hivern, a festivals, festes, concursos, bueno, un poc que t'ho conviden a molt de llocs, no? Conta-mos com dus aquestes gires, per dir-ho d'alguna manera, aquests bolos que diuen els artistes, arreu de les illes i també a fora, no?
1: Bé, jo m'encanta. Poder compartir la meva música, o com he dit abans, omplir espais que a vegades mai m'he pensat imaginar, quan l'altre setembre de l'any passat vaig estar a un fusteret davant 100.000 persones.
0: Clar.
1: És algo totalment impensable. I res, m'encanta. És addictiu.
0: Anava a dir, això és el que més t'agrada? Aquest moment, el moment de dir tenc un concert, o tenc una actuació, o he d'anar a la festa, i tens aquest contacte directe amb el públic?
1: M'encanta. I veure que la gent coneix les meves cançons, o simplement ve perquè li fa ganes, me coneix de les xarxes i li fa ganes veure, pues, com soc en directe, o quan que faig. Poder omplir espais, contar les meves històries, poder transmetre els meus missatges, que no només me posa a ballar i ja està, sinó que m'agrada contar una mica què és el que faig, les meves idees, i res, m'encanta, estic superagraït que fa molt de temps que no trec música i encara així me conviden a actes. Ara he decidit, mentre el meu disc se cuina, com que la música m'apassiona, fer una mica de DJ, i ja tinc tot l'estiu ple de bolos, així que estic molt agraït, però encara ningú m'ha vist pinxar, però ja tothom me vol tenir la seva festa. I...
0: És a dir, un moment, vols, és que clar, han començat aquesta entrevista, aquesta entre
1: ja
0: tu
1: dit
0: jo,
1: que era un cul inquiet.
0: Ara anam, ara ho has dit tu. És a dir, han començat dient que eres un cul inquiet. És a dir, ara també t'has fet DJ.
1: Exacte.
0: Com és això?
1: Perquè la gent volia tenir-me les seves festes. Jo vaig començar fent bolos com si fos una orquestra d'estiu, però jo no era una orquestra d'estiu. Era jo tot solet, amb dos o quatre ballarins, que anàvem a pobles i omplíem el mateix espai que omplia una orquestra.
0: Molt bé.
1: Una hora i mitja.
0: I que cantes amb aquesta hora i mitja, perquè clar, tens aquí cançons, però no sé si pots omplir una hora, no?
1: No, clar, o sigui, no me contratava per les meves cançons, me contratava, pues, perquè feia versions de cançons i feia un show i feia un espectacle. Però després de 3 anys vaig acabar agotat i vaig dir, no, jo vull que si m'encanta fer això, però jo vull que si em vengui a veure-me a jo i per les meves cançons.
0: Clar.
1: No per veure què edat té o...
0: Clar, perquè tu feies versió d'altres artistes,
1: d'altres artistes,
0: no?
1: I m'agradava, però no, al final ja no m'omplia.
0: Clar.
1: Vaig fer un paron i vaig dir, no, vull treure la meva música. I en aquest paron que estic fent, no me puc quedar quieta a casa meva sense fer res, i que el que més m'agrada i el que més estima la música, vaig dir, escolta, pues, com he fet molt de bolos a la nit, i si no, per què no prou de ser DJ? I mira, pues no m'està sortint malament.
0: No, bueno, és a dir, realment ningú t'ha vist, entre cometes?
1: Bé, vaig fer ja un Son Fusteret, La Gran Verbena.
0: Sí, La Gran Verbena.
1: M'haig estrenar de DJ.
0: Molt bé.
1: Així d'una miqueta, mentre la gent entrava, jo anava pinxant.
0: Està molt bé. I és a dir, i ja, aquí comença, però clar, és que, vull dir, anem a veure una persona que no ha fet de DJ mai, entre cometes.
1: No, però ja tinc el Festival de l'Atlàntida Film Festival, que faig de DJ.
0: És que clar.
1: És Orgull de Consell. Bé, ja no puc dir res més, però encara no ho he anunciat, però...
0: Bé, és igual, ho veurem. La qüestió que la gent te vol de DJ i te vol tenir la seva festa.
1: Exacte.
0: Tot i que no sigui cantant, el manco de DJ. I tu això com t'ho prepares? Perquè això...
1: Bé, tens la sort que tinc molts amics que són DJs.
0: I t'han donat allà...
1: M'han donat classes. Jo tinc, vull pensar que tinc el gust per saber estriar bé les cançons.
0: Sí,
1: i saber que...
0: Que això ja és innat, això ja no és aquí...
1: El que tinc una amiga, Naina Lozano, no sé si la coneixeu, que és la DJ de Mallorca, és la millor DJ de Mallorca. Ella me deia, es que tu escuchas muy bien la música, sabes muy bien qué canción puede entrar con la otra, ¿por qué no pruebas? Pues digo, pues ala, pues
0: venga,
1: pa'lante.
0: Venga,
1: pues
0: pa'lante. El Tesorito de la Isla, DJ també.
1: Ajá.
0: Molt bé. I, clar, tu dius, tens aquests bolos que vas fent i de més, és a dir, no tens por a res, eh? És a dir, tenim-nos a tot.
1: No. com aquí m'has convidat, no sabia que venia, però...
0: Bé, però això també forma part dels artistes, eh? Les entrevistes, la premsa...
1: Exacte, jo sempre sí a tot.
0: Escolta, sí a tot. Aquí vens i mos dius el que penses, el que vols, això és que a teva. Però abans ho xerràvem perquè jo m'havia sortit que tenies una cançó de Nadal i m'ha dit, no, és que jo no és vera, és que jo no he fet mai. És a dir, que també te trobes en les fake news, no?
1: Un perill de les xarxes és això, que cada matí mon pare m'envia un
0: link, no?
1: Sí, d'algo, i dic, què ha passat? I dic, papa, si és que això no és vera, això no ha passat. Ara, recentment, m'ha passat el concert de Bad Bunny.
0: Ah, mem, que... conta-mos... Mem, espera't. Per favor, conta-mos la veritat. És a dir, nosaltres vàrem veure un titulàs a premsa, que era... ara m'ho inventa, no?
1: Del tesorito de Mallorca a la casita.
0: Exacte, del tesorito de Mallorca a la casita de Bad Bunny. Però això va passar o no va passar?
1: No va passar, sí. Jo, fent contingut a xarxes, m'he passat... M'he fet un vídeo, no, m'he fet tres vídeos contant aquesta història. Però jo mirant altres influencers, altres creadors de continguts que anaven al concert, sempre en el carrusel que se fa a Instagram, ells pujaven... com la típica foto amb intel·ligència artificial amb en Bad Bunny.
0: És a dir, clar, que tu fas una foto i la IA te fa que si, quan estiguessis aferrat a ell, no?
1: Era una tendència i jo, com influencer, com a creador de contingut, mai vol aferrar. I vaig dir, bé, per si de cas la posaré enmig de les fotos, que no sigui la foto principal, per si qualcú se pensa que no pot saber, però jo ho tenia ben clar que estava... Claríssim.
0: És a dir, que era una tendència en aquest moment d'Instagram, en aquest cas.
1: A més que sabeu... Bueno, jo...
0: Que se nota perfectament que és IA, no?
1: Exacte.
0: Però d'això, tu te vas trobar en el titular.
1: No, m'aixec un dematí, la xat de matí amb 50 cridades, 50 missatges, i jo ja ha passat alguna cosa, perquè la xat de matí el mòbil no està tan actiu. I vaig veure la notícia de que...
0: Mare meva! És a dir, tu vas posar com una tendència, a més, ja vas tenir la precaució de ficar-ho pel mig perquè no fos la portada, però així i tot, qualsevol mitjà de comunicació ho van veure i a partir d'aquí se va fer la notícia.
1: I ara he estat a Madrid i encara me demanen i lo de Bad Bunny, cuéntamelo yo. ¿Qué quieres que te cuente?
0: Pues res, no? Que vas pagar una entrada meravellosa, no?
1: Exacte.
0: I ho vas veure de prop, d'en fora?
1: No, de prop vaig tenir
0: sort. Vas tenir sort i estaves a prop. Te va agradar... l'experiència, no? Però no vas estar dins la casita.
1: No vaig estar, per desgràcia, no vaig estar dins
0: justament.
1: La casita.
0: Bueno, és que si arribes a la casita, clar, el que tu dius, que haguessis fet allà un reportatge.
1: Claro, claro.
0: Ah, està bé. Ja me veig jo el reportatge del tesorito allà a la casita d'en Bad Bunny. Bé, mira, xerrant d'en Bad Bunny, anem a escoltar una cançó d'en Bad Bunny i ara continua.

0: Bueno, idò, en Bad Bunny l'escoltàvem. Clar, té molt d'èxit. T'imagines d'aquí un temps, no sé, quan abans millor, escolta, tenir èxit no només a les illes, no només arreu d'Espanya, que tu deus, també viatges molt, ara mos ho contaràs, tenir un èxit brutal? És a dir, de què depèn tenir aquest èxit?
1: No sé, jo, si seguim, me diu, t'imagines, faràs això, jo dic, no m'ho imagino, ojalà passi, ja. Però ho veig molt...
0: Faig la feina perquè pugui ser, no?
1: Faig la feina perquè pugui ser i faig la feina perquè m'agrada. No faig la feina per arribar a res. El meu objectiu a la meva vida és viure de la meva música. M'és igual si és omplint un estadi que omplint sales cada dia, m'és igual.
0: És indiferent. Qüestió...
1: No, és indiferent. La qüestió és poder escriure les meves cançons, contar les meves històries, que connectin amb la gent. Això, per jo, ja m'ha donat per satisfet.
0: Mem, quan xerram de sortir de les illes, que sempre els artistes d'aquí, de les nostres illes, ho teniu un poc més difícil que la resta, pel fet d'això, que som illes, que estem aïllats, però sí que és vera que avui en dia les xarxes socials no tenen aquestes fronteres. Com ho veus tu? És a dir, t'és més complicat que altres artistes, per exemple, que te convidin a un festival a fora o no?
1: Mira, jo tinc molta sort i seient fora de silla ha comptat més en jo sobretot en el principi, jo aquí no feia res.
0: És a dir, tu en el principi feien més feina fora que aquí?
1: Exacte, exacte.
0: I com és això?
1: Perquè seguien per xarxes, o els meus amics, o tenia un manager que m'enxufava aquí, m'enxufava allà, i feia més feina de fora que de dins.
0: Uro.
1: I era algo que me molestava, perquè jo, si entres a les meves xarxes socials, veus que estic a Mallorca molt.
0: Que és profundament, no?, de la terra.
1: I no trobava el meu lloc aquí de dins, i ara crec que a poc, la gent ja me va coneixent, ja he pogut estar a dos pitxos en Fusteret, ja vaig fent festes importants, ja vaig fent o cant, o faig de DJ, o la gent me coneix per xarxes, i ja a poc me vaig fent el meu petit lloc aquí a Mallorca.
0: Aquesta és la teva primera entrevista en aquesta casa?
1: Sí.
0: Ah, oida, ja ho teniu. Amb exclusiva, la primera entrevista al Tesorito de la Isla en aquesta casa, que ja tocava. Perquè quan tu dius, a vegades, i això és vera, que pot ser que altres artistes que han passat per aquí també mos ho han dit, no? El fet de triomfar fora, per exemple, me'n recordo ara, si m'ho ve de sa memòria, jo què sé, la Maria Antònia Roses, mos deia, clar, jo és que a Catalunya, per exemple, faig moltíssima de feina, o també cantant que va estar Eufòria de TV3, fora tenim molt de concert, moltes festes, mos conviden a gales i això, i en canvi aquí moltes vegades no saben ni que som de ses illes, no? Per què creus que mos passa això?
1: No ho sé, m'agradaria saber-ho. Perquè a vegades m'he sentit més estimat fora de Sitia, que quan he arribat a qualque banda m'han tractat com si fos una superestrella de uau, que viene de Mallorca, sí. I a vegades aquí, però és que queda...
0: Clar, queda per tocar sa porta.
1: Per tocar sa porta per poder estar a qualque banda.
0: Clar.
1: No sé què ens passarà.
0: És que som així nosaltres, no? Ja. Tenim aquest tarannà un poc estrany. Ja.
1: No, però crec que cada pic estic més còmode, cada pic pens que... Bé, m'imagino que la feina, pues, el que tu dius, clar. Cada dia intent fer la feina perquè puguis així, però pens que cada pic ja també...
0: La gent te reconeix.
1: Exacte.
0: Més,
1: no? I que me té en compte per fer coses, com per exemple aquesta entrevista.
0: Bueno, molt bé, estic encantat de ser l'autor d'aquesta primera entrevista
1: a la casa. Ja havia dit que m'havien convidat a qualque banda, però no me...
0: I a la tele? A IB3?
1: Tampoc.
0: Tampoc?
1: Però jo no m'atrevia, me feia una mica de cosa.
0: No,
1: però...
0: Jo xerraré amb el meu amic, en Toni Rigo. Toni Rigo, de 5 dies d'aquesta santa casa.
1: I m'agrada que la primera entrevista ha estat en mallorquí.
0: Molt bé, així m'agrada.
1: Perquè la gent pensa que no sé xerrar mallorquí.
0: Ah, oi, ja ho tens.
1: Soc d'Andorrà i el nostre mallorquí tampoc és el millor del món.
0: Bé, no sou els mallorquins, que t'hi diré jo, de Consell Vinicelent, sa Pobla, però...
1: Som mallorquins.
0: Som mallorquins, clar que sí, cadascú té el seu accent. Així que faig una cridada a en Toni Rigo, a Jero Mut, d'aquesta santa casa, de 5 dies, per favor, el Tesorito de la Isla ha de venir en els 5 dies i els contes com va el teu estiu. Aquí queda el missatge. Bé, clar, tu deies, a fora, la gent, vaig començar a fer més feina fora que allà. On has estat? Què has fet?
1: He estat a Fuerteventura, per
0: a
1: exemple,
0: Fuerteventura.
1: En Sprite de Fuerteventura. Això és un altre tema que podríem aquí obrir.
0: Sí?
1: Sprite. Sempre en artistes com jo només nos conviden quan hi ha una bandereta d'arcoiris.
0: Sí?
1: A vegades que jo encantat i crec que és el nostre lloc i és on està, però a vegades crec que també podem omplir un altre espai i crec que aquí a Mallorca la Gran Verbena ho està fent i m'està comiant jo, o Ojeras Hidratadas, que nos posa... Per exemple, Ojeras Hidratadas, que és un grup de dos...
0: Sí,
1: DJs,
0: sí, sí.
1: Que varen pinxar a Son Fusteret, ells dos tots solets.
0: De fet, he de dir una cosa, en Baldo era col·laborador meu d'un programa que jo feia, ja no existeix, a última hora ràdio, d'Escàndol, que fèiem cada vespre, i era col·laborador abans de que tragués música i tal, i ja ell ja tenia ganes de tal, i mireu, no? Ni tan mal com diuen en castellà, no? Molt bé. És a dir, el món Pride, també supos que... no només vos dona suport o visibilitat, sinó que també és una porta, una finestra a feina, no?
1: Mm-hmm. Però jo sempre dic, no es dona feina, però és gent que ja no es coneix.
0: Clar.
1: M'agradaria poder estar a un altre tipus de cartells, un altre tipus de festivals. No només prides, no només orgulls, que ens encanta i ho gaudim i estem més segurs que mai. Alerta! Que a vegades te'n vas, pues, lo que li passa a Fada, se'n va a un festival...
0: No sigui mig, poble,
1: exacte,
0: sigui...
1: I li passen les coses que li passen, que no haurien de passar. Uh-huh. I en esprai no sortim pues, més acollits, més recollits i més...
0: És un poc més el vostre món, no? Uh-huh. El vostre, la vostra idiosincràsia i, sobretot, també la vostra sensibilitat que hi ha dins el col·lectiu, entenc, però... vull dir, o vull entendre, que el que vols dir és que és important que anigueu a actuacions o festivals o festes o el que sigui que no estiguin dins el món Pride, no?
1: Exacte.
0: Perquè exacte. Això és aquell públic on tu dius que no vos coneix.
1: Exacte. Uh-huh. I rompa la barrera de...

0: 50.000 llocs, on irà la ràdio, la tele o qualsevol altre, altre espai, no? Ens pots creure que
1: no,
0: és
1: jo sempre
0: temps.
1: Dic que la nostra música s'escolta per si és col·lectiu, però també... Clar. Jo tinc la sort que tenim molt de públic que no,
0: que no té res a veure, clar.
1: Del col·lectiu, i jo sempre dic als promotors, aquesta gent també dona dos bes.
0: Clar, i tant.
1: Si me convides a jo, també podràs tenir pues, la petita part que ve a posta només a veure amb jo.
0: Escolta, i... bueno, no sé com és esteu estiu, perquè clar, a part de feina i bolos i actuacions, DJ, com dius, també, preparant aquest disc, fora a fer feina a l'escola, perquè teniu vacances, però en el teu dia a dia, en el teu dia lliure, com és el dia d'estiu del teu servei?
1: Sense fer feina.
0: Sense fer feina.
1: I d'home, sempre de matí, moltes vegades vaig a berenar al bar de ma mare, així vaig a ma mare, el meu germà, la meva cunyada... que tens les meves amigues, tinc la sort de tenir la playa 3 minuts, si me fa ganes de playa, vaig a la playa.
0: Que bé.
1: Si no, he de dir que soc més de piscina.
0: Això que viu en Port Andràs, no?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Sí, sí.
0: Però piscina és com a més còmode, no?
1: Exacte. I menys massificada.
0: Això és vera.
1: Perquè un mallorquí...
0: ja no m'ho va bé.
1: Amigues de playa... Clar. Jo no m'ho trobaràs.
0: Clar, clar. I ja està, no? I descansar, passar-ho bé.
1: Descansar, passar-ho bé, anar a les verbenes.
0: Ah, t'agrada molt ser
1: molt... M'agraden les verbenes, uf, moltíssim.
0: És a dir, tu ets una persona de regal, una persona de verbena.
1: Exacte.
0: Popular, no?
1: No per la festa, sinó pel moment de fer poble,
0: sí, sí.
1: De dir, això és nostre, no ho hem perdut, no anar a una discoteca amb un nom ja famós i que ve un DJ de fora, no? Jo m'agrada anar enmig de la poble amb un grup de mallorquins cantant cançons catalanes, de Rafaela... Això és el que jo m'agrada.
0: Com dèiem, es patxangueu de tota la vida,
1: exacte,
0: no? Molt bé. Així que, si voleu trobar el tesorito de la isla a qualque racó d'aquestes illes aquest estiu, ja sabeu que podeu trobar per les rebel·les, les verbenes, o Andratx, en el bar de sa mare, que allà és que
1: o una piscina.
0: O una piscina, una piscina. I d'hora, nosaltres encantats de que hagi estat aquí, de que mos hagis contat un poc qui ets, què fas, què faràs, i bueno, ja que mos ho has dit, que és la primera entrevista en aquesta casa, i no, més contents encara de que sigui la primera i no la darrera.
1: Eh? Esperem.
0: La primera de moltes.
1: Jo molt agraït que m'hagis convidat.
0: No, a tu per ser aquí i més en bon diumenge. Així que gràcies per acompanyar-nos i bon estiu.
1: Gràcies, igualment.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo.
5: Sí, sí,
4: psicològic. Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. El temps no se fa molt de fiol. Primer tot de fabiol ja no ho havia. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabrera.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. L'escultor Lluís Castaldo ha estat un dels més grans ceramistes que han sortit de les Illes, alumne avantatjat de Josep Llorenç Artigas, a través del qual va entrar en tractes amb Joan Miró i altres dels grans artistes de l'època. La seva ha estat una vida entregada al taller i la manipulació d'una matèria, el fang, que té alguna cosa de primitiu i atàvic. Nascut a Sóller el 1936, mai va conèixer el seu pare, un desertor italià que fugia de Mussolini. Així i tot, va tenir una infància feliç i una vida afortunada que ha compartit des de sempre amb la seva dona, Bel, i que ara s'acosta als 90 anys de llargària. Avui els repassarem al seu costat. Estau escoltant aire a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim aquest cop sense presentacions ni res, visitant el taller de Lluís Castaldo amb ell, que ens mostra el seu espai de feina, una antiga fàbrica de guix que va convertir en casa seva.
2: Jo, en principi, anava per Belles Arts. Vaig fer els estudis a l'Escola Superior de Belles Arts i quan vaig acabar, al cap de 6 anys o 7 de Barcelona, ja havia fet exposicions a Sóller, pronosticava un cert interès per la gent que ho veia i vaig treure una beca de la Diputació per anar a estudiar a Barcelona. En aquell moment n'hi havia 4 de beques, una per Palma, una per Menorca i una per Eivissa i una altra que no sé per què era. Bé, el fet és que me'n vaig anar a Barcelona, vaig fer Belles Arts i a partir d'aquell moment vaig descobrir la ceràmica. Se donava de qualque manera una casualitat i era que en Miró i en Artigas els havia encomanat un mural per la UNESCO i realment jo havia fet Belles Arts però no m'havia dedicat mai a lo que era l'obra mural, saps? I vaig tenir la sort de poder tenir una certa relació amb un íntim amic d'en Miró, que era en Artigas, i me va descobrir la ceràmica. És a dir que, a partir d'aquí, jo la meva vida va canviar completament, és a dir, en una direcció o en l'altra. Te dic això perquè havia trobat una finalitat de la vida molt important. I com vaig descobrir la ceràmica, era molt difícil perquè hi havia pocs, ni llibres, ni informació, ni sobretot per la ceràmica que jo volia fer d'alta temperatura. Vaig haver de començar a espigolar de per aquí i per allà i a poc pues, ja vaig venir amb una idea formal de que la ceràmica era el que a mi m'agradava i m'interessava. Vaig tenir la sort en aquells moments de que uns arquitectes com era d'Antoni García Ruiz i d'en Pep Ferragut també varen coincidir en que ells els agradava i varen fer murals, inclús en Ferragut en té un a dins el pati de casa seva. A poc me vaig desplaçar d'idea i vaig descobrir, com he dit, la ceràmica i tot el que podia representar de tradició en funció de lo que ella podia donar. És a dir, no era una ceràmica no pretenia jo fer una ceràmica ni popular, que ja hi ha gent que va fer molt més bé que jo, les ceràmiques tradicionals, sinó més bé dins la línia que en Llorenç Artigas a París havia obert el camí, que era parescut a el que va fer en Brancucci en l'escultura, centrar tot l'interès de l'obra en la forma i la matèria, el que implicava rebessar-li tota l'anècdota tradicional que venia d'anys de renaixement, de que els gerros havien d'estar decorats i havien d'estar enriquits amb tot allò. I ell va arribar a una simplicitat tan grossa com en Brancucci en l'escultura, en Gargallo en les formes. Vull dir que s'ha de veure d'una altra manera que no és la tradicional, no?
3: I així tot lliga com amb una cosa com molt atàvica, com molt antiga que duim els humans a dins, perquè...
2: Bueno,
3: això va ser... Com que treballar el fang és una cosa...
2: Això va ser la segona part meva, és a dir, jo no sempre he cuidat comprendre el sentit de les coses, no? I quan me vaig entrar dins aquest nou món que implicava conèixer els principis de la ceràmica, per dir-te, per acostar-te un poc, pues, vaig entendre que inclús els arqueòlegs no havien entès bé que representava la ceràmica per la humanitat. I vaig fer tota una tesis que se va presentar a la universitat sobre just aquest tema, és a dir, per què l'home comença a allunyar-se del mandat diví, de la naturalesa, i comença a fer qualque cosa que supera inclús la mateixa naturalesa. És a dir, que varen ser dels primers signes de la condició humana que l'alliberà del mandat diví, diríem. És a dir, bueno, per tant, estava en funció d'entendre què era o què implicava la ceràmica dins el sentit de l'evolució humana, però. Ho dic perquè veies que...
3: Que vos ha tret el tema i que l'heu investigat a fons.
2: Clar, a part de la feina que feia, pues, estudiava el procés de l'evolució, de quan trobaren els primers símptomes de que l'home feia qualque cosa, 30.000 anys antes de Jesucrist, no? Que això només ho feien les dones, perquè només ho feien les dones. I... Es diu que pintures són com un brusquer o un exagerat, però m'agrada anar a l'arrel de les coses. Per això te deia que el fang, els xinos, l'heredaven 300 anys, que havíem preparat el seu rede per dins, perquè sabien que en els anys se millorava, no?
3: És a dir, m'heu dit que es fan que a més el guardaven per deixar-lo podrir.
2: Sí, era un procés com el vi, perquè el vi és més bo quan s'ha fet baix d'unes condicions especials. Hi ha moltes coses que els temps els milloren, perquè era més plàstic, les formes ho veien més aviat, més bé, i perquè se tractava, ja t'ho dic, d'una matèria que s'havia mesclat, s'havia preparat, i se tractava després de donar-li un sentit, una forma com un violinista que va ser de molt d'ensajos i de molta dedicació durant anys, fa un concert meravellós que només és això de la peça de ceràmica que jo volia fer, igual que música o amb poesia.
3: I m'ho estava estallant.
2: Bé, jo t'explico un poc.
3: Sí, explica-ho-me.
2: Perquè, bueno, veus, aquest tipus de funk, el mesclava aquí dins unes piques, veus? Aquí tenia les piques i anava fent la mescla, degut a que a Mallorca no hi ha els elements apropiats per poder fer alta temperatura, 1.400 graus.
3: I d'on el duieu?
2: Bueno, d'Aragó, de Galícia, qualcun arribava de la Índia perquè ja eren materials molt, molt especials. I
3: canvia molt.
2: Clar. Que...
3: M'heu dit que el test d'aquí, a partir de certes temperatures,
2: Sí, ara una olla de pòrtol o una gerra, si l'haguessin de coure dins un forn a 1.100, no, ara aquí tenim...
3: No passa res.
2: A 1.100 ja... tornaria un cagaferro, se fondria i seria un vidriat, saps? Mm-hmm. Vull dir que és per això ho havia de preparar, que no, era una terra que aquí no...
3: I quin és el resultat d'aquesta terra més...?
2: Bueno, això ja entra dins, diríem, dins el virtuosisme d'apurar una forma. Saps? És com un poeta, o un poeta filòsof, perquè han de ser les dues coses, que conjuga aquelles paraules amb un sentit. Això és igual en la ceràmica. Bé, ho dic perquè en realitat la meva obra està basada damunt les formes i en les textures, no? En les textures. Fetes el torn, aquí, assegut en aquesta roda, i això, situar-se, anar per pòrtol, a veure 20.000 vegades quan fan les olles o com fan les...
3: M'heu dit que sempre heu empleat el mateix torn. Sempre l'heu
2: fet servir. Sí, és el torn, no?
3: Només en teniu un.
2: No actua per ell mateix, sinó li peca una putada, que diuen, sí. A Mallorca, a Solla, Margalida, no me facis putada dins l'entrada. Ho sabies?
3: Ah, no. Però clar,
2: perquè vosaltres deis putades.
3: Nosaltres deim putades.
2: Llavors, són putades a Solla.
3: Sí, ho sé. em feis moltes de putades a Solla.
2: No me deixen fer sacuja, però això entre nosaltres...
3: I aquí vas?
2: Bé, ho dic perquè ja, això ja, aquí hi havia els fons,
3: sí.
2: Això era la ximenea, i... però vamos, no era, perquè veies que no era una cosa que se pugui improvisar. Jo de vegades venen alumnes i se meravellen del puesto que tinc perquè ells volen fer ceràmica. I
3: no tenen espai.
2: Ni els esmalts, tot és sobre prefabricat i bé, tot això està bé, per si il·lusió que els dona fer qualque cosa, però fer ceràmica és molt més sèrio i molt més profund.
3: Jo he pegat una ullada a l'espai i m'he quedat enamorat. M'ha encantat l'espai, aquesta mescla d'elements industrials i...
2: Bé, perquè és inevitable comptar amb aquestes coses, no se pot fer. Però bé, hi ha molta de gent, jo vaig ser molt d'anys professor de l'Escola d'Art i Oficis, i els alumnes estaven molt il·lusionats, i qualcun ha seguit, i qualcun ho ha hagut de deixar.
3: No ho seria difícil, no?, avui en dia, guanyar-se la vida fent...
2: Sí. Bé, però el que t'anava dient és que aquestes ceràmiques tenen un llenguatge i cada textura, després si baixem a baix, cada textura és una creació del vernís.
3: Mm-hmm.
2: Tot això implica, d'això, això pues, implica en que has de conèixer les reaccions que farà dins el foc, dins el forn, que això és un capítol a part de tot això. I clar, has d'anar controlant el que puguis, perquè no tot es controlava dins. Precisament aquí has fet... De l'emoció del treball, de la feina.
3: I hi ha la màgia, no?, també? De la sorpresa, d'allò inesperat.
2: Clar,
3: em fa molta gràcia això que dèieu de despullar la ceràmica, de l'anècdota. En el vostre cas, a vegades, se manifesta amb aquests forats
2: que, sí,
3: d'alguna manera, inutilitzen... ceràmica per al seu objecte primer.
2: Clar. No,
3: és a dir, gerros que no poden contenir aigua perquè...
2: Sí, sí, ja, però així tot, el gerro, la forma de gerro, té una història, té un llenguatge, té una comunicació que te... Per exemple, mira, ara aquest, en su xap que hi faig, com a jeta no servia per res.
3: Per les preciades.
2: No? Però aquest xap li obri l'interior, també, te fa que puguis compaginar l'interior en l'exterior. És a dir, és una...
3: Veus una cosa que en teoria t'estaria vedada, que escaparia a la teva vista.
2: Sí.
3: És un joc.
2: Sí, i el que té, ara ja no, perquè no puc, que 90 anys, però és il·lusió d'obrir forn, en la inquietud de que no saps bé el que hi trobaràs de dins, és una al·licient per la vida.
3: Clar, deu ser molt divertit anar fent experiments com si un nin tota la vida.
2: Sí, bueno, és un al·licient que no és una monotonia, és un estímul, és una curiositat, és una... Perquè quan... El procés, amb aquest estudi que he fet, hi ha un llibre, te'l mostraré, d'un... No eren científics, perquè en aquell moment era el mateix temps d'en Leonardo da Vinci i d'aquesta gent, que va escriure un llibre sobre la ceràmica, sobre la maiòlica. Hi ha un punt que coincideix exactament en el que va fer en Miró la primera vegada que vàrem coure unes peces dins els fons de Nertigues. Que Nertigues anava acabat d'haver fet una cuita, sempre de que Déu faci més que nosaltres. i això que no, no era molt creient, però ara aquest llibre que tens de Renaixement és una recopilació i hi ha exactament les mateixes paraules. És a dir, que aquella gent, a pesar dels seus coneixements, sempre i en Miró escriu en Artigues dies després d'haver fet la primera fornada. Espera que els angelets no parla les paraules de Artigues, és a dir, que Artigues eren unes paraules sagrades, misterioses, que no podies acabar una fornada que no digués aquesta, que Déu faci més que nosaltres. I en Miró, que no estava encara molt avasat a les fornades de Artigues, se degué estranyar de sentir-lo.
3: Serrada de Déu.
2: I diu, els angelets, li diu, els angelets mos hauran ajudat a fer la fornada. Això és l'essència de la vida.
1: Escoltàvem l'escultor Lluís Castaldo, nascut a Sóller el 1936. En uns segons toca parlar de la seva biografia. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa i continuem.

0: TV3 Ràdio és Dial. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Hola de nou, som en Joan Cabot, i això és Aire, i avui estem escoltant el testimoni de l'escultor Lluís Castaldo, nascut a Sóller l'any 1936 i un dels ceramistes més importants de les illes, si no el més important. Fa uns segons visitàvem amb ell el seu taller, ara conversam amb ell al seu despatx, on repassam la seva biografia.
2: Bueno, jo he tingut una història un poc particular. Jo vaig néixer 1936 i ma mare havia estat a Molusa i va tornar a Sóller, que va ser el moment que jo vaig néixer. Però no vaig conèixer mon pare fins que un dia va passar tota la meva vida sense tenir cap relació ni cap idea de qui era mon pare. I un dia sa neta, gràcies al professor, que li diu, que diu a sa classe que facin un arbre genealògic, i ella, que com tots els lots d'avui, que són molt espavilats, va començar a cruzar noms i cercar. I quan arriba a casa seva, li diu a sa mare: mamà, i el papà té germans? Què vol dir, té germans? Si havia desaparegut, si havia mort a Piscínia? Va resultar, és un poc llarg, el tema, no, perquè veus que he fet tota la vida sense tenir pare o sense conèixer que tenia un pare, que... I sabia que tenia un pare, perquè normal, això no em porta...
3: Això no falla.
2: Sí, però ma mare pensava que havia desaparegut a Vicinio i va resultar que efectivament pensaven que havia desaparegut a Vicinio, perquè en aquell moment era un jove que l'havien enviat a Vicinio, però resulta, després de que vàrem entrar en contactes amb aquesta família de Roma i vàrem estar, perquè ells sabien que son pare havia comanat un fill i tal, va resultar que havia desertat i va estar 15 anys o 10 completament amagat, perquè estem de Mussolini, li hauria costat la vida. Per tant, té una justificació que no aparegués, però vamos, me vaig crear sense pare.
3: És a dir, teniu sang italiana per part de pare.
2: Per sí.
3: I la vostra mare?
2: Era de Sóller.
3: Era de Sóller.
2: Sóllerica.
3: I mai vos va contar com se
2: no van conèixer? No ho sabia. Sí, bueno, no. Eren temes que no em parlaven. Jo evitava parlar del que havia estat. El havia conegut a Molusa i havia estat molt enamorada d'ell i sempre el va esperar. Qui és? Ella sempre el va esperar.
3: Sempre va esperar que...
2: Sempre va esperar, perquè veia que no, que a través del cònsul i a través de les ambaixades i a través de tots els sistemes no el trobàvem. I clar, no el podien trobar, perquè ell procurava que està sense... sense identitat.
3: Una dona embarassada...
2: Era molt difícil. En aquell temps era molt difícil sobreviure. A veure, per tothom, però encara més per una dona.
3: A més, va encertar l'any de ple, 1936.
2: 36, sí, sí, sí. És a dir que...
3: Així tot duis el seu cognom, Castaldo.
2: Castaldo, París, és que sí.
3: Sou Lluís Castaldo,
2: no, no, París? No, sí, hi havia una família que després van tenir en contacte a Nàpols, eren de Nàpols i tal, però... Però no hi va haver cap relació, perquè després aquí hi va haver franquisme i les comunicacions de tota Europa no eren normals i era un mes dels conflictes que hi va haver a Europa, que va caure dins la desgràcia, i jo vaig ser sempre feliç i content. No vaig tenir mai... Era moment durs, perquè els temps eren durs. Però per a tothom.
3: Com va ser la vostra infància, a Sóller?
2: Alegre. Jo ben aviat vaig saber el que volia ser i vaig haver de lluitar per aconseguir-ho. Feia feina de camareret a un puesto que se deia la botigueta i era un centre cultural molt, la botiga de senyors, en aquell moment era un centre cultural, aquí on compareixien en Ventosa, en Castellanes, en Salià, en Mir, en Rossinyol, tota aquesta gent, i això em va despertar una vocació temprana que jo veia que podria ser el meu... Crec, no. Estava convençut. Vaig fer... Ho vaig preparar en dibuix per ingressar a l'Escola de Belles Arts a Barcelona. I...
3: Se vos donava bé des de...
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sabeu que el que jo feia agradava molt. I vaig tenir sort per ingressar a l'Escola de Belles Arts en aquell temps, ja t'ho dic, només donaven quatre beques entre Mallorca, Eivissa i Menorca, i no sé quina més. Però hi havia molt beques.
3: I vareu anar becats.
2: Ah. Sí, això va ser un dels meus pesars, que per continuar la beca havia de dur tot sobresalientes. Perquè la me renovassin cada any. No.
3: I
2: això és un dels pesats, però...
3: Perquè vos obligava a...
2: No, era una obligació, que si no sí, dues sí. Notes de sobresaliente no la me renovaven un altre any.
3: Parlàvem un poc de la família i de la vostra mare i de com era Sóller quan vos éreu petits.
2: Sí, sí, sí. Bueno, era molt pobre, el meu... Per dins eren pobres, gent pobra, fanera, neta, honrada, i com era necessari i obligatori, però no era ni fabricant, ni empresari, bé que ja hi començaven a haver gent que tenia un fuster, un ferrer, tot això, tota aquesta gent, pues, a poc a poc. S'anaven situant, però eren molt difícils, molt.
3: I com és que la vostra mare va partir a fora? Era bastant no, habitual?
2: Sí, això és una de les coses que jo... No, sí, però no era molt habitual.
3: Una dona tota sola?
2: Una dona jove.
3: Jove tota
2: sola. Ara sí que és més...
3: És vera, ara que ho deies, solien partir els homes, primer.
2: Sí, sí. I que se casàs també, perquè estava casada per l'Iglesi. Varen venir, se va casar aquí per l'Iglesi, però no era... En aquell moment, els matrimonis els de fer, els proporcionava... sinó el rector, l'econòm de l'Iglesi, saps?
3: parlar-me un poc de la vostra formació. On vareu anar a escola? Perquè eren escoles religioses, eminentment.
2: No, sí, jo quan vaig anar a Barcelona vaig poder entrar a Belles Arts, perquè era una cosa distinta del sistema, però jo sumar, restar, multiplicar i dividir, i era tot el que... tot el bagatge que duia.
3: No vareu anar molt a escola? No hi vareu anar
2: molt? Clar, jo als 13 anys me posaren a fer feina a la botiga.
3: Com era de caràcter la vostra mare?
2: Mira, jo vaig tenir molta de sort amb la família, els predins i ma mare. M'estimava molt i mai varen tenir un no. Que jo recordi, el no podria ser quan jo volia anar a estudiar a Barcelona o a Palma. O no. Me donaven llibertat per poder fer el que... No, jo amb aquest aspecte vaig ser molt feliç. Me vaig sentir respaldat i me vaig sentir... No vaig sentir mai una brega, una discussió familiar, per això o per allò. Eren pobres, però passa res, no passa res.
3: Per tant, vos va
2: pesar... Ser rica és una altra cosa per nosaltres, sí. Comprens? La riquesa és una obra d'art, contemplar, llegir un poeta, sentir un concert, un amic t'obri altres portes que tu no tenies previstes, però que són coses positives, saps?
3: Vos va pesar, es no va tingut pare, vos va pesar en algun moment, vos va marcar?
2: No. Em va alegrar molt quan els meus fills anaren a Roma a conèixer aquesta família d'Itàlia, que ells havien pogut avaluar el comportament de lo que jo dic el sujeto. No dic mon pare perquè no ho va ser mai, però el sujeto. I li varen dir aquesta família, quan varen saber que jo havia viscut, m'havia situat, era qualcú, que havia tingut molta de sort, perquè ells avaluaven l'actuació del sujeto amb una altra família i sabeu que no era, no havia estat molt...
3: No els hi havia anat tan bé.
2: No.
3: Com va ser el xoc per un jove de Solla arribar a Barcelona i començar a estudiar Belles Arts? Devia ser un món completament diferent, moralment, políticament.
2: Barcelona era una altra cosa, però clar, ben aviat un de nosaltres, les motivacions se dirigeixen cap a certs sectors, musical, poètics, va ser en part la formació que jo vaig rebre, conferències i exposicions, en aquells moments se discutia si en Picasso i en Miró eren comunistes, encara no podies parlar d'aquesta gent en normalitat, saps?
3: Vos intuïeu de cap a on volíeu anar o no va ser fins llavors que vareu participar aquesta exposició que vareu descobrir que aquell era la data que volíeu seguir?
2: Sí, bueno, jo crec que m'ho va fer descobrir la feina. Si no haguera fet feina a la botigueta, no m'haguera despertat, haguera estat impossible. i en canvi allà era un centre que venien de Puerto Rico, venien de Cuba, venien d'Argentina, venien de França, de mitja Europa, tenien experiències que era gent que havia hagut de lluitar i que s'havien fet una situació econòmica i pens que és allà on vaig descobrir realment el que podia... De fet, era així, jo els primers anys anava alternant uns mesos de feina i la formació a l'Escola d'Arts i Oficis, que havia de dibuixar, i m'estava molt d'arquitectes d'aquella generació, m'ho trobàvem allà, ells havien d'aprendre a dibuixar, perquè si no els suspenien a tots, no arribaven a entrar, que els suspenien.
3: Sí,
2: i va ser això, era una Mallorca no té res que veure amb el que era, amb el que va ser en aquells moments. No.
3: Clar, fins i tot un poble com Solla, que tenia, que era relativament...
2: Solla encara...
3: Cosmopolita, fins i tot, diria.
2: Bueno, no, vamos, va ser cosmopolita fins l'any 50, o un poc antes, que, perquè aquí ja venien tota aquesta gent, els catalans que havien anat a París i tenien experiències i vivències molt, molt curioses, però després venien aquells que havien partit feia 50 anys antes i s'havien enriquit a Cuba, a Puerto Rico, a Venezuela, a tots aquests puestos que... I hi havia un ferment que jo crec que no se trobava molt de llocs de Mallorca, el ferment que hi havia aquí. Bé, basta veure el modernisme, les cases que havien fet i els jardins que hi havia... I... Era, això a Mallorca no se veu, no. Més que la ruralia, el camp, i clar, hi havia un ambient ja poètic, musical, i això era poca cosa, però bastava per encendre el foc.
3: Com va ser el vostre retorn a Silla?
2: Bueno, jo vaig tornar molt il·lusionat, perquè vaig poder aconseguir aquí, aquí era una fàbrica de guix, i la vaig poder arreglar per acondicionar, per fer ceràmica, inclús vaig emplear el mateix forn de guix que hi havia per fer les primeres ceràmiques, en què dic. De costar, m'ha costat molt la vida, però no me n'he donat com perquè estava il·lusionat. No. Comprens? No.
3: Clar, de què costa arrencar?
2: Hombre, clar. No, la meva família no me podia ajudar a demanar crèdits, ni molt menys. No, de poc a poc, però a poc a poc i amb feina... Jo va arribar un moment que no distingia res de festes en tot l'any, no em feia, no feia la vacació, no va existir. El dissabte i diumenge, bé, llavors el dissabte era dissabte, i el diumenge no en parlem, però jo no el vaig fer mai.
3: Ho has posat molt, dins i fora de Silla, que és el que vos ha fet especial il·lusió d'allò que heu aconseguit com a artista?
2: Les amistats que he tingut. he tingut una sèrie d'amics, de gent que tenien una visió del món i de ses coses, que això m'ha ajudat molt. Això ha estat la meva riquesa espiritual que m'ha conformat. No?
3: I també heu tingut alumnes, també heu donat classes, això també deu ser...
2: També he tingut alumnes, molts, perquè fa molt d'anys ja vaig donar, no sé si 30 o 40 anys. Després m'ho varen venir a cercar per donar classes a Arts i Oficis, la primera vegada m'ho varen venir a cercar. I vaig dir, ho provaré. I el que després vaig haver de fer oposició, però bé, per això no era cap problema, a Madrid, no aquí. Clar. No ha estat massa... la meva vida l'he compaginat amb la meva dona. I ella ha estat partícip de tot el que han cregut que podíem fer junts. Saps què t'ho vull dir? Això, viatges, amistats, tot això és molt més... És més fàcil quan... És més fàcil, no?
3: Abans jo penso... a demanar, clar, per una vida com la vostra, pot ser molt difícil trobar companys de viatge. Sí. No? Aquesta vida sacrificada...
2: La vida és molt difícil. Me'n dono compte que és molt difícil. Per segon qui, és molt difícil. Per altres, és molt... No sé què t'he de dir, és viure, és tenir amics, és llegir un llibre, escoltar un concert... És una cosa que està per damunt de totes les altres coses, no?
3: Com vos vareu conèixer?
2: Bueno, jo no sé si t'he de dir que mos vareu conèixer quan mos batiaren, no? Perquè eren nens i quan jo estava a la botigueta que anava a cercar llet, ella granava a les carrers de la Lluna una tenda que hi havia i jo per mi era que en un moment ja mos fa... Tota la vida hem viscut junts. I si hi ha una cosa que mos preocupa és que se'n vagi un antes que l'altre. És una sort.
3: Clar, la meva sensació és que, malgrat aquest, en teoria, condicionant negatiu d'entrada, sí, vareu tenir una infància molt feliç i heu tingut una vida... Sí, sí. Que estàveu bastant aconhortats.
2: Sí, no. El que... He tingut molt bons amics des dels professors que vaig tenir quan estava a nivells més baixos de... No he estat mai... Per ventura és perquè he tingut sort a desenvolupar el que hi havia en jo.
3: Hi ha d'haver una relació gairebé íntima entre vos i ses obres, quan ens manipulau en ses mans.
2: Clar,
3: perquè
2: total.
3: A més... És,
2: total. Sí, s'obre i tu forma part quasi d'un mateix. No. Qualsevol de les meves obres ja sap que és un castell, no. I no ho dic en aspecte venidós, però des del primer moment, des de que prepara la terra, la condició, la faig forma i després... Perquè la ceràmica, el que té per jo i que té... és que... és tot un conjunt de coses que se van sumant i clar, si tu tens una estimació, en primer lloc, per d'estimar. En segon lloc, és de dedicar. I en tercer lloc, has de tenir sort. També és important dins la vida, això. També has de tenir sort.
3: Sí, no va gens malament mai.
2: La vida és llarga i jo des de que vaig fer una exposició, la primera exposició que vaig fer a Can Costa, a les galeries Costa, tu no les has vist mai.
3: Mai.
2: A les galeries Costa. Del carrer Conquistador, hi havia les galeries allà, i vaig rebre una targeteta d'en Camilo José Cela, que me deia que quan tingués temps que passés per casa seva. Comprens? En aquell moments, aquell home ja va intuir, a través de l'exposició que jo havia fet i de les coses que jo havia dit en el diari, que hi havia una afinitat amb ell, saps? I així, pues, surten relacions que t'enriqueixen.
3: En el final vam tenir relació amb en Cela, amb en Miró.
2: Amb en Miró. Miró. Jo tenia les portes obertes de Miró quan comprens. I he viscut coses i anècdotes i que són històriques, comprens. És així, és una sort.
3: Heu estat practicant d'un art, la ceràmica, que sovint no té prestigi, que tenen altres altres suports.
2: Sí, sí, això és així, fet. Però...
3: Però a la vegada també heu contribuït a com a prestigiar-lo i demostrar que hi ha un llenguatge possible.
2: Clar,
3: a través
2: clar.
3: De la ceràmica que va més enllà de...
2: Sí.
3: Ja popular.
2: Sí, bueno, no és exactament això, perquè seria molt pretensiós. L'artesà és una persona molt valuosa i molt interessant i que fa unes coses molt necessàries, però també un arriba a acceptar que la societat s'equivoca de vegades i que si un moment té unes preferències per damunt de moltes altres coses, és així, no importa li donin més voltes, és així.
3: I si tot...
2: Molt important és que tu facis el que realment penses que t'ho

Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fan servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Siron, Marisa Anderson and Jim White, Oren Ambarchi, Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, Sergio Rigo davant de l'ordenador, Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, que està de vacances, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donant sa benvinguda a sa edició 670 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 9 d'agost de 2026. Aquesta setmana hi ha un eclipsi, ho dic per si hi ha qualcú que no ho sabia, i evidentment ho deia de bromes, però sí que, com ja és habitual, a Font de Misteris, mirarem de fugir de l'actualitat, Així que anem a intentar a no fer cap al·lusió ni en aquest ni en els propers programes, i ja si un cas més endavant mirarem de tornar a parlar amb el doctor Oliver i tot això, però és que, clar, sempre tothom parlant del mateix vol que et digui, és una mica un rotllo, no sé si esteu d'acord, no ho hauríem a lo millor haver comentat abans d'entrar a l'estudi, però crec que
1: però si a més ho varen comentar en el seu moment també a la televisió, en profusió i en detall, i crec que ja està tot dit. Sí.
0: I ho deixem així. Així que anem a la nostra cinta sumari i comencem.
2: Començarem aquest programa 670 de Font de Misteris coneguent la figura de Llorenç Fa. Gràcies a ell i la seva correspondència, podem saber com era el dia a dia d'un estudiant de medicina en el segle XVII i com, per exemple, era la seva relació amb l'astrologia. Mos traslladarem a el pont d'Órbigo, en el camí de Santiago, on l'any 1434 el cavaller lleonès Suero de Quiñones va protagonitzar el legendari Paso Honroso. Com va ser aquest episodi? Coneixerem també un parell de detalls més sobre els tornejos i justes, com varen fer les darreres setmanes, i si dona temps també abordarem el tema de les darreres bruixes de Galícia. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i també a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris ib3. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema d'A+, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ib3 Televisió en el servei a la carta d'ib3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I com és habitual, començam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diverso, on mos espipelles situacions històriques que mos ajuden a conèixer més la nostra pròpia història. Així que, quan vulguis.
1: Idò, entre 1635 i 1637, un jove mallorquí que estudiava Medicina a la Universitat de València van escrivint cartes a casa seva. Se deia Llorenç Fa, i gràcies a aquella correspondència avui podem saber com era el dia a dia d'un estudiant de Medicina del segle XVII. El coneixerem en aquest món diversos a partir del que conta Antoni Contreras en un article del butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Aquestes cartes ja les havia publicades Estanislau de Kotzka-Aguiló l'any 1905. Hi trobam el que estudiava, esclar, també, però també el que li passava pel cap, les seves curiositats, les seves preocupacions, i entre totes destaca una que avui ens pot sorprendre, l'astrologia. Llorenç Fa hi dedicava temps i esforç, i no per afició. Era una assignatura més dins la seva formació de metge. Per un metge d'aquell temps, l'astrologia era una eina de feina. La idea venia d'enrere. Des de l'antiguitat clàssica se creia que els astres influïen directament sobre el cos humà i sobre les malalties. Hi havia una figura que ho resumia tot, l'homo astrologicus. Cada part del cos estava governada per un planeta o per un signe del zodiac. D'aquí que un metge hagués de consultar el cel abans de decidir un tractament o triar el dia d'una operació. Tot aquest saber procedia de Ptolomeu i del món hel·lenístic. Els autors àrabs el varen recuperar i més endavant va entrar a les universitats cristianes, on l'astrologia formava part de l'anomenada Scientia Judicorum. Amb el temps se va anar separant de l'astronomia. Una calculava els moviments dels astres i l'altra els interpretava. Ara bé, l'Església mirava tot això en recel. Després del Concili de Trento se va condemnar l'astrologia judiciària, la que pretenia endevinar el futur de cada persona perquè es considerava que anava contra el lliure albedrí. La mateixa normativa, però, ens permetia l'ús en medicina i també en feines pràctiques com l'agricultura o la navegació. Amb aquesta ambigüitat s'entén el panorama del segle XVII. Molts de metges la seguien practicant a normalitat, mentre la Inquisició en perseguia d'altres. Llorenç Fa se va formar enmig de tot això. A les cartes sortien les classes d'astrologia, fins i tot el nom d'un professor, en Vicente Vázquez. Pel que més crida l'atenció és l'interès personal de l'estudiant. Volia aprendre a fer nativitats, horòscops calculats a partir de la posició dels astres en el moment de néixer. Segons la doctrina de l'època, una carta celeste ben feta permetia llegir-hi la salut d'una persona, el seu caràcter i fins i tot la fortuna que l'esperava. I aquí trobam un detall curiós, perquè en Fa escriu a son pare i li demana la data i l'hora exactes del seu naixement i també la del seu germà. Ho necessitava perquè el zodiac es mou molt de pressa, no? I una petita variació de l'hora podia capgirar tota la interpretació. Calcular un horòscop exigia una precisió extrema i conèixer bé les coordenades celestes. Per a ell, l'astrologia era una tècnica que s'havia de saber aplicar en les mans. Per fer aquests càlculs necessitava efemèrides, unes taules astronòmiques que donaven la posició dels planetes dia a dia. Fa se queixa a les cartes de no tenir-ne cap. Aquestes taules, com les que publicava en Kepler o Giovanni Antonio Magini, eren imprescindibles per aixecar un horòscop sense haver de passar la nit mirant el cel. I que fossin tan males de trobar a la universitat pot ser té a veure amb la pressió inquisitorial sobre aquest tipus de llibres. Les cartes d'en Llorenç Fa, per tant, confirmen que en ple segle XVII l'astrologia encara formava part d'aquesta pràctica mèdica i dels estudis universitaris, per molt que la doctrina oficial de les mirés també en reull, i els metges d'aquell temps les feien servir per entendre el cos i la malaltia dins una visió del món on el cel i la terra anaven lligats. Com us pareix?

Has dit que del que estudiava aquell jove, en Llorenç Fe, aquest, mos pot sorprendre el fet de que estudiés astrologia. I ens has explicat que aquella astrologia es va separar. Podria ser el que a dia d'avui diferenciam entre astronomia i l'actual astrologia, que en aquell temps es deia, se coneixia com astrologia judiciària, i servia per interpretar el destí de les persones, el seu caràcter, el seu futur. I un exemple és això que has dit d'aquest que demanava a son pare les dades del seu naixement per fer una mena del que a dia d'avui coneixem com a carta astral. Fa segles d'això i va ser aquí.

També has dit que la religió ho va tractar d'aturar, perquè trobaven que anava en contra de les seves creences, si bé, si ho analitzem, pot ser que no tant. I és que, de tot el que has contat, molt interessant, però m'he quedat amb això de l'astrologia judiciària, perquè crec que és un concepte molt senzill, sí, però que es pot complicar molt i que, bé, crec que és molt interessant.

Estem aquest de tractar de pronosticar el futur, ha estat una constant que es perd en l'antiguitat. Basta veure, per exemple, els egipcis, que ells també ja els hi venia d'enrere, però ells amb els zodíacs, els romans amb els àugurs, diversos sistemes per tractar de saber el que ens havia de venir, ja fos mitjançant l'estudi de les constel·lacions o també per coses més curioses com el vol de les aus o fins i tot, ara que dic això de les aus, i de fins i tot els romans pronosticaven el que havia de succeir en funció de com menjaven, com menjaven les aus. Si menjaven molt de gra era senyal que venia qualque cosa bona i si no menjaven era mala senyal. Això creien, que dic jo. Potser que simplement no tinguessin fam, no ho sé.

però es veu que no va servir de molt perquè va seguir tenint importància i seguint protagonisme a la vida dels europeus. I bé, així arribam a la baixa edat mitjana, on era no tan sols pràctica habitual, és que fins i tot els poderosos es feien acompanyar dels seus astròlegs, bruixots, endevinadors, que bé que mitjançant aquest estudi dels astres deien por a sabre la influència que exercien damunt dels éssers vius i va anar agafant força fins al punt que has comentat tu, Sergio, que fins i tot va ser assignatura obligatòria. He vist que el rei Carles V de França fins i tot va crear una escola d'astrologia, o fins i tot, i jo crec que més sorprenent, 200 anys després, l'any 1538, els estatuts de la Universitat de Salamanca promovien l'estudi d'aquest tipus d'astrologia que es dedicava a conèixer el destí i a tractar de saber el que mos podia dur al futur. O també, per exemple, el rei Felip II, conegut com el Prudent, que tenia feta la seva carta astral, que també la consultava constantment, o autors i també persones tan famoses, ara que he citat Salamanca, com en Fray Luis de León, aquell de Como decíamos ayer, que per cert, sembla que mai no ho va dir com a tal, però que ell era un gran humanista, teòleg, i també era estudiant d'astrologia judiciària. Així era d'important, però no només per als cristians, perquè també ho era pels musulmans. Allà està, per exemple, el cas de Nazulema, l'endivinadora, la mare de Nalí, de la Palomera, aquell musulmà de Mallorca, que va anar a explicar-li al rei en Jaume I els senyals que sa mare tenia i que suposadament varen influir en que el propi rei Jaume prengués més força, no?, a l'hora de conquerir Mallorca. I ella deia que era pels senyals que veia.

0: I si parlem de senyals i de musulmans, tenim el famós poema que mos ho feien aprendre a l'escola. Jo crec que ara ja no ho sé, però aquells versos tan coneguts on precisament mos parla d'això, diuen: Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había, estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Sergio Rigo, encara s'aprèn això?
1: No. Ja a la meva època ja no m'ho va tocar aprendre.
0: Ja no te va tocar.
1: Sí, imagina que les pròximes generacions tampoc.
0: Bueno, igual canvien, no? Però jo que som de CGB, sí que mos ho feien aprendre.
2: Jo és el primer poema que vaig aprendre.
0: Ah, mira, us que bé. Bé, aquest forma part del romance vell, a s'anònimes del segle XIV, però mos deixa clar que eren la senyal del cel. És a dir, tenim un altre cas. Ara bé, una altra cosa és, evidentment, que endivinessin.

Però clar, és que sempre hi ha qui endivina. Crec que va ser en Voltaire el que va fer una reflexió bàsica però massa oblidada. Si un endivinador diu que un resultat o el futur de qualcú, el que sigui, serà blanc, i un altre diu que negre, clar, un dels dos s'endivinarà. I això sempre podrà alimentar o fins i tot reconfirmar la creença.

Però clar, això topava amb l'Església Catòlica, eh? Anava en contra del conegut com a lliure albir. O potser simplement era tractar d'evitar que un altre digués que tenia poders. I per això la Inquisició també actuava, com per exemple a un religiós sevillà, en Gregorio Chamizo, que es veu que aquest, a part de dir coses favorables dels luterans, va cometre el delicte d'utilitzar l'endivinació, motiu pel qual va ser desterrat a les Índies. I jo aquest cas el tenc recollit perquè li haurien aplicat el que es coneixia com a clàusula de quebrantamiento. I què volia dir això? Que si no ho complia, segle XVI, això d'anar-se'n desterrat a les Índies, i de, si no ho complia, seria enviat a galeres.

I és que a la vegada que tornava a agafar força això d'aquest tipus d'endevinació, direm que mitjançant els estels, l'Església Catòlica ho volia evitar. Per això en el Concili de Trenta es va dictaminar la seva prohibició i la bula del papa Gregori XV ho deixava bastant clar, perquè la regla deia, ho he tret d'un llibre de Simonònic, evidentment, diu: se prohíben todos los escritos sobre las ciencias ocultas que sirven para la invocación del demonio y todos los escritos de astrología judiciaria que pretenden dar a conocer lo que depende de la libertad del hombre y de la fortuna. Pero no se prohíben los escritos de astrología natural que se fundan en la observación de los astros y están al servicio de las actividades humanas. I això segons Sant Gregori XV. I abans d'ell, un altre papa, en Sixt V, que... Bé, aquest deia que qui fes ús de la màgia, de l'endivinació, dels sortilegis i d'aquest tipus d'astrologia judiciària, i del que s'aniria o bé a la presó, o bé a la picota, o directament mort.

0: venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
1: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
0: si a tu te dic pinta,
1: mur,
0: portada,
1: si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Seguim agafant de misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I ara també reprenem, en aquest cas, on ho deixàrem la setmana passada. Vam estar parlant de justes, de torneig, i vàrem explicar com eren realment des d'aquí, els de les nostres illes, en base en els testimonis i les cròniques de l'època. I també es va comentar com, per exemple, Nostradamus arriba a ser el que és, bé, gràcies a un fet succeït a un torneig, i mos varen quedar en que tu volies parlar de la figura, de la persona de Suero Quiñones. Així que, quan vulguis, Borja Rigo.
1: I doncs sí, hi ha un indret legendari, entre molts d'altres, en el camí de Santiago, és el pont d'Órbigo, sobre el riu homònim, i que serveix d'entrada a l'Hospital d'Órbigo. El Paso Honroso, com és conegut, mos fa retrocedir en els temps fins a l'any 1434. Tan famosa va ser la seva història en qüestió que, fins i tot, en Cervantes la recull en boca del seu Quixot. Resulta que aquell any, que era de jubileu a Santiago, don Suero de Quiñones, cavaller lleonès i veterà de la Guerra de Granada, va decidir honrar a la dama de la qual està enamorat, na Leonor de Tovar. El vot, de lo més curiós, consistia en dur cada dijous una pesada anella de ferro en el coll fins a quedar alliberat de tal càrrega. La manera de fer-ho era sobreviure a lo que se coneixia com a Paso Honroso d'Armes, és a dir, un combat d'un contra un a cavall i en llances. I a continuació, pelegrinar fins a Compostela. Però per dur a terme aquest cavalleresc repte, primer havia d'aconseguir el permís del rei, en aquell temps Joan II de Castella. Per aconseguir aquesta règia autorització, i de fa partir d'on Suero de Bes amb altres cavallers, nou en concret fins al castell de la Mota a Valladolid. Allà se va entrevistar amb el monarca, davant 70 mirades de la reina, doña Maria, el condestable de Castella, el príncep hereu don Enrique i el mestre de sort de Santiago, i un assortiment variat de nobles que ho assoraven tot en gran curiositat. L'acord va quedar tancat de la següent manera. Don Suero de Quiñones i els seus nou companys se posarien a un extrem del pont d'Órbigo, a la part que dona el poble, naturalment, i així provarien d'impedir el pas a qualsevol cavaller que ho intentàs rentant-lo, el nostre protagonista, a un duel o un combat singular. Aquesta prova havia de durar tot un mes, des de 15 dies abans fins a 15 dies després de la festivitat de Sant Jaume Apòstol, és a dir, el 25 de juliol.

El que és fascinant d'aquesta història és que des de dia 10 de juliol, moment en què van començar les lluites, fins a 9 d'agost, és a dir, com avui, dia en què se donen per acabades, hi va haver combats cada dia salvat a la ciutat dia de Sant Jaume. A més, durant cada un dels matins se van celebrar una solemne missa en aquell lloc i després van tenir lloc grans festins on no podien faltar les viandes i els bons vins. Però girem els ulls cap a l'assumpte dels duels. En els 30 combats disputats, Don Suero de Quiñones en va sortir clar vencedor a tots. Només va ser ferit lleu en el darrer d'ells. Per la seva banda, els seus contrincants tampoc no van sortir realment del tot malparats, llevat d'un. L'excepció va córrer càrrec d'Esbert de Claramunt, provenent de terres catalanes, i que va afinar el dia 6 d'agost. La causa va ser que la llança de Don Suero li va entrar per un ull, travessant-li el cervell. Així, una vegada acabat el ja torneig, tota la comitiva va partir cap a Compostela. A la catedral hi van depositar l'anella que havia duit en el coll Don Suero de Quiñones, així com una cinta de color blau que duia escrita la següent frase: si no vos plau correspondrem, en veritat no hi ha joia per mi.

A dia d'avui, tant Sanella com Sa Cinta se conserven encara a la catedral de Santiago, la primera en el relicari de Sant Jaume Apòstol, l'altra a la capella de les relíquies, penja d'escoll d'una escultura de Sant Jaume el Menor. Naturalment, és fàcil endevinar que en sopars dels segles la gesta cavalleresca s'ha tornat una gran festa. Aquesta, celebrada des de l'any 1997, té lloc el primer cap de setmana del mes de juny. Són les anomenades Justas del Paso Honroso, que ja a més han adquirit la declaració d'interès turístic regional.

que així per tractar de... Has dit això de dia 9 d'agost, com és avui, aquestes casualitats, no? I de per tancar una mica tot cercle, has dit que, bueno, per començar, aquest que se va morir dia 9 d'agost va morir perquè li va entrar una estella a l'ull, que és el que li va passar a Enric II, que va fer famós en Nostradamus. Exactament el mateix, que li va entrar una estella dins aquella gavidó que deia aquella quarteta de Nostradamus. Però aquest Suero de Quiñones surt en el Quixot, on també, clar que sí, es parla d'aquest tipus d'endivinació a la que jo feia referència, la influència directa dels astres a la vida de les persones. Vaja, quines coses.

I ara a un altre tema. Bé, no, està relacionat també. Vaig dir, quan parlava de tot allò de Nàpols, del rei Alfons el Magnànim, vaig dir que no se m'havia d'oblidar contar una cosa i no se m'ha oblidat, és que tampoc no mos va donar temps, però ho volia contar perquè crec que és brutal. Vaig parlar del que es va fer a la part del seu regne de la península Ibèrica en el seu honor, i no sé si recordeu que fa unes setmanes també varen veure que ell, el rei Alfons el Magnànim, va establir la seva cort a Nàpols. I me vaig demanar que si a Barcelona es va fer tot allò en el seu honor, totes aquelles festes, i més sense tenir dos vés per fer-ho, bé, pa i circ, ja ho vaig dir. Però si a les terres del seu regne es va fer tot allò, què no es degué fer a la cort, a Nàpols? I, efectivament, crec que també va ser gros. A Terres Balears, és vera que no ho he mirat, també era rei d'aquí, però a Nàpols, mireu això. Bé, primer va fer uns tornejos, com és de Barcelona. Era un any abans, 1423, però també això és ple de simbolisme, però també és una exageració. Està estret d'un treball de la UNED, d'en Francesc Ors, i diu, estàvem parlant de tornejos, si vos en recordeu, i de justa, diu, en el desfile previo a dicho torneo participó una construcción que, aún a día de hoy, resulta sorprendente. Aún a día de hoy es el año 2020. Según las crónicas, por las calles de Nápoles desfiló una estructura con ruedas que constaba de un gran elefante que transportaba un castillo en su parte superior cargado de ángeles que cantaban y tocaban diversos instrumentos. A los pies de dicho elefante desfilaban una serie de personajes vestidos a la manera de turcos. Brutal, no me puc imaginar.

Bé, com sempre, no? Tot el que hi pot haver al darrere d'un detallet de la nostra història, perquè tot això venia perquè jo el que volia dir l'altre dia, quan en Sergio mos va contar en la seva sessió de Mondiversos el cas d'una justa determinada entre dos nobles, i jo volia parlar simplement de la frase rompre una llança, rompre una llança en favor de qualcú, que era precisament pel fet dels torneigs. I suposadament, per exemple, el comte Berenguer hauria romput una llança per defensar en aquella dona, l'emperatriu aquella que volien cremar viva sent innocent, i que ella, a una justa, rompent la llança damunt de l'adversari, va evitar aquell crim, que la cremassin viva. No? Així, doncs, quan un diu que romp una llança en favor de qualcú, és precisament una manera de referir-se en aquests combats, que ja ho vàrem veure, sovint eren violents.

sovint violents i inclús que podria haver resultat molt més transcendents si hauria estat així com contaré, perquè resulta que hi ha la teoria que diu que les famoses, bé, ara no tan famoses, però antigament famoses i venerades relíquies de Santa Pixaris, de Santa Pràxedis, que a dia d'avui encara són en el Palau de l'Almudaina, illa de Mallorca, a la capella de Santa Anna, que per cert té molta més veneració Santa Pixaris que la pròpia titular de la capella, Santa Anna. I després John Part ens ho explica ben clarament en el seu Històries de l'Almudaina, i o sigui, explica el motiu era perquè na Santa Pixaris era molt més efectiva a l'hora de fer miracles. A més, aquí eren les seves relíquies, màgiques relíquies, diria jo, que perquè a part de testimonis que diuen que sortia sang de les seves restes, a més també te podries curar si bevies aigua que havia estat també en contacte amb les seves restes. Però el que jo volia comentar era el com, el per què es diu que varen arribar aquí aquestes relíquies. I de... Bé, suposadament, varen ser un regal que li varen fer a qualcú i que varen esdevenir en el que va ser el primer patronatge oficial d'aquell nou, podríem dir, regne de Mallorca com a tal. I mos ho explica el pare John Part.

És a dir, que et suposa que aquelles màgiques o miraculoses relíquies arribaren a Mallorca com a agraïment del rei de França, Felip VI, de França, clar, evidentment, no Felip VI, l'actual d'Espanya, i d'agraïment deia del rei de França a Jaume III de Mallorca, que era el seu nebot, perquè hauria estat el rei de Mallorca qui s'hauria enfrontat de veres en el rei d'Escòcia, Eduard I, en un torneig. És curiós, perquè, a més, no feia tant que França havia prohibit en el regne de Mallorca que celebrés justes i torneig a les seves terres, les terres del regne de Mallorca, que eren a l'actual sud de França. Però sí, aquesta seria una altra història.

0: efectivament, crec que ses, a dia d'avui les relíquies de la Santa Pixari no són les més conegudes. És vera que t'han citat qualque vegada i que tenen una història molt simpàtica com has apuntat, però no. De fet, per on tu ara m'equivoc, però crec que tampoc en el seu moment no eren les més populars de totes. És a dir, per aquest miracle que feien de curar mals bevent aigua o qual s'havien remullat, crec que mai va haver grans coes en el carrer per tastar això.
1: Vaya vostè a saber, perquè si el pare Joan Part parla de que tenien més devoció a ser de Santa Pixaris, no m'estranyaria, no m'estranyaria. A més, hem vist com era de crèdula la població en general, no? Amb això que hem estat...
0: Ara, vos imagineu aquestes coades que se formen davant la seu per l'espectacle del Vull de Llum? Però per rebre aquest boure d'ossos de Santa...
2: Aquesta temporada l'havia citat poques vegades, el Vull de Llum, sí, en Borja. Encara, no sabia com colar-ho.
1: El que jo ara estava pensant no té res que veure, però això que he contat avui ho havia d'haver contat la setmana passada i m'ha cridat l'atenció perquè que hagi coincidit que avui dia 9 d'agost lo d'en Bensuero de Quiñones és molt curiós, però que en el mateix relat del pare Joan Part surti en Carlemany i en Carles V de França, que jo havia citat en lo de la endivinació, això sí que no m'ho esperava de cap manera.

0: I ara jo crec que ja podem deixar les justes i tot això, però has parlat també d'en Suero de Quiñones, que bé, que va estar allà a Galícia fent de les seves, i volies anar a Galícia, però ara per un altre tema.
1: I doncs sí, ara, si voleu, anem amb una història ben fosca. Una altra història d'aquestes que, sense cap dubte, deixen un regust, pens, realment amarg. Per recordar-la, mostra Jadam fins a Ourense, com has dit a Galícia, concretament fins a una casa, un emplaçament que va ser conegut en el seu moment amb un apel·latiu més que curiós, de la casa de ses nines. Si retrocedim fins als anys 80 del passat segle XX, mos trobam que aquell lloc havia adquirit una notable fama. Fins allà hi anaven nombroses persones, mogudes per una curiositat certament morbosa, per un interès, per veure i conèixer de primera mà les gens que hi vivien. I qui eren? La història comença una mica més enrere, amb el matrimoni entre Andrés, natural de la vila de Dacón, i Rita, veïna d'Omato. D'allò, de la relació, varen venir en el món dues filles, anomenades Aurora i Nieves, respectivament. Va passar gairebé tot d'una, que el pare va morir a Sant Jove i la família va quedar assumida a la misèria i la desgràcia, a Sant Rita s'obligada a encarregar-se de tot com bonament va a porar. Les germanes, per distintes i a vegades poc agradables circumstàncies que van viure durant la seva infantesa, mai no se van arribar a alfabetitzar. I això, a la llarga, es va fer desconfiar cada vegada més de tot i també de tothom. De fet, amb els pas dels temps varen posseir terres i herències, al manco de nom, ja que mai no varen arribar a signar res. Pensaven que qualsevol document podria constituir un engany. S'ha d'afegir que en moltes ocasions aquella gent que anava a veure-les i que citava fa un moment no tenien un altre propòsit que fer befa i burla de ses dones. Com a mostra de com vivien de fora de la societat encara en ple segle XX, et sabut que durant bona part de la seva vida ni tan sols varen arribar a figurar a cap registre oficial. Són conegudes simplement com ses rictes, per la seva mare, naturalment. Malgrat això, una de les germanes, Aurora, que per lo que sembla era molt hermosa, se va arribar a casar. Si bé el matrimoni no va durar gaire, ja que la parella acusava diferències insalvables. I això, per lo que sabeu, va marcar un moment notablement crític. El seu aïllament va ser encara major. Varen començar a sortir de la seva casa, gairebé podríem dir una fortalesa, només de nit, només les vespres. Així evitaven qualsevol contacte innecessari amb la resta dels seus veïns. A més, els pocs que les veien varen començar a dir que les dones havien començat a fer una casta de rituals. En ells hi usaven espelmes i herbes. També s'escoltaven sons desconcertants provinent tant de l'interior del domicili com dels voltants. I, naturalment, la paraula bruixeria va començar a ser pronunciada. Com ho recorda el digital La Regió, se va dedicar també a la recollida de ferralla, variada, en la qual, fins i tot, tapiaven les finestres i portes de la seva casa a fi d'augmentar encara més la seva privacitat. Una d'elles va arribar fins i tot a perdre la vista, fruit de l'edat o de qualque malaltia, de manera que l'altra se va convertir en la seva guia en aquell petit món de penombra. Un altre petit tast de l'existència paral·lela que duen, que és certament es garrifós. A la mort de sa mare, varen conviure amb els cadàvers de sa mateixa dins sa casa. No un dia ni dos, sinó durant llargs mesos. I varen deixar de fer-ho perquè els veïns varen alertar a les autoritats a causa de la terrible olor que desprenia aquell lloc. I clar, no és per manco, certament. Si voleu més ingredients, més motius pels quals aquelles dues germanes varen ser tengudes per bruixes, n'hi ha. Ses creus. Desenes, segurament més d'un centenar disposades a lo llarg i ample de la propietat, com si siguessin un codi misteriós només conegut per elles. A les mateixes hi poden sumar ninots clavats a les fustes, concretament, al seu cap. D'aquella manera, els anys van anar passant. Les corregudes de les germanes eren només un relat ocasional, qualque vegada se'ls havia demanar caritat a qualque poble veí, o bé gairebé una rondalla, si voleu, per espantar els més petits. Arribant d'aquesta manera en el 14 de novembre de 1996. Aquell dia se va produir un espantós incendi en el domicili de les suposades bruixes. Un foc que va arrasar en tot i que gairebé en total i absoluta seguretat varen provocar elles mateixes. Això va fer que la situació, ja de per si compromesa en la que vivien, se tornés absolutament extrema. D'entrada, és veritat, van acceptar l'ajuda popular que els va arribar, però ràpidament varen perdre tot interès en ella. Encara que ho intentessin, ni les autoritats ni els veïns varen aconseguir convèncer-les de lo contrari. Finalment, se va haver d'actuar per força. Varen ser duites en primer terme a l'hospital per passar després a un asil o Carballino. En ell els varen estar fins que varen fer el seu darrer alò. Varen morir les dues l'any 1999, pràcticament en el mateix temps. Ja després de la seva mort, les seves terres se van disputar per la construcció d'una carretera. Sabeu què va passar? Que varen tornar a aparèixer un caramull de creus blanques, encara visibles a dia d'avui.

Jo la veritat és que quan havia vist les escaletes les darreres bruixes de Galícia, havia pensat, no ho sé, com on aniríem a temps pretèrits i a època de l'Inquisició i tot això. No m'esperava una d'aquestes històries dels anys 90 com sovint, quan cercam a les hemeroteques, podem trobar on darrere sol haver una part tràgica. Després està aquesta part més curiosa que dius que segueixen apareguent aquestes creus blanques a qualque indret d'una carretera. Vull pensar que és qualcú que les...

0: concedió. Això, d'aquesta part?
1: Efectivament. Ja està.
0: Molt bé, fantàstica. Aquesta anàlisi sobre Quevedo.
2: Sí, sí.
1: I Quevedo.
0: Qui ha escrit que? Quevedo cantant? Quevedo poeta?
2: Aquí hi ha una lliçó, eh? Una lliçó.
0: Quina és la lliçó,
2: no
0: Xavi Pou?
2: No m'ho faig explicar, però n'hi ha una.
3: Un crac.
0: Un crac, efectivament, un crac. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Nora. Moltes gràcies, Jordi. Xavi Pou, sí. La lliçó arribarà ara amb el professor més aleatori, que ets tu, precisament.
2: Sí, efectivament.
0: Exactament.
2: Avui fent del món un lloc millor dia a dia.
0: Sí.
2: Te sembla suficient?
0: Sí, a veure, se foto que has pujat d'això a xarxes, sí. Jo no sé què que te digui,
2: sí,
0: però
2: sí,
0: bé.
2: Sí, sí, no, la gent que ho vulgui veure, a xarxes està.
0: Exacte.
2: Això ja s'ha quedat per sempre.
0: No, no, sí, ja pot ben dir molt bé. 4 minuts de serveis informatius i tornant tot d'una més xiu-xiu.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia, avui esperam un cel destapat que augmentarà la presència de núvols per l'hora baixa o al vespre amb intervals de núvols i fins i tot no es descarta les pitiuses, alguna pluja ocasional amb tempesta. Pel que fa a les temperatures, hi haurà pocs canvis, seran elevades, hi ha avisos taronges a part de les Balears, en concret a Mallorca, i de fet han passat una nit ben càlida o fins i tot tropical o tòrrida. Hem de dir que avui també hem sabut dades referents a la temperatura de la superfície de la mà a tot el món, és una mitjana internacional que indica que el mes de juliol va ser la més elevada mai registrada, segons ha anunciat el Servei de Canvi Climàtic Copernicus del Programa Espacial Europeu. En concret, la temperatura mitjana dels oceans va arribar als 20,96 graus i bat el rècord anterior, que era de 20,89, que es va medir el 2023, el juliol del 2023. Tot això quan l'ocupació dels habitatges de lloguer vacacional per aquesta setmana frega el 100% i el preu per nit és un 30% més car que la resta de l'agost. Així ho ha explicat a IB3 Ràdio el president d'Aptur, Antoni Barceló.
2: Pana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, i havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguéssim reaccionat en més temps, segurament haguéssim pogut treure majors preus i tot.
1: Aquest encariment, com vos podeu imaginar, es deu a que dimecres, dia 12, es produirà l'eclipsi total de sol i les Balears són un dels punts de tot el món on millor es veurà el fenomen. Ara bé, i a diferència dels habitatges de lloguer vacacional, no té un impacte significatiu en els establiments hotelers. L'única excepció la trobam en els hotels de 5 estrelles a Menorca, que s'han encarit un 11%. I avui també destacam que l'hoteler Gabriel Escarré, president de Malià, ha lamentat que s'estableixin controls als viatgers entre Espanya i Itàlia. En una publicació, les xarxes socials diu que és summament perjudicial pel país. Precisament ahir es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat l'ordre de control per part del Ministeri de l'Interior que respon a aquest tancament de l'Espai Europeu de Lliure Circulació de Persones per viatgers que arribin a Itàlia des d'Espanya. Això després de l'entrada massiva de persones de migrants a Ceuta. I han augmentat un 30% les consultes de famílies a Projecte Home sobre la dependència dels adolescents als aparells electrònics. L'entitat confirma que ha detectat un increment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda les addiccions dels més joves. Segons dades del Ministeri de Sanitat, un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de pantalles i dispositius digitals. La terapeuta i pedagoga del Projecte Home, Aïda Pagès, apunta a la falta de control de l'ús com a principal símptoma.
3: La dada més positiva que tenim al final és que hi ha més sensibilització, hi ha més conscienciació sobre aquesta problemàtica. Per tant, tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, prevenir que la situació s'agregui.
1: I avui també parlem de festes populars, perquè si ahir va ser l'embalat a Sencelles, avui serà dia gran a Sineu amb la 23a edició del MUC, enguany amb la massificació turística i l'eclipsi solar com a part del fil conductor. Hem de destacar que hi haurà serveis addicionals de tren de serveis ferroviaris de Mallorca. Així arribam a les 6:04. Més informació a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: I efectivament, ho hem anunciat fa exactament 4 minuts i 5 segons, és hora de classe. Arriba el professor Random, l'únic que ha dit als seus alumnes que per evitar les massificacions de l'eclipsi, ell el veurà, la repetició de la matinada, Xavi Pou.
1: Perquè això no ho han dit, eh?
0: No,
1: totes les restriccions són durant el dia, però una vegada s'acabi, a les 6 del matí, i poden tornar, la gent normal, la gent que no volem estar amb la gent. Hola a tots.
0: Hola.
2: Hola.
0: Estem bé. Bé, jo estic bé. Ells estan un poc alterats avui.
3: No, ja se mos ha passat. Acabo arribat en Xavi Pou i m'ho hem hagut de posar.
1: I clar, m'ho he hagut de vestir bé, m'ho he hagut de seure correctament, les cames en 90 graus...
3: Així és.
1: Sobretot les mans damunt de la taula, que les vegi jo, que no faig barbaritats.
0: Sí.
1: I ara podeu respondre.
0: Sí.
1: Què estàs fent?
0: No, què passa?
1: Què estàs fent, Xavi?
0: Què passa?
1: Què estàs fent?
0: És ràdio, això no he fet res, jo.
1: Sí, no, bé, tu sabràs.
0: Això és ràdio, no he fet res, però pensava que ho graves amb el mòbil. Sí.
3: Quedaràs a estudi, tu, dic,
1: això se queda aquí, a lo millor surt un dil i acaba en la teva carrera,
0: no,
1: Xavi.
0: No,
1: tu veuràs.
0: Perdoneu.
2: Està gravat, està gravat,
0: perdoneu,
2: Xavi.
0: Perdoneu, gent de xarxa.
1: Tu veuràs quin dit...
0: De ràdio, no, perquè no heu vist res.
1: Tu veuràs quin dit has aixecat.
0: No, és dit de polze, com dic, molt bé. Molt bona secció.
1: Era que, quin polze més raro tens. I jo estic mig de setmana. Increïble.
0: Bé, per favor.
1: Això s'ha d'estudiar.
0: Hem de continuar.
1: A veure, què heu après avui? Normalment dintre dos més, però avui ja està com a... Pa, què ho pres?
0: Sí.
3: Bona pregunta, no me l'esperava aquesta ara.
1: No,
0: Jordi, fa pot ser dos anys que la fa cada divendres.
1: 42 vegades que vos la demana, concretament.
0: Molt bé.
1: Aquesta 42.
2: Mira, jo he après que estic començant a aprendre a imitar a Maya Montero.
3: Molt bé.
1: Molt bé, molt bé. Un autoconeixement, un autodescobriment.
3: Sí.
1: Podries haver dit que l'estaves aprenent, però has dit, estic aprenent que l'estic començant a imitar. Ja t'estàs, com que t'estàs descobrint a tu mateixa imitant-la, i ja és un nivell més alt.
2: Cada setmana descobres que puc imitar un personatge diferent. Ja és com el meu catàleg, no se va omplint.
0: Ja he après, que en parlarem després, que a tu, a la mateixa hora, sí, te pots barear amb un os,
1: sí,
0: te pot pegar un llamp a la closca,
1: sí,
0: i sobreviure.
1: Sí. Però t'ha passat això o no?
0: Sí, no, jo no, però he après que pot passar.
2: Segons en Jordi...
1: Sí, sí.
3: Bé, ja hi arribarem.
0: Perquè sí, perquè això ho farem després.
1: Sí, va.
3: Ja arribarem. He de dir qualque cosa, estic obligat.
1: Sí, evidentment,
3: estic obligat.
0: Minta qualsevol cosa.
1: Evolució contínua, Jordi.
3: He après que la vida és molt curta i que s'ha d'aprendre i disfrutar de les petites coses.
0: Molt bé, Jordi.
1: Molt bé, tio.
0: Això és el que necessitàvem.
1: Tirant de populisme per dir que no has aprendut avui i que, escolta, tens... 3 hores fins que el teu dia hagi valgut la pena.
0: Exacte.
1: És així.
3: Molt bé.
1: Me queda una petita cosa, que és que la progressió d'imitació de Nanora, sí, que està fent de Xinxan a Maya Montero, no sé quina és la següent passa, però estic desitjant veure-la. Anem al Lots. Avui he rebut una nova carta d'un nou alumne que me demana lo següent.
2: Bon dia, professor. Som en Biel, no sé com se pronuncia aquest poble.
0: Buja,
2: de
0: per
2: favor. De Buja.
0: Mem, un segon. Mem, ara seriosament.
3: No me segui.
0: No.
2: Bon dia, professor.
0: I Ràdio Pública de les Balears.
2: Perdó, disculpa-ho, en sèrio.
0: Ara hi ha colcollent
3: ja
0: que treu punt per les hores.
3: Sí. Aquí tot fallant. Jo un dia vaig dir Gijón, vaig dir.
0: Gijón, no passa res.
1: Gijón, que diu, ja no col·laborem amb
2: divendres. Disculpa-me, mai he anat a Buja, sempre he tingut aquest dubte.
0: No, està beníssim.
3: Està beníssim, segur.
2: Carta.
0: Tornem a començar al principi. Va.
2: Bon dia, professor. Som en Biel de Buja i tinc 11 anys. Hi ha tantes coses que estan malament, que s'ha de fer per canviar el món?
1: Estimat Biel de Buja, fas molt bé la pregunta, perquè el món no se canvia sol. L'han de canviar nosaltres, i molta poca gent mos ha dit com canviar-lo de veres. Arquímedes, de fet, va dir, dona'm un punt de suport i mouré el món. I podem aclarir que no va canviar res. I de fet, el món se movia abans que ell obrit sa boca, o sigui que pentura tan llesta aquest senyor no era. Per això crec que hem de trobar ses respostes en ses paraules dels altres, com sempre nosaltres caminam espatlles de gegant, i això és el que ha dit abans gent molt més intel·ligent que nosaltres. Com per exemple Carlos Santana, músic, que va dir...
4: Cada dia que te despertes és una oportunitat per anar més enllà.
1: També és una oportunitat d'anar més enllà o d'anar més enllà no fent res.
0: Mm-hmm.
1: Clar, tu pots triar quin és el sentit d'anar més enllà que vols desenvolupar.
0: Tens raó.
1: Pots anar més enllà amb activitat o anar més enllà en descans.
0: Mm-hmm.
1: Tu pots triar.
0: Sí.
1: Sí, no? Sí. Una altra frase, Mahatma Gandhi va dir:
4: has de ser el canvi que vols veure al món.
1: I anem, això és relatiu. Anem, jo he de confessar una cosa, jo m'haig perd el concert d'en Juan Luis Guerra. L'únic que estic pensant és en segrestar-lo perquè em faci un concert privat a mi. Però clar, jo preferiria que això no ho fes tothom. No vull que sigui el canvi que hi hagi en el món, perquè ens haurien de variar tots. Clar. I crec que això... Vull dir, les baralles entre gent crec que estan directament prohibides a la Constitució de la Batxata. La qual també me sentaria malament per aquesta banda. Una altra frase. Gabriela Mistral, diplomàtica, va dir:
4: els dies més feliços són aquells que mos fan savis.
1: I jo no ho sé, Gabriela, jo avui m'he fet una siesta, que m'he sentit superestrella. No m'hauré sentit més savi, però escolta, la felicitat que tinc, que he tingut a partir de les 5:30, no me l'ha llevat ningú. Vaja, estimat Vial, de Buja. Buja, amb totes les lletres. Que cada dia és una oportunitat de canvi. Avui, amb el professor Dandon, feim del món un lloc millor, dia a dia. Avui tenim dies amb reivindicacions que no havíeu pensat i segurament no apuntareu a l'agenda.

0: aquesta és una versió espectacular de qui?
1: De Los Mojinos Escocio.
0: De què més ets
1: inevitable? Si algú havia de fer una versió de Polis...
0: Missatge a l'ampolla, mare meva.
1: Missatge a l'ampolla. Envio un SS.
0: SS?
1: Un SS. I ara anem a xerrar de missatges.
0: Va, missatgets.
1: Anem a xerrar de missatges perquè el dia 30 de gener se lluita contra l'enemic més gran que ens ha donat la tecnologia, diràs. El robatori de dades, la falta de privacitat, la promesa d'un món dominat per la intel·ligència artificial i la guerra. Pues no, els missatges que en realitat són podcasts. O el podcast disfressat de missatges, aquí depèn. O sigui, aquest dia 30 de gener, se celebra dia de missatges inútils en els contestadors. Primera pregunta, Mem, perquè aquí hi ha una jove naia que no sé si ha utilitzat mai un contestador.
2: No.
0: Sí.
1: No.
0: Perquè un contestador, aquelles pel·lícules americanes que prens un botó...
1: Clar, aquells que posaves una cinteta...
0: Sí, no, això no, això no.
1: I hi havia un moment que s'acabava. No. Clar, a vegades heu anat directament en els contestadors de telèfon, que ja tothom passava.
0: Sí, clar. Sí. Potser va funcionar durant un mes o dos, però
1: la gent va dir...
0: Parlar el telèfon ja està.
1: Sí, això mateix. Bé, idò, i siguen sincers, perquè, a menys idea, dels contestadors està una miqueta antiquada, però jo crec que és perfectament aplicable, perquè un dia dedicat a recordar que missatges de vot que... Ja no és que haurien pogut ser un mail, sinó que podrien haver estat un emoji. Jo crec que és important, val? Que no t'enviïn missatges massa llargs. És un dia que lluita de manera valenta, contra els que ens fan perdre el nostre temps dia a dia. I per perdre temps, jo ja tenc Instagram. I llavors és culpa meva, val? No és culpa de la gent que m'envia missatges de 5 minuts, que a més de que m'està dient l'hora de què quedarem, la sent com està baixant les escales de casa seva, creu esquerder, trepitja un cas sense voler, se troba amb una amistat i comenta la seva vida, i després, al final, me diu a quina hora quedarà. No ho sé, jo per això ja tenc el podcast d'en Miguel Noguera, no sé si el coneixeu, un humorista que fa un podcast on l'únic contingut que fa és que està fent un podcast. Du 200 episodis sobre això.
0: I funciona.
1: Sí.
0: I tu t'encanta.
1: No, no m'encanta. No n'he pogut sentir ni un. Però a veure, reivindicació, jo crec, 7 sobre 10. Crec que és una bona reivindicació. Sí. Per favor, dia 30, envieu un missatge a tots els vostres amics dient que no enviïn missatges massa llargs. Això sí, envieu-lo per escrit, per favor. Crec que necessita actualitzar-se aquest dia, però encara és vigent dia a dia.

0: Va.
1: Xerrant de zombis, perquè sí. Hi ha un dia d'orgull, però no l'orgull que està pensant, sinó que hi ha el dia de l'orgull zombi.
2: Ah,
1: sí. Que...
0: En vàrem parlar un dia.
3: Sí, sí, sí.
1: En vàrem xerrar.
3: Jo bueno, ja està,
0: no, perdona, Xavi.
1: No, perdona, perdona.
2: Però jo pensava que els zombis no existien.
1: Clar, els zombis no existeixen i, de fet, tampoc se reivindiquen els zombis. Se reivindiquen gent que fa pel·lis de zombis.
0: Existeixen perquè si ens els ha inventat. Vull dir, el relat dels zombis existeix, que existeix qui... És zombi com a tal, per ventura no.
1: Sí, no. Existeix la figura literària del zombi. Amb la qual... Permetim vostè dubtar de que l'orgull zombi sigui realment un orgull zombi, sinó que és un orgull de la gent que li agraden les coses de zombis. Està disfressat, perquè, és l'orgull de la gent que li agraden els zombis, que serà la següent, dies de la dona presentat per homes. Gent que no ha d'estar on toca. No sé vosaltres quin dia vos imagineu que deu ser aquest dia de l'orgull zombi, perquè, clar, a quin moment tocaria posar el dia de l'orgull zombi a l'any.
3: Home, un dia... el dia de Tots Sants.
1: El dia de Tots Sants.
2: Mira.
0: I si els zombis no estan orgullosos de ser-ho?
1: Però jo crec que és molt... Jo
0: han de venir els humans a assumir que és així?
1: Clar, jo crec que no, perquè a més el que s'està reivindicant són les pel·lis de zombis, on en el final... Vull dir, sempre hi ha un genocidi a les pel·lis de zombis, a d'una banda o de l'altra. És molt lleig el que s'està reivindicant.
0: És això, tens raó.
1: O se moren tots els humans, sí, sí. O se moren tots els zombis, no hi ha una convivència.
0: Bé, hi ha una pel·lícula en què sí que hi ha una relativa convivència.
1: Ah, bueno, perdó.
0: El zombie party, que acaben que formen pescoll i els hi fan...
1: Sí, però hi ha una submissió.
0: Hi ha una esclavitud.
1: Hi ha una submissió. Jo record una única pel·lícula on hi ha una història de món, una lota i un zombi, que és Memòria d'un zombi adolescente.
3: Sí.
1: Pel·lícula que, sorprenentment, se va estrenar a cines.
3: Sí, sí.
1: He de dir, poques. La quantitat de pel·lícules i que quan els zombis tenen un paper i que no són massacrats, és baixa. Jo crec que és lleig, eh? O sigui, el dia que se fa aquest dia és 4 de febrer. Ja dic, ja t'he vist, diguem tots sants, i he dit, home, està lleig. Que el dia dels morts de veres el dediquem a dia de morts de ficció. Jo crec que la comparativa quedaria una miqueta lletja. Quin dia és aquest? És el dia del naixement de George A. Romero, que és l'home que se va crear el gènere de zombis en el cine, gairebé. Sense ell no tindrien coses que han hagut després, com per exemple The Walking Dead, però tampoc tindrien pel·lis com Abraham Lincoln vs. Zombies o Tiburón Zombie. I jo crec que això s'hauria de parlar amb una balança. Són dues coses, i a menys quina guanya, perquè no sé si li hem d'agrair o li hem de pegar pedres a aquest senyor.
2: No estic d'acord. Jo vaig veure Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, i és una gran pel·lícula. Per tant, tot el que siguin criatures...
1: No, però aquí estem xerrant de pel·lícules diferents, eh? No és en el gènere Abraham Lincoln.
3: Abraham Lincoln contra zombis, contra vampirs...
2: Quants de monstres haurà matat Abraham Lincoln?
1: Sí, perdó, un dels pares fundadors dels Estats Units, caçador de vampiros i caçador de zombis. Ho ha fet tot, aquest senyor. Ha tingut tot. És la Barbie dels homes, aquest senyor. Ha tingut totes les professions. Bé, és un dia que moltes poblacions aprofiten per fer una marxa zombi, un esdeveniment que podria competir amb una processó de Setmana Santa i qui vagi més lent guanya. A mi m'agradaria veure d'això. Per aquesta reivindicació, jo la toco fluixeta, aquesta reivindicació de l'orgull zombi, 3 sobre 10, crec jo, no sé si esteu d'acord.
2: Sí,
0: és una cosa que és difícilment discutible.
1: Sí, efectivament. Jo diria que això no fa del món un lloc millor.
0: Exactament.

0: Més dies mundials.
1: Més dies mundials. Aquesta cançó que xerda de calcetines, hem de xerrar de... El dia del memorial dels calcetins perduts.
0: Ui.
1: Camem.
2: S'ajunten tots.
1: Tenc dubtes de si donar-vos més dades o demanar-vos directament quin dia posaríeu vosaltres el dia del memorial en els calcetins perduts.
0: Jo seria un canvi d'estació.
2: Clar.
0: Per aventura, quan passes a primavera...
1: És bona aquesta, m'agrada,
0: sí,
1: molt ben pensat.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Molt ben pensat.
0: Gràcies, Xavi.
1: Però quan?
0: No ho sé.
1: Bé, pas de primavera a estiu,
2: el 23
1: no?
2: de juny.
1: 23
0: de juny. No, d'hivern a primavera.
3: Jo crec que hauria de ser un dia que no li importi a ningú, perquè si perds calcetins...
2: Alerta, que hi haurà qualcú que farà l'aniversari.
3: Mira, jo proposo... Mira, primer proposes més que a ningú li importa, que és març.
2: Au, vinga, el meu germà està content ara mateix.
3: I diria, mira, un dia super randomista.
1: Sí?
3: Dia de 7 de març, a ningú li importa. Dia dels calcetins.
0: De 7 de març, no, de 7 de març passa un acord, mem. Pensava que era cosa important.
1: Jo dic,
2: bé, saludam a totes les persones que varen néixer un 17 de març.
1: I que més viuen a Buja.
2: I viuen a Buja.
1: I de, bé, això se celebra dia 9 de maig, que és un dia... per
0: amo, recordar... Sant Patrici.
1: Amo.
0: Sant Patrici.
3: Sí. No, de...
0: Dia Mundial del Treball Social, dia del còmic i del TVO.
3: Ostres.
1: Perdona, dia de Sant Patrici és un bon dia per perdre calcetins, eh? Estic d'acord. Estic d'acord. M'agrada, però... Se fa dia 9 de maig. És un dia per recordar els calcetins que han caigut darrere d'un moble sense que ho sapiguem, o els que un ocell s'ha endut del nostre estenedor, tranquil·lament, o els que han estat segrestats per alienígenes just quan els posaven de posar dins de l'armari.
0: Sí,
1: que això passa.
2: Sí.
1: Això passa.
0: Passa.
1: I és aquest el motiu.
0: Sí.
2: Sí. Si van a construir les piràmides, poden fer
1: broma que sí. Sí. I si poden presentar un programa de ràdio, també...
0: Exacte, reptilians.
1: Un de cada tres persones és reptilià, només tinc el dubte de quin destres és.
0: No ho sé. Amem, hi ha algú que per mi ha d'imitar un lloro.
1: Sí.
0: Bé,
1: sí,
0: no sé, no avancem els esdeveniments.
1: No avancem. No avancem, però hi haurà. Bé, si voleu celebrar el dia dels calcetins, com ho podeu fer? I doncs, els hi podeu donar un ús nou en els que queden. Per exemple, els podeu transformar en draps de pols,
0: sí,
1: o en titelles, i els hi poseu dos ulls i ficau els braços de dins.
0: M'agrada.
1: M'agrada. Jo li poso un 5 de 10 en aquesta reivindicació.
0: Sí, fins i tot una mica més, eh?
1: Una miqueta més. Venga,
0: és universal.
1: Sí, posem-ne 6. Sí.
0: 6 i mig.
1: Sí, perquè a més està molt bé, és molt útil posar-li una data a les feines que mai trobes un temps per fer.
0: Exactament.
1: Només queda que n'hi hagi un per cercar un regal d'aniversari a ma mare de l'any passat que se m'ha oblidat, i ja perfecte.
0: Jo manco, si qualque dia perds un calcetí, no te serà tan de greu, perquè diràs, mira, tinc un motiu més per retre el limonatge dia 9 de maig.
1: Exacte.
0: Xavi, una cosa, aquesta cançó l'hem posat abans.
1: Sí, l'hem posat abans.
0: I?
1: Per què? Efectivament, perquè dia 3 de juny, als Estats Units, és el dia nacional de repetir. Per si no ha quedat clar, és el dia nacional de repetir.
0: És el dia nacional de repetir.
1: Se tracta d'un dia dedicat a fer les coses dues vegades, o sigui que ja ho hem fet malament, perquè ho hem fet els tres. Sí. Sí, no?
0: No.
1: Malament.
0: Sí? Malament.
1: Nacional. Amen. Per què està fet això? I d'allò és una idea...
0: No ho sé, Xavi.
1: És una idea...
0: En aquesta hora...
1: Sí, en aquesta hora ja... Podem tornar a començar...
0: Podem tornar a començar.
1: La secció sencera.
0: La secció sencera.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Sí.
2: Per favor, ja.
0: Per favor, què? Va.
1: Així no se pot fer classe, per favor. Estava fet de... Anem, perquè, Xavi, tu estàs aquí vacilant a la gent.
0: Que no
1: i està fet amb la millor de les intencions
0: que sí,
1: de dia.
0: Que està
1: sí,
0: bé.
1: Sí, que sí. Està bé.
0: Que està beníssim.
1: Està beníssim.
0: Clar.
1: Veus quina ràdio que fa?
0: Si tu me'n repeteixes jo tu...
1: Sí, aquí que farem un bucle que no en sortirà.
3: Estàs esquiciant en Jordi. Té ses mans en els ulls, no pot més.
0: Va, anem per feines, que en Jordi ha d'imitar un pirata avui.
1: Exacte.
0: Ah, no, un lloro.
1: S'està fent molta hype.
0: Això és un gènere radiofònic que és de l'absurd.
1: Sí, de l'absurd. Repetim i avançant la següent i no estem malament.
0: Bé, per favor, ara sí, ens sortim d'això.
1: Bé, el Dia Nacional de Repetir se fa per poder experimentar les coses des d'un altre angle. O sigui, trobar nous detalls, noves sensacions, allò que ja has viscut. És una cosa que no feim normalment, perquè sempre vivim el dia, vivim corrents, anant d'una banda cap a l'altra i no aprofitant per viure el moment i si repetim les coses, però hi poden trobar nous significats, nous detalls que me fan la nostra vida una miqueta millor. Exemples. Fer el mateix camí dues vegades. Bé.
0: Sí.
1: Te forma l'esperit, te fa créixer com a persona. Per exemple, un altre exemple, telefonar a ta mare dues vegades i explicar-li el mateix que li has dit abans. A merda, volar, això. Segurament acabis en el psiquiàtric. I si has de repetir i has d'anar dues vegades, assegur que la segona vegada que t'ho dones és pitjor.
0: Sí.
1: Crec jo. Reivindicació, 7,10. És a dir,
0: entesos?
1: És molt bo tenir temps per fer-ho, seria una vida més tranquil·la, però s'ha de saber quan fer-ho i quan no.
0: Sí.
1: Crec que estàs d'acord amb jo, no?
0: Sí.
1: Sí. Bé, sí, hauria de ser el dia de repetir, però amb moderació. Atenció, més, perquè a mi m'agraden molt aquests dies mundials, aquests dies nacionals, perquè a internet, a més, hi troben guies perquè les empreses celebrin d'una manera perfectament adaptada en el màrqueting aquests dies.
0: Entesos.
1: Val? No sé si ho he cercat mai, però tu t'aporto exemples que diuen com... Per el dia de treballar com un ca, podries mostrar una miqueta d'agraïment a tots aquells que treballen com cans, avui es presenta el teu agraïment per ells o fer-los un regal i utilitzar el seu exemple per inspirar-te a treballar com un ca. Que dius, el consell més empàtic del món no seria.
0: No.
1: Com, no. La gent que fa feina com a cans, di-los, molt bé, molt bé.
0: Clar.
1: Moltes gràcies. I agafa'ls i inspira-t'hi per fer feina, perquè tu no ho estàs fent, evidentment.
0: Sí.
1: No és lo seu.
0: No és lo seu.
1: No és lo seu. Passarem al següent exemple.

0: I d'així, totes parts de Son Pirata, com per exemple aquest dia que vos duc, que és el Dia Internacional de Xerdar com un Pirata.
1: Increïble.
0: No sé quin vol dir o posaríeu vosaltres, però se va posar 6 de juny del 1995 i el varen moure en el de 9 de setembre, perquè aquell dia era el dia de la Segona Guerra Mundial. I crec... Crec que saber, el que deien, comparar, sí, sí. Jordi, com te deia, comparar els morts amb els vius, ja, ficticis, sí. I reals,
1: no
0: queda no llet, però jo crec que aquesta combinació hauria estat deliciosa, la veritat. Veure un memorial del dia de amb tothom xerdant com un pirata m'hauria fet feliç a mi i hauria dit, estic en la dimensió correcta. No sé, imagineu que aquests dos esdeveniments convivíssim. De fet, ja tinc una il·lusió, vos he vengut amb una il·lusió, que és imaginar com hauria de ser xiu-xiu el dia de xerrar com un pirata. O sigui que, si vos sembla, podríem fer una cosa i podríem fer el programa d'avui per xerrar com un pirata.
1: Però tu dones per fer que nosaltres sabem xerrar com a pirates.
0: Bé, i si no, vos he deixat escrit perquè ho tingueu una orientació.
1: Molt bé, i de fer radioteatre, ara.
0: O de fer radioteatre. Ara, quan sí, comencéssim el programa de nou, i ho farem per xerrar, xiu-xiu, xerrant com
1: bé,
0: un pirata.
1: Bé, fer el que podem. No, per favor, oients, no bona nou. Serà...
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya amb els teus saquejors, amb Xavi Oliver.
1: Ja som aquí, a xiu-xiu, lleva l'àncora! Jordi Suárez, Nora Oliver, mariners d'Aigua Dolça.
2: Aigua Dolça!
3: Molta popa, capità Xavier!
1: Per les barbes de Noctú, Jordi, sempre m'ho oblid que ets un lloro. Fas cara de persona, arrr! Heu revisat la bústia del vostre camarot?
2: Camarot, camarot.
3: Capità, no sabem llegir.
1: Llam de llam, rellam de contra rellam. Mireu de sabre que hi ha una admiradora de lliteres que deixa cartes molt emocionals. Atenció, perquè vos poden caure les llàgrimes fins i tot de ull de vidre. Hola. Baixai, per favor, ja està.
0: Aquí se frate que diu, hola, m'he enamorat de su goleta. Si algun dia quiere venderla o alquilarla, por favor, contacte conmigo, que tenga un buen día.
1: O escriu una barba roja en sa mà on no hi té un garfi, i amb una cal·ligrafia que fa evident que no era de la mà. Bueno, Nora, continua. Jo, francament...
0: No vos l'ha agradat.
1: Jo sí, m'agrada, sí. Però almenys, jo penso en soient. Nora, ara continua tu.
4: És que jo... Vinga. No.
1: Jordi?
4: Xavi, per favor.
1: No, però no, ara fes el pirata.
5: I de si trobeu la bústia, alerta! És un engany. O publica la Gaseta de la Dragonera. No caigueu... No caigueu en l'engany. Jo vos passaré per la guilla... Quilla, a tots plegats.
4: Plegats, plegats!
0: Està molt bé.
1: Aquest és suposat. Bé, ja està, no?
0: Sí, sí.
1: Ja bé, ho deixem anar molt bé.
0: Jordi, en hora, bastant millor que en Jordi. Jordi, te sortia millor el Jordi en els assajos?
1: Però, escolta, en Jordi ha fet impecable.
0: Ja, sí, sí.
5: Increïble. Pirates i Jordi i tot.
0: Amem, xiu-xiu com a pirates. Crec que és una idea fantàstica, però que no donaria per acabar el programa, la veritat.
1: No, no, jo crec que, evidentment, molts llevarien el programa.
0: Sí.
1: Desconnectaria tothom. Nosaltres acabaríem sa veu esqueixada.
0: Sí, sí, també, també. Sí. A no ser que fóssiu pirates de pares. Bé, a mi m'agrada molt...
1: Clar, és que un pirata al cap i a la fitxa, és cert, com una persona.
0: Vull sí, dir... sí, depèn. Bé, no ho sé, jo no, jo no era en el seu moment.
1: Bé, però encara hi ha pirates.
0: Encara hi ha pirates, sí. Sí, sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí, però tampoc els he conegut.
1: No.
0: He tingut el plaer de no conèixer-les.
5: Són aquests que veuen les pel·lícules gratuïtes.
0: Ah, clar.
1: Exacte,
0: ah,
1: molt ben dit.
0: No sabia si deies en aigües internacionals.
1: Sí, jo m'ho referia en això. Sí. És igual, continua.
0: Bé, a dia
1: d'avui... Perquè mos encallam.
0: Sí, a dia d'avui aquest dia és una manera que utilitzen les ONGs per detectar fons, per detectar la teva benevolència.
4: Benevolència, benevolència.
0: Xerda.
5: Perdó.
0: Per favor, que algú faci fora en el lloro, aquest... Ah, no, perdona, eres tu, Jordi.
5: Sabeu que no acabarem, Xavi.
0: Aquesta interpretació ha estat increïble. A mi m'agrada, perquè se copien les coses bones de ser la pirata i no la violència o agafar l'escorbut, perquè també ho podríem fer, això.
1: El
0: dia de tenir l'escorbut com un pirata. No, per favor, has de xerrar. Jo li dono en aquest dia un 10 de 10. O sigui, reivindicació, poca. No compararia jo això amb el dia contra la sida, que em sembla molt més important. Però, quan arriba un dia mundial i qualcú diu això hauria de ser tots els dies de l'any, jo penso... Tant de bo el dia de xerrar com un pirata fos tots els dies de l'any.
1: I de Xavi Pou, moltíssimes gràcies per fer-nos fer ridícul.
0: Sí, no, un dia més. Jo encantat amb això.
1: Estiràs bé?
0: Estiré bé.
1: Segur?
0: Sí, ara pues... me'n vaig a dormir amb un somriure, pensant en voltes fent de pirata.
1: Molt ben divendres qui ve.
0: Molt ben divendres qui
1: ve. Trobarem, com sempre, aquí amb els braços oberts. Bé, nosaltres fem una pausa molt breu, i tot d'una tornem amb més històries a contar, més xiu-xius. Bueno, moltíssimes de coses, que ja fregam el cap de setmana. Va, fins ara.

0: IB3 Ràdio és participació. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Plana Internacional.

0: Arribats en aquest punt, efectivament, com cada divendres, ens està en plana internacional. I ara parau atenció i hem de partir fins a Rússia perquè un veterà de guerra ha sobreviscut a una història ben curiosa, Jordi.
1: L'home passejava a cavall per Sibèria quan un os el va començar a perseguir. Va baixar del cavall per enfrontar-s'hi, però abans un llamp li va caure damunt.
2: La descàrrega va aixapar l'arbre, va matar el cavall, però l'home encara va aconseguir arrossegar-se més d'un quilòmetre fins que el van trobar.
1: Afortunadament, els metges diuen que l'home sobreviurà. L'os encara roman paralitzat, intentant entendre què va passar exactament en aquell moment.
3: Impressionant. És que encara no ho crec, no tinc paraules.
0: Més notícies. L'empresa eBay haurà de pagar 56 milions de dòlars després que alguns dels seus directius organitzassin una campanya d'assetjament contra una parella, simplement perquè publicaven una newsletter crítica amb la companyia.
1: Els fets passaren el 2019. Segons la investigació, treballadors de seguretat d'eBay enviaren a casa de la parella paneroles vives, un fetus de porc, una corona funerària i fins i tot llibres de com superar la mort del cònjuge. També es vigilaven i fins i tot intentaren col·locar un GPS al seu cotxe i publicaren la seva adreça a internet.
2: Tot això perquè el seu butlletí dedicat a comerç electrònic havia publicat diversos articles crítics amb la direcció d'eBay. Ara, després d'anys de litigis, l'empresa i alguns exdirectius han arribat a un acord extrajudicial de 56 milions de dòlars amb la parella.
1: Per tant, si teníeu pensat deixar una mala ressenya a l'empresa, jo m'ho pensaria dues vegades per si de cas.
4: En quin temps hi vivim?
0: Més qüestions. Una dona britànica de 97 anys acaba de batre un rècord Guinness després de pujar a l'ala d'un avió durant el vol.
1: Es diu Betty Bromash i practica wing walking, una disciplina que va començar quan tenia 87 anys. Ha aconseguit el rècord un any després de patir un ictus.
2: Ha hagut d'estar almenys 5 minuts damunt l'ala a uns 4 metres i mig d'altura mentre l'avió feia diverses maniobres, tot això per recaptar dobbers per l'hospital que la va tractar.
1: Després d'aterrar va dir que havia estat un poc mogut, però genial. Exactament el que li dius a ta mare quan arribes d'un viatge en ferri.
5: No me'n puc avenir d'això. Que guapo, per l'amor de Déu.
0: Bueno, i la notícia estrella, que va amb una història que apareix treta d'una pel·lícula de terror. Un home de 26 anys ha estat detengut a Gal·les després de pujar al terrat d'un hospital disfressat, ni més ni manco, que de la mort. És a dir, imagineu-vos-ho, eh? Túnica negra, caputxa i, bueno, i allà s'hi va quedar. S'hi va quedar durant gairebé 50 minuts observant pacients, treballadors i visitants a través de les finestres.
1: Bastantes persones van alertar de la situació i fins al lloc s'hi van desplaçar 4 vehicles de policia i un camió de bombers. Finalment el van fer baixar i el jutge l'ha condemnat a pagar una multa de més de 200 euros, a més d'altres despeses judicials per alterar el funcionament del centre i negar-se a abandonar-lo.
2: I per si tot això no fos prou estrany, durant el judici també va aprofitar per admetre que setmanes abans havia robat menjar, begudes i arena per a moixos en dos establiments diferents. Els motius de tot plegat, això sí, encara no han transcendit.
0: Amem, aquest home què li passa?
1: Aquest home...
0: Què li han fet?
1: Clar, tu... No, és que imagineu-se un pacient...
2: Què li han fet?
1: Un pacient que ho està passant malament...
0: No, exacte, fora broma. I tu, no, això és molt seriós.
1: Mires per la finestra i te trobes a la mort que t'està mirant.
6: O sigui, la verdad que és raro.
0: És raro,
1: clar,
0: com
1: no,
0: a mínim.
1: No. Jo, si ets una persona espiritual, deus pensar...
2: Sí, clar.
0: Encara que no siguis espiritual, si tu estàs en el llit d'un hospital, clar, això, mires per la finestra i veus aquest bon home disfressat de la mort, i què vol que te digui, jo, francament.
2: Jo vull saber quin arc de personatge ha viscut per arribar a la conclusió de que s'havia de disfressar de la mort i assustar la gent i robar arena per moixos i menjar i begudes.
1: Home, la mort devia ser un bromista, no?
2: Bromista?
1: Gracioset, no? Se volia fer gracioset.
0: Hòstia, molt empipat, aquest bon home.
2: Però és que si ja partim de sa base que ha robat...
0: Ja, clar. Qual li ha de passar amb aquest hospital? Però, bueno, clar, dèiem un home, però té 26 anys.
2: Un jove.
0: Sí, bé, un home jove.
2: Sí.
0: Però no ho sé. Jo... francament. 200 euros de multa.
1: M'apareixen pocs, també
2: sí,
1: t'ho dic.
2: A mi també
1: per pujar de mort allà.
0: Clar,
1: O sigui, a mi, jo som un pacient i me fan això i jo 200 euros no quedo tranquil. Jo reclamaria bastant més, és que és cruel.
2: Sí, és molt cruel. I a més, si ho estàs passant malament, no és graciós.
0: No, no, no,
2: no
0: gens.
2: No mola, no mola.
1: No graciós, ja m'ha entrat de riure, ja.
0: Devia estar avorrit, aquest amonat.
1: Bé, ja se pot per qualsevol cosa, no?
0: Sí, no ho sé.
1: La gent,
0: digueu...
1: Jo me t'ho vull
0: dir. Està molt avorrit.
1: Està molt avorrit, ja. Déu meu.
2: Jo he de dir que la meva preferida ha estat la de la dona britànica, que camina a sala d'un avió.
0: Però això no sabia que existia. Mm. Això se diu wing walking.
1: Sí.
0: I caminar d'ala.
1: No, mem, crec que no arribes a caminar. Simplement t'enganxen damunt sala.
2: Ah.
1: I tu aguantes allà. Clar, no camina.
2: Ah, val, jo això sí que ho havia vist, que t'aferren com amb una mena d'arnès.
1: Clar. Uh-huh.
2: I tu estàs allà, bé.
1: A lo millor pots caminar un poc.
2: Admirant ses vistes. Però sí, The Walking no té res.
4: No, jo recordo... que se avientan en este momento bien.
0: Se me recordo que no entenc una cosa.
1: Feien maniobres.
0: Però mem, posa la notícia. Es diu nom Betty Bromash i practica wing walking, una disciplina que va començar quan tenia 87 anys.
1: Exacte. Bé, no mai és tard per agafar aficions. Ara en té 97.
0: Ah, 97.
1: Ara en té 97.
0: Roig. Sí, sí. Bueno, 10 anys de pràctica i amb el Guinness World Records, està molt bé.
1: No, jo, a més, ho feia mentre l'avió feia maniobres.
0: Increïble.
1: Que jo me mereix anant en cotxe.
2: Però quin tipus de maniobres? Feia voltes o...?
1: Feia maniobres.
2: No especifica. No sabe, no contesta.
1: Supos que les maniobres són mogudes. No farà una maniobra de... No ho sé.
0: Ho hauríem d'investigar. Però bé, després un altre tema, que és el tema d'eBay. Que, com és això? Que l'empresa, és a dir, els directius d'eBay varen enviar paneroles, és a dir, cuques, a la casa d'una parella, un matrimoni, que escrivia coses negatives d'eBay a internet.
1: Sí. Talment. És una d'aquestes notícies que han fet... Clar, és que són molt, molt fortes.
0: Home.
1: I que han fet la volta al món perquè... És una campanya d'assetjament contra una parella, una empresa multinacional... enviant... És que a mi enviant llibres de com superar la mort del cònjuge, o sigui...
0: Increïble.
1: És una cosa... No sé.
0: Quan 56 milions d'euros de dòlars, perdoneu-vos, d'indemnització.
2: A mi m'apareix perfecte. O sigui, és que, no, és que en quin moment, com a directiu d'eBay, t'apareix bé... No sé, assetjar una parella d'aquesta forma,
1: bé,
2: vull dir...
1: Sent directiu o no directiu,
2: o no directiu.
1: En aquell moment...
2: Bé, sí, però sí, tenint sí. present no, que ets la cara d'una empresa, una multinacional com a eBay...
1: I fer-ho a nom de l'empresa.
2: Ah, sí? Ho feien a nom de l'empresa?
1: O sigui, la multa l'ha de pagar eBay com
2: home,
1: empresa.
2: Clar, però potser ho feien en secret i algú els ha descobert.
1: Clar, però vull dir que fer-ho a partir de l'empresa no. Perquè tu com a directiu enfadat personalment pots fer coses així. Mm. Bueno, pots, però... Vull dir que aprofitar, a més, l'empresa i ser directiu de tal per fer tot això...
0: Sí, no, home, com a mínim, evidentment ja s'ha de pagar una indemnització. Però, bueno, finalment hem comentat amb aquesta notícia de Rússia, aquest veterà de guerra que havia sobreviscut a una història ben curiosa, que, clar, va baixar d'un cavall perquè un os el va començar a encalçar i quan va baixar del cavall, un llamp li va caure damunt.
1: La primera és perquè baixa del cavall enfrontar-se a un os.
2: Sí, exacte.
1: Ja ha començat per aquí.
0: Això, Jordi, és informació verídica.
1: És informació.
0: Són coses que la Internacional, evidentment, contrastat...
2: Jo no m'ho
0: crec. I Jordi, igual,
2: jo no m'ho crec.
0: En Jordi n'ha fet el guió. Defenseu, Jordi. I fonts fiables.
1: Fonts fiables.
0: Periodista, vull dir...
1: S'ha agafat de... Clar.
2: Jo vull xerrar en sos. Per Sebastià.
0: I
2: el
0: llamp? I amb Zeus, també?
2: Sí, efectivament, exacte.
0: Bé, en qualsevol cas són coses inèdites que us duim sempre aquí a Plana Internacional i continuem perquè ara, bueno, arriba el moment de saber què faran els amics de Xiu Xiu aquest cap de setmana.
7: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
8: Són les 7.
7: amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
8: Bon dia, matí complicat a les Balears.
7: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
8: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
7: Amb totes les veus i les reaccions.
8: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
7: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: Josep, com estàs?
9: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
8: Fes calor, posa'ns aire.
9: No, ara estic bé aquí.
8: Fa calor psicològic.
9: No ho sé jo.
0: Quan
9: hi ha vacances?
8: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
9: Xiu-xiu és tot l'estiu.
8: Sí.
9: Ah, que bé.
8: Servei públic.
9: Servei públic total.
7: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Xiu-xiu.

0: I jo sí que en cada darrer dia de la nostra setmana faim venir qualcú per saber què farà durant aquests dos dies. Aquests dos dies que de moltes vegades i se fan curt. Realment el que faim a xiu-xiu és anar a la recerca d'aquells xiu-xius, de la vida de la gent. I el protagonista d'aquesta setmana és ni més ni manco que el periodista cultural, tanto l'aire i amic d'aquest programa, Miquel Junch. Molt bé, Miquel, com estàs?
1: Bé, m'ho fet venir ara, que ja estic de cap de setmana, jo.
0: Exactament, sí. T'han fet venir perquè volen saber, men, què faràs aquest cap de setmana, perquè mos diuen que no ets una persona especialment tranquil·la, és tranquil·la.
1: Tranquil de personalitat, sí.
0: Esteu tot anant... Sí, però després, cap de setmana, t'agrada un poc la gresca.
1: M'agrada un boom, més anar de concert que de festa, sí. Realment. M'agrada molt anar de concert, veure música en directe, sí.
0: Per tant, avui divendres sortir d'aquí, que seran les 10, què faràs?
1: Avui no, avui jo crec que aniré amb els meus amics a prendre qualque cosa a la plaça, a la pobla, a qualque bar i res, avui no mos en veurem massa.
0: No, avui no toca.
1: Avui no toca, avui encara estem un poc cansats.
0: Però demà?
1: Demà sí que hi haurà qualque cosa.
2: És tan grossa com la seu.
1: Sí.
0: però no pots dir si demà serà gros, però m'ho has de dir que exactament.
1: Gros,
0: despertaràs a les 7 de matí.
1: No.
0: Aniràs
1: no.
0: A córrer 20 quilòmetres. No, després passaràs, aniràs a missa.
1: No.
0: Mem,
1: aquestes coses no les faig jo.
0: No, què faràs?
1: Demà me despertaré, supos que tard.
0: Clar,
1: el cap de setmana jo necessito dormir un poc. Després, crec que de matí tranquil·let per casa meva, el sofà, faré dinar, qualque cosa. T'hauré d'anar a comprar perquè no tens res dins la gelera.
0: T'agrada cuinar?
1: Sí, bastant, sí.
0: Quin és el teu pa d'estrella?
1: Bé, molt bàsic, molt bàsic. Pollastre en el forn amb patates, això m'ho surt perfecte.
0: Home,
1: perfecte, però és molt fàcil de fer.
3: Si passeja, un pot de salomillo.
0: És a dir, fiques el pollastre i no li fas cap virgueria.
1: No, talles les patates, un pot de ceba, poca cosa més.
0: I fora, poca... que el forn ho faci.
1: Alerta que demà no toqui qui fem. T'ho donat
0: idees.
1: Sí.
0: Un segon, Jordi, que no tenim el micro. Ara? No, tenim... Sí, exacte, s'estan censurant des de la casa, ja ara jo deia el meu micro.
4: No, demanava si serà el que faràs demà, el pollastre.
1: Pot ser, encara tocarà fer-lo demà.
0: Molt bé, bé, m'has de desxifrar coses teves, m'has de desvelar coses teves. Per tant, Miquel Junch, t'agrada cuinar, però a mitges, el que sí t'agrada, bé, és de matí, de dissabte, tranquil·lament.
1: Tranquil·lament.
0: Però també t'agrada un pot segrest, que després de dinar, faràs horeta o no faràs horeta?
1: Demà, alerta, pot ser sí, eh?
0: Sí?
1: Pot ser sí, perquè els caps de setmanes també m'agrada... dormir un poquet.
0: Però quin tipus de becaïna fas?
1: Ah, no, res, en el sofà, 20 minutets, mentre hi ha qualque cosa posada a la tele i ja està, no? Tampoc me pas, perquè si dones una estona més, després estàs més cansat encara.
0: Això és bé. I la màquina quina hora l'activam?
1: Demà... crec que presto. Demà tocarà... No, que demà vull anar a Manacor, que fan un festival que sigui un neuròtic, i comença a les 7. Hi ha molt de gruts.
0: Quins?
1: Uf, hi ha en Planet, per exemple. Hi ha Garrafa Nadal, un bon altre grup de Manacor. Hi ha Jansky, que està molt bé, també. I un parell de grups catalans que no coneixia, però els he escoltat un poc aquests dies mirant el cartell, i molt bé.
0: Sí.
4: Et aquelles persones que quan li toca un concert i no coneixes grup, se posa les cançons.
1: Sí,
4: he de fer d'obres.
1: No me pots les cançons com per saber massa lletres, però sí que me les pots per saber que aniré a veure, també.
4: És que m'agrada anar
1: a veure coses que he escoltat abans.
0: Sí. Aquesta setmana heu publicat a l'altra música també un... Bueno, l'edició, quina edició número...
1: No ho sé. Jo he deixat clar que l'altra música fa col·laboracions.
0: Sí.
1: Cada número se fa col·laboracions. I sí, trobareu entrevistes fetes meves. Sí.
0: Clar, nosaltres te sentim atento al cada hora baixa, però també te poden llegir en aquesta revista que en aquesta edició per portada du Joan Miquel Oliver amb els seus roïssos, i tu vas entrevistar a Xisca.
1: En Xisca, sí, que va treure Dolenties, el seu nou disc, que... Bé, jo m'agrada molt de Xisca. Fa coses diferents, el manco. Aquesta electrònica... Pega bé.
0: Prensa escrita o ràdio?
1: M'agrada més la ràdio. La ràdio m'agrada molt.
0: Televisió?
1: No, bé, només ho he provat quan vaig estar al dia, que era ràdio televisió, no? I no, m'agrada més la ràdio, m'agrada més estar davant un micro i que ningú me vegi.
0: Molt bé, per tant, tenim dissabte Neuròtic, el festival amb aquest cartell, que ja saben que bona, que faràs llarg. I diumenge, segur, què passarà?
1: Diumenge, bé, suposo que dormir fins tard,
0: sí,
1: també, perquè crec que estaré cansat, sí, no? Després de la festa. I després anar a dinar a Casperdí. Home, diumenge es toca anar a dinar a Casperdí. Sí, sí, és sagrat. Mm-hmm. Sempre, cada diumenge, dinar a Casperdí, que viu a Can Picafort, davant la mà, encara... Està bé, en l'estiu, anar allà davant la mà. I passar una bona estona per allà. Supos que pegar un cafico, anar a nedar una estona... Anirà bé.
0: Bona vida, Miquel Jung.
1: Sí, sí, sí, cap de setmana, sí.
0: Me fas enveja. I després, com comenten que veuràs a Baf?
1: Sí, pot ser, sí, que els aniré a veure.
0: Quin dia toca, Neus?
1: Això és diumenge.
0: Diumenge?
1: Sí, és que diumenge depèn un pat de la ressaca que tingui, clarament.
0: Certament, ressaca emocional, no?
1: Sí, bé, emocional, sí, sí. Emocional, segur, sí, sí.
0: Bueno, es Baf, el vàrem entrevistar en aquest programa, i, bueno, és un grup relativament jove, però que tenen molta força. Mira, sonen així.

0: Bueno, això serà diumenge, a quina hora, Ivon?
1: Diumenge no sé si hora. Mm-hmm. Por rere, sé que és hora baixa vespre, no deu acabar molt tard, vull dir, perquè és diumenge. Però toca en Baf, toca en Saïm, també molt bon grup, i feia Forces Elèctriques d'Andorra, que és el grup d'en Tomeu Canyelles, i en Joan Cabot, dos companys de... d'IB3 Ràdio, que també són molt bons, eh? Per això em fa ganes anar a veure-los.
0: Avui hem fet aquesta agenda cultural amb el Miquel Juc, improvisada totalment, perquè, bueno, a cap i la fi, el manco musical, perquè ell hi serà, hi va, i, bueno, espera, això també, tot això, aquestes qüestions les du atent tot.
1: Sí, a vegades mos toca xerrar d'aquestes coses. Avui, per exemple, m'he entrevistat en el de Neuròtic, que mos expliquin un poquet aquesta festa que fan demà, i... Sí, intentar xerrar un poc de tot això, atent-te'l també està bé, sempre donar un pot de suport a la cultura, i sobretot a la cultura autogestionada i aquestes iniciatives que no són tan fàcils de veure. Mm-hmm.
0: I al marge de la qüestió musical, com t'agrada tu fer vides? I al marge de la ràdio, de la música, què t'agrada fer a tu? Com a Miquel Jung, ja m'agrada, ja que sé, anar a jugar a tenis.
1: No, a tenis no m'hi veureu jugar. Jo he jugat tota la vida a futbol, quasi, però ara ja m'he retirat. Retiradíssim, a vegades anem a jugar petxangues amb els amics i rei molt, sobretot perquè ve Antonio Rac a jugar. I no, Antonio Rac no destaca per marcar molt de gols.
2: No?
1: Ara
2: no em fa pinta,
1: si
2: em greu.
1: Em sap greu si m'ho sé molt
3: sempre. Ara m'he quedat com a xampat.
0: Molt bé, idò. Ara farem el test del cap de setmana. Preparat?
1: Ui.

0: I en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el moment top i el moment flop del cap de setmana, és a dir, millor o pitjor moment.
1: Millor o pitjor moment? Millor supos que dissabte vespre, vaig a mig.
0: I me vaig venir pitjor, que serà...
1: I pitjor diumenge de matí, clarament. Clarament, ja m'ho coneixeu, eh? Sí, sí.
0: També demanam la emoticona, en quina emoticona definiries el cap de setmana?
1: Uf, ara que fa calor, aquest que li cau una gota de suor per front, aquest és bo.
0: Sí, és bona perquè... resposta, que encara no sí. m'ho havien donat.
2: No.
0: Però està molt bé. Quina serà la foto del cap de setmana, la fotografia?
1: No m'agrada com facin fotos quan s'han de fer.
3: Però fer-ho es pot fer tu.
1: Sí,
3: que també qualque Instagram em dic que has fet.
1: Sí, qualque story. Sí, qualque story faig. Mm. Sí, sí. Però sí, potser se'l plat.

0: inventar.
1: Mira,
2: jo en tinc un pensat.
0: Mira.
3: Però tens el titular d'en Miquel.
2: Tinc el titular...
0: El pot dir.
2: Perquè, clar, diumenge vas a la platja, no?
0: Sí.
2: I dos ressaca a la platja.
0: Clar.
4: Molt bona.
3: I si vas a Porreres, es diumenge, baf, quina calor.
2: Sí.
4: Molt bé. És impressionant, aquest creatiu que tenim aquí. Així ho sigo. Va, no s'ha d'anar com a un cap.
0: No, és que no se poden superar aquests dos, eh?
4: Tens raó. Sí. Paf, quina calor! A la platja. Sí.
2: És una cançó d'Anna Maria Jaume.
0: Sí.
4: Clar, no, unes són referències musicals.
2: Bueno, jo informo.
4: I Paf és el grup que anirà a veure en Miquel Jung. Molt bé. Per tant, també saps que Xiu Xiu s'emet de 5 a 7 de matí la redifusió.
0: Ah, sí, no. A lo millor m'ho trobaré de diumenge a les 5. O...
4: No, es diu que te despertaries tard.
3: No, però igualment és dilluns.
0: Ah, clar.
3: Avui sona dilluns.
0: No, dilluns no ho faré, no.
3: Aquí, demà no venim.
4: No, sí venim. Sí, clar, demà fer feina, Jordi. Sí. Això no ho veus, oients, però nosaltres fem feina de dilluns
0: tot
4: a dilluns.
0: Dia.
3: Exacte.
4: I de matí ens... No, és cap de setmanes no venim. Però, bueno, bueno, escolta molta gent en aquesta hora, ara que freguen les 7 de matí, amb bon dilluns, d'agost, molta gent és de vacances, la gent que m'ho escolta, segurament no. Segurament no. Per tant, a la gent que m'ho està escoltant de la redifusió, quin missatge els envia Miquel Jung?
0: Molt d'ànims, perquè pots fer feina en aquelles hores. Complicat, eh? Ja m'ha tocat qualque vegada fer feina tan prestes de matí. És difícil.
4: Ànims, però qualque cosa un poc ànims, més...
0: Que no s'adormin a la carretera.
3: Important.
0: No, és que és complicat fer feina a les 5 de matí, sí. No? Jo em va tocar durant una època...
4: No, a les 5 no, a les 7.
0: A les 7
4: de matí. Aquest missatge ja ho estiguen sentint fregat a les 7.
0: 7 de matí encara...
4: Encara sí.
0: Se pot suportar.
4: Sí.
0: Pot suportar.
3: Però bé. No vols queixeu, no?
0: Els dilluns, comença la setmana, molta gent de vacances, però sí, supereu-lo. Així com pogueu.
4: És a dir, Miquel Jung, dos punts. Si comenceu a fer feina a les 5, ànim. Si comenceu a les 7, no vols queixeu i supereu-ho.
0: Sí. No vols queixeu, ho ha dit en Jordi.
4: Ja, bé, és igual, però...
0: Jo no ho he dit.
4: Mos entenem. Miquel, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
4: T'ha agradat entrar xiu-xiu?
0: Sí.
4: És la primera vegada que ets amb nosaltres?
0: Jo havia enviat molt d'àudios, però...
4: Sí.
0: Així en persona no havia vengut mai. No. Puc venir més, si voleu.
4: Home, escolta, xiu-xiu té les portes obertes per tothom, ets la ràdio de tots.
0: Ho és.
4: I més si ets amic nostre, com en el teu cas, encara més.
0: Ho som també, clar.
4: Idò, Miquel Jung, fent molta bonda...
0: Em faré, no vos pregunto.
4: No em faràs gent ni mica.
0: Vaig sí.
4: No.
0: Ara me'n feis quedar així com un...
4: No, que broma.
0: Un fester, però no.
4: No ho ets gent. No, tu vas per la música.
0: Sí, bé, també m'ho passant bé, però... Va, sí, anem per la música.
4: Bé, moltíssimes gràcies a Miquel Jung, a Miguel Soler, que era el control tècnic, Jordi Suárez, moltes gràcies.
3: Tornant dilluns?
4: Si Déu vol, estiràs
3: bé. Tu vendràs demà, entres.
4: Jo, bé, no, jo de fet queda aquí, directament, és estudi.
2: Queda dormir.
3: Jo queda aquí, és
4: estudi, fins dilluns a les 8 de l'hora baixa que tornem al programa.
0: Dorm aquí, Xavi, sí.
4: Però bé, la setmana que ve... recordem que dimecres, dia especial, Xiu Xiu fa un programa especial amb motiu de l'eclipsi de sol, d'acord? Sí. És un programa especial, Neina es tornarà, en Jordi s'anirà a un punt, enviat amb un quàntum,
3: que és l'aparell per fer directe.
4: Exactament, en la ràdio portàtil, jo aniré a un altre punt. Na Nora i Neina es quedaran des de l'estudi. Nora, te sap greu no veure l'eclipsi?
2: Bastant, la veritat. Hauré de viure 120 anys més, idò.
4: Exacte, però tranquil·la, perquè nosaltres, en Jordi i jo, m'ho esforçarem de valent.
2: Exacte.
4: Perquè tu el puguis viure talment com si el vessis.
2: Bé, que hem de fer, vinga, sí, perfecte.
3: Has de confiar més.
2: Altres si jo...
3: Tot escriure perfecte.
2: Jo no confio en els homes.
4: Per acabar, que la setmana la gent en bon dilluns a les 7 del matí. Jo, francament, Nora Oliver, moltíssimes gràcies. Molt bé la setmana que ve. Dilluns serem aquí. Hem arribat a la xiu-xiu número 447. Que vagi bé.
5: Hermano, que això és espectacular, el d'avui, tio.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, compte enrere per a l'eclipsi solar de dimecres, un fenomen que també té repercussions en el sector turístic. L'eclipsi ha fet incrementar el preu dels habitatges de lloguer vacacional a les illes un 30% per aquestes dates. Segons el president de l'associació Aptur, Antoni Barceló, l'ocupació d'aquest tipus d'establiments frega el 100% en aquests moments.
2: Pana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat, crec que si haguéssim reaccionat en més temps, segurament haguéssim pogut treure majors preus i tot.
0: També els hotels tenen una ocupació alta pròpia del mes d'agost. Això sí, només han augmentat preus als hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11% des dilluns, dia 10 d'agost. I avui estan pendents dels controls dels viatgers entre Espanya i Itàlia. L'hoteler Gabriel Escarré, president de Malià, lamenta que s'hagin establert.
3: En xarxes socials ha assegurat que és molt perjudicial pel país. Ahir es va publicar al butlletí oficial de l'Estat l'ordre de control per part del Ministeri de l'Interior. És la resposta al tancament d'Itàlia de l'espai Schengen de lliure circulació de persones per viatgers que arribin des d'Espanya després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: Per cert, que a nit milers de persones s'han manifestat a Ceuta per exigir solucions a la crisi migratòria. En parlarem en un informatiu en què també destacam que s'han disparat les consultes de Project Home de famílies sobre la dependència dels menors a les pantalles.
3: Han incrementat un 30% respecte dels dos darrers anys. La terapeuta i pedagoga de Projecte Home, Aida Pagès, destaca que ara la gent està més conscienciada.
4: Tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres d'una manera precoç, prevenir que la situació s'agregui.
0: I aquesta matinada han conegut noves dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. La temperatura mitjana de la superfície de la mà el mes passat va batre tots els rècords per a un mes de juliol.
3: Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix, registrat el juliol del 2023.
0: I tot mentre continuem amb temperatures molt altes a les Balears, a les 12 s'activa la vista taronja a l'interior i sud de Mallorca i el groc a la resta de les illes. Margalida Ribas, bon dia.
5: Bon dia, així és. Com comentàveu, avui encetarem la setmana amb una nova jornada marcada pel termòmetre a l'alça. Aquest ja ha pujat durant tot el cap de setmana i avui tornarà a registrar valors de temperatura elevada. Destacàvem aquests avisos arreu de les illes i que en el cas de l'interior i sud de Mallorca seran taronges per màximes que es mouran entre els 38 i 39. D'altra banda, avui també destaca la temperatura mínima perquè aquesta matinada la majoria dels observatoris han quedat amb valors molt semblants als d'ahir, però sí que destaquen especialment els observatoris ubicats a la Serra de Tramuntana, amb mínimes que no han davallat dels 27 graus, per exemple, l'estació de Santem, Andratx, en 6 graus més que la mínima d'ahir, i també l'estació de Banyalbufar, on el termòmetre no ha davallat dels 29 graus. En molts de moments en què els valors s'han mogut entre els 30 i els 31 durant gran part de la matinada, és a dir, temperatures mínimes molt elevades al sector de la Serra de Tramuntana. Avui, pel que fa al cel, tindrem alguns intervals de núvols mitjans i alts que es retiraran per donar pas al sol fins a darreres hores de la jornada, on arribarà la part alta de les tempestes que es preveu que es formin al llevant peninsular. Vent en general fluix en qualque cop moderat i situació marítima caracteritzada pels redols de maró a les costes de llevant i sud de Mallorca i també al llevant de les Pitiuses. Hores d'ara, la temperatura és de 26 graus a Mercadal, 22 a Artà, 23 a Llucmajor i 26 a Sant Joan de Labritja.
0: Jornada, per tant, en temperatures altes que tornaran a marcar la multitudinària festa del MUC de Sineu que se celebra avui.
3: És la 23a edició d'aquesta festa que enguany té la massificació turística i l'eclipsi solar com a part del fil conductor, a aquests dos temes als quals s'hi han dedicat el cartell.
0: Durant l'informatiu matí d'avui hi serem en directe i després arribaran els esports. Avui destacam que Samu Costa diu adeu. Joan Gabriel Bossa, bon dia.
6: Molt bon dia, un Samu Costa, que ja és oficialment jugador de l'Al-Nassr, el Mallorca traspassa el migcampista portuguès per 22 milions d'euros i converteix la seva sortida en la venda més cara de la història del club. Samu Costa s'acomiada del Mallorca després de 3 temporades amb un missatge d'agraïment a l'afició vermella, que diu que l'ha fet sentir com a casa i amb un clar ens veiem a primera. En motociclisme, Ethan Guevara acaba 5è al Gran Premi de la Gran Bretanya després de perdre el lideratge de la cursa per problemes mecànics, però manté la segona posició mentre en el Mundial a 42 punts de Manu González. I també Joan Mir se'n va a terra a la primera volta del Gran Premi de la Gran Bretanya i abandona a Silverstone, mentre Augusto Fernández acaba darrer en una cursa de MotoGP guanyada per Raúl Fernández.
0: Més informació dels esports a partir de les 7:35. Ara són les 7:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, en Cel López i Toni Sastre. Comencem.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: L'ocupació dels habitatges de lloguer vacacional per aquesta setmana frega el 100% i el preu per nit és un 30% més car que la resta del mes d'agost. Així ho explica el president d'Aptur, Antoni Barceló.
2: Pana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguéssim reaccionat en més temps, segurament haguéssim pogut treure majors preus i tot.
0: L'encariment, com vos podeu imaginar, es deu al fet que dimecres, dia 12, es produirà l'eclipsi total de sol i les Balears són un dels punts de tot el món on millor es veurà aquest fenomen. Ara bé, i a diferència dels habitatges de lloguer vacacional, no té un impacte significatiu aquest eclipsi en els establiments hotelers. L'única excepció la trobam en els hotels de 5 estrelles de Menorca que s'han encarit un 11%.
3: Pel que fa als de menys estrelles d'aquesta illa i a la planta hotelera de les Pitiüses i Mallorca, manegen les mateixes xifres d'ocupació i preus que anys anteriors, encara que la quota de la demanda ha pujat 2,4 punts percentuals. Això vol dir que els residents als països europeus han cercat més vols del que és habitual per venir a les Balears per aquestes dates. Per tant, poden confirmar que ha estat un reclam turístic, però no s'ha pogut materialitzar. Carlos Cendres, director de màrqueting i comunicació de la data Apil Mabrian.
7: La confluència de temporada altíssima i l'eclipse fa que no quedi molt de marge per rebre més gent i pujar preus. Llavors, ha estat una demanda que no hem pogut aprofitar, entre cometes.
3: La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Maria Costa, explica que aprofiten per fer activitats complementàries.
8: Al ser un esdeveniment únic, molts hotels, per exemple, en terrasses, s'han aprofitat de la situació, diguem, han tret benefici, diguem, de l'esdeveniment. Fan events, rooftops i hotels que estan preparats per poder oferir algun tipus d'activitat diferent per aprofitar l'eclipse i tal. Però sí que és veritat que el caure el dia 12 d'agost.
3: L'agrupació empresarial d'agències de viatges Aviva es pronuncia en la mateixa línia. Els preus i les reserves dels paquets turístics no s'han vist afectats. És el seu president, Pedro Fiol.
9: Les nostres reserves són reserves de venda anticipada que venen en 3, 4 i 5 mesos d'anticipació i ja t'he dit, no crec que el focus de les persones, dels nostres clients, hagin triat realment venir de vacances la setmana del 12 d'agost precisament perquè hi ha un eclipsi. Algú tal vegada ho farà coincidir i, com he dit, jo crec que la gent ho gaudirà un cop que arribi.
3: Aquest és l'impacte que té l'eclipsi en el sector hoteler. Per conèixer com afecta la restauració, entrevistarem el president de Pimem Restauració, César Amable. Serà a la segona hora de l'informatiu a les 8:30.
0: I un dels riscos que suposa aquest gran volum de persones que s'espera durant l'eclipsi és el dels incendis forestals. Emergència recorda que en un moment en què l'alerta és màxima, és imprescindible seguir totes les recomanacions i tenir clares les previsions per evitar riscos per a l'entorn i també per a les persones.
3: En el web alertafoc.ca IP.es veurem el nivell de risc d'incendi de dimecres. Es fixa en funció de la predicció meteorològica i qualsevol lloc amb una afluència alta de persones és especialment delicat. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, demana prudència.
10: Totalment prohibit fer foc de qualsevol tipus, malament siguin sense un espelma, ja no xerrem de tirar farolillos a l'aire o de focs artificials que se puguin fer en aquests moments. Això, màxima prudència.
3: També cal que les persones fumadores vagin molt en compte de no deixar llosques mig enceses. La prohibició de circular per la serra dia 12 no evitarà que hi hagi qui intenti accedir-hi o camperi abans, i no només cal pensar des d'on veurem l'eclipsi i com hi arribarem, també a quina hora tornarem i com ho farem.
10: Penseu que l'eclipsi és darrera hora de l'hora baixa, que aviat després se farà fosca i després la gent ha de poder tornar. Si la gent se n'ha anat d'excursió, si se n'ha anat a peu, ha de saber que quedarà a les fosques, a zones que no són moltes vegades de fàcil accés.
3: Avui, per cert, tenim risc extrem d'incendi a tota Menorca i Mallorca, i a la meitat oriental de les Pitiüses s'han molt elevat a la resta d'Eivissa i Formentera.
0: I l'eclipsi farà també que la pressió humana sigui més alta a les Balears aquest mes d'agost. De fet, és al voltant d'aquestes dates quan habitualment se sol assolir el rècord a les Balears, ja que la població resident s'hi afegeixen també els turistes i els treballadors de temporada. La xifra exacta no la coneixeran, però, fins d'aquí a 3 mesos, quan la publiqui l'Ibestat, que és l'Institut d'Estadística de la Comunitat Autònoma.
3: Allò que ja sabem és que aquest passat mes de maig, en concret dia 29, les illes assoliren un rècord de pressió humana. Es calcula que hi havia més d'1.800.000 161.000 persones, són 36.000 més que el dia amb més gent del maig de l'any passat. Tenint en compte que aleshores la temporada turística tot just començava, el dia de màxima pressió humana del mes d'agost s'espera que serà molt superior. I més, sabent que un gran nombre de visitants seran a les illes per veure-hi l'eclipsi d'aquest dimecres. Aquestes xifres generen, segons experts com el geògraf Toni Ginart, un fortíssim impacte sobre els recursos hídrics, les infraestructures, l'energia i els serveis com la sanitat o l'accés a l'habitatge.
11: Tot això genera una problemàtica que requeriria solucions. Perquè, evidentment, això té conseqüències negatives.
3: Al mateix temps, el turisme té efecte crida per a les persones que cerquen feina. Els darrers 25 anys, la població ha augmentat un 50% a l'arxipèlag, en contraposició a molts indrets de la península que perden residents. El motiu és que es tracta d'una àrea econòmica dinàmica.
11: Deixant de banda situacions individuals, però en general és una àrea econòmicament dinàmica, o ha estat fins ara. I això ve donat per l'afluència turística, evidentment, és a dir, com més afluència turística, teòricament, no vol dir que estigui ben repartida, però hi ha més dinàmica econòmica, i això també repercuteix en l'increment de la població.
3: La pressió humana es calcula sumant a la població censada i resident els visitants que arriben a l'illa per vacances o per treballar.
0: I en el cas de Menorca enguany, cada mes s'ha batut un rècord de pressió humana. Aquest agost no es preveu que sigui una excepció, superant el màxim històric de l'any passat de més de 212.000 persones. Són dades de l'Observatori Socioambiental de l'illa i que s'actualitzen cada dia a Blai Barber.
12: L'Observatori Socioambiental de Menorca, des del 1996, suma i resta cada dia les persones que entren i surten respectivament de l'illa a través de l'aeroport i dels ports. A les dades de població resident a l'illa, que també es van actualitzant, escoltam a Sònia Estrader, tècnica de l'OPSAM.
13: Aquesta pressió humana de la que estem parlant no només són turistes, estem parlant de residents i visitants, treballadors temporals. La pressió humana té en compte tothom, no només turistes. Està augmentant molt el nombre de residents cada any, som més gent que vivim aquí.
12: Tradicionalment, entre el 9 i el 13 d'agost, sempre s'arriba al pic de pressió humana a Menorca. L'any passat es va arribar al rècord històric de 212.600 persones. D'aquest 2026, l'OPSAM té dades actualitzades fins al mes de juny.
13: El 2026, fins al mes de juny, cada mes s'ha superat el 2025. Assent que el 2025 va ser el rècord històric de pressió humana mensual damunt de l'illa.
12: La pressió humana, explica l'OPSAM, afecta recursos naturals de l'illa com l'aigua, però també la gestió de residus o les qüestions energètiques.
13: Menorca és una illa, tenim un territori limitat i, per tant, el tope l'hem de fixar nosaltres. Està clar que ja estem superant el límit de molts dels recursos naturals.
12: Ja són diversos els municipis de l'illa que han decretat mesures per reduir el consum d'aigua per la situació de les reserves hídriques.
0: 7:14 del matí, el Parlament demana al Tribunal Constitucional que aixequi la suspensió de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Per tant, que la norma torni a estar vigent. Un document signat pel lletrat major de la Cambra Balear que argumenta, Toni, que les víctimes no queden desprotegides i que no hi ha perjudicis que la justifiquin.
14: Així, recordem que el mes de març el Parlament va derogar la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, una derogació, però, que va quedar en suspens el juliol quan el Constitucional va admetre tràmit al recurs del govern central. El document presentat ara sosté que les exhumacions continuen garantides per la llei estatal i per la llei autonòmica de fosses. A més, la institució argumenta que mantenir la suspensió suposa un dany directe a la potestat legislativa de les Balears.
0: I encara de la política, més per Mallorca, reclama màxima transparència en la gestió de costes i demana accedir a tots els expedients tramitats durant aquesta legislatura. La formació vol que el govern expliqui els motius del cessament de la directora general de Costes i Litoral, Maria Joaquina Ferrer, i que garanteixi que les decisions s'han pres exclusivament d'acord amb criteris tècnics i legals.
14: Els ecosobiranistes es mostren preocupats per les informacions aparegudes que lliguen el cessament de la que fins ara havia estat la directora general de Costes i Litoral a pressions polítiques i empresarials per la seva negativa a concedir autoritzacions i concessions irregulars. Maria Ramon és diputada de Més per Mallorca.
15: El que està passant a Costes és molt greu i el govern ha de donar explicacions. No basta en cessar una directora general i mirar cap a una altra banda. Volen saber si hi ha hagut pressió en polítiques o empresarials i si totes les concessions s'han tramitat en criteris tècnics i legals. Per això han demanat tots els expedients d'aquesta legislatura. El litoral és patrimoni de tothom, no un negoci ni el servei d'interessos particulars. I si hi ha hagut irregularitats, exigiran responsabilitats fins al final.
14: Més defensa que la gestió del litoral es faci des de les Balears, però adverteix que l'autogovern només té sentit si implica una administració més transparent, rigorosa i al servei de l'interès general.
0: Passen 16:00 de les 7.
16: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
17: Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
0: Augmenten un 30% les consultes de les famílies a Projecte Home sobre la dependència dels adolescents a aparells electrònics. L'entitat confirma que ha detectat un increment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda les addiccions dels més joves. Són dades del Ministeri de Sanitat. També un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de pantalles i dispositius digitals.
14: Tot i l'increment de la conscienciació, sobretot per part de les famílies, els experts continuen sent molt crítics en les conductes dels menors en la utilització de les pantalles. La terapeuta i pedagoga de Projecte Home i de Pagès apunta a la falta de control de l'ús com a principal símptoma.
4: La dada més positiva que tenim al final és que hi ha més sensibilització, hi ha més conscienciació sobre aquesta problemàtica. Per tant, tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres d'una manera precoç, prevenir que la situació s'agregui.
14: A més, Pagès explica que els adolescents els afecta en el dia a dia aquesta dependència amb indicadors com les actituds irritables, el baix rendiment escolar i deixar de banda activitats com la pràctica de l'esport, a més de l'aïllament amb menys activitat social o la falta d'hores de son.
4: Aquesta gratificació immediata que afavoreix l'ús problemàtic de les pantalles, que és el que la tecnologia ens dona, no? Que tothom ens conegui per el que jo vull mostrar i aquesta gratificació que no fa falta ni esperar ni un minut, que ja la puc obtenir.
14: La psicòloga especialitzada en infància i adolescència, Mercè Garrido, alerta que, tot i algunes dades positives, que molts pares i mares estan normalitzant que els adolescents tinguin a la seva disposició les 24 hores els aparells electrònics. Garrido subratlla com una de les parts importants de la seva teràpia empoderar les famílies.
18: Yo trabajo mucho en que vuelvan a tener el control sobre la salud de sus hijos, ¿no? Y el móvil, tener un móvil a cierta edad es bastante, ¿no?, insano. Yo veo que no tienen la sensación de control. Ya se lo he dado y ya no puedo hacer nada. Ya si duerme con él, si pasa todo el día con él, pues es que está enganchado, pero como todos, ¿no? Normalizan él como todos. Y en consulta se trabaja que no, que se tiene que poder retirar el móvil cuando hacen un mal uso, que no tienen, por supuesto, que dormir con él.
14: Segons els experts, l'edat crítica en què els joves són més susceptibles a desenvolupar la dependència als dispositius electrònics es situa en l'interval dels 13 als 15 anys.
0: I Educació assumirà aquest pròxim curs la gestió directa de 10 escoletes més, 8 a Mallorca i 2 d'Eivissa. Així passarà a gestionar directament més de 1.600 places, són més que les que es varen gestionar el curs 2023-2024. Ara més, les nòmines dels treballadors i treballadores d'aquestes escoletes ja no seran a càrrec dels ajuntaments, sinó que les pagarà al govern. I l'any passat, prop de 2.200 persones es varen divorciar a les Balears, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És una xifra que mostra una certa tendència a la baixa en aquests darrers anys, tal com està passant a la resta d'Espanya. Això sí, les Balears continua situant-se per damunt de la mitjana estatal, amb una taxa de 177 divorcis per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 164 a nivell estatal.
14: Pel que fa a la conflictivitat dels divorcis, un dels motius actualment genera més tensió l'habitatge per mort de la crisi que vivim. D'un habitatge comú es passa a tenir la necessitat de tenir-ne dos. Una situació que obliga a prendre mesures que dificulten el procés de separació. Així ho explica Maria Antònia Mateu, que és membre de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família.
19: Hi ha persones que pacten viure plegat un any, dos anys, en previsió de que en aquest termini hi haurà una situació X que els hi permetrà. El que passa és que són situacions molt, molt, molt complicades. Mantenir una convivència no desitjada és molt feixuc, però més de feixuc pejoratiu, no sol ajudar a una cordial relació entre els progenitors.
14: En el cas dels divorcis amb fills, cada vegada és més freqüent la custòdia compartida, que representa gairebé el 60% dels casos. Som la quarta comunitat autònoma amb una xifra més alta. Margalida Serra, psicòloga especialitzada en separacions.
20: Els jutjats sabeu, de cada vegada sabeu les custòdies compartides a nens de menor edat. Abans era bastant improbable que a nens de 6 anys havia una custòdia compartida. Se començava a plantejar a partir d'aquesta edat, 6, 7 anys, començava a plantejar. Ara hi havia custòdies compartides a nens de 2 anys. Anys, 3 anys, abans això era impensable. Perquè també els progenitors ara tenen molt més interès que abans en tenir una custòdia compartida. Abans el com ho donava més per cert que la custòdia era de sa mare i supos que era un status quo que s'havia normalitzat.
14: En l'actualitat, el 80% dels divorcis són de mutu acord i de mitjana es produeixen després de 13 anys de casats.
0: I ara vos parlem a l'informatiu matí de la compra-venda de barques, que creix gairebé un 20% a les Balears i que lideren el mercat nàutic nacional. Ho fa impulsat pel comprador local, que augmenta mentre que l'alemany baixa. La més demandada és la barca d'uns 8 metres d'eslora.
14: A partir de la temporada que ve estarà prohibit llogar embarcacions sense llicència i enguany moltes empreses les volen vendre a particulars i renovar la flota. Això fa que les Balears mantenguin la posició com a principal mercat nàutic de l'Estat. Així ho explica Jaume Baquer, que és el president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears.
21: L'any que ve, les embarcacions a forta titulació no se podran alquilar i les empreses ara ja estan preparant l'oferta per embarcacions ja una miqueta més completes, una miqueta més grans.
14: Aquí hi ha cada vegada més mallorquins que adquireixen una embarcació. Són principalment embarcacions a motor de més de 8 metres d'eslora, amb pressupostos que van des dels 200.000 al milió d'euros.
21: El client pues, té una capacitat econòmica que li permet enfocar-se més en embarcacions ja de pressupostos importants. Una vegada que la tens, té una capacitat d'optimitzar-la amb molts elements tecnològics com giroscòpics per a l'estabilitat, aires acondicionats, sistemes guiats per satèl·lit, etc.
14: De gener a juliol hi ha hagut més de 600 matriculacions de vaixells d'esbarjo.
0: I aquesta matinada han conegut que la temperatura mitjana de la superfície de la mar el mes passat va batre tots els rècords per un mes de juliol. Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix registrat el juliol del 2023. Són dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
14: A Europa s'han batut rècords de temperatura a l'Atlàntic i al Mediterrani associats a onades de calor marines intenses. unes temperatures altíssimes al mes de juliol que s'estenen ara a l'agost, perquè recordam que fa només uns dies vos informaven que s'havia produït la temperatura més alta mai registrada a la Mar Balear, en concret més de 33 graus a la boia de Sa Dragonera. En l'àmbit internacional, el Servei Copernicus també observa temperatures extremes al Pacífic relacionades amb el fenomen meteorològic conegut com El Niño, que encara s'espera que agafi més força en els pròxims mesos.
0: I encara parlant de la mà, les poblacions de taurons de la Mediterrània s'han reduït entre un 96 i un 99% els darrers 60 anys, segons els experts, que alerten que la seva situació és la més crítica de tot el món. A les Balears, l'associació SharkMed ha posat en marxa un estudi pioner per conèixer millor les poblacions de taurons que viuen a les profunditats de la mà, espècies que són poc conegudes i que són també difícils d'observar.
14: Per fer-ho, els científics utilitzen un sistema innovador de càmeres amb esca que poden operar fins a 500 metres de profunditat i permeten identificar els exemplars sense necessitat de pescar-los. Ho explica el president de SharkMed, Agustí Torres.
5: Veient les imatges podem veure quin tipus de taurons tenim, si són mascles, femelles, si mostren ferides. L'importància d'aquests sistemes ve donada pel fet de que n'hi ha tan pocs que si les volem estudiar en el seu medi natural podem passar molt de dies a la mà sense trobar-ne ni un.
14: A més, la davallada en la població de taurons podria arribar a provocar de manera indirecta l'extinció d'altres espècies.
5: Quan hi ha una epidèmia, una malaltia contagiosa, i un animal se posa malalt, un depredador se'l menja ràpidament. I això evita que aquell animal en contagiï molts altres. En canvi, quan no hi ha depredador, un animal malalt sobreviu i mentre va contagiant a molts altres. I això pot fer que una espècie sencera desaparegui.
14: Per contribuir a la preservació dels taurons a les Balears, SharkMed anima la ciutadania a perdre's la por, reduir el consum de productes derivats dels taurons i adoptar pràctiques més respectuoses amb el medi ambient.
0: I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep ha interposat 29 denúncies i ha fet 65 decomisos en la seva lluita contra la venda ambulant. Tot i aquest esforç, els venedors ambulants continuen sent una presència habitual a les platges més turístiques, com és el cas de Ses Salines, David Ventura.
6: Són una presència tan tòpica com l'arena, el mar o les gandules. La venda ambulant és un element del paisatge de la platja de Ses Salines i ofereixen de tot: pareos, parasols, ulleres de sol, begudes o pentinats. I la majoria dels banyistes s'han acostumat a la seva presència.
22: No me molesta para nada, no. Trabajan y lo veo bien, mientras no hagan daño a nadie, no tengo ningún problema que estén ahí.
23: Els africans en cauen molt bé. El rotllo que porten i tal, penso que li donen certa alegria a la gent, saps? I sap greu veure'ls així sense medis i treballant dur per treure els quatre calés.
6: Però la compra dels seus serveis no sol ser satisfactòria.
24: Y al final, la verdad, como las salinas hace mucho sol, pues les hemos comprado una sombrilla, pero vamos, nos han cobrado como 5 euros más de lo que vale en la tienda.
25: Pero pequeñísima, como para una persona, que no cabemos, de bajita y todo, y medio rota.
6: Enguany, els compradors s'exposen a multes de fins a 750 euros, una novetat que encara ningú coneix.
26: Desconocía que me pudieran multar por comprar, ya le digo. Este año no he comprado nada.
24: No tenía ni idea, la verdad que no.
6: Per aquest motiu, l'Ajuntament no ha sancionat encara cap comprador, perquè, assegura, s'està encara en una fase d'informació ciutadana. De moment, però, s'han interposat 29 denúncies a venedors i s'han fet 65 decomisos.
0: I són ara les 7:28. Faim un cop d'ull a la premsa editada a les Illes. Avui les portades se centren en el mercat immobiliari amb dues qüestions ben diferents i també les neofestes que se celebren durant les festes patronals a molts pobles de les Illes.
14: Així és, Última Hora titula que la frenada del sector immobiliari passa factura en la recaptació fiscal del govern. Destaquen que la caiguda de les compravendes en el primer semestre deixa l'executiu en manco ingressos per l'impost de transmissions. Això sí, asseguren que el descens en les operacions immobiliàries es compensa en l'augment continuats del preus. La imatge de la portada és per la festa de l'embalat a Sencelles, amb una imatge de dos joves damunt una bala de palla en revoltades d'una multitud de gent. Diario de Mallorca, per la seva banda, dedica la fotografia de portada també a l'embalat de Sencelles, on es pot veure a infants i joves jugant amb la palla i l'aigua en la 20a edició ja d'aquesta neofesta del municipi del Pla. I el titular de portada és per la multa de 47.000 euros a un propietari per llogar a 13 persones un pis que es persís a Palma.
0: I pel que fa als digitals, destaquen avui temes ben diversos.
14: Així és, Mallorca Diario dedica la portada a Greenpeace, que alerta de la greu crisi ecològica que ve per l'augment del nivell del mar a les Balears, mentre que l'Ara Balears obre en l'eclipsi. En aquest cas, a Menorca, diu que les empreses de turisme actiu lamenten que l'illa no hagi aprofitat per ser un referent internacional en l'observació del cel nocturn.
0: I a Eivissa, que destaca la premsa avui?
14: I del periòdico destaca que redueix un 76% de l'arribada de caravanes en els mesos de maig i juny. Expliquen que en els dos primers mesos de temporada n'han arribat unes 300, mentre que fa dos anys arribaren unes 1.300. El diari titula que les Pitiuses són les illes amb una dependència energètica més elevada, i el Menorca, per la seva banda, obre que la Sareb, coneguda com el Bandolenc, traspassarà gairebé 170 pisos de l'illa a la nova entitat Casa 47.

0: I hem arribat a les 7:30 a repassar amb els principals titulars compte enrere per a l'eclipsi solar de dimecres, un fenomen que també té repercussions en el sector turístic. L'eclipsi ha fet incrementar el preu dels habitatges de lloguer vacacional a les illes un 30% per aquestes dates.
1: Segons el president de l'associació Aptur, Antoni Barceló, l'ocupació d'aquest tipus d'establiments ja frega el 100%.
2: Una casa que una setmana d'agost s'allarga, una casa normal de 6 places de fora vila, que una setmana de vot se pot llogar entre 300 i 400 euros al dia, aquesta setmana han arribat a passar 500 euros al dia.
1: També els hotels tenen una ocupació alta pròpia del mes d'agost. Això sí, només han augmentat els preus dels hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%.
0: I avui estan ben pendents dels controls dels viatgers entre Espanya i Itàlia. L'hoteler Gabriel Escarré, president de Malià, lamenta que s'hagin establert.
1: Assegura que és molt perjudicial. Ahir, però, els aeroports de les Balears encara eren en espera de rebre l'ordre d'iniciar els controls, tot i que ja s'havia publicat la mesura al BOE. És una resposta al tancament d'Itàlia de l'espai Schengen per a viatgers que arriben des d'Espanya després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: Per cert, que aquesta nit milers de persones s'han manifestat a Ceuta per exigir solucions a la crisi migratòria. En parlarem d'aquí a uns minuts. Avui també destacam que s'han disparat les consultes a Projecte Home de Família sobre la dependència dels menors a les pantalles.
1: Han incrementat un 30% respecte dels dos darrers anys. La terapeuta i pedagoga de Projecte Home, Aida Pagès, destaca que ara la gent està més conscienciada.
3: Tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, prevenir que la situació s'agregui.
0: I el Parlament demana al Tribunal Constitucional que aixequi la suspensió de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica.
1: Per tant, reclama que la norma torni a estar vigent. Un document signat pel lletrat major de la Cambra Balear argumenta que les víctimes no queden desprotegides i que no hi ha perjudicis que la justifiquin.
0: I dia gran avui a Sineu amb la 23a edició del MUC enguany amb la massificació turística i l'eclipsi solar com a part de fil conductor.
1: Aquests dos temes són presents en el cartell d'aquesta edició. Ahir la festa, però, va ser a Sencelles. Va tenir lloc una altra neofesta, en aquest cas, l'Embala.
0: I aquesta matinada han conegut noves dades del Servei de Canvi Climàtic, del Copernicus. La temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà el mes passat va batre tots els rècords per a un mes de juliol.
1: Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix i es va registrar el juliol del 2023.
0: I tot mentre continuem amb temperatures molt altes a les Balears, a les 12 s'activa la vista taronja a l'interior i el sud de Mallorca i el groc a la resta de les illes després d'una nit molt calorosa, especialment a la Serra de Tramuntana. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, així és. Avui encetam la setmana amb una nova jornada marcada pel termòmetre a l'alça. Avisos actius arreu de les illes amb aquest nivell taronja que destaca l'interior sud de Mallorca per màximes que es podran moure entre els 38 i 39. Tot això acompanyat d'una matinada on la temperatura mínima també s'ha mantingut elevada amb valors molt semblants als d'ahir arreu de l'arxipèlag, però sí que destacam especialment els observatoris ubicats a la Serra de Tramuntana i també de cap al llevant de Mallorca, amb mínimes que no han davallat dels 27 en el cas d'Andratx, quasi els 28 a la colònia de Sant Pere i també a Cap de Pere, i l'estació de Banyalbufar, on en tot el vespre no han davallat dels 29 graus. De fet, gran part de la matinada s'ha mogut amb valors entre els 30 i els 31. Pel que fa al cel, avui tindrem alguns intervals de núvols mitjans i alts a Mallorca i Menorca, que es retiraran progressivament per donar pas a una resta de jornada marcada pel sol, tot i que a darreres hores del capvespre s'espera que arribin intervals de núvols de base alta procedents de les tempestes que es formaran al llevant peninsular, tot acompanyat d'un vent que bufarà de fluix a moderat de llevant i també xaloc, i una situació marítima caracteritzada pels redols de maror al llevant i sud de Mallorca i també cap al llevant de les Pitiuses. Hores d'ara, la temperatura és de 27 graus a Mahó, també a Pollença, 22 a Binissalem, 26 a Sant Joan de la Britja i 27 també a l'estació d'Escamarí Formentera.
5: Informatiu Matí. Esports.
0: I són ara les 7 i 35 minuts. Encetam la informació dels esports i avui l'encetam parlant de Samu Costa, que diu adeu. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
5: Molt bon dia, un Samu Costa. Ja és oficialment nou jugador de l'Al-Nassr. El Real Mallorca ha anunciat l'acord amb el club saudita per al traspàs del migcampista portuguès que posa punt final a 3 temporades com a jugador vermell. L'operació es tanca per 22 milions d'euros, tot i que el Mallorca n'ingressarà aproximadament de 8,2, ja que l'Almeria reserva un percentatge de la plusvàlua del futbolista. Samu Costa, de 25 anys, va arribar a Somoix l'estiu del 2023, procedent precisament de l'Almeria. En aquestes 3 temporades ha disputat més d'un centenar de partits amb la camiseta del Mallorca i s'ha convertit en una peça important de l'equip. Ara fa les maletes per jugar a l'Aràbia Saudita, on compartirà vestidor amb Cristiano Ronaldo i Joao Félix. I amb els 22 milions d'euros del traspàs, Samu Costa es converteix en la venda més important de la història del Real Mallorca. El futbolista s'ha acomiadat del Mallorca, de la seva afició, després d'aquestes 3 temporades, amb un missatge d'agraïment a l'afició vermella, que diu que l'ha fet sentir com a casa, i amb un clar, ens veiem a primera. I més fitxatges per la U d'Eivissa. En aquest cas, el conjunt pitiu s'incorpora José Carlos Lazo, extrem amb experiència a primera amb l'Almeria i l'Espanyol, que arriba de l'Albacete per una temporada amb opció a una més. També fitxa el davanter Manu Justo, autor de 3 ascensos a segona divisió, que signa amb el mateix contracte i amb l'objectiu d'ajudar l'Eivissa a pujar de categoria. I la mallorquina Marta Llompart s'ha proclamat campiona d'Europa sub-18 amb la selecció espanyola de bàsquet. El combinat dirigit per Isaac Fernández va superar amb molta solvència a França per 46-82 a la gran final i revalida així el títol aconseguit l'any passat. Llompart, que va tornar a ser la base titular de l'equip espanyol, va disputar 22 minuts i va contribuir al triomf amb 11 punts, 4 rebots i 8 de valoració. Amb aquest nou títol, Espanya es confirma com una de les grans potències del bàsquet europeu de formació, mentre que Marta Llompart, una de les joves jugadores mallorquines amb més projecció, suma un nou èxit internacional al seu palmarès. En motociclisme, Ethan Guevara ha acabat cinquè al Gran Premi de la Gran Bretanya, disputat ahir al circuit de Silverstone. El mallorquí sortia des de la pole position i va comandar la cursa durant la primera part, però els problemes mecànics li varen fer perdre posicions volta rere volta. La victòria va ser per a Philip Salah, mentre que Manu González va acabar segon. De fet, Guevara hauria estat sisè si González no hagués comès una errada a la darrera volta quan va començar a celebrar el que pensava que era la victòria. Amb aquest resultat, González manté el lideratge del Mundial i Guevara continua segon a 42 punts del pilot madrileny. Així ha analitzat el mallorquí la cursa realitzada.
6: Falta de 7-8 vueltas para el final, la moto de repente ha pegado un cambio muy bestia y ha empezado a botar muchísimo de delante, que era incapaz casi de defender las posiciones, tenía que dejar pasar a la gente porque si no me iba al suelo. Entonces no lo he entendido muy bien. Frustra muchísimo porque después de un fin de semana muy bueno y con mucho potencial, que me veía para poder conseguir la victoria hoy con bastante comodidad, me he visto perjudicado no por mi físico sino por culpa de la moto.
5: Pitjor va anar ahir el Gran Premi per als pilots balears. Joan Mir va caure a la primera volta al circuit de Silverstone i va abandonar això a MotoGP. Per la seva banda, Augusto Fernández va acabar darrer en aquesta cursa de MotoGP, que es va adjudicar l'espanyol Raúl Fernández. Escoltam Joan Mir i Augusto Fernández.
7: Bueno, ha estat una llàstima. Havíem fet un cap de setmana molt bo fins a carrera. M'ha tocat un pilot, no te sé dir qui ha estat, però bueno, un toque a la primera curva m'ha fet que caure i també he tirat en Àlex per aquesta raó. La pròxima carrera ho tornarem a intentar.
8: Bueno, ha estat un cap de setmana dur. Personalment, aquests cap de setmanes em serveixen per tornar a agafar ritme, tornar a ficar-me en aquest ritme de carrera, que mos ve bé després per provar coses.
5: Mavi Garcia ha acabat en 20a posició al Tour de França femení i es va disputar la darrera etapa amb sortida i arribada a Niça, i la victòria va ser per a Demi Vollering, que també es va adjudicar la classificació general. La neerlandesa més fa història en convertir-se en la primera ciclista que guanya el Tour de França femení en més d'una ocasió. I ja per anar acabant, en vela, la balear Paula Barceló ha aconseguit la medalla de plata a la Sant Pedro Olímpic, classes regata Califòrnia, fent parella en Maria Cantero. La regata disputada del 2 al 8 d'agost era la cinquena i darrera prova del circuit internacional Sailing Grand Slam. La tripulació espanyola, única representant nacional a la competició, ha aconseguit així un gran resultat al mateix camp de regates que acollirà els Jocs Olímpics de Los Angeles el 2028. I en pàdel, Gemma Triay s'ha quedat sense el títol a Londres. La menorquina i la seva companya del Fibrea han perdut la final contra Martina Calvo i Clàudia Fernández per 7-5 i 6-3 després d'1 hora i 45 minuts de partit. Fins aquí els esports.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
3: 7:42 minuts, ho destacàvem avui als titulars. L'hoteler Gabriel Escarré, president de Melià, ha lamentat que s'estableixin controls als viatgers entre Espanya i Itàlia. En una publicació a les xarxes socials diu que, summament perjudicial pel país, precisament ahir es va publicar el butlletí oficial de l'Estat l'ordre de control per part del Ministeri de l'Interior. En la resposta d'Espanya al tancament d'Itàlia de l'espai Schengen de lliure circulació de persones per viatgers que arribin des d'Espanya després de l'entrada massiva a Ceuta.
4: Els aeroports de les Balears estaven encara ahir en espera de rebre l'ordre d'iniciar els controls de frontera, segons confirmava IB3 Ràdio la Policia Nacional. A les Canàries, això sí que ha començat. Sobre aquesta qüestió, el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha carregat en una entrevista al diari La Stampa contra el govern d'Espanya. Ha dit que la represàlia de Sánchez és inacceptable. D'altra banda, el govern espanyol, en boca de la vicepresidenta tercera, Sara Hagesen, diu que espera que Itàlia reaccioni.
5: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
3: I sota el lema ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix. Milers de persones s'han concentrat aquest diumenge vespre a la ciutat autònoma per denunciar una situació que consideren insostenible.
6: Depende que tenemos voz, ¿no?, como todos los españoles, que al final estamos todos un poco hartos de que se le utilice como moneda de cambio.
7: Una vez más, la gente de Ceuta está dando muestra de la empatía que sentimos si vemos a alguien que lo está pasando mal.
8: Pues saquen otra vez al ejército a la calle para devolver los que quedan aquí, porque quedan muchísimos.
9: Aquí todos los ceutíes estamos defendiendo la territorialidad de España, porque todos tenemos a Ceuta en el corazón y Ceuta no se merece lo que le está pasando.
3: L'acte ha estat organitzat per les comunitats religioses amb el suport dels sindicats i del govern autonòmic.
4: Gairebé 10 dies després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc, exigeixen al govern central una major responsabilitat i solucions urgents i immediates per poder tornar a la normalitat. A més, també s'ha llegit un manifest en el qual s'ha fet una crida a la unitat i s'han exigit solucions perquè no es torni a repetir una crisi com l'actual. Ramesh Shandiramani, que és el portaveu de la comunitat hindú de Ceuta.
10: La presión migratoria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
3: I dilluns, de risc extrem per incendis a part de la península, on encara preocupa l'evolució del foc de niebla a Huelva. Ha afectat 8.000 hectàrees i a prop de 500 persones que han estat desallotjades.
4: Durant el vespre han optat per aplicar l'estratègia de foc tècnic, que és foc contra foc, i s'han desplegat maquinària pesada i han treballat més de 600 efectius, tot per frenar l'avanç de les flames. I a aquest incendi s'hi han sumat el de Tigis a Castelló i el de les Navas de Sant Antonio a Segovia. Antonio Rodrigo és el director tècnic del punt de comandament avançat pel Consorci de Bombers de Castelló.
11: Esta noche tenemos una buena previsión, tenemos una humedad relativa del 90% y eso nos hará poder trabajar muy bien porque el combustible absorberá mucha humedad y ralentizará el incendio. La sensación que tenemos es muy buena, quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos, vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
3: I de l'exterior, Israel ha rebutjat aquest diumenge el darrer pla de pau de 15 punts per Gaza presentat pels Estats Units.
4: El desarmament de Hamas, que el grup palestí condiciona la retirada de tropes israelianes de la franja, continua sent el punt de bloqueig. Ho ha fet públic en una reunió del seu gabinet de govern el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Que ha insistit que volen, en paraules seves, un desarmament real i no fictici per part seva. Turquia i Egipte insisteixen a implantar el pla de pau, exigeixen el cessament immediat de les hostilitats i la retirada de les tropes israelianes de la zona de Gaza. Hamas va acceptar el pla de pau, però va advertir que si Israel no complia, ells tampoc ho farien.
3: Hi ha preocupació a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola, que des de mitjan mes de maig ara ha provocat la mort de 1.900 persones i també se n'han confirmat 4.200 casos. La taxa de letalitat és del 45,5%.
4: Un dels principals problemes és que el brot pertany a la soca Bundibugyo i, de moment, no hi ha vacuna aprovada per combatre. A més, és l'epidèmia al Congo amb un creixement de contagis més ràpid. S'ha convertit en el segon brot amb més transmissions registrades en la història i el més gran que ha afectat mai el país.
3: I a Noruega, un jutjat d'Oslo decideix avui si perllonga la presó preventiva al fill de la princesa Mette Marit, Marius Borg.
4: El juny el varen condemnar a 4 anys de presó per 2 casos de violació i per maltractament a una de les seves exparelles. Borg, però, ha recorregut la sentència.
3: Són ara les 7:47, anem en directe fins a Sineu. Avui és dia gran amb la 23a edició del MUC. Enguany, si tenim en compte el cartell amb la massificació turística i l'eclipsi solar com a part del fil conductor. Dos temes que estan a l'ordre del dia i que, paradoxalment, guien una festa multitudinària que plegarà milers de persones, en especial a la part de l'hora baixa. Anem en directe fins a aquest municipi del Pla per conèixer com són les primeres hores del dia. Cristina Bausà, bon dia. Com han despertat avui a Sineu?
12: Bon dia, i han despertat amb certa calma, però ja desprèn aquest ambient, aquesta essència de festa, perquè els carrers, com dèiem, es van despertant a poc, ja veiem algunes persones que són a berenar, gent que camina, que va a cercar els companys, els amics, per anar a fer aquest primer cafè del dia, però també una de les coses que més crida l'atenció és que les façanes i els balcons també ja estan ben engalanats per acompanyar a la multitud de persones que arribarà aquí a Sineu per participar d'aquesta festa d'aquest MUC, una festa, per cert, que com cada any s'aprova multitudinària i que aplega a milers de persones, i precisament per conèixer millor com s'han preparat per acollir tota la gent, tota aquesta gent que vendrà fins a Sineu, poden saludar ja el balde del municipi, Tomeu Mulet. Senyor Mulet, bon dia. Ara som a la plaça d'Esforçà, a la plaça del Mercat. Aquest serà un dels punts on hi haurà més aglomeració de gent, serà a l'hora baixa, però al migdia sí que serà a l'Ajuntament. En definitiva, molta de gent vendrà aquí a Sineu. Quin és el dispositiu que s'ha habilitat?
13: Bé, bon dia i moltes gràcies per ser aquí a Sineu. Bé, hem habilitat un dispositiu d'un centenar d'efectius, entre policia local, protecció civil, guàrdia civil i serveis sanitaris. Ara de matí, si bé més reduït, anàvem damunt un 12-15 policies locals més protecció civil per cobrir la romeria en el Puig de Reig i després l'acte central des de matí, que és el pregó. I després, per sort, baixa sí que és quan ja tindríem, que és quan esperam una aglomeració molt gran de gent, quan ja tindríem aquest dispositiu d'un centenar d'efectius.
12: També sol ser un problema el tema de deixar el cotxe. Com es fa en l'aparcament? N'hi ha de sana habilitat espais?
13: A part dels aparcaments que nosaltres tenim, que ja tenim uns aparcaments grans enfocats en el mercat del dimecres i a les fires, hem ampliat molt aquests aparcaments a les afores del poble, però el que seran uns aparcaments controlats, amb uns indicadors que allà no se pot consumir, i també un temps màxim autoritzat de permanència fins a les 10 del vespre. Això ho feim perquè la gent no hi quedi a consumir allà quan acaba la festa. Ens interessa que la gent se'n pugui anar amb tranquil·litat i no quedar allà a continuar la festa.
12: Ah, gent que ve en cotxe, però també n'hi ha que opten per venir amb tren. Enguany hi ha algun horari especial?
13: El tren enguany ha tingut dificultats per les obres que estan fent, de son rotllant, però així i tot li vull agrair molt en el seu gerent, en José Ramón Horta. Ens ha reforçat el tren a partir de les 9, ens posarà un tren més, i també els vagons tindran molta més capacitat. Després també se reforçarà tot el que són els controls d'accessos a dins l'estació.
12: I a part d'això, senyor Balla, sí que m'agradaria recordar que avui és un dia especial per la gent de Sineu. Com s'ha de gaudir aquesta festa? No sé si hi ha algun missatge que enviaríeu, sobretot a la gent que ve de fora.
13: Sí, el missatge és que la gent vengui, si aneu a disfrutar de la festa, però amb coneixement. No és una festa que tot valgui, perquè n'hi ha que se pensen que venen aquí, que tot val, que poden fer destrosses, que no passarà res i això no és així. Han de venir a disfrutar-la, a respectar la festa, a respectar el poble, a respectar els veïnats de Sineu i que sigui un dia de festa per tothom, tant perquè la disfruten com perquè fan feina. Jo crec que això és el més important.
12: Moltes gràcies, senyor Mulet. Ja ho heu sentit, respecte i seny durant aquesta festa perquè tothom la pugui gaudir, que per cert, com bé ha dit fa uns minuts, hi haurà un centenar d'efectius que vetlaran per la seguretat de tots els assistents.
3: Gràcies, Cristina. Anirem connectant amb tu durant la resta de l'informatiu. I avui les festes populars tenen All You Need Is Love per banda sonora, però ahir, una mica més a l'oest de Sencelles, la banda sonora va ser una altra, va ser aquesta.
14: Sembarà!
3: Ja ho heu sentit, i és que ahir Sencelles va acollir en Balat, igual que a Sineu la festa va començar ben d'hora, al matí amb un pregó i una mobiletada. Però el punt àlgid va arribar després, quan varen arribar al centre del municipi amb dues bales de palla.
4: És el punt més vistós de la festa, ja que els més valents caminaven damunt les bales de palla mentre les feien avançar pels carrers de Sencelles i tot seguit es tiren palla i aigua. N'hi ha que diuen, però, que no deixa d'estar lligat a les arrels pageses que basten fins les generacions dels padrins.
15: Papàs de puta mare, cada any ho recomano, ho juro, ho recomano.
16: Lo millor de l'estiu.
17: Això és una festa bruta, però a part de ser bruta, n'hi ha moltes de festes brutes, però és una festa bruta i guapa.
18: Calor, aigua, però m'ho passam bomba.
19: Bueno, varen començar anant amb mobilet i ara ja ho vivim d'una altra manera, un poc més relaxada en sort nit.
20: També que se respira és històric, és màgic.
3: I aquests dies també hi ha festa a la EO Menorca. En el marc de les festes de Sant Llorenç ha tornat a pujar aquest diumenge a l'ermita de Vinixems en una jornada en què els cavalls i els caixers ja tenen protagonisme. El vertader Santites, però, recorda l'origen.
21: Des de 1301 fins 1832 se fa aquesta festa aquí. Les corregudes es feien unes tanques aquí darrere, la tanca d'Escós i la tanca d'Esgarrover d'Escós.
22: És molt polit poder venir aquí i veure la feina que has fet durant tots any.
23: El jovent pot començar ja a veure les festes, a veure els cavalls, d'una manera més tranquil·la.
3: Passen un segon.

0: Freda, que és un patrimoni desconegut de Son Servera i que està arrelat a la seva cultura i sobretot al món artístic. Ara compleix 50 anys.
1: I és una efemèride que se celebra avui dilluns amb una taula rodona i una conversa amb un dels seus fundadors, Antoni Esteve. Va ser el 1976 quan va decidir reformar la construcció amb Miquel Cervera i crear un espai de trobada artística composta per més de 400 metres quadrats. La regidora de Cultura cerverina, Almudena Rodríguez, n'explica els inicis.
2: Es un punto de patrimonio nuestro, ostras, creo que es muy potente para el pueblo. Este proyecto impulsó Son Servera en el mundo del arte, de la cultura. Desde su comienzo fue una apuesta muy ambiciosa para acercar el arte al pueblo. Ya en su inauguración acogió artistas de primer nivel como Miró, Chillida.
1: Noms de primer nivell venguts d'arreu del món que avui encara continuen delectant els visitats. El ventall de propostes s'ha ampliat enguany en la incorporació d'artistes locals escollits per Antoni Esteve.
2: Él es el que elige sus exposiciones, las personas que quiere tener dentro, y este año ha querido que haya dos artistas cerverins dentro de, es la primera vez que se hace, dentro de su galería. La verdad que son espectaculares las exposiciones que tienen.
1: Són 5 dècades de trajectòria i anècdotes que repassaran en una taula rodona amb el seu fundador i convidats del món de l'art com el director del casal Solleric, Fernando Gómez de la Cuesta. Serà avui a les 7 de l'hora baixa a la galeria Sa Plata Freda de Son Servera i per gaudir de les seves exposicions l'espai està obert de dimarts a diumenge cap vespre.
0: I moment ara per fer un cop d'ull a l'agenda musical de la setmana.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Hòstia, Xavi! I començam a Ciutadella amb un dels grans hits d'aquest estiu, viral a les xarxes socials.
2: Parlant de Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band, que repeteixen estar de Menorca aquest estiu després d'haver esgotat les entrades de la primera aturada. Serà avui a les 9 al Teatre Casino de 7 de gener de Ciutadella, de la mà del Jazz Bar. En 4 discos publicats en només 4 anys, la Ludwig ha conquerit públic i crítica amb un univers propi on conviuen l'humor, la ironia i unes lletres tan esmolades com brillants.

A Mo es claustra dimecres les cites amb Júlia Colom, que escoltem de fons, que ens presenta el seu Paradís, un treball on la cantautora manté la seva identitat i l'herència de la tonada mallorquina per anar més enllà i jugar amb el pop complets i emocional. El concert començarà a les 9 del vespre.

0: que te diga que estoy bien.
1: I divendres, al límit ja del Ferragosto del Pic de l'estiu, girem l'ullada cap al jardí, al recinte del Mallorca Life de Calvià, perquè allà ens espera De La Osa, després d'un any allunyat del focus, consolidat com una de les figures més influents del rap espanyol, l'artista ha tornat a la madrugada, on ha comptat amb col·laboracions d'Andrés Calamaro, Nicki Nicole i Quevedo, entre d'altres, i que ara tindrem l'oportunitat de veure en directe.

0: Alfred García amb una nova gira més rumbera i festiva després d'haver-se consolidat com un dels artistes més estimats i versàtils del panorama actual. L'actuació començarà, recordem, a les 9 del vespre, al Claustre d'Amor, on hi trobarem Alfred García.
1: Amb la seva música arribarem a les 8.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 10 d'agost, quan falten just dos dies per l'eclipsi solar, un fenomen que també té repercussions en el sector turístic. Ha fet incrementar el preu dels habitatges de lloguer vacacional a les illes un 30% per aquestes dates. Segons el president de l'associació Aptur, Antoni Barceló, l'ocupació d'aquest tipus d'establiments frega el 100% en aquests moments.
2: Una casa que una setmana d'agost s'allarga, una casa normal de 6 places de fora viva, que una setmana de vots se pot llogar entre 300 i 400 euros al dia, aquesta setmana han arribat a passar 500 euros al dia.
1: A les 8 i mitja parlaran també en César Amable, el president de Piment Restauració, per conèixer com preveuen ells que afecti aquesta jornada històrica. I avui estan pendents dels controls dels viatgers entre Espanya i Itàlia. L'hoteler Gabriel Escarrer, president de Malià, lamenta que s'hagin establert.
3: En xarxes socials ha assegurat que és molt perjudicial pel país. Ahir es va publicar al butlletí oficial de l'Estat l'ordre de control per part del Ministeri de l'Interior. És la resposta al tancament d'Itàlia de l'espai Schengen de lliure circulació de persones per a viatgers que arribin des d'Espanya després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: Per cert, que aquesta nit milers de persones s'han manifestat a Ceuta per exigir solucions a la crisi migratòria. I a l'informatiu matí d'avui també destacam que s'han disparat les consultes de Projecte Home de Famílies sobre la dependència dels menors a les pantalles.
3: Han incrementat un 30% respecte dels dos darrers anys. La terapeuta i pedagoga de Projecte Home, Aida Pagès, destaca que ara la gent està més conscienciada.
4: Tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, prevenir que la situació s'agregui.
1: I aquesta matinada han conegut noves dades del Servei de Canvi Climàtic, el Copernicus. La temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà el passat mes va batre tots els rècords per un mes de juliol.
3: Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix, registrat el juliol del 2023.
1: Tot mentre continuem amb temperatures molt elevades a les Balears, a les 12 s'activa la vista taronja a l'interior i al sud de Mallorca i el groc a la resta de les illes després d'una nit que està molt calorosa, sobretot a la Serra de Tramuntana. Margalida Ribas, bon dia.
5: Bon dia, així és. Avui encetam la setmana amb el termòmetre com a protagonista perquè aquest ja ha pujat durant el cap de setmana i avui continuarà a l'alça. Destacam sobretot aquests avisos taronges a punts de l'interior i sud de Mallorca per màximes que es mouran entre els 38 i 39 graus i que puntualment podrien tornar a arribar als 40, un valor que ja registràrem durant la jornada d'ahir. Tot això acompanyat per una temperatura mínima que també s'ha mantingut elevada amb valors de nit tropical i tòrrida de les illes i destacam sobretot aquest valor de 27 graus en el cas de Santem, 6 graus per damunt de la mínima que registràrem ahir, quasi 28 a la colònia de Sant Pere i també de Cap de Pere i aquests 29 a Banyalbufar, amb temperatures que durant la matinada s'han mogut entre els 30 i els 31 graus en aquesta estació. També destacam que aquests valors més baixos s'estan registrant hores d'ara entre les 7 i les 8. Pel que fa al cel, tindrem alguns núvols mitjans i alts a Mallorca i Menorca, però aquests es retiraran progressivament per donar pas a una jornada assolellada, amb el permís de l'arribada d'alguns intervals de núvols de base alta cap al capvespre procedents de les tempestes que es formaran al llevant peninsular. Vent fluix en qualque cop moderat del llevant i xaloc i a la mar redols de maror al llevant de les Pitiuses i a les costes també del llevant i del sud de Mallorca. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Ciutadella, 28 al Port de Palma, 23 de Manacor i 27 a Eivissa.
1: Per tant, les temperatures altes marcaran la multitudinària festa del MUC de Sineu, que és avui.
3: El batle Tomeu Mulet ha explicat fa uns minuts a l'informatiu matí que s'ha preparat un dispositiu de 100 efectius entre policia local, protecció civil, guàrdia civil i personal sanitari.
6: Ara de matí, si bé és més reduït, anàvem damunt un 12-15 policies locals més protecció civil per cobrir la romeria en el Puig de Reig i després la central des de matí, que és el pregó. I després, per sort, a baixa sí que és quan ja tindríem, que és quan esperam una aglomeració molt gran de gent, quan ja tindríem aquest dispositiu d'un centenar d'efectius.
3: També hi haurà reforç en el servei de tren, tot i que enguany estarà limitat per mort de les obres dels tallers de serveis ferroviaris a Sant Rullant.
1: En aquesta segona hora d'informatiu tornarem a ser en directe a Sineu. Abans, però, en els esports, parlem de Samu Costa, que diu adeu. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
7: Molt bon dia, Samu Costa. Diu adeu al Mallorca i posa rumb a l'Al Nassr. El portuguès deixa Sant Moix després de tres temporades i protagonitza la venda més cara de la història del club per 22 milions d'euros. Un Samu Costa que s'acomiada del Mallorca amb un missatge d'agraïment a l'afició, a qui assegura que l'ha fet sentir com a casa, i amb un ens veiem a primera. La mallorquina Marta Llompart es proclama campiona d'Europa sub-18 amb de bàsquet amb Espanya després de guanyar França la final per 46-82 i contribueix al títol amb 11 punts i 4 rebots. Ethan Guevara acaba 5è al Gran Premi de la Gran Bretanya després de patir problemes mecànics quan liderava la cursa, però el mallorquí manté la segona posició del Mundial. I Mavi Garcia acaba 20è en el Tour de França femení en una ronda gala que es va adjudicar la neerlandesa Demi Wollering.
1: Més esports a partir de les 8:25, ara són les 8:06. En Rafa Andrés, el control tècnic, en Cristina Bausant, Sant López i Toni Sastre. Continua.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: L'ocupació dels habitatges de lloguer vacacional per aquesta setmana frega el 100% i el preu per nit és un 30% més car que la resta del mes d'agost. Això ho explica el president d'Aptur, Antoni Barceló.
2: Demana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguessin reaccionat en més temps, segurament haguessin pogut treure majors preus i tot.
1: L'encariment, com vos podeu imaginar, es deu al fet que dimecres, dia 12, es produirà l'eclipsi total de sol i les Balears són un dels punts de tot el món on millor es veurà aquest fenomen. Ara bé, i a diferència dels habitatges de lloguer vacacional, no té un impacte significatiu en els hotels. L'única excepció la trobam en els de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%.
3: Pel que fa a la resta d'establiments, manegen les mateixes xifres d'ocupació i preus que anys anteriors, encara que la quota de la demanda ha pujat 2,4%. Punts percentuals. Això vol dir que els residents als països europeus han cercat més vols d'allò que és habitual per venir a les Balears per aquestes dates. Carlos Cendres, director de màrqueting i comunicació de l'empresa d'anàlisi de dades turístiques Mabrian.
8: La confluència de temporada altíssima i l'eclipse fa que no quedi molt de marge per rebre més gent i pujar preus. Llavors, ha estat una demanda que no hem pogut aprofitar, entre cometes.
3: La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Maria Costa, explica que aprofiten per fer activitats complementàries.
9: Al ser un esdeveniment únic, molts hotels, per exemple, en terrasses, s'han aprofitat de la situació, diguem, han tret benefici, diguem, de l'esdeveniment. Fan events, rooftops i hotels que estan preparats per poder oferir algun tipus d'activitat diferent per aprofitar l'eclipse i tal.
3: L'agrupació empresarial d'agències de viatges Aviva es pronuncia en la mateixa línia. Els preus i les reserves dels paquets turístics no s'han vist afectats. El seu president és Pedro Fial.
10: Les nostres reserves són reserves de venda anticipada que venen en 3, 4 i 5 mesos d'anticipació i ja t'he dit, no crec que el focus de les persones, dels nostres clients, hagin triat realment venir de vacances la setmana del 12 d'agost precisament perquè hi ha un eclipsi. Algú tal vegada ho farà coincidir.
3: Aquest és l'impacte que tindrà l'eclipsi en el sector hoteler. En canvi, per conèixer com afectarà la restauració, d'aquí uns minuts a les 8:30 entrevistarem el president de Pimem Restauració, César Amable.
1: I un dels riscos que suposa aquest gran volum de persones que s'espera durant l'eclipsi és el d'incendis forestals. Emergència recorda que en un moment en què l'alerta és màxima és imprescindible seguir totes les recomanacions i tenir clares les previsions per evitar riscos per a l'entorn i també per a les persones.
3: En el web alertafoc.caip.es veurem el nivell de risc d'incendi de dimecres. Es fixa en funció de la predicció meteorològica i qualsevol lloc amb una afluència alta de persones és especialment delicat. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, demana prudència.
11: Totalment prohibit fer foc de qualsevol tipus, malament sigui sense un espelma, ja no xerrem de tirar farolillos a l'aire o de focs artificials, que se puguin fer en aquests moments. Això, màxima prudència.
3: També cal que les persones fumadores vagin molt alerta de no deixar llosques mig enceses. La prohibició de circular per la serra dia 12 no evitarà que hi hagi qui intenti accedir-hi o campar-hi abans. I no només cal pensar des d'on veurem l'eclipsi i com hi arribarem, també a quina hora tornarem i com ho farem.
11: Penseu que l'eclipsi és darrera hora de l'hora baixa, que aviat després se farà fosca i després la gent ha de poder tornar. Si la gent se n'ha anat d'excursió, si se n'ha anat a peu, ha de saber que quedarà a les fosques, a zones que no són moltes vegades de fàcil accés.
3: Això serà dimecres, però també atenció avui dilluns, perquè hi ha risc extrem d'incendi a tota Menorca i Mallorca i a la meitat oriental de les Pitiuses, i en canvi és molt elevat a la resta d'Eivissa i Formentera.
1: I l'eclipsi farà també que la pressió humana sigui alta a les Balears aquest mes d'agost. De fet, és al voltant d'aquestes dates quan habitualment se sol assolir el rècord a les Balears, ja que la població resident s'hi afegeixen també els turistes i els treballadors de temporada. La xifra exacta, però, no la coneixerem fins d'aquí a 3 mesos quan la publiqui l'Ibestat, que és l'Institut d'Estadística de la Comunitat Autònoma.
3: Allò que sí que sabem és que el passat mes de maig, en concret dia 29, les illes van assolir un rècord de pressió humana. Es calcula que hi havia més d'un 1.861.000 persones. Són 36.000 més que el dia amb més gent del maig de l'any passat. Tenint en compte que aleshores la temporada turística tot just començava, el dia de màxima pressió humana del mes d'agost s'espera que serà molt superior. I més, sabent que un gran nombre de visitants seran a les illes per veure-hi l'eclipsi d'aquest dimecres. Les xifres generen, segons experts com el geògraf Toni Ginart, un fortíssim impacte sobre els recursos hídrics, les infraestructures, l'energia i els serveis com la sanitat o l'accés a l'habitatge.
12: Tot això genera una problemàtica que requeriria solucions. Perquè, evidentment, això té conseqüències negatives.
3: Al mateix temps, el turisme té un efecte crida per a les persones que cerquen feina. En els darrers 25 anys, la població ha augmentat un 50% de l'arxipèlag en contraposició a molts indrets de la península que perden residents. El motiu és que es tracta d'una àrea econòmica dinàmica.
12: Deixant de banda situacions individuals, però en general és una àrea econòmicament dinàmica, o ha estat fins ara. I això ve donat per l'afluència turística, evidentment, és a dir, com més afluència turística, teòricament, no vol dir que estigui ben repartida, però hi ha més dinàmica econòmica, i això també repercuteix en l'increment de la població.
3: La pressió humana es calcula sumant a la població censada i resident els visitants que arriben a l'illa per vacances o per treballar.
1: I en el cas de Menorca, enguany cada mes s'ha batut un rècord de pressió humana i aquest mes d'agost no es preveu que sigui una excepció, superant el màxim històric de l'any passat de més de 212.000 persones. Són dades de l'Observatori Socioambiental de l'illa que s'actualitzen cada dia. Blai Barber.
13: L'Observatori Socioambiental de Menorca, des del 1996, suma i resta cada dia les persones que entren i surten respectivament de l'illa a través de l'aeroport i dels ports. A les dades de població resident a l'illa, que també es van actualitzant, escoltam a Sònia Estradé, tècnica de l'OPSAM.
14: Aquesta pressió humana de la que estem parlant no només són turistes, estem parlant de residents i visitants, treballadors temporals. La pressió humana té en compte tothom, no només turistes. Està augmentant molt el nombre de residents cada any, som més gent que vivim aquí.
13: Tradicionalment, entre el 9 i el 13 d'agost, sempre s'arriba al pic de pressió humana a Menorca. L'any passat es va arribar al rècord històric de 212.600 persones. D'aquest 2026, l'OPSAM té dades actualitzades fins al mes de juny.
14: El 2026, fins al mes de juny, cada mes s'ha superat el 2025. Assent que el 2025 va ser el rècord històric de pressió humana mensual damunt de l'illa.
13: La pressió humana, explica l'OPSAM, afecta recursos naturals de l'illa com l'aigua, però també la gestió de residus o les qüestions energètiques.
14: Menorca és una illa, tenim un territori limitat i, per tant, el tope l'hem de fixar nosaltres. Està clar que ja estem superant el límit de molts dels recursos naturals.
13: Ja són diversos els municipis de l'illa que han decretat mesures per reduir el consum d'aigua per la situació de les reserves hídriques.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I el Parlament demana al Tribunal Constitucional que aixequi la suspensió de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica per tant que la norma torni a estar vigent. Un document signat pel lletrat major de la Cambra Balear que argumenta que les víctimes no queden desprotegides i que no hi ha perjudicis que la justifiquin.
15: Recordem que el mes de març el Parlament va derogar la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, una derogació però que va quedar en suspens el juliol quan el Constitucional va admetre a tràmit el recurs del Govern Central. El document presentat ara sosté que les exhumacions continuen garantides per la llei estatal i per la llei autonòmica de fosses. A més, la institució argumenta que mantenir la suspensió suposa un dany directe a la potestat legislativa de les Balears.
1: Encara de la política, Més per Mallorca reclama màxima transparència en la gestió de costes i demana accedir a tots els expedients tramitats durant aquesta legislatura. La formació vol que el govern expliqui els motius del cessament de la directora general de Costes i Litoral, Maria Joaquina Ferrer, que garanteixi que les decisions s'han pres de manera exclusiva d'acord amb criteris tècnics i legals.
15: Els ecosobiranistes es mostren preocupats per les informacions aparegudes que lliguen la destitució de la que fins ara havia estat directora general de Costes i Litoral a pressions polítiques i empresarials per la seva negativa a concedir autoritzacions i concessions irregulars. Maria Ramon és diputada de Més per Mallorca.
16: El que està passant a Costes és molt greu i el govern ha de donar explicacions. No basta en cessar una directora general i mirar cap a una altra banda. Volen saber si hi ha hagut pressió en polítiques o empresarials i si totes les concessions s'han tramitat en criteris tècnics i legals. Per això han demanat tots els expedients d'aquesta legislatura. El litoral és patrimoni de tothom, no un negoci ni el servei d'interessos particulars. I si hi ha hagut irregularitats, exigiran responsabilitats fins al final.
15: Més defensa que la gestió del litoral es faci des de les Balears, però adverteix que l'autogovern només té sentit si implica una administració més transparent, rigorosa i al servei de l'interès general.
1: 8 i 16.
17: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I ho destacàvem, els titulars augmenten un 30% les consultes de les famílies a Projecte Home sobre la dependència dels adolescents als aparells electrònics. L'entitat confirma que ha detectat un augment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda les addiccions dels més joves. Segons dades del Ministeri de Sanitat, un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de les pantalles i dels dispositius digitals.
15: Tot i l'increment de la conscienciació, sobretot per part de les famílies, els experts continuen sent molt crítics en les conductes dels menors en la utilització de les pantalles. La terapeuta i pedagoga de Projecte Home i de Pagès apunta la falta de control de l'ús com a principal símptoma.
4: La dada més positiva que tenim al final és que hi ha més sensibilització, hi ha més conscienciació sobre aquesta problemàtica. Per tant, tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, pues, prevenir que la situació s'agregui.
15: A més, Pagès explica que els adolescents els afecten el dia a dia aquesta dependència amb indicadors com les actituds irritables, el baix rendiment escolar i deixar de banda activitats com la pràctica de l'esport. A més de també l'aïllament, la manca d'activitat social o la falta d'hores de son.
4: Aquesta gratificació immediata que afavoreix l'ús problemàtic de les pantalles, que és el que la tecnologia ens dona, no? Que tothom ens conegui per el que jo vull mostrar i aquesta gratificació que no fa falta ni esperar ni un minut que ja la puc obtenir.
15: La psicòloga especialitzada en infància i adolescència, Mercè Garrido, alerta que molts pares i mares estan normalitzant que els adolescents tinguin a la seva disposició les 24 hores del dia els aparells electrònics. Garrido subratlla com una de les parts més importants de la seva teràpia empoderar les famílies.
18: Yo trabajo mucho en que vuelvan a tener control sobre la salud de sus hijos, ¿no? Y el móvil, tener un móvil a cierta edad es bastante, ¿no?, insano. Yo veo que no tienen la sensación de control. Ya se lo he dado y ya no puedo hacer nada. Ya si duerme con él, si pasa todo el día con él, pues es que está enganchado, pero como todos, ¿no? Normalizan él como todos. Y en consulta se trabaja que no, que se tiene que poder retirar el móvil cuando hacen un mal uso, que no tienen, por supuesto, que dormir con él.
15: Segons els experts, l'edat crítica en què els joves són més susceptibles a desenvolupar la dependència als dispositius electrònics es troba en l'interval dels 13 als 15 anys.
1: I l'any passat, prop de 2.200 persones es varen divorciar a les Balears, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, una xifra que mostra una certa tendència a la baixa en els darrers anys, tal com està passant a la resta d'Espanya. Això sí, les Balears continuen situant-se per damunt de la mitjana estatal amb una taxa de 177 divorcis per cada 100.000 habitants en comparació amb els 164 estatals.
15: Pel que fa a la conflictivitat dels divorcis, un dels motius que actualment genera més tensió és l'habitatge per mort de la crisi que vivim. D'un habitatge comú es passa a tenir la necessitat de tenir-ne dos. Una situació que obliga a prendre mesures que dificulten el procés de separació. Així ho explica Maria Antònia Mateu, que és membre de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família.
19: Hi ha persones que pacten viure plegat un any, dos anys, en previsió de que en aquest termini hi haurà una situació X que els hi permetrà. El que passa és que són situacions molt, molt, molt complicades. Mantenir una convivència no desitjada és molt feixuc, però més de feixuc pejoratiu. No sol ajudar a una cordial relació entre els progenitors.
15: En el cas dels divorcis amb fills, cada vegada és més freqüent la custòdia compartida, que representa gairebé el 60% dels casos. Som la quarta comunitat autònoma amb una xifra més alta. Margalida Serra, psicòloga especialitzada en separacions.
20: Els jutjats sabeu que cada vegada són custòdies compartides a nens amb menor edat. Abans era bastant improbable que a nens de 6 anys se'ls donés custòdia compartida. Se començava a plantejar a partir d'aquesta edat, 6, 7 anys, començava a plantejar. Ara hi ha custòdies compartides a nens de 2 anys, 3 anys. Abans això era impensable. Perquè també els progenitors ara tenen molt més interès que abans en tenir una custòdia compartida. Abans com ho donava més per cert que la custòdia era de sa mare i supos que era un status quo que s'havia normalitzat.
15: En l'actualitat, el 80% dels divorcis són de mutu acord i de mitjana es produeixen després de 13 anys de casats.
1: I aquesta matinada hem conegut que la temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà el mes passat va batre tots els rècords per un mes de juliol. Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix registrat el juliol del 2023. Són dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
15: A Europa s'han batut rècords de temperatura a l'Atlàntic i al Mediterrani associats a onades de calor marines intenses, unes temperatures altíssimes al mes de juliol que s'estenen ara a la agost, perquè recordem que fa només uns dies ens informaven que s'havia assolit la temperatura més alta mai registrada a la Mar Balear, en concret prop de 33 graus a la boia de Sa Dragonera. En l'àmbit internacional, el Servei Copernicus també observa temperatures extremes al Pacífic relacionades amb el fenomen meteorològic conegut com el Niño, que encara s'espera que agafi més força els pròxims mesos.
1: I encara parlant de la mar, les poblacions de taurons de la Mediterrània s'han reduït entre un 96 i un 99% en els darrers 60 anys, segons els experts, que alerten que la seva situació és la més crítica de tot el món. A les Balears, l'associació SharkMed ha posat en marxa un estudi pioner per conèixer millor les poblacions de taurons que viuen a les profunditats de la mar. Per fer-ho, els científics utilitzen un sistema de càmeres amb escac que poden operar fins a 500 metres de profunditat i permeten identificar els exemplars sense necessitat de pescar-los. Ho explica el president de SharkMed, Agustí Torres.
21: Veient les imatges podem veure quin tipus de taurons tenim, si són mascles, femelles, si mostren ferides. La importància d'aquests sistemes ve donada pel fet de que n'hi ha tan pocs que si les volem estudiar en el seu medi natural podem passar molt de dies a la mà sense trobar-ne ni un.
1: A més, la davallada en la població de taurons podria arribar a provocar de manera indirecta l'extinció d'altres espècies.
21: Quan hi ha una epidèmia, una malaltia contagiosa, i un animal se posa malalt, un depredador se'l menja ràpidament. I això evita que aquell animal en contagiï molts altres. En canvi, quan no hi ha depredador, un animal malalt sobreviu i mentre va contagiant a molts altres. I això pot fer que una espècie sencera desaparegui.
1: I avui també vos expliquen que la compra-venda de barques creix gairebé un 20% a les Balears, que lideren el mercat nàutic nacional. Ho fa impulsat pel comprador local, que creix mentre que l'alemany baixa. La més demandada és la barca d'uns 8 metres d'eslora.
15: A partir de la temporada que ve estarà prohibit llogar embarcacions sense llicència i enguany moltes empreses les volen vendre a particulars i renovar la flota. Això fa que les Balears mantinguin la posició com a principal mercat nàutic de l'Estat. Això ho explica Jaume Baquer, que és el president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears.
22: L'any que ve, les embarcacions a forta titulació no se podran alquilar i les empreses ara ja estan preparant l'oferta per embarcacions ja una miqueta més completes, una miqueta més grans.
15: De gener a juliol hi ha hagut més de 600 matriculacions de vaixells d'esbarjo.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: I fregam les 8 i 25 minuts, moment ara per escoltar la informació dels esports, que avui ens estan parlant de Samu Costa, que diu adéu. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
5: Bon dia, Samu Costa ja és oficialment nou jugador de l'Al-Nassr. El Real Mallorca ja ha anunciat l'acord amb el club saudita per al traspàs del migcampista portuguès, que posa punt final a 3 temporades com a jugador vermell. L'operació es tanca per 22 milions d'euros, tot i que el Mallorca n'ingressarà aproximadament de 8,2, ja que l'Almeria es reserva un percentatge de la plusvàlua del futbolista. Samu Costa, de 25 anys, va arribar a Son Moix l'estiu del 2023, procedent precisament de l'Almeria. En aquestes 3 temporades ha disputat més d'un centenar de partits amb la camiseta del Mallorca i s'ha convertit en una peça important de l'equip. Ara fa les maletes per jugar a l'Aràbia Saudita, on compartirà vestidor amb Cristiano Ronaldo i Joao Félix. I amb els 22 milions d'euros del traspàs, Samu Costa es converteix en la venda més important de la història del Real Mallorca. El futbolista portuguès acomiada de l'equip del Mallorca després de 3 temporades amb un missatge d'agraïment a l'afició vermella, que diu que l'ha fet sentir com a casa, i amb un clar ens veiem a primera. La mallorquina Marta Llompart s'ha proclamat campiona d'Europa sub-18 amb la selecció espanyola de bàsquet. El combinat dirigit per Isaac Fernández va superar amb molta solvència a França per 46-82 a la gran final i revalida així el títol aconseguit l'any passat. Llompart, que va tornar a ser la base titular de l'equip espanyol, va disputar 22 minuts i va contribuir al triomf amb 11 punts, 4 rebots i 8 de valoració. Amb aquest nou títol, Espanya es confirma com una de les grans potències del bàsquet europeu de formació, mentre que Marta Llompart, una de les joves jugadores mallorquines amb més projecció, suma un nou èxit internacional al seu palmarès. En motociclisme, Ethan Guevara ha acabat cinquè al Gran Premi de la Gran Bretanya disputat ahir al circuit de Silverstone. El mallorquí sortia des de la pole position i va comandar la cursa durant la primera part, però els problemes mecànics li varen fer perdre posicions volta rere volta. La victòria va ser per a Philip Salah, mentre que Manu González va acabar segon. De fet, Guevara hauria estat sisè si González no hagués comès una errada a la darrera volta quan va començar a celebrar el que pensava que era la victòria. Amb aquest resultat, González manté el lideratge del Mundial i Guevara continua segon a 42 punts del pilot madrileny. Així ha analitzat el mallorquí la cursa realitzada.
6: Falta de 7-8 vueltas para el final, la moto de repente ha pegado un cambio muy bestia y ha empezado a botar muchísimo de delante, que era incapaz casi de defender las posiciones, tenía que dejar pasar a la gente porque si no me iba al suelo. Entonces no lo he entendido muy bien. Frustra muchísimo porque después de un fin de semana muy bueno y con mucho potencial, que me veía para poder conseguir la victoria hoy con bastante comodidad, me he visto perjudicado no por mi físico sino por culpa de la moto.
5: Pitjor va anar ahir el Gran Premi per als altres pilots balears. Joan Mir va caure la primera volta al circuit de Silverstone i va haver d'abandonar. Per la seva banda, Augusto Fernández va acabar darrer en una cursa de MotoGP que es va adjudicar l'espanyol Raúl Fernández. Escoltam Joan Mir i Augusto Fernández.
7: Bueno, ha estat una llàstima. Havíem fet un cap de setmana molt bo fins a carrera. M'ha tocat un pilot, no te sé dir qui ha estat, però bueno, un toque a la primera curva m'ha fet que caure i també he tirat en Àlex per aquesta raó. La pròxima carrera ho tornarem a intentar.
23: Bueno, ha estat un cap de setmana dur. Personalment, aquests cap de setmanes me serveixen per tornar a agafar ritme, tornar a ficar-me en aquest ritme de carrera, que mos ve bé després per provar coses.
5: I Mavi Garcia ha acabat en 20a posició al Tour de França femení. Ahir es va disputar la darrera etapa en sortida i arribada a Niça i la victòria va ser per Ademi Vollering, que també es va adjudicar la classificació general. En vela, la balear Paula Barceló ha aconseguit la medalla de plata a la Sant Pedro Olímpic, classe regata a Califòrnia, fent parella amb Maria Cantero. La regata disputada del 2 al 8 d'agost era la cinquena i darrera prova del circuit internacional Sailing Grand Slam. La tripulació espanyola, única representant nacional a la competició, ha aconseguit així un gran resultat al mateix camp de regates que acollirà els Jocs Olímpics de Los Angeles el 2020. 28. I en pàdel, Gemma Triay s'ha quedat sense títol. A Londres, la menorquina i la seva companya del Fibrea han perdut la final contra Martina Calvo i Clàudia Fernández per 7-5 i 6-3 després d'una hora i 45 minuts de partit. Fins aquí els esports.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns per a l'eclipsi solar de dia 12, un fenomen que també té repercussions en el sector turístic. L'eclipsi ha fet incrementar el preu dels habitatges de lloguer vacacional a les illes un 30% per aquestes dates.
2: Segons el president de l'associació Aptur, Antoni Barceló, l'ocupació d'aquest tipus d'establiment ja frega el 100%.
3: Una casa que una setmana d'agost s'allaga, una casa normal de 6 places de fora viva, que una setmana de vot se pot llogar entre 300 i 400 euros al dia, aquesta setmana han arribat a passar 500 euros al dia.
2: També els hotels tenen una ocupació alta pròpia del mes d'agost. Això sí, només han augmentat els preus els de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%.
1: I avui estan pendents dels controls de viatgers entre Espanya i Itàlia. L'hoteler Gabriel Escarré, president de Melià, lamenta la situació i diu que són molt perjudicials.
2: Ahir, els aeroports de les Balears encara eren en espera de rebre l'ordre d'iniciar els controls, tot i que ja s'havia publicat la mesura al BOE. El Ministeri d'Interior respon així al tancament dictat per Itàlia de l'espai Schengen per a viatgers que arriben des d'Espanya després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I avui hem sabut que s'han disparat les consultes a Project Home de famílies sobre la dependència dels menors a les pantalles.
2: Han incrementat un 30% respecte dels dos darrers anys. La terapeuta i pedagoga de Project Home, Aida Pagès, destaca que ara la gent està més conscienciada.
4: Tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, prevenir que la situació s'agregui.
1: I aquesta matinada s'han publicat noves dades del Servei de Canvi Climàtic, Copernicus. La temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà el mes passat va batre tots els rècords per un mes de juliol.
2: Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix, registrat el juliol del 2023.
1: Per cert, que avui esperam temperatures elevades arreu del territori, en especial a l'interior i al sud de Mallorca.
2: En aquests llocs hi haurà avís taronja, a la resta del territori avís groc, això després d'una nit molt càlida, on en alguns punts de la Serra de Tramuntana els termòmetres no han davallat dels 29 graus.
1: Per tant, les temperatures altes marcaran la multitudinària festa del MUC de Sineu, que és avui.
2: El batlle Tomeu Mulet ha explicat a l'informatiu matí que s'ha preparat un dispositiu de 100 efectius entre policia local, protecció civil, guàrdia civil i personal sanitari.
5: Ara de matí, si ve més reduït, anàvem damunt un 12-15 policies locals, més protecció civil, per cobrir la romeria en el Puig de Reig i després l'acte central des de matí, que és el pregó, i després, per sort, baixa sí que és quan ja tindríem, que és quan esperam una aglomeració molt gran de gent, quan ja tindríem aquest dispositiu d'un centenar d'efectius.
2: També hi haurà un reforç en el servei de tren, tot i que guany estarà limitat per mort de les obres dels tallers de serveis ferroviaris a Sant Rullant.
1: I anirem en directe d'aquí uns minuts. Ara són les 8:33. Josep, com
6: Hola.
1: Estàs?
6: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
6: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
6: No ho sé jo.
7: Però
6: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
6: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
6: Ah, que bé.
1: Servei públic.
6: Servei públic total.
8: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però a nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
8: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
10: Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
11: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: I avui dedicam l'entrevista a parlar del sector de la restauració quan queden dos dies per l'eclipsi, que des de ja fa setmanes vos ho anem explicant també des d'aquest informatiu matí, ja que para tota l'atenció informativa. Volem saber com afecta aquest fenomen al sector de la restauració. Per parlar-ne ja tenim al telèfon a César Amable, que és el president de Piment Restauració, que representa els petits i mitjans empresaris del sector a Mallorca. Senyor Amable, bon dia.
7: Buenos días.
1: Queden ja només dos dies per a aquest fenomen, per a l'eclipsi. Com van les reserves per a aquest dia tan especial, per a aquest dia històric?
7: No, pues son muy irregulares. Las zonas donde se ve el eclipse bien, restaurantes de las zonas, pues tienen reservas al completo. Están prácticamente llenos. Las zonas donde no se ve o eso, pues han bajado con respecto. La gente quiere verlo. Entonces, si en el restaurante no tienes vista directa, pues la gente ha bajado las reservas.
1: ¿Quiénes son aquestes zones on diu que tenen ja reserves al complet?
7: Pues es zona de Palma y después zona Tramontana, que pues, se fuera dada toda la zona de norte, digamos, de Tramontana, noroeste, vamos, la que da directamente al mar, ¿no? La parte de interior de Playa de Van Eso, pues está resguardada con la Tramontana y no se va a poder ver.
1: El president de Restauració Mallorca, de la CAEP, lamentava fa unes setmanes que la incertesa, sobretot pel que fa a restriccions, als accessos, havien provocat moltes cancel·lacions. Ho heu constatat també als establiments adherits a la PIMEM? Tenim alguns problemes de comunicació amb César Amable, que és el president de PIMEM Restauració. Senyor Amable, li demanaven també si havien rebut cancel·lacions per mort de la incertesa ja fa unes setmanes pel que fa a les restriccions i els accessos per mort d'aquest eclipsi.
7: Bueno, la gente se asustó un poco. Cuando empezaron con las restricciones al principio, pues parecía que iba a ser un caos, que nadie iba a poder moverse, solamente la gente que tiene las reservas en hoteles. Entonces, a nosotros nos afectó más que nada eso, la forma de la comunicación de restricciones, que fue bastante amplia y bastante inconcreta. A medida de que fueron pasando los días, se fueron concretando y la gente pues ya fue un poco animándose. Pero bueno, decimos eso, que la gente que tiene reservas hechas en las zonas que se ve, pues están bien. El problema es donde no se ve, pues la gente, es como el día del Mundial de Fútbol, pues la gente iba donde veía el Mundial, ¿no?
1: Hi ha establiments, senyor Amable, que davant la incertesa de què parlàvem fa només uns minuts o les restriccions s'hagin plantejat tancar per evitar problemes?
7: A ver, las restricciones y el cierre va a ser problemático para mucha gente. A mí me preocupa también mucho más lo que son las vueltas, porque hay gente que no viene al restaurante, voy a decir, bueno, yo puedo ir al restaurante, puedo verlo, pero ¿cómo va a ser después el volver a casa, ¿no? Porque hay zonas muy... La autopista mismamente de Llucmajor pues va a estar prácticamente colapsada para las entradas a Playa Palma y luego las salidas también, claro.
1: Uh-huh. Y al marge de...
7: Caso... Sí, perdón.
1: Al marge d'aquest dia, com està anant la temporada pel que fa a la caixa dels establiments?
7: Bueno, pues la temporada se pinta mejor que la primera parte del año. Siempre nos pasa lo mismo. Siempre nosotros arrancamos temporada con unas buenas cifras, unas buenas expectativas y después va aflojando y después pegamos el tirón en la última parte del año, ¿no? En la última parte de la temporada, a partir de ahora, de agosto, septiembre. Yo creo que la segunda parte de la temporada siempre es algo mejor que la primera. La primera arranca muy bien en Semana Santa, pero luego tiene un parón que vuelve a costarle recuperar y ponerse otra vez, digamos, a máximos de reservas, y hasta agosto o septiembre pues no se produce ese fenómeno.
1: Sí, parlem de la temporada. Un dels problemes que habitualment patiu el sector de la restauració és la manca d'obra. Persisteix aquesta situació enguany?
7: La mano de obra siempre es un problema en la isla, no solamente para nosotros, sino para todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay gente que se va, que se cambia de local, y siempre estás buscando una persona de más, porque estamos todo el mundo abriendo a mínimos, digamos, con el mínimo personal necesario, que es el personal que te viene de atrás de años anteriores. Los que abrimos todo el año, pues ya tienes un personal en plantilla casi fijo y completas con algún extra de... Pero esos son los difíciles de conseguir. Esos extras que a veces te faltan un sábado, un fin de semana, un día de fiesta, eso es lo que cuesta el conseguir esa persona, más que no hay en la isla porque está trabajando en otro sitio.
1: Uh-huh. Entonces, I de benvolgut fer el repàs de com ha anat aquesta i com està anant aquesta temporada turística, ara que estem al mes d'agost, amb César Amable, amb el president de Piment Restauració, i també de com afronta el sector una cita tan important com és la de l'Eclipsi, que serà d'aquí dos dies, dimecres d'aquesta setmana. César Amable, gràcies per haver estat amb nosaltres a l'informatiu Matí d'Ivetres Ràdio.
7: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8 i 40 minuts. Canviem ara d'assumpte.
0: Escoltau l'informatiu Matí i Vetres Ràdio.
1: I l'hoteler Gabriel Escarré, president de Malià, ha lamentat que s'estableixin controls als viatgers entre Espanya i Itàlia. En una publicació a xarxes socials diu que és summament perjudicial pel país. Precisament ahir es va publicar el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, l'ordre de control per part del Ministeri de l'Interior. És la resposta d'Espanya al tancament d'Itàlia de l'espai Schengen de lliure circulació de persones per viatgers que arribin des d'Espanya després de l'entrada massiva a Ceuta.
12: Els aeroports de les Balears encara estaven ahir en espera de rebre l'ordre d'iniciar els controls de frontera, segons confirmava a Ivetres Ràdio la Policia Nacional. Les Canàries sí que han començat. I sobre aquesta qüestió, el ministre d'Exteriors d'Itàlia, Antonio Tajani, ha carregat en una entrevista al diari La Stampa contra el govern d'Espanya. Ha dit que la represàlia de Sánchez és inacceptable. D'altra banda, el govern espanyol, en boca de la vicepresidenta tercera, Sara Hagesen, diu que espera que Itàlia reaccioni.
13: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
1: La polèmica sobre el control dels viatgers es produeix després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Hi va haver una manifestació a la ciutat autònoma sota el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no rendeix». Milers de persones es varen concentrar a la ciutat autònoma Ceuta per denunciar una situació que consideren insostenible.
14: Entendé que tenemos voz, ¿no?, como todos los españoles, que al final estamos todos un poco hartos de que se lo utilice como moneda de cambio.
15: Una vez más, la gente de Ceuta está dando muestra de la empatía que sentimos si vemos a alguien que lo está pasando mal.
16: Pues saquen otra vez al ejército a la calle para devolver los que quedan aquí, porque quedan muchísimos.
17: Aquí todos los ceutíes estamos defendiendo la territorialidad de España, porque todos tenemos a Ceuta en el corazón y Ceuta no se merece lo que le está pasando.
1: L'acte ha estat organitzat per les comunitats religioses amb el suport dels sindicats i també del govern autonòmic.
12: Gairebé 10 dies després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc, exigeixen al govern central una major responsabilitat i solucions urgents i immediates per poder tornar a la normalitat, diuen. A més, s'ha llegit un manifest en el qual s'ha fet una crida a la unitat i s'han exigit solucions perquè no es torni a repetir una crisi com l'actual. Ramesh Shandiramani, que és el portaveu de la comunitat hindú de Ceuta.
18: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
1: Hi havia un dilluns de risc extrem per incendis a la península on encara preocupa l'evolució del foc de niebla a Huelva. Ha afectat 8.000 hectàrees i a prop de 500 persones desallotjades.
12: Durant el vespre han optat per aplicar l'estratègia de foc tècnic, que és foc contra foc. S'ha desplegat maquinària pesant i han treballat més de 600 efectius, tot per frenar l'avanç de les flames. I aquest incendi s'hi han sumat el de Tigis a Castelló i el de les Navas de San Antonio, Segovia. Antonio Rodrigo, el director tècnic del punt de comandament avançat pel Consorci de Bombers de Castelló.
19: Esta noche tenemos una buena previsión, tenemos una humedad relativa del 90% y eso nos hará poder trabajar muy bien porque el combustible absorberá mucha humedad y ralentizará el incendio. La sensación que tenemos es muy buena, quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos, vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
1: I de la crònica internacional, Israel ha rebutjat aquest diumenge el darrer pla de pau de 15 punts per Gaza presentat pels Estats Units.
12: El desarmament de Hamas, que el grup palestí condiciona la retirada de tropes israelianes de la franja, continua sent el punt de bloqueig. Ho ha fet públic en una reunió del seu gabinet de govern el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Que ha insistit que volen, en paraules seves, un desarmament real i no fictici. Per part seva, Turquia i Egipte insisteixen a implementar el pla de pau i exigeixen el cessament immediat de les hostilitats i la retirada de les tropes israelianes de la zona de Gaza. Hamas va acceptar el pla de pau, però va advertir que si Israel no el complia, ells tampoc ho farien.
1: Hi ha preocupació a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola, que des de mitjà mes de maig fins ara ha provocat la mort de més de 1.900 persones i que s'han confirmat també 4.200 casos. La taxa de letalitat és del 45,5%.
12: Un dels principals problemes és que el brot pertany a la soca Bundibugyo i de moment no hi ha vacuna aprovada per combatre'l. A més, és l'epidèmia al Congo amb un creixement de contagis més ràpid. S'ha convertit en el segon brot amb més transmissions registrades en la història i el més gran que ha afectat mai el país.
1: D'aquí 15 minuts arribarem a les 9. Anem ara en directe a Cineu, on hi tenen ja tot a punt per donar el sus a la Festa del Moc. Una celebració que enguany arriba a la 23a edició. El tret de partida oficial d'aquí a una estona, és d'aquí a una estona, però des de primera hora d'avui matí hi ha ambient pel poble. Connectam en directe fins a Cineu. Allà hi ha Cristina Bausà. Bon dia, Cristina. Ara berenen, però què faran? Després tot d'un any acabar.
20: Bon dia, idò, com bé deies ara, berenen. Ja han vist gent a diferents restaurants, a diferents bars, a les terrasses sobretot, i de fet nosaltres som en un d'aquests bars, allà on ja hi comença a estar ple de poc a poc. Arriba més gent, berenen, i després parteixen en romiatge cap al Puy de Reig, on duen a terme uns jocs populars per triar la Fortunata o Fortunada, que cridarà el MUC, però això val més que ens ho expliqui la presidenta de la Mucal Foundation, ella és Naina Galmés, i la tenim just aquí de vora. Bon dia. Què se fa des d'ara fins al migdia?
21: Bon dia. Bueno, ara la gent se concentra per berenar, llavors ens trobem tots a l'aparcament de l'institut, allà on un dels nostres membres de l'associació va guiant les carrosses per anar cap on es puig, i això, llavors allà dalt se fan dos jocs per triar qui serà qui invocarà el MUC, i una vegada invocat, baixant per avall, que allà dalt fa molta calor.
20: I després, una vegada tornau a ser aquí al municipi, tornau a ser a Cineu, es fa el pregó que vendria a ser l'acte central, no?, del migdia. No sé si ens podries donar alguna pista.
21: Bueno, sí, llavors ja quan baixem des Puig anant cap a l'Ajuntament, allà va a la màgia, per dir-ho de qualque manera, i sí, a pregoner, com cada any, no sabem qui és i tampoc podem donar pistes.
20: I enguany ja ho hem vist al cartell del MUC, que entenem que tornarà a ser una festa que criticarà de nou la massificació i també, en aquest cas, parlareu de l'eclipsi que és dimecres, perquè no sé si ens pots explicar alguna cosa que podrem veure o que es podrà deixar entreveure amb aquesta crítica.
21: Bueno, aquesta crítica, com no podria ser d'altra manera, s'havia de dur a terme, segurament hi serà a molts de punts de la mocada, i perquè consideram que ara ja sobrepassa les mesures i creiem que des d'un lloc on hi ha tanta gent s'ha de fer crítica d'això perquè la gent, bueno, per donar bombo. I llavors des de l'eclipse, pues, mar de lo mismo, també és un tema que està a flor de pell i ja ho sabeu, la mocada va de temàtiques recents.
20: I ja per acabar, Aina, sí que m'agradaria demanar-vos a veure des de l'organització, o per part de l'organització, millor dit, què diríeu a la gent que ve de fora? Al final, aquí, avui s'aglomerarà molta de gent.
21: Sí, fa molta calor, això és el primer de tot, la gent que vengui, enseny, que s'hidrati, que no m'alerten a veure, i sobretot el que demanem cada any és civisme. Civisme perquè, tot i que hi hagi protocols d'evacuació i de sanitats i això, tothom ha de ser responsable dels seus fets i convidam en això, a que la gent respecti la festa i sobretot els altres.
20: Moltes gràcies, Aina, i ja heu sentit, va una mica en la mateixa línia del que ens explicava fa uns minuts el batle de Cineu, Tomeu Mulet, que ha dit que enguany hi torna un dispositiu especial.
5: Ara de matí, si bé és més reduït, anàvem damunt un 12-15 policies locals, més protecció civil, per cobrir la romeria en el Puig de Reig i després l'acte central des de matí, que és el pregó, i després, per sort, baixa sí que és quan ja tindríem, que és quan esperam una aglomeració molt gran de gent, quan ja tindríem aquest dispositiu d'un centenar d'efectius.
1: Cristina, i la festa dura gairebé tot el dia, però si no ho és, s'hi han posat ben d'hora.
20: Així és, des de primera hora hi ha ambient als carrers de Cineu, però n'hi ha que s'hi han posat en marxa encara més prest, així ens ho han explicat.
22: I de bon xiquet ve les 7,
3: per començar a fer la carrossa, de córrer-la. Ara venim a berenar un poc i per ja directe cap a un espunx.
4: Res, ara venim a berenar i ens reunim un poc tot ja un poc pres per fer un poc de trull ja i això, i després ja anem cap a l'institut i ens reunim i anem per amunt.
22: Sí, venim a berenar aquí en el poliesportiu per començar la festa.
20: Les expectatives per avui són elevades, aquestes són les que tenen.
23: Esperem que estigui superbé, que estigui molt guai, és el primer pic que venim tan prest i esperem disfrutar molt, també com se pot viure des del principi.
4: Beníssim, com ha d'anar?
22: Pues molta calor, supòs, molta calor i molt animat.
24: Bueno, tot mos fa moltes ganes, és el primer any que pujam en el puig i, bueno, la calor serà important.
20: I a part d'això, també destacar que hi haurà trencadora, tant d'anada com de tornada, i Serveis Ferroviaris de Mallorca habilitarà un tren especial a les 9 del vespre, normalment a l'hora punta de tornada. El darrer tren de sortida de Sineu serà quan manquin 16 minuts per les 11 del vespre.
1: Gràcies, Cristina. Avui les festes populars tenen All You Need Is Love per banda sonora a Sineu, però ahir, una mica més a l'oest de Sencelles, la banda sonora va ser una altra, va ser aquesta. Ja ho sentiu, i és que ahir Sencelles va acollir l'embalat, igual que a Sineu, la festa va començar també ben d'hora al matí amb un pregó i una mobiletada, però el punt àlgid va arribar després quan varen arribar al centre del municipi amb dues bales de palla.
12: És el punt més vistós de la festa, ja que els més valents caminaven per damunt aquestes bales de palla mentre les feien avançar pels carrers del poble i tot seguit estiraven aquesta palla i l'aigua. N'hi ha que diuen, però, que no deixa d'estar lligat a les arrels pageses que arriben fins a les generacions dels padrins.
25: Papàs de puta mare, cada any ho recomano, ho juro, ho recomano.
26: Lo millor de l'estiu.
27: Això és una festa bruta. Però a part de ser bruta, n'hi ha moltes de festes brutes, però és una festa bruta i guapa.
28: Calor, aigua, però m'ho repassant bomba.
29: Bueno, varen començar anant amb mobilet i ara ja ho vivim d'una altra manera, un poc més relaxada en sornit.
30: També que se respira és històric, és màgic.
1: També hi ha aquests dies festes a Leó, a Menorca. I en el marc d'aquestes celebracions de Sant Llorenç ha tornat a pujar aquest diumenge a l'ermita de Pinixems en una jornada en què els cavalls i els caixers tenen protagonisme. El verdader sentit, però, és recordar l'origen de la festa.
31: Des de 1301 fins 1832 se fa aquesta festa aquí. Les corregudes es feien unes tanques aquí darrere, la tanca d'Escós i la tanca d'Esgarrover d'Escós.
32: És molt bonic poder venir aquí i veure la feina que has fet durant tot l'any.
33: El jovent pot començar ja a veure les festes, veure els cavalls d'una manera més tranquil·la.
1: D'aquí a 7 minuts arribarem a les 9. És el moment ara, aquí a l'Informatiu Matí per la Cultura.
0: Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.

0: I ens amb la cultura a Son Servera, en una casa més del poble amb façana de pedra tradicional i justa davant de l'església, però quan obres la porta et capbusses en un espai eteri de parets emblanquinades i on les obres d'art copsen l'espai. La galeria Sa Plata Freda és un patrimoni desconegut d'aquest municipi de Son Servera, relat a la seva cultura i sobretot al món artístic. I ara, Sandra Martínez, bon dia, compleix 50 anys.
1: Bon dia. És una efemèride que se celebra avui amb una taula rodona i amb una conversa amb un dels seus fundadors, Antoni Esteve. Era l'any 1976 quan va decidir reformar la construcció amb Miquel Cervera i crear un espai de trobada artística situada en més de 400 metres quadrats. La regidora de Cultura Cerverina, Almudena Rodríguez, n'explica els inicis.
2: Era un punto de patrimonio nuestro, ostras,

0: personas que quiere tener dentro, y este año ha querido que haya dos artistas serverins dentro de, es la primera vez que se hace dentro de su galería. La verdad que son espectaculares las exposiciones que tienen.
1: Com dèiem, tot això avui que se celebren aquestes 5 dècades de trajectòria i d'anècdotes que repassaran també en una taula rodona amb el seu fundador i amb convidats del món de l'art, com ara el director del Casal Solleric, Fernando Gómez de la Cuesta. Serà avui a les 7 de l'hora baixa a la Galeria Sapleta Freda de Son Servera i per gaudir de les seves exposicions, l'espai resta obert de dimarts a diumenge capvespre.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: I començam el repàs d'aquesta agenda de la setmana a Ciutadella amb els protagonistes, Sandra, d'un dels grans hits d'aquest estiu, ara l'escoltam, viral a les xarxes socials i que fan doble aturada.
2: Sí, estem parlant d'aquesta cançó d'aquest Xavier, el tècnic de so, i això vol dir que parlem de la Lubi Bank, que actuaran avui i demà al Teatre Casino de 7 de gener de Ciutadella, de la mà del Jasba. Amb 4 discos publicats en tan sols 4 anys, la Lubi ha conquerit el públic i la crítica i ho ha fet amb un univers propi on conviuen l'humor, base d'aquesta cançó, la ironia i unes lletres tan esmolades com brillants. I tot això també amb aquesta cançó que, com dèiem, ha estat un dels reptes virals de l'estiu.

La festa, la Ludwig, començarà a les 9 el seu concert, però abans els que actuaran seran uns altres catalans, la banda catalana de l'Indie Folk, La Bona Sort.

Això com dèiem avui, demà, però dimecres, la cita és als Claustre, amb Júlia Colom, que ens presenta el seu paradís. Un treball, ja ho sabeu, on la cantautora manté la seva identitat i l'herència de la tornada mallorquina per anar un poc més enllà i jugar amb el pop complex i emocional. El concert serà a partir de les 9 del vespre. I divendres, al límit ja del Ferragosto, al pic de l'estiu, girem l'ullada cap al jardí, al recinte del Mallorca Live de Calvià.

0: Allà al jardí, com dèiem, al recinte del Mallorca Life ens espera De La Osa, després d'un any allunyat dels focus, consolidat com una de les figures més influents del rap espanyol. L'artista ha tornat amb La Madrugà, on ha comptat amb col·laboracions d'Andrés Calamaro, de Nicky Licol o de Quevedo, entre d'altres, i ara tenim l'oportunitat de veure en directe, com dèiem, divendres.
1: Viviendo esto y viendo Portugal, camino de latino para expandir mi música, pero volveré con un ramito de violetas.
0: I tenim una darrera proposta, però ja entrant al cap de setmana.
2: Ganas de cridar amor, un testimo ben gran, però no sé si el sentiràs.
0: Un cap de setmana d'agost que necessita una agenda a banda perquè tot està ple de verbenes, de festes vàries, ja en parlarem, però hem fet una aturada al claustre de Maó i hem tornat perquè allà hi trobarem Alfred García amb una nova gira, més rumbera, més festiva, després d'haver-se consolidat com un dels artistes més estimats i versàtils del panorama actual. L'actuació, com dèiem, començarà a partir de les 9 del vespre.

0: Són les 9 del matí. Als bars i restaurants de Osona es podrà veure l'eclipsi. Estan pràcticament plens ja. En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí, el president de Piment Restauració, César Amable, ha explicat que, si bé hi va haver incertesa quan es varen anunciar les restriccions de circulació, poc després es varen calmar els ànims.
1: Al principi pues, parecía que iba a ser un caos, que nadie iba a poder moverse, solamente la gente que tiene las reservas en hoteles. Entonces, a nosotros nos afectó. A medida de que fueron pasando los días, se fueron concretando y la gente pues ya fue un poco animándose y que la gente que tiene reservas hechas en las zonas que se ve,
0: I aquesta...
1: estan bé.
0: I aquesta matinada s'han publicat noves dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. La temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà el passat mes va batre tots els rècords per un mes de juliol.
2: Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix registrat el juliol del 2023.
0: Per cert, que avui esperam temperatures elevades arreu del territori, en especial a l'interior i al sud de Mallorca, on s'activarà la vista taronja.
2: I a la resta de l'arxipèlag hi haurà avís groc. Això després d'una nit molt càlida, on alguns punts de la Serra de Tramuntana els termòmetres no han davallat dels 29 graus.
0: La calor, per tant, serà ben present avui a Sineu, a la Festa del Muc, que arriba a la 23a edició. Des de primera hora del matí, l'ambient està ben animat al poble i anem en directe. Cristina Bausà, bon dia.
3: Bon dia, així és. Des de ben prest s'han posat amb els darrers preparatius, acabat d'engalanar els bars i també les carrosses que utilitzaran per anar al Puig de Reis, on s'invocarà el MUC. Però abans, en aquests moments, les colles d'amics són a berenar per agafar forces, perquè, com heu dit, avui farà molta calor aquí a Sineu.
4: Bueno, tot mos fa moltes ganes, és el primer any que pujam al Puig i, bueno, la calor serà important.
5: I de bon xiquet ve les 7. Per començar a fer la carrossa, de córrer-la, ara venim a ballar un poc i ja directe cap on es puig.
6: Y luego nos quedamos, claro, hombre, la Festa de Muc, todos los años repetimos, procuramos estar aquí.
0: Gràcies, Cristina. I es disparen un 30% les consultes de Projecte Home de Famílies sobre la dependència dels menors a les pantalles els afecten el dia a dia, amb indicadors com les actituds irritables, el baix rendiment escolar i l'abandonament d'activitats com a la pràctica de l'esport.
2: La terapeuta i pedagoga de Projecte Home, Aida Pagès, destaca que ara hi comença a haver-hi més consciència.
7: Tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, pues, prevenir que la situació s'agregui.
2: L'edat més crítica és entre els 13 i els 15 anys.
0: I avui estan pendents dels controls dels viatgers entre Espanya i Itàlia. L'hoteler Gabriel Escarré, president de Malià, lamenta la situació i diu que són molt perjudicials.
2: Ahir els aeroports de les Balears encara eren en espera de rebre l'ordre d'iniciar els controls, tot i que ja s'havia publicat la mesura al BOE. El Ministeri de l'Interior respon així al tancament dictat per Itàlia de l'espai Schengen per a viatgers que arriben des d'Espanya després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: I precisament el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no rendeix. Milers de persones amb aquest lema s'han concentrat aquest diumenge vespre a la ciutat autònoma per denunciar una situació que consideren insostenible.
8: Depende que tenemos voz, ¿no?, como todos los españoles, que al final estamos todos un poco hartos de que se lo utilice como moneda de cambio.
9: Una vez más, la gente de Ceuta está dando muestra de la empatía que sentimos si vemos a alguien que lo está pasando mal.
10: Pues saquen otra vez al ejército a la calle para devolver...
0: L'acte ha estat organitzat per les comunitats religioses amb el suport també dels sindicats i del govern autonòmic. Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia Avui amb Joana Maroto.
11: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, què tal? Com va? Com esteu? És dilluns 10 d'agost, començam una nova setmana, començam nou programa i mentre uns continuen les vacances, de les altres, els altres les acabam i continuem, això no canvia, amb molta de calor. Avui vespre hem dormit amb 30 graus i ara mateix tornem a tenir-los gairebé o pràcticament a totes les Balears. De fet, per avui esperam màximes de fins a 36 i 39 graus i per cert que aquest cap de setmana la boia de Mahó ha batut el seu propi rècord, 32 en 36 graus. És el segon registre mai mesurat a tot l'estat, després dels 33,2 graus centígrads registrats el passat 5 d'agost a la boia de Sa Dragonera. La temperatura de l'aigua de la mà balear per aquesta època de l'any hauria de ser entorn als 25-26 graus, absolutament distòpic, podríem dir. Calor a les totes, risc d'incendi i també a la península, més de 220.000 hectàrees cremades pels incendis i milers de persones desallotjades i evacuades de les seves llars aquestes setmanes. Estarem pendents, per tant, del cel i també del temps, però segur que ja ho sabeu, començar una setmana en què també estarem pendents del sol i de la lluna. Serà dimecres quan viurem aquest eclipsi total del sol, un fet que ja ens deixa o es deixa notar a les Balears. Xisco Nadal, bon dia.
1: Bon dia, Joana, i ben tornada d'aquestes vacances. M'agrada com ha subratllat, com que dir... Algunes se'n van, les altres arriben, però clar, és el cicle de sa vida.
0: El cicle de sa vida, coses que passen, però hi ha coses que continuen com és aquesta calorada que tenim aquests dies i aquesta cosa nova i destacable que és aquest eclipsi.
1: Així és, i hi ha coses que també continuen igual, com per exemple aquests habitatges de lloguer vacacional freguen el ple aquesta setmana i són un 30% més cars que la resta del mes d'agost. L'augment de la demanda, però, no ha tingut un impacte significatiu en els hotels, a l'excepció dels de 5 estrelles a Menorca, que han encarit les seves tarifes un 11%.
0: Un eclipsi que posarà a prova la capacitat també de les Balears per absorbir més visitants.
1: La pressió humana ja va superar el 1.861.000 persones un dia del mes de maig i aquest agost s'espera que el rècord sigui molt superior. Més població significa també més pressió sobre l'aigua, l'energia, les infraestructures, la sanitat i l'habitatge.
0: I amb l'alerta d'incendis al maig i també de dia emergències demana extremar la prudència durant aquests dies, especialment durant el dia de dimecres, que és, com dèiem, el dia que se produirà aquesta eclipsi solar.
1: Mallorca i Menorca es troben avui en risc extrem, igual que la meitat oriental d'Eivissa. Les autoritats recorden les prohibicions i demanen evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc, especialment davant la gran afluència de persones prevista per mort de l'eclipsi.
0: I atenció, perquè vos hem de contar també que Projecte Home alerta d'un augment d'un 30% de les consultes de les famílies per la dependència que tenen els seus adolescents a les pantalles.
1: Irritabilitat, baix rendiment escolar, manca de son, aïllament social o abandonament de l'esport són alguns dels senyals d'alarma que detecten els experts.
0: Això d'una banda, però avui també, Xisco, hem de parlar de divorcis.
1: Sí, perquè prop de 2.200 parelles es varen divorciar l'any passat a les Balears, una xifra que baixa però que manté les illes per sobre de la mitjana estatal. L'habitatge és ara un dels principals focus de conflicte, mentre la custòdia compartida ja representa gairebé el 59% dels divorcis amb fills.
0: És una altra de les qüestions que avui volíem destacar, però vos hem de dir que farem tertúlia avui amb Necane, Don Blas, amb Joan Carles Rodríguez Turi també, amb Xavier Bonet, però també parlarem de sa mocada, si aneu. Avui et celebra sa mocada, donaran consells per veure amb seguretat l'eclipsi solar, però també tindrem espai Xisco Nadal per a la reflexió. Tenim frase del dia per avui.
1: Com cada dia. La frase d'avui és de Orison Sweet Madden, un dels primers escriptors motivacionals nord-americans. El fundador de la revista Success un dia va dir que m'estim més saber apreciar allò que no puc tenir que tenir allò que no som capaç d'apreciar.

0: nosaltres que m'ha agradat aquesta reflexió en bon dilluns, eh? Hem de saber apreciar allò que tenim. Si no ho sabrem, si no ho sabem apreciar, de què?
1: De què ens serveix? Tenim jardí de roses meravelloses.
0: Si no
1: és capaç d'olorar-les, ni d'apreciar-les, clar.
0: I de què parla avui tothom?
1: I de tothom parla de la nova normativa europea d'envasos. I atenció, estimats oients, estimats telespectadors, perquè aquesta setmana comença una autèntica revolució en la manera com comprem, consumim i reciclam els productes. Coincidint amb el dia de l'eclipsi, aquest dimecres 12 d'agost, per si no hi hagués ja prou feina, entra en vigor l'aplicació de tota la Unió Europea del nou reglament d'envasos. La primera novetat que notarà el consumidor serà el nou etiquetatge dels envasos en símbols que identificaran els materials que els componen i que, a partir de l'any que ve, també tenen correspondència amb els contenidors de reciclatge per fer una mica més fàcil aquesta tasca. Però el gran canvi arribarà de manera progressiva. A partir de 2030, els supermercats no podran vendre fruita i verdura de manco d'un quilo i mig embolicada en plàstic. Es limitaran les bosses de plàstic més lleugeres i desapareixeran els anells de plàstic per agrupar llaunes i botelles. També el 2028 entrarà en vigor una altra mesura, l'obligació que les bossetes de te i altres tipus d'infusió siguin compostables, encara que el sector no sap si aquesta mesura s'aplicarà també a les càpsules de cafè. Els canvis a partir de 2030 també faran que l'unboxing, és a dir, treure coses d'una capsa que s'estila tant per internet, ja no sigui tan espectacular, perquè els dissenys dels paquets no podran aparentar ser molt més grans que el producte que duen de dins. Per reduir al màxim la seva grandària, el reglament diu que a partir d'enguany l'espai buit de les caixes no podrà superar el 50% de la capacitat. Hi haurà canvis importants també als bars, restaurants i hotels. Ara no sabem imatges. El 2030 quedaran prohibits en establiments on es consumeix al mateix local els envasos monodosi de salses, sucres, sal, condiments o llet. I els hotels tampoc podran, que això m'ha entristit a les totes, els hotels tampoc podran oferir per defecte les petites ampolletes d'un sol ús de xampú, de gel o de sabó. Només les podran facilitar si el client les demana i supos que a partir d'aquest moment les hauran de pagar. S'ha acabat el rotllo regalat a un hotel. El reglament també obliga el sector a avançar cap a la reutilització. El 2027 els establiments hauran d'acceptar que el client dugui el seu propi recipient per endur-se menjar. I el 2028 hauran d'oferir també recipients reutilitzables. Brussel·les vol reduir així els residus i fer que els fabricants assumeixin una major responsabilitat. Una transformació que, segons el sector, serà una de les més importants en la gestió d'envasos de les darreres dècades. Tot i així, no ha deixat contents aquesta normativa d'ecologistes que troben que aquesta nova normativa és una oportunitat perduda perquè marca uns terminis massa laxes i uns objectius molt baixos. No sé què en penses, tu que ets la reina de la monodosi, què t'assembla?
0: Mira, jo t'he dit directament que això de les monodosis, tu has dit que t'han donat un disgust, ja no me n'han donat cap, perquè sempre trob que aquest sabó que solen posar és de mala qualitat. Per tant, no mos és necessari.
1: També depèn a sota el que vagis.
0: També és vera, segon quina excepció.
1: Mi,
0: clar,
1: jo t'he de dir.
0: Ara mos amb mitges cares, eh?
1: A segon quin hotel, hi ha amenities que m'han agradat molt i, de fet, et tenc a casa nostra. Que també te dic, no ho acabes de fer servir, perquè normalment quan te'n vas a un hotel, el manco jo, sempre sols dur sabó dins el neceser i allò t'endús com a record. I jo vaig acumular una catsa d'aquestes de sabates plenes de... I et vaig començar a regalar perquè vaig dir, entre sabonets, cremes, body mills i tal, és un pot desastre tot plegat. Jo, en part, entenc aquesta normativa.
0: Jo he de dir que troc que, com els ecologistes que ara tu des, arriba una mica tard tot això en el final, no? Perquè quin temps fa que, per exemple, m'hauran venut allò de que hem de pagar per una bossa de plàstic per intentar que el nostre planeta estigui més sa.
1: Això no vol dir que no la paguem,
0: no? No, i això és que és com una fal·làcia, no? En el final tot està embolicat en plàstics, si no se posen les piles, hi ha plàstic per tot. Vull dir, arribes a casa teva de la compra i tots són...
1: Sí, però supos que intentaran evitar coses com quan vas a comprar un supermercat que te trobes 100 grans de cireres ficades dins una barqueta d'aquestes de plàstic. A partir d'ara, a partir de que se posi en marxa aquesta normativa, serà un quilo i mig. No se podrà perdre en plàstic, manco d'un quilo i mig que ja t'obligui a comprar una quantitat una mica més grossa i evitar residu, perquè et cert que feim tard, perquè ara tu intentes pensar fer una vida fora plàstic i és que és impossible. No només per els envasos, les botelles que anem a comprar, tot està empaquetat, embolicat, fins i tot hi ha, ara se va parlar de moda, els croissants, que a part de la bossa grossa, a la nostra època, hi havia una bossa i a volar. Ara no, ara hi ha bossetes
0: dins
1: la bossa per evitar que se posin una mica com a més
0: per ventura, allò que hauríem de fer és pensar que hem de canviar la nostra manera, ja sé que és difícil també, però la nostra manera d'anar a comprar, per ventura, en lloc d'anar a comprar un pic a la setmana o un pic cada 15 dies, haurien d'anar més com les nostres padrines, que hi anàvem, no? Hi anàvem cada dia o cada dos dies. No? Compraven allò que necessitaven.
1: Sí, però això també implicaria un canvi de paradigma laboral.
0: Sí, de
1: haurien de tenir
0: coses...
1: temps... venim sí. d'una societat, sé que parlant de les nostres padrines, que era eminentment patriarcal, només els homes feien feina, les dones eren a casa, sí. tenien temps d'anar a comprar cada dia perquè... pel que fos, o perquè el món ho va decidir així, les dones van dur aquesta tasca sobre les espatlles. La incorporació de la dona en el món laboral ha provocat, no dic que s'ocupa dels plàstics sigui de les dones, que no se me malinterpreti, però la incorporació dels dos membres de la família en el mercat laboral ha fet que se tinguin molt manco temps per cuinar, per anar a comprar o per fer segon quin tipus de tasques.
0: I d'aquest és el debat que també tindrem a partir de les 11, ja sabeu que és quan ampliam aquesta notícia curiosa, si qualcú en vol dir la seva, ja saben que poden cridar al 9713-9900, però bé, en tot això i qualque cosa una més, començàvem aquest programa d'avui, 10 d'agost, que per cert és Sant Llorenç, molt d'anys en els Llorenç, i també, si m'ho permeteu, molt d'anys en els seus veïns i les seus veïnes que avui celebren les festes del seu patró. Sí, havia de dir.
1: Congrenant cap a casa, que Joan Maroto. Ben fet.
0: Un programa que avui feim amb Romina West, el control tècnic, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa, la realització tècnica, i també amb Yolanda Ruiz i Victòria Cerdà a la producció. Començam. Ataca a la bestia con sus puñales.

0: El dia amb Joana Marató.
1: Avui, 16 minuts, ens atam aquesta tertúlia de dilluns, tertúlia d'actualitat que avui fèiem en Nekane Don Blas. Bon dia, Nekane,
2: bon
1: com
2: dia,
1: estàs?
2: Què tal? Bon dia.
1: I també saludam en Xavi Bona. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Tornem a coincidir.
3: Tornem a coincidir, que bé, no?
1: Sí, que bé. Tornat de vacances i tornem aquí.
3: Estic molt content de compartir aquesta zona.
1: Moltes gràcies. Jo també saludam en Joan Carles Rodríguez Tur des d'Eivissa. Bon dia, company, com estàs?
4: Què tal? Bon dia, salut.
1: Com heu començat els dilluns? I també voleu demanar, ara parlàvem amb en Xisco de l'eclipsi, d'aquesta nova normativa també dels envasos que comença just el dia de l'eclipsi. Vos demanem per les dues coses. Eclipsi, ja anau una mica saturats de tant de parlar d'eclipsi? A on el veureu? Teniu ganes o vos és un poc igual? Nekane?
2: Jo estoy muy saturada.
1: Muy saturada, m'ho imaginava, no sé per què.
2: Estoy muy saturada del eclipse, creo que no necesito tanta información sobre el eclipse, sinceramente. No, es lo que me parece a mí. Y no lo voy a poder ver porque voy a estar trabajando para dar más información sobre el eclipse, para sobreinformar sobre el eclipse.
3: Pero creo que estar trabajando no evita que lo puedas ver.
2: No lo voy a poder ver, lo voy a poder ver por IB3, seguramente por la tele.
1: Bueno, pero es que
2: seguramente es lo que haré, verlo por IB3 por la tele si en algún momento puedo parar de trabajar. Pero no, desde luego, de la redacción. Desde la redacción no se ve ni el cielo. Así que difícilmente lo veré. Pero yo creo, perdona, que estamos sobreinformando sobre el eclipse.
1: Ja. Bé, és veritat que hi ha una part d'informació de servei, perquè, per exemple, sí que han d'informar d'aquella part, no?, d'anar alerta amb el sol, de no mirar directament, d'usar ulleres homologades, d'anar molt alerta amb risc d'incendi, també d'aquesta... s'han establert unes normes, no?, fins i tot de circulació, per evitar que hi hagi saturació a les carreteres i en els punts on se veurà bé l'eclipsi. Han d'informar d'això, però sí. No sé si en fem un gran massa.
3: Bueno, jo crec que com a periodistes que seguim l'actualitat, si no hi ha un altre aconteixement mundial, local o nacional superior, aquesta és la notícia. Jo comparteix que jo crec que hi ha una saturació extraordinària per 3 minuts o el que sigui de...
1: Minut i mig.
3: Després, ara, jo pensava, la quantitat de fotografies, de dispars que se faran aquest dia des de distints indrets serà espectacular. No, supos que això no se pot comptar.
1: No, i que tampoc milions... se recomana que se facin fotos, per exemple, amb el mòbil, no se recomana gens.
3: Sí, però això que se demani no vol dir que no se faci. Jo no el veuré. No el veuré, i si el veig, el veuré des d'un avió en destí Orient Mitjà, no? No tindré aquesta sort que tindrà molta gent de viure aquest aconteixement que no se tornarà a produir fins...
1: Bueno, ja no hi serem.
3: Jo
1: segurament, d'aquí 100 anys i pico.
3: Jo crec que no.
1: Ara li demano tot d'una a en Joan Carles també un poc com viu ell aquesta sobreinformació del tema eclipsi, però permeteu-me que vos expliqui que mos acaben de fer saber que hi ha hagut un accident a l'autopista MA13 de trànsit en destinació a Alcúdia, segons informen des de la Direcció General de Trànsit. L'havia estat tallada en dos sentits per un incident que ha passat a primera hora d'aquest dilluns en els quilòmetres 40 i 50. El tall de carretera està provocant quilòmetres de retencions en dos sentits. Ara tot d'una intentam conèixer amb detall aquesta informació. Intentarem connectar també a la DGT perquè mos informi sobre aquestes retencions. Però com dèiem, no? L'eclipsi està eclipsant tota la informació aquest dia. Joan Carles, no sé si tu tens ganes de veure-lo, si ja has elegit on i des d'on el veuràs.
4: Jo crec que som l'únic de la taula que finalment sí que el veurà. Afortunadament, algú va tenir la brillant idea de, en matèria de justícia, declarar agost com a mes inhàbil, no? I això fa que molts advocats puguem tenir vacances, i gràcies a això sí que el podré veure. A més, ha estat una exigència de la meva lota que m'ha dit que sí o sí l'havien de veure, no? I que em reclamava una estona per ella que bé se la mereix. I en aquest cas el que hem decidit és intentar en el lloc que estigui menys saturat, i a nivell de densitat hem considerat que el lloc menys saturat és la mà. Així que l'intentarem veure des de la mà. No direm a on, perquè segurament s'acosta de Sant Antoni, des d'un llaüt. Bueno, el llaüt és verdader luxe, també.
1: Exacte.
4: Però s'acosta a Sant Antoni i de Sant Josep estarà segurament molt saturada d'embarcacions i de iots. Jo intentaré fugir de lo que són aquests tipus d'embarcacions, intentar veure'l d'una manera més tranquil·la, amb ses gafes que mos va regalar el consell el dia de Sant Ciriac, i intentar disfrutar d'ell amb una copa d'algo fresc i brindant per la vida.
3: Bueno, que ha creat expectació, està constatat, perquè inclús el rei i la família real queden a Mallorca per veure aquest fenomen, per seguir-lo des d'aquí. I el company deia una cosa que també, jo no sé si estic d'acord, discrep o no cap de la mà, jo crec que serà un espai que estarà saturadíssima. Ho repetim, vull dir, a Mallorca, Menorca i Eivissa hi ha una quantitat de clubs nàutics i clubs esportius i tots estan plens de vaixells, grans, petits, més grossos. Tota aquesta gent que tingui un barquet, el que farà és sortir a la mà. I a més, serà de vespre, es farà foscor. Per tant, jo aquí tinc els meus dubtes de com se pot articular o regular, perquè les badies, els llocs on se pugui fondejar estarà petat d'aquest tipus d'embarcacions.
1: Xavi, hem d'explicar també que aquest eclipsi total de sol de dimecres ja té també un impacte directe, no només a la mà, a les embarcacions, sinó sobretot en el sector de lloguer vacacional. L'ocupació dels habitatges turístics frega el 100% aquesta setmana i els preus són un 30% més elevats que la resta del mes d'agost. Un increment de la demanda que, en canvi, no s'ha traslladat de manera significativa a la planta hotelera, amb excepció dels hotels de 5 estrelles de Menorca, on els preus també han pujat un 11%. L'eclipsi convertirà les Balears en un punt d'atracció internacional i arriba més en un moment de màxima pressió humana. El passat mes de maig ja es va superar el 1.861.000 persones presents simultàniament a les Balears, i enguany s'espera que aquest pic de població durant l'agost sigui encara més elevat. Una situació que posa sobre la taula la capacitat del territori per assumir aquest volum de persones i la pressió que exerceixen sobre l'aigua, l'energia, les infraestructures, la sanitat o l'habitatge. I tot això, ara ho dèiem també, durant un moment en què també hi ha un risc molt elevat d'incendi. Avui Mallorca i Menorca, així com la meitat oriental d'Eivissa, estan en risc extrem d'incendi davant l'afluència extraordinària de persones que es preveu per observar aquest eclipsi. Emergències insisteix en la necessitat de respectar les prohibicions, extremant la precaució i evitar qualsevol conducte que pugui provocar un incendi, especialment en un moment de l'estiu en què qualsevol imprudència pot tenir conseqüències greus, i si no, mos hem de fixar una mica també en el que està passant a la península. 220.000 hectàrees ja cremades i milers de persones que han hagut de ser desallotjades. I vos deman directament, no si penseu que és una oportunitat turística o posa encara més al límit unes illes que també ja semblen una mica saturades.
3: Bueno, jo crec que és, bueno, sempre és una oportunitat per fer negoci. Tu has parlat del lloguer turístic vacacional, però clar, aquí hi ha les xifres des que és legal. Després, si afegeixes si legal, vull dir, ja anem unes xifres astronòmiques. Bueno, és una oportunitat de fer negoci i jo crec que s'aprofita, evidentment. Jo el que diria és que no mos hem de tornar locos, perquè jo crec que una de les grans preocupacions dels cossos i forces de seguretat de l'Estat és regular tot això. Carreteres, serra, accessos, no accessos, perquè clar, aquí hem de pensar que som els qui som, i tots els qui som, més que els que venen de fora, tots es tiran en el carrer. Vull dir, això ha creat una inquietud, una preocupació que jo crec que està justificada. Com se regularà tot això, no?
2: Sí, jo també creo que la Guàrdia Civil tiene previsto presentar el operativo, y ya sabemos que va a estar el ejército controlando los accesos de la Serra de Tramuntana, lo cual ya da idea de la dimensión a la que nos enfrentamos, porque efectivamente es una situación que no hemos vivido nunca en la vida, es desconocida. Yo, con respecto a la demanda, yo tengo que reconocer que me chirrían un poco estas dudas, porque, o sea, la gente no viene a, no coge un coche y se viene a Palma, a Mallorca o a Ibiza a ver el eclipse. Tienes un avión, tienes que hacer una reserva previa, aquí ahí está muy limitado ya, o sea, ya por el hecho de ser el mes de agosto, hay que recordar que el 12 de agosto suele ser el día de más presión humana de todo el año. El año pasado fue el 6.
1: Entre 6, 9, 12...
2: Pero el anterior era el 12 de agosto, es decir, aquí ya están los hoteles muy llenos. no, que se haya disparado la demanda, que de repente un montón de gente de la península y del mundo haya decidido vámonos a Mallorca dentro de dos días a ver el eclipse.
3: El año pasado ya había reservas cerradas.
2: Pero esto sí, efectivamente. La gente que estaba interesada en ver el eclipse, yo hablé hace poco con la Federación
1: de Previsos
2: y me dijeron que efectivamente lo que notaron es que hace un año se hicieron reservas, pero ahora lo que notan que son las de siempre, es decir, son las reservas de agosto, del mes de agosto en Mallorca, de siempre. Sí, es verdad que a esto hay que añadirle aquellas extraordinarias con motivo del eclipse, pero que no ha habido una avalancha por el eclipse. Esto es lo que me confirmaron a mí en la Federación Hotelera hace una semana. Lo que dijeron es que sí, que los muy interesados, los muy eclipsómanos, ¿vale? Los muy eclipsómanos ya habían reservado, pero no quiere decir que esto se produzca una
1: boom.
2: Efectivamente. En los últimos días.
4: Aquí el que segurament s'hi ha hagut és, efectivament, la gent que ha fet reserves amb antelació perquè les nostres illes són una destinació ideal per veure aquest eclipsi, però, com bé diu una Necana, ja estan bastant plens a nivell de reserves amb una ocupació que probablement superarà el 90% a molts establiments. I aquí mos hem de preguntar, idò, si arriba molta més gent, si veiem, per exemple, a finals d'agost veiem, en les dades del mes d'agost, veiem una anomalia en el tràfic aeri, veiem que ha augmentat molt, on ha anat aquesta gent? Pues segurament és que faran a seu agost, mai millor dit, serà l'oferta il·legal, l'oferta no reglada, però tant de taxis com de pisos turístics il·legals, etc. I aquí serà molt interessant que els diferents serveis d'inspecció de les administracions pues, tinguin molt en compte i trobin aquestes reserves. A Eivissa aquests serveis d'inspecció funcionen amb molta precisió i es posen moltes multes i una pregunta que es fa a molta gent, s'acaben cobrant? Sí, s'acaben cobrant. Ara ja sí que el Consell d'Eivissa ens ofereix dades de quantitats milionàries que s'acaben cobrant. Recordem que la multa mitja que es sol posar per la comercialització d'un establiment turístic il·legal són 275.000 euros. Sí que és veritat que amb això a Mallorca crec que va un 3 o 4 anys de retard, però haurà d'arribar en aquest punt també precisament si el que es vol és abraçar aquesta contenció, aquest missatge de contenció que és unànim pràcticament a tot l'espectre polític i social, m'atreviria a dir, una de les primeres passes és aquesta, contenir l'oferta que... il·legal.
1: En referència a el que ara està explicant en Joan Carles, justament avui llegim en el diari de Mallorca de Fernando Guijarro, una multa de 47.200 euros per llogar 13 persones un pis de lloguer vacacional quan només era per 6 persones. Vull dir que també s'estan començant a fer...
3: És vergonyós, això. De totes maneres, també, el que haurien d'apel·lar és que no passàs com a l'administració de justícia que se declara inhàbil el mes d'agost. Vull dir que totes les persones que se dediquen en aquesta qüestió, vetllar, a tutelar, a inspeccionar, no facin vacances durant el mes d'agost, perquè també tenim en compte i recordam que l'administració, quan arriba l'agost, se posa en modo avión i tothom fa vacances. Vull dir, i és ara quan s'hauria d'insistir i accentuar aquest règim d'inspecció per detectar tantes il·legalitats. El que tu acabes de comentar ara d'aquesta notícia d'en Fernando, vull dir, m'apareix, vull dir, és que no hi ha moral, vull dir, aquí se codici mos du a unes barbaritats, vull dir, com se pot llogar una cosa precisa a 13 i en aquest preu, vull dir, això apel·la a la consciència particular de cada un de nosaltres.
1: Idò, han tocat les 9:30, si vos sembla, escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la ràdio i fem una aturada, uns anuncis de la televisió i tot tornem amb més qüestions a banda de l'eclipsi aquí al dia. Fins ara.
0: El bisturí, Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia del día es manifestarnos a favor de la forma de manifestarse del sábado. Ya sabe, otra vez manifa. Sawyer, turismo, sin moros ni italianos en la costa, que diría el presidente señor Sánchez, desde sus chanclas. Parecía que se iba a venir abajo el turismo después de que se hubieran venido arriba los violentos del anterior, los intimidantes del 26J. Y resulta que el titular después de pisar las calles nuevamente no es la violencia, ni los detenidos por la violencia, ni las denuncias a la pasma por la violencia. Ni siquiera una triste pancarta pidiendo la dimisión del delegable del gobierno como pretendido culpable de esa violencia. No fue que los negocios del pueblo tuvieran que cerrar, Ni siquiera la hostia de realidad de pasar de escasos 20.000 hace una semana a casi 1.000 según la mera emérita, que los contó uno a uno. Lo que viene a ser algo menos del 5% de la media de 20.000 que pasan cada día por el túnel Caminito de Sóller. A puntito estuvieron de llamar a los guiris para que les sostuvieran las pancartas de más y de mes. Lo realmente noticiable lo decía el titular. Izquierda y derecha unidas contra la saturación turística en Sóller. Por fin poder manifestarse, apuntando a los que durante 8 años dejaron esto como un solar. Los de turismo sin turistas, ciclismo sin ciclistas y sobre todo corridas sin toros. Los que eliminaron el peaje, palmaron en la concesión, arrasaron el rústico y han gobernado aquí, curiosamente, 14 de los últimos 25 años, sin mucha manifa. Y ya mañana, siempre desde el túnel del amor,

0: Està ràpid, ja tornem a ser aquí, són les 9 i 32 minuts, seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, i ara vos parlem d'altres qüestions, perquè dèiem que no només havíem de parlar de l'eclipsi, que evidentment és un dels temes que aquests dies centren la nostra atenció i l'atenció de tots. Però bé, altres qüestions. Els passatgers procedents d'Itàlia encara arriben a Palma sense controls fronterers, tot i que el govern espanyol ha anunciat aquestes comprovacions en resposta als controls que Itàlia aplica als viatgers procedents d'Espanya. Altres aeroports, com per exemple el de Madrid o de Barcelona, ja s'han activat controls aleatoris que afecten entre un 5 i un 10% dels passatgers. A Son Sant Joan, per a Condeim, hi ha presència policial, però els primers viatgers italians asseguren que no els han demanat ni el passaport ni tampoc cap documentació. La mesura encara no s'ha activat, per tant, podríem dir, a les Balears, tot i que es preveu que ho faci pròximament, en els propers dies. El sector turístic ha criticat aquesta decisió. El president de Melià, Gabriel Escarrer, considera negatiu posar traves als viatgers italians en plena temporada alta i recorda que Espanya rep més de 5,4 milions de turistes italians cada any, un mercat especialment important per a les Balears. I vos vull demanar com ho veus, si penseu que és justificable implantar aquest control en plena temporada, si és una mesura de seguretat o només una resposta política a Itàlia per mort d'aquestes restriccions que ha volgut imposar Meloni i el seu govern.
1: Jo no sé si és presidenta...
2: Un president ho fes...
0: Ui,
2: perdona, Xavi. No, no, endavant. Dali.
1: No. Jo deia que no sé si na Meloni ha exagerat en prendre aquesta decisió. El que sí crec, estic convençut i ho dic, fora de lloc la resposta del govern espanyol, que això em pareix un cabreig que ha tingut perquè aquesta senyora ens ha imposat aquesta mesura. No té cap sentit que el govern espanyol posi aquestes mesures de control. Anem a veure. Aquí han de deixar clar que és qui té un problema en ses fronteres, és que té un problema en ses fronteres, és el govern d'Espanya que presideix el senyor Pedro Sánchez, per cert, de vacacions a la Maleta. Són nosaltres els que tenim el problema en ses fronteres. D'entrada a Espanya, que a la vegada és la entrada natural a Europa. Tant el que és en Ceuta com les pasteres que estan arribant constantment, l'altre dia crec que eren 80 en un dia, a les costes mallorquines. Són nosaltres que tenim el problema, per tant, són nosaltres que l'hem de solucionar. En el cas de Ceuta, amb una responsabilitat compartida amb el govern del rei Mohamed, aquest senyor que se passa tantes temporades a París i altres indrets per disfrutar de la seva vida.
0: Ara sí, Joan Carles, t'escoltam.
1: Disculpa, Joan Carles.
2: No, cap disculpa, com que a més hi ha un mini delay entre Eivissa i Mallorca, sí. Això fa que voltes mos solapem. No, efectivament, el problema fronterer no el té Itàlia, el té Espanya, i aquesta mesura adoptada pel govern espanyol, a part de, pens que sí, bastant perjudicial i que ofereix una imatge més bé vindicatòria, no? Una imatge de venjança, de, bueno, tu em tanques la frontera, pues saps que et faré controls. Bueno, sense cap tipus de sentit, ni tampoc té cap tipus de significat ni necessitat a nivell de seguretat. El que fas és mobilitzar en els cossos i forces de seguretat per una tasca completament inútil, que a més genera una imatge bastant trista, i d'aquí la genera especialment el despresident, el d'en Pedro Sánchez, que el que demostra en aquest cas és una actitud pràcticament infantil, no? D'aquesta rabieta de president orgullós que s'ofèn quan li tanquen ses fronteres perquè no ha estat capaç ell de tenir un control migratori, de tenir un control de les seves fronteres adequat, fent que se li colin desenes de mils d'immigrants de manera irregular, tot i haver estat avisat amb bastanta antelació sobre un fet que podia passar, especialment després d'una sentència del Tribunal Suprem. Això el que demostra és que estem davant una persona amb més paranoia en el cap que no certesa, i el que fa és invertir recursos públics en actuacions completament prescindibles, completament inútils, que no crec que puguin arribar a danyar la imatge turística de la nostra destinació, però que sí que són, jo diria que lamentables.
0: Qué cane.
3: Bueno, yo es que no estoy de acuerdo, porque me parece que hay que buscar al origen, ¿eh? Quien actúa irresponsablemente y de manera totalmente caprichosa es Meloni. Y perdón que os diga un dato, habláis de que los de que la frontera permeable de España, que efectivamente tenemos un problema con la inmigración irregular, pero es que Italia lo tiene mucho más grave. Es que Italia llegaron el año pasado 66.000 inmigrantes irregulares y a España llegaron 40.000. Es decir, que igual quien tiene razón para cerrar las fronteras, si nos ponemos en este discurso infantil de ambos dirigentes, es más España que Italia, porque llegan más inmigrantes irregulares de Italia que a España. O sea, ¿quién tiene un problema con la inmigración irregular?
2: Lo que pasa és que Itàlia ha reduït un 50% i Espanya es multiplica.
3: No, en Espanya ha bajado también, perdona.
2: Itàlia també és molt més gran.
3: No, en Espanya ha bajado también la inmigración irregular con la excepción del episodio absolutamente extraordinario de Ceuta, que este es otro tema, la inmigración irregular ha bajado en España. Ha subido ligeramente en Baleares, pero en Canarias ha bajado muchísimo, que es la principal puerta de entrada de la inmigración. Ahora no tengo los datos aquí a mano, pero este año la inmigración irregular ha bajado en España. Ha bajado y ahora no estoy segura, pero igual es un 40%. Y en Italia también, efectivamente. En Italia también ha bajado. Pero cuidado, cuidado. No nos olvidemos de cómo empezó todo. Quien empezó fue Meloni. Entonces ahora aquí cargar contra Pedro Sánchez, que bueno, yo puedo estar de acuerdo que me parece una respuesta infantil, pero la actuación infantil, la primera fue de Meloni. Entonces a mí ayer me llamó mucho la atención también el tuit que hizo Gabriel Escarrer diciendo, hablando de que por discrepancias políticas menores, ahora España está haciendo, o sea, el gobierno de España, como el gobierno de España y el de Italia, que fue el que empezó en esta carrera tonta y absurda, pero que no nos olvidemos de quién empezó, ¿eh? ¿Y dónde está el problema de inmigración?
1: Pero la respuesta...
3: El problema de inmigración, la respuesta a la pero quiero decir, me parece que la respuesta es infantil, sí, pero yo me voy al origen del problema. No me quedo con la respuesta. Quien respondió primero fue Italia. Italia, o sea, no me voy a poner yo de patriota español.
1: Yo te lo he dicho antes. Pero, no sé si era exagerada. Lo que pasa es que la respuesta del gobierno español es de niño.
3: Por supuesto,
1: tú me has hecho esto, pues yo ahora te cierro.
3: Pero por supuesto que la respuesta de Italia fue exagerada, porque no nos vamos a engañar. Italia hizo esta respuesta no porque tenga miedo a que se le cuelen inmigrantes terroristas desde Ceuta. Es mentira. Italia hace esto porque está gobernada por un partido de extrema derecha y que se enfrenta a unas elecciones y esto les da votos. Es así, no somos tan estúpidos de pensar que a Italia le preocupa que de la frontera de Ceuta, quienes están allí difícilmente llegarán a Italia, los que están ahora mismo en Ceuta, a ver quién me diga cómo llegan a Italia, a no ser que sea irregularmente a través del mar, ¿eh? Porque por los cauces españoles es bastante más difícil. No podemos dejar de pensar.
2: No, y Italia por mar difícil. Pues, Meloni té un control.
3: Bueno, perdona, te estoy dando los datos del año pasado: 66.000 frente a los 40.000 de España.
2: Sí, pero parla de control marítim.
3: Bueno, pero te quiero
2: la
3: decir.
2: La Pedusa ja no és lo que era, vull
3: bueno,
2: dir,
3: pero
2: des,
3: es
2: clar,
3: decir, des, ¿quién des, puede,
2: Matteo Salvini,
3: pero tú te
2: Meloni,
3: puedes pensar que alguien que está en Ceuta ahora, uno de los inmigrantes irregulares que están en Ceuta, que tenga fines terroristas, desde Ceuta se verá Italia? Bueno.
1: Sí. Bueno, de totes maneres, Necane, vull dir que la situació extraordinària de Ceuta i la resta, el que han de constatar és que ha creat molta preocupació a la Unió Europea, perquè, clar, vull dir, molta d'aquesta gent comença a caminar, no sé com, però arriba on arriba. Vull dir, i això s'ha de controlar, i el govern espanyol té aquesta responsabilitat.
3: Perdón,
1: de ses fronteres.
3: Es que estoy de acuerdo contigo, Xavi, porque es un problema de la Unión Europea, que es la frontera europea. Ceuta no es una frontera española, es una frontera europea. Por lo tanto, el problema de Ceuta implica a la Unión Europea, que lo que tiene que hacer, en lugar de hacer lo que ha hecho Meloni y decir, cierro mi frontera, es decir, vamos a buscar una solución europea al problema de Ceuta, que es Europa.
1: Però
3: el
1: que l'ha d'executar és el govern espanyol.
3: No, por supuestísimo, pero desde luego no me parece que la solución sea lo que ha hecho Meloni. Es decir, uy, cierro, me cierro. Bueno, pues entonces, cuando Trump invada Groenlandia, nosotros diremos, mira, no, conmigo no va, y que se fastidien los de Dinamarca. Pues, quiero decir, ¿esto es Europa o no es Europa? ¿Es una frontera de entrada europea de inmigración irregular? Por lo tanto, implica toda Europa. Esto que ha hecho Meloni de yo me desentiendo, no solo me desentiendo, sino que ahora ya no quiero ser Europa. Què és això?
1: Jo crec que un dels grans problemes que tenim nosaltres de forma directa, i ho hem repetit també, i Europa i el món, és precisament les crisis migratòries d'un país on no hi ha dignitat, on no hi ha benestar, on no hi ha futur. Aleshores, tot això s'ha de regular. És que tard o pres s'haurà de fer, perquè el que no podem fer és traslladar tot el continent africà a Europa, perquè no hi cabem, no hi ha respostes. Per tant, s'ha de regular. I el control de les màfies, evidentment, perquè Ceuta és una cosa que no té res a veure amb les pasteres que arriben aquí, però hi ha unes màfies que estan operant i s'estan enriquint. I aquí, l'altre dia, me va dir, en la delegació de govern, confirmava un dia 80 persones. Però com és possible això? Com és possible cada dia 80 persones menors en el centre de menors? Què feim amb aquesta gent? Què feim? No, és que no tenim resposta per tanta i tanta gent que venen perquè ho passen malament en el seu país.
0: Joan Carles, vols afegir alguna cosa més?
2: No, simplement que està clar que la qüestió migratòria és una qüestió que interessa políticament en Pedro Sánchez, en la qual he fet molta bandera política i on a Balears pens que ara mateix, inclús més que Canaris, en anant bastant farts de tenir un govern absent, en anant bastant farts de no tenir la inversió que necessitàvem, en anant bastant farts d'acollir menes que no són menes i també de tenir centres d'atenció en aquests menors completament desbordats, en anant farts de que el president del Consell de Formentera o el president del Consell d'Eivissa reclam atenció i per aquí no passi ni el delegat del govern que se'l veu una volta cada grapat d'anys i que no hi hagi resposta cap de les qüestions que es plantegen des d'aquí, que veiguem cada setmana, ens despertem especialment en estiu, com desenes d'immigrants arriben, com molts moren a la mar i que tot això pareix que no és un problema ni per en Pedro Sánchez ni tampoc per anar a Úrsula von der Leyen, que aquí que vagin arribant, que ja s'aniran adaptant i a mesura que van arribant, després cada grapadet d'anys els hi fem una regularització massiva de milions de persones i ja que els oferim un missatge d'entrada completament en aquestes màfies de veniu, que no us preocupeu, que en uns anys els regularitzarem. Jo penso que la qüestió migratòria se mos ha escapat de ses mans fa molt de temps, tant a Europa com a Espanya en particular.
0: Segur que tornarem a parlar d'aquesta qüestió al llarg d'aquesta setmana. Ara hem de fer una petita aturada per a la publicitat, però sí que vos volem afegir, abans vos dèiem que s'havia hagut de tallar per un accident a la carretera MA13 Alcudi, amb en dos sentits, precisament per un accident de vehicles, però mos confirmen que ja s'ha restablert en aquests moments la circulació. Per tant, ja hi ha la carretera oberta, ja aquests dos carrils estan oberts i sembla que de mica en mica es va recuperant la normalitat. Fem com amb una petita aturada i tot d'una tornem amb més coses.

0: Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Tens calor? Posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Però
2: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 9... El dia. IB3 Ràdio.

0: Recte final d'aquesta tertúlia d'avui dilluns. Per cert, Sant Llorenç, per si no vos heu assabentat, si teniu qualque Llorenç aquí, felicitam. I ara canviem radicalment d'assumpte, perquè vos contam que les consultes de les famílies a Projecte Home per a la dependència dels adolescents a les pantalles han augmentat un 30% en els darrers dos anys. Els experts situen entre els 13 i els 15 anys la franja de més risc i alerten de símptomes com ara, per exemple, falta de control sobre l'ús dels dispositius, irritabilitat, baix rendiment escolar, manca de son, abandonament de l'esport o també aïllament social. Tot i que creix la conscienciació i el 74% dels centres educatius ja han rebut formació sobre l'ús de les pantalles, els especialistes adverteixen que moltes famílies encara normalitzen que els adolescents tinguin els dispositius disponibles les 24 hores. Clar, sempre parlam, no? A quina edat s'ha de donar un dispositiu, un mòbil en els nostres fills? A quina edat és recomanable que la comencin a utilitzar? Estem normalitzant massa l'ús de les pantalles entre els adolescents? No sé si penseu que aquesta xifra, aquest augment del 30%, mos ha de posar una mica davant del mirall. Les famílies sembla que comencen a preocupar-se i sembla que comencen a demanar ajuda a Projecte Home, que també ja mos explicàvem fa unes setmanes que cada vegada reben no només a adults sinó també a més joves per tractar-se de l'addicció a les pantalles.
1: Bueno, és que decías que los colegios ya están implantando cursos específicos, bueno, que ya tienen educación, creo que habría que mandar a los padres.
0: A los pares, pero siempre, creo que, primero de todos.
1: Pero, o incluso yo, si me dejan un rato, igual paso también. Yo, es decir, no, ahora mismo llevo la tertulia.
2: No tienes ese rato.
1: No, no lo tengo. No, pero es verdad que nos enfrentamos ante un grave problema que los propios adultos, creo que si nosotros miramos a nosotros mismos el uso de las pantallas que hacemos, a mí ha dejado de llegarme los mensajes de antes que me decía, ayer consumiste 4, 5, 6 horas el teléfono. Es decir, si nosotros estamos enganchados al teléfono por imitación y por expansión y por abundancia, pues los menores mucho más y efectivamente generan unas conductas adictivas que son peligrosísimas. Hace poco ha habido una nueva condena a Meta, precisamente porque no ha preservado creo que ha sido un juzgado de Florida que ha vuelto a presentar una condena de como de 500 millones de dólares a Meta por medidas como estas, por adicción a los menores a las pantallas. Tenemos un grave problema,
2: Tenemos un grave problema. Però jo estic d'acord amb el que tu deies. Vull dir, en el final, els adolescents, els nins, en el final copien. Vull dir, nosaltres, els majors, no som uns bons educadors en aquest sentit, perquè tots estem enganxats més o manco en aquestes plataformes i en aquestes pantalles, perquè per allà t'arriba de tot. T'arriben totes plataformes, les xarxes, vull dir, desinforma més que forma, per tant és un problema real. Com se soluciona? La veritat no ho sé.
0: És
2: jo crec que això comença la família, que avui la família ja s'ha dit que poques coses, s'escola, però torno a insistir, els problemes són també dels grans. Jo me vaig proposar i no ho he aconseguit. Jo no tinc ni Facebook, ni Twitter, ni totes aquestes, ni TikToks, ni res, tot això, tinc el WhatsApp i punto, no? Jo me vaig imposar que quan me jubilàs, cosa que he fet fa dos mesos, jubilat, no retirat, deixaria unes hores, vull dir, accediria cada cert temps, però no ho he fet. No ho he fet perquè...
0: Estàs en procés.
2: El dia a dia, la comunitat te du en això. Vull dir, tothom... És que basta veure, tu te passes per qualsevol banda i tothom està mirant el mòbil. Mm. En els restaurants, tothom mira el mòbil.
0: Joan Carles, les famílies tenen prou eines per posar límits, per exemple, perquè parlam d'escola, però no les poden donar tota la responsabilitat a les escoles. No? Els pares també hi tenim una tasca, una feina, i no sé si tenim prou eines per posar límits o per deixar clar a quina edat volen que els nostres fills tinguin un dispositiu o si se fa bé, no?, donant-lo tan prest.
3: M'agrada molt la disjuntiva que fas entre la responsabilitat de les famílies i la de l'escola, perquè efectivament la tasca dels professors i dels mestres és formar i la tasca des de casa també és educar. no? Per tant, jo penso que aquí hi ha una responsabilitat compartida, que cada un s'ha de dedicar a el que s'ha de dedicar, i en aquest cas sí que les famílies tenen aquesta gran responsabilitat d'aquesta conducta dels infants fora de lo que és la seva formació i les seves hores lectives. I el tema dels mòbils jo sempre m'ha generat molta curiositat, perquè és un tema que fa molts anys que se'n parla, que aquest debat ja és des de fa molt de temps de l'ús del mòbil entre no els menors, sinó els més petits. Vull dir, per exemple, les meves nebodes que tenen 6 anys li agafen el telèfon a la seva mare, i també moltes voltes em pregunt si això es pot frenar, primer, si es pot frenar com, perquè ho desconec, perquè, clar, aquests infants veuen al rededor i aquests dispositius i en seguida s'hi tiren i ja en comencen a fer ús. Jo no sé els efectes nocius que té això. Vull dir, aquí crec que les famílies tenen una gran responsabilitat, però també grans dificultats, com tu bé indicaves, per intentar contenir l'ús d'aquests dispositius i fer més vida fora, fer més vida amb activitats extraescolars, al aire lliure, per exemple, etc. No? Probablement molts dels nostres pares diran: ah, jo és que quan era petit tu ets un babioc perquè tu estàs tot el dia enganxat en el mòbil. Això és el que em diu la meva mare, amb molta raó, no? Però, claro, mama, tu quan eres petita no existia, no hi havia tal volta una televisió a casa, no hi havia totes aquestes distraccions en les quals els joves i els adolescents, i el que més em preocupa, els nens petits, més s'hi aferren. Per tant, jo no sé aquí si els pedagogs tenen alguna resposta efectiva, certera, o simplement el que fa falta és mano dura i dir: mira, estes 10 anys no agafaràs un mòbil.
2: És molt difícil de regular, molt, molt complicat, perquè ho comença a les famílies, a la gent gran. Ara, el que jo sí estic convençut també és que això té aquesta consideració d'addicció. Per tant, que se trati en el projecte HOMO m'apareix interessant, perquè en el final, darrere aquests fenòmens addictius, que ja seria l'alcohol, la droga, en distintes tal i ara tal, darrere hi ha algú que en fa un gran negoci, que en fa una gran... Hi ha unes plataformes que te conviden, t'enduen això. Darrere la droga hi ha gent que s'enriqueix moltíssim.

0: res, però
1: madre, madre coraje.
0: No, no, no, no, no vaig, no vaig d'exemple de res, però vull dir que en el final, sí, si sí, crea una addicció també hem de ser conscients de que, clar, per exemple, jo no li deixaria beure alcohol a la meva filla, doncs per ventura també mos hem de pensar si hem de deixar un dispositiu que és accés infinit a la xarxa, per molt de control parental que hi hagi, vull dir que al final també és una qüestió de que els al·lot també se les saben totes per poder navegar i per poder arribar o accedir a pàgines que per ventura no han d'accedir. Aprofit també per parlar d'una altra qüestió referida als menors, perquè el govern balear prohibeix la venda de begudes energètiques en els menors d'edat i regula també l'ús de l'òxid nitrós, conegut com el gas del riure, per evitar la comercialització en finalitats recreatives. La Conselleria de Salut defensa que són mesures de protecció en els menors davant substàncies que poden comportar riscos per a la salut i assegura que la decisió es basa en dades i també en evidència científica. Dades i evidència científica com aquesta addicció que provoquen ses pantalles. És suficient prohibir la venda en els menors? Cal anar més enllà? Les begudes energètiques també s'han normalitzat? No sé si jo vaig pel carrer i veig molt de joves, no? Beguent sí, begudes energètiques com si beure un suc.
1: Ja m'apareix bé aquesta mesura. El tema després és com se regula, com se prohibeix, com se persegueix, no? Però el cert és que com han canviat els hàbits avui en dia de la gent. Te confirmen, per exemple, els vinaters, que cada vegada, que cada dia se veu manco vi i manco alcohol entre els joves. I també cerveses. O sigui, tu dius, quan eren joves el que bevíem era el que bevíem. I ara resulta que això van descens i augmenten les begudes energètiques, que dius, ostres, com canvia el món en tots els sentits, no? Però m'apareix bé, el tema és regular, perseguir i controlar-lo, no?
2: Hombre, les bebidas energètiques claríssimament tenen efectes supernocivos, són hipercalòriques, creen ansiedat perquè van cargades de cafeïna, esto es una bomba para un menor. Uh-huh. Es como alcohol. Por lo tanto, si un menor no puede beber alcohol, creo que un menor, me parece muy lógico, sí, que sí, se ande con cuidado. Ahora, ¿cómo se regulará esto? Pues ahora tendremos que tener otra vez cuidado de que de inspeccionar que efectivamente la prohibición no se salte, porque echa la ley, echa la trampa. Claro. Eso lo tenemos claro. Entonces aquí volvemos a hablar de lo que hablamos uh-huh, siempre, la necesidad de que haya inspectores que controlen que efectivamente los menores no compran ni alcohol ni bebidas energéticas.
0: Joan Carles, com a advocat, també supos que és complicat no regularitzar una cosa com aquestes, o se pot fer i s'ha de fer?
3: Jo el que em fa por és l'efecte retorn que pot tenir això, en el sentit de que moltes voltes quan prohibeixes alguna cosa així de manera taxativa, després aquests infants, quan tinguin 18 anys, es tiraran a beure begudes energètiques com si no haguessin fet una altra cosa a la vida. Jo no sé fins a quin punt la prohibició total solventa el problema, perquè si no seria molt fàcil, no?, tota la vida, tot per part de l'administració, no, limitam i prohibim i així erradicam el problema. Jo penso que no, tal volta més en la reeducació, que penso que ara a les escoles s'està fent moltíssim, no? Aquesta educació també nutricional, penso que s'està fent i que s'està fent d'una manera efectiva. I en contraposició, deixeu-me dir una cosa. Ara veig uns joves molt més conscienciats que generacions anteriors en quant a la seva alimentació i quant a la seva salut. Ara hi ha un boom, especialment entre els adolescents d'ara, ja no la meva generació, a la vista està, però entre els adolescents d'ara sí que veig un boom d'anar a gimnàs, de cuidar-se, de menjar bé, i tal volta això tenga que veure en la reducció del consum de tabac, del consum d'alcohol que mencionava abans en Xavi, però clar, les begudes energètiques també es fan servir com a preentrenos moltes voltes per anar a anar a gimnàs. Jo no sé on està la frontera i no sé si prohibir directament és la solució amb uns joves que estan molt més sans que les seves generacions anteriors.
0: Per ventura s'ha de fer pedagogia, no? Perquè també hem vist imatges, ara de que és això, de que se cuiden més, de que aquestes begudes se venen fins i tot en els gimnasos. Vull dir que se normalitza, no?, que s'utilitzi precisament, no?, per tenir més força, per tenir... Sí, com sigui, és un debat que també avui volíem mantenir, se mos està acabant els temps. Gràcies, Necane, gràcies, Joan Carles, i gràcies també, Xavi.
1: A
0: utilitzar notícies i tornem tot d'una.
3: Gràcies a vosaltres.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.

0: Bon dia. Dilluns calorós a les Balears. És notícia al temps. Aquest dia de Sant Llorenç els termòmetres fregaran els 40 graus, segons la previsió de l'AEMET, i per això a partir de les 12 s'activaran diferents alertes arreu de les illes. Algunes zones l'avís serà groc i d'altres taronja. Meteoròloga d'IB3, Margalida Ribas, en quin punts seran les temperatures més elevades? Bon dia.
1: Bon dia, Ido. Avui, com comentàveu, es preveu l'activació d'aquests avisos arreu de les illes. En el cas de les Pitiuses i de Menorca serien grocs, amb valors punta que es mouran entre els 36 i 37 i s'espera que siguin a punts de cap a l'interior i també de cap al nord de Menorca on es registrin els valors més elevats, mentre que Formentera quedarien entorn dels 34. En el cas de Mallorca, destacam els avisos taronges a punts de l'interior i sud amb valors entre aquests 36 i puntualment 40, que afectarien sobretot la zona del Reguer, també cap al Pla i al nord del Migjorn. Tot això acompanyat d'unes mínimes que avui també han estat elevades, amb registres molt semblants als d'ahir en general, però volen destacar especialment alguns observatoris de la Serra de Tramuntana, on no han davallat dels 26 a Santem, 5 graus més perquè la mínima d'ahir, dels 29 a Banyalbufar, on durant tota la matinada s'han mogut entre els 30 i els 31 graus, i de cap al Llevant, on tampoc han davallat dels 28 en el cas de l'estació de Cap de Pere. De fet, avui les mínimes s'han registrat entre les 7 i les 8 del matí.
0: Les temperatures, per cert, de mitjana mundial de la superfície de la mà el mes passat van batre tots els rècords per un mes de juliol.
2: Van arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que havia estat 7 centèsimes més baix, registrat el juliol del 2023. Són dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
0: Això en un dels millors dies de l'any per observar els perseids, les llàgrimes de Sant Llorenç, un fenomen astronòmic que enguany, però, cedeix protagonisme a l'eclipsi solar total de passat demà. Un eclipsi que ha fet incrementar el preu dels habitatges de lloguer vacacional a les illes un 30%. Segons el president d'Aptur, Antoni Barceló, l'ocupació d'aquest tipus d'establiment frega el 100% en aquests moments.
3: Demana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, i ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguéssim reaccionat en més temps, segurament haguéssim pogut treure majors preus.
0: Recordeu que teniu tota la informació per veure l'eclipsi, també les restriccions de trànsit que es produiran a les Balears a partir de dimecres al web eclipsisegur.caip.es. I si neu, ja bull per la festa del MUC, que tot just comença en aquesta hora. Encara falta, però, per al moment més conegut i multitudinari, el que anomenen S'Encuentro. Serà a primera hora de l'hora baixa i és quan el MUC i la MUCA es troben a la plaça d'Esfossa. Abans d'arribar en aquest moment àlgid de la festa, n'hi ha molts d'altres, com per exemple el rumiatge al Puig del Reig, que va invocar el MUC. Fan el camí en carrosses ben engalanades per l'ocasió i havien de partir fa uns minuts. Cristina Boussà, bon dia. Ja fan camí?
4: Bon dia, sí, ja fan camí i crec que ho podeu sentir ara surten d'aquí, de l'aparcament de l'Institut de Sineu, les darreres carrosses acompanyades també de cotxes, que n'hi ha també una desena més. Dir-vos que l'ambient està molt animat, donen així el sus a la festa amb el rumiatge al Puig, que és un dels moments més sentits i esperats per la gent de Sineu.
5: És una passada el que se fa en aquest poble, és el millor, vamos. No hi ha festa igual a tota Mallorca.
6: Sí, el ventall és molt important. I nosaltres fa molt d'any que ja anem amb aquesta carrossa, que m'ho duu un pare, i és de matí quan m'ho duu passant millor.
7: Ja que no venen tant de forasters, som ells de poble, que feim els jocs, es pregó, és quan m'ho duu passant millor, sobretot.
0: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: 10 i 5 minuts, segona hora de programa, això és el dia. Ens estàu veient per la televisió, per IB3 Televisió, ens estàu escoltant per IB3 Ràdio, i si vos sembla, com sempre fem en aquesta hora, fem un cop d'ull a la previsió meteorològica de les Balears, que ens acompanyarà en les properes hores i també l'evolució de les temperatures. Es preveu un predomini de cel poc ennigulat per avui, però arribant al capvespre vendran restes de la tempesta que tenen ara a València i serà cap a les Pitiguses i el ponent de Mallorca. La previsió per les temperatures d'avui és que, Xisco, vagin en ascens, més calor.
1: Ara mateix ja tenim 31 graus de temperatura a l'exterior d'aquest estudi i es preveu que arribem als 39. Per cert, que es va registrar un rècord de temperatura de l'aigua a la boia de Mahó, el segon registre mai mesurat en tot l'estat després dels 33.02 graus registrats el 5 d'agost a la boia de Dragonera. Aquestes temperatures de l'aigua són desorbitades durant aquesta època de l'any perquè hauria de ser més o manco, Joana, de 25,8 graus, és a dir, gairebé 7 graus més d'allò que tocaria.
0: Una aigua ben calenta i...
1: Ben sopa.
0: Ben sopa. I poden tirar fideus i fer una fideva. Però bé, més enllà d'això, ja ho hem dit a la primera hora del programa, falten 3 dies per l'eclipsi.

0: per aquest dia sembla que se veurà bé, però que podria haver-hi una àrea de núvols durant l'hora de l'eclipsi a certes zones d'Espanya. També tindrem una lleugera quantitat de pols en suspensió, que serà una quantitat poc apreciable, però que donarà un to vermell al sol pels fenòmens de reflexió dels rajos solars a l'estat tan baix a l'horitzó.
1: A les Balears es preveu que no hi haurà núvols, però a les costes valencianes hi haurà prou energia per a la convecció i es formaran núvols després del migdia, que això podria dificultar molt l'observació del sol si aquests núvols mitjans i alts penetren dins la mà. I en la calor prevista, l'evaporació serà important i difuminarà lleugerament la visió del disc solar. Per tant, les condicions seran en general bones, però mitjanes en funció dels núvols procedents de València, que podrien tapar l'horitzó.

0: Idò, sí, a 48 hores mos trobem més o manco de què fenomen serà dimecres, ho contarem aquí en tot el luxe
1: que segons
0: com
1: vagis Eclipsi podrà ser un total eclipse of
0: un
1: the
0: total
1: heart.
0: Total eclipse of the heart.
1: Perquè la gent està emocionadíssima amb aquest tema. Tu imagina't que per mort d'una mica de convecció, una mica de baf i pols en suspensió, resulta que no podem veure en tota,
0: no,
1: en tota claridad, en tota claredat o en tota netedat aquest eclipsi, un fenomen que passa cada 100 i busques d'anys.
0: Sí, perquè la pròxima vegada que n'hi hagi un d'aquests no hi serem, o suposo que no hi serem.
1: Pot ser, tu i jo no serem vius, si no és que la ciència hagi avançat tant que mos permeti arribar als 200 anys, a tu i a mi.
0: I mira tu quina casualitat, casualitat o no, que fa no res, m'ho va deixar de bonita ayer, i suposo que aquest tema aquests dies sonarà les totes aquí
1: a arreu. Pobreta, que s'ha dit en els seus hereus.
0: Això sí que no m'ho esperava.
1: Estimada, tu saps de vegades
0: arreu
1: de tot l'estat espanyol i per tot allà on hi hagi eclipsi, però bé, nosaltres que fan altres ara aquesta vegada, la quantitat de vegades que sona aquesta cançó i sempre que se parla d'un eclipsi és que no n'hi ha tantes.
0: Bé, prometem que cercarem alternatives musicals.
1: O no, perquè penses que és el millor homenatge que li poden fer a Bonnie Tyler al cel
0: sia. També és cert, però és vera que hi ha alternatives. Per exemple, Russian Red,
1: té eclipsi que és meravellós, la van posar l'altre dia.
0: Idò, també sonarà. No passis pena, Xisco Nadal. I si no, també farem aquest homenatge com es mereix na Bonnie Tyler. Xisco, fem un cop d'ull a les beauty, a les nostres càmeres que tenim a l'estrior, on anem?
1: Així és. Idò, ara, quan mos posin a rètol, ho sabré tot d'una, perquè no sé on anem, però sé
0: que
1: obrim finestra a l'estrior. Mira, anem a randa i el que dèiem, aquesta calitja que la veiem a l'horitzó és allò que podria haver-hi el dia de l'eclipsi, la qual cosa podria modificar una mica el color amb el qual el vegem, però ara mateix Puig de Randa, una postaleta, com ven cada dia, una postaleta una mica desert d'Almeria, si m'apures, perquè el veiem des de l'horitzó, té aquest punt com a cinematogràfic, però com sempre un paisatge preciós. I si voleu, passam des Puig de Randa a la nostra següent càmera exterior, que és aquàtica, que és aquesta càmera que mos agrada visitar de tant... Qui diu de tant en tant, diu cada dia.
0: Diu cada dia. Mira, per cert, que jo, que era de vacances, he sabut i tot que heu tingut visitants. He sabut que van tenir un dia una aparició estel·lar.
1: Així va ser, i hi havia uns bussejadors que varen venir a saludar-nos. Ara són les 10:10 i els peixets encara deuen dormir. Supos que Tritó no ens ha avisat d'aquest sol de connectar.
0: Però se com mou molt, no, la mare?
1: Se mou, hi ha com un moviment. Pot ser que el costat anem de vora i fa una mica
0: d'ona. O ha passat una embarcació.
1: O ha passat una embarcació, també podria ser.
0: Bé, avui no comparem ningú, ni peixos, ni
1: bussejadors. Però tot i així que està aigua refrescant. Sí. Aquesta visió mos ha donat una mica de conor.
0: També t'ho dic, no, perquè tenguem en compte que han tingut la bola de mou gairebé 33 graus, per ventura aquesta aigua tan cel que veiem aquí està ara mateix també que bull.
1: No ho descartem.
0: No ho descartem, però bé. Dèiem, queden només dos dies per aquest eclipsi total de sol, serà dia 12 d'agost, i augmenta la preocupació per un element fonamental per poder-lo observar amb seguretat, i són les ulleres especials per mirar el sol, unes ulleres que han de ser molt concretes i han d'estar, Xisco, homologades.
1: Sí, Joana, la Guàrdia Civil ha reforçat els controls en alguns dels principals punts d'observació i ja ha intervengut ulleres que no complien la normativa. Els experts insisteixen que no basta que siguin fosques o que duguin algun tipus de segell. Han de complir la norma ISO 12312-2 i dur la marca CE entre altres requisits. I per saber com podem distingir un consumidor unes ulleres segures d'un producte que pot posar en risc la nostra salut, en parlam amb Alfonso Rodríguez de Consubal. Alfonso, molt bon dia, com estàs?
2: Què tal? Buenos días, encantado.
1: Un dia més, fent una mica de servei públic per parlar de les ulleres. El primer missatge és molt clar. No n'hi ha prou en comprar unes ulleres fosques i mirar el sol. Anem a repetir-ho. En què s'haurien de fixar els consumidors per comprar ulleres en total seguretat?
2: Bueno, lo primero de todo en que efectivamente lleve la marca de la Unión Europea, la CE, que determina que han pasado todos los filtros y ha pasado por todos los... bueno, que cumple con los reglamentos europeos para este tipo de objetos. Y luego, pues efectivamente, si además lleva la marca con la referencia de la ISO, pues todavía más garantías, ¿no? Si no cumple estos requisitos, pues no utilizarlas. Esto es importantísimo. Pero tenemos un problema bastante grande y es la falsificación del sellito de la Unión Europea. Por eso es muy importante también ver dónde se han adquirido las gafas, ¿no? Que sea un centro, un establecimiento que nos dé garantías que efectivamente pues no nos van a meter un producto falso. Esto es muy importante, ver dónde las hemos comprado y sobre todo, bueno, como se han regalado también mucho a través de los diarios y a través de otras promociones, pues sobre todo comprobar que cumple con el requisito de haber pasado los filtros de la Unión Europea.
0: Clar, importantíssim tenir unes ueres, utilitzar unes ueres que estiguin homologades, unes que tinguem la tranquil·litat i la seguretat de que no mos afectaran a la vista, no? Tu ara deies, Alfonso, que s'han regalat a diferents mitjans i Vetres, per exemple, també ha regalat ueres d'aquest tipus, per cert, homologades, òbviament, com no podria ser d'una altra manera, però que han de fer si veiem que les nostres no tenen aquest segell que dèiem de la Unió Europea, ni CISO, que toca tenir. Com podem saber-ho? ¿Y qué pueden hacer si no lo tienen?
2: Bueno, si no lo tienen, lo primero que tenemos que hacer es no utilizarlas, porque tenemos que tener garantías de que vamos a mirar, vamos a enfocar hacia el eclipse sin miedo a que podamos tener algún tipo de daño, ¿no? Por lo tanto, si tenemos unas gafas que ya de entrada no llevan la marca, pues indudablemente lo primero no utilizarla. Y lo segundo, pues denunciar al establecimiento donde se han comprado para que las autoridades lo puedan hacer público y todas aquellas personas que hayan comprado, hayan adquirido las gafas en estos establecimientos, pues no las utilicen. Pero sobre todo es fundamental dos cosas, no utilizarlas y denunciar.
1: No, i també, Alfonso, en temes d'aquests que poden afectar directament la nostra salut ocular, convé anar sempre a llocs especialitzats. Aprendre que no per estalviar-nos 50 cèntims o un euro, perquè les ueres tampoc és que siguin tan cares, no han de jugar amb la salut i haurien de procurar anar a una òptica, a un centre òptic o a qualsevol redol que sapiguen que té una certa qualitat i sobretot un cert control.
2: Sin ninguna duda. Hay muchísimos ámbitos, especialmente pues en el ámbito de la salud, que es muy importante, como tú decías, no escatimar 50 céntimos y tener garantía de que efectivamente estamos comprando en un establecimiento especializado que nos da garantías de que el producto que nos está vendiendo cumple con todos los requisitos. Esto es fundamental. Y sobre todo pues en situaciones como esta, ¿no? Donde se han hecho gafas a millones, se han ido por vías, múltiples vías para repartirlas y es jugar, bueno, pues con algo tan delicado como la vista. Por lo tanto, lo más recomendable y lo más seguro es acudir a establecimientos especializados, como tú decías, ópticas, farmacias, que sepamos de entrada que no vamos a tener ningún tipo de problema con el producto.
1: I en la gran demanda que ha hagut aquests dies, ja les farmàcies han dit que s'han quedat fora estocatge, a molts de llocs no se poden trobar aquestes ueres. Què recomanaries a una persona que encara no té ueres i les ha de comprar ara mateix?
2: Bueno, todavía hay algunos establecimientos, sobre todo como ópticas, que sí que tienen. Hay unas cosas que hay también, alguna gran superficie que todavía le quedan y que hemos podido comprobar que están homologadas, que consecuentemente no tendrían ningún problema. Y si al final no somos capaces de conseguirlas, pues indudablemente lo mejor es no contemplar el eclipse, quedarse en casa viendo una película. Porque,
1: a veure, Alfonso, per favor, aquí te dotaràs peus.
0: Et dotaràs peus.
1: Si no mires l'eclipsi directament, res de mirar pel·lícules, tothom pendent de la programació especial que farà i Vetres Televisió i Vetres Ràdio per seguir el minut a minut d'aquest eclipsi.
2: Claro, Chisco, pero es que no me has dejado terminar.
1: Ah, perdón, perdón. Es que ara me pensava, Alfonso, que recomendarías un western i digo, mos desmontes tota la programació especial de la casa.
2: No. Yo iba... Justamente iba a hablar de esta programación especial de IB3, IB3 Televisión y IB3 Radio, para animar a aquellas personas que no tengan sus gafas y no lo vayan a ver en directo, que lo puedan ver a través de la televisión.
0: Que no tinguis les ueres o que els faci peresa, perquè també t'he dit que va d'anar segons a on, a cercar lloc, a trascar, a aparcar, per aventura, la millor opció, perquè no, és seguir la programació especial d'IB3.
1: Per això existeix aquesta casa, servei públic.
0: Servei públic, sempre. Alfonso, moltíssimes gràcies. Tu ja tens triat on el veuràs, a l'eclipsi, o el veuràs per IB3?
2: Lo voy a ver por IB3.
0: M'encanta, perfecte, irà molt bé. Moltíssimes gràcies, Alfonso, bona setmana.
2: A vosaltres, bona igualment. Setmana.
0: I d'altra banda, les ueres homologades, no ho dèiem, per a aquest eclipsi, se troben pràcticament esgotades a la majoria de farmàcies, que són un lloc on mos poden fiar de que siguin bones, a les òptiques i també establiments especialitzats de les Balears. La demanda massiva ha superat totes les previsions locals i els proveïdors Xisco no garanteixen nous enviaments a temps.
1: I en volem parlar precisament amb Maria Ferrat, ella és la vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Balears. Maria, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Encantat de saludar-te. Encara podem aconseguir ueres per a l'eclipsi a les farmàcies o ja feim tard?
3: No, a les farmàcies... Bueno, nosaltres ja no en tenim des de... Me pareix que el darrer expositor mos va arribar dijous de matí i va durar pues un parell d'hores. I la cooperativa, que és majorista, que la majoria de farmàcies compren, pues ja no en té, perquè jo he estat entrant tot el cap de setmana a veure si hi havia sort, però no, estan super esgotades.
1: Per tant, ara mateix, hem de confiar sempre en les nostres farmàcies, si no les òptiques, si no, com deia Alfonso, si no hem aconseguit ueres, una bona solució seria mirar-lo a través d'IB3 Televisió, que és la manera més segura, i evitar el que serien receptes casolanes, que ara també tornen a circular per internet vídeos, que si una radiografia, que si dues radiografies, que si unes ueres de sol més una radiografia, tot això ho descartant perquè no volen tenir problemes.
3: No, tot això no és, o sigui, està totalment contraindicat. O sigui, de fet, el Consejo ha fet un vídeo explicatiu i diu que això ni radiografies, ni negatius, ni vidres opacos, ni res d'això, que això no serveix. Que no perquè sigui escur és segur, que el que hem de fer és evitar tot aquest tipus de materials.
0: També hem evolucionat i hem anat a millor en aquest sentit, no? Perquè és vera que antigament qualsevol cosa servia per poder-ho veure i ara tenim clar que si no és amb unes mesures de seguretat no convé veure-lo per risc que pot comportar a la nostra salut. Supos que també la gent vos demana, no? No sé si tenen una mica d'interès o de curiositat per saber de quina manera mos pot afectar els nostres ulls, no protegir-los.
3: Sí, no, totalment. La gent està superconscienciada. La pena ha estat que es veure que en el començament doncs varen tenir un expositor que ha estat un munt de setmanes i que la gent no estava gens conscienciada amb aquest tema, però jo a mesura que s'ha anat apropant el dia, doncs la gent s'ha començat a conscienciar que necessitava unes ueres i ha vengut, i clar, ja han estat compres massives que evidentment doncs no han pogut fer... No han tingut esto suficient per tota la demanda que han tingut.
0: Xisco, tu ja tens... Perdona, Maria, li anava demanant en Xisco si tu ja tens les ueres preparades per... Supos que les d'IB3, també.
1: T'anava a dir, jo tens les millors del món, que són les ueres d'IB3, que ja tenen que estotjades dins els tots, per aquest dimecres, que mos toca fer feina tu i a mi, en els 5 dies, que serà sortir dels 5 dies i partir pitant a la terrassa de Sant Bugadelles per poder veure...
0: Sortir pitant a dalt.
1: Per poder veure què és aquest eclipsi. Na Maria, si me permets la curiositat, na Maria Ferrat ja té clar on veurà l'eclipsi.
3: Pues encara no ho tinc clar de tot, perquè no sé si sortirem en barco, però no ho sé. Si no, a la televisió jo crec que és una molt bona opció, també. Tenc unes ueres, encara, o sigui, vaig estar temps d'agafar una, però jo crec que la gent el que ha de fer si no té ueres és pues, la televisió i IB3.
0: Clar que sí. Tots els nostres convidats ho diuen, eh? No sé si la gent s'està quedant, que és una molt bona opció.
1: I que també pot semblar un doi, però hem de tenir clar que mirar aquest eclipsi no és obligatori. No. Ho dic perquè et dona la sensació de que tothom dimecres a partir de les 8 i busques ha d'estar mirant en el cel sí o sí, perquè si no te lleven la carta de ciutadania, i també estàs l'opció de que l'eclipsi no t'interessi, te quedis a casa teva, el miris per la tele o no el miris. Ho dic perquè també sembla que si no tens ueres has de cercar com un material extra per poder veure l'eclipsi. Anem a veure'ns tots tranquils. Que pot ser...
0: Ni tornarem amb els
1: està
0: llops.
1: Molt bé, però si no t'interessa o no tens ueres, jo crec que tenir uns ulls sants, Maria, convé molt més que veure un eclipsi. Ho dic perquè tots els oftalmòlegs ja ho han dit, les conseqüències, tu també ho acabes de recordar, però farem una mica més, una vegada més pedagogia des d'aquí. Les conseqüències de mirar l'eclipsi directament sense protecció, amb una protecció inadequada, poden ser irreversibles, que és que te pot quedar un atac a negre
3: totalment.
1: De per vida.
3: Bueno, i també el que està totalment contraindicat, o sigui, és que la gent se posi les ueres per l'eclipsi i utilitzi pues, un microscopi, un telescopi o una càmera. O sigui, això sí que provoca danys que són immediats a la retina o a la còrnia. O sigui, això sí que perquè se concentra totes raigs de llum, i això sí que està totalment contraindicat. O sigui que s'ha de consciència... I després el que és molt important, que ja he vist que per IB3, si... o sigui, on s'han de posar les sueres, que s'ha de conscienciar que s'ha de posar abans de mirar l'eclipsi. Això és molt important, també.
0: Maria, per curiositat, abans de Manxisco, que necessitem que les ueres tinguin aquest segell de la Unió Europea, amb ISO 123-2-2, suposo que perquè la gent tingui clar que són homologades, però també mos pot guiar una mica el preu de les ueres, és veure que hi ha hagut organismes, mitjans de comunicació també, que han regalat les ueres, però ara, per exemple, les farmàcies, quin preu tenia una uera d'aquestes homologades?
3: Doncs pues nosaltres les hem venut per 1,95 €. Que
0: tampoc són cares, eh?
3: No, no, no, perquè de fet jo sé que hi ha puestos que les han venut quasi 4 €. Nosaltres les hem venut pues, el preu que estava recomanat de majorista i és el preu de venda, 1,95 €. El que passa és que ja t'he dit, jo crec que s'han passat per damunt totes les expectatives que teníem perquè hem estat més d'un mes que no se venia cap. I aquestes darreres dues setmanes pues, ha estat una locura. I la veritat és que sap greu pues, no tenir-ne perquè avui de matí continuen demanant encara.
1: Maria Ferrat, que el Col·legi de Farmacèutics ho deixa apuntat per d'aquí un segle i busques quan se torni a produir un eclipsi, que els farmacèutics del futur tinguin clar que en el començament això. No compren les ueres, però que en el final de campanya hi sol haver aquest repunt en què la gent se'n dona compte que només se'n recorden de Santa Bàrbara quan trona, que ja l'eclipsi és aquí i necessiten aquestes ueres. I doncs, moltes gràcies per aquest consell.
3: Moltes gràcies a vosaltres i que en res, que vagi molt bé l'eclipsi.
1: Exacte. Ara sembla que
3: mos
1: felicitem. Ara sembla que mos felicitem a Nadal. Bon eclipsi.
0: Bon eclipsi.
1: Molt d'anys. Que vagi beríssim.
0: Que vagi molt bé, Maria. Gràcies també per explicar-nos les darreres novetats pel que fa a aquestes ueres que dèiem a les farmàcies. Ja no en queden, no sembla que pugui haver-hi temps per poder-ne tenir de noves. Per tant, si no teniu ueres, ja ho tornem a dir, mirau i vetres.
1: Però jo ara mare tot un temps.
0: Jo en tenc una, sí.
1: I ja està, no, és per sobre...
0: Me basten unes,
1: si un
0: no?
1: referent de Balears està uaritzada o no.
0: Unes també divetres.
1: Són millors.
0: Són les 10:25, fem una pausa i atenció, Xisco, que ningú se mogui perquè després connectam en directe.
1: Festa grossa.
0: Amb es MUC, no Maria Antònia Esquines és a Sineu. Avui celebren allà la mocada. Fins ara.

0: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 55 céntimos el kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros el kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros el kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
8: Deu i 27 minuts, el 10 d'agost, jo vos havia dit en el principi que et Sant Llorenç felicitava a tots els seus veïns i seus veïnes, però és que també avui fan festa a Sineuers, que tenen una cita molt especial perquè se celebra el Dia d'Esmuc, una neofesta que any rere any reuneix centenars de persones vestides de color rosa.
9: Així és, la celebració gira entorn del muc de Reig, la mítica bèstia bovina que, segons la llegenda, habita als voltants del Puig de Reig i que només es deixa veure en aquesta jornada tan assenyalada. Una tradició carregada de simbolisme, misteri, música i molta festa que ja s'ha convertit en una cita imprescindible de l'estiu. I, precisament fins allà, se n'ha anat la nostra companya, la persona a qui més li agrada la festa d'aquest estiu, amb permís d'en Joana Maria Maroto
8: també,
9: Munà.
8: Sí, també és vera. En sabeu permís, perquè teniu, a mi també m'agrada molt el
9: càrrec, una mica disputat, na Maria Antònia Esquines
8: per ella, per
9: i
8: jove,
9: tu.
8: Li pega més ara
9: li
8: mateix.
9: Pega ella, així que ja la podem saludar. Maria Antònia, molt bon dia. Com es viu aquest moment? I no sé si ja has sentit aquest ambient d'expectació entre tanta de gent que espera l'aparició d'Esmuc i Samuque.
10: Molt d'any, companys. Així és, en nervis, aquí estan a flor de pell. Tothom, tots els cinevets i cineveres estan a dalt del Puig de Reig esperant a que arribin les carrosses. Ara pel camí es comença a veure molt de color rosa perquè a les 10 menys quart s'han concentrat al pàrquing de l'Institut de Sineu totes les carrosses, tots els tractors, fins i tot han vist altres motocicletes, altres vehicles, per pujar fins a Puig de Reig. D'altres han estat un poc més valents i han pujat a peu per esperar i tenir lloc a primera vista de l'arribada aquí a Muc i Samuca. Us puc contar que de moment no han arribat, però la gent ja comença a agafar lloc per fer aquests jocs tradicionals que fan un pic. Han arribat els protagonistes de la festa. Les persones que s'encarreguen de gestionar-ho tot ja estan intentant que la gent faci lloc, perquè això vol dir que estan a punt d'arribar. De fet, ja hi ha aquí molta gent i he pogut parlar amb uns d'ells que ja vos dic que no s'han volgut perdre ni una i han vengut amb molta antelació per saber un poc com seria la cosa i fins i tot n'hi ha dels més petits que viuen la festa amb molta expectativa. Els escoltam.
11: És un dia de tradició, Sinavera, que va començar sent una festa molt petita i que cada any se va fer més grossa. Han començat avui i ja esperam que sigui l'any que ve.
12: El treball en la Muque Muque
13: d'aquí 10 anys. Intentarem que m'ho votin i a menys si m'ho votin i ho aconseguim.
11: Sí.
14: És un dia molt important i jo tot l'any esperant aquest moment. El que més m'agrada veure és quan el Muc surt en el balcó de l'Ajuntament. És un ambient agradable, saps? És com la reivindicació de la festa.
15: No, tot el que pilles, color rosa, per molt torta que sigui, tot ho pot posar aquest dia, tot és vàlid. I jo vaig molt senzilla, n'hi ha que s'ocorren un poquet més.
10: Ja ho heu sentit, companys, aquest famós color rosa, camisetes, vos he de dir que la vestimenta, la gent se la corre molt perquè comencen amb capells de flors, comencen amb camisetes fins i tot, que agafen amb unes estidores i se fan el seu propi estil de camisetes.
8: Mem. I tu, perquè tu molt xerres de la gent, jo vull saber el teu look, Maria Antònia, quin ha estat per O no vas de rosa?
10: Companys, no, jo he optat per venir fresca perquè és vera que no tenia res rosa i he arribat tard, però vos he de dir que ja me n'he duit qualque renyada de la gent del poble.
8: Amor, Maria Antònia.
10: M'han deixat bufandes, m'han deixat coses de floretes. I ara manco vaig un poc més ambientada, no vaig tota rosa, però doneu-me mitja horeta més, que ja acabaré tota rosa, perquè aquí la gent és super simpàtica i tot una vol que formis part d'aquesta festa tan especial.
8: Bé, com a mínim vas amb el micro, una mica en el micro d'Ivetres que rosa, i així supos que també ajuda, no?, a integrar-te a la festa
10: tot
8: amb els colors de la mocada.
10: Ah, mira, nau del color, i jo, sí, ho hem fet aposta. Precisament hem vengut de color rosa perquè la gent així mos faci un poc de més cas i vulgui parlar un poc amb nosaltres. De fet, ara d'aquí una estoneta, en jo veuré tot d'una que les carrosses ja són totes aparcades perquè de moment estan arribant, però clar, no deixen d'anar entre tots. Hi ha uns 5 minuts de l'institut de on han partit aquestes carrosses fins a l'Espui de Reig, on estem actualment, perquè vagin arribant. I jo tot d'una em veure a Samuca, una de les protagonistes, quan entenem vosaltres companys perquè hem de tenir una xerrada amb ella.
8: D'acord, i d'esperar a Samuca que arribi i també volen conversar una mica amb ella, veure si mos pot donar qualque pista de què mos espera, sobretot també per aquest pregó, que també la gent espera moltíssim. M'encanta, Xisco, perquè la gent ja diu...
9: Un pregó secret, perquè fins que compares per aquell finestró del centre de Sineu, no hi ha...
8: Ningú sap res.
9: Ningú... Bé, supos que els organitzadors ho saben,
8: clar,
9: però és una mica com la gala dels Oscars i dels Goya, secret millor guardat de les festes de Sineu, de
8: I jo m'encanta perquè la gent que na Maria Antònia ha entrevistat diu és una tradició molt nova, però que la gent ja s'ha fet molt seva, no?
9: Que ja esperen... I que tot va néixer d'una innocentada, podríem dir, de joves de Sineu cap al poble del costat, treure'n romeria al cap d'un dimoni, i a partir d'aquí tota aquesta festa, i això d'aquesta de color rosa, a vegades és les casualitats de sa vida. Necessitaven moltes camisetes, i les úniques que hi havia disponibles perquè tots poguessin anar del mateix color eren de color rosa, i de llavors ençà, el rosa ha tenyit Sineu. Ja escoltàvem que na Maria Antònia ha triat aquest Think Pink de la banda sonora de la pel·li de Audrey Hepburn, A Funny Face, i per un dia tot Sineu pensa en rosa. Un gran color, per cert.
8: Exacte. I després tornarem a connectar Anna Maria Antònia Esquines, que és a Sineu, que no va de rosa, que no me'n puc venir, que no s'hagi mudat per anar en aquesta festa.
9: Perquè ella vol que se noti que va a informar.
8: Exacte. Que no,
9: que ella no va de festa.
8: Festa.
9: Supos que a partir de la una, quan acabin les connexions d'Anna Maria Antònia Esquines,
8: traurà
9: l'outfit moquer i la veurem com una més.
8: Bé, doncs, això, estarem ben pendents, no?, d'aquesta arribada de la Muca, amb qui volen conversar, i tornarem a connectar amb la Maria Antònia Esquines. Però són les 10:33 minuts, hem de parlar d'altres qüestions. Ja sabeu que avui hem fet tertúlia a primera hora 12 de matí, hem centrat l'atenció amb el tema de l'eclipsi, n'hem parlat també en aquesta segona hora, però també hem de parlar d'altres qüestions referides a l'actualitat. Fa uns dies va ser detingut un home de 25 anys, professor de dansa de ball, a una escola d'Inca per agressió sexual a 5 nines d'entre 8 i 12 anys. La Guàrdia Civil va comprovar que participava en grups i fòrums de pederastes, alguns de la Dark Web, en el qual compartia o en les quals compartia material que ell mateix elaborava amb aquestes menors. L'home hauria abusat el manco d'aquestes 5 nines d'entre 8 i 12 anys, com dèiem, a Mallorca, totes alumnes seves de ball.
9: Tal i com subratlla l'organització Palma Breaking League U18, on l'acusat havia col·laborat en diverses ocasions, és necessari impulsar activitats, processos i accions per a prevenir aquest tipus de situacions. Segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut, el 2024, 6 de cada 10 nins menors de 5 anys van ser víctimes de maltractament psicològic o abús sexual. La primera passa cap a la prevenció és que tant infants com famílies puguin parlar-ne i entendre sobre el consentiment des de les primeres etapes de l'infantesa, ja que és essencial que els petits aprenguin a establir i respectar els seus propis límits físics. Tenim amb nosaltres Ana Patricia Cardona, experta en prevenció d'abús sexual infantil, perquè ens ajudi a entendre una mica com podem evitar successos com aquests. Patricia, molt bon dia, com estàs?
16: Hola, buenos días.
9: Malauradament, sempre hem de parlar de que a un punt o a un altre, ja no anem a l'altra punta de món, sinó a l'estat espanyol, passen casos tan oiosos com aquest. No sé què més podem afegir en aquest cas, si hi ha hagut novetats, o si podem ampliar una mica aquesta informació.
16: Sí, bueno, primero de todo quiero mandar todo mi amor y un abrazo a estas niñas. Oye, me pongo a llorar. Y a estas familias, porque por lo que están pasando es terrible, por lo que han pasado es terrible. Y lo que a mí más me indigna de este caso es que este caso se podría haber evitado. Este hombre ya fue detenido en el 2023, se dejó pasar y ha ido a más. Entonces no puedo entender cómo no se ha evitado. Hay otras maneras en las que se podría haber evitado este caso también y podemos ahondar con más profundidad. Esto se detectó gracias a que hay una base de datos en la Interpol. El Interpol mandó estas imágenes porque detectaron que estaba sucediendo en España a la Guardia Civil Española. La Guardia Civil Española comenzó una investigación y a través de una camiseta detectó que eso había pasado.
8: Una camiseta d'una de ses nines, no?
16: Una de les nines, sí.
8: Duia el logotip de l'escola de ball on anaven a ballar.
16: Sí. Y gracias a eso se ha podido detectar. Por eso también es tan importante el activismo que hacemos a nivel europeo para que, por favor, nos dejen hacer este trabajo de detectar las imágenes. Y la verdad es que este caso se podría haber prevenido primero porque este señor ya fue detenido en el 2023, que ahí tendría pues 3 años menos y seguramente había empezado a delinquir ya muchísimo antes.
8: Clar, mos han de demanar que és allò que falla, no? També fa uns dies va un home, un exguàrdia civil, va matar la seva exparella, que havia demanat en reiterades ocasions protecció. Qualque cosa falla, i no sé en aquest cas que és allò que falla, perquè, clar, sempre parlant de la prevenció de l'abús sexual infantil des de ben petits, sempre parlant de prevenció, però avui més que mai veiem que és essencial, però que no és suficient. Quins són... Serà altres que més poden fer, no?, per protegir en els infants. Evidentment, no només que recaigui sobre les famílies o sobre els infants aquesta protecció, sinó de quina altra manera se poden protegir.
16: Yo creo que deberían ponerse en marcha unos mecanismos mucho más estrictos de protección de la infancia y que no recaiga todo sobre las familias o sobre los niños, porque ahora mismo es donde está recayendo. Si en esta escuela y en todas las demás escuelas, aparte de pedir el certificado de delitos sexuales, se diera formación a todo el profesorado, se diera formación a las familias, se diera formación a la dirección de cómo prevenirlo, qué condiciones se tienen que dar para que no haya abusos. Seguramente este hombre las apartó, se las llevó a un sitio aislado y no cometió esos abusos delante de la clase con los padres delante. Obvio que no. Entonces, que se pongan todas esas medidas y que se aseguren de que la gente que está trabajando ahí no va a abusar de esos niños. Y primero es la responsabilidad del centro de tomar todas estas medidas y después los padres tienen que preguntar, ¿qué medidas tenéis? ¿Cómo son esas medidas? Ponme ejemplos concretos. ¿Cómo se vigilan los baños? ¿Cómo se vigilan los vestuarios? Cuando se van a una competición, ¿cómo están organizadas? ¿Se queda uno solo con todos los niños o hay dos personas? Una del sexo, una mujer y un hombre. ¿Cómo está todo esto organizado? Que te lo pongan en detalle y que no te tilden de paranoica. Yo prefiero que me tilden de paranoica a que mi hijo o mi hija sea abusado. Pero muchos no tomamos esta conciencia. Todos tenemos clarísimo que si tú dejas el bolso en el parque, es casi seguro que alguien te lo va a robar, ¿no? Y dices, ay, no, es que no lo tendrías que haber dejado en el parque. Y en este caso, estamos dejando a niños en escuelas, en colegios, y también sabemos que la mayoría pasa dentro de la familia, sin esa protección, porque no tenemos esa conciencia, no nos podemos imaginar que esto le vaya a pasar a nuestro hijo. Y esto le pasa a la mayoría de los padres. Piensan, esto a mi hijo no le va a pasar, porque va a un buen colegio, va a una buena escuela, estamos en un buen vecindario, aquí somos muy tranquilos, es un pueblo pequeño, o es una gran ciudad y eso pasa en el pueblo. Entonces, es esa incomodidad que te supone pensar que tu hijo o tu hija va a ser abusado, o esa... Es que ni te lo imaginas. Entonces, ni siquiera toman esas medidas. Y esas medidas hay que tomarlas desde que estás embarazada, prácticamente.
9: Clar, parlaves de que aquest cas s'hagués pogut evitar si s'haguessin fet cas de les alertes que es varen anar llançant des de diferents organismes. Per què no es va actuar o què va fallar en aquest procés de detecció? Perquè, recordem, és un home que tenia en el seu càrrec infants menors.
16: Pues no sé qué falló, porque este caso no sé más allá de lo que se ha dado en las noticias, pero si este hombre fue detenido en el 2023, porque le daba a beber a las niñas su semen mezclado con bebidas isotónicas diciendo que eso las iba a hacer dar mejor rendimiento. Si eso no es suficientemente grave para que ese hombre esté en la cárcel, yo no sé què pot ser.
9: No, però... potser, tenim una, tenim una justícia garantista, potser sí. Encara el judici no havia sortit, però sí. Només amb aquesta acusació el que li haurien hagut de retirar, clar. O s'hagués de vigilar, claro. És que no entrés en contacte amb menors.
16: Que no entrarà en contacte nunca más con
8: ell. Ell també s'ha defensat, no?, dient que aquestes imatges que s'Interpol ha localitzat estan fetes amb intel·ligència artificial, però s'ha pogut demostrar, no?, que no són fetes mitjançant aquesta tècnica ni que eren falses, sinó que eren reals, no?
16: Bueno, se hayan hecho con inteligencia artificial o sean reales, o sea, ha cogido, aunque coges imágenes de niños y las creas sí, con sí. Inteligencia artificial, la revictimización y el trauma es exactamente el mismo y no porque sea virtual es una pena menor.
9: L'altre dia parlàvem que Europa actuarà a partir d'ara en el tema dels deepfakes, ja s'està començant, però clar, mentre arriba aquesta normativa, mentre arriben les penes i sobretot mentre arriba el fet de poder enganxar qualcú inflagranti, clar, hi ha un munt de nins que han hagut de patir. Parlàvem de la prevenció. En aquest cas ha fallat, però per si qualcú des de casa està escoltant la ràdio o està mirant la televisió, quins són els senyals que hem de veure o que poden detectar en els nostres fills quan qualque cosa no va bé a un esplai, a una acadèmia de ball, com ha estat aquest cas, etcètera?
16: Vale. En caso de que todo el mecanismo de prevención no esté funcionando, nos tenemos que dar cuenta de que a lo mejor hay un profesor o una profesora que está dando una atención especial a nuestros hijos. Y normalmente tú te sientes halagada, ¿no? Pero tienes que ir viendo qué tipo de atención está dando. Ha dado un siguiente paso, le empieza a tocar la cabeza, le empieza a dar abrazos, le empieza a dar besos y está desensibilizando tanto a los padres como al niño, como dando permiso a que cada vez haya más y más acercamiento. Y entonces, si el profesor te dice, ah, mira, le voy a dar media horita de clase más porque es buenísima, ya sea de baile o de violín o de lo que sea, o de pintura. Entonces, alertar-nos con eso, con el querer quedarse con los niños más tiempo.
8: Per ventura, també una altra de les preguntes que t'hauríem de fer és com podem acompanyar un infant sense pressionar-lo perquè expliqui pel que està passant, perquè per ventura no està preparat en aquell moment per explicar, per exemple, no sé, en el cas d'aquestes nines, quan s'ha sabut que havien estat abusades, quan els seus pares, o no sé si, per exemple, psicòlegs els han anat a demanar, per ventura no sé si estaven preparades per contar-ho. Com podem fer per acompanyar un infant també i que pugui explicar per allò que està passant?
16: El acompañamiento empieza con la educación y comienza muchos años antes de que eso suceda. Si tú educas a tu hijo sin gritos, sin chantajes, sin forzarlo a hacer nada, ¿no? Creando una confianza inquebrantable con tu hijo, en el momento en el que algo así sucede, tu hijo no tendrá miedo, no se sentirá responsable por tus emociones y sé que podrá crear ese espacio de confianza para que te lo cuente. Y escucharlo sin juzgarlo, pero eso ya tiene que venir de antes. Si cada vez que tira un vaso o algo al suelo le gritas y le montas un pollo, cuando no te va a contar que ha sufrido abusos, porque se va a sentir culpable y va a sentir que le va a caer una bronca.
8: Per tant, prevenció i confiança, no? Sobretot per aquests infants, nins i nines que moltes vegades sense saber-ho estan passant per una situació d'aquestes característiques i els hem d'intentar no només ajudar, sinó protegir, que és allò important. Sí. Patricia, moltíssimes gràcies.
16: Moltíssimes gràcies i recordar que en Baleares és la comunitat autònoma d'Espanya con más abuso sexual infantil.
8: També aquesta és una de les dades que colpeja d'alguna manera i mos remou perquè evidentment no mos agradaria ser o estar al capdavant tampoc d'aquestes xifres. Patricia Cardona, moltíssimes gràcies. Fins
16: gràcies
8: la pròxima.
16: A vosaltres.
8: Que vagi molt bé. Són les 10:44 minuts, fem una aturada i tot una tornem aquí en directe.
17: TV3 Ràdio és servei públic. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
18: Podem gravar, idò.
19: Dale play.
18: Raúl Valls, com estàs?
19: Molt bé, Joan Mimàs.
18: Aquí fent un programa...
19: La gran vida.
18: Passen tantes coses.
19: Cada dissabte i cada diumenge.
18: A partir de les 9.
19: Duals a les 9.
18: No, i no t'obram, i no t'obram.
19: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
19: Saps què t'ho vull dir?
18: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
17: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.

0: Aprofitam aquesta recta final d'aquesta segona hora de programa per parlar una miqueta més de l'eclipsi, perquè el sector de la restauració també se prepara per una jornada molt intensa a gairebé tota l'illa, a les illes en general, mentre els negocis que compten amb una ubicació privilegiada al costat de la mà per veure l'eclipsi, els restaurants i bars del centre de Mallorca preveuen un torn molt menys atrafegat que l'usual en aquestes dates, Xisco.
1: La principal preocupació del sector se centra en les restriccions de trànsit previstes amb motiu d'aquest dispositiu especial dissenyat per aquest dia, que afectaran l'accés cap a pobles i negocis de diferents zones de Mallorca, com la Serra de Tramuntana o la platja de Palma.
0: Però com s'estan preparant realment tots aquests negocis per fer front a aquesta data tan assenyalada? I d'avui xerram amb César Amable, que és president de la secció de restauració de Pimen, perquè ens ho expliqui de primera mà. César, bon dia, com estàs?
2: Buenos días.
0: Tot a punt per dimecres, com s'estan preparant els negocis, sobretot de sa costa, no? Quins són les diferències també d'un dia de treball normal amb un dia com aquest de dimecres?
2: Sí, hay muchas diferencias, porque aquí por una parte están las zonas donde sí van a poder ver el eclipse y el resto, ¿no? Las zonas del eclipse, pues bueno, están prácticamente llenas de reservas, están al completo. En las otras zonas, pues es muy irregular, depende. Hay que tener en cuenta que ese día, pues la gente se está preocupando pues del eclipse más que de lo que es cenar. Igual que nos pasó cuando la final del partido de España, ¿no? De la final de la Champions del mundo. Entonces, bueno, los que no hay algunas reservas, pero muy pocas.
1: Clar, i com ho està afrontant el sector? No sé si passen pena que hi hagi una llau de gent que hi vagi després de l'eclipsi, perquè relativament prest, a les 8:30, això estarà, o 8:30 i busques, això estarà escabatxat.
0: No sé si... No, tothom ha acabat.
1: Exactament, no sé si pensau que després, quan acabi l'eclipsi i la gent comenci a tenir gana, si serà quan hi haurà una jornada de feina que haureu d'acabar una mica més tard, César.
2: Sí, el problema és que a les 8:30 és l'eclipsi i después el retornar va a ser complicado. Nosotros lo que más nos asustó al principio de todo esto fue cuando empezaron con las restricciones hace 2 o 3 semanas a avisar de que iban a hacer unas restricciones, que la gente no iba a poder nada más que entrar prácticamente a hoteles. Nos asustó bastante. Vemos que ahora que ya no son tan estrictas, que van a estar bien reguladas, bien organizadas y bueno, con de algunas maneras. El problema que donde no va a haber restaurantes donde no puedes verlo, pues puedes tener cenas a posteriori, a las 9. El problema es si esa gente, si fue a ver el eclipse en una zona de mayor visual, el problema de volver. Otra cosa es que la gente lo vea en la televisión y entonces no salga y luego vaya al restaurante después del eclipse, ¿no? Hay varias opciones.
0: Clar, per tant, la restricció d'alguna manera preocupa en una mica tant el sector de la restauració, perquè, òbviament, hi haurà talls de trànsit, hi haurà carreteres tallades, si segurament volen anar d'un lloc a un altre, no se podrà fer, sobretot a la Serra de Tramuntana, Xisco, on hi haurà uns controls on només hi podran accedir residents i gent que tingui preventura per pernoctar allà i que hagi llogat aquests dies per pernoctar. César, més enllà d'això, hi ha hagut coordinació amb les administracions per garantir que els treballadors i els clients sí que puguin arribar a les seves feines?
2: Sí, a veure, nosaltres som restaurants que van estar abiertos la majoria, va haver alguno que va optar per cerrar, però sí és important estar d'acord con l'administració i coordinar pues, con les forces d'ordre públic per poder acceder i aliviar les carreteres per poder tanto ir a les zones de que se dio el eclipse, como el poder volver a retornar a las casas o retornar a un restaurante, si alguien opta por esa opción de volver. De otras maneras, las reservas para ese día, ya lo comentaba antes, las zonas que están muy muy cerca de donde se pueda ver el eclipse, pues esas zonas van a estar llenas, los restaurantes están llenos, las otras zonas pues van a estar a medio gas o a menos.
1: I César Amable, com a president de la secció de restauració de Pimem, no sé si hi ha hagut restaurants o algun dels locals escrits a la vostra associació que vos hagin dit si fan menús o experiències especials vinculades a l'eclipsi. No ho sé, percebes de l'eclipsi, o hamburguesa eclipsi, o còctel eclipsi. No sé si això s'ha produït.
2: Sí, tenemos muchos restauradores que la imaginación en cuanto a experiencias pues es privilegiada, ¿no? Entonces sabemos de alguno que lo está haciendo, no podemos decirlo aquí ni adelantarlo, pero sí hay gente que va a hacer de todo. Además, no sé, una hamburguesa con un huevo que emite pues el sol y la luna y eso,
1: Bueno, bueno,
2: y
1: bueno.
2: calamar para hacerla negra y cuando se oscurece, seguro que hay mil formas de representar este día, ¿no? Es una
0: Ara ja
2: forma
0: veig,
2: de...
0: que en Xisco el guanyaran en seguit amb això, amb el tema
1: T'he de
0: menjar.
1: dir una cosa. A mi en César Amable avui ja m'ha donat el dia de felicitat, perquè poder dir, anar a un restaurant i dir quiero los huevos de l'eclipse, a mi em pareix meravellós. Vull dir, no hi ha, com deien Tico Medina, no hi ha més llamades. Vull dir, no poden demanar més a sa vida ja, que poder demanar-te uns ous a l'eclipsi.
0: Haurem de demanar, sí, haurem de pensar el menú també, Xisco, nosaltres,
1: sí, sí.
0: No? Idò, César, moltíssimes gràcies, que vagi bé, sobretot aquesta coordinació, que vagi molt bé, la jornada laboral per a tots els treballadors del sector de la restauració i que, tot i que facin feina, si estan en un lloc privilegiat, també que el puguin veure. Gràcies, César.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. L'eclipsi total de dimecres es viurà de manera especialment intensa a la costa, no? Tant a Mallorca com a Menorca, com a Eivissa i Formentera. I un dels punts que pot concentrar més persones és justament la platja de Palma, una zona turística que ja en ple mes d'agost registra una elevada afluència de visitants, Xisco.
1: Hotels, restaurants, bars i comerços es preparen per una jornada que pot ser molt diferent a l'habitual. L'arribada de més visitants, però també les possibles restriccions de trànsit i les dificultats, ho comentàvem, de mobilitat, generen incertesa entre els negocis de la zona. Com es prepara la platja de Palma per aquest dimecres? Quin impacte esperen els negocis i com afectarà aquest eclipsi el dia a dia d'una de les zones turístiques més importants de Mallorca? I d'ara en parlam amb en Pedro Marín des de la platja de Palma. Pedro, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, com anem?
1: Encantat de saludar-te. Som a 48 hores d'aquest eclipsi. Crec que no hi deu haver una unitat de persona tot Balears
0: que
1: no ho sàpiga. I volia demanar-te com es prepara la platja de Palma per aquest dimecres?
3: Bueno, bastant bé, estem bastant preocupats d'inici per aquestes restriccions que tenim en els accessos de l'autopista, perquè per l'afluència hem tingut diverses reunions amb el regidor de seguretat, amb el cap de bombers, amb el cap de la policia local, i el que més preocupa és això, són els accessos que tindran restriccions a partir de les 12, això és quasi pràcticament tot el dia, i preocupen aquests clients que no s'ha pogut avisar o que venguin de l'aeroport i tinguin un cotxe de lloguer que no

0: foc encès d'esports.
1: Exacte. Anem a parlar d'esports. No sé si has tornat de vacances com jo,
2: bon
1: avui.
2: Jo fa 15 dies que ja faig feina. No, no, fa 15 dies que ja som per aquí.
1: He tornat avui i t'he vist avui de matí i en Xis com havia dit, que morena tornes, o que... I he dit, no, en Toni Fuster està morena, jo no.
2: I van ser un primer dia, però aventura vaig tenir un primer dia. Bé,
1: escolta,
2: com va?
1: Molt bé, compta-mos que mos durs.
2: Mira, t'ho vols dur que aquesta setmana ja se clau, comença la Lliga Hypermotion. T'hauràs d'acostumar, Xisco, a dir Hypermotion, la Lliga de Segona Divisió. La Lliga de Futbol Professional d'aquesta segona, que el Mallorca dissabte debutarà contra el Real Valladolid a les 9:30 del vespre a l'estadi de Son Moix. Un Mallorca que tanca la pretemporada amb 4 victòries i un empat. Precisament són imatges que veien del partit del Els Berber, que se va jugar dissabte a l'estadi de Son Moix, empat a 1. Varen expulsar el futbolista del Real Mallorca, Sumauro, i va ser una llàstima perquè va haver de jugar al Mallorca en 10 pràcticament molt de minuts. Però bé, bones sensacions, el mallorquinista arriben bé en aquesta cita, sense haver perdut cap partit a la cita del Valladolid, cap amistós, un empat i 4 victòries, 6 cares noves, campions pel que fa traspassos amb una recaptació aproximada de 53 milions d'euros, ja han fet molta caixa, per tant encara tenen marge, no?, per poder... Tenen marge encara per poder fitxar.
1: I llavors, escoltam a la una, moltes gràcies, Toni Fuster. També volen repassar els continguts que tenen preparats ja els nostres companys des de Menorca. Clara i Mami, bon dia.
3: Bon dia. Tots els dilluns al Dia Menorca tenim tertúlia. Per tant, tractarem alguns dels temes. No xerrarem de l'eclipsi. No, sí que xerrarem de l'eclipsi. Ho farem amb la periodista Edurne Ayastui, l'expresident de la Societat Històrica Arqueològica Martí i Bella Berto Coll i Antoni Joaneda, exdirector insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca. Amb ells ratllarem del pla especial que el govern balear ha dissenyat per garantir una observació segura de l'eclipsi solar des de Menorca, amb restriccions de la mobilitat en algunes zones naturals sensibles. Això justament la setmana de l'any, com a la resta de les illes, amb el pic de pressió turística més elevat i també una calor que no atura, que seran alguns dels temes d'actualitat que posarem damunt de la nostra taula d'anàlisi avui dilluns.
1: Ai, sí, quina calor, gràcies, Clara. Evidentment en fa, i en fa per tot, i també volen saber quins continguts tenen preparat ja els nostres companys d'Eivissa. Laura Tur, bon dia, què tal?
4: Molt bon dia, Joana. Pensava que m'anaves a preguntar. També volem saber quina temperatura fa aquí a Eivissa. Molta calor, la veritat, com per allà, no? Supos que sí. Idò, mireu, nosaltres avui també tenim tertúlia en xancleta, repassarem alguns dels assumptes d'actualitat que han copsat els principals titulars. També, evidentment, parlarem de l'eclipsi, però també dels vessaments fecals al Parc Natural de Sassalines provinents de la depuradora de l'aeroport. I, en fi, deixarem també espai per comentar altres temes més d'actualitat d'aquí de les Pitiuses. Tot això, companys.
1: Gràcies, Laura. I, ràpidament, Jaume Noguera, el Dia Mallorca, què teniu?
5: Tornarem a Nemuc a Sineu, parlarem de vi i també parlarem d'aigua, per resumir.
1: Idò, per resumir, són els continguts que tenen preparats el nostre company. Nosaltres tornant demà, ja no tenim més temps. Vos esperant, com sempre, a partir de les 9, a la tele i a la ràdio. Adéu, gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Salut Pública informa de la detecció d'un brot de xarampió a Mallorca. La Direcció General ha activat un protocol de vigilància i monitoratge per evitar la propagació d'aquesta malaltia que ja té 6 casos confirmats.
2: De fet, el Servei de Vigilància de Salut Pública d'aquí a les Illes ha detectat un total de 6 casos a Mallorca. La investigació mèdica va detectar que el cas Índex és un turista menor d'edat que va anar a urgències pediàtriques de l'Hospital de Sant Espases el passat 9 de juliol. Els casos secundaris varen començar a mostrar símptomes a finals d'aquest mateix mes. El brot afecta principalment persones no vacunades. De les 6 infeccions confirmades, 5 no havien rebut la vacuna i l'altra no disposa de registre de vacunació. La cobertura vacunal a l'arxipèlag és alta, arriba ja al 91,11% de la població objectiu.
1: Com a mesura de protecció, la Direcció General de Salut Pública ha enviat una recomanació interna per l'ús de mascaretes FFP2 en tots els entorns sanitaris com a mesura prioritària per la prevenció, protecció i el control del brot, així com l'automonitoratge, que és obligatori, de símptomes i la revisió de l'estat de la vacunació de tot el personal de salut, sanitari i no sanitari, també als centres de salut i hospitals. Més coses

0: El Servei de Neteja del Litoral del Govern, coordinat per l'empresa pública Ports i Bé, ha retirat durant el mes de juliol 7.170 quilos de residus a la mà i del litoral, també de les illes. El dispositiu està format per 23 embarcacions, 15 són de platja i 8 de litoral, i que han mantingut operatiu durant tot el mes.
1: Per Illes Mallorca ha concentrat el volum més elevat de residus retirats, ho ha fet amb un total de 3.400 quilograms, seguida de Menorca amb 1.900 quilograms, a Eivissa amb un miler i Formentera amb 390. En conjunt, la mitjana diària de residus retirats durant el mes ha estat de 231 quilograms. Els plàstics representen gairebé la meitat, és a dir, el 48% del total, seguits de la fusta amb un 33%.
0: I en aquesta hora continua la festa grossa a Sineu amb motiu del MUC, que se celebra avui. Quin és l'ambient en aquesta hora? En quin punt del programa de festes es troben? Neu Pericàs, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Idò, estem a la plaça de l'Ajuntament perquè està tot a punt per saber qui serà el pregoner o pregonera d'enguany. Recordem que el pregoner no se sap fins al moment en què surt a fer el pregó, i de moment els sineuers i sineueres el que ens poden demostrar és el seu orgull per aquesta festa.
3: Jo som del Sineu, del Sineu, del Sineu. Jo som del Sineu, del Sineu, del Sineu.
2: Visca Sineu! I és que tot i ser una neofesta, la tradició ja està ben arrelada. Hi ha qui recorda sons pares a la festa, i després també hi ha infants que estan preparats per fer o no el muc i la muca per sempre. N'escoltam.
4: Fins al dia que varen morir, les veiem aquí cada any asseguts en aquesta paret, fins al dia que vengueren.
5: Que per jo el muc és de les festes, de les millors festes de Mallorca, i que segur que per tots els sineuers, joves o petits o grans, ja segur que també, i ho disfrutaran molt.
2: Per tant, dia d'alegria avui, de molta festa, d'orgull i també d'expectació. Estem tots aquí mirant la façana de l'Ajuntament, que ara d'aquí pocs minuts desvetllarà el secret millor guardat d'aquestes festes.
0: Idò, tant si feia comptes anar al MUC, si ho estàveu pensant, heu de saber que en aquesta hora gran part de les Balears entren a vis groc o taronja. Les temperatures més elevades seran precisament a l'interior de l'illa de Mallorca. Amb aquesta informació arribem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1.
6: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
7: El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

Compte enrere per l'eclipsi del segle. Interès creixent a mesura que avancen els dies i en la setmana de l'estiu, on segurament hi ha més turistes en el nostre territori. Ocupació hotelera al màxim en plena temporada turística i les activitats relacionades amb l'eclipsi en augment i preparant-se per oferir-se millor de les experiències als astroturistes. Des d'IB3 Ràdio i Televisió, el desplegament també serà històric amb un operatiu tècnic i informàtic el més gran de sa història per retransmetre en directe aquest fenomen tan esperat i únic des de diferents punts de les nostres illes. Menorca es prepara per viure un esdeveniment astronòmic excepcional perquè la nostra illa és un dels territoris privilegiats per gaudir de l'eclipsi total de sol. Ja teniu clar des d'on el veureu? Avui en parlarem.

0: Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. IB3 Ràdio, és dilluns 10 d'agost.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

Avui és el Dia Mundial d'Esllaó, Dia Internacional des Biodiesel, i si mirem el santoral és Sant Llorenç. Molt d'anys a tots els Llorenç, Llorenços, Llorences, Lorenzos, Lorenzes, aló. Tem també el comptador posat enrere en marxa per ses festes patronals de Sant Llorenç.

0: Ara jo no sé si dir-li que l'animal o que esté contents perquè tanta gent a l'estudi, perquè feia molts dies que no venia, perquè si algú li han de donar avui sa benvinguda. És en Pere Gibert, com estàs, company? Bon dia.
1: Bon dia, estic molt bé.
0: Ben tornat.
1: Moltes gràcies.
0: Nosaltres estem millors perquè tu hi ets aquí.
1: Moltes gràcies.
0: Perquè un poc tristos
1: moltes
0: estàvem.
1: Moltes gràcies, sí, normal.
0: De no, alegria, de no veure't.
1: L'alegria de l'hort.
0: De l'hort, però bueno, ben contents també que hagis gaudit d'unes vacances. Fas bona cara.
1: Faig bona cara, vinc
0: sí.
1: De la muntanya.
0: Vens,
1: vinc de la fresca.
0: Ai, ens has portat un saquet de fresca.
1: Un saquet de fresca, sí, no. Però crec que no n'hi ha prou per tothom.
0: I d'en Pere Gibert, que el tornem a tenir per aquí, vacances fantàstiques, no?, perquè això sempre va bé.
1: Tot perfecte.
0: Novetats al front.
1: Novetats,
0: no?
1: Novetats que avui arrencam aquí a la feina i que content de veure-us.
0: Va, que bé, que bé. Nosaltres en tenim alguna de novetat, t'hem d'explicar coses.
1: Quina novetat?
0: Ah, mira, t'explicarem que avui tornes tu de vacacions, però divendres se'n va anar en Silve de vacances.
1: I ara què?
0: Divendres no van fer vernissatge aquest mes d'agost.
1: I qui farà de Silve?
0: Tampoc no farem vernissatge perquè en Silve Pons s'ha anat de vacacions. Però tenim un nou fitxatge.
1: Hi ha pla B?
0: Bueno, hi ha plans. No sé si serà pla B per divendres o un pla C, Y o Z, perquè...
1: Però es pot explicar ja o no?
0: El fitxatge comença demà.
1: Ah,
0: demà
1: i avui
0: dimarts.
1: No ho sabem, encara no ho podem saber.
0: Oh, i tant, que ho podem saber. Ah. Saps qui és el nostre nou fitxatge?
1: Qui?
2: Once again now, Matilda.
3: Hola, bon dia, sóc el José Corbacho.
4: Oh, yeah.
3: Tot i que molta gent em diu gazpacho. Gazpacho. O cabracho. Gazpacho. O Gorbachev.
0: I don José Corbacho, actor humorista, que té una cama d'escastell, perquè bueno, la seva dona és menorquina, i llavors passen els estius aquí. Bé, ell passa els estius per aquí, per allà, perquè fa feina, està tot el dia viatjant, mig per Itàlia, mig per Menorca, però escolta'm, l'hem fitxat i comença demà, i ell ens farà les seves reflexions de l'estiu a Menorca.
1: Reflexions, prometen, les reflexions d'en Corbacho.
0: Sí, reflexions, estudis, conclusions, observacions, bé, dels seus dies per Menorca, doncs mos dirà un poquet. Què veu? I demà arranca, perquè clar, és que saps que hi ha un eclipsi aquesta setmana.
1: Em sona, diuen que hi ha un eclipsi, Fanny, sí, et sona tu?
0: Hola, Fanny.
5: Bon dia.
0: Bon dia.
5: Sí, hi ha un eclipsi i ens estem donant compte que per més cansats que estem siguent els mitjans de comunicació, encara hi ha gent que no té clar on
1: no
5: pot anar
1: res.
5: A veure-ho o no. I tal.
0: Jo, una d'elles, per exemple, us he de dir que no tinc gens clar on te l'aniré a veure, però bueno, IB3 farà un gran desplegament i donarem moltes informacions. Avui nosaltres en xerrarem un poquet a la nostra tertúlia i en seguirem xerrant d'aquí a dimecres. Però dimecres es farà l'eclipsi i ja està. Ja l'haurem aclarit.
1: Pantalla passada.
0: Escatat. Encara no, dimecres.

0: Moltes coses que passen per Menorca i diumenge el municipi d'Aló va viure un dels moments més emotius de les seves festes a l'ermita de Binixems, on es va viure el tradicional i emblemàtic jaleo de Binixems previ a Sant Llorenç, al voltant d'aquest santuari, aquesta parròquia que va ser fundada el 1301 per Jaume II, on es va celebrar la festa de Sant Llorenç fins l'any 1832, que es va traslladar en el centre d'Aló.
1: Des de 1301 fins 1832 se fa aquesta festa aquí. Les corregudes es feien unes tanques aquí darrere, la tanca d'Escós i la tanca d'Esgarrover d'Escós.
2: És molt polit poder venir aquí i veure la feina que has fet durant tots anys.
3: El jovent pot començar ja a veure les festes, veure els cavalls, d'una manera més tranquil·la.
0: I de cavalls que hem gaudit a l'ermita de Binixems i també que hem gaudit a Llucmassanes, perquè també han celebrat les festes dedicades a Sant Gaietà, un cap de setmana marcat per la calor, però amb un jaleo de dalt de tot. Això sí, el jaleo de diumenge amb una volta mancos va suprimir la segona volta per mort de la calor, com està sent habitual aquest estiu, per protegir els cavalls i els cavallers de les altes temperatures, reduint la durada del jaleo i també l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, perquè fa molta calor. Un dels moments més destacats de la festa de Sant Gaietà va ser quan divendres va sortir en processó la figura del sant de Sant Gaietà pels carrers de Llucmassanes, commemorant els 150 anys de l'inici de les seves festes populars.

0: I d'això és el que hem viscut aquest cap de setmana. Avui dilluns tenim tertúlia.
1: Sí, els analistes que ens acompanyen avui són la periodista Dornea Llastui, que ja és aquí, l'expresident de la Societat Històrico-Arqueològica Martí Vella, Berto Coll, que avui ens ve a veure aquí a l'estudi, també, i Antoni Joanet, exdirector insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca. Parlarem amb ells del pla especial que el govern balear ha dissenyat per garantir una observació segura de l'eclipsi solar des de Menorca, amb restriccions de la mobilitat en algunes zones naturals sensibles, això la setmana de l'any, amb el pic de pressió turística a l'illa i una calor que no atura.
0: Abans d'entrar en tertúlia, Nafani Mateu ens acompanya aquest mes d'agost per fer una oada a ses notícies a aquesta hora del dia i avançar-nos un poc els continguts que hi hauran a partir de les dues, tant a s'informatiu migdia d'IB3 Televisió com també a sa ràdio, en uns dies de màxima preparació per tot aquest dispositiu que també viurem des de Menorca, no fa ni còmodos.
2: Bé.
0: Ho aclarirem.
2: Bé, molta feina, però de debò el que us deia és que tot i la informació, mega informació intensa que estem fent tots els mitjans de comunicació, encara trobes gent i dius, què faràs per l'eclipsi? Me n'aniré a Punta Nati, que es veurà el far... Mel, no,
0: senyora o senyor,
2: no, que estarà tancat sí. Tot el dia des de les 8 del matí. Bé, avui farem una altra incursió en l'operatiu que es farà a Menorca per saber on podem anar a veure'l i sense problemes, on no podrem anar a veure'l sense problemes, no ho sé, perquè és que sincerament jo no sé abastar si n'hi haurà tanta gent com diem o no. Però tornarem a repetir una mica quin serà l'operatiu i com podrem anar i des d'on podrem veure. Bé, això serà una de les notícies del dia. També parlarem d'Esmercadal, que avui ha posat en marxa una prova pilot. Ha posat aparcaments per a residents, zona verda, que es diu, tant a Esmercadal com a Fornells. Eren molt demanat. Van fer un referèndum el 2025 per demanar-los si en els residents si volien aquest tipus d'aparcaments. Naturalment que sí. Avui s'ha obert a les 8 del matí l'Ajuntament, l'oficina, per demanar el carnet de resident per poder-ho emprar. Hi havia molta gent que ho demanava. Ara veure que tal funciona, perquè les zones verdes aquestes no estan vigilades com a tal. Jo ho dic per
0: l'experiència
2: pròpia
0: al
2: centre d'Amor, que bueno, trobes cotxos de tot en la zona verda, però bé, sempre va un poquet millor. I parlarem també d'un derelicte, d'un vaixell enfonsat el 1921 a davant Cala Morell, que va ser un tràgic derelicte, que van morir 20 dels 22 tripulants i que ara l'han trobat al fons de la mà. I us deixo ja, perquè veig que aneu molt carregats i jo també tinc feina.
0: Moltes gràcies, Fanny. Fins d'aquí
1: una
0: estona.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: li duia un vol.
1: Ai, en Tomeu Penya, que no el tindrem per aquí aquest estiu actuant. Deu haver vingut uns dies de vacacions. Va sempre bé per l'O, sempre bé fa uns dies, però no tenim cartells enguany amb en Tomeu Penya.
2: Viva el xacostà,
0: tirant cap endins,
2: tirant cap endins,
0: m'agafa sa mà,
2: m'agafa sa mà,
0: i me va dir així.
1: És que amb aquesta calor deu estar sota cobro, perquè no es pot aguantar. Sota tenim avís groc a aquesta hora del dia activat.
3: Avís groc, com sempre, s'activa ara fa, s'ha activat fa ara 15 minuts, a les 12 del migdia, es mantindrà fins a les 8 del capvespre. Hi haurà temperatures molt elevades, que oscil·laran entre els 23 graus de mínima i els 36 graus de màxima. Sensació de xafogor de nit i de dia per la humitat que supera el 70%. El vent tampoc ajuda perquè és fluix i de sud-est, de xaloc. Ara mateix hi ha 32 graus.
4: S'havia de fer genesis explosiva.

No sé si ho diu lo de la ciclogènesis explosiva per això de l'eclipsi de demà passat, o per les altes temperatures, o per quan ens comencin a arribar les danes un cop passades les altes temperatures. Bé, que no sé si anant bé, són les 12:17, pausa i tornem.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur, portada,
8: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: El dia Menorca, fet a casa.

0: Les 12:20 minuts, tertúlia preparada. Qui ens acompanya avui?
1: Ens acompanya la periodista Edurne Ayastu. Edurne, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Ens acompanya també que l'estudi Humberto Coll, expresident de la Societat Històrico-Arqueològica Martí Vella. Bon dia, Humberto.
3: Bon dia, bon com estàs?
1: Molt bé. I tenim comunicació amb en Toni Joaneda, exdirector insular de l'Administració General de l'Estat de Menorca. Bon dia, Toni.
4: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Bueno, ja sabeu, valtros, on aneu a mirar l'eclipse, o sou dels que encara aneu despistats, com jo, que no en tenim ni idea?
4: Jo tinc dues opcions, va. Encara no m'he decidit.
0: A veure, ens les compartiràs, o hi ha gent que no comparteix ni on anirà a veure l'eclipse, eh? És que...
4: Jo sí, jo sí. T'ho dic.
0: Vam.
4: No, una és a Mallorca, barca Alcúdia i sortir enmig de la mà a veure l'eclipse des d'una barca,
0: bueno.
4: I l'altra és a Ciutadella, a un restaurant que està a primera línia, a la Cala Blanca, que el sol se te posa ben davant els nassos. Les dues opcions són molt bones i avui cap vespre m'he de decidir.
0: Però si vas a Ciutadella, a Cala Blanca, en un establiment, vols dir que si no tens taula ja per, o no?
4: Evidentment.
0: Home, clar, que si no, no la donaries.
4: Conec el propietari, tenim el menú triat i tot.
0: Tens taula per quatre més o cinc? Un, dos, tres, quatre... Aquí som...

0: 5. Vosaltres ja ho sabeu, ens apuntem amb en Toni.
1: Sí, de vinga, ho mirem.
0: Què diu Edurne i en Berto? Ja jo teniu plans.
2: No me apunto a nada, lo a siento. Nada. Yo soy de las que voy a pasar totalmente de meterme en un berenjenal del que luego no sabremos salir. Yo creo que están muy controladas las entradas a todos los sitios, aunque hay gente de esta de yo conozco un sitio en un acantilado, o sea que también va a ser un poco terrible. Y mi familia, por ejemplo, ha optado por sacar el velero al mar y ver desde allí el eclipse. No me apunto a la aventura.
1: ¿Tampoco?
2: No, yo me quedo en mi casa y voy a ver esas imágenes mil veces. Ya sé que es una cosa extraordinaria, que dura minuto y medio, creo, no sé si llega, pero no, me da mucha pereza.
1: Es como la gente que ve las fiestas de San Juan desde el sofá, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, el dispositiu d'IB3 et posarà les imatges fantàsticament ben posades, veus? Així que mira, ja tenim un espectador.
2: Tampoc estaré al tanto, la verdad.
0: Tampoc.
2: No es algo que me ilusione. Ya lo veré, lo veremos tantas veces. Que nos vamos a aburrir.
0: Normalitat. Bueno, escolta'm, per gustos colors. I en Berto?
3: Jo tenia també un parell d'opcions. Una ja se m'ha vingut baix perquè era una de les que sé que més il·lusió m'ha fet, que és a un poblat prehistòric que hi ha a prop de Ciutadella, que està damunt un pujolet i que la vista és perfecta. Però ahir ja m'han enviat una fotografia de que estarà tancat. És a dir, que és el que passarà en tots aquests puestos bons, pues, que molt de puestos pues, se tancarà, per supost, que per evitar que hi hagi una massificació que pugui fer malbé el poblat, que també té lògica, però sempre és un poc el de sempre avui en dia, com que ningú es vol perdre res, un poc tot, mos ho carreguem tot. I l'altre, que aquí segurament passarà, serà com el primer que ha dit en Toni, que serà enmig de la mà, amb una barca.
0: Bueno, moltes barquetes aquí, eh? Veig, bons
1: si no
0: plans.
1: Si no estan nivolat.
2: Han dit que no, no?
0: En principi, no sembla que no, però bueno, sembla que tampoc hi haurà calima, però no ho sé, no estic...
1: Ah, no, el de calima també es controla, perquè...
0: També, que s'ha de controlar, no ho sé.
1: El sol quan baixa, darrera hora, no el capes
0: bueno,
1: de
0: l'hora. Aquesta crec que és incontrolable, el que sí que no hi haurà és en aquests dies de mes de juliol, que hem tingut molts dies...
3: No hi havia ni un dia que es veia sol.
0: Que no es veia ni un sol dia, que jo, sí, gent que se marxava de Menorca enfadada, perquè no tenia fotografies de postes de sol. Que em tornin els doblers, que no he tingut una fotografia de la posta de sol, que me van dir en Sodel que jo en tindria una, que us sembla, els turistes?
3: Pues imagina't ara, que, si no hi ha eclipse, però que dirà aquesta gent que ha pagat el que ha pagat per venir a segons quins puestos.
0: Mira, diu en Jordi Fàbregas, el control tècnic, que va estar dissabte a Son Bou fins a les 10:30 del vespre, i que, o més, bé, i que no es veia, que hi havia una gentada, no? Aquestes hores que la gent, supos que també la gent que ja està per aquí, tant de turistes com gent com naltros, que si vaig a la platja, vaig a veure si des de Son Bou es veurà, diu que de Son Bou no es va veure el sol, per calima, per aquesta de darrera hora, clar, hi ha una calima que no és controlable, està clar. Vull dir, pots controlar si l'aire que ve del sur et porta allò de pols en suspensió, això pots més preveure, però aquesta calima de darrera hora, t'imagines? Que hi hagi calima i no es vegi
2: res. Serà una pena, perquè
0: què passarà?
2: Des de Son Bou se ve molt bonita la posta del sol. O sea que serà una pena si hi ha calima i tota la gent que se va a desplaçar hasta allí, perquè además creo que l'Ajuntament ha preparat un concierto també.
1: Conta.
2: O sea que va haver gent allí per regalar.
0: No passa res si això passa, perquè com que IB3 Televisió tindrà càmeres al toro més amunt de sa calima, agafarem allò l'eclipsi en el seu moment just, perfecte, i al final, sa que ho veurà millor és Edurne en sol de mà.
2: Veràs com sí.
0: Bueno, com veieu tot plegat, està Menorca plena de gent, el seu pic turístic habitual, com és habitual, 10 d'agost, vull dir... Com sempre, a més, 15 d'agost amb Santa Maria també són els dies que més, la part més elevada de depressió humana a la nostra illa. A més, aquest eclipse solar de dimecres que està generant tota aquesta expectació, que jo supos que molta gent ja és aquí, però entre avui i demà supos que encara n'arribarà més de gent. Notau tota aquesta gentada pel carrer o sou de moure-us poc quan arribes més d'agost? Mariona Edurne, ja ho veig clar, que sí,
2: jo és que
0: moure's poc.
2: M'espanta. En esto me he vuelto muy menorquina, la verdad.
1: Jo som quasi sempre a Mallorca i no veig massa bé la gent d'aquí pública a Mallorca. Però he estat el cap de setmana i no he vist una exageració de gent, però bueno.
2: Ah, però és que vienes d'un sitio bueno, que Mallorca, està, com està supersaturado, claro. Bueno, sí. Esto no te parece lo mismo. Yo tengo amigos de Barcelona que dicen, bueno, no hay tanta gente. Claro, allí están a tope. Pero aquí, como residente de todo el año, pues de repente te ves las carreteras, las tiendas, los... Es una locura. Sí, es un supermercado
1: siempre.
2: Y sí, dices, bueno, esta gente con todos los carros llenos que se dejan cientos de euros y no sé, no... Bueno, entiendo que vengan aquí, ¿eh? Yo llegué y me quedé, o sea que soy la prueba de que merece la pena Menorca. Pero hay muchísima gente. Yo me preocupa por el consumo de recursos, por cómo estamos con el agua y los residuos y todas estas cosas, pero creo que el turismo da de comer a mucha gente en Menorca y que hay que cuidarlo.
1: Sí, sí, está claro, está claro. Está claro que el turismo es fonamental para la nuestra economía. Una altra cosa és que se controli la massificació i el consum de recursos.
2: Sí, sí. Perquè però, no favoreix a nadie, además.
1: Fa molt d'anys que ja ve molta gent, i bueno, sí que és que hi ha coses que potser no estan del tot ben planificades, però bueno, jo crec que això és bo per Menorca, i és bé que sempre ho dic, els menorquins i els menorquins i els menorquines adoptats com Edurne han de pagar amb una factura. Tots han anat a fer la berenata a Cal Enturqueta d'Obreginyes Planes i érem una vintena i avui en dia no hi pots anar en ple estiu, no? Però bueno, la factura que pagam per tenir per contra una renta, una ocupació de gent i una activitat econòmica que no tindríem i que no teníem fa 50 anys, clar.
3: Sí, no, i tot això, a més, el problema gravat, que això és un poc el que fa pena un poc a Menorca, que és que tenim una dependència excessiva del turisme. Sí. Tenim sectors molt descompensats i tal vegada això és una cosa que haguéssim pogut preveure ja fa anys, quan van començar a veure que pues, que la indústria ja començava a anar amb decadència, que el camp anava en decadència, i van jugar a una sola carta, que va ser pues, esperar que el turisme ho salvés tot. Clar, ara ja és complicat dir és que estem massificats, sí, però si no va acompanyat d'una sèrie de polítiques en què intentem diversificar o que aquest turisme també se'n pugui estar proveït per als altres sectors i hi hagi moviments d'aquest tipus, de que els altres dos sectors puguin participar directament, realment la solució, ni a curt ni a mig plaç, es pot preveure. I també, vull dir, hem de reconèixer una cosa, jo que estic ficat un poc en temes d'aquest tipus, com en Toni sap, vull dir, el turisme que ve aquí, no mos enganem, no ve ni per qüestions culturals ni ve per qüestions d'altre tipus que no siguin bàsicament sol i platja. No hem aconseguit canviar aquesta visió de Menorca. Pot venir, si direm, anarem pel camí de cavalls, trobarem gent pel camí de cavalls, trobarem gent que va en el seminari, en el Museu de Menorca, però és un tant per cent molt petit de la gent que ve. La gent no ve sapient quina riquesa cultural hi ha, ni arqueològica, ni històrica, ni de... Inclús, te diria, inclús que, a pesar de que som reserva de la biosfera des del 93, pues, ni natural, vull dir, venen per les platges, bàsicament.
0: Bueno, i més aquests dies d'agost, al final, tot el turisme que puguis fer cultural, talaiòtic, camí de cavalls, amb aquestes calors...
3: Això ajuda, a més, a que encara estigui...
2: Jo crec que hi ha un turisme que sí que ha triomfat, que és el deportivo. Y que además ayuda un poco a desestacionalizar la temporada de junio, julio, agosto y septiembre, porque ahora ya... Y los eventos deportivos que se hacen son muy importantes, atraen a muchísima gente aficionada. Menorca además tiene un paisaje perfecto para el senderismo, para la bici, y yo creo que este sí que ha triunfado, pero los otros no, aunque yo muchas veces me he quejado de que cuando vienen familia o amigos y les digo, tenéis que visitar la Menorca talaiòtica, que a mí me encanta, y no se encuentra buena información para visitarla, ni es muy no sé, está ahí, pero para encontrar información y esto tienes que moverte mucho. Claro, la gente que viene aquí, como tú dices, lo que quiere es el día de playita, que le digas qué calitas hay y poco más. Y cuando intentas animarles, pues resulta que no se ha hecho la publicidad suficiente. Me da a mí la sensación, ¿eh?
0: Toni.
1: Jo crec que els darrers 30 anys ha canviat bastant el perfil del turista. Penseu que venim d'un turista majoritàriament britànic, de tot inclòs, que es comercialitzava per tour operador, i que també va provocar que la crisi de la indústria, que és de més o manco, jo crec que de finals dels 80, que es va provocar per l'entrada de mà d'obra més barata i tal, hi va haver una crisi evident del sector industrial. Fa 30 o 40 anys hi havia 50 fàbriques de sabates a Menorca i ara n'hi ha 4. El capital aquest se va refugiar amb apartaments i potser amb un turisme de no molt bona qualitat en quant a allotjament i serveis, no? Però va ser allà on va anar el capital. Per què? Perquè, evidentment, al final dels 80, principis dels 90, no hi havia la planificació que se suposa que hi ha ara, des del punt de vista de l'administració pública, de la política i tal, no? No crec que s'hagués aquesta previsió i se va deixar que el mercat mateix es anigués situant. Però clar, que és evident que ha canviat el perfil del turista, és evidentíssim. Jo crec que avui el turista, el viatger ve a Menorca per una conjunció de diversos factors, que se resumeixen per jo amb una espècie d'autenticitat, un puesto que té molt de valors propis que no tenen altres puestos, i crec que és una suma de motivacions, gastronòmica, cultural, esportiva. Jo recordo una anècdota, jo vaig ser conseller de turisme del Consell als anys 90, i hi havia una empresa de turisme actiu. Avui en dia n'hi ha 100. I és ja moltíssima més turisme actiu, diríem, esportiu, de senderisme, d'activitat en el medi natural, que fa 30 anys, evidentment, no? Això no vol dir que sigui perfecta la situació d'ara, ni molt manco, però que ha millorat moltíssim, estic convençut de que sí. En contra, la massificació, si se m'apura, però bueno, això també s'ha de controlar, perquè és bo que hi hagi la gent que ve, però que se'n vagin amb una bona experiència i amb una bona sensació. Si al final venen i se'n van mal satisfets, crec que a mig i llarg termini perdrem, no?
0: Des de Pime Menorca han presentat un parell de conclusions de la feina que ells fan, no? Assessorant, fent un poc de termòmetre de lo que és la temporada turística amb les empreses que estan associades a aquesta patronal, de la petita i mitjana empresa, i també de les empreses que demanen assessorament per tal d'iniciar un nou negoci, no? Ells diuen que l'empreniment està guanyant continuïtat, que diuen que hi ha un 8% d'empreses que s'han creat noves o que han fet consultes per tal d'estar fent feina a Menorca durant 12 mesos i que, bueno, que veuen com una tendència positiva el que és sortir-se un poquet de només turisme, no? Clar, rellaven fa uns anys d'una indústria i d'una economia que se sostenia molt per la indústria de Menorca, que el sector del calçat, bisuteria, el turisme cada vegada ha anat guanyant més pes, i ara hi ha com unes noves empreses o nous emprenedors que cerquen noves oportunitats econòmiques per Menorca, que al final, bueno, també passaran per uns altres sectors, no? Aquestes oportunitats.
2: Creo que hay un problema de base en todo esto que no hemos acabado de solucionar. Yo vivo aquí desde hace 40 años y ya entonces se hablaba de que había que definir el modelo económico de la isla. Y seguimos hablando de lo mismo. Y seguimos hablando porque los partidos políticos que nos gobiernan son incapaces de sentarse y llegar a acuerdos que beneficien a todos. Y esto es, para mí, la maldad o la malicia, no sé cómo llamarlo, de todo el proceso. Podemos definir el modelo económico de Menorca que beneficia a la mayoría de los menorquines, sí. ¿Cómo? Sentándonos en una mesa y dejando de lado ciertas cosas, cediendo aquí, cediendo allá, todos. Y esto no se ha hecho. Entonces, cada vez que gobierna uno, hace lo que cree que debe hacer, gobierna el otro, hace lo que cree que debe hacer, y al final no se hace nada. Entonces yo creo que hay este problema de base es de sentarse, de hablar, de que cada uno ceda pensando en el bien común y que se lleguen a acuerdos de manera que no solo el turismo sea el motor económico, sino que se siga potenciando la bisutería, que ha sido muy importante. La bisutería, el calzado, el turismo arqueológico. Yo recuerdo tu época de conseller, Toni, cuando hiciste todo lo del el Fort de Marlborough y atrajo a mucha gente. Y no sé si costó mucho o poco en dinero, pero yo creo que ha sido muy positivo y se pueden hacer cositas de estas y aprovechar toda esa riqueza patrimonial que tiene Menorca. Però hi ha que llegar a acords i aquí no hi ha nadie dispuesto.
3: Sí, abundant amb aquest tema. Aquest és un tema que es va posar passat sempre i és que nosaltres i ho coneixem perquè moltes ciutats i moltes regions que han viscut processos similars a lo que és Menorca, de perdre les seues indústries de tota sa vida, de perdre els seus sistemes econòmics establerts que tenien pels canvis que hi ha hagut amb la comunitat europea i amb els temps, el que van fer ràpidament és fer plans estratègics de futur.
2: Claro.
3: I això podem dir moltíssims d'exemples, Bilbao, Cartagena, vull dir moltíssimes regions que s'han hagut de reinventar i fer que altres valors molt importants que tenen siguin el que després suposi la base de la seva economia. Aquí, pues, n'he d'ornet a raó, vull dir, no s'ha fet i han viscut un poquet sempre en la discussió política que ha impedit que hi hagi, que tinguem avui en dia un pla estratègic de desenvolupament de Menorca, ni les ciutats ni Menorca com a illa. I és un poc aquella improvisació que anem cada any de que sembla que inventarem una coseta o que enguany farem una coseta i això. I tot això està molt bé, tu rellaves antes de que hi ha una tendència de nous, però han de ser clars, vull dir, jo estic ficat dins el món de l'empresa, empreses que creen puestos de feina, que creen riquesa, són molt,
0: molt poquetes. Pocs,
3: els altres són autònoms que se veuen abocats a fer això, a tenir idees per desenvolupar dins un àmbit, però abans si es poden salvar, si va bé, potser contrataran qualcú, i si li va molt bé, es convertirà en una empresa, però tots són intents d'aquest tipus dins una maranya que hi ha, que és difícil de funcionar.
1: Sí que hi ha...
3: No, si me perdona, jo ho cap.
1: Sí, clar.
3: Sí que hi ha una coseta que sí que és interessant, que això sí que s'observa i que podria ser interessant, que és veure com, i això és un toc que sí que s'hauria de tenir en compte. Juliol, sobretot juliol, i agost s'estan convertint en els pitjors mesos turístics. Ja no només perquè estan zones massificats, perquè de consum són molt baixos. Primera, perquè és quan més els costa la gent dels doblers. L'altre dia és que se calcula que des de el Covid cap aquí el cost turístic ha estat d'un 30%, se calcula, segurament a Menorca és més del 30%, i això, vull dir, i la gent no cobra un 30 o un 40% més de salaris que fa 5 anys. En la qual cosa, la gent pues, ha de marcar el seu cost d'oportunitat de dir, bueno, pues, gastaré amb això. I aquí queden fora moltes coses.
1: Sí, el que Menorca hem de tenir en compte que és una economia de microempreses, grans inversors i tal. S'estan fent inversions amb adquisició de finques rurals, convertir-les en hotels i tal, però és que això també està bé. Però són microempreses i hi ha molta petita emprenedoria. Hi ha molt de petits emprenedors, però clar, no són de crear desenes i centenars de puestos de feina. Pos dos exemples, un que conec directament i un altre que és per observació. Jo, que me dedico un poc a la gastronomia, cada any faig un article sobre les novedats de la temporada. Enguany hi ha 32 novedats de nous negocis, reconversions de negocis existents que havien tancat, canvis de tipus d'explotació, de tipus de negoci dins del món de la restauració, i ha gent jove que inverteix i que, bueno, crea alguns puestos de feina. Això me fa ser optimista, per una banda, i per altra també es ve que estem creant com a molta oferta, que això també en un moment donat pot resultar que elimini gent desmarcant, no? Oferta desmarcant, perquè crec que n'hi ha moltíssim en aquest món. I després hi ha un altre terreny on veig també molta gent jove que emprèn, innova i crea nous tipus de negocis en el món rural. El tema de la producció agrària, el formatge, productes alternatius, vedella, vermet, etc. Hi ha molt d'avanços amb aquest tema, no? Però, clar, tornant en el tema del pla estratègic, estic totalment d'acord. Un pla estratègic seria molt necessari. Aquí tens la sensació de que el model econòmic, que fa molt d'anys que tothom l'espera, com que hagi de ser un document que qualcú ho faci i m'ho la posi damunt la taula i tots l'haguem de seguir, en realitat en el model econòmic turístic o econòmic de Menorca i tal, s'està configurant en la pròpia acció del sector públic, privat, de les empreses, de les mesures que pren l'administració, de les decisions que prenen els empresaris i d'alguns plans sectorials que també condicionen el pla global de Menorca, com el pla territorial o plans de sectorials de residus, d'aigua, que per cert, el pla de planificació de recursos hídrics que també fa moltíssima falta perquè incideix directament en el turisme, però sí que es ve que seria molt interessant i hi ha puestos que ho tenen i han apostat per un tipus de turisme en base a un anàlisi profund i una estratègia a llarg termini, no? Que això es ve que no hi és. I aquí cada partit polític, quan accedeix en el govern, fa el que creu que ha de fer, uns amb més encert que els altres, però no, jo no diria mai que no es fa res, tot el contrari, es fan moltes coses. El que passa que potser no es fan totes en la direcció que seria convenient amb un gran acord sobre la nostra vocació com a illa i com a societat, no?
0: Justament, Antoni, que treu ara el tema, no?, que ratllem un poquet, posem el tema del PTI i de la modificació que sempre han anunciat des del govern del PP, del president de Menorca, d'en Vilafranca. Em sortia el nom ara, gràcies. Adolfo Vilafranca. Idò que justament, no?, sembla que ara volen encarregar per fer un estudi dels recursos hídrics per revisar fins a on pot créixer Menorca. Això, estem en un moment on ja tenim unes restriccions a tota Silla, però més alguns municipis amb una situació un poquet més greu, Mó, Es Mercadal, Sant Lluís són els darrers que s'hi han afegit en les prohibicions de fer net escotxo amb manguera, de regar jardins amb gespa i de recursos hídrics, que ja estem en una situació complicada i que cada vegada ho estarem més i, per tant, no sé, aquest PTI al final, què passarà amb aquesta modificació?
2: El truc està en el titular, no? Se hace el estudio para revisar, ¿no? Para revisar cómo, que podemos crecer. Yo creo que esto está claro, no se puede crecer más. Nos estamos quedando sin agua. Los acuíferos de Menorca están al 27%. No podemos crecer más. O sea,
1: bueno, se puede crecer en temporada baja, media, eso sí, en visitantes, ¿eh?
2: Claro, pero esto estamos como siempre, como hace 40 años, desestacionalizar. Yo creo que ahí el turismo deportivo, lo vuelvo a repetir, ha funcionado.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Igual algún otro turismo de este estilo se podría potenciar, pero se hace el titulillo y luego se deja sin trabajar, que a mí me parece que es lo que pasa con el turismo arqueológico, con la Menorca talayótica. Se ha hecho mucho, somos patrimonio mundial, somos tal, pero luego...
3: Ya está.
2: Sí, se ha quedado ahí.
3: Com els títols de reserva de biosfera.
2: Efectivamente.
3: Jo ara, lligant amb el que parlàvem, antes he insinuat el de que els dos pitjors mesos turístics són juliol i agost, i el que sí que es detecta durant els altres mesos és que ve un turisme de més qualitat. Vull dir, això ja s'està dient, vull dir, aquest any, per exemple, dient que el mes de maig pues, havia estat un mes molt bo, vull dir que la gent et sorprenia, i és aquest turisme que, per començar, viatge quan vol. La gent, hem de tenir en compte que la gent que fes juliol i agost sol ser gent assalariada, que és més difícil que pugui triar els mesos, i a més són els que ens surt més car, i en canvi els que venen amb els mesos, com fa molta gent aquí també, que és que viatjam en èpoques que no mos trobem massificat allà on fiam anar, i aquesta gent normalment pues, sempre té més recursos, o com que també és més barat-ho tot, pues, li sobren recursos, i és la gent que pot aprofitar pues, tot aquest tipus de turisme que d'ella ara, es torna un arqueòleg, i que ve amb aquesta inquietud, fa menys calor, ja no fa aquells hiverns que un temps sempre de... Antoni, ho de recordar, de Menorca mai serà com Mallorca perquè aquí la tramuntana mos fa malbé molt de mesos que no pot venir la gent. I en canvi Mallorca, la serra la protegeix. Ara ja la tramuntana, a part dels 9 dies aquells que va fer la tramuntana de 3 anys en una setmana i mitja, vull dir, ja tenim un clima suau 10 mesos de l'any, a la qual ja no hi ha la dificultat de s'estacionalitzar la temporada.
1: Sí, sí. Bueno, jo crec que, si se me permet, també enlaçant amb el de que no aprofitem, crec, prou les oportunitats que tenim, a sort certa, i hi ha altres coses, que ho fem menció a vosaltres pràcticament, que són reconeixements internacionals, que crec jo que en alguns casos no li han sabut donar continuïtat. Menorca Reserva de Biosfera per jo va ser molt important, hi ha un antes i un després, i ha marcat moltíssimes coses en positiu a Menorca, moltíssimes, i molt poques en negatiu. I després hi ha dos temes que, sobre els que no s'ha aprofitat l'oportunitat, Menorca Talaiòtica i Regió Europea de la Gastronomia, que són dos factors, cultural i gastronòmic, que van units, etc, que són molt transversals i que s'hagués pagut amb una bones inversions i amb un pla de continuïtat de lo que és reconeixement puntual d'un any, i això no s'ha fet. No sé si estàs d'acord o no, que són oportunitats perdudes per jo, que encara hi som a temps, però que són oportunitats que no s'han aprofitat des del minut 1. No?
2: Jo estic d'acord amb això.
3: Inclús som patrimoni, formant part de la declaració de patrimoni mundial de la pedra en sec, per exemple, i no ho sabem ni nosaltres, com un qui diu.
1: Vull dir, som els creadors de la maonesa, que això pot semblar una tonteria, una frivolitat, però això dona un joc, si qualcú s'hi posés. Jo ho he intentat qualque vegada, però no m'he arribat a posar, però són coses que donen molt de joc, en el que acaba de dir en Berto, també, evident. Salvant les distàncies, eh?
3: Però, sí, no, però vull dir que sí. Que
1: però tot és important, això.
3: Que tots tot... estem d'acord en que, no, que tenim una riquesa que podria ajudar moltíssim a el que és el desenvolupament de l'illa, però que no la sabem aprofitar.
1: Vull dir, i, a més, en temporada baixa. El
3: I
1: que
3: en temporada de baixa, exacte.
1: Des patrimoni, la gastronomia, la reserva de biosfera, perquè inclús hi ha un per jo visionari del turisme que el coneixeu segur, en Jimmy Pons, deia, hi ha molta bellesa amb un temporal de tramuntana a la mà també, per venir a fer un cap de setmana i ximenea i estar allotjat en puesto xulo i un entorn i tal, i cercar esclatassangs per dir alguna cosa, no?
2: Claro, todo este turismo fotográfico que ahora se lleva mucho también, que vengan unos días de tramuntana, que se vayan a la costa norte y bueno, pueden sacar imágenes estupendas, preciosas, y esto tampoco lo aprovechamos.
0: Els devem tenir tots per aquí, però aquests dies, aquí ho he vist amb el tema de l'eclipsi, tots els fotògrafs estan tots per aquí ara. Sí.
1: Els influencers.
0: Això és un altre tema, és un altre meló, els influencers que venen, que estan tots per aquí.
2: Jo hablo de professionals.
0: No, això és una altra cosa, sí. Que diuen també que déu-n'hi-do, quins vídeos, a vegades, jo n'he vist alguns aquest cap de setmana a xarxes socials, no diré noms, però quines visions que mos donen també, la poca paciència que tenen alguns.
1: No te deu referir jo, Clara.
0: No, tu no. No,
1: els meus
0: no.
1: Són positius.
0: Bueno, que ets influencer.
1: Els meus són positius. Bueno, intento influir tot el que puc.
0: Clar, sí, però tu influències d'una altra manera que els d'influencers, que alguns sí, però d'altres també, bueno, déu-n'hi-do, també els sí, que venen aquí sí. Xerrar de Menorca i els vídeos i les coses que diu, a vegades també...
1: Perquè ven més una cosa així que altra, saps? És com les notícies negatives i les positives, que les positives no venen. I això n'he d'Urneu deu saber, que és més del sector periodístic. No? Uh-huh. Vosaltres, clar.
2: Sí, sí, venderà mucho más que se ha avistado un tiburón y entonces asustan a todos los turistas, hay tiburones en Menorca, que cualquier otra noticia positiva que podamos dar de esta isla que tiene muchas cosas a defender, además.
1: Sí, una influencer, hay influencers que se están quejando de su experiencia en Menorca y esto tiene una visibilidad bestial. Tanto o más que mostrar imágenes bonitas de cómo se bañan y estas cosas.
0: Bueno, que cap de setmana que has fet referència en aquesta que he vist, que era... Ho puc dir, no? Ho dic o no ho dic?
1: Sí,
0: bueno, és que a més no, sé, no sabria dir ni el nom, perquè és una d'aquestes influències que em sembla que havia estat a Gran Hermano, no? M'equivoc?
1: Sí, sí, sí. Si vols el dir jo, no és nom.
0: Sí, si el saps, jo no el sé.
1: Perquè Noemí, dic... Hongria.
0: Idò, aquesta, na Noemí. Idò, ha penjat un vídeo de les seves grans queixes del Port de Mó. Sí. Perquè se'n van anar a sopar amb els seus fiets i va acabar de sopar a les 11 de la nit.
1: Està indignada.
0: Indignada. No? Indignada.
2: Que no vuelva.
0: Què passa amb el puerto de Mahón? Bueno, què passa? Que has acabat de sopar a les 11 de la nit un dia entre setmana del mes d'agost, que a més a més...
1: Crec que era el dia... Prest i tot.
0: era justament el dia d'estius al port, que fan tot d'activitats culturals i tanquen l'entrada de cotxes esport, que també es queixava de que no podia entrar en esport de Mor per aparcar quan hi ha muchos aparcamientos. Clar, dona, estava tancat esport. El trànsit per una nit d'estiu amb activitats dins el programa de l'Ajuntament de Mor per recuperar l'espai per les persones amb actes culturals, tallen esport. Què passa quan tallen esport en els cotxes? Que hi ha llocs per aparcar. És així.
1: Clar,
0: però ella es va queixar molt amb un vídeo que pot fer molt mal, perquè a més es va posar justament en un restaurant del port dient, sí, sí, és un vídeo bastant negatiu cap al port de Mor i els negocis del port de Mor. Una persona que jo no conec el seu nom, però que és influencer i que ha estat en un programa de televisió estatal com és Gran Hermano, que jo tampoc el segueix, però que té tota una influència cap a la gent i que s'ha carregat un lloc de Menorca perquè ella diu que ha tingut una mala experiència, que va de sopar a les 11 de la nit. Trobeu que és escandalós?
2: En verano, de vacaciones...
1: Espero que no li faci massa cas.
3: Jo crec que tot això respon de totes maneres a una actitud que tenim un poc tots avui en dia, que és aquesta de que mos creïm el llombrigú del món, nosaltres personalment. I anem,
0: sí.
3: A qualsevol puesto que neguem, sigui de viatge o això, et sempre m'ho sembla que tomos a de rodar de tot d'una, veiem una cola i ja bufam, veiem una altra cosa i ja bufam, i clar, i això també, vull dir, és que ja no tenim ni aquesta sensibilitat de pensar, bueno, és que aquesta gent ha vingut per fer el mateix que jo, vull dir, pues, evidentment
1: no
3: hauran de tenir paciència, no tenim paciència perquè sempre hi ha allò de dir, jo i totes és jo, amb aquest aspecte. I la segona, bueno, jo això dels influencers no te puc dir res, però jo com que no tinc ni xerxes ni coses d'aquestes, però sí que es ve que me'n dono compte moltes vegades que és una pena, i passen moltes altres coses, i és que de tots aquests invents nous, que són invents en principi que poden ser molt bons, sempre triomfa la part perversa de quasi tot. I de les xarxes, pues, ha triomfat la part perversa que ha convertit el món o aquest país en un hervidero d'insults i de ràbia i de desinformació.
1: Que això és molt, jo ho trobo molt greu i preocupant, perquè no te'n pots fiar de quasi res avui en dia del que vos publicat entre la intel·ligència artificial, que té molt de beneficis. I informacions falses és fatuta, fer cas de lo que te diuen i de lo que veus per les xarxes.
0: Sí, sí, hi ha tota una part que es pot controlar d'un destí, que és la que es controla des de Fundació Foment del Turisme, des de la petita mitjana empresa, restauració, hotelers i associacions de la nostra illa, però després hi ha tot l'altre món, que és el món de les xarxes socials, el món dels influencers i tot el que corre. Hi ha també tot una rellant del tema, tota una economia submergida també a Menorca, que a través de no és a xarxes socials, perquè tot això ja està molt vigilat, però moltes persones que venen aquí amb el boca a boca a través del WhatsApp, que estan a Menorca, que estan a cases de gent i que continua havent-hi moltíssima oferta en els mesos més alts de temporada turística, rellàveu, no? Que són els mesos on la gent paga més doblers, però tot i així hi ha tot un sistema, com passa sempre, d'economia submergida, o digue-li com vulguis, perquè la gent que venia sempre a Menorca vol continuar venint a Menorca. Llavors ja no aquell amic d'un amic d'un amic que resulta que té una habitació o que té la casa o que li deixa la casa però que només li pago els gastos, o que sigui, que continuem tenint també tot un sostre de gent incontrolable a dia d'avui.
2: I cada vez más. Cada vez más, porque el transporte es muy caro y entonces se buscan la vida. Gente que ha venido a Menorca, que lleva años viniendo a Menorca a veranear y que al final hacen esto, ¿no? Me dejas tu habitación, yo te pago un poquito y no te molesto. Y la gente aquí se busca la vida como lo ha hecho siempre, como se hacen fiestas de San Juan, bueno, como se ha hecho siempre. Es que esto no ha cambiado. Lo que pasa es que cada vez hay más demanda de estas cosas.
0: I cada vegada tenim manco aigua, eh? No sé si ho aclarirem aquest estiu amb talls d'aigua que segons alguns ajuntaments...
2: Jo sempre repito lo mismo.
0: No sé si ho aclarirem.
2: Hace muchos años que no podemos beber agua del grifo y estamos pagando por agua potable. Agua que no es potable.
3: Però fins ara no s'has plantejat el tema de la centralització desalinizadora, o hace poco que se ha planteado. La Ciudadela ya está existiendo desde hace un montón de años. Y ahora digo, no posen una de mòbil perquè han de córrer.
2: Infrautilizada, la de Ciutadella, me parece.
3: Un pot sempre han de córrer en tot, no? Sempre mos han de donar... I la de Ciutadella, que també crec que està infrautilizada, vull dir... És un poc arribar tard sempre en aquestes
0: plantejaments. Aquesta és la sensació, no? que anem tard i un territori reserva de biosfera no s'hauria de poder permetre arribar tard en aquestes qüestions.
2: No sé, jo en Mahón, que és on jo vivo, veo que es preocupante y que además como que nos tienen engañados con el agua, ¿no? Porque al final cada uno se ha buscado la vida, yo he puesto una osmosis ahí en la cocina, pero claro, un litro de agua...
3: Por el tema de los nitratos, ¿cuántos años hace que se está hablando?
2: Muchos.
3: Muy, pero muchos.
2: Pero es que hace mucho tiempo que en Mahón pagamos... Muchos.
3: Muy, pero muchos.
2: Pero es que hace mucho tiempo que en Mahón pagamos agua potable que... que

0: una Unió Esportiva d'Eivissa ja preparant el debut de Lliga Antequera més a ple rendiment. Veurem, i amb els nous, no? No sabem si hi ha la plantilla tancada, però segurament amb alguns dels que falten, sobretot els laterals aquests, que està ara treballant l'Eivissa molt centrat en portar dos laterals, un per cada banda, no?
1: Gràcies, Víctor.
0: Molt bé, una ferrada a tots.
1: Adéu. Adéu. Acomiadem en Víctor. Ens queden dos minutets, qualque cosa que no haguem tocat.
2: Jo penso en general, una cosa és com ho viu ser aficionat i saps el que passa després en els despatxos, no? Uh-huh. Que per allà, algo com es pareix molt lògic, sí, des de fora.
3: Hi ha algo... punt de vista totalment diferents.
2: Té res que veure...
3: Totalment diferents.
2: No té res que veure el que passa allà.
1: El que ha dit en Víctor, esclar, la idiosincràsia de l'Eau d'Eivissa amb Amadeo Salvo és un altre món.
3: Clar, és un altre món.
2: Tu saps, jo ho veig ara amb el Rayo, vull dir...
1: Sí.
3: Per exemple. Sí.
2: És que el que te puguis imaginar i més, pues és capaç de passar un equip
1: de
2: primera divisió.
1: Per cert, que el Rayo acabarà jugant el primer partit a casa a Leganés.
2: Butarque.
1: No haurà de viatjar cap a Burgos.
3: Alerta amb el Rayo aquesta temporada,
1: no? Sí.
3: Alerta amb el Rayo.
1: Fa mal efecte. Totes aquestes coses surten, pesen i...
4: Sí, a vegades acaba espanyol.
3: I jugar a Vallecas no és el mateix que jugar a Leganés, no?
1: No.
2: I més per ells.
3: I més per ells.
2: Més per ells.
1: Bueno, senyors.
4: 3 punts, començar bé, te dona un plus de motivació, no?
1: He pres nota de qualque cosa que heu dit. I dilluns que ve passaré comptes.
3: Bueno, els 3 punts que no siguin necessaris.
1: Passaré comptes. Tomàs, David, gràcies.
3: Altros.
1: Toni, fins després.
4: Vinga, fins ara.
1: Adéu a tots, fins demà.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. Detectat a Mallorca un brot de xarampió amb 6 persones contagiades. Fins al moment, el primer cas ha estat un turista menor d'edat estranger que es trobava de vacances a l'illa i va acudir a Son Espases el dia 19 de juliol. Entre els contagiats hi ha persones de diferents edats que es troben en aïllament domiciliari i cap d'elles ha necessitat hospitalització. Dels 6 afectats, 5 no estaven vacunats. Per això, Salut insisteix en la importància de la immunització. De fet, els serveis sanitaris continuen el rastreig dels contactes estrets, però encara no ha donat la xifra perquè s'estan filtrant els que ja estan vacunats o els que han nascut abans de l'any 1978. És una de les notícies destacades d'aquest dilluns 10 d'agost. Queden 2 dies per l'eclipsi i les autoritats recorden que hi haurà nombroses zones amb restriccions dimecres. Els treballadors que facin feina hauran de dur la documentació necessària per accedir-hi. La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles. Demà passat s'encarregarà de la part forana i la mà. La Policia Nacional també s'ha reunit avui amb la Policia Local de Palma. Són qui vigilaran Palma, Manacor i ports i aeroports. De seguida, en parlant, Bernat Nadal és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
2: Bon dia.
0: L'eclipsi dispara els preus del lloguer turístic un 30%.
2: L'ocupació dels habitatges vacacionals per aquesta setmana frega el 100%, mentre que el fenomen no té un impacte significatiu en els establiments hotelers. L'única excepció la trobam en els hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%. Els bars i restaurants freguen el ple total.
0: Es Mercadal i Fornells disposen des d'aquest dilluns de zones verdes d'aparcament per residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar. Fanny Mateu, bon dia. Fanny, bon dia.
3: De moment s'han habilitat dues zones a Mercadal amb prop de 60 places i una a Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta d'aparcament, una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes habituals de l'estiu, la manca d'aparcament.
0: A Eivissa, el Partit Popular exigeix transparència a Aena pel vessament d'aigües fecals al Parc Natural de Sassà.

0: Salines. Els populars demanaran si la depuradora de l'aeròdrom d'Escodolà té capacitat per atendre l'alta demanda. Elena Gregori, bon dia.
1: Bon dia. Ja fa, de fet, 72 hores que la platja d'Escodolà està tancada al bany. Avui s'han tornat a prendre mostres després que donessin positiu en enterococ. Sant Josep va prohibir el bany hores després que les entitats ecologistes advertiren de la presència d'aigües fecals al torrent de Safon, just en el punt on vessen les aigües provenents de la depuradora de l'aeroport i que finalitzen el seu recorregut al Parc Natural.
0: Projecte Home rep un 30% més de consultes sobre la dependència de menors a les pantalles.
2: Els afecten al dia a dia amb indicadors com les actituds irritables, el baix rendiment escolar i l'abandonament d'activitats com la pràctica de l'esport.
0: Pendents encara de la crisi a Ceuta, on el president de la ciutat autònoma ha reclamat al govern de l'Estat un centre d'internament de migrants i que s'acceleri la seva expulsió.
2: Segons Juan Jesús Vives, encara hi romanen entre 8.000 i 10.000 persones migrants a la ciutat autònoma. Molts són menors que esperen un acord de Madrid en les comunitats sobre la seva acollida.
0: En els esports, en futbol, el Real Mallorca tanca la pretemporada amb 4 victòries i un empat. Dissabte comença el més important. Toni Fuster, bon dia.
3: Bon dia. Arranca el campionat de la Lliga Hypermotion, la segona divisió, i serà contra el Valladolid a les 9 i mitja del vespre a l'estadi de Son Moix. Els mallorquinistes arriben bé a la cita sense haver perdut cap partit amistós, 6 cares noves i campions pel que fa a traspassos, amb una recaptació d'uns 53 milions d'euros. En bàsquet, la jugadora de l'Alcudi, Marta Llompart, guanya l'Europeu a l'Eurobàsquet sud de 8 a la selecció espanyola. En Moto2, cinquena posició per Isan Guevara. A MotoGP, Joan Mir va caure i Augusto Fernández acaba darrer. I en vela, 37 embarcacions s'han inscrit a la regata Illes Balears Clàssics, que organitza el Club de Mar Mallorca. Primera cita del calendari de les Balears de la gran competició de vela clàssica, que arrencarà demà i fins al 15 d'agost a la Badia de Palma.
0: I tot això sense oblidar que avui Sineu viu una de les festes més especials amb la Mocada 2026. Neus Pericàs, bon dia.
4: Bon dia, així és una de les més especials i més esperades. Les activitats del matí ja es donen per acabades, on hi ha hagut jocs, invocacions al MUC i molta, molta d'aigua per refrescar-nos. Hem sabut qui ha estat la pregonera d'enguany, la glosadora Maria Magdalena Mengual, que ha fet un pregó en to reivindicatiu repassant tota l'actualitat mallorquina. Ha criticat la massificació turística, ha denunciat la violència masclista i ha fet referència a l'eclipsi. De fet, ella anava disfressada d'eclipsi. Ara poca gent ha anat a dinar a casa, tothom segueix al carrer on es poden demanar entrepans i així agafar forces per rebre la muca a les 5 i mitja de l'hora baixa i seguir amb aquesta gran festa fins a les 9 quan el New York de Frank Sinatra doni per enllestida la jornada.
0: Gràcies, Neus. Connectarem amb tu en els propers minuts cap al tram final de l'informatiu. I quant al temps, us sentíem molta calor a Sineu. Hem arrencat una setmana amb avisos per fortes temperatures a quasi tot el territori balear. Què ens espera per les pròximes hores? Margalida Ribas, bon dia.
5: Bon dia. Avui encetarem la setmana amb una nova jornada marcada pel termòmetre a l'alça. Aquest ja ha anat pujant durant el cap de setmana i avui tornarà a registrar valors de temperatura elevada, amb avisos actius arreu de les illes i, en el cas de l'interior i el sud de Mallorca, avisos taronges per valors màxims entre els 38 i puntualment 40 graus. D'altra banda, la matinada les mínimes també s'han mantingut elevades amb valors de nit tropical i tòrrides arreu de les illes. Destaquen especialment els observatoris de cap a la Serra de Tramuntana, on no han davallat dels 27 a Andratx, dels 29 a Banyalbufar i dels 28 en el cas de Cap de Pere. Cap al capvespre s'espera que domini el sol fins a l'arribada de núvols de base alta a darreres hores procedents de les tempestes que es formaran cap al llevant peninsular. Tampoc es descarta que pugui registrar qualque precipitació dèbil cap al sector de les Pitiuses. Tot això acompanyat d'un vent que bufa de fluja moderat de llevant i xaloc i la presència també de redols de maror a la majoria de les costes de Mallorca i entre aquestes i la resta de les illes. En vista demà s'esperen pocs canvis, continuarem parlant de calor, però hores d'ara sense l'activació d'avisos taronges i amb una situació marítima marcada per la tranquil·litat.
6: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem amb la portada. Salut ha detectat un brot de xarampió a Mallorca amb 6 casos confirmats, cap d'ells però hospitalitzat. Per evitar la propagació del virus, la Conselleria de Salut ha posat en marxa un protocol de vigilància. El pacient zero va ser un turista menor d'edat que va anar a les urgències pediàtriques de l'Hospital de Son Espases el passat dia 19 de juliol. Salut insisteix en la importància de vacunar-se. Per conèixer més detalls, connectam amb la nostra companya Carme Moreno, que es troba a la seu de la Conselleria de Salut. Carme, bon dia.
7: Bon dia. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha dit que a més d'aquest pacient zero, aquest turista menor, a finals del passat mes de juliol, altres persones varen començar a tenir símptomes. Segons Esteban, el brot afecta principalment a persones no vacunades. De les 6 infeccions confirmades, 5 no havien rebut la vacuna. La cobertura vacunal, hem de dir aquí a l'arxipèlag, que és molt alta, arriba al 91% de la població objectiu. Tot i això, en els darrers dos anys, la directora general de Salut Pública ha dit que el nombre de casos de xarampió ha augmentat de manera constant, tant en l'àmbit estatal com internacional. L'any passat a les Illes s'enregistraren 35 casos. Esteban ha insistit, davant d'aquest escenari, en la importància de la vacunació. L'escoltam.
8: D'ahí la importància de transmitir el mensatge de la única medida és la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
7: La directora general de Salut Pública ha destacat també que s'ha iniciat un rastreig de contactes estrets a través de SMS. A més, el personal sanitari ha de fer ús de les mascaretes. Esteban ha assenyalat també que els casos confirmats han fet aïllament.
8: Claro, a los casos confirmados es imprescindible el aislamiento domiciliario, porque si hacemos una vida normal, pues estamos de alguna manera normal. Estamos diseminando el virus del sarampión. Los contactos, eso sí que en principio se recomienda no ir a... Pues un poco las mismas medidas COVID.
7: A més de persones estrangeres, aquest brot també afecta residents. Una de les persones es va contagiar a la sala d'espera de les urgències, i és que el xarampió és una malaltia infecciosa altament contagiosa causada per un virus. Es caracteritza per l'aparició d'erupcions cutànies a la pell. Una persona amb xarampió és contagiosa, ha dit Esteban, des de 4 dies abans de l'aparició de l'erupció fins als 4 dies després de presentar símptomes.
0: Gràcies, Carme. També hem sabut avui que la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per agredir i amenaçar una sanitària i per saltar-se un ordre d'allunyament respecte a un altre professional del mateix centre hospitalari.
2: Els fets van passar el passat dissabte. L'home, que no estava d'acord en l'atenció de la sanitària, va començar a amenaçar-la amb un bastó. Davant d'aquesta situació, va avisar el personal de seguretat i la Policia Nacional. En arribar, els agents van descobrir que l'home tenia vigent un ordre d'allunyament d'un altre metge del mateix centre hospitalari per aldarulls en ocasions anteriors. A més, en entrevistar-lo, va reconèixer que havia estat agressiu amb la doctora. Per tot això, va ser detingut com a suposat autor d'un delicte d'atemptat contra el funcionari públic.
0: A Eivissa, els serveis d'emergència recomanen extremar les precaucions en cas d'excursions a zones de muntanya i costaneres després del rescat de divendres passat a l'Ullal d'Anna Coloms. Una de les recomanacions més importants és anar-hi acompanyat. Gemma Guasch.
9: La dona que els bombers van rescatar divendres passat havia sortit de casa seva a les 9 del matí amb la intenció de tornar-hi al migdia. Anava sola i va tractar de tornar pel seu propi peu fins que es va fer mal a un genoll. L'avís, però, no va arribar fins a les 9 i mitja de la nit. José Antonio López és cap de bombers a Eivissa.
10: Lleva muchas horas fuera, está muy cansada, se le ha acabado el agua. O sea, ya la encontramos en unas circunstancias muy complicadas. Y, lógicamente, como iba a hacer una excursión de día, no llevaba linterna. La batería del móvil se acaba agotando. Un fallo que solemos cometer es que intentamos salvarnos nosotros mismos durante mucho tiempo y cuando ya estamos agotados y ya no sabemos qué hacer y estamos muy perdidos, entonces empezamos a avisar a los medios. Lógicamente los rescates son mucho más complicados de noche.
9: És molt important anar acompanyat i també deixar algú avisat de l'hora prevista de tornada. També anar amb l'equipació adequada.
10: Llevar calzado adecuado, el equipo adecuado, agua, comida, todo lo que te vaya a hacer falta, un poco sobredimensionado, ¿vale? Porque si te retrasas o te pierdes, que tengas más agua para poder hidratarte más tiempo.
9: El rescat es va complicar perquè era de nit. Els bombers van muntar una instal·lació de tracció vertical i van pujar la dona, ferida uns 25 metres.
0: I ho dèiem en titulars, augmenten un 30% les consultes de les famílies a Projecte Home sobre la dependència dels adolescents als aparells electrònics. L'entitat confirma que ha detectat un increment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda les addiccions dels més joves. Segons dades del Ministeri de Sanitat, un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de les pantalles i dispositius digitals.
2: Tot i l'increment de la conscienciació, sobretot per part de les famílies, els experts continuen sent molt crítics en les conductes dels menors en l'utilització de les pantalles. La terapeuta i pedagoga de Projecte Home, Aida Pagès, apunta la falta de control de l'ús com a principal símptoma.
11: La dada més positiva que tenim al final és que hi ha més sensibilització, hi ha més conscienciació sobre aquesta problemàtica. Per tant, tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, prevenir que la situació s'agregui.
2: La psicòloga especialitzada en infància i adolescència, Merche Garrido, alerta que, tot i algunes dades positives, que molts pares i mares estan normalitzant que els adolescents tinguin a la seva disposició les 24 hores d'aparells electrònics. Garrido subratlla com una de les parts importants de la seva teràpia és empoderar les famílies.
12: Yo trabajo mucho en que vuelvan a tener control sobre la salud de sus hijos, ¿no? Y el móvil, tener un móvil a cierta edad es bastante, ¿no?, insano. Yo veo que no tienen la sensación de control. Ya se lo he dado y ya no puedo hacer nada. Ya si duerme con él, si pasa todo el día con él, pues es que está enganchado, pero como todos, ¿no? Normalizan él como todos. Y en consulta se trabaja que no, que se tiene que poder retirar el móvil cuando hacen un mal uso, que no tienen, por supuesto, que dormir con él.
2: Segons els experts, l'edat crítica en què els joves són més susceptibles de desenvolupar la dependència de dispositius electrònics estan a l'interval dels 13 als 15 anys.
6: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: L'ocupació dels habitatges de lloguer vacacional per aquesta setmana frega el 100% i el preu per nit és un 30% més car que la resta de l'agost. Així ho explica el president d'Aptur, Antoni Barceló.
13: Setmana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguessin reaccionat en més temps, segurament haguessin pogut treure majors preus i tot.
0: El motiu d'aquest encariment és fàcil de deduir, és que demà passat es produirà l'eclipsi total de sol i les Balears són un dels punts de tot el món on millor es veurà aquest fenomen astronòmic. Ara bé, i a diferència dels habitatges de lloguer vacacional, no té un impacte significatiu en els establiments hotelers. L'única excepció la trobem en els hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%.
2: Pel que fa als de menys estrelles d'aquesta illa i a la planta hotelera de les Pitiuses i Mallorca, manegen les mateixes xifres d'ocupació i preus que anys anteriors, encara que la quota de la demanda ha pujat 2,4 punts percentuals. Això vol dir que els residents dels països europeus han cercat més vols del que és habitual per venir als Balears per aquestes dates. Carlos Tendra, director de màrqueting i comunicació de l'empresa d'anàlisi de les dades turístiques Mabrian.
14: La confluència de temporada altíssima i l'eclipse fa que no quedi molt de marge per rebre més gent i pujar preus. Llavors, ha estat una demanda que no hem pogut aprofitar, entre cometes.
2: La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Maria Costa, explica que aprofiten per fer activitats complementàries.
15: Al ser un esdeveniment únic, molts hotels, per exemple, en Terrassa, s'han aprofitat de la situació, diguem, han tret benefici, diguem, d'aquest esdeveniment. Fan events a rooftops i hotels que estan preparats per poder oferir algun tipus d'activitat diferent per aprofitar l'eclipse i tal.
2: L'agrupació empresarial d'agències de viatges Aviva es pronuncia en la mateixa línia. Els preus i les reserves dels paquets turístics no s'han vist afectats, és el seu president Pedro Fiol.
16: Les nostres reserves són reserves de venda anticipada que venen en 3, 4 i 5 mesos d'anticipació i ja t'he dit, no crec que el focus de les persones, dels nostres clients, hagin triat realment venir de vacances la setmana del 12 d'agost precisament perquè hi ha un eclipsi. Algú tal vegada ho farà coincidir.
0: Mentrestant, els bars i restaurants des d'on es podrà veure l'eclipsi ja freguen pràcticament el ple total. En una entrevista a l'informatiu Matí, el president de Pimem Restauració, César Amable, ha explicat que si hi va haver una certa incertesa quan es varen anunciar les restriccions de circulació, poc després ja es van calmar els ànims.
17: Al principi pues, parecía que iba a ser un caos, que nadie va a poder moverse, solamente la gente que tiene reservas en hoteles. Entonces, a nosotros nos afectó a medida de que fueron pasando los días, se fueron concretando y la gente pues ya fue un poco animándose y que la gente que tiene reservas hechas en las zonas que se ve, pues están bien.
0: Al marge de la vessant econòmica, avui ha estat dia de reunions per a les forces de seguretat de Mallorca. La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles, s'encarregarà de la part forana i la mà. La Policia Nacional també s'ha reunit avui amb la Policia Local de Palma, són qui vigilaran Palma, Manacor i ports i aeroports.
2: La Guàrdia Civil activarà totes les unitats disponibles a les illes, trànsit, seguretat ciutadana, servei marítim, aeri, el programa de drons, Pegasus i el Seprona. La Benemèrita aconsella planificar la ubicació on veure l'eclipsi i seguir les indicacions dels agents Mari Carmen Moyà, és agent de l'oficina de premsa de la Guàrdia Civil.
18: Importante también que prevean con cierta antelación ese desplazamiento. Y sobre todo, también nos gustaría recalcar que es necesario o recomendable que la gente compruebe desde su ubicación si este acontecimiento es visible desde ahí, ¿no? Para evitar ese desplazamiento.
2: La Policia Nacional reforça els serveis de seguretat ciutadana, ordre públic, desplegament de drons i també el control a ports i aeroports. La Policia Nacional demana la col·laboració del ciutadà, és l'inspector en cap, César Pardillos.
19: Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
2: Bombers de Mallorca mantindrà actius els quatre parts de la Serra de Tramuntana i també vigilarà Formentor. El cos demana que s'eviti fer foc i que la gent que vulgui pujar a la serra ho faci preparat. Xisco Bonnin és el cap dels bombers de Mallorca.
20: Que no vagin a llocs que no coneixen, que siguin llocs que la gent ja conegui, que sàpiga perfectament el camí, que duguin equipament, perquè al vespre està clar que no fa molt de fred ara mateix, però que se puguin abrigar una miqueta, que si tenen un problema i s'han de quedar unes hores allà puguin quedar, que duguin aigua, que duguin menjar, que duguin frontals o que duguin llum.
2: El dispositiu de policia i guàrdia civil també té previst que hi hagi unitats de paisà que controlaran les zones de gran concentració de persones per evitar furts i actes delictius.
0: Planificar amb antelació en veure l'eclipsi i com arribar-hi i evitar desplaçaments innecessaris és la principal recomanació del Consell de Menorca, que demana que es planifiqui amb temps i on es vol anar i com arribar-hi, Gemma Carrasco.
21: A Menorca, les principals restriccions de mobilitat arribaran a partir del capvespre. Es tancaran el trànsit a alguns carrers i avingudes pròxims als punts d'afluència més elevada. L'objectiu, evitar embussos. Simón Gornés, conseller de Medi Ambient.
22: Que hi hagi col·lapse, especialment de cotxes, i deixar les vies lliures per tal que els cotxes d'emergència, els vehicles d'emergència, puguin tenir accés en cas que sigui necessari.
21: Pel que fa a la seguretat, el Consell reforça la plantilla de bombers. Més de la meitat dels efectius estaran de servei durant la jornada. Simón Gornés.
22: Juntament amb policia local i protecció civil, pues, formarà un contingent bastant potent per cobrir les dues bandes de silla.
21: I a Ciutadella, una embarcació quedarà preparada al port Esplà de Sant Joan per intervenir en cas que sigui necessari un salvament a la mà, ja que es preveu una gran afluència d'embarcacions. A terra també es reforçarà la vigilància al castell de Santa Àgueda i a Torre d'en Galmés, on es controlarà l'accés per evitar danys a les estructures arqueològiques. Per a tothom, el Consell demana evitar desplaçaments innecessaris i, sempre que sigui possible, observar l'eclipsi des de casa. I, sobretot, recomana planificar amb temps on es vol anar i com arribar-hi i no abandonar immediatament els punts d'observació una vegada acabi el fenomen, quan es preveu la màxima intensitat del trànsit.
0: Encara sobre l'eclipsi, l'Associació de Consumidors Consubal adverteix la població que circulen falsificacions d'ulleres per mirar aquest fenomen. És per això que l'entitat reclama als consumidors que les comprin en establiments de confiança com farmàcies o òptiques.
2: El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, assenyala que hi ha ulleres que han falsificat el segell de la Unió Europea i donen una inexistent garantia de seguretat. És per això que Rodríguez demana als consumidors que vigilin bé la seva procedència.
23: Sí, tenemos unas gafas que ya de entrada no llevan la marca, pues indudablemente lo primero no utilizarla. Y lo segundo, pues denunciar al establecimiento donde se han comprado para que las autoridades lo puedan hacer público.
2: D'altra banda, les ulleres homologades per a l'eclipsi es troben pràcticament esgotades en la majoria de farmàcies òptiques i establiments especialitzats de les illes. La demanda massiva ha superat totes les previsions locals i els proveïdors no garanteixen els enviaments a temps.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
24: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dues i 23 minuts, continuem amb el repàs a l'actualitat a Eivissa. L'establiment d'una quota anual de cotxes que es poden llogar ha posat sota la lupa els particulars que lloguen el seu vehicle privat pel seu compte. El Consell ho considera intrusisme dins el sector del rentacar i ha començat a sancionar aquesta pràctica. David Ventura.
25: Enguany, la limitació d'entrada de vehicles estableix una quota de 14.000 per a les empreses de lloguer. Fora d'aquesta quota no es pot llogar un vehicle a Eivissa. Entre l'any passat i enguany, el Consell ha obert 52 expedients sancionadors. És Roberto Algaba, director insular de mobilitat d'Eivissa.
26: Cuando pusimos la regulación de vehículos, que pusimos cupos a los rentacar, ellos nos pedían qué iba a pasar con la gente que no tenía cupo, ¿no? Entonces nosotros les sentamos en la mesa de lucha contra el intrusismo porque consideramos que el que está alquilando fuera de cupo está haciendo intrusismo.
25: El lloguer entre particulars està permès al conjunt de l'Estat i operen des de webs que són legals. Però als interessats no se'ls informa que a Eivissa aquests vehicles no entren dins la quota de vehicles de lloguer i que, per tant, estan fora de la llei.
26: Son webs que en la península pueden funcionar y son legales porque no hay una ley que regula la comercialización de vehículos para evitar. Tú en Madrid puedes ir a estas páginas web y alguien que te alquile un vehículo, eso en otros sitios es legal, pero en Eivissa desde que entra la ley de regulación y se pone unas condiciones a los rentacar para comercializar sus vehículos, pues se pone para todo el mundo.
25: El Consell ja ha cobrat 17 sancions, entre elles pel lloguer de 5 autocaravanes.
0: A Menorca, Es Mercadal i Fornells disposen des d'avui de zones verdes d'aparcament per residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar i que ha estat més que ben rebuda pels residents que aquest matí feien cua per demanar la seva targeta d'aparcament. Ens n'informa Cristina Tomàs.
27: Cada estiu és més complicat aparcar a Es Mercadal, sobretot per als residents.
28: Yo a veces lo dejo a la calle y me cuesta.
29: Yo tengo parking, pero los jueves aquí es imposible aparcar.
28: Es difícil, sobre todo en estas fechas.
29: Y ya los días de cada día también está costando.
27: Una situació que l'Ajuntament vol canviar amb una prova pilot que comença aquest dilluns. Zones verdes d'estacionament exclusiu per als residents. L'objectiu, facilitar l'aparcament per als vecins i vecines a prop de casa seva, sobretot durant els mesos de més afluència. Sentim Elena Vilchez, regidora de Mobilitat Es Mercadal.
30: Sabem que aquest estiu tenim un problema d'aparcament, no? Sobretot per la part de turisme i de visitants que tenim en els dos pobles, i el que volíem era potenciar zones d'aparcament exclusives per a aquests residents, perquè quan arriben de fer feina puguin trobar un lloc per aparcar.
27: De moment s'han habilitat dues zones a Es Mercadal amb prop de 60 places i una a Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta de forma telemàtica, però aquest dilluns era el primer dia que es podia demanar de forma presencial. Qui encara no la tingui la podrà sol·licitar durant tota aquesta setmana de 8 a 10 del matí. Una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes més habituals de l'estiu a Es Mercadal i Fornells, la manca d'aparcament.
0: Avui encara ressonen les veus, les valoracions sobre la manifestació a Sóller contra la saturació turística. Avui el Partit Socialista ha denunciat el que considera un fracàs del model turístic del PP a Mallorca i ha reclamat un canvi de rumb immediat.
2: Els socialistes creuen que la legislatura està marcada per la saturació estival, el descontrol i una gestió basada en eslògans i no en decisions. Amb les darreres dades conegudes la setmana passada sobre l'arribada d'un 3% més de turistes que l'any passat durant el primer semestre de l'any, el PSIP adverteix que mentre el Consell parla de sostenibilitat i convivència, la realitat és la d'un territori col·lapsat. La formació denuncia carreteres saturades, dificultats creixents d'accés a l'habitatge i una oferta turística il·legal que actua, afirma, amb una impunitat alarmant. Escoltem el conseller del PSIP, Andreu Serra.
7: Cada vegada més lloguer vacacional il·legal, cada vegada més turistes i cada vegada més baixa protecció del que és el nostre sector econòmic principal, que és el sector turístic. Se l'estan carregant amb les polítiques del PP i hem de dir basta, la ciutadania ha dit prou.
0: Per la seva banda, el govern defensa les polítiques de contenció que du a terme aquesta legislatura en clau turística. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la bona convivència que hi va haver dissabte durant la protesta, ben diferent, afirma, de l'atenció a la manifestació de Palma.
8: Manifesten màxim respecte per aquestes manifestacions, traslladar que se va fer en un marc de convivència totalment pacífica i que el govern és molt conscient des del primer moment de que aquestes illes necessiten aturar i que no seguir creixent i anar i posar mesures contra que pot ser en aquell moment el turisme il·legal, tota l'oferta de turisme il·legal.
0: La prioritat del govern estatal i el de Ceuta és el reagrupament familiar dels menors migrants que romanen a la ciutat sense cap adult de referència després de l'entrada massiva de persones de fa 10 dies. Desenes d'aquests infants i joves, segons el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, segueixen encara sense registrar.
9: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
0: D'altra banda, milers de persones adultes, es calcula que entre 8 milions a 1.000 romanen als carrers de Ceuta.
2: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat un comandament únic a l'Estat per a millorar la gestió de la situació i també la creació d'un centre d'internament.
10: Nosotros tenemos competencia en materia de prevención de enfermedades contagiosas, pero Ceuta está desbordada. Ceuta tiene ahora mismo un incremento de su población equivalente al 10% de la que había y de una población que está en una absoluta precariedad. Por tanto, es necesario ese fortalecimiento.
0: D'altra banda, Itàlia i Dinamarca exigeixen centres de repatriació a tercers països en un comunicat conjunt que han fet públic avui. El signen les dues primeres ministres i mostren el seu rebuig a la immigració descontrolada. Després, això sí, que Itàlia incrementés els controls a turistes espanyols.
2: Espanya ha establert controls fronterers amb Itàlia fins al setembre davant la negativa d'Itàlia de retirar els seus controls a ports i aeroports als espanyols.
0: Són les 2:30, titulars. Detectat un brot de xarampió a Mallorca.
2: De moment hi ha 6 persones contagiades. El primer diagnosticat ha estat un turista menor d'edat estranger que es trobava de vacances a l'illa i va anar a Son Espases el dia 19 de juliol. Entre els contagiats hi ha persones de diferents edats que es troben en aïllament domiciliari i cap d'elles ha necessitat hospitalització. Dels 6 afectats, 5 no estaven vacunats, per això Salut insisteix en la importància de la immunització.
0: L'eclipsi dispara els preus del lloguer turístic un 30%.
2: Com és habitual, l'ocupació dels habitatges vacacionals per aquesta setmana frega el 100%, mentre que el fenomen no té un impacte significatiu en els establiments hotelers, més enllà que les reserves s'han produït amb més antelació. L'única excepció la trobam en els hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%. Els bars i restaurants freguen el ple total.
0: Es Mercadal i Fornells disposen des d'avui de zones verdes d'aparcament per residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar.
2: De moment s'han habilitat 2 zones a Es Mercadal en 60 places i una Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta d'aparcament, una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes habituals de l'estiu, la manca d'aparcament.
0: El Partit Popular exigeix transparència a ENA pel vessament d'aigües fecals al Parc Natural de Ses Salines.
2: Els populars demanaran si la depuradora de l'aeròdrom d'Escodolà té capacitat per atendre l'alta demanda. Ja fa 72 hores que la platja d'Escodolà està tancada al bany. Avui s'han tornat a prendre mostres després que donessin positiu entre rocs.
0: A Ceuta, el president ha reclamat al govern estatal un centre d'internament de migrants i que se n'acceleri l'expulsió.
2: Segons Juan Jesús Vives, encara hi romanen entre 8.000 i 2.000 persones migrants a la ciutat autònoma. Molts són menors que esperen un acord de Madrid en les comunitats sobre la seva acollida.
0: I en aquesta hora, gran part de les Balears estan en avís groc o taronja.
2: L'alerta més elevada és a l'interior i ponent de Mallorca en els termòmetres s'enfilaran gairebé fins als 40 graus. D'altra banda, les Pitiuses, Menorca i nord i nord-est de Mallorca, l'avís és groc i les temperatures màximes previstes són de 38 graus.
6: Informatiu migdia. Esports.
0: Molt bon dia, Toni Fuster.
11: Molt bon dia.
0: Comencem amb futbol, aquest espai dels esports. El Real Mallorca es prepara per iniciar dissabte la competició de Lliga.
11: Punt i final a la pretemporada amb 4 victòries i un empat. Dissabte comença el millor. El campionat de la Lliga Hypermotion, la segona divisió, i serà contra el Real Valladolid a les 9:30 del vespre a l'estadi Sant Moix. Els mallorquinistes arriben bé a la cita, sense haver perdut cap partit amistós, amb 6 cares noves i amb un rècord en traspassos d'uns 53 milions d'euros. Avui la plantilla descansa i demà a les 9 del matí a Sant Bibiloni faran la primera sessió d'entrenament de la setmana. I un cap de setmana que ens deixa un darrer empat a un contra l'Elberberg alemany, un partit marcat per l'expulsió al primer minut del central Abu Sumajoro, que va deixar en 10 jugadors al mallorquinistes, condicionant l'enfrontament davant un rival ascendit a la Bundesliga que no va donar molts problemes. Darrer amistós, s'han d'arrencar la setmana de competició de Lliga i en el qual el Club Vermell va anunciar la renovació de Manu Morlanes fins al 2031. I en el capítol de traspassos, el del migcampista portuguès Samu Costa a l'Al-Nasser. Samu posa punt i final a 3 temporades, una operació que s'ha tancat per 22 milions d'euros i de la qual el Mallorca ingressarà aproximadament de 8,2, ja que l'Almeria es reserva un percentatge de la plusvàlua del futbolista. Samu Costa, de 25 anys, va arribar a Sant Moix l'estiu del 2023, procedent precisament de l'Almeria. En aquestes 3 temporades ha disputat més d'un centenar de partits en la camiseta del Mallorca i s'ha convertit en una peça important de l'equip. Ara fa les maletes per jugar a l'Aràbia Saudita, on compartirà vestidor amb els seus companys portuguesos Cristiano Ronaldo i João Félix. Amb el 22 milions d'euros del traspàs, Samu Costa es converteix en la venda més important de la història del club. El futbolista portuguès s'acomiada del Mallorca després de 3 temporades amb un missatge d'agraïment a l'afició vermella que diu que l'ha fet sentir com a casa i amb un clar ens veiem a primera. Pel que fa a incorporació, de moment 6 cares noves, el porter Arnau Tenas, el defensa Arnau Puigmal, els migcampistes Antonio Roca, Àlex Sala i Josep Cerdà i el davanter Adrián Fuentes. A les pròximes hores podria arribar també l'estren del Saragossa, Adrián Lisso. I a la primera federació, més fitxatges per la U d'Eivissa. El conjunt pitius incorpora José Carlos Lazo i Manu Justo, dos jugadors amb experiència per a la davantera del conjunt que entrena Raúl Llona. Lazo ja ha fet feina avui a l'estadi Can Misser. Víctor Sancho, bon dia.
12: Bon dia. L'atacant de Sanlúcar de Barrameda ha saludat aquest matí els seus nous companys, però ha estat en la sessió matinal al gimnàs. Està previst que aquesta tarda, en un entrenament a porta tancada, ja fonyi la gespa. José Carlos Lazo suma més de 200 partits a segona divisió i 11 a primera, 10 amb l'Espanyol i un amb l'Almeria. Arriba de l'Albacete, on la passada temporada va jugar fins a 14 partits com a titular a la divisió de plata. Lazo arriba en principi per substituir la baixa de llarga durada de Liberto Beltrán. El fitxatge de l'exjugador del planter del Real Madrid va estar anunciat el passat dissabte juntament amb el del punta Manu Justo. que arribarà aquesta tarda a l'illa. L'Eivissa de Raül Jona va disputar també el passat dissabte el primer amistós a Camises, amb victòria per 1-0 contra la Societat Esportiva Eivissa de Tercera Federació, amb un bon gol d'Ander Joldi, una de les sensacions en aquesta pretemporada. Raül Jona va apostar per un punta del filial, Beltrán. Javi Eslava, que avui sí que ha entrenat amb el grup, no estava disponible encara. I Manu Justo, davanter que coneix bé de la Cultural i Deportiva Leonesa, s'afegeix avui al grup. L'Eivissa, a més, treballa en la contractació d'altre davanter i ha fet una oferta per l'ex del Tenerife, Jesús de Miguel, un dels més cotitzats a Primera Federació.
11: Gràcies, Víctor. L'Illa Balears Palma Futsal disputarà divendres a les 9 del vespre el primer partit de pretemporada. Ho farà amb el millor partit possible, la reedició de la darrera final de la Champions. L'Sporting de Portugal, vigent campió d'Europa, serà el rival del Mallorquins al trofeu Ciutat de Manacor, Memorial Miquel Jaume. Un partit que s'ha presentat avui a la capital del Llevant. Sentim el president del Palma Futsal, José Tirado.
13: Vamos a poder disfrutar del partido de presentación del Ciudad de Manacor, el Memorial Miquel Jaume, que yo creo que va a ser un auténtico partidazo. Estamos hablando de la final que vivimos hace pocos meses entre el Palma y el Sporting. Una muestra de intenciones, ¿no? Y si queremos competir con los mejores y estar a un nivel altísimo, pues qué mejor nivel que enfrentarse el primer partido casi al Sporting de Portugal, que como todos sabéis, de amistoso tendrá poco.
11: Després del Ciutat de Manacor, els d'Antonio Badillo partiran a Galícia per enfrontar-se a equips com l'Oparrulo o la selecció d'Indonèsia. El darrer cap de setmana d'agost disputarà a Portugal el rècord internacional Màster Futsal, en la presència de Benfica, Jimbe Cartagena i, novament, l'Sporting de Portugal. Uns partits de pretemporada que podreu veure per IB3 Televisió.
13: Muy contentos, también agradecer a la casa IB3 la apuesta que hace conjuntamente con el club para que todos los telespectadores de IB3 y los aficionados al deporte y sobre todo al fútbol sala y al Palma pues podamos ver prácticamente toda la pretemporada en directo en IB3, ¿no? Yo creo que es una pretemporada de lujo y yo creo que más lujo todavía que a través de nuestra televisión podamos ver todos los partidos en directo, ¿no?
11: Tota aquesta preparació del Palma Futsal per arribar de la millor manera al primer títol en joc, la Supercopa d'Espanya, que disputarà el 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana de Barcelona. Per la mare de bàsquet, la jugadora mallorquina Marta Llompart s'ha proclamada campiona d'Europa sud de 8 en la selecció espanyola. El combinat nacional dirigit per Isaac Fernández va superar amb molta solvència França per 46-82 a la gran final i revalida així el títol aconseguit l'any passat. Llompart, que va tornar a ser la base titular de l'equip espanyol, va disputar 22 minuts i va contribuir al triomf amb 11 punts, 4 rebots i 8 de valoració. Amb aquest nou títol, Espanya es confirma com una de les grans potències del bàsquet europeu de formació, mentre que Marta Llompart, una de les joves jugadores mallorquines amb més projecció, suma un nou èxit internacional al seu palmarès. I pel que fa a l'absoluta, la selecció espanyola prepara a Madrid el Mundial que disputarà al setembre a Alemanya. El combinat espanyol amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello disputarà divendres el primer partit de preparació. S'enfrontarà precisament a Alemanya, l'anfitriona del torneig. Ja la pròxima setmana, Nigèria i Bèlgica seran els seus rivals en un triangular que es tindrà lloc a Tenerife. En motociclisme, Isan Guevara ha acabat cinquè al Gran Premi de la Gran Bretanya disputat ahir al circuit de Silverstone. El mallorquí, que va sortir des de la pole i va comandar la cursa durant la primera part, va patir problemes mecànics que li varen fer perdre posicions volta rere volta. La victòria va ser per a Philip Salah, mentre que Manu González va acabar segon. De fet, Isan Guevara hauria estat sisè si González no hagués comès una errada a l'última volta quan va començar a celebrar el que pensava que era la victòria. Amb aquest resultat, González manté el lideratge del Mundial i Guevara continua segon, a 42 punts del pilot madrileny. Així ha analitzat el mallorquí la cursa.
4: falta de 7-8 vueltas para el final, la moto de repente ha pegado un cambio muy bestia y ha empezado a botar muchísimo de delante, que era incapaz casi de defender las posiciones, tenía que dejar pasar a la gente porque si no me iba al suelo. Entonces no lo he entendido muy bien. Frustra muchísimo porque después de un fin de semana muy bueno y con mucho potencial, que me veía para poder conseguir la victoria hoy con bastante comodidad, me he visto perjudicado, no por mi físico, sino por culpa de la moto.
11: Pitjor va anar ahir el Gran Premi per als altres pilots balears. A MotoGP, Joan Mir va caure la primera volta al circuit de Silverstone i va haver d'abandonar. Per la seva banda, Augusto Fernández va acabar darrer en una cursa que va adjudicar l'espanyol Raúl Fernández. Escoltant Joan Mir i Augusto Fernández.
14: Bueno, ha estat una llàstima. Havíem fet un cap de setmana molt bo fins a carrera. M'ha tocat un pilot, no te sé dir qui ha estat, però bueno, un toque a la primera curva m'ha fet que caure i també he tirat en Àlex per aquesta raó. La pròxima carrera ho tornarem a intentar.
15: Bueno, ha estat un cap de setmana dur. Personalment, aquests cap de setmanes me serveixen per tornar a agafar ritme, tornar a ficar-me en aquest ritme de carrera, que mos ve bé després per provar coses.
11: En ciclisme, la mallorquina Mavi Garcia ha acabat en el top 20 del Tour de França femení. Mavi va finalitzar 20a, 41 minuts i 50 segons de la guanyadora i va pujar al podi de la classificació per equips. Ahir es va disputar la darrera etapa en sortida i arribada a Niça i la victòria va ser per a Demi Vollering, que també es va adjudicar la classificació general. La neerlandesa, a més, fa història en convertir-se en la primera ciclista que guanya el Tour de França femení en més d'una ocasió. I per va, mare de vela, gran actuació de la regatista balear Paula Barceló. La mallorquina ha aconseguit la medalla de plata a la San Pedro Olímpic classe regata a Califòrnia, fent parella amb Maria Cantero. La regata era la cinquena i darrera prova del circuit internacional Sailing Grand Slam. La tripulació espanyola, única representant nacional a la competició, ha aconseguit així un gran resultat al mateix camp de regates que acollirà els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. I Xuaco García Rigo, regatista del Reial Club Nàutic de Palma, s'ha penjat l'os 16 d'Ilka 4 al Campionat del Món Juvenil, disputat a Aarhus, a Dinamarca. El mallorquí va imposar una flota de 132 participants de la seva categoria i a més va fer el 14 de la classificació absoluta masculina. I a tot això també hem de dir que demà arranca la competició Illes Balears Clàssics en 39 embarcacions inscrites. Ho organitza el Club de Mar de Palma i en la primera cita del calendari a les Balears de les grans competicions de vela clàssica. I per acabar, una notícia més agradolça. Ens arriba al món del pàdel. La menorquina Gemma Triay s'ha quedat sense el títol a Londres. Triay i la seva companya, Delphi Brea, han perdut la final contra Martina Calvo i Clàudia Fernández per 7-5 i 6-3, després d'un partit que ha durat 1 hora i 45 minuts. Calvo i Fernández guanyen així el seu primer títol com a parella.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i quan tornem, continuem amb el repàs de l'actualitat.
6: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu.
16: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
17: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
6: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Hi ha coses que no canvien. Com...
6: IB3 Ràdio.
0: La platja d'Escodolà Sant Josep continua tancada al bany des de divendres. Els ecologistes varen denunciar el vessament d'aigües fecals de la depuradora de l'aeroport d'Eivissa al matí. Hores després, Sant Josep prohibia banyar-s'hi. En un comunicat explicava que les analítiques mostraven valors fecals nocius per a les persones. El Partit Popular ha demanat avui explicacions a ENA davant d'aquest vessament. Elena Gregori.
3: Sant Josep ha pres mostres de l'aigua aquest matí per analitzar-la. Ara mateix tota la zona que desemboca al torrent de Safon de la platja d'Escodolà està precintada al bany. El Partit Popular exigeix transparència a ENA i demana si la depuradora té capacitat per atendre l'alta activitat aeroportuària durant els mesos d'estiu. Els populars interpel·laran a ENA tant al Senat com al Congrés dels Diputats. Escoltam el diputat eivissenc José Vicente Mariboso.
5: No podemos ser muy buenos para generar ingresos y quedarnos después los eivissencos con los residuos y los impactos ambientales que genera la actividad aeroportuaria y que genera AENA. La transparencia es también una obligación ambiental y los ciudadanos tienen derecho a saber qué se ha vertido, durante cuánto tiempo, en qué condiciones.
0: Tot això quan el Servei de Neteja del Litoral del Govern ha retirat durant el mes de juliol més de 7.100 quilos de residus de la mar i del litoral de les illes. Això vol dir 231 quilos de mitjana cada dia, en què el plàstic suposa un de cada dos residus recollits a la costa.
2: La fusta representa el 33% dels fems recollits, mentre que altres tipus de residus suposen un 9,7%, la matèria orgànica el 2,6%. El servei també ha detectat durant el juliol un augment de la presència de grumers a les zones de bany. Amb la recollida de 10 quilos de diferents espècies, no s'ha detectat ni recollit cap exemplar de caravel·la portuguesa. El dispositiu de neteja, que continuarà operatiu fins al dia 30 de setembre, està format per 23 embarcacions, 15 de platja i 8 de litoral.
0: També aquest juliol s'ha constatat que la temperatura mitjana mundial de la superfície de la mar va batre tots els rècords. Va arribar als 20,9 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix, registrat el juliol del 23. Són dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
2: Europa s'han batut rècords de temperatura a l'Atlàntic i al Mediterrani associats a onades de calor marines intenses. Unes temperatures altíssimes al mes de juliol que s'estenen ara a l'agost, perquè recordem que fa només uns dies us informaven que s'havia assolit la temperatura més alta mai registrada a la Mar Balear, en concret prop de 33 graus a la boia de Sa Dragonera. En l'àmbit internacional, el Servei Copernicus també observa temperatures extremes al Pacífic relacionades amb els fenòmens de meteorològic com conegut com el Niño, que encara s'espera que agafi més força els pròxims mesos.
0: Ja n'hi ha qui pensa en l'etapa posterior a la calor forta de l'estiu, les tempestes i les inundacions. I els comerços de les illes ja disposen d'una guia per prevenir i minimitzar els danys que ocasionen les fortes pluges que poden arribar quan baixi la temperatura. Una demanda del mateix sector que recull recomanacions pràctiques per actuar.
2: La guia emmarcada en el programa InuncaIP organitza les actuacions en tres fases, abans, durant i després de la tempesta, i recull consells pràctics sobre la protecció del local, les instal·lacions, la mercaderia i la documentació, així com recomanacions per garantir la seguretat de les persones i facilitar la represa de l'activitat una vegada finalitzada l'emergència. Alejandro Sáenz de San Pedro és el conseller d'Empresa Autònoms i Energia.
18: És una guia muy pràctica, muy de sentido común, con pautas para indicar lo que hay que hacer antes de los avisos, durante y después de la tormenta. Es decir, unas pautas básicas de ante los avisos de emergencia, qué es lo que hay que hacer en el comercio, qué es lo que tiene que hacer frente a los temas de seguridad, material, personas, durante la tormenta y posterior a la tormenta.
2: La iniciativa respon a una demanda expressada pel mateix sector comercial, que havia traslladat la necessitat de disposar d'un document senzill, clar i accessible que reunís les principals recomanacions per actuar abans, durant i després d'una tempesta o una inundació. Mateu Conill és el president de la Confederació Balear de Comerç.
19: Estic molt contents de que avui, a més, ens hagi tan calent aquí a la mà que a qualsevol moment pot haver una dana, entonces que tinguem això ja llest i que els comerços estiguin ja amb una sèrie de normes que almenys puguin saber què han de fer en tot cas de que donin una alerta vermella per una gana.
6: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: I
0: Quan són les 2:51, anem fins a Sineu, perquè avui el poble celebra una de les festes més marcades del seu calendari. És el MUC, aquesta festa que va néixer el 2004 com una broma i ha quedat ben arrelada. Allà hi ha la nostra companya Neus Pericàs, que ha fet un seguiment durant tot el matí de la festa. Neus, bon dia.
20: Bon dia, sí, som ara a Sineu, el poble que avui s'ha vestit de rosa, on hi ha un ambient ben festiu. Tots són rialles, música, molta gent tirant aigua i sobretot molt de sentiment sineuer.
21: Ja som del Sineu, del Sineu, del Sineu, ja som del Sineu, del Sineu, del Sineu.
20: Tot ha començat al Puig del Reig a les 11, on carrosses, cotxes, motos i bicicletes ben decorades hi han pujat per invocar el MUC. Allà s'hi han jugat els tradicionals jocs d'estirada de corda i la tirada d'ous de guàrdera. El guanyador ha estat qui ha tingut l'honor de fer sonar el corn que ha invocat aquest dimoni rosa, un moment ple d'emoció.
22: Ha anat superbé, és molt emocionant sempre i és un moment que esperem tot l'any. I res, que vols dir en Sineu, tio!
20: Tot seguit, tothom ha tornat cap al poble a la plaça de l'Ajuntament per conèixer qui faria el pregó enguany, el secret millor guardat de totes les festes. Ha estat la glosadora Maria Magdalena Mangual qui ha fet un pregó repassant tota l'actualitat mallorquina en to reivindicatiu disfressada d'eclipsi.
23: Defensar les persones que vivim aquí, defensar els drets humans, defensar els drets de les dones. Bona, perquè dimecres s'atura el món a Mallorca, sembla, residents, pareix que no tenim dret a veure-lo i per si un cas aquí, que hi ha molta gent de Mallorca, enduï l'eclipsi si neu. No mollin, que segueixin fent aquesta festa tan seva i tan reivindicativa i que visca la muca, el muc i la mucada.
20: Més tard, a les 5:30, serà la muca qui apareixerà pels carrers del poble. Escoltam el poble cridant-la. I així seguirà la festa fins a les 9 del vespre, quan el tema de Frank Sinatra a New York doni per enllestit el dia. Recordeu que si veniu és imprescindible venir de color rosa, com més vistós millor, i que el poble està ben ple de gent, per tant es demana precaució i responsabilitat.
0: Gràcies, Neus Pericàs, en directe des de Sineu. Prenem nota d'aquestes totes aquestes recomanacions que ens feia la nostra companya. Són les 2:53. Seguim amb la crònica cultural. Les restes del vaixell Torre de l'Oro naufragat davant la costa nord de Ciutadella l'any 1921 tornen a sortir a la llum més d'un segle després. Els amics del Museu de Menorca i submarinistes voluntaris del Club Nàutic de Ciutadella n'estudien les restes. Fanny Mateu.
24: El tràgic accident va partir el vaixell en dos i anys després bona part de l'estructura va ser desballestada amb dinamita. La pròxima passa serà delimitar el jaciment i intentar localitzar les restes de la popa del Torre de l'Oro, que ja ha quedat registrat a la Carta Arqueològica Subaquàtica de Menorca. Octavi Pons és l'arqueòleg d'Amics del Museu de Menorca.
25: Els diaris principals de Menorca d'aquella època van recollir el que era el naufragi, perquè va ser bastant tràgic, de 24 tripulants només se'n van salvar dos.
0: Més de patrimoni, perquè l'Església dels Sagrats Cors de Palma, situada al carrer de Sant Gaietà, demà s'inaugura la instal·lació de la Mare de Déu Morta, que impulsa des de fa 23 anys la Fundació Amics del Patrimoni, que enguany per primera vegada va a càrrec. Sandra Martínez, bon dia.
26: Bon dia.
0: D'un membre ordenat de l'Església, mossèn Nadal Bernat.
26: Que a banda de lloar la figura de la Verge amb aquesta tradició tan arrelada a Mallorca, ha volgut també retre homenatge als artesans de la llatra, la típica del llevant de Mallorca. És per això que 12 estormies, els seients tradicionals de llata farcits de serradís, simbolitzaran els 12 apòstols que acompanyaren la Mare de Déu. Estormies coronades per les crestes de Valldemossa, les úniques que queden de les processons que es feien el dia de l'Assumpció a l'illa.
27: Aquestes dones, aquests homes, que durant generacions encara ara artesanalment segueixen fent llata, o aquestes crestes de Valldemossa pareix mentida que quan tot ha desaparegut encara conserven aquesta tradició.
26: Fins ara, aquestes intervencions contemporànies en els llits de la Mare de Déu adormida, impulsats des de la Fundació Amics del Patrimoni, els havien protagonitzat artistes de reconegut prestigi com Milton Becerra, Pep Guerrero, Yannick Bu i Ben Jacober o Susi Gómez. Tot un repte pel mossèn, que ha rebut la proposta d'una forma particular.
27: Aquesta vessant espiritual, evidentment, i la meva vocació sacerdotal, i per una altra banda, la vocació artística d'estar i conèixer i viure aquest món de l'art i de plasmaró.
26: L'acte d'inauguració tindrà lloc, com dèiem, demà, quan passin 15 minuts de les 8 del vespre, i la instal·lació romandrà oberta una setmana.

0: És una casa més del poble, amb façana de pedra tradicional i just al davant de l'església, però quan obres la porta et capbusses en un espai eteri, de parets emblanquinades i on les obres d'art copsen l'espai. La galeria Sapleta Freda és un patrimoni desconegut de Son Servera, arrelat a la seva cultura i, sobretot, al món artístic, i ara compleix 50 anys.
1: És una efemèride que se celebrarà avui amb una taula rodona i una conversa amb un dels seus fundadors, Antoni Esteve. Era l'any 1976 quan va decidir reformar la construcció amb Miquel Cervera i crear aquest espai de trobada artística de més de 400 metres quadrats. La regidora de Cultura Cerverina, Almudena Rodríguez, n'explica els inicis.
2: Era un punto de patrimonio nuestro. Creo que es muy potente para el pueblo. Este proyecto impulsó Son Cervera en el modo del arte, de la cultura. Desde su comienzo fue una apuesta muy ambiciosa para acercar el arte al pueblo. Ya en su inauguración acogió artistas de primer nivel como Miró, Chillida.
1: L'acte serà avui a les 7 de l'hora baixa a la galeria de Sapleta Freda i per

0: I crítica amb un univers propi on conviuen l'humor, la ironia i unes lletres tan esmolades com brillants, amb aquesta cançó que, com dèiem, ha estat un dels reptes de l'estiu. A Maó es claustra dimecres les cites amb Júlia Colom, que ens presenta el seu Paradís, un treball on la cantautora manté la seva identitat i l'herència de la tornada mallorquina per anar més enllà i jugar amb el pop complex i emocional. El concert serà a partir de les 9.
1: Porque era tóxica como veneno, pero me falta el aire desde que no estás. Quizá no me trajese nada bueno.
0: I divendres, al límit ja del Ferragosto, del pic de l'estiu, girem l'ullada cap al jardí, cap al recinte del Mallorca Live de Calvià, perquè allà ens espera De La Osa. Després d'un any allunyat dels focus, consolidat com una de les figures més influents del rap espanyol, l'artista torna amb La Madrugà, on ha comptat amb col·laboracions d'Andrés Calamaro, Nicki Nicole i Quevedo, entre d'altres, i que ara tindrem l'oportunitat de veure en directe. I ja entrant al cap de setmana, entre mig de verbenes i festes vàries, la nostra darrera aturada torna al claustre de Maó, on hi trobarem Alfred García amb una nova gira més rumbera i festiva, després d'haver-se consolidat com un dels artistes més estimats i versàtils del panorama actual. L'actuació també a partir de les 9.

0: Són les 3 i és moment per repassar alguns dels titulars més destacats de la jornada que un dia més passen pel compte enrere per l'eclipsi de dimecres. Falten dos dies i avui hi ha hagut reunió del nivell de les forces de seguretat de Mallorca. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles, trànsit, seguretat ciutadana, servei marítim, aeri, el programa de drons Pegasus i el Seprona. Segons ha explicat Mari Carmen Moyà, agent de l'oficina de premsa de la Guàrdia Civil a Balears, s'encarregarà de la part forana i de la mala. La principal recomanació és la mateixa que fa setmanes que llança el govern.
2: Importante también que prevean con cierta antelación ese desplazamiento. Y sobre todo, también nos gustaría recalcar que es necesario o recomendable que la gente compruebe desde su ubicación si este acontecimiento es visible desde ahí, ¿no? Para evitar ese desplazamiento.
1: La Policia Nacional també s'ha reunit avui amb la local de Palma. Són qui vigilaran Palma, Manacor, ports i aeroports.
0: Previsió, evitar moviments innecessaris i dur les ulleres homologades per veure l'eclipsi són consells per la població en general i el govern en recorda els específics per qui s'hagi de desplaçar.
1: Per exemple, per fer feina o tornar a casa després de la jornada. Si bé alguns municipis han habilitat sistemes propis, com Palma i Sant Josep, per accedir a zones amb restriccions, la norma general serà demostrar que es fa feina o es té una reserva d'allotjament o restauració a les zones on estigui prohibit totalment o parcialment el trànsit. El DNI, el contracte de treball, certificat d'empresa o nòmina són alguns dels documents que se'ns poden requerir.
0: Més titulars del dia. Salut ha detectat un brot de xarampió a Mallorca amb 6 casos confirmats, però cap d'ells ha estat hospitalitzat.
1: Per evitar la propagació del virus, la Conselleria de Salut ha posat en marxa un protocol de vigilància. El pacient 0 és un turista menor que va anar a les urgències pediàtriques de l'Hospital de Son Espases el passat 19 de juliol. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha explicat que, a més d'aquest lot, finals de juliol, altres persones començaren a tenir símptomes. Entre els afectats hi ha turistes i també residents. La majoria no s'havia vacunat.
3: De ahí la importancia de transmitir el mensaje de la única medida es la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
1: Amb tot, la cobertura vacunal a l'arxipèlag és molt alta, del 91%. Tot i això, en els darrers dos anys, el nombre de casos de xarampió ha augmentat de manera constant, tant en l'àmbit estatal com internacional. A les Illes, l'any passat, es registraren 35 casos.
0: Es Mercadal i Fornells disposen des d'avui de zones verdes d'aparcament per a residents.
1: De moment és una prova pilot que es podria ampliar. S'han habilitat dues zones, Es Mercadal, amb 60 places, i una Fornells, amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la seva targeta d'aparcament, una mesura que, com dèiem, serà experimental, servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a lleugerir

0: gerir un dels problemes habituals de l'estiu, la manca d'aparcament.
1: I pujar un 30% el nombre de consultes a Projecte Home sobre la dependència dels menors a les pantalles.
0: Els afecta en el dia a dia amb indicadors com actituds irritables, baix rendiment escolar i abandonament d'activitats, com per exemple la pràctica de l'esport.
1: Un dia més, pendents de Ceuta, el president ha reclamat al govern espanyol un centre d'internaments de migrants i que se n'acceleri l'expulsió.
0: Segons el cap de l'executiu de la ciutat autònoma, encara hi romanen entre 8.000 i 10.000 persones migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. Molts són menors que esperen un acord de Madrid amb les comunitats sobre la seva acollida o bé la reagrupació familiar.
1: 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4 a IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tèntol.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Idò, sí, avui és 10 d'agost, Sant Llorenç, molt d'anys a totes i tots. Començam la setmana, com dèiem, de l'eclipsi, que ho eclipsa tot, fins i tot l'espectacle que tenim cada any i com canten aquí, de les llàgrimes de Sant Llorenç. Unes llàgrimes que viuran el moment de màxima intensitat a partir de la mitjanit, precisament de dia 12 a dia 13, és a dir, després de l'eclipsi, és a dir, que ho podrem viure tot. De fet, l'esperat eclipsi total solar és el primer en 120 anys. El 30 d'agost del 1905, aquest espectacular fenomen astronòmic es va viure, però, a migdia, no a la posta de sol. De fet, enguany, amb aquest eclipsi total solar, que és històric, tindrà lloc també una fita històrica perquè es podran contemplar quatre fenòmens astronòmics únics. A més de les Perseides, es podrà veure el raig verd, així com una alineació de planetes abans de la sortida del Sol dia 12. Mart, Mercuri, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú en un fenomen poc freqüent, cada un en una òrbita diferent al voltant del Sol. I avui, dia de Sant Llorenç, 10 d'agost, és festa grossa, a Sineu amb la Mocada.

0: I així com era d'esperar, una gentada ja s'aplega en aquesta 23a edició del MUC d'enguany per celebrar aquesta festa al MUC de Reig i a la Muca, on avui de matí s'ha fet la pujada al Puig per invocar el MUC i després s'ha fet el pregó reivindicatiu de cada any. Ara és el moment d'agafar forces dinant per després, a partir de mitjana hora baixa, a partir de les 5:30, fer l'encontre tradicional entre el MUC i la Muca. Per tant, encara hi sou a temps d'anar en aquesta festa d'hora baixa, que ja a primera hora del matí ja aplega a milers de persones que volen viure un any més una de les festes més importants del calendari d'estiu. I a Sineu, ja ho diu la dita, a Sineu, a Saigo amb neu, qui la paga, la bou. Clar, no sé si avui se'n farà molt d'aigua amb neu, això sí, xops i d'on anar una bona estona. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Com estàu? Ben retrobats a Tèntol. Avui és dilluns, començam setmana. Ja sabeu que de dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 del capvespre, sempre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, un programa que en sap d'aigua neu. Bé, ara en veuríem, però no en tenim. Veurem d'anar si neu, no sabem si n'hi ha a volar o no, o si s'ha acabat o si no se'n fa avui. Però bé, un programa que, com sempre, ja sabeu que a Tèntol juguem amb les paraules i també amb l'actualitat, en definitiva. Un programa en el qual sabem totes les lletres i, sobretot, qui les saben són na Maria Pons i en Miquel Junc. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Maria.
2: Bon dia.
0: Heu tastat Saigon Neu?
2: No.
1: Jo ara li demanava a Maria, menys si deu ser el mateix que Saigon Neu que tenim a Sa Pobla.
0: Ah?
1: A Sa Pobla també en tenim d'Aigon Neu. Em fan a Can Calent, que és un baret que hi ha a la plaça. Bé, un baret, no.
0: Sí,
1: un...
0: sí, sí. Clar, hauríem de saber si hi ha clar variacions.
1: No sé si és el mateix o no.
0: Diga, mira, bona pregunta que poden fer.
2: Tema per un
0: bé, clar,
2: reportatge.
0: Avui cap si n'avemos, ni si n'avemos
1: no,
0: contestaran.
1: Que mal
2: dia,
0: no,
2: per
0: crec que ningú de Sineu mos escolta. Però, vaja, qualque poble o poblera que sàpiga si és el mateix o no, si varien res, estaria bé, sabreu. Mm.
1: És bo, el de sí. Poble Manco sí. M'encanta. I aquest estiu no n'he pres i...
0: Tu em fas cada estiu?
1: No, bé, cada estiu solem anar...
0: Sempre que pots.
1: Prendre'n-ne qualque dia.
0: Sí.
1: És molt bo.
0: Jo...
1: Refrescant.
0: També n'he fet i fa anys. I també em vaig fer a Sa Pobla. Mm. Sí. Sí, sí, sí. Com ho ha passat el cap de setmana, Maria?
2: Jo vull fer una crida.
0: Una crida?
2: Sí.
0: Que no una crítica.
2: També.
0: Bé, endavant. Au.
2: Mireu, aquesta gent que para productes a les piscines i no avisa... Sí, sí, jo Lluís, un... posa aquesta música, perquè amem...
0: Te veig un poquet...
1: un poquet verdós.
0: Verdós avui.
2: Veresc, n'Abril Ladin, l'any 2002, cantant Skater Boy. O sigui, que és aquest cabells verds.
0: Ah, jo he pensat que, jo què sé, que t'havies fet un
2: que nou look. Que m'havia tornat gòtica, de cop i volta,
0: que
2: no?
0: Que t'havies tenit.
2: No.
0: Sí,
1: jo
2: no.
1: Pensava que havies tornat modern.
0: Tens
2: un... No.
0: Tens un coloret, a més, refrescant d'estil.
2: És un horror, això és un horror.
0: És un poc foratcent.
2: Com que sabeu que enguany hi ha molt de fongs i molt de algues per les piscines i tal, sí. Gràcies per la ambientació.
0: Ja sona.
2: Però en un producte que tenies els cabells, els biquinis i tot, i jo hi vaig arribar a casa meva i un poc més i me paro a plorar, i no hi ha manera de llevar-ho. Per tant, tota la gent que posa aquest producte de les piscines, que avisi.
0: Però saps qui és el propietari i propietària?
2: Sí, però no ho pots dir.
0: Piscina? Clar, no ho pot dir, no. Però saps bé en aquí has d'anar a fer aquesta...
2: A reclamar la factura de la porqueria.
0: Crida crítica.
1: Ha rebut aquesta persona?
2: No l'hi he dit avui encara, perquè...
1: I ho has dit abans en directe, que digue-li a aquesta persona sa cara.
2: Bé, però aquestes coses se diuen personalment. No li diré ara aquí en nom d'esport davant
0: ja
2: tot el Balears.
0: Tot Balears, exacte.
2: Sí.
0: Miquel,
2: Visau,
0: tu has
2: gràcies.
0: Passat bon cap de setmana?
1: Sí,
0: bé, no sé per què
1: sí,
0: demà,
1: sí.
0: Perquè m'està plegat tot el cap
1: vist,
0: de setmana.
1: M'ho han vist, sí. Els dos dies que han sortit.
0: Sí, ja va
2: virginau i me n'he d'anar a piscines.
0: Que estaven plegats, dissabte i diumenge també.
1: Dissabte, bé, vam anar a un concert, m'ho van trobar, i ahir també m'ho van trobar un altre concert.
0: Sí, tot per acabar bé el cap de setmana.
1: Sí, sí. És veritat que els concerts en diumenge pesen els dilluns, però...
0: Pesen els dilluns, bé. Concerts en diumenge i festes en diumenge, o sopars
1: sí,
0: que s'allarguen,
1: qualsevol cosa.
0: Clar, els dilluns sempre pesen, i més si no has aturat en cap de setmana. Però vaja, això vol dir que ho han passat bé. Bé, avui que tenim, Maria?
2: I començarem com cada dia jugant a la batussa de Tèntol, un poble de les Balears. Veurem quin toca avui. Una setmana en què precisament començam la setmana de la Mare de Déu Dormides. Mm-hmm. Dissabte és la Mare de Déu d'agost, dia 15, justament t'ha quedat un dissabte, no tindran lliure, i per aquest motiu s'exhibien una vuitantena de llits de la Mare de Déu en 81 iglesies de Palma i la Parforana, que es podran visitar fins dia 22 d'agost. La mà...

0: Parlarem avui de les representacions de les Mare de Déu dormides o mortes amb en Xisco Vicenç, vicari de patrimoni del bisbat. No sé si vosaltres feis la Mare de Déu morta quan anàveu a la mà a la piscina.
1: Sí, bé. Ah, no deia la Mare de Déu, però...
2: Ja faig és mort.
1: Mort, sí. No.
0: A Felanitza ho diuen així. Fer la Mare de Déu morta quan flotes,
2: sí?
0: Quan fas el mort, sí. Ho diuen així.
2: Ho diuen així. Ja, mira, una cosa com més que m'ha après. Jo faig es morta, quan puc.
0: Jo també ho deia així.
2: Ara faré de Mare de Déu. Ja. Bé, en una setmana en què podrem veure totes aquestes representacions del llit de les Mare de Déu dormides o mortes, en què hi ha moltes representacions diverses, i de fet dijous en coneixerem una de molt singular, una representació que tindrà lloc dissabte a Muro. En parlarem, però, aquest pròxim dijous. Avui parlarem amb el bisbat d'aquestes representacions que es poden veure aquests dies, que són molt diverses i molt singulars arreu. I el nostre electrobro, en Josep Maria Nadal Suau, avui partirà d'una pel·lícula que ha vist aquests dies, però per xerrar de literatura.
3: Fa uns dies que vaig veure una pel·lícula a la plataforma Filmin, està també alguna altra disponible en lloguer, que es titula Un poeta. És una pel·lícula colombiana extraordinària, tan extraordinària que m'ha deixat una mica obsessionat, com podeu imaginar pel títol, Un poeta. És una pel·lícula que parla molt i molt bé de literatura i del món literari, però parla també d'altres coses, de fracassos vitals, entre d'altres. I avui, a Electobro, m'agradaria proposar-vos que veieu aquesta pel·lícula i explicar-vos per què crec que val tant la pena.
4: Óscar Restrepo, un poeta, un soñador.
5: Yo estoy escribiendo un libro.
6: Hay un libro.
5: Yo soy un poeta.
6: Usted es un desempleado.
4: Un fracaso andante.
5: 10,000. Mamá, ahí tiene para usted toda es plata, M20.
7: No, y no me saca el carro.
4: Incomprendido por su tiempo.
8: Va sus cosas y se va. Está casada, la pago yo y no quiero que usted esté acá.
4: Y hasta por su hija.
5: Usted me odia.
9: Es como un niño.
5: Perdón.
4: Pero algo está a punto de cambiar.
10: ¿Han escrito o han leído algún poema?
11: Ella escribe poemas. Churlais, muéstrele.
2: Un fragment d'aquesta pel·lícula que ha vist en Josep Maria Nadal Suau, un poeta i que, de fet, això, l'ha motivat molt a parlar de literatura avui a partir d'aquesta pel·lícula que ha visionat aquests dies. I tenim més coses, Miquel, avui.
1: Sí, avui coneixerem i jugarem a un joc de cartes sobre les festes de cavalls de Menorca, que se diu Jaleo.

0: Jaleo és un joc inspirat en les tradicions menorquines i combina estratègia, rapidesa i diversió. S'hi pot jugar entre 4 i 8 jugadors a partir dels 6 anys. Hi ha cartes com els diferents caixers, el fabioler, la pomada o els gegants, entre d'altres. Després sabrem com se juga.
1: Que divertit. M'encanta.
2: Heu jugat?
1: No.
0: No, encara no hi han jugat.
1: Però esper prest, no?
2: No són menorquins, però hi poden jugar.
0: Segons m'han dit, a Mallorca se pot comprar un grapat de llocs.
2: Sí. Així que... Però hi pots jugar si no ets menorquí,
0: jo suposo que sí.
2: I si no coneixes en profunditat la festa, també.
0: Com és el meu cant?
1: No. A lo millor nedes.
0: A lo millor m'aniria malament i perdria.
1: I fas la mare de Déu mort.
2: Sí. Sí. Bueno, idò, avui, precisament, que és dia Sant Llorenç, fa, atenció, 680 anys que un navegant mallorquí, en Jaume Febrer, sortia del port de Palma cap al riu Daló, que és l'actual Senegal, i avui volem recuperar aquesta figura.
1: Sí, en parlarem a partir de la tercera i darrera hora de Tento, a partir de les 5 de l'hora baixa, amb el filòleg Santanyiné, Cosme Aguiló, de qui aquests dies han pogut llegir un article seu que reivindica i elogia la gesta d'aquest navegant del segle XIV.

0: I d'aquest navegant mallorquí, però descendent de família genovesa i que no ha estat prou reconegut, en tenim una estàtua a la plaça de les Drassanes, de Palma, i també un carrer dedicat al mateix barri de la Llotja de Ciutat.
1: Mireu. Sí, però clar, pot ser que no sigui una figura prou coneguda. El manco en Cosme Aguiló, que ha fet un article aquest dia al Diari de Mallorca, el vol reivindicar en aquests 680 anys que precisament avui fa d'aquesta partida d'aquest navegant mallorquí, en Jaume Febrer, que sortia del port de Palma cap a l'actual Senegal, cap al riu de l'O. I, de fet, es diu que abans dels portuguesos, i això ho coneixerem, ell va arribar a les Illes Canàries. Coneixerem més sobre aquesta figura, sobre aquesta gesta singular i important. I de gestes singulars importants i de navegants o el manco de visitants en parla en Jaume Bernat sempre que ens visita a Turistes de Morrofí. Avui, precisament, ve amb un altre viatger il·lustre que va venir aquí a Mallorca en els anys 30.
2: Hola, viatgers, com esteu? Avui a Turistes de Morrofí xerrarem d'una viatgera francesa, na Claude Derven. La podem definir com una iòmana. Era una enamorada de les illes gregues, però en general de totes les illes del Mediterrani. En els anys 30 va visitar les illes Balears i en va quedar captivada. Va fer activitats molt curioses, com per exemple anar amb una canoa o un caiac per la zona de Prendrach. També va visitar Palma, on va tastar ses encimades. I a Manacor, que vos penseu, no només va visitar ses coves, també va tastar els amargos, l'especialitat local. De tot això i molt més, en parlarem avui, aquí, a Turistes de Morrofí. Atentos.

0: I d'aquestes 3 hores que tenim per endavant aquí a Tèntol per badar, per el Manco Escoltarmós, i a veure si vos agrada. 3 hores que no han fet més que començar, tenim les línies obertes perquè hi participeu.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tèntol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-139-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @tentolib3, al Facebook de Tèntol.
3: O el correu electrònic.
0: Oh, sorpresa!
1: Mireu, avui, Maria m'ha deixat tirat.
0: De fet, quan començava so, he pensat, a menys si me deixin jo tot sol. Menci, hi ha una conxorxa aquí.
3: Ho he de vendeta, això. Home, que bueno, penseu que no me'n recordo divendres. M'heu deixat tirada.
0: Has quedat callada.
3: Home, m'ho vau deixar a mi divendres, tota sola, i d'allò m'ho he deixat tots sols.
1: Bé, molt bé. Ja se tornarà. Ja.
0: Crec que amb aquesta broma podríem
1: estar... No, sí, si hem de començar així, encara queda molt d'agost per davant. Eh?
0: Sí, sí, agost.
3: What goes around, turns around, que diuen Justin Timberlake, sí. I d'això. Bé, que el correu electrònic que és
0: arroba... Oh, surprise. Surprise.
3: Oh, fortesa. Bé, tentol@ivetradio.com.
1: Molt bé.
0: Jo, Fortesa, perquè precisament qui tenim avui el control tècnic és en Lluís Fortesa. Lluís Fortesa, gràcies, Lluís, que dona una camiseta avui de System of Down.
1: Ens va anar a veure.
3: No podia ser d'altre, clar.
0: Sí, faltaria, perquè en Lluís cada setmana o cada 2 dies és un concert diferent.
1: I l'altre dia que li van dedicar la píndola musical a Iron Maiden, justament no hi era.
0: Jo crec que és aquí que seu en el control tècnic, però també és a l'altra punta del món que veu un concert. Lluís, gràcies per ser-hi. Ah, mira.
3: Ah.
0: Ho ha fet ell.
3: M'ho
0: ha deixat en silenci. Directament, vinga, són les 3:23.
2: La rabiosa actualitat.

0: Avui, doncs, ja hi som. Ja sabeu que continuem tot aquest mes d'agost, aquest mes calent, aquí en el joc de la Batussa de Tèntol. Els protagonistes són els pobles d'arreu de les illes. Saben bé que avui Sineu no participa. No, perquè estan de festa i ningú vendria. Però ja sabeu que vos convidam a venir a participar en aquesta Batussa. L'objectiu és que els representants de cada poble vengueu a jugar i faceu el màxim número de puntuació perquè a principi de setembre reunirem tots aquells pobles que hagin obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de les Balears. En tercer lloc, hi tenim Sencelles, amb 79 punts, amb un punt més, en segon lloc, Campos, amb 80 punts. I qui estan al capdavant de la classificació, empatats, són Porreres i Capdepera, amb 85 punts. Molt bona puntuació. Campaners, que dic, Porrerencs i Gavellins. Mm-hmm. Campos també, perquè sí, van en segona posició i recordem, Sencelles en tercera. Però ha arribat el moment de conèixer quin és el poble amb el qual avui juguem a Tèntol.
1: I del poble que passa avui per la Batussa de Tèntol és...

0: Na Maria Hein, il·lustre falanitxera. I doncs sí, avui jugam amb el poble de Felanitx, que és una ciutat i municipi... Bé, un poble.
1: Considerada ciutat.
2: Sí, és que no molta creu amb això.
0: Ara avui... Sí, se considera ciutat, però ara avui demanarem si se consideren ciutadans o de poble. Sí. Bé, és un municipi del sud-est de Mallorca que forma part de la comarca del Migjorn. Es troba entre els municipis de Santanyí, Campos, Porreres, Vilafranca de Bonany i Manacor. I el seu gentilici és falanitxer i falanitxera. I el municipi té poc més de 19.000 habitants, segons les dades del 2025.
2: A Felaní poble són 10.000 i els altres 9.000 habitants estan repartits entre els seus múltiples nuclis urbans, que n'hi ha molts, però són principalment Porto Colom, Sorta, Casconcos, Descavaller i després poden trobar altres llogarets o nuclis manco poblats, que són Cala Ferrera, Cala Serena, Escarritxó, Son Proens, Son Baix, Son Mesquida i Son Negre.
0: Ja n'hi ha. Mm-hmm. I quins són els llinatges més comuns falanitxers?
1: I dos són Adrover, Barceló, Obrador, Oliver i Montserrat, seguits de Rigo i Nicolau. Altres llinatges també habituals són Maimó, Roig, Vicenç, Bordoi, Bennassa, Vinimeli, Rosselló, Vidal, Julià, Mas, Artigues i Mestre.
0: Ja n'hi ha.

0: I l'origen del topònim de Felanitx no està clar, no?
1: No, hi ha dues teories principals. La primera apunta a un origen aràbic del mot, que dirien que pot provenir dels mots felani o falanis, que significa fondal o endinsada. D'aquesta manera, el topònim s'hauria format durant els anys de la denominació de la dominació musulmana de Mallorca i significaria lloc baix, vall o fondal. D'altra banda, la segona teoria diu que el topònim prové del llatí foenum, que és fenàs, i els sufixos alis i ixius, foenalicius.
0: Molt ben dit, classe, Maria.
2: Doncs. Sí, sí. Sí.
0: Gràcies. Un punt per na Maria. I Felanitx ja existia en l'època talaiòtica, ja que va existir el poblat de Sacanova.
2: Així és. Per tant, hi ha hagut presència humana des de fa més de 3.000 anys. Per la seva banda, els musulmans varen desenvolupar una agricultura avançada amb regadiu i així mateix el municipi va esdevenir un centre vinícola molt actiu durant el segle XIX. Es portant via Europa, sobretot a França, fins a l'arribada de la filoxera, que va donar pas a una gran crisi. En tot cas, a partir del boom turístic dels anys 60 fins avui, la principal activitat econòmica del poble ha estat el turisme i, com a conseqüència d'aquest, la construcció, fet conegut com a balearització.
1: Balearització, ah, mira, perdona, no ho
2: sí,
1: he escrit
2: sí,
1: bé.
2: Sí, no està ben escrita.
1: Ah, no, culpa meva.
0: Tu, eh?
2: Bé, no passa res, no passa res.
1: És que jo no soc perfecte, ja no
2: pensava... És dilluns per tothom,
0: ningú.
2: Dilluns per tothom. Ja que, com a moltes altres bandes, la costa i paisatges marítims varen ser invadits en la construcció d'hotels i serveis.

0: I Felanitx en sap de fer festa, en té moltes, com per exemple la de Sant Joan Pelós, que sentim.
1: Sant Joan Pelós de Felanitx, una dansa tradicional i emblemàtica que surt cada 24 de juny, dia de Sant Joan. Representa Sant Joan Baptista mitjançant un jove vestit amb una careta, una corona de llautó, falda i capa vermella i balla per carrers acompanyat de músics.
0: Sí, i la patrona de Felanitx és Santa Maria Lida.
1: Sí, la festa se celebra en el seu honor el 20 de juliol. L'hora baixa d'aquest dia surten al carrer els cavallets acompanyats del Cercaviles, compost per dimonis, caparrots i xeramiers, i es vespre, com no, té lloc una rebel·la.
2: Ara bé, unes festes encara més destacades a Felanitx són les de Sant Agustí, tot i que no és patró. Durant les setmanes que envolten el 28 d'agost.
0: Per benet centenàries, que eren d'important reclam.
1: Sí.
2: Aquest dia fan nombrosos concerts i encara més destacat el Coso.
3: Canta'm el poble fundador, que du per senyeres Sant Salvador. Canta'm el poble fundador.
2: El dia del Sant...
0: Aviat arribarà.
2: Sí, queda,
1: falta molt poc.
2: El dia del Sant moltes penyes surten al carrer, entre les quals destaca la penya El Coso, la qual va ser la primera en celebrar aquesta festa. Aquesta penya es caracteritza per ser la més antiga i per celebrar cada dia 28 d'agost la resurrecció de la famosa Quica, una gallina petita dissecada damunt d'un pal.
0: I com Felanitx no hi ha altre poble, se podria dir, perquè val a dir que Felanitx és terra de bressol de persones destacades com un dels pintors més cèlebres del món, com és Miquel Barceló, o l'escriptor Miquel Boussà, o el ciclista Guillem Timoner, la futbolista Mariona Caldentei, o d'altres personalitats.

0: tinc un refrany per vosaltres. Mira, a Porreres, que ahir érem, a Llora Baixa, Miquel...
1: Sí.
0: I a Porreres diuen Jaco, a Falanich, a Jaquet i a Campos, es Bombet. Quin nom trobeu, el més guapo?
2: Aquest joc crec que ja havia sortit.
1: Sí, sí, havia sortit per mi que era per... Campos.
2: A Campos, pot ser, pot ser. Jo te'n diré un altre que diu així, eh? Deixeu-ho anar a Manacor i la gent que hi coneixeu. De vés Falanich vendreu i alegrareu el meu cos. Això ho deien perquè...
1: Pica.
2: Estaven un poc picats, eh? Amb la gent de Manacor. Menys qui era la capital.
1: Sí, però...
0: Sí, però...
1: Un debat, va, que sí, ja no vull dir res
2: no,
1: perquè rebré.
2: No diran res.
0: No. És un refrany, eh? Refrany popular. I dit i fet, avui juguem amb el poble de Falanich. Tenta. Però ja sabeu que cada dia vos fem una pregunta que volem que contesteu. La d'avui, que és la de cada dia, diu així. Vos demanem aquest estiu pels paragentilicis, és a dir, els malnoms que reben els habitants d'un poble per part dels pobles de veïnat o del seu renom. Renom, no, redol. Quin malnom, això volien dir, reben els falanitxers i falanitxeres?

0: Uns altres falen excés de potada, bé, en Joan.
1: En Joan, en Joan sí, Roig, sí, és cantant.
0: Sí. Sí, sí. Els altres dos són manacorins, això són Saïm. Quin mal nom reben els habitants de Felanitx? Ja ho sabeu, que per jugar podeu respondre de dues maneres diferents.
1: Sí, sí, la primera, enviar-nos la vostra resposta, l'història de l'Instagram del programa, @atentolib3, i la segona, telefonar-nos al 971-13-9900 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-13-9900.
0: Què els diuen els dels pobles de veïnat, els felanitxers? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears. Metsol Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: Passen 7 minuts de les 3 i mitja. Ja sabeu que la pregunta que vos feim cada dia és el pare gentilici d'aquell poble que ve a concursar. És a dir, sabeu què els diuen a les falanitxeres i falanitxers els de Veïnat, és a dir, els del poble de Veïnat, no del Redol, no sé si tenim cap resposta.
1: Avui tenim respostes, sí.
2: Antoni
1: Torretes mos diu quivers.
0: Quivers.
2: Mm. De Quivio, no?
1: I en Ramon mos diu el millor del món.
0: Ah, mira.
1: Deu ser d'allà, supos.
2: No fa de nits aquest.
0: Clar, ja ho han dit, que és un poble... Bé, ara demanarem si se senten ciutadans, que si és una ciutat, si és un poble, perquè, clar, està considerada ciutat.
1: Això
0: també és una pregunta a fer. Però, clar, és un poble, com tots, però és únic, perquè tenen moltes personalitats úniques,
2: I molt de llocs emblemàtics, també.
0: Internacionalment,
2: sí.
0: I reconegudes també dins del poble. Mm-hmm. Vaja, ha arribat el moment, si voleu, de deixar concursar.
2: Vinga.
0: Vinga.

0: Però abans, ja ho saben, ells s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
7: Jo soc Naina Maria Benimelis i som de Felinits.
8: Jo soc Montomeu Bernassa i també som de Felinits.
9: I jo, no, Joana Maria, i també som de Felinits.
2: Som parents? Som casats?
7: No som parents, però sí molt amics, i no som casats.
8: Som molt amics, compartim bastanta vida tots junts.
9: Sí.
3: Vull saber coses tines. On treballes?
7: Ara estic d'auxiliar de producció, una productora de sa cadena, i molt contenta.
8: Faig feina dependent a un supermercat a Cas Concos.
9: I jo som auxiliar administratiu.
10: M'escolta, t'agrada cuina?
7: M'encanta. De fet, he estudiat cuina i cuin moltíssim.
8: Cuin lo just i necessari per no morir-me de fam.
9: Oh, millor no cuina, no m'agrada.
11: Cregui'm, podria escriure un llibre sobre aquest tema. Li volia preguntar què li ve de gust per sopar.
7: Jo, tot el que sigui amb espècies asiàtiques, un pollastre al curri, m'encanta.
8: Jo una bona pasta carbonara.
9: Una pizza?
3: Mai no escolta la ràdio?
7: Pues sempre la duc posada dins el cotxe.
8: Jo quan vaig amb el cotxe amb els altres l'escolt.
9: Això feina.
12: Una actuació extraordinària.
13: Deixem-ho per avui.
14: Moltes gràcies.
0: Naina Maria Benimelis, na Joana Maria Mulet i en Tomeu Bernassa, com estàu?
15: Molt bé.
0: Que compartiu molta vida, heu dit.
7: Sí, bastant.
0: Per exemple, que compartiu.
7: Pues en aquest cas, en Tomeu i jo anem a batucar de plegats i som molt amics i mort veiem quasi 24-7, és com si fos el meu segon fill. I en Joana també compartim batucada, fem, mort vam conèixer allà i de fet mort vam conèixer allà, som amics i compartim moltes coses plegats.
0: Quin temps fa que toqueu la batucada?
7: En el meu cas fa uns 9 anys, ell no fa tant.
8: Jo ara fa 3 anys i mig.
0: Clar, és que hi ha molta festa a Felanitx, és a dir, moltes activitats, molta intensitat de festes, d'associacions, d'entitats.
7: Sí, la veritat és que sí. De fet, els darrers anys s'ha mobilitzat bastant, s'han creat associacions i, de fet, les festes que se fan són recordades. De ja ser verbenes que eren les que els nostres pares sempre presumeixen de ser verbenes de Felanitx, avui en dia que tenim unes festes i uns esdeveniments allà que la veritat és que fa goig formar part d'aquest poble.
0: Clar, és un dels pobles més singulars, el Manco, perquè arrossega un esperit reivindicatiu i crític sempre, Felanitx.
7: Així és, de fet, amb la penya del Coso, ara també les noves associacions que han sortit, els quatre cantons, sempre hi ha hagut molt d'esperit reivindicatiu i això també em fa ser orgullós del poble que som.
16: Que m'hem preu una cosa.
0: Sí, vosaltres, sent de... poble,
16: No anava a dir això, s'ho d'estir. Ell va encès amb aquest tema. Però ja anava a dir que menci, com que sou de Felanitx, menci en l'estiu, mengeu fresques.
9: Claro, sí.
0: Sempre, sempre, cada dia.
8: No, sempre és estiu.
16: Per millor gelats de Mallorca, gelat Neu d'Or.
7: El gelat de Can Llenya, per jo, és un distintiu de cada estiu, sempre.
0: La setmana passada a Saúva m'ho va d'una encimada. No sé si...
17: Aquesta setmana no han començat.
16: No han arribat res.
0: Si no, us heu dit qualque bosseta.
7: Malament, fatal.
0: Perquè ara seria dolçat.
7: Sí.
16: Bé, se l'estiu pot fer la teva gran pregunta.
0: A ciutat, Felanitx, considerar ciutat, què hi teniu a dir?
8: Jo la considero ciutat, també.
16: És gros.
7: És gros, però jo, per jo, el concepte que tenim de ciutat sempre ho veig com un palma, una cosa un poc més grossa. Però jo sempre ho seguiré dint poble, perquè damunt troc que el concepte de poble com que fa més germanor, i per això m'agrada dir poble.
16: Però capital de migjorn, què?
7: Això sí.
8: M'ho puntatgeria, la veritat.
7: Això sí.
16: De moment, Manacor, o no? O això ja tenim
8: Manacor disputes. Manacor guanya.
7: Manacor mos guanya en població, ara, en qualitat, no.
8: I en bon rotllo.
0: Quina és la vostra festa de totes les, que, de totes les manifestacions que hi ha a Felanitx?
7: Sant Agustí, Sant Agustí, 100%.
0: Sí. Tot tres?
8: Sí. Sí.
7: Coincidim.
8: Molt important per nosaltres.
0: Molt bé, idò, i mos hi poden posar. Perquè, sí, perquè han vengut fent un bon equip i han de demostrar que poden aconseguir una molt bona puntuació. Som-hi? Vinga, idò, endavant.
10: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Idò, i tot és començar, i començam amb una primera prova que consistirà, com sempre, en lligar paraules. És a dir, heu d'encadenar paraules.
14: Sí, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Teniu un minut i atendreu un punt per cada paraula encadenada. En quina començam avui?
0: Idò, mira, no sé per què avui començarem per la paraula colom. Colom.
14: Colom,
0: és a dir, que ha de començar
14: una,
0: per
14: un
0: M.
7: Matalàs. Ah, sí. Encara no.
0: Sí.
16: Matalàs?
7: Matalàs.
8: Sobressada.
9: Aigua.
7: Animal.
8: Llum, no sé si com...
16: Sí,
14: sí, sí. Sí.
0: És L.
14: Em ve molt altra vegada.
0: Podeu anar molt llanta.
16: Sí, no fa falta.
7: Vale.
16: No,
7: vale. Mans.
0: Mans. Molt bé. S.
9: Sabates.
0: Una altra S.
7: Serp.
8: Patata.
7: Arracada.
16: Cesat, sempre. Se
14: Cesat, sempre. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Una.
9: Alga.
16: Molt bé.
0: Molt bé. Una altra.
8: Altaveu.
0: Una altra.
7: Ultrasò.
9: Oreo.
15: Tento.
0: Quantes n'han dites?
14: 14. Hem sortit 14.
16: 14.
14: Sí, sí, sí.
0: 14.
14: És perquè cessat sempre, sí, sempre queda.
16: Són roques.
14: Li passa a tots els pobles, no vos preocupeu.
0: 14 bons punts, eh? Sí, heu començat bé, heu començat
14: sí, sí, sí, anant bé, anant bé, anant bé.
0: Au, idò, vinga.
10: D'on m'has dit que és?

0: I d'avui concursam en Joana Maria Mulet, en Naina Maria Vinimelis i en Tomeu Bennassa. Ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts en total, 5 punts per dir de quina illa és i 5 per encertar municipi.
1: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
2: Jo som el que fa de flaner, el que se'n va badocar per fora vila, no? I de qualque manera aquesta primera persona me permet que el meu prisma, la meva òptica, no? Sigui la que amari un poc la visió que jo tenc d'aquesta zona que jo vaig passejant. No? De totes maneres, crec que el meu relat per les noves generacions és un relat un poc fosc.
0: Què diríeu?
3: Tenc dubtes. Jo tiraria per Menorca.
0: Menorca?
3: No ho sé,
4: Jo ara m'ho parlem molt de Menorca.
3: No? Mallorquí?
4: Sí.
3: Ara,
4: de quina
3: poble...
4: pas ja no ho sé.
3: És que he vist coses com catalanes i que com que català i Menorca s'apareixen, els dialectes per això dic Menorca, però no te sabria dir.
4: Jo no me semblava gaire Menorca.
5: Jo crec que tot no és de Menorca.
3: Pues venga.
0: Joana Maria ha desempatat.
1: Dos contra un.
3: Va, de Mallorca.
0: Ha tombat la balança.
3: Mos hem de posar d'acord en el municipi.
0: Som a Mallorca.
1: Men, quines característiques heu vist?
3: De llevant no, ja t'ho dic. No. Descartant el nostre dialecte no és.
0: No és de Flamig.
3: Després, sa E no fa. Per tant, a l'Aro, jo, sa Tavín i sa
4: L'E. No fa molt sa que.
3: Sa que, trobes?
4: Sí.
3: Ostres, tu.
4: L'he escoltat molt marcada.
3: Sí. I de... Quien tampoc pal més sano no és. No fa ser
1: d'avui. Alerta que som a Palma.
4: Sí.
1: No, encara gràcies. Sortireu d'aquí.
0: Se seu dintre la mare i és a Palma.
4: Segurata.
3: Jo deim els lots perquè a Manacor... És que jo no m'ho paré a Manacor, tio. Me diria la meva... Més per dalt. Pollença tampoc perquè no fa sa U ni sa olla.
4: A mi m'han dit que no mos anava a Menorca, però encara hi ha dues allà més.
3: Ja, però això...
4: Quan
3: no
4: marxades...
0: Ui, ara ja partiu de Mallorca.
3: Ara ja... Ai, Ibiza.
4: Te'n pots a conxerre.
3: Ara ja molt liat.
4: Crec que t'ho repiqui més en Ibiza, tenia 5 anys.
3: És que ara ja me fots. Ibiza també, podria ser. Joana, què penses?
4: Ai, Formentera.
5: Havia pensat Ibiza, però...
3: Ai. Ui, ara que canviem. Jo no he escoltat xerrar mai
4: d'Ibiza.
3: Jo diria, és que jo a Mallorca no m'ha sonat a Mallorca, m'ha sonat més una altra illa. Però hem d'Ibiza. Mos tiram.
4: I Formentera.
0: Vol tornar a sentir?
3: Sí, venga.
1: Sí? Va.
0: Venga.
2: Jo som el que fa de flaner, el que se'n va badocar per fora vila, no? I de qualque manera, aquesta primera persona me permet que el meu prisma, la meva òptica, no? Sigui la que amari un poc la visió que jo tenc d'aquesta zona que jo vaig passejant, no? De totes maneres, crec que el meu relat per les noves generacions és un relat un poc fosc.
0: Ara ja ho teniu clar.
3: És que fa molt secret, veure, qualque cosa així, veure. Jo me quedaria a Mallorca.
0: No hem partit d'Eivissa, som a Mallorca.
3: Som a Mallorca.
0: Va, quedam a Mallorca. Ben fet.
1: Vos atreviu en qualque municipi, en qualque poble.
3: És que qualque.
4: És que sé que...
3: Campos, Manacor...
4: Me l'han pensat. Per fer altres paraules que no...
3: Però és que hi ha certes paraules que la
4: sí,
3: millor...
4: Que me fan tornar enrere.
0: I què penses? Molleu?
3: Sí, man.
4: Que no ho sé.
3: Tu digues, també no tenim res a perdre.
4: És que Campos no diria. Bueno, sí, diria per ser que...
3: Però és que fa qualque paraula...
4: Però és que després altres paraules que no me quadren gens en Campos.
3: Pues, a lo millor... És que ara serà un fodenitxet, imagines?
4: M'ho espellen. Un exilion.
3: No, tirant per... Manacor, aquella zona. Sí. Manacor. Pues va. Manacor?
0: Manacor?
1: Va.
4: No serà ni de Mallorca.
1: Vinga,
6: que se mos quedarem sí, fora temps, si no.
1: Mallorca.
0: Per Mallorca, sí. Evidentment. Anàveu bé, per tant, sumant 5 punts de 10. I el Manacor?
1: No.
0: No. No el Manacor.
1: Era cap al Pla.
6: Sí, un altre lloc on fan un pot sequió.
3: És que cap al Pla...
0: Bé, ara sí, l'encertar el mateix ja està fora del concurs.
1: Era Sant Joan.
0: Sant Joan. Heu estat a Sant Joan?
3: Sí.
0: Bueno, bé, sumam 5 puntets d'aquest 10. I per tant, Quants en queden? Quants
6: punts
0: en tenim? De 9 punts. Vinga, que ara ve la més divertida.
7: L'embarbrussi... L'embarbussament.
0: I d'això, sí, ara vos presentam un embarbussament que sentireu i que haureu de dir sense interrupcions ni errades. Si n'hi ha, baixant puntuació.
1: Sí, sí, són 10 punts. Si el deix perfecte i si hi ha errades en Lluís, el nostre tècnic, vos baixarà la puntuació. No sé què vol avui, perquè a vegades mos demana coses per pujar punts.
8: Sortir de festa i de bauxa...
1: D'aquí poc et sento
0: sí, sí, sí, perquè ara...
6: Ho tenim mal de fer,
0: Si
1: vols una casa per Falonitx...
0: A Sineu, us hauràs més en Escoso. Bueno, sí, estàu sí preparats?
6: Venga.
0: Vinga.
9: Entre que tenc i no tenc, t'entretenc.
10: Trobo-vos
11: el cap ben embolicat, això.
10: Entretengut, t'atenc, pensant que tenc i que no tenc.
0: Ben entretenguts, els
1: sí,
0: tenim.
1: Sí.
6: Au, va, qui s'atreveix. Vinga.
1: I hem de fer via perquè... anem malament de temps,
0: sí,
1: avui, jo.
0: Sí.
6: Entre el que tenc i el que no tenc, t'entretenc.
1: Primera part superada. Sí.
6: Sí. Sí. Però... ja no me'n recordo.
4: Tampoc.
6: Però... és que ja no me'n recordo res, m'he quedat en s'entretenc.
4: Sí, jo també.
1: Comença i entretengut, va.
6: Entre el que tenc i el que no tenc, t'entretenc.
1: Sí,
0: sí.
6: I...
1: Entretengut, va.
6: I entretengut... no t'atenc.
0: Entretengut no t'atenc. L'ajudau?
1: No se'n recorda bé, Maria.
4: Vinga't amb entretenc.
0: Tomeu?
1: No.
6: Liau, perquè posar-me els estòrens...
1: És complicat.
0: Digue'l, Miquel.
1: Entre que tenc i no tenc, t'entretenc. Entretengut, t'atenc, pensant que tenc i que no tenc. Era complicat, aquesta. Era complicat. No sé, Lluís.
0: Sí.
6: No sé si quants
1: punts se mereixen
0: avui. Han arribat a la meitat.
1: Han fet la meitat, això sí.
6: La meitat
1: perfecta. Sis. Està bé, està bé.
0: Sis puntets, eh?
1: Podria ser pitjor.
6: El benèvol, el nostre ofertes.
1: No li heu duit res, però... Sí.
6: Vinga. Gelat de canya i anar a Sant Agustí.
0: Vinga, recta final ja d'aquesta batussa.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: I de veure si la sabeu. Ara vos farem dues preguntes relacionades amb Falonitx amb dues opcions diferents de resposta. Cada resposta correcta val 2 punts. Comencem. I ho fem parlant d'un dels edificis més singulars i emblemàtic del vostre poble, el sindicat o celler cooperatiu de Falonitx. Va ser edificat seguint uns plànols de l'arquitecte Ernest Mestre i la façana va anar a càrrec de Guillem Fortesa. Sabeu, però, quin any se va inaugurar aquest celler cooperatiu de Falonitx?
1: Va ser l'any 1921 o el 1931. En quin vol sona més?
4: Jo crec que va ser 21.
5: 21.
4: Me sona més.
0: Sí?
1: 21.
0: 21. I va ser el 21. Molt bé. Canviem de tema. Ara parlam de futbol perquè una de les millors futbolistes del món és de Falonitx, la Mariona Caldentei. Ara juga a l'Arsenal, però on va aconseguir més èxit va ser al Barça. L'any 2020, aquest equip amb la Mariona Caldentei va aconseguir la seva primera Champions League femenina guanyant 0-4 al Chelsea. Sabeu, però, on es va disputar aquest partit?
1: Complicada, aquesta. Va ser a Göteborg, a Suècia o a Eindhoven, als Països Baixos. Què diríeu?
6: Diria Eindhoven, jo. Me sona més. Altres... No sé. Diria Eindhoven, però si voleu canviar...
1: Esteu d'acord, els altres?
5: Sí, vinga.
4: Que jo l'altre diu.
0: Sí? I no. Va ser Suècia.
1: Suècia.
0: Va ser Suècia. Clar, Falonitx peguen fora.
1: Peguen fora.
0: Com en Tòfol Colom, que també va pegant fora.
1: Hauer de Falonitx en Tòfol, sí, no?
6: Clarament.
0: Sí, clarament.
6: De Falonitx a Washington.
0: Claríssim.
6: Si ho diu, si fa la missa.
0: Sí, ara ho diu. Bueno, ha arribat la darrera prova i és la decisiva, perquè aquí sí que podeu sumar molt de punts. Preparats?
6: Vinga.
0: Amb la paraula a la boca. Darrers minuts de la batussa, Naina Maria Binimeli, na Joana Maria Molet i en Tomeu Bennàs. Ara en aquesta prova tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Felanitx.
1: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugau. Es poden tocar amb el nom topònim, nom de carrers, personatges del poble, nom de comerços o llinatges. Men que toca avui.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Personatges.
0: Personatges.
1: Teniu molts de Felanitx.
0: I en teniu molts. Desitjàveu
1: que
0: no es toqués aquesta.
1: Només podia tocar a Felanitx aquesta prova, de fet.
0: Sí, perquè en teniu molts, eh? Personatges.
6: Bona col·lecció, vinga.
0: Qualsevol tipus de personatges.
6: Qualsevol tipus.
1: Sí, sí. Tant conegudíssims com no tant.
0: Conegudíssims.
1: Que conegueu Felanitx.
0: O no, o Felanitx. Vinga. Tens?
6: Comen jo. No, Catalina Solena, que reixeta.
4: Sense en Joan Pelós.
5: Amb dàtil.
1: No m'ho anomenat.
6: Famosos?
1: Fa poc.
6: Vinga.
0: N'han dit una. Ara fa res.
6: Dali.
0: Mollau, mollau. No?
6: Dile, Tomeu,
0: sí,
6: dile.
0: Sí, perquè el minut passa.
4: Ara m'ho surt.
6: Ostres, és que jo...
1: Sobre qui ha estat la darrera pregunta.
0: I mirau que en teniu, eh? De personatges.
1: De futbolista.
6: Sí. Anna Mariona Caldentó, sí, una mascara.
0: Sí, perquè ara hem arrencat.
1: Teniu ciclistes.
6: Sí, sí, oh, sí, escriptors.
0: Pintors. Tios,
1: artistes. Clar, clar.
5: Guillem Timonet.
0: Molt bé, Timonet. Pintors.
1: Un artista conegut internacionalment.
6: Ostres, tia.
0: Ho queda tan blanc, eh?
6: Sí, totalment.
0: Un pintor.

0: Incendi forestal al Puig de Bonany, a Petra, amb dues dotacions i donant suport als serveis d'Ivanat. També hi actiu un foc a Can Morell, on actuen dos mitjans aeris, una autobomba i una vintena d'efectius. Tot plegat mentre a la península l'incendi de niebla a Huelva record ja 20.000 hectàrees, està fora de la capacitat d'extinció i avança cap a Sevilla. A més, a la península els focs de Tírig a Castelló i Navas de Sant Antoni a Segòvia centren la preocupació dels serveis d'emergència. Els tres focs romanen actius i en nivell 2 de gravetat. Les forces de seguretat de Mallorca han celebrat una reunió prèvia al dia de l'eclipsi. La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles, s'encarregarà de la part forana i la mà. Mentrestant, la Policia Nacional i la Policia Local de Palma són qui vigilaran la ciutat, Manacor i ports i aeroports. Tot plegat amb l'objectiu d'evitar el col·lapse i vetllar per la seguretat ciutadana. N'ha parlat Mari Carmen Moyà, agent de l'oficina de premsa de la Guàrdia Civil.
1: Importante también que prevean con cierta antelación ese desplazamiento. Y sobre todo, también nos gustaría recalcar que es necesario o recomendable que la gente compruebe desde su ubicación si este acontecimiento es visible desde ahí, ¿no? Para evitar ese desplazamiento.
0: Coincidint amb l'eclipsi, l'ocupació dels habitatges de lloguer vacacional per aquesta setmana frega el 100% i el preu per nit és un 30% més car que la resta del mes d'agost. Així ho explica el president d'Aptur, Antoni Barceló.
2: Pana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguéssim reaccionat en més temps, segurament haguéssim pogut treure majors preus i tot.
0: Més temes, l'associació conservacionista Arca reclama que les casetes de la Costa del Teatre de Palma, construïdes fa gairebé 160 anys, siguin preservades i rehabilitades dins el projecte de renovació de l'entorn de la plaça Major pel seu valor històric, paisatgístic i cultural. Josep Masot és el portaveu d'Arca.
3: Nosaltres entenem que aquesta sensibilitat és una sensibilitat que s'ha de mantenir per no només per una qüestió estètica, sinó també per una qüestió ètica, vull dir, mantenir perquè és la nostra identitat, és la memòria, i no entrar, a més, en destruir aquest espai, sinó precisament en reconvertir-lo, donar-li vida.
0: A Eivissa, l'establiment d'una quota anual de cotxes que es poden llogar ha posat sota la lupa els particulars que lloguen el seu vehicle privat pel seu compte. El Consell ho considera intrusisme dins el sector del rentacar i ha començat a sancionar aquesta pràctica. N'ha parlat Roberto Algaba, el director insular de transports a Eivissa.
4: Cuando pusimos la regulación de vehículos, que pusimos cupos a los rentacar, ellos nos pedían que qué iba a pasar con la gente que no tenía cupo, ¿no? Entonces nosotros les sentamos en la mesa de lucha contra el intrusismo porque consideramos que el que está alquilando fuera de cupo está haciendo intrusismo.
0: Encara a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut una dona per robar joies en el domicili on feia feina com a assistenta. Se li han intervingut joies per un valor del voltant de 15.000 euros. La víctima dels robatoris va denunciar el passat mes de juliol la desaparició d'aquestes peces. Segons la investigació policial, l'acusada hauria aprofitat els dies en els quals va fer feina a casa per fer-se amb les pedres precioses. I en la plana internacional, un darrer apunt, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat bona part de Colòmbia. L'epicentre s'ha registrat a San José del Palmar i s'han produït danys materials a diverses ciutats. Així hem arribat a les 4:04. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que ja ha sortit a la venda Jaleo, un joc de cartes sobre les festes de cavalls de Menorca.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

0: Començam aquesta segona hora de Tentol. Ja ho sabeu, un programa que té totes les lletres, o que el Manco intentant jugar amb les paraules i les lletres, han jugat amb el poble de Felanitx, que han fet una puntuació que està bé, per haver vengut a participar des de Felanitx. És ara el control tècnic que substitueix en Lluís Fortesa, que ha estat la primera hora, la nostra estimada Marga Cifra, Pollencina, que espero que hi sigui fins a les 6, però com que això és una sorpresa...
1: Ella se riu ella se fa i s'aplaudeix.
0: Sí, quatre manballetes.
1: I...
0: ella, quatre manballetes.
1: I ja espera que plogui, perquè clar, sempre sí. la fi blau, pobreta meva.
0: I d'així fins ara... Sí, Miquel, què volies dir?
2: Que avui no li han dit res, Ana Marga.
1: Tu ja t'ha apagat el micròfon directament,
2: jo,
1: no te vols sentir.
2: Jo m'ha dit, no xerri més.
0: Què li havien de dir?
2: No res.
0: Ah.
2: Res.
1: I d'allò vols dir una cosa?
0: Digues.
1: Però avui estic que tinc ganes de dir moltes coses. L'embarbussament que m'haurà sortit, jo en sé un altre que també diuen molt a Felanitx, o m'ho diu molt una mica a Felanitx, que es tenc i no tenc, me falta i no me falta, i entre una cosa i l'altra, me falta el que no tenc.
2: Més o manco.
0: És a dir, que...
1: aquest era més llarg.
0: Ara hauríem d'afegir aquests 10 punts a Felanitx.
2: 47 punts.
0: 47
1: ara els hi venien tots els personatges quan han sortit, pobrets.
0: Ja ha acabat la batussa. Bé, idò, han jugat amb el poble de Felanitx i ara ha arribat el moment de conèixer de què xerrarem avui.

0: Miquel Junc, Maria Pons...
1: Com va?
0: Com estàveu?
2: Hi som.
0: Hi sou?
1: Hi som, hi som.
0: Sí. No n'han sabut gaires, han quedat col·lapsats amb,
1: amb col·lapsat. Personatges il·lustres. Tenen tant de personatges que sí. No sortien.
0: Sí, no. Hi ha hagut un tap allà.
1: Mira que n'hi ha.
0: Sí, n'hi ha, n'hi ha, n'hi ha, n'hi ha. Sí, en diferències, un poble que guanya la resta.
2: Ara de DJ Titi.
0: Concentració de personatges.
2: DJ Titi.
0: Sí, clar, que hi ha personatges del tipus.
2: Sor Estierco, després de... Ara, quins més han dit? Perquè, clar, venien tot de...
0: No, han dit Sant Joan Palós, també.
1: Sí.
2: Que l'han dit aquí.
0: També es fa la Nietzsche,
1: clar. Sí, sí, l'han contat.
0: Sí, l'han contat, sí, sí, sí. Bé, idò, ha arribat el moment de parlar d'aquest joc de cartes que es diu Jaleo. Jaleo.

0: I doncs, jo, començam aquesta setmana jugant a cartes.
1: Què te pareix?
0: Vos agrada jugar a cartes?
1: M'encanta. O sigui, és una cosa que troc que està en desús, segon com, i me sap greu.
0: Quins jocs sí, t'agraden?
1: Jo som molt bona. No és que m'agradin, és que són molt bona, és escambrit i en espinacle.
2: Ui.
0: S'escambrit un dia haurem de fer un pot de competició.
1: Quan vulguis.
2: Ah, clar, en sabeu, vosaltres. Clar, jo hi jugo poc.
0: Jo també fa temps que no hi jugo, estic desentrenat.
1: Jo no.
0: Som... Ara entrenaré només per guanyar l'Oriol.
2: Som un patata, per joc de cartes.
1: Te pega, perdona que t'ho digui.
2: Sí, sí, bastant, però bastant, eh? Bastant. Els meus amics ho coneixen, ho saben.
1: Bé.
2: Però quan m'hi pos, llevar per gust.
1: No se te pot donar tot bé, oi?
2: No, no, no. Però ha d'arribar aquest moment de passar gust, perquè evidentment, com que són tan patata, que no per gust de tot d'una, però bé.
0: I avui
2: me'n vull molt, també. Eh?
0: Volem deixar d'un joc de cartes nou, que ja com ha sortit a la venda, Jaleo, aquest joc basat en les festes de cavalls de Menorca.
1: Jaleo, que és un joc inspirat en les tradicions menorquines i combina estratègia, rapidesa i diversió, com Tentol, ben igual, i poden participar entre 4 i 8 jugadors a partir de 6 anys.
0: Segons els seus creadors, és molt fàcil d'aprendre i molt divertit jugar-hi, així que Celestí, no tindries problemes.
1: Fàcil
2: i
1: divertit.
2: Fàcil d'aprendre. Sí, tot es posa així.
0: I les partides duren entre 15 i 20 minuts.
1: I tampoc, no, així ja no te fa col·lapsar cap. I trobareu cartes com els diferents caixers, el favioler, pomada, gegants, entre d'altres.
0: Coses molt, molt de Menorca, no?
1: Idiosincràsiques d'allà.
0: Després els seus creadors mos explicaran més coses de les normes d'aquest joc, però primer hem volgut saber l'opinió d'algunes persones que ja hi han jugat a Jaleo.
1: Ah, sí?
0: I les volem escoltar.
3: Vam fer una xalada jugant a Jaleo. Sí, sí, m'ho va sorprendre molt aquest joc tan complet, amb tant de detalls sobre la festa, els gestos, els protocols, la junta, refrescar, pensar a veure com era la junta. Bueno, l'han trobat molt complet. I molt divertit.
4: A jo, el que a mi m'ha agradat del Jaleo és que les cartes són paritàries, que hi ha homes i dones, que tenia que ser senyor, com senyora, fadrí, com fadrina, m'ha encantat. I m'ha agradat molt també la part de la sortilla, de les avellanes, trobo que ho fa molt divertit i molt entretingut. I m'ho vaig passar molt bé, tant jugant en família com jugant amb els amics.

0: prosperitat que té aquest joc, molt important, m'ha agradat aquest punt. Bé, no sé si vosaltres heu anat de jaleo.
1: No hi he anat mai.
0: No m'ho heu
2: sí.
0: dit?
1: Mai, mai.
2: De jaleo, sí. Sí.
0: No, és a dir, a Menorca, però.
2: A Menorca, no. Bon.
0: Però, Miquel, el que t'agrada és una festa.
1: He anat a Menorca, però no he anat a Can Jaleo.
2: Vinga.
0: No m'ho puc creure.
1: Qualque dia, si m'ho convido.
2: Clar,
1: mira,
2: anava a dir. Perquè
0: he quedat estorada, ara.
2: Perquè no hi anem.
1: Podem fer un temps.
2: Què més, però no sé com ho hem de fer.
0: T'imagines, per l'any que ve?
1: Si jo no sé si arribaríem al programa.
0: Mai, no diguis això.
2: Bé, també ho podem proposar.
0: Sí. Sí, sí, sí. Com a tasca pendent, quedo. Vinga. Bé, i na Teresa, propietària de Mimbres Joguines, ens ha contat que la seva botiga, el joc de Jaleo, han volat.
3: Nosaltres, des del primer moment que vam veure que publicitaven el joc de Jaleo, ens va fer moltíssima il·lusió i ja vam contactar amb ells per poder tenir jocs aquí a la botiga de Maó. El joc aquest m'ha agradat moltíssim, em sembla que és de molt bona qualitat, té unes il·lustracions que estan superben acertades i és un joc molt familiar, vull dir, en plan molt divertit, de les nostres festes, i l'acollida està boníssima. M'ho han quedat sense res en una setmana i això que em van demanar moltíssims i m'ho van quedar sense tot d'una. Ara esperem que prest puguem tornar a tenir i la gent de Menorca que s'ha quedat sense pues, aquest Nadal pugui jugar a Jaleo. I la gent de fora pues, també els hi ha fet molta gràcia i també n'han venut per gent de fora de Menorca.
1: I atenció, perquè hi ha gent que viu als Estats Units, que ja ha jugat a Jaleo,
2: ah.
1: I ara vol que li enviïn un exemplar d'aquest joc fins allà.
2: Cap allà s'ha dit.
0: Mm-hmm. Mare meva.
4: Hola, em dic Marta, i visc a Estats Units amb el meu marit i els meus fills, en un poble petit a les afores de Filadèlfia. Aquest estiu vam tenir l'oportunitat de venir a visitar la família i els amics, i una de les coses ben xules que vam poder fer va ser fer algunes partides al Jaleo, i la veritat és que ens va encantar. De fet, el meu fill gran, en Pau, que té 9 anys, tot i no saber res de les festes menorquines, ho va enganxar de seguida i li va encantar. De fet, és que no parava de demanar-nos que seguíssim fent més partides. Ara, un cop ja tornats, encara no tenim el joc, però esperem poder-lo aconseguir ben aviat per seguir jugant i seguir aprenent més coses de Menorca. Moltes gràcies. Adeu!

0: Aquest joc de Haleo, que sé que moltes ganes de jugar-hi, i en volem parlar precisament d'aquest joc de cartes amb els seus creadors, i un vos sonarà, el coneixereu, i bé, és en Joan Martí, presentador d'informatius d'aquesta casa, d'IB3 Televisió. Joan, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: I també creador,
1: molt bé, saps, tio,
0: presentador d'informatius i creador d'aquest joc.
2: Quina il·lusió, eh?
1: Sí, sí. Mira, coses que mai t'imagines que faràs, resulta que els fas. I sí, mira, un joc, una idea que va sortir... No en sa calor d'estiu, que és quan hi ha els Haleos, sinó més bé en sa fresca de l'hivern, per Nadal. I d'aquella idea ha sortit aquest joc, aquesta iniciativa, que ja està a la banda i que estem molt contents.
0: Però clar, quan se vos acut, perquè no sé si moments de redacció, de fer feina preparant l'informatiu,
1: no,
0: o més feina de matinada, de matí de prest, de vespres...
2: Jo crec que enyorant-se per lo que diu, no? Si era Nadal, devien ja dir, ai, és Haleos.
3: No.
1: Clar, mirau, no, tampoc va ser enyorant-se. Va ser perquè jo tenc un nebodet que llavors tenia 5 anys i va venir era el novembre, de visita, com solen fer regularment els familiars, de venir a fer un cap de setmana amb son pare i sa mare a Palma. I quedaven nosaltres i son pare i sa mare sortien a sopar, bé, això que feien, no? I nosaltres jugàvem amb ell a cartes, i jugàvem a un joc de cartes, i m'han donat compte que jugant a cartes ni miraven tele, ni mirava mòbil, ni mos demanava mòbil, i realment s'ho posava bé ell, i mos ho passàvem bé nosaltres, en família. I mos ho passàvem molt bé. I arran d'això, d'aquell dia, vaig dir, no sé per quin motiu, se'm va encendre una bombeta i dic, he de pensar en alguna cosa que tingui certa identitat que jugant amb ell li pugui explicar. Val? Per ser un poc, no sé, per ser un poc més didàctic, o que no es tracti simplement de jugar per jugar, no? que tampoc sigui molt complicat. I pensant, no sé per què em va entrar aquesta corolla, pensant vaig dir, Joan, has de crear el joc de cartes de Haleo, emprant les figures de les festes de Menorca, no? Les cartes, la baralla tradicional, surt de l'amo, surt de dona, hi ha cavall, està... Però dic, ostres, que tingui certa identificació en la cultura més nostra, més arrelada. I va sortir un poc pensant, primer, el joc de cartes de Haleo, i a partir d'aquí, durant molts dies, moltes setmanes i molts dies, pensant com podrien ser les normes, que podrien fer, si hem de tirar més cap a la part més didàctica o més lúdica... I va sortir això, una mescla de tot, una cosa més didàctica, una cosa més lúdica, una cosa divertida, que te fa pensar, que has de tirar també de picardia, de punyeteria, perquè l'altre no faci una cosa que tu esperes que no faci o que faci, i res. I així va sortir Haleo. I dic Nadal perquè durant tot aquell mes de novembre, que jo vaig pensar, va arribar Nadal i li vaig plantejar a la família. Truc unes cartes que es diuen Haleo i les han de provar.
0: I va-ho jugar.
1: I primer van fer les cartes, així van fer 4 borratxoros nosaltres, donant representació a cada carta, i van jugar. Van començar a jugar amb família, amb cosins, i a poc a poc, pot estar bé, pot estar bé. I si en lloc de fer això, aquesta carta fa allò, i a partir d'aquí... Dic, ja està, això és un joc com Déu mana. I el van tirar endavant i vaig contactar amb el Bernier, que és un gran il·lustrador, dissenyador i a més és cosí meu, i dic, és que ho tenen tot, que he d'anar a cercar més, ho han de posar en marxa. I el vaig cridar, dic, Albert, i va dir, que ja ho dirà ell, ho va dir.
0: I doncs, també l'han telefonat nosaltres en aquest cosí teu i dissenyador d'aquestes cartes, perquè clar, quan vareu jugar en aquesta provatura que vareu fer amb família, supos que no sé si eren cartes de cartolina, però encara no eren les cartes definitives, però ara sí que ja...
1: No, i a més ell no hi era, ell no ho sabia encara, eren cartes que eren de cartolina, però no eren aquests dibuixos, que són molt manco, però primer ho vaig voler provar, els primers que ho van provar van ser... amb els germans, amb la dona, amb un pare i amb ma mare, i amb els més íntims. I llavors, Dic, jo crec que sí, que això funciona i pot funcionar bé. I a partir d'aquí va ser quan vaig contactar amb Albert i pues, ja la segona cridada, a la segona jugada, ja sí que va participar en el joc.
0: I d'un joc familiar que ara se pot fer universal. Albert Mir, com estàs?
3: Hola, bé, vosaltres?
0: Bé, i tu? Com vares acceptar de gust aquesta convidada a fer aquest disseny d'aquest joc de cartes, Caleo?
3: Quan en Joan m'ha dit de quedar, m'ha dit tot d'una. No és per cosa d'audiovisual, però és per cosa d'audiovisual, també. I ja, clar, vaig arribar allà i no sabia per on m'anava. I quan m'ho va mostrar, abans de dir-li tinc ganes de fer-ho, tinc ganes de jugar, quan m'explicava el joc. Abans de dir que ho vull dibuixar, jo vull jugar això. I que, clar, així va ser com per tot una lògica que sigui a fer aquest projecte.
4: I quins són els processos que s'han de fer per dissenyar aquestes cartes d'un joc com aquest? Quant de temps t'ha duit tot això?
3: Bueno, hem estat fent feina durant tot l'hivern, pràcticament. M'ho va dir per Nadal, final de desembre, i jo crec que era final de gener que ens vam posar, i fins a abril, que hem estat dibuixant i acabant de polir detalls de les cartes. Però si comences amb qualsevol paper, jo sempre tinc papers i jo per un dels taules i a qualsevol moment aprofit per dibuixar coses, i anava fent dibuixos fins que vaig trobar les primeres cares dels caixers, que era el que m'interessava trobar primer l'estil de les cares dels caixers, i a partir d'allà després fer tot l'altre, la sortilla, la cocabamba, la canya, la coreta, tots els objectes que surten a les cartes. Però el primer era trobar l'estil que volíem dels personatges, diguem, més importants. Mm-hmm.
2: I això, si un no ha anat de Jaleo, pot jugar? És a dir, en tots aquests elements idiosincràsics de Menorca i de les festes, es pot entendre o s'ha de fer un poc...
1: Sí.
2: Digue, Joan.
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè cada... O sigui, tu pots jugar qualsevol joc de cartes sense entendre la cultura d'aquell lloc, si el joc de cartes té unes regles, unes normes. Uh-huh. I això és ben igual. Tu has d'aconseguir fer la combinació de sis caixers, que diguem, de sis caixers en càrrec, però cada caixer, que diguem, o cada... has d'aconseguir una figura de cada palo, que es diu en castellà, no? Uh-huh. Per tant, una vegada aconsegueixes els sis símbols, per dir-ho de qualque manera perquè mos entenguem, els cinc símbols de cada carta, ja tens una combinació guanyadora. I després, les normes que impliquen les cartes d'acció, com el gin de llimonada o la pomada, els correbraçats, les avellanes... Maldament tu no sapis que a Ciutadella i a Ferreries, després del jaleo d'esborn, o després del jaleo del dissabte i del diumenge de matí, se tiren avellanes, maldament tu no sapis això, si saps que les avellanes, el joc de jaleo, representen un intercanvi de cartes amb un altre jugador, ja està. No importa saber que les cartes se tiren després de jaleo del dissabte, per exemple. Uh-huh. Sí, si pot jugar qualsevol persona del món, pot jugar a jaleo. Uh-huh.
0: Clar, i quin temps dura una partida?
1: Les partides estan pensades, uh-huh, que s'ho va mirar també ben Albert, després, que no superin mai els 20 minuts.
0: O sigui, has dit que és àgil.
1: En 6 persones, que és l'ideal... Clar, hi ha moments de molta tensió, de molt de riure, se comença una cosa, però a poc a poc puges la tensió perquè se van robant cartes, hi ha certs moments en què un jugador es pensa que està a punt de cridar jaleo i li tiren unes avellanes, li roben una peça clau i salta persona que anava bastant enrere per picardia o pel que fos, guanya la partida. Però això no passa mai de 20 minuts, 15, 20, 20 minuts.
0: És a dir, que...
1: I clar,
0: digues, Joan. No, digues. Anava a dir, que en un cap vespre se poden jugar moltes partides, anava a dir.
1: Sí, i d'això es tracta. Són 6 jugadors, ara guanya un, en feim un altre i guanya un altre, ara en feim un altre i anem sumant punts, desempatant. Fa que siguin partides ràpides i també, que això és molt important amb el joc de cartes, que vagi creixent les ganes de... aquella revenja, no? Que deixat, no, aquesta l'he de guanyar jo, perquè ara la tenia guanyada. Com pot ser que no l'hagi guanyada si estava a punt de cantar jaleo i me l'han robada en el darrer moment? I això augmenta aquestes ganes, aquesta competitivitat sana sempre, que fa que hi hagi damunt d'una taula.
2: M'encanta això de cantar Haleo, digues, sí. Albert.
3: A més, quan t'han jugat, es veu que quan tu cantes Haleo sempre en surten dos o tres que anaven per una. I sempre n'hi ha que van per una. I enxeca molt i sempre dir, vinga, va, aquesta la vull anar jo. I,
4: això te fa jugar una altra partida, encara.
3: Sí, exacte.
1: clar. Així és. I estava a punt, la pròxima la guanyo jo. I la primera tampoc la guanyes, però... És així.
0: Clar,
1: sí.
0: Quan dius que s'ha pensat la vares fer per Nadal, xerran d'aquest Nadal passat, quin temps t'ha duit o vos ha duit de feina aquest joc?
1: Bueno, mira, és que certament, o sigui, el més laboriós ha estat després la feina de l'Albert de dissenyar les cartes. Per exemple, dissenyaves que sí senyor, me l'enviava, què trobes? Perquè clar, ell viu a Ferreria, jo visc a Palma, i mos anàvem comunicant pràcticament cada dia, unes quantes vegades, intercanviant idees, ell creava els dibuixos, i sí, està bé, tal, un poc més així, un poc més d'aquella manera, els colors, m'agrada aquest color, tu t'agrada? Sí, m'agrada, tira'm endavant. Clar, cada carta du certa feina, però també és el que a mesura que no fos anaven creant les cartes, però que a mesura que no les anava dissenyant, també anàvem fent partides i també sorgien noves idees. Per exemple, ara s'arronsa, és una carta destructora que fa que un capgiri la plaça, que dit, no? Quan un cavall entra a plaça i arronsa, 10 o 12 se'n poden anar per avall, no? Però volíem representar això en una taula. I en un principi, jo havia pensat en aquesta carta, amb una arronsada, però no era tan destructora. I un dia jugant, en família, un altre cosí, dieu, la ronça no pot ser tan poc destructiva, la ronça ha de ronçar fort. I a partir d'aquí, la ronça va agafar un altre caire dins el joc, que ara, de fet, la ronça no és la carta més important, però és la carta que tothom vol tenir perquè no li passi a ell, perquè la pugui tirar a un altre i sigui l'altre, o sigui, pot ser la persona que fa ronçar la plaça, que digueu. I a partir de jugar, i anar dissenyant, sortien noves idees, i noves idees d'il·lustracions també, i a poc a poc, doncs, mira, des de principi de final, principi de gener, que ha dit Albert, quan ja van tenir idea de que la feien fins, te diré que fins a maig, que ho va enviar tot a imprimir, fins a aquell darrer moment encara hi havia canvis.
0: Bé, però...
1: I sí, doncs, mira, 6 mesos, pràcticament, de 5 mesos de feina constant, de canviar i tal.
3: També canvis de disseny que sortien a partir de les partides.
4: Clar, també.
3: Perquè les cartes dels caixers, que són les que han de guanyar, a una partida van dir, no sabem quines cartes tenim, perquè no veiem el símbol de quina carta.
1: Exactament,
3: és. Sí. Això va sortir amb una partida d'aquestes així de prova, i a partir d'aquí vam posar el símbol de petit, d'alta allà a l'esquerra, perquè quan tinguessis la mà, tu vas veure totes les cartes que tenim i sense haver d'obrir tot el ventall, diguem. Són detallets. Exacte. Que van sortir i així que van jugar.
1: Clar, per això és el moment en què jo deia que pot jugar qualsevol persona del món, perquè com estava al principi, que després van evolucionant, potser sí que era important conèixer un poc de les festes.
0: Clar.
1: Saber que tu pots tenir caixer senyor, però no pots tenir balla, que si tens balla no pots tenir senyor, però clar, posant els símbols a cada carta, fer que hi hagi diferents palos de la baralla, que diguem, fa que tu no hagis de menester, no sigui necessari saber que a Ferreries no hi ha senyor i que el senyor només és Ciutadella. Tu has de tenir o senyor o balla, un dels dos, i ja t'ho marca el símbol. Abans no, abans havies de saber que no hi podia haver senyor perquè el senyor només representava Ciutadella. I ara no, ara d'aquesta manera, que en el joc de cartes, a la caixa ho indicam, inclou versió Ciutadella. Però simplement per aquestes petites coses, no? Perquè tu pots jugar amb, dir, juga amb el caixer senyor i es balla el descartam. I fa que pugui jugar coneguent bé la cultura, però també pot jugar bé sense conèixer la cultura.
4: I ara, si m'ho ha fet gana jugar, on el poden trobar en aquest joc? L'han de comprar per internet? El poden trobar a botigues físiques? Com ho han de fer?
1: Albert, com ho dèiem, això?
2: Ai.
1: Han fet curt. Ja van dir al principi que han volat tots els jocs.
2: Ha tingut un èxit inesperat.
1: No el tens jo. O sigui, van fer una edició limitada, sí. Pensant que, bueno, que en tindríem per tot aquest estiu i si anava bé l'any que no en tornaríem a fer, però, clar, és que van arribar dimarts passat i és que aquest dissabte en quedaven, però que eren 6, una botiga de moc que ja no queden, crec. O sigui, estem molt contents perquè, a part de que li ha agradat a la gent després ens ha dit que s'ho passa bé i xala jugant i que és una manera d'estar en família, entretinguts, sobretot que els hi fa estiu, perquè siguin de quin poble que siguin, els representa i poden jugar. I ara sí, han demanat una altra tirada, una altra edició un poc més llarga, perquè tota la gent que ha quedat sense, el manco ho pugui provar i puguin jugar.
0: Clar, ho ha arrasat.
4: Ho hem d'esperar.
2: Que bé, bueno.
0: I serà aviat?
1: Bueno, no, estem contents, ha anat bé. O sigui, potser en véssim fent més, n'haurien sobrats, però així, els que han fet, molta gent l'ha aconseguit, ha estat en venda pràcticament per tot Menorca. A Palma encara hi ha dues tèrbes que n'hi ha, que mos han demanat i ells són, també n'hi ha a Artà, a Artà també hi ha una colònia d'artesans que vaig agradar molt les festes de Menorca.

0: Però crec que també, no sé si m'han dit l'altre dia que se'n havien anat, no sé si en deuen quedar qualcuna o no, però també ha funcionat molt bé a Mallorca i per això és que estem super, super, super satisfets.
1: I de Joan Martí i Albert, mira, haurem de fer una partida d'aquí a
2: Sí,
1: Tento
2: sí.
1: qualque dia, ara
2: Ah,
1: quan hi
2: ara
1: hagi
2: això
1: aquesta
2: m'ho has
1: reedició.
2: agafat en vacances ja,
1: Sí,
2: perquè si no,
1: clar.
2: jo venia a l'estudi amb el joc
1: Bé, setembre,
2: a fer
1: setembre,
2: molt
1: eh?
2: jugar a
1: Per setembre
2: jaleo.
1: sí, per
2: Ah,
1: setembre
2: setembre
1: quan comenci ja el nou curs,
2: fem una
1: eh?
2: partida.
1: A setembre
2: A
1: fem una
2: setembre fem una
1: partida, eh?
2: partida.
1: Perquè si és això, si són pim-pam, si duren poc,
3: Quina
1: està bé.
3: bola, jo
1: Sí.
3: ja tinc ganes de jugar.
1: Sí. Bé, vosaltres dos, perquè Miquel i na Maria són bons jugadors de cartes.
3: Sí,
1: Jo
3: sobretot que sí.
0: El que passa que primer
1: Jo
0: estaria bé, sí,
1: fluixeig.
0: que ha estat en Miquel, que ha dit que no havia estat mai a un jaleo de
2: No, sí,
0: Menorca,
2: no, no hi
0: que
2: he
0: seria
2: estat.
0: primer que passessin per aquí a
2: Si
0: veure
2: me convidau
0: el que
2: sent
0: se pren.
2: Bartomeu, jo venc, eh? No.
0: No, està fet.
1: Sí, Miquel va allà on el convida.
3: I tant.
2: Exacte,
0: Miquel,
1: Joan.
0: tries les botes.
1: I dai, enhorabona per aquest joc de cartes inspirat en els jaleos menorquins i sobretot per alegrar i entretenir les cases d'arreu, no només de Menorca, sinó també de totes les illes i d'arreu, perquè fins i tot
0: No,
1: als
0: dels Estats
1: Estats
3: Units.
1: Units el volen, el reclamen.
0: Ho has vist? Ja
1: Sí.
0: hem creuat frontera, ja.
1: Sí.
0: Bé, no, gràcies a l'Albert, sobretot, per haver confiat i haver volgut fer aquestes il·lustracions, i gràcies a vosaltres per haver parlat i haver dit bueno, que vaig a fer una partida un dia.
1: Exacte, això mateix. Gràcies a tu, Joan, i una ferrada. I
0: Una
1: Albert,
0: abraçada a tots.
1: Mir, moltes gràcies també.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I enhorabona, una ferrada.
4: Igualment.
0: Adéu.
3: Gràcies,
1: Adéu, adéu.
3: enhorabona.
0: Adéu. Adéu.

0: Pento.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa per molta
3: que?
4: Calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: Man, no ho sé jo.
5: Però
4: quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. El Lectobró amb Nadal Suau.
4: Són les 4 i 33 minuts. Josep Maria, Nadal Suau, com estàs? Benvingut.
6: Com estàu? Què
4: bé,
6: tal?
4: I tu?
6: Com va? Molt bé.
4: Que bé, passes bon estiu.
6: Sí, home, sí. T'ho diràs. Us estic parlant des de Berlín.
3: Ah, que t'apareix.
4: Bona cosa, no ets a Madrid, ets a Berlín.
6: Sí, som a Berlín, som a Berlín.
4: Que bé.
6: On s'està fabulosament.
4: Clar, fresquet. El manco més fresquets que aquí.
6: Vaja, sí, més frescos que aquí, seguríssim.
3: És fàcil.
6: Sí, efectivament. I depèn una mica de... Té tot un cicle de temperatura al dia aquí, no? És a dir... fresc de vespre i de bon matí, al migdia pot ser una cosa una mica més càlida, però superagradable, i la ciutat és espectacular, sí. De veritat. Que estic molt content, passaré aquí unes setmanes.
4: Que bé, setmanes.
6: Superbé.
4: En plural,
6: sí,
4: que bé.
6: Sí, bueno, és un plural poc enganós, perquè setmanes vol dir dues, no vol dir...
3: Un parell mallorquí.
6: Efectivament. Sí. És un parell absolutament... en fi, la RAE l'accepta totalment.
4: Sí,
6: no?
4: Exacte. Sí. I ens deies que sí, aquest dia està refrescat amb una pel·lícula que has vist, un poeta, que t'ha encantat molt. Bé, que t'ha
6: sí,
4: encantat.
6: M'ha agradat molt. L'heu vist? M'ha encantat.
3: Ai, mira, jo just la vaig afegir a la meva llista de... Bé, pot dir la plataforma, no?
4: Sí.
6: Jo crec que
3: De
6: sí.
3: Movistar Plus, la vaig afegir ahir, pensat. Que l'havien posada, i vaig dir, ai, l'he de veure, però no tenies temps. Per tant, jo t'escolt, però no te passis amb els espòilers.
6: No. Ho he pensat de tal manera que efectivament, i com bé dius, no hi hagi espòilers argumentals, més enllà de que aquells que ens escoltin es puguin fer una idea de per on van els tirs, però la trama, per entendre'ns, no us l'espanyaré gens de mica. Efectivament, és una pel·lícula que podeu trobar a Movistar, a Filmin, i segurament alguna altra plataforma més la podeu llogar, però vaja, en fi, sigui com sigui, ha arribat a plataformes fa molt poquet, després d'haver passat per el mes d'abril per les carteleres del país amb prou èxit.
4: Sí.
6: És una pel·lícula que ha funcionat bé. Se titula Un poeta, record. El director és el colombià Simón Mesa Soto, la seva segona pel·lícula. És un tio més o menys de la meva...
4: quinta.
6: De la meva generació. Una mica més jove, és del 83, va néixer a Medellín. I jo crec que ha aconseguit amb aquesta pel·lícula, a banda de que la pel·lícula ha funcionat molt bé arreu, ha anat a molts festivals, Sant Sebastià i Cannes, entre d'altres.
4: Clar, se va estrenar jo... a Sant Sebastià, no?, l'any passat.
6: Sí, efectivament. Vull dir, de fet, el setembre del 2025 ja va haver qui va poder veure-la, aquells que varen estar en aquell festival a la Ciutat del Nord de la península. Però vaja, jo crec que més enllà de que, de que en aquesta temporada cinematogràfica de pel·lícula hagi funcionat, té tota la pinta de quedar-se a viure entre nosaltres, és a dir, de clàssic, no? De clàssic instantani. Perquè és una pel·lícula que té moltíssim de, que té moltíssim d'encant i que al mateix temps jo crec que té molta veritat també. La història és la següent, no la història, sinó el plantejament inicial per entendre'ns és el següent. Nosaltres seguim algunes passes en la vida d'un home colombià que nom Oscar Restrepo, un tio que deu tenir potser uns 50 anys, i que és un gran aficionat a la poesia. No un aficionat, és un apassionat de la poesia. Va ser un jove poeta, més o menys, diríem, en fi, una certa promesa en el seu país de la poesia de, més, de prestigi. Però després de dos llibres publicats i premiats quan era molt jove, no ha tornat a fer res. I ha anat esdevenint a poc a poc un personatge, doncs una mica, bé, jo crec que se pot dir més o menys clarament, un fracassat, és a dir, un senyor, un senyor que viu amb sa mare, no té feina, tampoc en vol tenir, perquè com que ell és poeta i sa poeta és una cosa molt important, doncs no? Millor això que no podrà ser fer una feina que no li fa ganes, beu massa...
4: Se sent com un incomprès, no?
6: Sí, ell se sent un incomprès i jo crec que, en part, la gràcia de la pel·lícula és que, en part, el personatge efectivament és un incomprès, però, d'altra banda, també és cert, fa una mica de peguera, per entendre's, no? És a dir, estàs a mitges que l'entens i simpatitzes i a mitja que dius, bueno, mo, ja...
3: I li agrada sí, com està tenim... malament, no? Aquest d'artista torturat, típic.
6: Efectivament. Talment això és el que li diu a una escena un personatge, una germana seva que li diu, bueno, ja està, no? A tu t'encanta pensar que ha caigut sobre teu una maledicció perquè ets un poeta i un home d'una gran sensibilitat, però el que passa, hi ha un moment que hi diu, jo és que jo soy un poeta, i li diu sa mare, no, tu eres un desempleado, no? Surt a cercar feina d'una vegada, home, no?
4: Bé, és una estiradora, és. Sincera.
3: Sí. Ja va bé, a vegades.
6: Efectivament. Llavors, la pel·lícula, bueno, i la pel·lícula parteix d'aquí i hi ha un moment determinat que ell, que aquest protagonista descobreix a una joveneta, una jove alumna de 15 anys, que a ell li sembla que té molt de talent. Molt de talent literari, s'entén, no? I la vol, diríem, la vol ajudar a aconseguir un premi, que els poetes importants de la ciutat pues, doncs, li facin cas i que ella pugui tenir d'alguna manera una trajectòria doncs, una mica...

0: que pot ser amb més fortuna que no la que ha tingut ell. El que passa és que això és una mica la il·lusió d'aquest Òscar Restrepo. L'alumne, pel seu costat, resulta que és una nota que sí, li agrada escriure coses a vegades, però en realitat ella, aquesta història de ser una gran poeta, li és una mica igual. El que ella vol és una vida molt més senzilla.
1: Ella
0: no?
1: vol aprovar la signatura i ell vol ser un sensei.
0: Sí, exactament. Ell vol ser, talment, ell vol ser un sensei. És a dir, ja que no he pogut ser un gran poeta, doncs seré el manco, el mestre d'una gran poeta. Me colaré per a la història de la literatura per darrere. I l'altre vol pintar-se ses ungles amb ses amigues i tot una que pugui posar-se a fer feina i tenir un home i dos fills i ja està, no? Bueno, ja, i aquí ja m'aturo d'explicar quines més coses passen. De manera que us queda moltíssim de marge per descobrir coses i accions a la pel·lícula, no?
2: Clar, l'han de veure.
0: Però, exacte. Però quina mena de pel·lícula és? Doncs bé, és una d'aquestes pel·lícules que en gran part la podríem caracteritzar com una comèdia,
2: sí.
0: Però després de sobte te pega uns cot de puny que te quedes tocant, no? És a dir, té el mateix cot de puny o, en fi, o cops de plorera, no? Sí. Vull dir, és molt emocionant també. Clar, per què és divertida? Bueno, per un costat és divertida perquè fa moltíssima de conya, diríem, a costa de, doncs, de gent com jo, sense anar més enfora.
2: Sí.
0: Vull dir, de la gent del món de la literatura, no? Mm. Vull dir, fa molta broma sobre doncs, les expectatives que la gent de la literatura té, com de seriosament s'aprenen ells mateixos, però en contrast amb com de mísera és moltes vegades la vida de tothom, però també de la gent que escriu o que es consideren poetes, no? I més concretament, fa molta broma, diríem, d'allò que s'anomena la pornomisèria. No sé si coneixeu aquest terme, però fa la pornomisèria fa al·lusió... Anem a veure. S'aplica quan algun creador o periodista o novel·lista o director de cinema s'acosta a les realitats menys afavorides, sovint de continents pobres com l'Àfrica o les pitjors zones de Latinoamèrica, i mostra aquella realitat, però ho fa, en el fons, diguem-ne, per recrear-s'hi una mica, no? I per demostrar com de compromès està aquest creador amb aquella realitat tan miserable. Però, curiosament, el que fan en realitat aquests creadors que practiquen, potser sense saber-ho, la pornomisèria, és, en el fons, simplificar aquelles realitats, no? I això hi ha una escena a la pel·lícula que s'explica beníssim, quan aquesta Lota, que és una poeta fantàstica, i és veritat que els poemes que els guionistes han escrit per ella són uns poemes molt senzills, però molt guapos, vull dir, que funcionen molt bé, no? Mm. Però són molt senzills, són poemes d'un adolescent que està a la seva habitació i té una sensació de solitud, etc. Llavors, li volen organitzar un recital davant de gent important, una funcionària europea que vol donar dobbers a l'escola de poetes, no? a la que està assistint aquesta nina, i li diuen, el director de l'escola li diu: mira, els teus poemes són fantàstics, però no en podries fer un que xerris, mira, n'hauries de fer un que xerris del teu color de pell i de la teva classe social i de que està en el teu barri, doncs ho fa tot molt difícil perquè, com que ets pobre, aquest tema és gran moltíssim i ja veuràs que tindràs molt més èxit si parles d'aquestes coses. És una cosa terrible, no? És com dir, en comptes d'escriure del que te surt de forma natural, mira, escriu d'assumptes socials que són la mirada que nosaltres tenim sobre la teva realitat, no sí. la teva pròpia mirada, no? I això serà un èxit. Llavors, totes les conyes de la pel·lícula a costa d'aquesta suposada bona consciència de les classes mitges altes del país, de Colòmbia, també dels estrangers, hi ha per allà una dona europea que s'emociona molt escoltant aquesta nina, però que, en el fons, doncs, l'està utilitzant, diríem, no?
1: Clar.
0: Tot això funciona molt bé. Ara, el que funciona fent, diríem, impressionant i fent una certa tristesa, o diríem, o una emoció més profunda, és el que té a veure amb aquest protagonista, amb aquest Òscar Restrepo, és el nom del personatge, que, com us deien al començament, ostres, és un desastre de senyor. Perquè no us feis una idea, vull dir, és un d'aquests homes que tot el que toca, saps, s'espanya. Vull dir,
2: sí, ho desbarata.
0: Sí. I una incapacitat per controlar la pròpia vida i sempre, en fi, prendre les pitjors decisions, etc. Però, clar, hi ha un fons en ell de noblesa. Perquè el cert és que en aquesta pel·lícula ell probablement sigui infantil, se penja de sa mare, hi ha moments que pot fins i tot ser una mica barrut, sobretot com un nen petit, però hi ha dues coses que són certes. Una és que vol ser bona persona i l'altra és que creu en sa poesia davant de veres. I a la pel·lícula surten altres poetes que potser no sigui tan cert que hi creuen, saps? I ell no vol de cap de les maneres vendre ni mercantilitzar l'art. I això és un contrast a la seva figura molt maco. A mi m'agradaria, abans d'acabar, perquè me queda no res, abans d'acabar m'agradaria contar-vos una cosa que m'ha encantat, i és que a mi me sembla que l'actor protagonista, que nom Ubeymar Ríos, està fantàstic. Té un físic superparticular i treu el personatge de meravella.
1: Està ben triat, no?
0: Sí, caracteritzat. Sí, com un poc contrafet.
1: Exacte.
0: Doncs aquest Ubeymar Ríos resulta, ja me vaig posar a cercar ahir per preparar el guió, perquè no reconec que no ho sabia. Bé, és un actor, és a dir, no és actor. Aquest senyor és un professor de batxillerat a Entre Ríos, que és un municipi, no?, de Colòmbia. Allà ell, doncs això, sí, ha escrit algun poema, com un poc com el seu personatge. Quan era jove escrivia poesia, però ara és professor, té una banda de rock metal, és organitzador d'un festival de poesia que se fa cada any allà. Vull dir, és una figura de la cultura local, estimat, però realment no venia de ser cap home d'èxit, tampoc cap gran fracassat. És una figura que em resulta supersimpàtica, perquè podria ser... Doncs jo m'hi puc identificar molt amb aquest home. I ara estic parlant de l'actor, no del personatge.
2: Sí.
0: El personatge, per sort, no m'identifico tant. Però és molt guapo veure com l'actor és com la versió feliç i la versió ben endreçada del personatge, no? I aquest joc de miralls entre la realitat i la ficció a mi me fa pensar molt en una cosa que és: què vol dir tenir èxit i què vol dir fracassar? Són línies molt subtils que d'alguna manera protagonitzen en el fons aquesta pel·lícula. Perquè jo crec que és una pel·lícula sobre el fracàs literari. Per això volia jo avui parlar d'una pel·li, tot i que sigui el lector, però parlem de literatura.
2: Clar, això anava a dir. Avui no hem partit o no hem recomanat, no hem xerrat d'un llibre, sinó d'una pel·lícula, que està un poeta de Simón Mesa Soto, de Medellín, que parla això, el que fa reflexionar, el que el manco fa pensar-hi sobre la literatura i sobretot sobre el fracàs literari, com d'és.
0: Sí. I qui se decide, sí, qui s'animi a veure-la, crec que passarà gust. Està més molt ben rodada, dintre d'una certa senzillesa, però sí, a mi m'ha semblat fabulosa. I acaba amb un petit poema preciós que no m'he pres de memòria, però ja ho veureu. Al final de tot hi ha un poema que diu alguna cosa així com: per favor, no deixeu de tenir esperança en aquest poeta que és un pobre poeta, però aspira a escriure alguna vegada un poema feliç. I això som un pot tots, no? Tots volem escriure col que pic un poema feliç.
2: I d'ahir, bon fragment, bona reflexió i també bon moment per veure aquesta pel·lícula, ara van de començar aquesta reentré literària, no? D'aquest nou curs, no?
0: Exacte.
2: Manco, sí, per resituar-nos, i pensar-hi una mica. Josep Maria Nadal Suau, bones vacances per Berlín, si són vacances, eh?
0: Igualment de vosaltres, sí, sí que ho
2: són. Molt bé,
0: passeu molt bé per allà, ja m'ho contareu.
2: Igualment. Una ferrada i fins la setmana que ve.
0: Vinga, adéu.
2: Vinga, que vagi bé, gràcies. Falten 10 minuts per arribar a les 5 en punt.
3: Pento. I de tres ràdios, humor.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
5: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: A Ivetres Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a Ivetres.
5: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Cola, de 3 a 6 a Ivetres Ràdio.
2: I heu de saber que per la festivitat de l'Assumpció aquest dissabte, Mallorca exhibirà 81 llits de la Mare de Déu. La mà

0: El Bisbat de Mallorca i el Consell de Mallorca reforcen aquest 2026 la difusió dels tradicionals llits de la Mare de Déu amb aquest programa que inclou, com de 81 monuments repartits entre Palma i la Part Forana, tot i que també inclou noves publicacions, materials audiovisuals i activitats culturals vinculades en aquesta festivitat de l'Assumpció, que és dia 15 d'agost.
1: Moltes celebracions i per parlar-ne ja poden saludar ara mateix el vicari episcopal per al patrimoni històric i cultural, Francesc Vicenç. Com estàu?
2: Bones tardes. Molt bé, gràcies.
1: Com així enguany heu reforçat encara més aquesta difusió dels tradicionals llits de la Mare de Déu d'enguany?
2: Però aquest ja és un programa bastant consolidat, per dir-ho d'alguna manera. Ja mos queden pocs llits per treure, com aquell que diu, i creiem que també és una oportunitat per conèixer una realitat que, si bé és vera que està molt estesa en el Mediterrani, a cap lloc com a Mallorca en intensitat que els tenim.
1: Clar, deien que són 81 monuments repartits per tot Mallorca, que són molts. Clar, cadascun té les seves particularitats, singularitats. No sé si en destacaríeu alguns en concret que siguin molt diferents també entre ells.
2: Bueno, tenim... N'hi ha de tota casta, sincerament. És a dir, perquè enguany a lo millor destacaria els que se varen por arreglar ja l'any passat, els de Sant Jaume, per exemple, de Ciutat, que és un dels grans llits de Palma, juntament amb la Catedral, el Sant Francesc, Sant Eulari... Un altre per part foranes és de Muro, que també se va por a recuperar fa una temporada, i d'altres un poquet més discrets, no tan espectaculars, són els de los millors pobles d'interior. És a dir, n'hi ha a Petra, n'hi ha a Sant Joan, n'hi ha un que estem començant els estudis com és de Maria de la Salut, que són, a lo millor, una Mare de Déu, un llitet, sempre acompanyat dels seus bellveures. Jo crec que si entren a la plana web de Mallorca Sacra o de l'Assumpció, podran triar i remenar tot quan voldran, no hi haurà problema.
1: Perfecte.
0: I penseu que aquesta conservació, la investigació i la divulgació sobre aquest monument o aquest patrimoni, aquest conjunt patrimonial, manca una mica? És una cosa que s'ha anat valorant amb bastants o sempre hi va haver períodes segons com se miri?
2: Ha hagut temporades, això sí que és vera, tot i que dins del segle XX havia caigut amb bastanta decadència. És a dir, molts se varen deixar de posar, se varen considerar com un patrimoni menor, que això és el pitjor que li pot passar a un patrimoni, és a dir, que se'l consideri de menor i no se li faci cas. Avui en dia, totes les comunitats que tenen Mare de Déu estan contentes i orgulloses. De fet, n'hi havia una parròquia nova, de nova creació, que demanava menys si em tenien cap de raconada, perquè ells els feia ganes, posen-ne... I els dic, mira, no, gràcies a Déu, t'he de dir que no, perquè vol dir que tothom valora molt la seva. I a nivell d'estudis, també els anem fomentant, però ara, per exemple, s'han publicat aquest estudi d'un llit molt petitonet, que és el del convent de monges tancades de Sineu, però que amb una certa importància a nivell patrimonial.
1: Clar, quina és aquesta importància, per exemple? Com és aquest llit tan singular?
2: Per exemple, és l'únic llit que tenim de test, de fang. La Mare de Déu és de fang, sí, és de test, d'un taller de gerrers que hi havia a Manacor, que popularment els coneixen com les Verges Rosses, i que s'han anat més o manco identificant a poquet, i és això, és l'únic exemple exposat, sabent de l'existència de qualque altra figura, però que estan en mans de particulars, però que s'exposi, és l'únic en aquest moment.
1: És l'únic a Balears? Hi ha constància de si n'hi ha altres llocs de la Mediterrània?
2: És a dir, bueno, de test som ets l'únic. De test ets l'únic. Ja vol dir que n'hi ha qualcun que jo sé que està en mans de particulars, però molt possiblement ja es fossin creats per estar en mans de particulars. És a dir, ja no... En el seu moment devien ser imatges de devoció particular. Sí. Que hi ha exposició pública és únic.
1: I a banda d'aquest llibre dedicat en aquest llit del convent de Sineu, s'han fet altres materials de divulgació?
2: És a dir, hem actualitzat el contingut de la plana web, que això sempre es podrà oferir en les diferents persones que vulguin programar-se una mica de ruta, que ja n'hi ha que m'han fet a saber què m'han fet. Anem introduint una breu ressenya de diferents llits, anem actualitzant el material fotogràfic perquè sigui d'una certa qualitat, perquè fins ara era un poquet d'aficionat, que ja està bé, però el manco poder-ho donar una mica de material de qualitat. També facilitar la interconnexió, és a dir, hi ha parròquies o convents o esglésies que tenen una fitxa esglésies obertes, és a dir, que diuen quins són els horaris habituals de visita, hem vinculat també el fet de que tinguin Mare de Déu, donem possibilitats en aquests moments.
0: I a banda d'això també teniu conferències, taules redones, instal·lacions artístiques, celebracions litúrgiques, és a dir, teniu un esplet de coses que durant tots aquests dies...
2: Hi ha una sèrie de col·laboradors que cada any estan disposats a ajudar. De fet, avui, cap vespre, si no record malament, hi ha la inauguració de la instal·lació que se fa a Sant Gaietà, que enguany la fan a Nadal Bernat, que és una intervenció més contemporània, que fa Amics del Patrimoni, Associació Amics del Patrimoni, que ja fa molts anys que la fan. I després hi ha unes conferències per Porreres, després també Arca fa una taula redona, la Seu té la seva, que ha recuperat aquesta processó, que també se feia, o se fa, a Vall de Mossa i en el convent de la Concepció, amb la Mare de Déu a dins el seu llit per dur-la fins en el tàlem. Bueno, és a dir, jo crec que hi ha bastanta de difusió i bastanta de varietat a dins tots aquests actes.
1: Clar, una litúrgia...

0: Precisament parlarem del projecte de dansa contemporani Creació Sonora, que també se farà a Muro, per exemple. Ara aturam una estona i després...
1: IB3 Ràdio. Les notícies de
2: ja feia pip, pip, i ja he seguit xerrant i ja dic mem, quan acaba.
3: Bon dia. Dia gran a Sineu amb la celebració del MUC. És la 23a edició i després d'un matí d'emocions queda tot una hora baixa també de jornada festiva. Allà es troba el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Com es troba l'ambient?
4: Bon dia. Aquí a la capital d'Esplà, la festa del MUC continua tot l'hora baixa i part del vespre. Al voltant de les 6 del capvespre tindrà lloc una de les cites més importants amb l'encuentre, que és quan les dues figures de la celebració, el Mut de Reig i la Muca, es trobaran a la plaça del casc antic del poble. Així ens han explicat alguns visitants com viuen aquesta neofesta.
5: Pues nosaltres venim de Montuïri i hem vingut per posar sort baixa i viure aquesta festa d'un altre poble.
6: M'agrada molt la festa, jo sempre dic que és la festa que més m'agrada tot l'estiu aquí.
4: I Serveis Ferroviaris de Mallorca habilitarà un tren especial a les 9 del vespre, normalment a l'hora punta de tornada. El darrer tren de sortida de Sineu serà quan manquin 16 minuts per les 11 del vespre.
3: Gràcies, Lluís. Doncs podem sentir encara que queden hores de festa i canviem ara de qüestió perquè ha quedat controlat l'incendi forestal declarat al Puig de Bonany, prop de Petra i Sant Joan, que ha cremat unes 0,75 hectàrees de vegetació agrícola segons l'estimació inicial. En les tasques d'extinció hi han participat dos mitjans aeris, un vehicle autobomba, 17 bombers forestals i 4 agents de medi ambient, així com els bombers de Mallorca. Nova ajuda pels autònoms que vulguin contractar un nou treballador. El govern subvenciona els costos laborals i de gestoria de les noves contractacions durant un any i fins a 35.000 euros. La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, ha detallat els requisits d'una subvenció celebrada per la presidenta de l'Associació d'Autònoms de les Balears, Magdalena Comas.
7: Ha de ser una contractació indefinida, a temps complet, i aproximadament la subvenció aniria per cada any entre 25.000 i 35.000 euros.
8: Dona suport als autònoms que volen créixer, però sovint no poden assumir el cost d'una primera o d'una nova contractació.
3: L'ajuda es pot sol·licitar fins al 30 de setembre de l'any vinent. I avui una jornada de reaccions per la manifestació contra la saturació turística a Sóller. El diputat i coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha valorat positivament la protesta. Considera que és necessari afrontar la problemàtica de la mobilitat des de la congestió aeroportuària a la limitació de l'entrada de cotxes a les illes, com també declarar l'arxipèlag com a zona tensionada per limitar els lloguers.
9: Reclamam un retorn a les polítiques de decreixement de places turístiques per començar l'eliminació de totes aquelles places que van ser donades gràcies a les sancions del PP, que això disminuiria unes 100.000 places turístiques, continuant amb el 2x1 a l'intercanvi privat i finalment també la compra de tota aquella oferta turística obsoleta per part del govern i la seva amortització, que reduiríem a prop de 30.000 places turístiques.
3: A Menorca, l'Hospital Mateu Orfila ha duit a terme amb èxit la primera intervenció de cirurgia maxil·lar amb planificació virtual. Fins ara, els pacients amb deformitats dentofacials eren derivats a zones fases. El doctor Ismael Stern explica que aquesta operació permet augmentar la precisió i millorar els resultats gràcies a la tecnologia 3D.
10: Es una planificación virtual donde se simula la cirugía y se utilizan esos modelos virtuales para confeccionar material que se va a usar en la cirugía, como férulas quirúrgicas, como guías de corte y también sobre esa base virtual se confeccionan placas y tornillos que son las que van a fijar los huesos en la posición final.
3: Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Heu de saber que avui, dia de Sant Llorenç, fa 680 anys que el navegant mallorquí Jaume Ferrer va partir amb una nau del port de Mallorca per anar al riu de l'O, que ara coneixem com el Senegal.

Són les 5 i 5, encetam ja la tercera i darrera hora de Tento. Continuen amarga xifra el control tècnic. I avui ho volem fer amb la companyia del filòleg santanyiner Cosme Aguiló, que ens explicarà més la història d'aquest navegant mallorquí, Jaume Ferrer, que partia avui fa 680 anys des del port de Mallorca, és a dir, des del port de Palma, cap al riu de l'O, al Senegal.

0: Una figura i una gesta que no prou reconeguda i que hem pogut recordar aquest dia gràcies a un article que n'ha fet el filòleg santanyiner Cosme Aguiló. A la Llotja de Palma hi ha una estàtua a la plaça de les Drassanes i també un carrer dedicat a aquest navegant mallorquí de mitjan segle XIV que ara volen conèixer millor.
1: En profunditat.
2: I d'avui dia, Sant Llorenç, però de fa 680 anys, a partir del port de Palma, aquest navegant mallorquí, en Jaume Ferrer, cap al riu de l'Oi, en volem parlar amb Cosme Aguiló. Com estàs? Ben retrobat a Tento, el Cosme.
3: Ei, com va?
2: Bé.
3: Beníssim.
2: Xerram d'una figura, d'una gesta que a Pontura no és prou coneguda. Tenim una estàtua, com dèiem, a la plaça de les Drassanes, de Ciutat, també un carrer dedicat a en Jaume Ferrer. Però qui era i com d'important va ser aquesta gesta?
3: Aquesta gesta és important perquè se sol donar com a descobridor del cap de Bojedón en Gil Anes, portuguès. Però resulta que molt abans hi havia anat en Jaume Ferrer, abans que ell i abans que els castellans. No abans que els italians. Germán Vivaldi hi havien anat abans, però se va perdre la seva nau, com se deia perdre en Jaume Ferrer també. No se tenen notícies de com va finalitzar, però què sabem d'aquesta aventura? Doncs sabem per l'Atlas de Cresques Abraham, que es guarda a la Biblioteca Nacional de França, i és un regal que va fer el primogènit de Pere el Cerimoniós, Joan I, el seu cosí Carles VI, quan va ser coronat rei de França. Per tant, és un Atlas que és ben seu, vull dir, no és una obra rapinyada a un altre país, és ben seu, i és una joia cartogràfica immillorable. És el millor atles que se conserva del Mediterrani. I allà, a baix de les Canàries, a prop del Cap Bojedó, hi ha una nau dibuixada amb una vela i quatre tripulants i una inscripció que diu... Se sent molta música, no? Quasi...
2: Baixarem la música, doncs, sí. La sintonia que tenim nosaltres la sentim de fons, bastant fluixa, però aventura per telèfon se sent més forta.
3: Sí, aquí estava molt forta.
2: La llevarem, idò.
3: Diu, aquesta inscripció diu, Partic Luixer. Penseu que cita de memòria, estic aturat a una carretera. Partic Luixer, d'en Jaume Ferrer, per anar al riu de l'O, el jorn de Sant Llorenç, i fo a 10 d'agost de 1946. Havien passat 30 anys o 29 d'aquesta cosa extraordinària i no sé si d'haver l'any 1413, si és l'any de la vinguda de Sant Vicent Ferrer a Mallorca, una carta nàutica feta per Samuel Corcós, que ara ja no es deia Samuel Corcós perquè l'any 1391 se salt el call jueu de Mallorca, el havien obligat a batejar-se com amb el nom de Macià de Viladestés, que era Macià de Viladestés era un personatge important de Nolf de Pròxida. Aleshores, en Macià de Viladestés també du aquesta mateixa nau dibuixada d'una altra manera, se diu que sense tripulants, però no es ve. Una anàlisi detallada, sabeu que en el castell de Popa hi ha un qui devia ser capital, el que fos. Bé, l'inscripció de la carta d'en Macià de Viladestés no és tan legible com la de Sales Català atribuït a Cresques Abraham i Jafudà Cresques, però diu més o menys la mateixa cosa. El pot que se pot entreveure i llegir bé. Hi va anar amb un uixer. Un uixer no devia ser la nau més adient per navegar per dins l'Atlàntic. I clar, el riu de l'O, per què era interessant el riu d'O, que ara és el Senegal? Era interessant perquè no, per cercar una ruta alternativa a la de de la Índia, és a dir, doblegant el Teatre de Bona Esperança, el Teatre de les Tormentes, però, clar, no va arribar tant en fora, segur. Ho tenia una altra cosa interessant, aquesta terra. El riu Senegal duia partícules d'or, però també a la costa de davant de lo que són les Illes Canàries, també hi havia molt d'orifans, orifans, elefants, i això feia que hi hagués molt d'ivori, que era una matèria també molt cercada.
2: És a dir,
3: això, sí,
2: que aquest uixer anava a la recerca d'or o d'ivori.
3: D'or o d'ivori, però
2: segons
3: també...
2: objectiu,
3: també de trobar una ruta alternativa. En Jaume Ferrer ja havia creuat l'estret de Gibraltar en altres ocasions. Penseu que totes les cartes nàutiques d'aquesta època són molt perfectes pel que fa al litoral mediterrani, Itàlia, el nord d'Àfrica, la Mar Negra, fins i tot el mar d'Azov. Però són molt imperfectes cap al nord. Cap al nord no hi anaven tan freqüentment, però ell ja havia anat a Flandes i possiblement a Anglaterra. I comerciaven també amb aquestes parts d'Europa, però no en tanta freqüència com amb el nord d'Àfrica, amb les costes italianes. Pensava que totes les cartes nàutiques tenen molt de topònims italians o nord-africans adaptats a la llengua catalana que es parlava llavors.
2: Sí.
3: El català d'aquella època.
2: Clar, i deies, Cosme, que sempre s'ha atribuït en els portuguesos el descobriment del cap bojador.
3: Sí.
2: Clar, i ell, en Jaume Ferrer, hi hauria anat dècades abans.
3: Dècades abans, sí, sí, sí. És una... Clar, això hagués passat a un país... Jo he dit, d'autoestima un poc més elevada, d'això en món ne farien grossos. És que hi ha motiu per fer... Penseu que som a 1346.
2: 1346.
3: Sí, tots junts se coneixien les dues illes orientals de les Canàries. Hi ha mapes que només duen Lanzarote i Fuerteventura. Com a detall curiós, te diré, la carta primera, feta a Mallorca, d'un personatge que devia ser d'origen itàlic, com era Angelino Dulcetti, que de vegades apareix com a Dolcet i com a Dalorto, és a dir, noms no ballaven un poc. En aquesta carta i a cartes següents, la Isla de Lobos, que és l'illa que hi ha entre Lanzarote i Fuerteventura, que es deu ser un nom, a una colònia esplèndida que hi havia de vell marín, que varen ser exterminat per la seva pell, aquests mapes li posen Insula de Livegi Marini, o de Livegi Marín. Totes les cartes que he consultat d'aquesta època posen això, és a dir, del vell marí, tal com ho deim ara, amb grafia italianitzant, perquè en Dalorto devia ser. De fet, en Jaume Ferrer era d'una família genovesa establert a Mallorca, com va demostrar el pare Llompart, a finals del segle XIII, crec que era. Però eren genovesos, se sap el nom de la seva mare i de son pare, en fi.
2: Clar, sabem que... Però... Sí, sí, digues, Cosme.
3: No se sap el final de la seva aventura. Possiblement no va tornar, la mà el s'ha de menjar, però sí? Bé, el fet que tingués aquest coratge d'endinsar-se cap al món desconegut, més enllà de les columnes d'Hèrcules, cap a l'oceà tenebrós. Això és una, en aquella època, bé, ho recorden els Jafudà Cresques i Cresques Abraham, i ho recorda Macià de Viladestés, que el cap i la fi era un aprenent del seu taller, va ser deixeble d'en Jafudà Cresques.
2: Clar.
3: Però vull dir que això va quedar dins la memòria col·lectiva. Un viatge importantíssim per aquella època.
2: Importantíssim, una gesta descomunal. Avui fa 680 anys que partia en Jaume Ferrer. Clar, sabem que va passar per cap bojador, no sabem fins on va arribar.
3: El final.
2: Però sabem fins on hi ha rastre.
3: Sí, no vol dir que qualsevol dia no pugui sortir dins un arxiu. És una llàstima que el pare Llompart no s'hagi investigant, perquè va trobar moltes notícies dels il·luminadors de mapes d'aquella època. Això de parlar d'escola mallorquina de cartografia està desmuntat. Eren uns grans artistes, això sí. I n'hi havia que eren jueus, i n'hi havia que eren jueus conversos, i n'hi havia que eren cristians de natura, com en Soler, per exemple, que se conserva també a París, una carta nàutica esplèndida d'en Soler, un poc espanyada per la part de migjorn, però que també d'unes llegendes i unes coses. Bé, jo ara estic un poc en les llegendes de Sadler de Cresques Abraham, que du... No me fiqui en els topònim perquè n'hi ha 2.200, però sí en les llegendes, que n'hi ha una setantena. No ho puc explicar tot, però hi ha coses autènticament meravelloses, increïbles, que a més eren falses, però que tenen una raó de ser. I això és el que intent ara, el que intentaré explicar a través d'una xerrada que faré a l'Institut d'Estudis Catalans dia 8 de setembre,
2: sí.
3: I després la farem a Santanyí i en els pobles de Mallorca que estiguin interessats en conèixer doncs, el que és la joia cartogràfica més espectacular que conserva la Bibliothèque Nationale de France. És una joia increïble quan un la mira en profunditat. I la llengua d'estivar, transcriure totes aquelles llegendes a damunt sales, dona molt de si. Hi ha coses que segurament ningú mai ha advertit, tot i que està molt estudiat. Jo crec que podré aportar qualque coseta nova.
2: I pots aportar qualque coseta, una petita joia, ara per fer una mica d'avançament d'aquestes xerrades que faràs?
3: Bé, no vos puc dir que... Sadler d'en Cresques s'inspira molt en so d'en Dall'Orto i ho van seguint altres atles, però la font de tot això, no ho dic jo, va dir altra gent, i és cert, són els textos ptolemaics, els textos de Plini el Vell, de Sant Isidor, per exemple, també hi ha viatges de Marco Polo. I clar, com més enfora te fas de la Mediterrània, més són les coses desconegudes i les coses fantàstiques que es diuen d'aquests indrets tan llunyans, perquè allò eren el confín del món. Sí. I bé, hi ha coses tan meravelloses i tan increïbles que, de fet, són falses, però he anat a cercar l'origen d'aquesta falsedat on és i crec que he trobat algunes coses. Això de que, per exemple, que Mahoma està a l'aire, això ja ho diu una rondalla mallorquina. Això no som tampoc el primer que va vist, però hi ha més coses. Ja en parlarem quan ho tingui un poc més esbrinat tot, però aquesta projecció d'imatges de sales juntament mostrant o fent posant la lupa damunt determinats aspectes de l'escriptura o de les coses que s'hi diuen de les Illes Canàries, per exemple, hi ha un text llarguíssim d'Invernia, que posa Invernia amb una N sortida per dilació de la nasal, quan era Hibernia, és el nom que donaven els romans a Irlanda. Doncs allò que es diu d'Irlanda, que són coses fantàstiques. I no és el monstre del llac Ness, però quasi.
2: Per tant, de cara a dia de 8 de setembre ja en parlarem, de quan estigui més embastada aquesta presentació, aquesta xerrada.
3: És una primícia. Això és una primícia que l'he de fer a l'Institut d'Estudis Catalans, i no he de començar jo ara a divulgar tot el que diré.
2: No, evidentment,
3: allà,
2: no s'ha de fer aquesta primícia a IB3 Ràdio, no.
3: No.
2: En parlarem aleshores, però tornem...
3: Quan s'hagi fet allà,
2: sí.
3: El que vulgueu.
2: Perfecte, perfecte, sí. Tornem una mica en Jaume Ferrer. En Jaume Ferrer, clar, com era aquest... Sabem com era aquest uixer, com era aquesta nau, si l'acompanyava molta gent, si no...
3: Bé, un uixer era una nau per transportar... Jo te puc... Mira, perquè casualment tenc el mòbil i encara t'he estructurat aquí. Supos que tenc cobertura, te puc llegir. A veure...
2: Estàvem en conversa amb en Cosme Aguiló parlant d'aquesta figura que avui fa 180 anys del navegant mallorquí Jaume Ferrer, que partia del port de Ciutat, del port de Mallorca, per anar cap al riu de l'O, el que és el Senegal, en una de les gestes més importants, que ara demanarem també per això, clar, d'aquesta figura en tenim una estàtua a la plaça de les Drassanes i també un carrer, no sé si en més ocasions s'ha reivindicat aquesta figura, com ha fet aquest dies en Cosme Aguiló a un article que ha publicat en el Diario de Mallorca i que per això ara estem en conversa amb ell. Has trobat aquesta informació, Cosme?
3: Sí, mira, a la segona secció del DCBB, curiosament, al diccionari de l'Institut no tenim la paraula uixer registrada en aquest sentit de nau medieval. Aquí diu, el Covemall diu, nau que portava castell d'armes a proa i a popa i que servia principalment per al transport de tropes i de cavalleria. I posa aquest exemple. És que l'Oixer d'en Jacques Ferrer per anar al riu de l'O. Està mal transcrit, això, eh?
2: Clar, posa Jacques.
3: Això està agafat del diccionari Guiló i no està ben transcrit, eh? Uh-huh. Ho deien agafades les obres dels francesos que havien... utilitzat sales d'en Cresques Abraham. Uh-huh. Bé, llavors hi ha més informació d'en Pere IV, en fi, d'aquest tipus de nau. Però no sé, això hi deu a qualcú que ha estudiat la tipologia de les naus medievals. Uh-huh. Vos puc dir que la toponímia de les Balears, que surten a lo millor, no sé, dit de memòria, 30 tipus de naus, no surt uixer. Uh-huh. Surten naus com Segetia, com Balandra, com Coca, com la Tarida, a Eivissa. Surten naus de moltes castes, però no surt uixer.
2: Uh-huh. I recapitulant una mica, Cosme, a quantes cartes nàutiques o quant d'ales se plasma aquesta gesta d'en Jaume Ferrer?
3: Només a dos, però... Sí. La qüestió de sa, de, i de, del Senegal i, de, i dels orifans surt també més tard a la carta d'en Macià de Viladestés. Uh-huh. En Macià de Viladestés era un jueu barceloní que se va establir a pens a la parròquia de Santa Creu. Uh-huh. He sabut aquest dia llegint, no sé ara on he llegit, que està enterrat a una esglesieta de Palma on enterraven els conversos, prop d'allà on tenia en Cresques Abraham el seu obrador, que era l'Almudaina de Gomara, el temple. Sí. I doi, allà a l'església de Sant Nicolau hi ha una capelleta de Nostra Senyora de Gràcia que enterraven els conversos. En Macià... En Viladestén, no. En Gabriel de Vallseca,
2: sí.
3: En Gabriel de Vallseca, que té la carta nàutica estudiada perfectament per en Ramon Pujades i Bataller, una obra magna, i que està conservada en el Museu Marítim de Barcelona, en Gabriel de Vallseca, descendent de jueus barcelonins, establerts a Mallorca, està enterrat en aquesta parròquia de Nostra Senyora de Gràcia, adjacent a l'església, m'han dit avui, de... Sant Nicolau. Uh-huh. No, del Socors, perdó.
2: Del Socors.
3: Uh-huh. Del Socors. Sant Nicolau hi havia els meus avantpassats, uh-huh, en el segle XVIII.
2: Idò, i Cosme, clar, ara tenim aquest article que has fet aquest dies d'en Jaume Ferrer, d'aquests 180 anys que fa avui que partia, en el Diari de Mallorca el podem llegir, tenim una estàtua,
3: sí,
2: un carrer...
3: M'agrada només per donar a conèixer un poc la gesta. No poden dir tampoc gaire coses d'aquest home.
2: Clar,
3: no?
2: a banda d'això, de l'estàtua que hi ha a Drassanes i d'Esquerrer, se l'ha reivindicat gaire més?
3: Jo no ho conec. Igual que en Cresques Abraham, jo no sé si té aquest carrer dedicat a Palma, en Jafudà Cresques, sí? Qui en té? en Jafudà Cresques. Hi ha una anècdota curiosa per posar un pot de sal a l'entrevista.
2: Sí.
3: Quan jo la vaig publicar un llibre d'anècdotes,
2: venga,
3: la va contar un amic.
2: Una miqueta de sal.
3: Una senyora que va arribar amb un tren d'Inca o de Manacor va arribar a Palma i va trobar un grup de soldats i un dels quals era qui em va contar l'anècdota. I va demanar, diu, cerca un carrer de nom molt estrany. Un carrer que se diu una cosa així com a Freixures Fresques. Cercava el carrer de Jafudà Cresques.
2: Clar.
3: I diuen, també me varen contar que un moment determinat, quan llevaven nom de carrer, si no interessaven, varen dir, i aquesta qui era, na Jafudà Cresques, fent la femenina. I un va dir, era una xixirbè del rei en Jaume. Va, i doi, aquest carrer el poden deixar, era ben nostre. I no li varen llevar el carrer per ser una mistensada del rei en Jaume, segons el sabut de torn.
2: Vaja, hi ha anècdotes per tot. Sí, exacte. I doi, Cosme Aguiló, moltes gràcies per recordar aquest navegant mallorquí, en Jaume Ferrer, que avui partia del port de Mallorca, avui fa 680 anys.
3: 80 anys.
2: Sí, al setembre ja xerrarem d'aquesta xerrada, d'aquesta conferència que presentaràs a Barcelona.
3: Molt bé.
2: Moltes gràcies,
3: moltes
2: Cosme.
3: Moltes gràcies per deixar-me predicar damunt una trona tan important.
2: Massa bé. Gràcies, eh? I bon estiu. Que vagi bé.
3: Bon estiu. Adéu.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: als establiments turístics més habituals. Ja que ens trobam en plena temporada turística, avui parlarem dels noms dels principals establiments on ens podem allotjar. El més conegut és l'hotel, que pot tenir d'una a cinc estrelles segons la qualitat i els serveis que ofereix. Si cercam una opció més econòmica, tenim l'hostal i la pensió, amb serveis més bàsics. Per als que volen més independència, una bona opció és l'apartament turístic, que permet disposar d'un espai propi i cuinar com a casa. I si preferim la natura, podem triar un càmping, on ens podem instal·lar amb una tenda, una caravana o una autocaravana. També tenim l'alberg, pensat sobretot per a joves i viatgers amb pressupost ajustat. I també la casa rural, ideal per gaudir de la tranquil·litat. I per als qui cerquen comoditat i tenir-ho tot resolt, hi ha el complex turístic, també conegut amb el manlleu anglès Resort. Finalment, trobam l'hotel apartament, que combina l'allotjament en apartaments amb els serveis d'un hotel. I encara n'hi ha més, però aquests ja ens donen una bona mostra de la riquesa del vocabulari turístic. I terme explicat, terme acabat. Pento.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma. I que també
3: ho ha... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio. El
9: Valldemossa, el Formentor. Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.

0: I en Jaume Bernat, que no és en el MUC.
1: No és en el MUC. Avui he sacrificat el MUC per a vosaltres, eh? No vos queixareu.
2: Uau.
1: He fet joients. Fet joients.
0: És una cada any, eh?
1: De fa bastant d'anys. I qualque any m'he fet outfit i tot, eh? L'any passat, per exemple, que vaig presentar la tesi doctoral, me vaig fer una corona de llorer i me vaig vestir de romà i vaig triomfar,
0: eh?
2: Havies de celebrar aquesta gran fita.
1: Tothom m'agafava fuetes de llorer pels escalduns i per fer un bon aguiat.
2: Per ses cuques, també, no?
1: Exacte. No se'm podien venir que fos de pont de veres, sa corona. Però bé, també hem de deixar reposar qualque any.
0: I enguany has deixat d'anar...
1: Per tèntol.
2: Jo crec que està més per sa calor, Jaume, no diguis mentides.
1: Bueno, ja sempre saben dur pistoles d'aigua i saben refrescar.
0: Però bueno, avui deu ser gros allà. Bé, sí. cada any. Deu ser gros de festa i deu ser gros de calor.
1: Enguany encara no ho fem de calor, deu ser més complicat.
0: Sí, doncs està ben remulls. Jaume Bernat, avui... Sí, Jaume Bernat, avui vens amb una altra viatgera.
1: Avui venc amb una altra viatgera, una viatgera francesa, na Claude Derven, prolificatora de llibres de viatges, poeta i periodista. L'any 1933 publicà Les Balears, acompanyat de nombroses il·lustracions i fou guardonada amb el més prestigiós premi Montyon que otorgava l'Acadèmia Francesa. La publicació va ser acompanyada d'una guia pràctica, és a dir, un petit fulletó turístic on hi havia recomanacions, tendes, hotels, i a més han d'apuntar que el llibre de Derven va obtenir bones crítiques a Mallorca, ja que l'hotel Bella Vista d'Esport de Pollença, que acabava d'obrir, el va ressenyar favorablement. Va anar tan bé la cosa que fins i tot de 9 anys després se va reeditar el llibre, concretament l'any 1952, i aquesta vegada va ser acompanyat de fotografies. Però Derven era una viatgera professional i publicà un gran nombre de llibres dedicats a altres illes, com per exemple Madeira o les Açores o l'Oceà Atlàntic o les illes gregues de la Mediterrània, concreta Rodes, Corfu, Samotràcia o Ítaca.

0: I de Sevilla Triada. Avui a Tentol parlarem de la viatgera francesa Claude Derven, una dona que, a part de viatjar, va fer moltes més coses, no? No és així, Jaume?
1: Jo mateix, Celestí, tenia morro molt fin, a Claude Derven, tot i que realment el seu nom era Yvonne Le Bayon, nascuda Nantes l'any 1898. L'any 1938 es casà amb Armand Guillot, enginyer militar, pel que passà a ser coneguda pel seu veïnat com Madame Guillot. El seu marit fundà el taller de catifes Hang Ken, a l'actual Vietnam. És per aquest motiu que Derven va viure en aquesta antiga colònia francesa on fou membre activa de la Creu Roja. Però l'any 1945 assassinaren el seu marit com a conseqüència de la guerra d'independència d'Indoxina, que estava a punt d'esclatar. Per aquest motiu, Derven va traslladar-se novament a França i fixar la seva residència habitual a Quiberon, a la Bretanya francesa.
2: Una regió que és molt present a la seva obra, o no?
1: Exacte, Derven dedicà nombroses publicacions al paisatge, la història i la cultura del seu entorn més proper, com per exemple la Bretanya, que publicà l'any 1959. Però Derven també va prendre part activa en la protecció del patrimoni. Per exemple, va ser fundadora de Brains Antel, una entitat que se centrava en lluitar per la protecció del patrimoni religiós de la Bretanya francesa.
3: Idò, vendria a ser un poc com l'associació Arca, no? Però la francesa, no sé. I ara que ja mos has fet 5 cèntims de qui era Claude Derven, que jo no sé francès, no sé si ho he dit bé.
1: Beníssim. Sempre sonen bé els noms amb altres idiomes, sonen com s'ha indicat en francès, no?
3: Què mos pot dir, Jaume, del seu viatge a les Illes Balears?
1: Idò, mira, arribar a Mallorca l'any 1932. No sabem si va venir acompanyada o tota sola, però el que sí sabem és que el llibre va acompanyat de 15 il·lustracions de Maurice Ivan Gubillon. De Palma destaca algun dels grans monuments, com la Seu, la Llonja, l'Almudaina, però a diferència d'altres viatgers, també s'ha fixat en petit racó de ciutat, com per exemple el monument de Joan Alcover, que enguany se n'ha parlat tant, sí, a la plaça de la Reina. De fet, diu que molt de mans anaven allà al vespre d'amagats una mica a trobar-se. Què vos pareix?
3: A festejar allà?
1: A festejar.
3: Amb en Joan Alcover?
1: Sí. Amb en Joan Alcover. Però diu que no se basaven. No se basaven perquè Palma era una ciutat conservadora i que no se basaven, però que anaven en aquell monument.
3: Bon lloc.
1: No sé si heu anat mai, vosaltres, en la nit, a teva
2: banda,
1: tenint
2: una trobada. No, no, no.
3: Fer manetes, no. Passejant qualque vegada hem passat, però...
1: Idò, passejant, Claude Derven arriba al Born i destaca un forn on la seva especialitat eren les encimades.
0: No sé quin.
1: No ho diu. Diu que era una visita obligada per qualsevol estranger i que, a més, ja embolicaven ses catxes en càtser de... Perdó, les encimades en càtxer de cartró. Imagineu-vos, l'any 33 ja feien aquelles catxes de cartró. No han canviat tant.
0: No. Però, clar, el seu itinerari per ciutat no acabava amb aquesta visita en aquest forn, no és així?
1: Això mateix, Celestí continua pel carrer Colom i després segueix cap al carrer Sant Miguel i destaca abundants esglésies fent referència explícita a Sant Francesc, Sant Jeroni i Santa Clara, que segur que en alguna d'aquestes esglésies hi haurà alguna d'aquestes Mare de Déus mortes que xerrava fa una estona amb el Xisto Vicent. I també passarà per l'oratori del temple.
0: Ah, fa bona ruta.
1: Sí, tenia bon gust, era de morrofi.
2: A ella sí que li va agradar Palma, no com la setmana passada.
3: No. Sí. Sí, la nostra princesa de la setmana passada.
0: Per ara, però ja sé que li agradava, que estava encantada.
1: Sí, va quedar encantada i, a més, s'ha fixat en una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè normalment el viatger ningú en parla d'això. I és que quan va a la Seu, es repara en so sepulcre d'un personatge, en Gil Sánchez Muñoz, també conegut com a Climent Vuitè, que es troba a la Seu. Un personatge conegut com Santi Papa, qui esdevingués successor del Papa Luna durant el cisma d'Occident. Aquest que va renunciar en el títol a favor de la reunificació de l'Església Catòlica i, en compensació, l'any 1429 el nomenaren Birba de Mallorca. Aquest senyor tenia fama de ser molt sever i, fins i tot, quan va morir, quan vida s'enterrat, va demanar, o diu la llegenda, que l'enterressin decegut per encara seguir controlant. No sé, s'hauria de fer una exhumació per saber si el van enterrar d'assegut
0: o
1: no.
0: Segut.
3: Ara jo imaginar-me aquesta imatge me descol·loca un poc.
1: Però el més divertit, o que jo me causa més simpatia, és que la llegenda diu que aquest birba, just després de la seva mort, va deixar escrit que volia que col·loquessin el seu capell.
0: Sí, ja l'he vist.
1: Ah, que sí que l'heu vist.
0: Fa ben poc, sí, vaig visitar la Seu i el vaig veure.
1: i d'encara està penjat, sí, supos sí, sí, que deu tenir molta de pous, pou dels segles, deu tenir una pàtina d'estens sí, aferrada, exacte, està penjada damunt la llosa, la llosa escultòrica que representen aquest birba, i diu la llegenda que ho va deixar penjat per seguir governant el capítol, inclús després de sa mort, però el capítol que era molt viu, varen dir, sabeu què farem? Canviarem la sala capitular a sa, de la gòtica, en farem una nova de barroca i deixarem aquest hill tot sol i encara el barret allà sí, penjat, si em dieu a la seu, el trobareu.

0: I doncs, Maria del Mar Bonet, Deixem enrere ciutat, ja que Claude Derbent també parla detalladament de pobles de Mallorca, de Silla, no?
1: Sí, un dels que va visitar primer de tot va ser Andratx. Ella va sortir de Palma, passant per Portocrí, i en destaca es far, com no podria ser d'una altra manera, monument.
2: D'Andratx.
1: No, de Portocrí, no, és a dir, quan va, surt de Palma, anant cap a Andratx, s'aturen es far i el destaca, perquè clar, un gran monument medieval, que segueix per Cala Figuera fins a arribar a la platja de Santa Ponsa. I jo, personalment, un altre detall que a mi me queda molt l'atenció, és que recomana fer un passeig en canoa pel litoral.
0: Ja en fan, també.
1: Ja en fan. És que mos pensant que ho hem inventat tot en el segle XXI. No, ja fan passeig en caiac. Ella ho recomana. Per tant, ja sabem que en Claude Derbent...
3: Bé, era canoa, no era caiac, no? En aquell temps
1: no
3: havia existit caiac, caiac, però...
1: De fet, va ser curiós perquè no fa molt vaig assistir a les jornades de fotografia i turisme de la Fundació Catany i varen comentar que ja just el mateix any que en Claude Derbent va fer el viatge en canoa, en Charlotte Perriand, una altra francesa, arquitecta, dissenyadora, col·labora de Le Corbusier, va fer tot un passeig en canoa per Mallorca, tota la volta a Mallorca, i més hi ha fotos, ja crida l'atenció, no? Que aquesta personalitat francesa de l'any 32 fent voltes en canoa per Mallorca.
3: Sí, perquè... no devien remar elles.
2: No, en mallorquins i mallorquines que les veien no devien saber ni què veien.
3: Devien dir això que...
1: Devien dir això són nimfes que han sortit de la mà d'uts sirenes.
2: Perquè devien anar també ben mudades, bé, no ho sé.
1: Supos, no. De Charlotte Perriand sí que hi ha fotos, sí que hi ha fotos, i dues gent especialista en fent voltes en canoa, i jo he vist fotos i per ahir quasi com de la Polinèsia.
0: Ella no va suar, supos.
1: Supos que no. Vull dir, era gent acomodada. Els agradava la dolce vita, que diuen ells. Aventureres, però en comoditats.
3: Però no molt.
1: Però bé, tornem a Derbent, a la senyora Derbent.
2: Sí, en aquest viatge que feia.
1: Que continua cap a Andratx. Allà mos destaca la torre de Sant Mas, de l'actual ajuntament d'Andratx. I finalment visita la racó, que la va fascinar, perquè diu que per un caminó arribaves a la mà i va quedar encantada.
3: I després d'aquesta primera eixida, cap a on parteix?
1: Parteix cap a un dels clàssics de viatge a Mallorca, Vall de Mossa. I el curiós és que en aquesta guia pràctica que incorpora en el seu llibre Les Balears, ja trobam publicitat de Can Marió, una antiga fonda i hostatgeria fundada per la germana de na Catalina Omar, amiga i madona de s'estaca, propietat de l'arxiduc Lluís Salvador, per on varen passar molts artistes. De fet, per exemple, el pintor Coll Verdolet va estar a Can Marió i un dels catàlegs que se li dediquen, l'autor comenta que li agradava molt convidar en els seus amics o convidats a menjar tors en col a Can Marió.
3: Que bo.
1: Devia ser una cosa habitual en aquell temps. Sí. No sé si vosaltres no heu menjat.
2: No en trobes per tot, de tors en col.
1: No, ja és una cosa molt gourmet, no?
2: Per dir si, no sé.
3: Un poc més en desús, jo me'n col encara, sí, però...
2: No, tors en col.
3: Tors en col.
2: Mal de fet.
0: Podria menjar perfectament avui vespre.
3: Molt d'assos i poca popa, també t'ho dic, però sí.
1: No sé si encara fan tors en col, però hem de dir que Can Marió segueix obert, no com a fonda, sinó com a restaurant, però conserva el seu caràcter tradicional d'antiga fonda, just quan entres trobes una bona escala imperial al centre, retrat del fundador, balancins, quadros... A mi, personalment, m'agrada molt una darreria que fan, que se diu Montblanc, que se fan salsa de castanyes. Ara no hi aneu perquè no ho faran, perquè crec que només en fan en hivern. Però bé, vosaltres heu anat mai a Can Marió?
0: No.
2: Ja, no, he passat. O sigui, ser bones i ser comes, però no he menjat. I aquest dolç fet en salsa de castanya.
3: Jo tampoc he anat, però amb la comerans, les castanyes, això...
2: Ha de
0: ser boníssim.
1: Boníssim. És molt gros.
3: Tu l'has tastat?
1: L'he tastat. Sempre que hi vaig, sempre m'aparell, perquè diuen, això és molt gros, l'heu de compartir.
2: Ah, és per compartir.
1: I jo dic, no, jo vull per jo tot això. I me'l faig meu. Hi vaig per aquesta darreria. Però també, si els oients estan en darrere sobre més història de Can Marió, poden consultar el llibre L'hostal Can Marió, els inicis del turisme Vall de Mossa, de Jaume Mercat. Però bé, el nostre protagonista va visitar altres indrets de la Serra Tramuntana. Poden destacar, per exemple, Pollença, que s'anunciava a la guia pràctica de Derbent com un lloc freqüentat tot l'any per artistes, turistes i banyistes.

0: escoltant la mítica cançó Puerto Poyensa de Marilina Ross. Com et sembla aquesta cançó?
1: Bona, jo l'he descobert avui, però sí, unes històries d'amor, no?
2: Ja em van dir que és molt famosa l'Argentina, aquesta cançó.
0: Ah,
2: que és un mite, ja.
0: És curiós.
2: Que aquí no és molt coneguda, però que ja és molt mítica. M'han dit a mi que tenc argentina, que ja és com un emblema. I és curiós, perquè aquí no és molt coneguda.
1: Puerto Pollença, en Bessa i en Puerto, no Port. Sí, clar, Puerto. Castellanitzat.
2: Sí. Vull dir, m'ha prescut curiós.
3: De Marilina Ross.
0: Sí. Marilina Ross.
2: Sí. Jo crec que
1: Marilina.
2: Em diu investigar més sobre aquesta cançó.
0: I que va comentar na Derben de Pollença i el seu port.
2: Idò, mira, no sabem si va nedar o no, però em feu un comentari que a mi personalment m'ha captivat i diu així. Jo crec que na Maria mos ho pot llegir.
1: Jo, ara tinc jo el paper.
2: Perquè tu ets una gran ratxa. No.
3: Clar,
2: si no ho puc llegir jo, però ja que és una viatgera, t'ho ha de llegir una dona.
0: Na Maria ho farà bé.
1: Boi, quina pressió. És el mal pas de Formentor, un dels indrets més vells del Mediterrani, salvatge i intacte, on pareix que trobam els déus. No hi són?

0: L'autora també mos parla del Cudi de la ciutat romana de Polèntia. Comenta que l'arada d'un pagès feia poc que havia deixat en el descobert un paviment de mosaics. I també parla d'un enfonsament de sol que havia deixat al descobert unes catacumbes. Vull dir que passaven coses per Polèntia en aquell temps.
1: Deixam enrere el nord, Serra de Tramuntana, i partim cap en el llevant, concretament a Manacor, on ella hi va passar un període de dies.
0: Sí, és així, Celestí. A més, té una visió molt interessant, perquè normalment mos parlarà de les coves del drac i del zanc, el més habitual en el llibre de viatge. També mos xerra de la basílica paleocristiana de Sant Petró entre Sant Llorenç i Manacor.
1: Aprofitada bé temps, eh?
0: Sí, heu de pensar que també aquests viatgers no venien per un dia, ni per un cap de setmana, venien per un parell de mesos.
2: Que estaven ben informats, però.
1: Sí.
2: Perquè
1: sí.
2: En aquell temps no hi havia internet i sabien totes les tresques.
1: Fora Google, fora GPS.
2: Clar.
0: Però clar, heu de pensar que moltes vegades tenien molt bona relació amb els cònsols, se n'anaven en els consolats, i també hi havia molta relació amb França. Vull dir,
1: tenien contacte.
3: Els passejaven, més que...
1: Sí.
0: Els passejaven. Duen guies, no anaven tots sols. Tot i que mai mos ho comenten si anaven acompanyats, si no...
2: Perquè clar, els protagonistes són ells.
0: Són ells i volen donar una imatge més intrèpida. Perquè era una aventura.
1: Eren artistes.
0: Eren artistes, no volen donar una imatge com a de viatger acomodat. Però bé, tornem a Manacor i hem de dir que, suposant que va visitar mosaics de Nabalèria, que varen trobar originàriament en aquesta basílica i que aleshores s'exposaven en el centre històric, on també va visitar la torre del Palau i l'església parroquial del Dolors. De la torre del Palau, ara musealitzada, Mordiu, que era sentit Palau d'en Jaume II, però se lamenta que en quedés tan poc, diu que només en quedava la torre i fragment de murada. I continuo fent referència a les famoses perles de Manacor, que no podria ser d'una altra manera. Però diu que el vernís, que hem de pensar que aleshores la fàbrica estava per davant de la torre del Palau, inclús ocupava un espai de la torre, diu que el vernís ho impregnava tot, és a dir, que feia una pudorassa al centre d'allà, com a, m'imagino un odor com a... un poc rància, no?, química. Però bé, la viatgera se va refugiar dins l'església del Dolors i va descobrir el Sant Crist miraculós de Manacor, que no sé si l'heu visitat mai, vosaltres. Sí. Està envoltat d'esvots, que eren aquelles ofrenes que feien, si tu ara, per exemple, que és d'una torre i te salvaves, anaves en el Sant Crist de Manacor i li regalaves un esbós, que no, a vegades era una pintureta, on te ven a tu pintat, caigut de la torre, i donaves gràcies en el Sant Cristo per haver-te salvat.
2: Que te pareix.
0: També hi ha naufragis de vaixells, és un tema molt curiós, és dels esbós, però bé, tornem en el nostre passeig per Manacor d'en Claude Dervent, i és molt interessant perquè era molt llepola ella, i mos conta que antes de partir de Manacor va tastar els amargos, que era una especialitat local d'allà de Manacor.
1: Els amargos.
2: No això sí que ho he tastat.
0: No, els anomenen els suspiros, anomenen els amargos.
1: Bueno, i dona Claude Dervent, ja he girat la R, Dervent, que van de visitar pobles com Manacor, Pollença, Alcúdia o Vall de Mossa, ho dèiem, era una mica excursionista, anava
0: sí,
1: per tot.
0: Totes ho eren un poc, excursionistes. Salta i xerraven de na Mari Bean, que va pujar en el Puig Major, i en aquest cas, la senyora Dervent va pujar a Sant Salvador, a Cura i a Lluc. I el primer indre que va visitar va ser Sant Salvador de Felanix, tot i que van de pujar, ja quedar sorpresa per una petita capella d'art baix, on Mordiu, que segurament se referia en aquella capella on se va trobar, que indica allò que on se va trobar la Mare de Déu de Sant Salvador i que va dissenyar mossèn Alcover l'any 1910. De l'església, que hi ha dalt de la muntanya, no en diu massa cosa, però sí que mos comenta que ja havien col·locat el pedestal per situar aquella estàtua tan grossa que hi ha de Crist Rei, que encara avui en dia se pot visitar.
1: Presideix, sí, sí. I el segon indret que visita és Randa, precisament molt a prop de Cateva, Jaume.
2: A web.
0: I de Cateva, Celestí.
1: Ah, també, clar, sí. A mitjan camí.
0: A mitjan camí, sí. Entre el Gaire i el Major. Sempre hi ha com aquesta polèmica de Randa, de si Llumajor... Perquè, clar, Llumajor tenim gràcia.
1: Clar.
0: Ja saps allò que diuen que Llumajor té gràcia, però no té cura. Aquell refrany.
1: No sé si vos estimeu més tenir gràcia i no tenir cura que tenir cura i no tenir gràcia.
0: És difícil. És quasi
2: com un
3: embarbussament.
0: Jo crec que l'haureu de fer en aquest embarbussament.
2: Sí,
3: demà el posarem.
0: Però bé, Claude Dervent va visitar aquesta muntanya, que no sé si ho sabeu bé, té aquest tret santuari, té té cura gràcies a Sant Honorat, i és per això que la tradició popular diu que és una muntanya tres vegades santa, ja que és com Déu, perquè Déu són tres, és Déu Pare, Déu Fill i Esperit Sant, i són tres
2: i
0: amb un. I amén. En canvi, aquestes tres iglesis, cures gràcies a Sant Honorat, són tres, però en una mateixa muntanya, que és Randa. Però bé, la viatgera compara Randa amb una gran mestava egípcia. Què vos pareix?
3: M'ha sorpresa, jo.
1: Una comparació.
0: Clar, han de pensar que viatjaven molt i veien moltes coses.
1: Clar,
0: i
1: sabia per què ho deia.
0: I anaven comparant. Si fa molts comparatius en Grècia, també. Però bé, comenta
1: per
0: que...
1: Per tant, tota la raó.
0: Sí.
1: Li donem?
0: Jo crec que sí. També eren molt imaginatius, aquest viatge.
3: Sí,
0: no tenien molta imaginació. De pensar que no estaven tan saturats d'imatges.
3: No tenien mòbil.
0: No tenien mòbil, ni Instagram, ni Twitter.
1: No.
0: I hem de pensar que, bé, li va costar un poc el camí, perquè no hi havia la carretera d'ara, diu que era un camí bastant pedregós, i una vegada a cura diu que hi ha un monjo franciscà que li va fer de guia, i destaca el passat lulià, com no podria ser d'altra manera, i l'escultura d'un Crist crucificat provinent de l'antic convent de Sant Domingo de Palma, de i que encara es pot veure un del lateral del cambril on hi ha la Mare de Déu. La visita va acabar de vora la cisterna, de vora el coll de la cisterna, on un jove monjo li va oferir beure aigua d'una cuera de ferro, mor diu, on els peregrins devien beure aigua dolça amb gust de rovell i de cel.
2: Home, no sé si de cel, però de roba i pintura sí. Bé, i finalment va visitar el santuari de Lluc, no?
0: Exacte, va visitar Lluc, ella ja ho diu, que era un lloc sagrat per tots els mallorquins, i ben a prop de Cateva, Maria, perquè tu ets d'Inca, no, Álvaro?
2: Sí, sí, nosaltres ho tenim a Tir de Pedra, després de les curves, més la Mare de Déu de Lluc...
3: Cap viatgera d'aquesta passa per la Pobla. No sé per què.
2: No van de Covent.
0: Bueno, l'arxiduc sí que hi va passar per la Pobla. En xerrarem un dia. Perquè
3: l'arxiduc
0: va comprar Miramar en el Balla de la Pobla. Però això ja ho contarem un altre dia.
3: Mira.
0: Sí.
3: Aquesta m'interessa.
1: La pegam fora.
0: Sí. Si voleu, la mare que hi veu contar.
2: Val, vinga.
0: Ho contarem com l'arxiduc va comprar Miramar en el Balla de la Pobla.
1: I sabem si va menjar res a la Pobla?
0: A la Pobla diria que no va menjar res, però ho comprovaré. Bé, qualque cosa devia menjar, però no ho comen.
3: No existia pas amb mi ni cas cotxe.
2: No comen ni
0: que
2: menjés espinagada,
0: però ho recercaré per si de cas.
1: Sí, que el menjar és una qüestió que aquí interessa.
0: És una qüestió important.
3: Sí,
0: de fet, a Lluc mordiu en Clot d'Ervent, que podia romandre 3 dies i que te donaven a tastar les olives que tenien allà empotades els frares. Vull dir, això és molt interessant.
2: De Caimari.
0: Exacte, això mateix. Em menges tu olives de Caimari, Maria?
2: Jo menjo olives de per tot, m'encanten les olives, Jaume.
0: Però, deixant la part més gastronòmica de banda, dic que Clot de Cultivada hi va fer referència abans d'arribar a Lluc a la llegenda del salt de la vella dona, que mos comenta com molts dels nostres oients ja saben que quan passa per aquell estret, per aquella curva, on diu la llegenda que un marit gelós va tirar a la dona pels fondaus, a la seva dona, i quan va arribar a missa, a Lluc, a missa primera, troba a la vella dona allà, de la primera línia de la missa, de la litúrgia, i va quedar esglaiat.

0: El salt de la Belladona és una llegenda que es va fer molt popular quan Gabriel Gené Manila en va publicar una versió a les llegendes de les Terres de Lluc. Posteriorment, Maria del Mar Bonet va adaptar la versió de Gené Manila i en va fer aquesta cançó preciosa. Eh?
1: Sí.
0: I ja veus que en els anys 30 ja era una llegenda molt coneguda, ja que la viatgera francesa Claude Derven en fa referència en aquesta publicació titulada Les Balears.
2: Això mateix.
0: Mm-hmm.
1: I amén, una altra vegada.
3: Fascinant, no? Molt
2: ben,
3: interessant.
2: He de dir que mos hem centrat aquesta vegada a Mallorca, però que també va anar a Menorca i a Eivissa.
3: Ui, i d'haurem de fer dos capítols.
0: Sí, el millor la setmana que ve, com ve fet, segon capítol.
2: Me donaríeu permís per fer un altre capítol.
3: I tant, tirem el 15 i ets eivissencs, també.
1: Però i a Formentera no hi va anar?
2: També hi va anar.
1: Ah, perquè clar, això...
0: La setmana que ve, segona part.
3: I va fer coses més importants allà?
2: Bé, descriu molt, sobretot el tema de la indumentària, li fascina tot el tema que ella de la joieria menorquina.
1: Ah, clar.
2: I, bé, no sé si t'entendré, quan se refereixen al jaleo de Ciutadella, s'hi fa referència com a fantasies renovades de l'Àfrica.
3: Mm-hmm. I d'ahir un momentet que hem de fer una pausa i tot d'una, mos acomiadam. Penta.
4: I de tres ràdios... Participació.
5: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
6: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: Mediterráneo. I d'Anna Cloud, Derwent, me l'imaginem cantant d'aquesta cançó, però, clar.
1: Sí,
0: aquesta
1: cançó fotos d'ella.
0: No existia encara aquesta cançó en Serrat. No. Bueno, Jaume Bernat, et trobo bé. Moltes gràcies per aquest viatge,
1: gràcies,
0: per aquest nou viatge.
1: Gràcies, Celestí, Maria, Miquel.
0: La setmana que ve feim el viatge de Cloud Derwent a Menorca i Eivissa.
1: I el següent capítol, l'Arxiduc i l'Espinagada de la Pobla.
2: Exacte.
0: L'Arxiduc Coent de la Pobla. Maria, Miquel, gràcies i fins demà. Marga Cifra, gràcies per aquests minuts.

0: per fer aquest encontre tan esperat amb milers de persones. Ara mateix ens trobem a la plaça d'Esfossar, punt neuràlgic d'aquesta neofesta, amb molta música, moltes persones i amb la imatge de la ja tradicional Camisetes Roses. Alguns cineues ens han explicat com han viscut aquest moment tan esperat aquí a la plaça d'Esfossar amb l'arribada del Muc de Reig i la Muca.
1: Guany ha estat bastant bé. Veig que els legionaris no s'han trebat i tal. Ho van fer bastant bé.
2: Pues bueno, que cada any jo crec que van millorant i fent més detalls i més ritme, més ambient, m'entens? I és veritat que una passada.
0: I la festa aquí a la plaça d'Esfossar segueix i seguirà fins a les 9 del vespre amb la famosa darrera cançó New York, New York.
3: Moltes gràcies, Lluís. Doncs continuarem informant, com deies, una festa molt viscuda a Sineu. Continuem amb més qüestions. Sant Antoni és un dels municipis d'Eivissa on s'han establert zones de visualització segura de l'eclipsi. Els serveis d'emergència tancaran les principals carreteres d'accés a la badia i a les platges del poble. Per això recomanen deixar el cotxe i anar-hi caminant. Entre els veïns, disparitat d'opinions.
4: No poden tancar els camins. Jo estic completament en contra. Una família que té de passar i té d'anar a casa seva no es pot trobar tancada i no poder passar.
5: La gente se va de las manos todo.
6: Yo, afortunadamente, vivo en una collina y lo voy a ver del techo de la terraza de mi casa.
7: Perquè tancaran molt i molt pronta. Nosaltres intentarem anar molt pronto.
3: A Menorca, es Mercadal i Fornells disposen des d'avui de zones verdes d'aparcament per a residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar i ha estat més que ben rebuda pels residents. L'Ajuntament explica que l'objectiu és facilitar l'aparcament, sobretot durant els mesos de més afluència. Elena Vilchez és regidora de Mobilitat d'Es Mercadal.
8: Sabem que existiu, tenim un problema d'aparcament, no? Sobretot per la part de turisme i de visitants que tenim en els dos pobles, i el que volíem era potenciar zones d'aparcament exclusives per a aquests residents, perquè quan arriben de fer feina puguin trobar un lloc per aparcar.
3: I Salut ha detectat un brot de xarampió a Mallorca amb 6 casos confirmats, però cap d'ells ha estat hospitalitzat. Per evitar la propagació del virus, la Conselleria de Salut ha posat en funcionament un protocol de vigilància. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha insistit en la importància de la vacunació.
9: D'ahí la importància de transmitir el mensatge de la única medida és la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
3: A Eivissa, la platja d'Escolodà-Codolà, Sant Josep, continua tancada al bany. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha confirmat que ja havia detectat el vessament abans que diverses entitats ecologistes, socials i veïnals ho denunciessin. D'altra banda, AENA afirma que la darrera analítica que ha fet a les aigües de la depuradora de l'aeroport correspon a juliol, tot i que encara no disposa dels resultats. I en clau internacional, almenys 20 persones han mort al terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat Colòmbia. La majoria de víctimes són a Pereira i també a Manizales, dues de les ciutats més afectades. L'epicentre del sisme s'ha registrat a San José de Palmar. Amb aquest apunt hem arribat a les 6:04. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
10: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està un primer àlbum i un concert de clàssica, un dels espais més especials de les illes, passen avui per L'Aviador. Benvinguts.

0: i, a més, impulsat per una col·laboració de diferents discogràfiques locals. Després, el director i intèrpret de clavecí a la Barcelona Consort amb Leipzig 1723 ens parlarà del concert que faran dissabte els Fosquets de Lítica. Així reviuran el concert que en aquesta data varen presentar Telemann, Graupner i Bach a la ciutat alemanya de Leipzig, amb les entrades per aquest dissabte ja exaurides. I per acabar, sentirem novetats musicals d'artistes de les illes que ens contaran també la motivació d'aquests nous senzills.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Suelo soñar és, bé, una de les frases que se repeteixen en aquesta cançó que, de fet, ja havíem escoltat en aquest programa perquè hi participen diferents cantants de rap amb en Zorro Gris, entre d'ells en Little One o Nagasaki, bé, altres. De fet, en aquest disc, Catarsis, que vull presentar, hi ha moltes col·laboracions. Sus Mateu, el Zorro Gris, benvingut a l'Aviador.
1: Bones tardes, moltes gràcies.
2: El Zorro és per platejat que dus en el cap.
1: Ah, pues sí, molt bé, molt bé. Sí, perquè lo de Zorro Gris, a vegades si em diu, podria tenir una connotació negativa, no? Lo de no. Zorro, ser un zorro, no? Però no,
2: història... Però és llest, no?
1: La història de Zorro Gris és super senzilla, mm-hmm. perquè és el lot de la cosina de la meva ex... és d'Escòcia i un dia me va dir you are a little fuck ai, ara me surt
2: gray fox
1: no, platejat és en anglès
0: silver fox
1: no, jo veig que val dir això. Mai, bueno, un tio com tu, així, com de 30 i pico d'anys, com a guaperes. Això no és que jo m'hi senti, eh? Però...
2: però
1: m'ha encantat lo de Silver Fox i quan m'havia de posar un nom, pues, m'ha fet gràcia, no? Lo de traduir-ho un pollet, tot i que no és exactament, però Zorro Gris. Tot i que és un nom que no m'agrada massa, ja ho he comentat antes en memòria.
2: No? Idò, ets que tens de canviar-ho?
1: Sí, la meva idea és publicar com a Sus Mateu.
2: Sus Mateu,
1: sí.
2: M'agrada molt Sus Mateu.
1: Sí.
0: I d'en Sus és de Manacor, sí. I allà també té moltes connexions en sa música. De fet, abans d'atrevir-se, no sé si està qüestió d'atrevir-se o d'altres temes, has escrit de música, has organitzat concerts amb No Hi Ha Temps.
1: Exacte.
0: I també has escrit a No To De Cindy, a Tomàs Jazz, supos que entre d'altres publicacions.
1: Sí.
0: Atrevir-te o fer ara aquest primer disc, en el 30 i pico que tu dius, t'ha fet pressió o què? T'has sentit obligat a ser molt canyer?
1: Bueno, no sé què dir-te. Jo sempre havia estat pues, fent lletres, a Gemeva, tranquil·lament. Mai... Bueno, dic... Això és una... És el que t'imposes a tu mateix. No, mai sense intenció de publicar. No és vera. Sempre tens les llanes de que l'altra gent ho escolti, no? Però és vera que era com una cosa molt meva i jo anava fent. I és vera que arribes en els 35, 36, dius... Hòstia, igual me mor i ningú ha escoltat el que he escrit, no? I és quan m'he posat en contacte amb Ninol, de La Secta, que és productor de diversos temes, i li vaig proposar. Vols que fèiem música junts? I varen fer les dues primeres cançons, Sumergete en l'abstracto i Peli de terror, i aquí va néixer tot. Va néixer tot. Les ganes de publicar un disc sencer.

0: Aquesta és pel·li de terror, ho sentíem antes, abans, i és un dels temes més antics, podríem dir, del disc, no? O...
1: Totalment, sí. És el segon que vaig fer en Ninol, i de fet és... A partir d'aquesta cançó neix a Catarsis, perquè aquesta cançó, si la gent l'escolta i escolta bé la lletra, veurà que és una anada meva en els inferns propis, com a rasquem-me molt endins i treure moltes coses molt terribles meves. I aquí és quan vaig dir, igual hauria de fer un disc on pugui canalitzar tota aquesta energia negativa que tenia jo en aquell moment, m'havia separat, no en tenia res, estava molt malament. I tres anys he tardat en treure tot el disc, cosa que és una putada, perquè me vaig haver de fitxar dins, quan jo ja estava bé, vaig haver de tornar enrere, saps? I va de treure tot. Però quan ja m'havia trobat tanta gent guapa que ja va de col·laborar amb jo i varen fer tot el disc sencer, va ser com molt guai. Però treure'l-dos l'altre dia va ser com jo, pues, la catarsis.
2: Molt ja, la catarsis.
1: Va ser la catarsis.
2: Al final com... de la catarsis, perquè si has estat tres anys destil·lant...
1: Uf, ha estat clar, dur i era com... Buah. I és com... M'encantaria que si l'escoltés, perquè, ostres, m'ha costat tant escriure tot això que m'encantaria. I si no, no passa res, al final m'ho llep per jo, però la meva intenció és no escriure d'aquesta manera ja a partir d'ara.
2: Que sigui un poquet més de llum, no? Però està bé, també.
1: Sí, de fet, hi ha cançons que tenen llum, sobretot la de Redención, per exemple, és un dels temes més lluminosos, i Tuve que hacer canciones també és una cançó que xerra de ja sortida tot allà. De tot aquell lloc oscur.
0: Idò, bé, com veus, és una música molt, molt dura, és un rap hardcore en alguns moments, ara m'ho acabo d'inventar, però un poc punk, també molt, molt salvatge, molt directe, no?
1: És molt sus Mateu, perquè en el final ja som una persona super eclèctica, m'agrada molt d'estils musicals diferents, i dins el rap hi ha molt de tipus de rap. I sí que hi ha dos, tres que ens són molt hardcore, però hi ha altres històries dins. De fet, hi ha una cançó que es diu Error, amb els productors en Quique Donat, de Manacor, que és molt, molt, molt electrònica, i crec que és allà on jo vull anar. O sigui, sí? La part més electrònica.
2: I si l'escoltam, per saber...
1: M'encantaria,
2: perquè comença mal viral, que amiga.
1: Et sé cançó de ser que estic més content.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Et sé que més ha costat. Ha costat els tres anys... Des de ara, o sigui, 3 anys de pensar bé com la volíem fer i al final ha sortit.
2: I de vinga, error. Coño, no lo puedo consentir, yo quiero vivir. Coño, no lo puedo consentir, yo quiero vivir. Coño, no lo puedo consentir, yo quiero vivir. Coño, vivo sin sentir, ¿quién me lo va a consentir? Hey, idiota, ¿sabéis

0: Ah, jo m'agrada molt aquesta combinació entre electrònic i rap, aquests sons que com que returen, no sé.
1: Totalment, sí.
0: Però ha valgut la pena aquests 3 anys.
1: Jo era una obsessió, jo tenia absoluta per fer aquest tema amb en Quique Donat, Enric Donat, Edmond com a productor. Però és que, a més, el que vaig fer és, vaig agafar una instrumental d'en Quique, que me la va enviar ahir, ha passat pel filtre de Ninol, que ja he ficat molta mà, els escratxes que sentíeu són de... És un tros de la pel·lícula de La Naranja Mecànica, que m'encanta, d'en Kubrick. Els escratxes són d'en Black Track. O sigui, la gent se va anar apuntant.
0: Quanta inspiració ha generat La Naranja Mecànica. I encara continua generant.
1: Sí, sí, sí.
0: Estètica, musical, filosòfica.
1: Totalment. En Kubrick, per això, és el meu director favorito.
0: Jo sempre, no m'estranya.
1: En lloc de dir gràcies a Déu, sempre dic gràcies a en Kubrick.
0: Com en Trueba, no? Que va agrair a l'Òscar dient m'agradaria creure en Déu, però només crec que en Billy Wilder.
1: M'encanta.
0: Si un dia guanyes un Grammy o allò que sigui, pots dir... Pots fer...
1: Gràcies a en Kubrick, sempre. Totalment, però...
2: Idò, la música de rap, Sus, ara sembla que comentàvem també que totes les músiques, qualsevol estil ho té complicat, però tu penses que el rap encara ho té difícil, no?, per arribar a tothom, per sonar a les ràdios, no sé si ara les ràdios encara són populars per promocionar la música, però bé, a plataformes, com és la teva visió? Més com a crític musical, de on ve rap i on està ara? És a dir, quina ha estat l'evolució?
1: És una bona pregunta.
2: Gràcies.
1: Bueno, rap des de que va sortir, bueno, en el principi era una cosa tan minoritària i tan absolutament com a degradada, un tercer pla, un quart. Imagina't a Mallorca. A Mallorca sí. Ja és perquè hi havia la puta UPP, sí. que ho varen petar molt fort.
0: Ho parlaven també.
1: Sí, en Chino, en Alolo, en Manolo, joder. Increïble el que varen fer, però igualment així sempre se va quedar com molt enrere. Hi havia por, ja també, que en xerrava abans. Sí. Hòstia, en el seu grup, però no, saps? Era com no se'ls donava gent de bolla. A dia d'avui, a Mallorca hi ha moltíssima gent que fa rap, moltíssima, però la meva visió superpersonal és que estan superdesperdillats. Un aquí, un allà, no sé què. I és veritat, estem com a creant ara, poc a poc, una comunitat molt xula, amb en Pode, amb en Jaume de Rapes un Peix, amb en Nabel, el meu col·lega que pinxant junts, amb en Musgo, amb en Chino, tal. I és que pareix que com estem en Black Track, anem com a tornant a juntar-nos tots, i és superguapo. Ara, de fet, dia 14 hi ha el concert d'en Kamikaze, de CPV, i pareix que ha d'anar bé, també. És com, uau, crec que em pareix que com va tornant un poc a il·lusió aquesta. Però sempre he pensat que el rap és el darrer.
0: Bueno, és marginal, però dins la marginal hi ha moltíssim de gent aficionada. No?
1: Avui en dia sí. Avui en dia...
0: Jo crec que és un gènere de culte, de fet.
1: Avui en dia sí, perquè ja hi ha artistes enormes, com en Kanye West i gent d'aquesta, en Jay-Z i tal. Bueno, ojo, en Jay-Z també, que té greus problemes i...
0: Ja veurem com acaba.
1: I ja veurem i... Bueno, no... Mare meva, o sigui, jo ja l'he vetat de la meva llista. Per veure, a nivell de general ja està molt instaurat, ja és normal el rap. Jo quan vaig començar a escoltar rap era lo darrer de lo darrer, però igualment així, lo que és més rap, més, un poc més underground, un poc més especial, no hi ha d'estar molt a les ràdios, per tant, lo que feis avui és meravellós. Veig, ja ho he fet altra vegada, amb en Pode i tot aquest...
0: Divendres van tenir una altra rap.
2: Ja he oblidat que l'has passat.
1: Bueno, me'l comentaves, no?, que havíeu tingut en Juanito, en Little
2: bueno,
1: One,
2: en Little One, va venir en Musgo One, en Pode...
1: En Musgo...
2: Ah, sí, perdona, en Pau Walters, va venir divendres, perdoneu. Sí, sí, sí, sí.
0: Va venir en Pau.
1: Per tant, que me cridéssiu l'altre dia, però ja és com a meravellós. O sigui, això és el que necessitam, que se doni un poc de visibilitat a el que estem fent.
0: I doncs no serà per nosaltres, que ens agrada
1: exacte.
0: Molt més.
1: Exacte, no serà per l'aviador.
0: No.
2: I doncs, si voleu, anem a escoltar una altra cançó. Aquesta és molt curteta, se diu Arrebato, i també la trobau a totes les plataformes, en aquest disc que en Sus Mateu, El Zorro Gris, ha titulat Catarsis, i que tot d'una vos entrarà pels ulls per la portada que té, que comentarem tot d'una en escoltar Arrebato.
3: Pareces del Bronx, pero vives en el centro.
4: Entro en tu alma.
3: Creo desconcierto, lento movimiento sugerente en tu cetro. Dicen que soy zorro, pero soy un puto cerdo.

0: Cigarrillos after sex.
1: I a més, aquesta lletra va perfecta per parlar de sa portada, perquè na Lluïsa Fabré sí. també és molt canyera sí. amb les seves imatges.
2: Sí, és l'artista adequada, sí.
1: I has estat un privilegiat, no? Com et sa portada? Conta-mos-ho.
3: Bueno, primer de tot, na Lluïsa i jo som amics de fa molt de temps i hem col·laborat moltes vegades. Però no te creguis que vaig escriure la cançó pensant en això, eh? De fet, la cançó, bueno, xarra d'una persona en concret. Tot el que dic és real i no puc dir més.
2: Correcte.
3: Bueno, tot el disc de lo que xarra és tot real, o sea. Però bueno, lo de na Lluïsa, pues, ella i jo vam començar, ella me feia portades per cartells dels concerts que jo anava organitzant, però rotllo, vaig organitzar un concert de jazz, a un lloc d'art de Manacoix, de en Nigulart. Uh-huh. Va fer una portada meravellosa. És perquè sempre té aquest component més picant, no? Però és que crida molta atenció i, a més, ella és una artistassa. De fet, la vaig veure justament l'altre dia en el concert d'en Paco Pecado i Grecotecno. Ah, mira, ostres, que guai.
2: Ja te vaig veure.
3: Grecotecno, per favor, o sigui, quina cosa més bona. Vaig disfrutar.
4: Jo anava per Paco Pecado i Grecotecno vaig intentar, no vaig arribar a entrar. O sigui, perquè, clar, jo m'agrada molt el tecno, m'agrada molt l'electrònica i no arriben, però tornen a baixar i, clar...
3: Bueno, doncs moment més tranquils, dius.
4: Sí.
3: Doncs ja m'agradava, perquè veia tothom super respectuós. Sí, sí. Uau, tothom saturat. Ja en Paco Pecado m'ha defraudat. Tio.
4: Ostres,
3: va ser al revés de tu. Al revés. Jo a Grecotecno estic com, però bueno, què és això, tio? Superguai. Però bueno, ho devem per aquí, vaig veure en Lluïsa, justament. I res, de fet, per la portada, vaig estar dubtant entre ella i en Pere Butza, no sé si coneixeu, en Bànec.
2: En Bànec, sí.
3: I en el final vaig decidir que ho fes ella perquè m'apareixia com a per tancar un cicle. Ja som amics i m'havia fet no sé quant de llarters, doncs ja va cicle amb ella. I m'ha fet portar, i va ser quan la vaig veure, va ser com, uau, ja està.
1: Té molt de colors, verd, vermell, sí. I uns personatges reconeixibles. Els amors podries descriure, bueno, que no la pot veure ara.
3: Hi ha referències...
1: Bueno, a mi me la vas contant en el seu moment, sí. I m'ha quedat...
3: És supergraciós, perquè na Lluïsa m'ha fet la portada de Sumergete en l'abstracto, que és la primera cançó, I quan m'ha enviat la portada, jo li vaig dir, però tu com saps que a mi m'agrada Twin Peaks? Saps? Jo no li he dit mai, saps? Hi havia unes referències superclares a Twin Peaks i a El Séptimo Sello.
2: Oh,
3: és com, però bueno... De fet, m'ho vaig tatuar aquí, la portada.
1: Ah, el Séptimo.
3: Que és el nano de Twin Peaks vivint...
2: Amb el personatge del Séptimo Sello.
3: Exacte.
1: Quina bueno, flipada, no?
3: Sí, i això forma part de la portada.
2: Que fort.
3: I va ser com, però tu com? I em diu, no ho sé, però m'ho ha prescut, saps? És com, que guai, tio. O sigui, com hi ha una connexió xula amb ella. I a la portada del disc pues, va fer una referència a la primera cançó, sí que va posar un zorro que se menja ses butzes, que això era l'únic que li vaig dir jo. I m'ha dit, jo ja ho havia pensat. I altres referències. Però sí, tot està més pensat de lo que pareix.
4: Quina bona idea. Tatuar-te aquí a... Sí. Juntar el City Mosell amb Twin Peaks.
3: En Twin Peaks, és
4: meravellós.
3: Sí, sí, sí.
4: Visca en Berman, per favor.
3: Per favor, o sigui, totalment. Totalment.
1: Idò, aquest disc del qual parlam se publicarà en format de vinil d'aquí un parell de mesos. Se podrà veure la portada en gros, així com toca, però mentre podeu entrar a les plataformes i veure-la en petit, o també alguns extractes, en blanc i negre, també ampliats i això.
3: Exacte.
1: Però mos agrada molt veure que diferents discogràfiques locals s'ajunten per aconseguir publicar música que, no sé, ara tu mos contaràs com ha estat aquesta col·laboració que la trobem tan interessant entre Matalàs, Espora Records i també Manifesto i No Hi Ha Temps, que series tu. Què fa cadascú o com vos repartiu les coses?
3: Sí, això és superguapo, perquè al final, bueno, gent ja ha anat coneixent en so temps, i, bueno, en Pincho d'Espora Records, bueno, no sé si el coneixeu personalment, però és una persona meravellosa, que ha volgut apostar per rap per primera vegada, no té cap disc publicat que sigui de rap, i Matalàs Records, pues, estan fent una feina increïble, sobretot per la zona de Manacor, de la zona de Llevant, però no només allà, també han fet coses per Palma.
1: Per Palma, Porto Cristo...
3: I com sorgeix, pues, de
1: Felanits.
3: També, exacte, sí, sí. de conèixer tota aquesta gent i mostrar-los el meu projecte i voler col·laborar pues, de diferents maneres, ajudant-me un poquet en tota la logística de lo que és preparar un vinil, que és complicada. I manifiestes en Alejandro, que és un dels productors, i bueno, no hi ha tensió en jo mateix. I no sé, és com una conjunció de persones que tenen ganes de fer coses.
1: I tampoc podem acabar abans de fer referència a tothom que hi col·labora, que sempre és una cosa molt guapa, encara que sigui una música d'un poc de one man solo, sí. Una persona que se pot fer tota sola, ella mateixa, també recuperar-ho el casset, o ara en aquest cas és vinil,
3: sí.
1: I és també molt interessant veure com col·laboreu entre tots, no? Ja hem
3: Exacte.
1: Parlat de Musgo One, Little One, Nanagasaki, qui més hi ha?
3: Espera, no deixem-me ningú, eh?
1: Inol Beats, bueno, Edmond, Cuervo, Black Track...
3: Exacte, són aquests. En Petro, Pedro Man...
1: Grandmaster Jota...
3: Grandmaster Jota, i és un grandíssim DJ, en DJ Flamp, Flamp B, realment, ja també és DJ, en Fobia, PH Beats, que és de Madrid, que va ser una sorpresa, perquè jo ja volia col·laborar, jo no el conec personalment, però és amic de Musgo i va ser com a... Que guai, que xulo... I és una cosa que tenia superclara. Jo volia que fos un disc col·laboratiu, perquè quan que en el final m'havia sentit tot sol en els moments durs, que és com, no faré un, no me fa llanes. No vol dir que no ho faci a qualsevol moment, però volia que la gent que m'aniries trobant volies col·laborar amb jo. Que ja volies col·laborar, òbviament.
1: I a part dels que han dit també Petro Man, en Joan Adrià Pistola...
3: En Joan Adrià, exacte.
1: Nat Ramos... Jo, clar, no sé com se diuen els noms.
3: Sí, això és Nadri.
1: I Simsic.
3: Nadri Ramos i Naviki Simsic, sí.
1: Que bé, idò, haurem d'esperar, tal vegada fareu un micromecenatge per tal d'aconseguir fons per
3: Exacte.
1: Que se pugui publicar el vinil. Però abans, alguna actuació, alguna cosa que puguem anunciar i avançar?
3: Hi ha dues possibles dates, però no estan confirmades, per lo tant, no ho puc confirmar. Suposo que en el setembre, pam, a lo millor... I també me n'acord en setembre, però quan no està clar, no ho puc confirmar. Però si no, ja vos enviaré un e-mail.
4: I esperarem. En quin acabam? En quin tema voleu acabar?
1: No sé, podem acabar amb Paradoja o amb Bedent. No sé. Paradoja va bé?
3: Vinga, millor, Paradoja.
1: Sí, idò, vinga.
4: Sí. Sus Mateu.
1: Moltes gràcies, Torro
3: Gris. A vosaltres.
1: Enhorabona.
4: Tornaràs aviat.
1: Gusté per nosaltres.
3: Quan vulgueu. Jo, encantat.
4: I també podríem fer un agustic amb ell.
1: Clar, vens a cantar un dia.
4: Els divendres feim aquí i música en directe.
3: Vinga, se pot provar, clar.
4: Vinga.
3: Sí, sí.
4: Te posam en calendari. Gràcies per estar aquí.
3: Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
4: Sí, sí, 31 minuts. Continuem programa el col·lectiu Vaga Salona, consort actualítica dijous dia 13, amb un espectacle que es du a l'Alemanya del segle VIII.

0: I parlem amb Daniel Tarrida, que és el director de Barcelona Consorti i també música. Com estàs, Daniel?
1: Hola, bona tarda. Bé, molt bé, moltes ganes de venir a Menorca i a Lítica.
0: No m'estranya, i a més crec que sou repetidors, ara en parlarem. Crec que és, si no vaig errat, com a la cinquena vegada que veniu, no?
1: Sí, amb formats i propostes molt diverses, però sí, exacte, crec que és la cinquena vegada, sí.
0: Anem a pans, a Leipzig en 1723, per contextualitzar, Telemann, Graupner i Bach es presentaven a Cantor, a aquesta figura que dirigia
1: exacte.
0: El corus d'una iglesia, d'una catedral, que era responsable també aquesta figura de la selecció musical, que organitzava les cerimònies, tot això era el Cantor, no? Bach perd, per cert, que diu, bueno, pot cridar l'atenció, però bé, a lo millor no tant. Tot i que després acaba ocupant el càrrec per la renúncia dels altres dos. I en aquella mena de concurs varen sonar unes àries.
1: Exacte.
0: Val? I aquí ja tenim el motor, diguem, de l'espectacle que veurem a Lítica.
1: Sí, aquest és el plantejament, de fet, i aquest interès perquè realment interpretarem les àries que es van presentar, exactament aquelles àries, i d'alguna manera podrem entendre per què no van escollir a Bach, perquè els altres dos compositors, que eren els millors compositors de la seva època, Telemann i Graupner, ells ja estaven fent uns passos cap al classicisme, més una mica en la línia de Händel, i d'alguna manera s'entendrà que ells agradaven més, i perquè Bach seguia amb la seva densitat polifònica. Per exemple, dels duets que presentarem, el de Bach segueix el seu estil pròpiament, ni que fossin unes oposicions, ell presenta obres de 5-6 veus, en canvi els altres ja van amb la línia del classicisme.
0: Clar, i és molt interessant allò que contes, perquè efectivament donaria la clau que perquè Bach no va guanyar en aquell moment, tot i que repetim va acabar ocupant el càrrec. Però clar, en aquell moment Bach ja se distanciava de moltes coses, no, preexistents. Ja estava com rompent motllos.
1: Sí, però ell d'alguna manera era fidel a una escriptura molt polifònica, que d'alguna manera, just en aquells anys, ja tenia un punt anacrònic, però ell artísticament era molt fidel a aquesta idea, que realment té una densitat que el fa més difícil, diguem, en una primera escolta, que no pas els altres compositors, una mica per entendre,
2: I Daniel, en aquest format en el qual presentareu aquestes peces, tu també actues com a instrumentista, toques el clavecí, el clavicèmbal. Conta'm quins altres instruments i quines veus participen també. Quant de músics sereu?
1: Doncs serem 9 en total. Hi haurà, diguem, un quartet de corda, després tindrem oboè i traverso per poder interpretar totes les àries, i de solistes tindrem una soprano francesa, la Maëlys Robin, que ella va venir l'any passat, i després la Jana Coromines, i totes dues han estat guanyadores de la Salvat Beca Bach, que és un premi que atorguem juntament amb la Fundació Salvat, i després amb aquests joves solistes anem presentant diferents concerts.
2: En de dia, si gent que mos escolta, que ja no queden entrades, s'han exaurit molt aviat. Entenem que hi ha molt de repetidors que ja vos han vist amb altres propostes, cada any en feis una de diferent que presentau. A més, sembla que ho feis fins i tot amb un poc d'humor, no? Les propostes que presentau. Conta-mos un poc com és la vostra manera de fer feina. Sou músics de vegades més o manco, entenc, que en aquesta formació tots estrangers i d'alguna manera teniu, no sé si presentau això només aquí o és just el muntatge o l'espectacle, el concert que oferiu a diferents festivals també cada any.
1: Doncs mira, les propostes normalment neixen del Festival Barcelona i són bastant eclèctiques, i de vegades hem vingut amb propostes més atrevides. I en aquest cas venim amb una proposta més clàssica. I sí, efectivament, la majoria dels músics són internacionals, però tots tenen en comú que estan residint a Barcelona ara mateix, amb la qual cosa és molt fàcil poder col·laborar amb ells. Per exemple, tenim l'oboista, que és americana, vull dir, tenim la soprano és francesa, però tenim aquest plantejament de treball. I sí, durant l'estiu és un moment que hi ha molts festivals en marxa, i per exemple aquesta mateixa proposta, el dia 14 la portarem a la quinzena de Sant Sebastián, però en un concert que farem just al País Basc francès, a Sant Pere, i el dia següent anem a Jaca, en un festival que es diu El Camino de Santiago, el Festival Internacional del Camino de Santiago. És a dir que sí, sí, anem... a l'estiu és un moment de presentar moltes propostes, sí.
0: Daniel, com sorgeix Barcelona Consort? Perquè també hi ha una fundació, hi ha el festival, ja conegut, però com neix i com s'integra tot una mica?
1: Doncs ha anat creixent i consolidant-se, jo crec, d'una manera molt orgànica i natural. Vam començar el 2011 fent cantates de Bach en esglésies de Barcelona, però d'una manera com amb músics del Liceu i com d'una manera molt, molt entusiasta. I després, a partir del 2013, vam començar el Festival Barcelona. Teníem com moltes idees, diguem, per plantejar el, diguem, activitats en paral·lel al voltant de la música de Bach, i també teníem aquest nom que té aquest punt divertit. I llavors el 2013 vam començar el festival i després hem anat aconseguint, diguem, uns suports a nivell de patrocinadors, a nivell de l'administració. Bé, que és tot una feina de gestió molt important, però bé, estem aconseguint que la proposta es pugui mantenir.
0: Són les 6:38, entrevistant Daniel de Tarrida, que és músic i director de Barcelona Consort, actuant dijous, aquest dijous que ve, al Festival Lítica, amb aquesta proposta Leipzig 1723, on recorden un poquet aquest concurs oposició, on tres grandíssims de la música, Telemann, Graupner i Bach, competien per ser a la cantó.

0: Daniel, se parla molt d'en Bach, sempre, i amb raó. Se l'escolta, espero que també molt, no sé si menys d'allò que es parla, i no sé si se l'entenc suficientment, tot el que va suposar la seva figura, la seva música.
1: Jo crec que, per exemple, entre músics, realment és unànim, diguem, el valor de Bach, i d'alguna manera Bach és el pare i el déu de la música. Després sí que entre melòmans o entre el gran públic sí que és més difícil, diguem, la seva música en un primer moment, per aquesta densitat i aquesta polifònia i aquesta estructura com interna tan rica, doncs és més difícil d'entrar-hi en un primer moment, i segurament per un gran públic, un Beethoven, un Mozart, doncs són més fàcils d'accedir-hi. Mm-hmm. Però sí que, com comentava inicialment, a nivell de músics sí que està considerat, diguem, el pare de la música.
2: Hem parlat, i deies també que anau després a Sant Sebastià, també a Jaca, actuau també a diferents festivals de música antiga de tota Espanya. Entenc que tots, cada un d'ells té un escenari magnífic, per ara veure que el cas de Lítica, dels Fosquets, deu ser bastant singular, no? Un espai com aquell. Com sona sa música en aquest espai?
1: Doncs mira, la sorpresa, l'any passat vam fer un format molt semblant, i jo tenia alguns dubtes a nivell de sonorització de com podia funcionar, i de fet va ser una sorpresa molt, molt positiva, perquè els instruments barrocs han de funcionar acústicament, diguem, amb la mínima amplificació, o si és possible sense amplificació, i és un espai que permet fer el concert amb una amplificació molt subtil i poder mantenir l'essència dels instruments. I això jo no ho tenia tan clar, perquè havíem fet propostes diferents. Havíem fet una música de cambra aquell any que va ploure tant, al mitjans d'agost, ho vam fer en una església. Abans havíem fet una cosa amb dos cellos, però realment dos cellos moderns sonoritzats. I llavors, aquesta primera vegada, l'any passat, que vam venir amb instruments barrocs, va ser una sorpresa molt positiva, i l'espai és meravellós. Vull dir que sí que en relació a altres festivals, normalment, per exemple, tant a Sant Sebastià com a Jaca farem els concerts en esglésies, que seria com l'espai més idoni, però en aquest cas, sorprenentment, Lítica funciona molt bé.
0: Com trieu el repertori del pròxim espectacle? Perquè, clar, teniu molt on triar, sou molts també, imagino que molta gent que opina sobre què és allò que pot ser atractiu pel públic, pel gran públic, no només pels superexperts i no només pels superamants de Bach, que també, però vull dir que deu ser complicat, no?
1: Sí, sempre busquem que hi hagi una coherència, o per exemple una idea darrere del programa, com són en aquest cas aquestes oposicions i aquest interès de realment poder escoltar el que es va interpretar en aquest moment, i que és una música, per exemple, en el cas de Telemann i Graupner, poc interpretada, però és meravellosa, i poder-la descobrir, diguem, amb aquests intèrprets realment val la pena. I, per exemple, nosaltres, quan estem plantejant programació, sempre si fem una cantata, ara vam fer cantates aquest últim gener, doncs vam fer la cantata que Bach havia escrit el gener de 1726, realment resseguint tot aquest procés creatiu de Bach. L'any vinent són els 300 anys de la Passió segons Sant Mateu, llavors tenim un projecte al voltant de la Passió segons Sant Mateu. Sempre busquem que hi hagi algun element que doni coherència al concert.
2: M'ha cridat l'atenció, clar, els músics, ja sabem que teniu molta estima als vostres instruments. Alguns se poden trobar també al lloc de destí. Entenem que els vostres són molt personals, especialment el teu, no? Un petit teclat, podríem dir, barroc, que supos que no trobes enlloc i que sempre ha de viatjar amb tu. Com et
1: saps? Sí, de fet hi ha alguns instruments que els portem, bueno, de fet la majoria menys el clavecí, precisament, que per la dificultat també de transportar-lo. En aquest cas en lloguem un que teniu a Menorca, i de fet jo gairebé sempre em toca adaptar-me a l'instrument, és a dir, quan anem a Sant Sebastià o a Jaca, doncs ells al festival em proposen, em diu, mira, tenim aquests models, i llavors jo escullo el que crec que pot funcionar millor pel repertori, per la sonoritat, etc. Però sí, en el meu cas em toca adaptar-me, i normalment els clavecins es treballa amb còpies, d'instruments de l'època. Poques vegades amb instruments originals, en canvi, els instruments de corda sí que és més freqüent poder tocar amb un violí realment històric.
0: Tornant un poquet a l'espectacle, Leipzig 1623, va ser complicat aconseguir les àries que se van interpretar aquells dies o aquell dia?
1: Doncs sí, perquè en alguns casos hem hagut de recórrer als manuscrits i llavors hem hagut de fer transcripcions perquè els manuscrits, malgrat que a l'època s'interpretava la música a partir dels manuscrits, no música editada, igualment hi ha temes o del text com està escrit o així que realment s'han de transcriure, o les claus de l'època, amb la qual cosa sí que hi ha hagut una feina. Hi ha hagut almenys de les 12 peces del programa, n'hi ha hagut 3 que hem hagut de transcriure, altres versions que gent hi ha fet aquesta feina, potser no dins d'aquest plantejament de reproduir les oposicions. Llavors tu pots trobar alguna peça de Telemann que ja està transcrita, però potser té errors i l'has de revisar. Sí, hi ha bastanta feina de recerca en aquest cas.
0: Ja estic pensant en els pròxims espectacles amb què vos agafareu per continuar duent el nom de Bach al món.
1: Sí, per exemple, ara a l'octubre farem les cantates que Bach va escriure l'octubre de 1726 i que són realment interessants, perquè en aquell moment el que va fer Bach és incloure dins de la cantata parts de concerts seus de joventut. Llavors hi ha concerts de violí, concerts d'oboè dins de les cantates, i llavors és una combinació, jo crec, única de música instrumental i música sacra, i això ho fem a Barcelona a l'octubre, i després anem a Noruega un festival a l'octubre mateix.
0: Que bé. Daniel Tarrida, de director i també música de Barcelona Consort, actuant a Lítica, un espai que bé, que n'hem xerrat, però se pot xerrar molt d'aquesta meravella que tenim a Menorca, no, Daniel? Que supos que per un músic també actuar ja és com a, no sé, única, no?
1: És emocionant, la veritat, sí. I els músics, per exemple, hi ha un parell que no hi eren l'any passat i jo crec que quan entrin a l'espai es quedaran impressionats. Sí. És com entrar en una piràmide, no sé com explicar-ho, però
0: diré. Sí, és un bon paral·lelisme. Allà, a les Pedres de Lítica, meravellós. Daniel Tarrida, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, esperem veure'ns el dijous.
0: Dijous 13, recordem la cita, a Lítica.
1: Molt bé.

0: IB3 Ràdio és formació. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Tens calor? Posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Quan
2: hi ha vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava,
5: sí.
4: Podríem dir.
0: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Sí, 51 minuts, continuem a l'aviador i avui, Mònica, acabam amb recomanacions musicals.
9: Exacte, volem escoltar el nou tema de Marc Mas. Ja sabeu que, a part de ser membre de Vilo, té el seu projecte personal. Marc Mas Carbonell acaba de publicar una cançó que se diu Flor de Sal. És una cançó molt guapa que ara ell mos explicarà algunes coses i després nosaltres les complementarem amb altres informacions que ell mos ha donat.
10: Hola, Mònica i companys i companyes de l'Aviador. Vos envio Flor de Sal, que és la darrera cançó que he publicat, i és producte de la col·laboració en Nabif Combi, que és una atleta de pare australià i mare japonesa, i na Marina Lluís. Na Marina Lluís la canta, Nabif Combi va fer sa lletra a través d'una melodia que li vaig passar, de quan tenia una cançó oblidada de Barcelona, sense lletra, i li vaig demanar a men si li feia ganes fer una lletra, i la veritat és que va fer una cosa meravellosa. Desgraciadament va tenir que partir a Austràlia per un tema personal i me vaig trobant a Marina i varen gravar aquesta peça. En el final també hi ha un parell de versos en castellà que vaig afegir en el final perquè tenia la idea de Flor de Sal de quan estiuetjava sobretot a la colònia de Sant Jordi, que hi ha, bueno, la sal de cocó en aquesta zona és bastant xula i m'agrada molt. Espero que vos agradi a vosaltres, per jo ha sigut un plaer fer aquesta col·laboració i un bon estiu a tothom.
9: Idò, ja l'hem començat a escoltar de fons. Rafa, tu no sé si t'has fixat que està com a cantat en japonès.
11: Sí, exactament.
9: Perquè en Marc mos diu que és un gran lector de Murakami, de Soseki, de Mishima, entre d'altres, i que sempre havia tingut aquestes ganes de publicar una cançó en japonès. Per tant, ha quedat un tema molt guapo de Marc Mas Carbonell, que trobareu també a les plataformes. És aquest Flor de Sal.

0: I amb bona música acabam l'aviador d'avui dilluns. Ja sabeu que tornem demà a partir de les 6 i que ara vos deixem les notícies, Mònica.
1: Exactament, i quedeu ara fins a aquest darrer minut encara en la música de los adhesivos. Nosaltres tornem demà. Adéu.

0: La sanitat centra part de l'actualitat d'aquesta jornada a les Balears. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.

0: i millorar els resultats quirúrgics. Fins ara, els pacients menorquins amb deformitats dentofacials s'havien de desplaçar a Son Espases. És l'actualitat sanitària que marca avui l'informatiu vespre, però avui dilluns 10 d'agost hi ha més titulars que ara vos avançam amb Victòria Morell. I que passen per les reivindicacions de la xarxa 0-3, que insisteixen que les mesures anunciades per la Conselleria d'Educació no resolen encara els principals clams del sector.
1: Diuen bon vespre que queden damunt la taula qüestions claus com els salaris, les condicions laborals o el decret de mínim, però valoren que s'ha obert una porta al diàleg. Són declaracions de fa just uns minuts de Noelia Jiménez, portaveu de les Escoletes de l'informatiu vespre d'Ivetres Ràdio.
2: Sí que és vera que estem contentes de que la conselleria hagi decidit fer aquest pago delegado, però, clar, ara han de veure quines condicions, quantitats, a qui correspon. Passa el mateix amb el tema del calendari de decret de minis. I és el mateix. Hi ha una predisposició, però no tenim la informació detallada i, per tant, la xarxa 03 ha de continuar fent el seu camí, les seves reivindicacions i continuar.
0: I un dia més queda un dia manco per l'eclipsi de dimecres davant la gran expectació. Les forces i els cossos de seguretat de l'Estat han previst un dispositiu sense precedents.
1: Guàrdia Civil, Bombers i Policia Nacional demanen seny i col·laboració. És l'inspector en cap dels agents de la Nacional, César Pardillos.
3: Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
0: I en clau internacional, un terratrèmol de magnitud 7.4 ha sacsejat bona part de Colòmbia.
1: Fins ara s'han comptabilitzat mig centenar de persones mortes i nombrosos danys. El director del programa La Gran Vida d'aquesta casa, Miguel Ángel Ariza, es troba al país i ens ha explicat els moments d'incertesa que s'han viscut.
4: La peculiaritat que ha tingut aquest terratrèmol és que ha començat molt fluix i ha anat de menys en més en molt poc temps i ha durat molt de temps, ha durat un minut i pico.
0: I en aquesta hora anem a Sineu, al Cor de Mallorca, celebren una de les neofestes que plega més incondicionals de tota l'illa. Allà no sabem si vestit de rosa, com mana la festa, i és el nostre company, Lluís Hernández. Lluís, com va la jornada festiva d'aquest capvespre de la 23a edició?
5: Bon vespre, idò, la jornada aquí a la capital d'Esplà, concretament a la plaça d'Esfossà, punt neuràlgic de la celebració, tot i anar arribant cada vegada més al seu final, es viu molta celebració amb diferents punts de música i en la imatge de milers de camisetes roses. Un dels moments més destacats d'aquesta hora baixa aquí a Sineu ha estat la ja tradicional encuentro entre el Muc i la Muca, farà ja hora i mitja. Una fita que, tot i la molta calor, els sineuers i persones arribades d'arreu de l'illa l'han viscuda amb gran emoció.
6: Guany ha estat bastant bé. Veig que els legionaris no s'han trebat i tal. Ho van fer bastant bé.
7: Cada any més calor i més gent, però bueno, nosaltres de Sineu disfrutam igual.
5: I la festa aquí a la plaça d'Esfossà segueix i seguirà fins les 9 del vespre amb la famosa darrera cançó d'acomiadament de New York, New York, de Frank Sinatra.
0: Gràcies, Lluís. A la part final d'aquest informatiu tornarem a Sineu per copsar com es desenvolupa aquest final de festa. I en els esports en futbol, el Real Mallorca deixa enrere la pretemporada i ja pensa en la Lliga, així que arribes. Bon vespre.
8: Bon vespre. El conjunt de Lluís García tanca invicta la pretemporada amb 4 victòries, un empat i se centra ja en el partit de dissabte contra el Valladolid a Somos, corresponent a la primera jornada de la segona divisió. Avui la plantilla ha descansat i demà matí començarà els entrenaments previs al debut a la Lliga. La primera federació, l'Udivisa, ha fitxat els davanters José Carlos Lazo i Manu Justo. En bàsquet, la mallorquina Marta Llompart s'ha proclamat campiona d'Europa sub-18 a la selecció espanyola i en motociclisme, el Gran Premi de Gran Bretanya, Joan Mir va caure la primera volta, Augusto Fernández va fer 15 i en Moto2 Izan Guevara va ser 5.
0: Gràcies, Xisco. Fins d'aquí una estona, passades les 7:30. I ara mirem al cel i a la previsió meteorològica i no sé si ja passau pena per dimecres perquè el món s'atura davant aquest fenomen astronòmic, però encara tenim 48 hores al davant. Dani Capó, bon vespre.
9: Bon vespre. Si l'eclipsi fos avui, hi hauria nervis, eh? Que ha estat realment ennigulat.

0: Sí, avui hem tingut un cel més variable. De fet, ha arribat a produir-se qualque precipitació aïllada, punts de les Pitiüses també cap al ponent de Mallorca. Al llarg de la nit podem tenir també qualque ruixat puntual, sobretot al ponent de l'arxipèlag. Demà de matí mantindrem un cel variable, principalment a Mallorca i Menorca. De fet, demà de matí encara no descartem que es pugui tornar a produir qualque ruixat, però a partir de demà migdia ja recuperarem un cel més destapat a totes les illes. Per tant, tindrem un cel molt blau, també tindrem un cel molt net perquè no esperam pols en suspensió, i el vent demà notarem que bufa entre fluix i moderat de xaloc, i les temperatures es mantenen altes un dia més. De fet, avui hem arribat a 40 graus, demà per ventura no, però podem arribar a 38-39 partint d'unes temperatures nocturnes que també seran molt altes. Per tant, demà dia d'estiu de pla, amb un dematí més variable i un cap vespre amb més sol.
1: Gràcies, Dani, molt d'ànims pel que queda per davant. Aquest informatiu és possible gràcies, com heu escoltat, a Dani Capoll i Xisco Ribas, però també a la feina de Clàudia Mallia, Victòria Morell, Lluís Hernández i Lluís Fortesa al control tècnic. Començam.
2: IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Avançàvem en portada. Salut ha detectat un brot de sarampió a Mallorca en 6 casos confirmats, cap d'ells però ha estat hospitalitzat, tot i que s'esperen més contagis. Per evitar la propagació del virus, la conselleria ha posat en funcionament un protocol de vigilància. El pacient zero va ser un turista menor que va anar a les urgències pediàtriques de l'Hospital Son Espases el passat dia 19 de juliol. Salut, però, insisteix en la importància de la vacunació. En té la informació Carme Moreno.
3: La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha explicat que, a més del pacient de zero, a final de juliol altres persones començaren a tenir símptomes. Segons Esteban, el brot afecta principalment a persones no vacunades. De les 6 infeccions confirmades, 5 no havien rebut la vacuna. La cobertura vacunal a l'arxipèlag és molt alta, arriba al 91%. Tot i això, en els darrers 2 anys, el nombre de casos de xarampió ha augmentat de manera constant, tant en l'àmbit estatal com internacional. A les illes, l'any passat es registraren 35 casos. Davant d'aquest escenari, Esteban ha insistit en la importància de la vacunació.
4: De ahí la importancia de transmitir el mensaje de la única medida es la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
3: La directora general de Salut Pública ha destacat també que s'ha iniciat un rastreig de contactes estrets a través de missatges als telèfons mòbils. A més, el personal sanitari ha de fer ús de la mascareta. Esteban també ha dit que les persones contagiades han fet aïllament.
4: Claro, a los casos confirmados es imprescindible el aislamiento domiciliario, porque si hacemos una vida normal, pues estamos de alguna manera normal. Estamos diseminando y el virus del sarampión. Los contactos, eso sí que en principio se recomienda no ir a, pues un poco las mismas medidas COVID.
3: Entre les persones infectades hi ha turistes, però també residents. Una de les infeccions es va produir a la sala d'espera de les urgències, i és que el sarampió és una malaltia altament contagiosa. Aquest virus es caracteritza per l'aparició d'erupcions cutànies a la pell. Una persona és contagiosa de sarampió des de 4 dies abans de l'aparició de l'erupció fins a 4 dies després de presentar símptomes.
1: Però també ens fixam en Menorca i vos volem acostar bones notícies, com que l'Hospital Mateu Orfila ha duit a terme amb èxit la primera intervenció de cirurgia maxil·lar en planificació virtual.
5: Fins ara, els pacients de Menorca amb deformitats dentofacials eren derivats a Son Espases. Aquesta delicada operació permet augmentar la precisió quirúrgica i millorar els resultats gràcies a la tecnologia 3D. Escoltam el doctor Ismael Stern.
6: Es una planificación virtual donde se simula la cirugía y se utilizan esos modelos virtuales para confeccionar material que se va a usar en la cirugía, como férulas quirúrgicas, como guías de corte, y también sobre esa base virtual se confeccionan placas y tornillos que son las que van a fijar los huesos en la posición final.
2: Escoltau l'informatiu vespre, IB3 Ràdio.
1: I encetam la crònica negra, que també ens deixa una notícia en clau sanitària, perquè la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per agredir i amenaçar una sanitària i per votar-se un ordre d'allunyament respecte a un altre professional del mateix centre hospitalari.
5: Els fets varen passar el passat dissabte. L'home, que no estava d'acord en l'atenció de la sanitària, va començar a amenaçar-la amb un bastó. Davant d'aquesta situació, la professional va avisar el personal de seguretat i també a la Policia Nacional en arribar. Els agents varen descobrir que l'home tenia vigent un ordre d'allunyament d'un altre metge del mateix centre hospitalari per aldarulls en ocasions anteriors. A més, en entrevistar-lo, l'home va reconèixer que havia estat agressiu en la doctora. Per tot això, va ser detingut com a suposat autor d'un delicte d'atemptat contra el funcionari públic.
1: I també s'ha detingut una dona a Eivissa per robar joies en el domicili on feia feina com a assistenta.
5: Se li han intervingut joies per un valor de quasi 15.000 euros. La víctima dels robatoris va denunciar el passat mes de juliol la desaparició d'aquestes peces. Segons la investigació policial, l'acusada hauria aprofitat els dies en els quals va fer feina d'assistenta a la casa per fer-se amb les pedres precioses.
1: No deixem les pitiuses, perquè els serveis d'emergència recomanen extremar les precaucions en cas d'excursions a zones de muntanya i costaneres després del rescat de divendres passat a l'Ullal de Nacoloms. Una de les recomanacions més importants és anar-hi acompanyat, com ens explica Gemma Guàs.
7: La dona que els bombers van rescatar divendres passat havia sortit de casa seva a les 9 del matí amb la intenció de tornar-hi al migdia. Anava sola i va tractar de tornar pel seu propi peu fins que es va fer mal a un genoll. L'avís, però, no va arribar fins a les 9 i mitja de la nit. José Antonio López és cap de bombers a Eivissa.
8: Lleva muchas horas fuera, está muy cansada, se le ha acabado el agua, o sea, ya la encontramos en unas circunstancias muy complicadas. Y, lógicamente, como iba a hacer una excursión de día, no llevaba linterna, la batería del móvil se acaba agotando. Un fallo que solemos cometer es que intentamos salvarnos nosotros mismos durante mucho tiempo y cuando ya estamos agotados y ya no sabemos qué hacer y estamos muy perdidos, entonces empezamos a avisar a los medios. Lógicamente los rescates son mucho más complicados de noche.
7: És molt important anar acompanyat i també deixar algú avisat de l'hora prevista de tornada. També anar amb l'equipació adequada.
8: Llevar calzado adecuado, el equipo adecuado, agua, comida, todo lo que te vaya a hacer falta, un poco sobredimensionado, ¿vale? Porque si te retrasas o te pierdes, que tengas más agua para poder hidratarte más tiempo.
7: El rescat es va complicar perquè era de nit. Els bombers van muntar una instal·lació de tracció vertical i van pujar la dona ferida uns 25 metres.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: I començam la setmana en el nivell màxim de risc per incendi forestal. Efectius dels parcs d'Alcúdia, Inca i Samilana estan actuant en un incendi d'un solar urbà a Poble. D'altra banda, ha quedat controlat un foc declarat al Puig de Montany, prop de Petra i Sant Joan.
5: Ha cremat unes 0,7 hectàrees de vegetació agrícola. En les tasques d'extinció hi han participat dos mitjans aeris, un vehicle autobomba, 17 bombers forestals i 4 agents de medi ambient, com també dues dotacions dels bombers de Mallorca.
1: Tot plegat mentre la península, l'incendi de Niebla a Huelva, ha arrasat 20.000 hectàrees i ha deixat més de 700 persones desallotjades. De moment, el foc està fora de la capacitat d'extinció i avança cap a Sevilla.
5: El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha dit a través de les xarxes socials que la complexitat de l'incendi s'explica pels canvis de vent i el focus secundaris. Ha recordat que més de 600 efectius hi continuen treballant.
1: Pel que fa a altres incendis actius, ha quedat estabilitzat el foc de Tírig a Castelló després de cremar 800 hectàrees.
5: També evoluciona favorablement l'incendi declarat a Segòvia. D'altra banda, una quarantena d'efectius treballen per sufocar un incendi provocat de manera intencionada a Lleó, que posa en risc un bosc proper a la zona.
1: Canviem de qüestió perquè Espanya ha establit controls fronterers amb Itàlia fins al setembre davant la negativa del país de retirar els seus controls a ports i aeroports als espanyols.
5: Tot i que aquests controls fronterers varen entrar en vigor a tot l'estat aquest dissabte, els aeroports i ports de les Balears s'han començat a aplicar avui migdia. Segons fonts properes a la Policia Nacional, no afecten els turistes italians, només als viatgers extracomunitaris que venguin d'un tercer país.
1: Tanmateix, Itàlia i Dinamarca exigeixen centres de repatriació a tercers països en un comunicat conjunt que han fet públic avui mateix. El signen les dues primeres ministres i mostren el seu rebuig a les persones migrants que diuen entren sense un control. Això després que Itàlia incrementés els controls a turistes espanyols. Mentre el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha demanat a l'executiu central un comandament únic per coordinar la resposta a la crisi migratòria que viu la ciutat. Una demanda que ha transmès el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durant la reunió que han mantingut tots dos. Torres ha anunciat un reforç per atendre tots els migrants amb el reagrupament familiar dels infants com a prioritat. Mentrestant, els menors no acompanyats deambulen per la ciutat autònoma a l'espera de poder registrar-se.
9: Nosotros tenemos competencia en materia de prevención de enfermedades contagiosas, pero Ceuta está desbordada. Ceuta tiene ahora mismo un incremento de su población equivalente al 10% de la que había y de una población que está en una absoluta precariedad. Por tanto, es necesario ese fortalecimiento.
10: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
1: El Ministeri de Defensa ha cancel·lat tots els permisos dels militars destinats a Ceuta a partir del pròxim dijous 13 d'agost, fins a un altre ordre, excepte en casos excepcionals. Hem arribat a les 7 i 18 minuts d'aquest informatiu vespre de dia 10 d'agost. Fem una petita pausa i tot d'una hi tornem.
11: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
12: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
2: Informatiu Vestre. I Detrás Radio.
1: Ja tornem a ser aquí d'aquest dilluns, com dèiem, 10 d'agost, i un dia més l'eclipsi o més bé el compte enrere i el desplegament previst ocupa bona part de l'actualitat de la informació a tota hora. Heu de saber que la Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles a Mallorca. S'encarregarà de la part forana i la mà.
5: I seran els responsables de trànsit, seguretat ciutadana, servei marítim, aeri, el programa de drons Pegasus i el Seprona. Mari Carmen Mollà és l'agent de l'oficina de premsa de la Guàrdia Civil.
13: Importante también que prevean con cierta antelación ese desplazamiento. Y sobre todo, también nos gustaría recalcar que es necesario o recomendable que la gente compruebe desde su ubicación si este acontecimiento es visible desde ahí, ¿no? Para evitar ese desplazamiento.
5: La Policia Nacional reforça els serveis de seguretat ciutadana, ordre públic, desplegament de drons i també el control a ports i aeroports. És l'inspector en cap, César Pardillos.
14: Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
5: Bombers de Mallorca mantindran actius els quatre parcs de la Serra de Tramuntana i també vigilarà en Formentor. El cos demana que s'eviti fer foc i que la gent que vulgui pujar a la serra ho faci preparat. Xisco Bonin és el cap de Bombers de Mallorca.
15: Que no vagin a llocs que no coneixen, que siguin llocs que la gent ja conegui, que sàpiga perfectament el camí, que duguin equipament, perquè al vespre està clar que no fa molt de fred ara mateix, però que se puguin abrigar una miqueta, que si tenen un problema i s'han de quedar unes hores allà puguin quedar, que duguin aigua, que duguin menjar, que duguin frontals o que duguin llum.
5: El dispositiu de policia i Guàrdia Civil també té previst que hi hagi unitat de paisà que controlaran les zones de gran concentració de persones per evitar furts i actes delictius.
1: I també a Eivissa es donen a conèixer quines mesures es prenen I a Sant Antoni els serveis d'emergència tancaran les principals carreteres d'accés a la badia i a les platges del poble, com explica Ana Fernández.
16: Per garantir la seguretat de turistes i residents, el millor és deixar el cotxe i anar caminant. Des de l'Ajuntament també adverteixen que durant unes hores la circulació per Sant Antoni pot veure's complicada i trobar-hi aparcament pot ser pràcticament impossible, ja que és un dels principals punts de l'illa per observar l'eclipsi. El tancament d'alguns carrers és una cosa que preocupa i no agrada als veïns.
17: No poden tancar els camins. Jo estic completament en contra. Una família que té de passar i té d'anar a casa seva no es pot trobar tancada i no poder passar.
18: La gente lo se va de las manos todo, todo ya hoy en día.
16: Els més afortunats ho veuran des de casa.
19: Yo, afortunadamente, vivo en una collina y lo voy a ver del techo de la terraza de mi casa.
20: Perquè tancaran molt i molt pronto. Nosaltres intentarem anar molt pronto i així sí que pot ser que agafem lloc.
16: S'espera una gran afluència de persones tant a terra com a la mà, ho explica el bus Adrián Juan.
21: Bastante saturado e incluso las zonas por tierra, el famoso escalón de Moro, todo eso va a estar discoteca, macrodiscoteca, pero en la naturaleza.
16: Alguns venedors aprofitaran també per fer negoci.
22: Miércoles voy a intentar haber de vender un poco de gafas de eclipso.
16: Un dispositiu que preveu la possibilitat d'aplicar restriccions o desviaments a diferents punts del municipi.
1: Per cert, que a l'illa no queda cap embarcació disponible per llogar el dia de l'eclipsi. El sector nàutic fa temps que ha penjat el cartell de complet des d'Eivissa Preservation Fund. Alerten dels danys que poden ocasionar fondejos descontrolats sobre la Posidònia.
23: Serà un vespre en què quedaran ben poques barques als ports eivissencs. La lluna taparà el sol a l'hora del sol post, és a dir, a molt poca altura, i sortir a la mà assegura una vista neta sobre l'horitzó. El xàrter nàutic ja té llogat des de fa dies pràcticament tot el que pugui surar i algunes empreses hi aplicaran preus especials, encara que la majoria només hi afegiran el que s'allargui la sortida. Marc Torres és el vicepresident de l'Associació Nàutica de Pime.
24: Nosaltres, per exemple, no ho hem fet. Sí que en alguns casos hem posat un suplement donat que el barco arribarà molt més tard.
23: També les festes en embarcacions, les party boat, esperen fer caixa amb sortides especials, com aquesta, amb les entrades més barates esgotades i la cabuda limitada a 200 persones. Com tothom, navegaran cap al ponent de l'illa, amb una allau de centenars de barques que el govern vol intentar minvar amb unes recomanacions.
24: Que intenten que la gent no s'acumuli a certs llocs. La posta de sol, l'eclipsi i es vedrà, és el més atractiu, el qual entenem que allí serà on més gent s'ajuntarà.
23: Eivissa Preservation Fund demana que es tingui cura de l'entorn també durant l'eclipsi. Elisa Langley és la seva coordinadora.
25: Sense deixar petjada. És a dir, recullo tots els residus que pugueu fer o que estiguin a vostre abast, no faceu mal a fauna i flora que estigui al vostre voltant.
23: Per prevenir cap risc, el govern recorda que s'ha de respectar la cabuda dels vaixells. Sempre hi ha d'haver algú al timó, sobretot quan es faci fosc del tot, i està prohibit llançar bengales per diversió.
1: Una informació que ens ha costat Alberto Ferrer quan Formentera prepara el dispositiu de seguretat per a l'eclipsi solar de dimecres. A la zona d'escat de Barberia l'accés estarà restringit i només hi podran entrar les persones que puguin acreditar que han d'accedir a casa seva.
5: O podran demostrar en documents com el DNI, el padró, rebuts o contractes per assistir a l'observació de l'eclipsi. L'accés serà exclusivament amb autobusos llançadora des de Sant Francesc. La tornada començarà a les 9:30 del vespre.
1: I a Menorca, les institucions també demanen anar previnguts. Gemma Carrasco.
26: A Menorca, les principals restriccions de mobilitat arribaran a partir del capvespre. Es tancaran el trànsit a alguns carrers i avingudes pròxims als punts d'afluència més elevada. L'objectiu, evitar embussos. Simón Gornés, conseller de Medi Ambient.
27: Que hi hagi col·lapse, especialment de cotxos, i deixar les vies lliures per tal que els cotxos d'emergència, els vehicles d'emergència, puguin tenir accés en cas que sigui necessari.
26: Pel que fa a la seguretat, el Consell reforça la plantilla de bombers. Més de la meitat dels efectius estaran de servei durant la jornada. Simón Gornés.
27: Juntament amb policia local i protecció civil, doncs, formaran un contingent bastant potent per cobrir les dues bandes de l'illa.
26: I a Ciutadella, una embarcació quedarà preparada al port Esplà de Sant Joan per intervenir en cas que sigui necessari un salvament a la mà, ja que es preveu una gran afluència d'embarcacions. A terra també es reforçarà la vigilància al castell de Sant Àgueda i a Torre d'en Galmés, on es controlarà l'accés per evitar danys a les estructures arqueològiques. Per a tothom, el Consell demana evitar desplaçaments innecessaris i, sempre que sigui possible, observar l'eclipsi des de casa. I, sobretot, recomana planificar amb temps on es vol anar i com arribar-hi, i no abandonar immediatament els punts d'observació una vegada acabi el fenomen, quan es preveu la màxima intensitat del trànsit.
1: I atents, perquè l'Associació de Consumidors Consubal adverteix la població que circulen falsificacions d'ueres per mirar l'eclipsi solar. Per aquest motiu, l'entitat reclama als consumidors que les comprin en establiments de confiança, com ara farmàcies o òptiques.
5: El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, assenyala que hi ha ulleres que han falsificat el segell de la Unió Europea i donen una inexistent garantia de seguretat. És per això que Rodríguez demana als consumidors que vigilin bé la seva procedència.
0: Si tenemos unas gafas que ya de entrada no llevan la marca, pues indudablemente lo primero no utilizarla. Y lo segundo, pues denunciar al establecimiento donde se han comprado para que las autoridades lo puedan hacer público.
1: I enmig d'aquesta llau d'interès social i quan falten poc dies per a la gran cita, es multipliquen les publicacions i curiositats sobre el fenomen astronòmic. Per exemple, fa 2.000 anys ja existia un rellotge que podia predir els eclipsis, o si tenim paciència, després del Fossa Negra començarà una nit de Perseides úniques, diu un mercant.
3: Efectivament, i començant pel rellotge capaç de predir eclipsis des de fa 2.000 anys. Es deia Anticitera i va ser construït a Gràcia a mitjans del segle II. És la calculadora astronòmica portàtil més antiga que es conserva. Està feta de bronze i proporcionava un calendari precís sobre les dates dels eclipsis o bé de quan s'havien de fer els Jocs Olímpics. El rellotge va ser recuperat l'any 1900, va ser després d'un naufragi, i se'n conserven 82 fragments, actualment guardats al Museu Arqueològic Nacional d'Atenes.
1: Veure o no veure l'eclipsi, però, és també matemàtica pura.
3: Tot i que un eclipsi de sol és sempre un espectacle fascinant, un simple 0,1% podrien dir que marca la diferència entre que sigui total o parcial. Si l'eclipsi és del 99,9%, no basta. La part encara visible de la llum solar és milers de vegades més brillant i no es veu. Quan el sol fa un fos total a negre, com passarà aquest dimecres, es produeix una disminució brusca de la llum. Es fa gairebé de nit, el podem veure, és un fenomen que va acompanyat també d'un descens sensible de la temperatura i de canvis en el vent.
1: I si no ens movem de lloc després de l'eclipsi, la nit astronòmica no acaba, ja que començarà una pluja de perseids que durarà tota la matinada.
3: És un dels fenòmens més esperats de cada estiu, la pluja d'estrelles de Perseids, que la nit d'aquest dia 12, d'aquest dimecres, arribarà a la màxima intensitat. És una nit de lluna nova, obscura, abastament les estrelles començaran a travessar el firmament. Enguany, segons el web de la NASA, serà una de les millors pluges d'estrelles de l'hemisferi nord.
1: I entre les múltiples curiositats, una parla que pot ser els eclipsis tenen data de caducitat, així ho ha previst el director de l'Observatori Astronòmic Nacional, Rafael Bachiller, afirma que d'aquí uns 600 milions d'anys ja no es podran veure, i és que, segons s'explica, arribarà un moment que fins i tot quan la Lluna estigui en el punt més proper a la seva òrbita i la Terra més allunyada del Sol, el diàmetre del disc lunar no serà suficient per amagar-lo completament.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30 i a Mallorca Salut ha activat un protocol de vigilància després de detectar un brot de sarampió en 6 casos confirmats.
5: 5 dels 6 afectats no estaven vacunats i la conselleria ja ha començat a rastrejar els contactes estrets davant la previsió que puguin aparèixer més contagis. Salut insisteix precisament en la importància de mantenir una cobertura vacunal alta davant una malaltia que és especialment contagiosa. La directora general de Salut Pública és Elena Esteban.
4: De ahí la importancia de transmitir el mensaje de la única medida es la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
1: I mentre Mallorca reforça la vigilància epidemiològica, a Menorca l'Hospital Mateu Orfila fa història en la primera cirurgia maxil·lar planificada virtualment.
5: Per primera vegada ha duit a terme una intervenció d'aquesta mena en planificació virtual i tecnologia 3D, una tècnica que permet als professionals guanyar precisió i millorar els resultats quirúrgics. Fins ara, els pacients menorquins amb deformitats dentofacials s'havien de desplaçar fins a Son Espases. Escoltam el doctor Ismael Stern.
6: Es una planificación virtual donde se simula la cirugía y se utilizan esos modelos virtuales para confeccionar material que se va a usar en la cirugía, como férulas quirúrgicas, como guías de corte y también sobre esa base virtual se confeccionan placas y tornillos que son las que van a fijar los huesos en la posición final.
1: La xarxa 03 insisteixen que les mesures anunciades per la Conselleria d'Educació no resolen encara les principals reivindicacions del sector.
5: Diuen que queden damunt la taula qüestions claus com els salaris, les condicions laborals o el decret de mínims, però valoren positivament que s'ha obert una porta, diuen, al diàleg. Són declaracions de Noelia Jiménez, portaveu d'Escolates a IB3 Ràdio.
7: Sí que és vera que estem contentes de que la Conselleria hagi decidit fer aquest pago delegado, però, clar, ara han de veure quines condicions, quantitats, a qui correspon. Passa el mateix amb el tema del calendari de decret de minis. I és el mateix. Hi ha una predisposició, però no tenim la informació detallada i, per tant, la xarxa 03 ha de continuar fent el seu camí, les seves reivindicacions i continuar.
1: I un dia més, queda un dia manco per l'eclipsi de dimecres. Davant la gran expectació, les forces i els cossos de seguretat de l'Estat han previst un dispositiu sense precedents.
5: Guàrdia Civil, Bombers i Policia Nacional demanen seny i col·laboració. És l'inspector en cap dels agents de la Policia Nacional, César Pardillos.
14: Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
1: I Colòmbia declara la situació de desastre nacional després del terratrèmol de magnitud 7.4 que ha deixat una setantena de morts.
5: El director del programa La Gran Vida, Miquel Àngel Ariza, que es troba al país, ha explicat els moments d'incertesa que s'han viscut.
8: La peculiaritat que ha tingut aquest terratrèmol és que ha començat molt fluix i ha anat de menys en més en molt poc temps i ha durat molt de temps, ha durat un minut i pico.
1: I ara és temps dels esports.

0: Informatiu Vespre. Esports.
1: Ja és aquí el nostre company Xisco Ribas i en els esports en futbol el Real Mallorca deixa enrere la pretemporada i ja pensa en la Lliga. Bon vespre.
2: Bon vespre. El conjunt de Luis García tanca invicta la pretemporada amb 4 victòries i un empat, 15 gols a favor i només 4 en contra. Un registre per afrontar amb optimisme la nova temporada a la segona divisió que començarà aquest dissabte contra el Real Valladolid a les 9:30 del vespre a l'estadi de Sant Moix. Avui la plantilla mallorquinista ha descansat i demà a les 9 del matí a Sant Bibiloni farà la primera sessió d'entrenament de la setmana per començar a preparar el partit contra el Valladolid. El Mallorca arribarà a la Liga Hypermotion amb, de moment, 9 fitxatges, inclòs el de l'entrenador Luis García Fernández. Pel que fa al capítol de sortides, la darrera a confirmar-se ha estat la de Samu Costa a l'Al-Nasser, un traspàs que s'ha tancat per 22 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebrà aproximadament de 8 en 2 milions, ja que la part restant és per a l'Almeria i es converteix d'aquesta manera en la venda més important de la història del club. El migcampista portuguès va arribar a Sant Moix l'estiu de 2023 i en aquestes 3 temporades ha disputat un total de 108 partits amb el Mallorca, ha anotat 8 gols i fet 5 assistències. Ara Samu fa les maletes per jugar a l'Aràbia Saudita, on compartirà vestidor amb els seus compatriotes Cristiano Ronaldo i João Félix. A la primera federació, l'U d'Eivissa ha realitzat 2 noves incorporacions. Són José Carlos Lazo i Manu Justo, 2 jugadors amb experiència per a la davantera del conjunt blau-cel. Informa Víctor Sancho.
3: L'atacant de Sanlúcar de Barrameda ha saludat aquest matí els seus nous companys, però ha estat en la sessió matinal al gimnàs. Està previst que aquesta tarda, en un entrenament a porta tancada, ja fonyi la gespa. José Carlos Lazo suma més de 200 partits a segona divisió i 11 a primera. 10 amb l'Espanyol i un amb l'Almeria. Arriba de l'Albacete, on la passada temporada va jugar fins a 14 partits com a titular a la divisió de plata. Lazo arriba en principi per substituir la baixa de llarga durada de Liberto Beltrán. El fitxatge de l'exjugador del planter del Real Madrid va estar anunciat el passat dissabte juntament amb el del punta Manu Justo, que arribarà aquesta tarda a l'illa. L'Eivissa de Raúl Jona va disputar també el passat dissabte el primer amistós a Camises, amb victòria per 1-0 contra la Societat Esportiva Eivissa de Tercera Federació, amb un bon gol d'Ander Joldi, una de les sensacions en aquesta pretemporada. Raúl Jona va apostar per un punta del filial Beltrán. Javier Eslava, que avui sí que ha entrenat amb el grup, no estava disponible encara. I Manu Justo, davanter que coneix bé de la Cultural i Deportiva Leonesa, s'afegeix avui al grup. L'Eivissa, a més, treballa en la contractació d'altre davanter i ha fet una oferta per l'ex del Tenerife, Jesús de Miguel, un dels més cotitzats a Primera Federació.
2: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà divendres a les 9 del vespre el primer partit de pretemporada i ho farà repetint l'enfrontament de la darrera final de la Champions. Els d'Antonio Vadillo jugaran contra l'Sporting de Portugal, vigent campió d'Europa, el trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume, un partit que s'ha presentat avui a la capital del Llevant. Escoltam el president del Palma, José Tirado.
4: Va a ser un auténtico partidazo, estamos hablando de la final que vivimos hace pocos meses entre el Palma y el Sporting, una muestra de intenciones, ¿no? Si queremos competir con los mejores y estar a un nivel altísimo, pues qué mejor nivel que enfrentarse el primer partido casi al Sporting de Portugal, que como todos sabéis, de amistoso tendrá poco.
2: Després del Ciutat de Manacor, el Palma partirà a Galícia per enfrontar-se a equips com Oparrulo o la selecció d'Indonèsia i el darrer cap de setmana d'agost disputarà a Portugal el rècord International Master Futsal en la presència de Benfica, Gimbi Cartagena i novament l'Sporting de Portugal. Uns partits de pretemporada que podreu veure per IB3 Televisió.
4: Yo creo que es una pretemporada de lujo y yo creo que más lujo todavía que a través de nuestra televisión podamos ver todos los partidos en directo, ¿no?
2: Tota aquesta preparació del Palma Futsal per arribar de la millor manera al primer títol en joc, la Supercopa d'Espanya, que es disputarà el 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana. En bàsquet, la jugadora mallorquina Marta Llompart s'ha proclamat campiona d'Europa sud de 8 a la selecció espanyola. El combinat nacional va superar França per 46-82 a la gran final i revalida així el títol aconseguit l'any passat. Llompart, que va tornar a ser la base titular de l'equip espanyol, va disputar 22 minuts i va contribuir al triomf amb 11 punts i 4 rebots. En motociclisme, Ethan Guevara ha acabat cinquè al Gran Premi de la Gran Bretanya, disputat ahir al circuit de Silverstone. Amb aquest resultat, el pilot de Sindioteria continua segon a la general, a 42 punts del líder Manu González. Escolta amb Ethan Guevara.
5: Frustra muchísimo porque después de un fin de semana muy bueno y con mucho potencial que me veía para poder conseguir la victoria hoy con bastante comodidad, me he visto perjudicado no por mi físico sino por culpa de la moto.
2: I a MotoGP, Joan Mir va caure la primera volta i va haver d'abandonar, mentre que Augusto Fernández va finalitzar 15 en una cursa que es va adjudicar l'espanyol Raúl Fernández. Amb el doble èxit balear aquest cap de setmana, Xuacu García Rigo ha estat campió del món sub-16 de la classe ILCA 4 a Dinamarca i Paula Barceló s'ha penjat la medalla de plata a Los Angeles a la San Pedro Olímpic classe regata a Califòrnia i avui s'ha presentat la regata Illes Balears Clàssic al Club de Mar de Palma. Primera cita del calendari a les Illes de les grans competicions de vela clàssica que arrencarà demà fins al 15 d'agost a la Badia de Palma amb un total de 39 embarcacions. I acabam amb dos apunts breus. En ciclisme, Mavi García ha acabat 20è en el Tour de França femení i va pujar al podi de fet de la classificació per equips. A la general, la mallorquina es va quedar a 41 minuts i 50 segons de la guanyadora Demi Vollering. La neerlandesa ha fet història en convertir-se en la primera ciclista que guanya el Tour de França en més d'una ocasió. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea han perdut la final del Torneig de Londres contra Martina Calvo i Claudia Fernández per 7-5 i 6-3.
1: Gràcies, Xisco. Fem una petita pausa i tot d'una tornem.
6: Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: 7:42 minuts i ja tornem a ser aquí en 70 la plana laboral perquè la xarxa 03 valora positivament la predisposició de la Conselleria d'Educació i considera que la reunió del passat divendres ha obert una porta al diàleg, però adverteix que ara queda tot un camí per recórrer. La plataforma insisteix que les mesures anunciades no resolen encara les principals reivindicacions del sector i que queden damunt la taula qüestions claus, com ara els salaris, les condicions laborals o el decret de mínims.
1: Educació ha traslladat a la plataforma mesures com la incorporació dels professionals del primer cicle d'infantil al sistema de pagament delegat de nòmines a partir de gener de 2027 i un nou complement destinat a reduir les diferències salarials entre treballadors dels centres sostinguts amb fons públics des de la xarxa 03, però lamenten que no s'hagi entrat a negociar el conjunt de les seves reivindicacions i consideren que encara queda molta feina per fer per millorar les condicions de les treballadores del primer cicle d'educació infantil. La seva portaveu és Noelia Jiménez.
2: Sí que és vera que estem contentes de que la conselleria hagi decidit fer aquest pago delegado, però, clar, ara han de veure quines condicions, quantitats, a qui correspon. Passa el mateix amb el tema del calendari de decret de minis. I és el mateix. Hi ha una predisposició, però no tenim la informació detallada i, per tant, la xarxa 03 ha de continuar fent el seu camí, les seves reivindicacions i continuar.
0: I augmenten un 30% les consultes de les famílies a Projecte Home sobre la dependència dels adolescents als aparells electrònics. L'entitat confirma que ha detectat un increment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda les addiccions dels més joves. Segons dades del Ministeri de Sanitat, un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de les pantalles i dispositius digitals. I d'altra banda, nova ajuda pels autònoms que vulguin contractar un nou treballador. El govern subvenciona els costos laborals i de gestoria de les noves contractacions durant un any i fins a 35.000 euros.
1: La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, ha detallat els requisits d'una subvenció celebrada per la presidenta de l'Associació d'Autònoms de les Balears, Magdalena Comas.
3: Ha de ser una contractació indefinida, a temps complet, i aproximadament la subvenció aniria per cada any entre 25.000 i 35.000 euros.
4: Dona suport als autònoms que volen créixer, però sovint no poden assumir el cost d'una primera o d'una nova contractació.
1: L'ajuda es pot sol·licitar fins al 30 de setembre de l'any vinent.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I anem a Eivissa perquè l'establiment d'una quota anual de cotxes que es poden llogar ha posat sota la lupa els particulars que lloguen el seu vehicle privat pel seu compte. El Consell ho considera intrusisme dins el sector del rentacar i ha començat a sancionar aquesta pràctica, David Ventura.
6: Enguany, la limitació d'entrada de vehicles estableix una quota de 14.000 per a les empreses de lloguer. Fora d'aquesta quota no es pot llogar un vehicle a Eivissa. Entre l'any passat i enguany, el Consell ha obert 52 expedients sancionadors. És Roberto Algaba, director insular de mobilitat d'Eivissa.
7: Cuando pusimos la regulación de vehículos, que pusimos cupos a los rentacar, ellos nos pedían qué iba a pasar con la gente que no tenía cupo, ¿no? Entonces nosotros les sentamos en la mesa de lucha contra el intrusismo porque consideramos que el que está alquilando fuera de cupo está haciendo intrusismo.
6: El lloguer entre particulars està permès al conjunt de l'Estat i operen des de webs que són legals. Però als interessats no se'ls informa que a Eivissa aquests vehicles no entren dins la quota de vehicles de lloguer i que, per tant, estan fora de la llei.
7: Son webs que en la península pueden funcionar y son legales porque no hay una ley que regula la comercialización de vehículos para evitar. Tú en Madrid puedes ir a estas páginas web y alguien que te alquile un vehículo, eso en otros sitios es legal, pero en Eivissa desde que entra la ley de regulación y se pone unas condiciones a los rentacar para comercializar sus vehículos, pues se pone para todo el mundo.
6: El Consell ja ha cobrat 17 sancions, entre elles pel lloguer de 5 autocaravanes.
0: I es Mercadal i Fornells disposen des d'aquest dilluns de zones verdes d'aparcament per a residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar i que ha estat molt ben rebuda pels residents, que avui feien cua per demanar la seva targeta d'aparcament, Cristina Tomàs.
8: Cada estiu és més complicat aparcar als mercadals, sobretot per als residents.
9: Yo a veces lo dejo a la calle y me cuesta.
10: Yo tengo parking, pero los jueves aquí es imposible aparcar.
9: Es difícil, sobre todo en estas fechas.
10: Y ya los días de cada día también está costando.
8: Una situació que l'Ajuntament vol canviar amb una prova pilot que comença aquest dilluns. Zones verdes d'estacionament exclusiu per a residents. L'objectiu, facilitar l'aparcament per als veïns i veïnes a prop de casa seva, sobretot durant els mesos de més afluència. Sentim Elena Vilchez, regidora de Mobilitat del Mercadal.
11: Sabem que aquest estiu tenim un problema d'aparcament, no? Sobretot per la part de turisme i de visitants que tenim en els dos pobles, i el que volíem era potenciar zones d'aparcament exclusives per a aquests residents, perquè quan arriben de fer feina puguin trobar un lloc per aparcar.
8: De moment s'han habilitat dues zones al Mercadal amb prop de 60 places i una a Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta de forma telemàtica, però aquest dilluns era el primer dia que es podia demanar de forma presencial. Qui encara no la tingui la podrà sol·licitar durant tota aquesta setmana de 8 a 10 del matí. Una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes més habituals de l'estiu a Es Mercadal i Fornells, la manca d'aparcament.
5: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: De 9:49 minuts, quan la platja d'Escodalà Sant Josep continua tancada al bany per contaminació fecal. El govern assegura que ja havia detectat el vessament abans de les denúncies de les entitats ecologistes i veïnals. Les primeres analítiques del 3 d'agost varen detectar nivells elevats de restes fecals i enterococs al torrent de Sa Font, i les noves mostres, preses divendres, varen confirmar un empitjorament que va dur el tancament preventiu de la platja.
1: Mentrestant, AENA assegura que les anàlisis anteriors de la depuradora de l'aeroport no havien detectat anomalies i encara espera el resultat de les mostres de juliol. L'ENS aeroportuari recorda que no és l'única entitat que aboca aigües al torrent i anuncia una ampliació de la depuradora i mesures per reduir les aigües residuals. Aquest dilluns, la desembocadura del torrent continua precintada i l'Ajuntament de Sant Josep ha pres noves mostres. Per la seva banda, el Partit Popular ha reclamat explicacions i transparència a AENA i qüestiona si la depuradora de l'aeroport té prou capacitat per assumir l'elevada activitat dels mesos d'estiu. El diputat eivissenc José Vicente Mariboso.
12: No podemos ser muy buenos para generar ingresos y quedarnos después los ibicencos con los residuos y los impactos ambientales que genera la actividad aeroportuaria y que genera AENA. La transparencia es también una obligación ambiental y los ciudadanos tienen derecho a saber qué se ha vertido, durante cuánto tiempo, en qué condiciones.
0: Això quan el Consell de Formentera presenta noves al·legacions davant el govern balear per defensar les instal·lacions de temporada de les platges parcialment denegades per al període 2026-2029.
1: La institució sosté que la seva proposta compleix la normativa de costes i els requisits ambientals i que les ocupacions previstes estan per davall dels límits legals. Formentera reclama que els criteris s'apliquin de manera proporcional i adaptada a la realitat de les platges de l'illa. El Consell nega, a més, haver exercit cap pressió sobre els responsables de costes.
0: I l'associació conservacionista Arca reclama que les casetes de la costa del Teatre de Palma, construïdes fa gairebé 160 anys, siguin preservades i rehabilitades dins el projecte de renovació de l'entorn de la plaça Major, això pel valor històric, paisatgístic i cultural.
1: Arca defensa la conservació i rehabilitació de les casetes de la plaça Major, que reclama protegir des de l'any 2008, i assegura que el batlle de Palma, Jaime Martínez, s'ha compromès a evitar-ne l'enderrocament i cercar alternatives per recuperar-les.
13: Nosaltres entenem que aquesta sensibilitat és una sensibilitat que s'ha de mantenir, per no només per una qüestió estètica, sinó també per una qüestió ètica. Vull dir, mantenir perquè és la nostra identitat, és la memòria, i no entrar, a més, en destruir aquest espai, sinó precisament en reconvertir-lo, donar-li vida.
1: L'entitat també ha demanat recuperar l'antic túnel ferroviari fins al Parc de la Mà, preservar la Rambla i habilitar per a visites l'accés al refugi antiaeri de la Confraria de Sant Miquel.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Encetem en aquesta hora la plana internacional quan falten 8 minuts per les 8 i Colòmbia declara la situació de desastre nacional després del terratrèmol de magnitud 7.4 que ja ha deixat una setantena de morts. La majoria de les víctimes s'han registrat al departament de Risaralda i a la vall de la Cauca.
1: El sisme ha tingut l'epicentre a San José del Palmar. Les autoritats continuen avaluant els danys i les conseqüències del terratrèmol. El director del programa La Gran Vida d'aquesta casa, Miguel Ángel Ariza, es troba aquests dies a Colòmbia i ha viscut el terratrèmol en primera persona. Ariza ha explicat com ha sentit el sisme i els moments d'incertesa que s'han viscut després de la forta sacsejada.
2: Ha estat un ensurt molt gros, eren les 7:34 minuts de matí i mos ha assustat moltíssim perquè ha començat d'una manera fluixeta. La peculiaritat que ha tingut aquest terratrèmol és que ha començat molt fluix i ha anat de menys en més en molt poc temps i ha durat molt de temps, ha durat un minut i pico. Mos han evacuat, no hem pogut entrar dins les cases fins que ha passat una hora per si hi havia rèpliques.
0: I detenguts, una filla del matrimoni trobant morta a Saragossa i la seva actual parella.
1: El cos sense vida de les víctimes, l'exsecretari general de UAGA, Javier Sánchez, i la seva dona, Esther La Torre, van ser trobats en la nit de dissabte a l'interior d'un habitatge de la localitat saragossana de Tauste. Tots dos presentaven signes de violència. Els agents continuen treballant per esclarir el que ha succeït i reconstruir la seqüència dels fets.
3: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: I anem ara fins a Sineu, on avui es viu una jornada accidentada durant una de les neofestes més conegudes de Mallorca. La darrera hora passa per l'estat de salut de Matías Gámez, que ha caigut en un establiment durant la celebració de la festa i ha estat traslladat a l'hospital d'Inca amb un traumatisme lumbar. Per saber com evoluciona i com transcorre aquesta darrera hora de festa, connectam amb Lluís Hernández. Bon vespre.
4: Bon vespre, idò, aquí a la plaça d'Esfossà, Sineu, milers de persones, la gran part d'elles ara mateix gent molt jove, apuren pràcticament l'hora que queda perquè finalitzi la 23a edició. Una edició que, tot i les baixes incidències, hi ha hagut una destacada, infeliçment, i com bé comentàveu, el MUC Matías Gámez té un traumatisme lumbar i ha estat traslladat fins a l'hospital d'Inca, però encara no se sap si té fractures després de caure des de l'alçada 2 metres/minut després de l'encuentro. Així ens ha explicat el tècnic d'emergència responsable del dispositiu del MUC, Quique Ramos.
5: Nos ha venido un grupo de chicos a avisar de que el MUC se había caído y refería a dolor costal, que no se podía mover, estaba en el suelo. A nuestra llegada lo hemos atendido, lo hemos puesto medicación, lo hemos trasladado al puesto sanitario avanzado. Tras medicarlo y atención médica, lo hemos trasladado inmovilizado al Hospital Comarcal de Inca por una caída de 1,5 metros, 2 metros.
4: Tot i aquesta mala notícia, molts sineuers i gent d'arreu de l'illa ens han explicat que celebraran fins al final aquesta nova festa especial d'estiu. Altres també han valorat positivament el servei especial de trens fins aquí a Sineu.
6: Però jo, el manco, és el millor. És el millor i s'ha més despert tot l'any.
7: No podem anar i els meus pares fan feina i no me poden dur tampoc, així que està molt bé.
8: He arribat dels primers i m'agradaria ser de terrers, perquè nosaltres que som d'aquí de Sineu és una festa molt especial per nosaltres, que esperam tot l'estiu i tot l'any.
4: I la festa aquí a la plaça d'Esfossà segueix i seguirà fins a les 9 del vespre en la famosa darrera cançó d'acomiadament que, com bé escoltàvem al principi, de New York, New York, de Frank Sinatra.
0: Gràcies per aquesta darrera hora, Lluís Fortes, Lluís Hernández, des de Sineu. I anem ara amb una història solidària. El 14è torneig solidari de golf d'Amigos de Buba, celebrat aquest dissabte a Golf Ocanada Alcúdia, ha aconseguit recaptar 20.000 euros que es destinaran als projectes socials, sanitaris i educatius que l'ONG mallorquina desenvolupa al Senegal. La competició va comptar la participació de 84 jugadors. La jornada va continuar amb un sopar benèfic al qual es van ensumar més de 200 persones i durant el qual es van sortejar prop d'una cinquantena de premis cedits per a empreses i establiments col·laboradors.
1: El Tornet s'ha consolidat després de 14 edicions com una de les principals iniciatives d'Amigos de Buba per recaptar fons i donar continuïtat als seus projectes de cooperació al Senegal. L'entitat treballa sobre el terreny en diferents àmbits, principalment en l'atenció mèdica i odontològica, la salut de les dones, l'educació i la millora d'infraestructures bàsiques amb el suport d'equips de professionals voluntaris de Mallorca que viatgen periòdicament al país. L'ONG va néixer arran de la mobilització per ajudar a Bubà un infant senegalès que patia una malaltia greu i que va poder ser traslladat a Mallorca per rebre tractament mèdic. Amb els anys, aquella iniciativa solidària va créixer i es va transformar en un projecte de cooperació estable que avui dona suport a les comunitats locals i al qual es destinaran també els fons recaptats en aquesta 14a edició del Tornaix. Susu Álvarez és el fundador de l'ONG.
9: Estos 20.000 euros los utilizaremos en acabar de retocar la casa prefabricada, el hogar de los talibés, de los niños de la calle, que nos falta pintarla y plantaremos algunos árboles que den sombra. Ya tengo presupuestada una casa, una escuela coránica nueva, que será en el pueblo de al lado, en el pueblo de Guarán, con baños para niños y niñas. Seguiremos recaudando y seguiremos haciendo alguna cosita más.
0: I les restes del vaixell Torre de l'Oro, naufragat davant la costa nord de Ciutadella l'any 1921, tornen a sortir a la llum més d'un segle després. Els amics del Museu de Menorca i submarinistes voluntaris del Club Nàutic de Ciutadella n'estudien les restes, Fanny Mateu.
10: El tràgic accident va partir el vaixell en dos i anys després bona part de l'estructura va ser desballestada amb dinamita. La pròxima passa serà delimitar el jaciment i intentar localitzar les restes de la popa del Torre de l'Oro, que ja ha quedat registrat a la Carta Arqueològica Subaquàtica de Menorca. Octavi Pons és l'arqueòleg d'Amics del Museu de Menorca.
11: Els diaris principals de Menorca d'aquella època van recollir el que era el naufragi, perquè va ser bastant tràgic, de 24 tripulants només se'n van salvar dos.
0: I amb aquestes restes del vaixell Torre de l'Oro arribam a les 8 en punt d'aquest capvespre 10 d'agost.

0: Són les 8, moment per actualitzar les notícies principals d'aquest dilluns 10 d'agost en què les professionals de les escoletes de 0-3 insisteixen que les mesures anunciades per la Conselleria d'Educació no resolen encara les principals reivindicacions.
1: Diuen que queden damunt la taula qüestions clau com els salaris, les condicions laborals o el decret de mínims, però valoren que s'ha obert una porta al diàleg. Són declaracions a IP3 Ràdio de la portaveu de les escoletes, Noelia Jiménez.
2: Estem contentes de que la conselleria hagi decidit fer aquest pago delegado, però, clar, ara hem de veure quines condicions, quantitats, a qui correspon. Passa el mateix amb el tema del calendari de decret de mínims.
0: Confirmats 6 casos de sarampió a Mallorca, Salut ha activat un protocol de vigilància després de detectar-ne el brot.
1: 5 dels 6 afectats no estaven vacunats i la conselleria ja ha començat a rastrejar els contactes estrets davant la previsió que puguin aparèixer més contagis. En aquest sentit, Salut insisteix en la importància de la vacunació. És la directora general de Salut Pública, Elena Esteban.
3: La única medida es la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.

0: Precedents per al dia de l'eclipsi.
1: Guàrdia Civil, Bombers i Policia Nacional demanen seny i col·laboració. És l'inspector en cap dels agents de la Policia Nacional, César Pardillos.
2: Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
0: En clau internacional, Colòmbia declara l'emergència nacional després del terratrèmol de magnitud 7.4 que ja ha deixat una setantena de morts.
1: La majoria de les víctimes s'han registrat al departament de Risaralda i al Vall del Cauca. El sisme ha tingut l'epicentre a San José de Palmar. Així ho ha viscut el director del programa La Gran Vida, Miquel Ángel Ariza, qui es troba aquests dies a Colòmbia.
3: La peculiaritat que ha tingut aquest terratrèmol és que ha començat molt fluix i ha anat de menys en més en molt poc temps i ha durat molt de temps, ha durat un minut i pico.
0: I a Sineu, el MUC ha tornat a tenyir de rosa el color de l'illa, però la celebració ha quedat marcada aquest capvespre per la caiguda de Matías Gámez, que encarna el MUC.
1: El tècnic d'emergències i responsable del dispositiu de seguretat, Quique Ramos, ha explicat que el MUC ha hagut de ser traslladat a l'Hospital d'Inca amb un traumatisme lumbar.
4: Tras medicarlo y atención médica, lo hemos trasladado inmovilizado al Hospital Comarcal de Inca por una caída de 1,5 metros, 2 metros.
0: Amb aquesta darrera hora des de Sineu, amb aquesta caiguda de 2 metres d'alçada des d'un establiment, arribam a les 24 minuts, a les 84 minuts. Us deixem ara amb el programa Xiu Xiu i els nostres companys Xavier Oliver i Nora Oliver.

Veiem, moltes voltes comencen amb sa merda que se les alertes. Que sembla que arribarà un apocalipsis i llavors queda tot en res. Així que no sé.

0: I ja som aquí, ja hem arribat. Nora Oliver, com anem?
1: Com va?
0: Molt bé, molt bé. I tu?
1: Beníssim.
0: Sí, estàs bé?
1: Aquí, sí, perfecte.
0: Cap de setmana, com ha anat?
1: Bé, bé, molt bé.
0: Sí?
1: Sí, molt bé.
0: Sí, fas...
1: Esteu bé?
0: Bé, molt bé, sí, bastant bé. Hem fet bonda, però bueno. Altres qüestions, en Jordi ha tornat a partir avui. On anava, en Jordi?
1: Sí, en Jordi, bé, en Jordi és en Smuc.
0: En el Smuc, amb en Jordi, bon vespre.
2: Bon vespre, estimats, com estàu?
0: Molt bé, i tu?
2: Com ets?
0: Amem, on ets? Per on pares?
2: Idò, jo estic il·lusionat. Ah, sí, aquesta paraula, perquè és la primera vegada en la meva vida que vaig anar al MUC.
0: Molt bé, Jordi.
2: Ja saps, jo ho he enxerrat, sí. Jo t'he demanat permís, sí. I tu m'has deixat venir aquí i viure la festa.
0: Home, evidentment, això és un dia especial, i com que mos ho poden permetre, a canvi has de fer aquestes connexions, però bé, no t'ho anem gaire il·lusionat.
2: Exacte. No m'havies il·lusionat?
0: Home, no ho sé, esperava que cridassis, que diguessis...
2: Que plorés, no?
0: Sí, d'alegria, home, evidentment.
2: Puc, a la fi.
0: Per tant, no...
2: 23 anys després.
0: Exacte, exacte.
2: No, però estic emocionat. És veritat que he arribat, no sabia molt bé on anar, però ara veig camisetes roses i escolt música. Així que crec que són dues senyals bones.
0: És a dir, exacte, fantàstic. Però bé, tu no dur res de rosa, és a dir...
2: De roba no, però duc el micròfon divendres.
0: Ah, clar, és clar, ja és
2: corporatiu. Ja sabeu que el nostre color corporatiu és el rosa, per tant, jo crec que m'estic camuflant.
0: Bé, jo no sé si és el rosa.
1: Com el rosa?
0: Sí,
1: és fucsia.
0: Tampoc.
1: Jo crec que passa, Jordi.
2: Això rosa de tota la vida.
1: Passes perfectament, és rosa.
0: Ho poden demanar, perquè tens tota una hora per davant. Saps un poc a quina hora acaba?
2: De moment, no.
0: El MUC. No, clar, és que no saps, tu has anat allà a fer-ho a veure res.
2: Joy.

0: Jo he agafat el cotxe i he partit. Tu m'has dit, vés en el MUC, i jo he anat en el MUC.
1: Bé, ja molt bé. Però bé, Jordi, connectarem més tard. Però queda un segon, perquè si has, has anat en cotxe, però tu saps que dimecres hi ha un eclipsi, no?
0: Me sona.
1: I tu no sabies qualque cosa, també?
2: No sé. Bé, he llegit qualque cosa, però no.
1: Per Xiu-Xiu fa un programa especial.
2: Ah, sí?
1: Sí. Bé, és igual, Jordi, t'ho dic això dels cotxes, perquè la DGT ha un comunicat en les recomanacions per el dia de l'eclipsi. I per atenció, és a dir, per tota aquella gent que els aplegarà manant per X, per I, perquè els és totalment igual l'eclipsi, que també n'hi ha, recomanacions que de fet apareixen en els panells de les autopistes espanyoles i algunes són de més sentit comú que d'altres, no, ara, mem?
2: Encén manualment els llums d'encreuament. Redueix la velocitat i augmenta la distància de seguretat. No condueixis amb les ulleres de l'eclipsi. No facis fotos ni utilitzis el mòbil al volant.
1: Exacte.
2: Atura't en un lloc segur.
1: Efectivament, Nora, moltíssimes gràcies. Jordi, tu t'has assajat les ulleres de l'eclipsi?
0: Home, jo tinc les ulleres corporatives de metres, com d'esper que tot balears.
1: Com és natural, però no te les has posades per manar.
0: No és la meva idea.
1: No, però...
0: Exacte, que no s'hi veu res.
1: No, exactament, però és una de les recomanacions que fa la DGT, però bueno. Això és tot, Jordi.
2: Exacte, ho hem de dir per aquí perquè som el servei Fantàstic. Públic i hem d'informar d'aquestes coses.
1: Efectivament, importantíssim.
0: Això, per favor.
1: Jordi, per tant, quedam a l'espera de que mos demanis pas. En qualsevol moment, demana pas per mi i te donarà perquè entres aquí en directe, d'acord?
0: Fantàstic.
1: Estiràs bé, eh?
0: Estiré bé, dins el que hi ha, sense que el que fa i la gent tal que hi ha, ho surarem.
1: No te vaig gens il·lusionat
2: per
1: avui.
2: És vero, has de fer amics, Jordi, cerca gent també si te volen acollir en el seu grup.
0: És vero que amb un micròfon d'IV3 és més fàcil, la gent s'atraca, la gent li agrada.
1: Perquè si fos per tu, no, avui no faries feina.
0: Home, si fos per això mai faria feina.
1: Bé, Jordi, va, vés a cercar qualque aventura de les teves i mos veiem d'aquí una estona.
0: Vinga.
1: Ho sentim.
0: Vinga, fins ara.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bueno, en Jordi és ara en el MUC, a Sineu, que recordem que acaba a les 9 i que hi haurà tren de cada hora, hi ha un tren tant d'anada com de tornada i Serveis Ferroviaris de Mallorca ha habilitat un tren especial de les 9 del vespre, normalment és l'hora punta de tornada. I el darrer tren de sortida de Sineu serà, atenció, a les 22:44. Per tant, imagino que la gent del MUC no m'ho està sentint, però qualque pare o mare que vulgui enviar els seus fills que agafin aquest tren, endavant, 22:44. I d'aquesta manera tenim en Jordi Persineu i Marga Cifra, avui, al control tècnic.

0: I d'ací és 10 d'agost, dilluns. Segur que hi ha molta de gent que mos escolta des de l'oasi de les seves vacances. Això és així. I encara no ha acabat de canviar el xip. És a dir, persones que encara reben missatges de feina i senten de qualque manera que han de respondre o han de transferir aquesta informació a qualcú que ara sí que en té les competències. I és aleshores quan sorgeix aquella, li direm, incomoditat.
1: Clar, avui venc a xerrar no, d'això, de descanvi de xip, de desconnectar, no, una mica de ses vacances, perquè segons els psicòlegs el problema que tenim quan entram a ses vacances, quan comencem ses vacances, és que vivim rodejats d'hiperconnexió al telèfon, a la feina, i per tant és aquest excés de dopamina que ens impedeix descansar el cervell.
0: És a dir, descansar en general, perquè tu, Nora, per exemple, quan fas vacances, notes que descanses?
1: Jo sí, jo sóc totalment capaç de desconnectar. Tu com? Desconnectes?
0: No, no gaire. Ja
1: no gaire, te costa.
0: Sí, vulguis o no entren missatges o... Tinc, per exemple, la productora del programa El Dia de Matins, té en el perfil de WhatsApp, quan se'n va de vacances, tancat per vacances, com a foto, ja sé que no hi has d'escriure. Ah, i per aventura jo hauria també de posar-me el mateix.
1: Potser hauries o també podries. Bé, després te donaré un parell de consells perquè puguis desconnectar. Bé, com he dit, també és cert que hi ha gent que està més predisposada a no desconnectar, com tu, Xavi. Són perfils de gent que estan acostumats a gestionar i solucionar situacions en rapidesa i, per tant, no poden aturar, són incapaços.
0: Llavors, el mòbil és el culpable que certes persones no siguem capaços de relaxar-nos ni fent vacances.
1: Efectivament. El mòbil és el culpable d'aquesta hiperconnectivitat que mos fa estar pendents de la feina, del correu electrònic, de l'oficina, i fins i tot podem arribar a avançar feines durant aquest període en el que se suposa que no hem de fer res.
0: És que de vegades mos passa que no fer res és complicat. I jo sé que, vull dir, que pot arribar a ser un problema,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: D'aturar, quan tu l'has escapat, dius, ui... Feia temps que no aturava escapat.
1: No, i també se relaciona no fer res amb ser vagos.
0: Sí, també és una altra cosa.
1: Se relaciona molt.
0: I després passa també, Nora, que em penses que quan feim vacances sembla que ho hem de fer tot una cosa superintensa. De matí he d'anar a la mar, a sobre baixa d'anar a la muntanya,
1: exacte,
0: després d'anar a sopar aquí, que això és un... I per ventura, per fer vacances, l'únic que hem d'aprendre a fer és apagar el mòbil i fer qualsevol cosa que te vingui de gust.
1: Exacte.
0: Escoltar música, llegir un llibre... Però clar, una cosa és la teoria, és l'altra...
1: És la pràctica.
0: Pràctica.
1: Exacte. I jo li he demanat als nostres oients si ells són d'aquells que no poden deixar d'estar pendents les notificacions del mòbil o són capaços de pagar els dispositius electrònics o de posar-los en mode avió.
2: Jo quan tinc vacances, com tinc més temps lliure, acabo agafant el mòbil per qualsevol tonteria i al final l'acabo empleant més que quan no tinc vacances.
3: Jo m'acosta desconnectar, sobretot els primers dies de vacances. És cert que llavors, a mesura que van passant els dies, pues, com que cada vegada estic més desconnectada, però els primers dies m'acosta força.
4: Bueno, jo normalment m'acosta 2-3 dies, més 2 que 3, però sí, passat aquests 2-3 dies sí que desconec en el 100% perquè me fa falta i ho necessito. I és una super gran sensació.
5: Quan estic de vacances és vera que m'acosta desconnectar un poquet del mòbil perquè és vera que està integrat bastant en el nostre dia a dia i encara que és vera que el deixo un pot de costat, no ho deixo tot el que m'agradaria.
6: Pues crec que sí que puc desconnectar. Intent no pensar en el que me vendrà quan torni a fer feina i ja està. Però sí, quan me'n vaig de la feina, tanc la barrera i dic, au, els problemes ja vendran després de les vacances.

0: clar, un poc és com un denominador és aquest, no? Que el mòbil és un poc és causant, que mos costi.
1: Sí, és mòbil i també no, una mica com l'addicció que tenim a la feina. Hi ha una paraula en anglès que se diu workaholic, que vol dir addicte a fer feina.
0: Addicte a fer feina, és que curiós, és com bé una addicció més. Com una presó en què has de fer feina per sentir-te bé, o sentir-te el manco en pau. No ho sé, és molt curiós. Sí. Tenim gent en aquests àudios que han sentit que és capaç de desconnectar d'altres, però finalment sí que aconsegueixen aquesta desconnexió. No ho sé, Nora, tu que has fet una investigació profunda, si hi ha cap manera de reduir aquest temps de transició cap a les vacances.
1: De fet, sí, hi ha una forma, perquè, clar, abans de res, què implica, no?, per al nostre sistema no ser capaços de desconnectar i com tenir aquest període de transició. Implica fatiga, irritabilitat, esgotament físic, emocional, ansietat i fins i tot depressió.
0: És a dir, desconnectar implica tot això?
1: No desconnectar.
0: No desconnectar, perdona,
1: exacte.
0: Entesos.
1: O sigui, no ser capaços de desconnectar de sa feina i aprofitar les nostres vacances mos fa estar més irritables, enfadar-mos més, no entrar en aquest mode zen que haurien de tenir a ses vacances.
0: M'agrada això, és molt decent.
1: És per això que t'educ a tu i a tots, perquè m'has dit que tu no pots desconnectar,
0: m'acosta, sí.
1: Vos duc un parell de consells que jo mateixa començaré a aplicar també més.
0: Molt bé, per tant, tota aquella gent...
1: Ma mare m'arrenya molt.
0: Ah, t'arrenya perquè no desconnectes?
1: Perquè estic massa amb el mòbil, m'arrenya molt.
0: Ah, molt bé. És a dir, a les pantalles ja mos dius, mos dones una pisteta que hi tenen molta vora. Per tant, tota aquella gent

0: que ha començat vacances i se sent identificada i nota que li costa desconnectar una mica o que sempre té present qualque cosa i no arriba, com ha dit Nora, en el mode zen, en aquell estat necessari per fer vacances i desconnectar. De veres, parau s'orella i balau bé s'orelles perquè és interessant.
1: Bé, primer de tot, hem de tenir en compte que, ja ho han dit abans, que no fer res és bo. Perquè sovint no tenim relacionat que tenir l'agenda plena vol dir que som persones no només productives, sinó que som sociables, que la forma d'aprofitar les vacances és fer tot el que puguis en les 24 hores del dia, i no és així. O sigui, passar el temps sense plans és productiu, és bo, pel nostre cos, de fet, és el millor, perquè el nostre cervell necessita, no?, aquesta desconnexió. Quan estàs de vacances pots no fer res.
0: És que, de fet, se xerra de dos conceptes. El concepte FOMO, que és com el fear of
1: missing out.
0: Exacte, la por a perdre't coses que puguin passar, una festa, per exemple, però també se comença a parlar de JOMO, que és joying of missing out, és a dir, que t'agradi el fet de no fer res.
1: Exacte.
0: És a dir, perdre-te coses. Que les altres coses que passen avui en MOOC, per exemple, no te generi cap tipus d'enveja ni res, simplement ho acceptis. I facis gust de no fer res.
1: Exacte, facis gust d'estar a l'estudi i no en el MOOC.
0: Exacte, com en el cas, efectivament, de Nora
1: Jordi. I d'en Jordi.
0: Exactament.
1: Bé, no ho sé, no estava massa...
0: Sí, estic content, en Jordi.
1: Val, aquesta m'agrada molt perquè crec que és superinteressant, però els psicòlegs també diuen que haurien d'improvisar més i planificar menys. És a dir, hem d'aprofitar per dedicar temps en aquells que estimam, a la nostra parella, a la nostra família, en els nostres fills, de la mateixa forma que podem passar hores tots sols no fent res. També hem de dedicar temps a la gent que estimam, però podem no planificar coses, o sigui, que sigui tot una mica més espontani. No?
0: M'agrada. I després també una altra cosa que dèiem, no, avui no he fet res. Què vol dir que no has fet res? Perquè quan no fas res fas coses, no has estat assegut mirant la paret blanca fora fer res, no? Vull dir que has pensat, que per ventura has arribat a conclusions, has fet coses, no ho sé, has fet net...
1: Sí, has fet el llit, t'has fet el dinar, has escurat...
0: Per exemple, sí.
1: Has fet coses.
0: Has estat tranquil.
1: Exacte.
0: Què has fet avui? Estar tranquil.
1: Has desconnectat una mica. Més consells. Hem d'intentar controlar l'ús del telèfon mòbil. És super fàcil de dir, però super complicat de fer. No podem, perquè és un complement de la nostra mà, va enganxat a la nostra mà. Per començar, això d'aixecar-se i mirar el mòbil amb les lleganyes encara en els ulls... Fora. Això no ho podem fer. El nostre cervell necessita despertar-se, no?, assimilar on estem, t'aixeques, vas a berenar tranquil·lament i després ja això t'ho prens en calma. Res de mirar xarxes, com tenim de costum per berenar, com si fos el diari des de matins, que te fiques a qualsevol xarxa i comences a scrollejar com si fos el diari. No, això fora. També hem de crear, aquesta és molt bona, crear zones lliures de telèfon.
0: M'agrada molt, sí.
1: Què vol dir? Per exemple, no emplear-lo quan som a la cuina. A la cuina el telèfon no se pot fer servir durant especialment les menjades, que és de molt mala educació també, i jo aquesta l'estic fent molt, que és quan vaig a la platja no m'enduc el mòbil.
0: I el deixes a casa teva?
1: El deixo a casa.
0: I això no te genera nerviosisme, inquietud?
1: No, la veritat que no. I també, darrerament, ho estic fent quan vaig a una revela o això, deixes mòbil.
0: Ah, sí?
1: Sí, a vegades sí. Depèn de quina, perquè no se preocupin mon pare i mon mare.
0: Clar,
1: però,
0: hi ha gent de... Això ho fa més gent, de la teva generació? O la teva edat?
1: No, hi ha molt poca gent.
0: No, poca gent, eh?
1: No, molt poca gent.
0: Molt bé, molt bé. I ho tenc claríssim, el tema del mòbil.
1: Exacte.
0: I què fas? El deixes a casa teva, l'apagues...
1: No, l'eix en una taula i ja quan torni pues, ja miraré el que hi ha.
0: I després, quan te'n vas a dormir, tens el mòbil de vora?
1: Sí.
0: Per l'alarma?
1: Clar, és que jo donc amb el mòbil de vora i és superdolent. Bueno, diuen, estudis que diuen que és superdolent, perquè en teoria fa com a unes ones.
0: Sí, bé.
1: Però no ho sé, això, no sé si són llegendes urbanes o no sé fins quin punt té de veracitat. Però bé, també per els que feis feina... o teniu un mòbil de feina o...
0: Això està molt bé, també, el mòbil de feina.
1: Clar, si teniu... si pots tenir mòbil de feina, el que has de fer quan estàs de vacances és posar en silenci tot allò que estigui relacionat amb la teva feina, que són contactes, mails, te pots posar la foto de perfil que té la productora de Lio, també, de Estic de Vacances, o s'estat...
0: Bé, la productora, que perquè no la coneixeu bé, té un nom, és una Yolanda.
1: La Yolanda.
0: Sí, exactament.
1: Sí. És això, i després amagar-la un calaix.
0: Està bé.
1: I se queda allà agafant pols fins que tornes de vacances.
0: I no has tingut mai la tentació tu de tenir un mòbil d'aquest de pedra, d'antics, que, no sí. que no siguin un smartphone, un mòbil intel·ligent.
1: Sí, totalment, però és que sap què passa? Que a mi m'agrada molt fer fotos amb el mòbil. Mm. Llavors és com que la qualitat de que té un smartphone no la tindrà el mòbil de pedra.
0: Mm. Tens raó. Molt bé, Nora, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions, que les resumim o les esmentam. Crear zones lliures de mòbils?
1: Sí.
0: Quines més?
1: Crear zones lliures de mòbils, si tenim un mòbil de feina, mode avió apagat o un calaix. Després, planificar menys i improvisar més.
0: Molt bé.
1: Plans espontanis. També, no fer res és bo, no passa res si vas passar una hora baixa estirats en el sofà mirant una pel·lícula. Ningú vos encalça i ningú vos renyarà per haver-ho fet. És el vostre temps. I, finalment, no mireu el mòbil quan vos aixecau.
0: I, Donora, moltíssimes gràcies. No mirarem el mòbil. Oh, sí.
2: Xiu, xiu. Hola.

0: La situació. Xavi, deixa el mòbil.
1: Continua recto por calle Manuel Azaña. Has llegado al número 7. Xiu-xiu.
2: El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha declarat improcedent l'acomiadament d'una taquillera d'un saló de jocs per fer un ús excessiu del telèfon mòbil durant la jornada laboral.
0: Un detectiu privat va constatar que la treballadora parlava per telèfon entre una i dues hores al dia, fet pel qual la van intentar acomiadar. La justícia considera que l'empresa no havia prohibit expressament l'ús del mòbil personal ni havia advertit formalment l'empleada abans d'aplicar-li l'acomiadament disciplinari. A més, la resta d'incompliments inclosos en la carta d'acomiadament no van quedar provats.
2: El tribunal també ha tingut en compte que la treballadora acumulava més de 20 anys d'antiguitat sense sancions prèvies. Per aquest motiu, s'ha confirmat la condemna a l'empresa que haurà d'indemnitzar l'empleada. És una informació d'última hora.
1: Continua recto por calle Manuel Azaña. Has llegado al número 7. Xiu-xiu.
2: No és que sigui una darrera hora, és una informació del diari Última Hora.

0: Bé, nen, jo, Nora, arribat en aquest punt, t'he dit que pas un pot de pena.
1: Per què?
0: Home, en Jordi l'hem enviat a Sineu.
1: Ah,
0: no
1: clar.
0: Sabia ni on era, perquè era el primer dia que hi anava. Per mi no sap a quina hora acaba això. No ho sé, mem, Jordi. El tenim. Jordi Suárez, company, amic, què fas? Estàs bé?
2: Me sentiu tot bé?
0: Sí, sí, i tu? Continues igual d'emocionar per lo que veig.
2: No, és que sap què passa? Que acabo d'arribar a la plaça d'Esfosar i ja se sent bastant més la música. No sé si ho sentiu, vols.
0: Sí, sí, sí, sí, ho sentim, ho sentim. Sí? Aquesta t'agrada a tu, eh?
1: Sí, no. Ja, ja te vas animant,
2: tu. Sí, sí, sí. Acabo d'arribar a la plaça d'Esfosar i està plena, plena.
0: Sí?
2: Però no vos imagineu, eh? Mm-hmm. O sigui, tu intentes cercar un Wally i no el trobes de cap manera. És espectacular.
0: Digues.
2: Però ja m'ha passat el primer, que ja m'he desil·lusionat un poc.
0: Per què?
2: Que això acaba les 9.
0: Sí, Jordi. Acaba les 9, efectivament.
2: Però jo he arribat a les 8.
0: Però bé, però faràs un parell, una hora de connexions, o no?
2: Com, perdona?
0: No, que faràs un poc, feina fins a les 9, vull dir. I després també hi ha qualcú que seguirà amb pot sa festa. Però no a Sineu,
2: no? No ho sé, però jo venia il·lusionat a viure el meu primer MUF i arriba a les 8 i 20 i a les 9 ja aturen.
0: Però, menys, jo t'ho he dit, estren especial de les 9, I després un altre tren, les darreres sortides a les 22:44.
2: Idò, això m'hauries d'haver avisat abans.
0: Mem, Jordi, mem, però què fas ara? On ets? Ets a la plaça d'Esfossar? Tens el micro i vetres en el MUC?
2: A la plaça d'Esfossar m'intent no trecar molt perquè la música està molt forta.
0: Sí.
2: Però, si voleu, vaig a confirmar aquesta informació.
0: Sí, entonces, però jo feia comptes contactant tu quan manquin 10-15 minuts perquè toquin les 9. I feim...
2: D'acord, idò, feim així. Feim
0: d'acord,
2: així.
0: Jo t'he telefonat ara i t'he telefonat així així per saber que estaves bé.
2: Perfecte.
1: Ui.
0: Sí, que estaves bé i que tot marxa per allà.
2: Sí, tot
0: és
2: bé.
0: És així, molt bé. Per tant, connectarem amb tu d'aquí 20 minuts,
2: moment,
0: Jordi.
2: Un moment,
0: sí, exactament, però si vinga, qualsevol cosa important, mos demanes permís per entrar.
2: Perfecte.
0: Oi, roms, directament, que l'altre dia ho vas fer.
2: Vinga.
0: Adéu, Jordi.
2: Vinga.
0: Bueno, i en Jordi, efectivament, continua de la mateixa manera que abans, superil·lusionat.
1: Sí.
0: Després mos contarà què està passant a la plaça d'Esfossar i ara fem una aturada i tot una tornem amb la Maria Antònia Miró.
3: IB3 Ràdio és cultura.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
5: Xiu, xiu!
6: Bona, xiu, xiu, què tal? Som la Paula. Bé, volia dedicar una cançó al meu fill Lluís, que diumenge va fer un anyet i ha passat molt ràpid, no mos ho poden creure. I aquesta cançó me fa pensar molt en tot el que hem viscut aquest any i m'agradaria que quan poguéssiu la poréssiu, que tots l'escoltàssiu.
5: La cançó se diu T'aixecaré i el grup que la toca se diu Pell de Gall. Espero que vos agradi.

0: Bé, ara tenim problemes per contactar amb Maria Antoni Miró, però, bueno, aconseguirem, sempre està allà. De moment, en Jordi. Jordi, ets per allà?
1: Sí, encara som per aquí, on jo no hi ha problemes per connectar-se, me pareix.
0: No, no. Amem,
1: ja som aquí.
0: Explica-mos.
1: Res, estic intentant entrar un poc, però no s'hi pot passar, no sap greu. O sigui, no arribarem a xerrar amb el MUC, me pareix, i la MUCA.
2: Uh-huh. Es pitja un poc, Jordi, fes-te notar.
1: M'he de fer notar, ja ho sé. El que passa és que me sento un poc tot sola perquè sóc cavall de negre, uh-huh, i no sé si ha estat la millor decisió del món.
2: Mm, clar, no,
0: home,
2: perquè
0: encara
2: deu fer sol.
1: Bé, no, sol tampoc,
2: ah,
1: però...
2: i de res.
1: Sí, encara no és de vespre, no és de vespre.
2: I no t'has fet
1: però
2: cap
1: no
2: conegut?
1: Si teniu...
2: No t'has
1: sí,
2: fet cap conegut?
1: Molts.
2: I do?
1: Sí, he conegut molt, però no estàvem per xerrar. Estaven ocupats. Però no sé si m'havíeu plantejat alguna cosa, un joc o alguna cosa així.
0: Sí, t'havíem plantejat. Mira, ho tenim aquí. Ara estem intentant connectar, insistes, que amb la Maria Antònia, que d'aquí una estona, ara te traiem amb ella, però perdona, Jordi, endavant. Sí, perquè tenim aquí un joc que hem preparat amb tu, que és un bingo musical. Mm-hmm. Ai, un bingo musical no. Un bingo d'esmuc. És vera o no? Per tant, jo li demano a Marga Cifra que posi la cançó de All Unit Is Love, que efectivament, de qualque manera, podríem dir que és simne, exacte, i indiscutible, juntament amb els de Frank Sinatra de...
2: New York,
0: molt ben hora, exactament, d'aquest MOOC, i per tant, te proposant que facis un bingo. Com ho veus?
1: Molt bé.
0: Per tant, en Nora i jo te proposam que has de trobar gent amb la següent característica. Es troba qualcú que no vagi de rosa.
1: Val.
0: Molt bé.
1: Vaig directament.
0: Sí, endavant. Sí.
1: Perfecte. És que ja em vaig junt, a més. És fantàstic. Espera, que m'hi trac, que m'hi trac. Hola, perdona, tens un momentet? Tens un momentet?
3: No, voy a usar mi hijo.
1: Escolta, només és un segon. Només vull que m'expliquis que vas de verd. Per què vas de verd i no de rosa?
3: Vaig de verd perquè vaig cercant el meu fill i no venies a festa. Però com que no el trobo, pues, m'he de ballar de cotxe i...
1: És veritat que és mal de trobar un fi entre tota la gent que hi ha, no sé si... Bona sort.
3: Sí, bé, me trobaré allò, vaig de ver.
1: Jo l'hauries d'haver posat en el teu fi, no sé, un cabell de color... un color o cosa així. Un?
3: Un picarol, d'això.
0: Un picarol.
3: No, sí, picarol.
1: Sí, sí. Picarol, no sé si posar-li un picarol en el teu fi és bona idea. No ho sé, eh? A lo millor ets a mi...
3: No... no el veuré, però el sentiré, o no?
1: Bé, tampoc el sentiràs, perquè hi ha un renové.
3: Ara hi ha un renové, eh?
1: I tu vosaltres d'on sou?
3: Jo som de Palma. Bé, jo som de Bilbao, però visc a Palma.
1: I el vostre fill, que ha vingut amb seus amics?
3: Els seus amics, sí.
1: I vosaltres heu de dur a tots els amics? Sou els que feu la cotxada de tots?
3: Un parell de nins.
1: Vos ha tocat?
3: Vos ha tocat. Un pare s'ha duit, un altre l'endull.
1: Molt bé, bé, moltes gràcies, eh?
2: I
1: mira,
2: molta sort.
1: Mira, Bert, jo crec que compta. No venien els MOOC, és vera, però...
0: El tenim.
2: Tenim un xec.
0: Molt bé, exacte. El primer trobat, Jordi, l'enhorabona. Va, què més tenim?
1: Trobat, eh?
2: Vinga, Jordi, ara has de trobar algú que hagi vengut en el MOOC per primera vegada.
1: Aquesta és més complicada, eh?
2: Sí, oh? Mm.
1: Aquí veig molt de... Com se diria una persona que ve molt en el MOOC? Un moquer.
0: Sí, per exemple. Mocaire.
1: Jo veig aquí... Mem, ho podem provar. Podem provar. Hola. Hola, perdona, au. Una pregunta ràpida. És la primera vegada que veniu?
4: No, fa molt d'any que venim.
5: No, venim cada any.
1: D'on sou?
4: De Manacor.
1: I què tal la festa de moment?
4: Molt bé, és la millor festa de l'estiu.
5: Una monada.
1: Però sou de Manacor, heu de defensar les vostres.
4: No, però és que a Manacor no fan festes.
1: Sant Antoni...
4: Però en el gener, no en l'estiu.
1: I de no sé si hi ha un repte que sigui trobar qualcú de Manacor.
2: No, justament no, però tenim un repte de trobar gent de Lloret.
1: Exacte, coneixeu qualcú de Lloret, perquè sigui per la zona?
4: De Lloret?
5: No.
4: Lloret no, de Sineu sí.
1: Bé, de Sineu, clar que coneixem la gent, però de Lloret?
4: De Lloret no.
1: No. Bé, moltes gràcies, idò. No m'han servit.
0: Bé, Jordi, però poden trobar, és a dir, per totes aquestes qüestions les hem d'anar acumulant i quan trobis qualcú li fas tot aquest seguit de qüestions, almenys si en compleix qualcuna. Va, qualcú que hagi estat a la festa des de les 10 de matí, des del començament.
1: Qualcú que hagi estat a la festa des de les 10 de matí. Mam, qui fa cara de cansat? Per aquí.
2: O cerca qualcú que dugui la camiseta d'esmuc d'enguany, que segurament serà de Sineu, se l'haurà fet ja a tota la festa.
1: És que se nota que tens estudis, Nora.
2: Clar, no, és que el MOOC...
1: M'està costant un poc, eh? Veig aquesta gent molt, molt dispersa.
0: Està molt dispers.
1: Hola, perdoneu, una cosa molt ràpida, d'on sou?
5: De on som? De Llum Major.
1: I sou aquí des de les 10 del matí?
5: Jo sóc aquí des de les 11.
0: Ui!
1: O sigui, des que ha començat la festa.
6: Sí.
1: I què tal, com ha anat?
5: Pues superbé, és una
6: molt
5: festa...
6: Molt divertit.
5: Molta gent...
6: Molta calor,
5: però una passada.
1: I ja partiu, ja aneu cap a casa.
6: No, fins que s'acabi.
1: A quina hora acaba? Això m'ho podeu confirmar?
6: Diuen a les 9.
1: És que ja he arribat a les 8 i estic un poc decepcionat, perquè ja s'acaba, vull dir.
5: Ja,
1: com ho puc estar? Com em queden a mi? 20 minuts, que me recomaneu fer en 20 minuts per viure el màxim possible?
6: Pues ficar-te allà a la festa el màxim possible i disfrutar.
7: I untar-te en seient.
1: O sigui, ficar-me a la boca del llop directe i veurem què passa.
5: I anar a davant el DJ principal, que ja se faran a la principal.
1: Perfecte, idò, moltes gràcies, eh?
7: A tu!
1: Mira, un altre xec, no?
0: Sí.
1: Un altre matí.
0: Exacte, molt correcte. I t'han proposat, Jordi, un repte que, clar, és anar fins al DJ i ficar-te allà a la pista de ball.
1: Això m'apareix, Xavi, que no serà possible.
0: Ben amarga, si fes control tècnic, ja m'ha mirat amb una cara quan dir tanta música tan forta. O és viable, tècnicament?
1: No, és massa viable. No,
0: humanament no ho sé, si podries. Digues.
1: Segur que passa que he començat a fer entrevistes i això és una cosa que no sol passar mai, que és que la gent vol venir a entrevistar-se.
2: Ah, venen cap a tu.
1: Venen cap a jo. Mira, clar, que la gent sol fugir, però aquí tenim una lota que vol que l'entrevistin, per exemple. Que noms?
8: Aina.
1: Ets la primera vegada que vens aquí?
8: No, la segona.
1: I d'on ets?
8: De Pollença.
1: I què tal? Ja partiu cap a casa, no?
8: No, encara no, partim a les 11.
1: A les 11, però no acaba a les 9, això?
8: És igual, l'altre fa intent fins que acabi, perquè encara hi ha gent a les 11.
1: Ah, mira, idò, Xavi, hauré de...
2: Tenim un altre xec.
0: Sí, quin és?
2: Que continuï la festa.
0: Exacte, per tant, molt bé.
1: Bé, és la segona vegada que ve, jo crec que a mig punt...
0: No, sí, bé, però el darrer tren digue-li que és a les 10:44.
1: Ah, va, clar.
0: Però sí, bé, sí. Si per ventura va fins
1: més,
0: a la nit.
1: Més punts, o no?
0: Sí, que demà faci feina a primera hora.
1: Uf, això deu ser bo. Mem, per aquí? Hola, què tal? D'on veniu?
9: De Sant Cervera.
1: I la gran pregunta, avui és dilluns, demà feis feina qualcú aquí?
9: Estic de vacances, som funcionaris.
1: Però per aquí me diuen que sí.
9: Jo faig feina.
1: A quina hora?
9: Entraré a les 8.
1: 8 des de matí?
9: Però no faré tard.
1: Bé, però... Estaràs cansada.
9: No.
1: A quina hora heu vengut?
9: No sé a quina hora era, hem vengut tard, no? Sí, devien ser les 7.
1: Les 7 de Sora... Bé, vengut fa res i d'això... Sí, jo sento... M'han reconegut. Bé, idò, demà a primera hora, no? Fantàstic. Tenim una persona que demà comença a primera hora.
0: Per tant...
1: I Cerverina, demà.
0: Correctíssim, i a més Cerverina, és a dir, compta per doble. I després tenim un altre cas que hagi anat a totes les edicions d'Esmuc, és a dir, que sigui tingués títol de mucaire al 100%.
1: Ja, aquesta és complicada. Hola, perdona. Una cosa, ets de Sineu, tu?
10: No.
1: D'on ets, on vens?
10: De Set Salines.
1: De Set Salines. I has vengut la primera vegada que vens aquí en Esmuc?
10: No, ja és el segon pic.
1: El segon pic. I què tal, de moment, la festa?
10: Pues, bueno, està el mogudota, hi ha molta gent, és veritat que també, bueno, hem de comptar amb aquesta calor que fa en l'estiu, però, bueno, el segon any que venc i no m'ho puc queixar. És guapa, la festa.
1: Fins quina hora farem?
10: Bueno, nosaltres... molt organitzant, i ara a les 9 i mitja hem de partir cap a les 9 i mitja hem de partir, que acaba ara a les 9, 9 i pico acaba la festa.
1: Clar, hem de fer bonda que demà és dimarts, no? Tampoc podem anar.
10: Hem de fer bonda.
1: Vinga, moltes gràcies. Un altre que ve segon pit, jo crec que aquest mig puntet m'ho voleu sumar.
0: Sí,
2: vinga,
0: tranquil.
2: Vinga, te sumam un punt.
1: Infoimunt. És veritat que és complicat trobar gent que hagin vengut totes les edicions.
2: Clar.
0: De moment era trobar qualcú que no vagi de rosa, l'has trobat. Qualcú que hagi vengut en Esmuc per primera vegada, l'has trobat també. Una persona que vengui de Lloret. Aquesta no.
1: No, això sí, aquesta crec que serà molt complicada. Però crec que... Hola, perdona, d'on vens tu?
11: Perdona?
1: D'on ets?
11: De Palma, som ciutadana.
1: Ah, i és la primera vegada que vens en Esmuc?
11: Sí, però més bé ven que acompanyar a ses nebodes i a sa filla, els estic esperant ara.
1: Ja sou els segons pares que venen a cercar, vos toca, com ho feis, per sorteig?
7: A cercar tampoc, els hem acompanyades, els hem deixades a lloure, mos hem passat ja nosaltres i ara esperam un poquet per partir.
1: Heu pogut gaudir un poc de la
7: festa? Sí, sí, tant que sí, sí.
1: Bé, moltes gràcies, eh? Primera vegada que ve en SMUC.
0: Molt bé, per tant, ho tenim, sí. Tenim, Jordi, molt bé, vas fent passetes. On ets ara mateix? Què veus? Què fa la gent? Té escenari? Ho veus molt animat? Creus que això... Clar, això, teòricament, d'aquí a 18 minuts, ara toca les 8 i 42 minuts i 30 segons, això acaba, és a dir, tanquen...
1: Sí, sí, tanquen ara a les 9, però no ho diries de cap de les maneres. Jo ara mateix som just a baix de la plaça de la Fossa,
0: Desfossar.
1: La placeta que està baix de tot i desfossar, això. Perdona.
0: És que sóc de... No, tranquil, passa res. Digues.
1: La plaça desfossar i està plena, pujant fins a Cigles i quasi. És tot gent i gent. La música molt forta. De fet, no me puc atracar més perquè segurament no m'escoltaríeu res. I res, així està un poc la cosa. També m'ha creat una cosa d'atenció i és gent en els balcons que tira poals d'aigua.
0: Poals d'aigua, clar, per la colorada que fas, deu agrair, també.
1: Tira poal d'aigua i refresca la gent i li fas favor.
0: Exactament. I doncs, Jordi Suárez, moltíssimes gràcies per aquesta crònica, per aquest bingo, que ha estat un èxit. Res, ara, si vol quedar per la festa, pot quedar. Si vol tornar aquí a l'estudi, pot tornar. Què t'estimen més fer?
1: Ja ho veurem. Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem, ja ho veurem. I de res, Jordi.
1: Estimats.
0: Que vagi bé. Gràcies.
1: Adéu.
0: I de res, bueno, aquesta és la connexió que hem fet amb en Jordi des de MUC, una festa que d'aquí a un poc més de 15 minuts veurà el punt i final, el ritme de New York, ho farà amb aquest mític himne ja del MUC, de Frank Sinatra. Ho han dit, Sineu, s'ha tornat a tenyir de rosa avui en una jornada que s'ha viscut amb molta emoció, ho sentíem ara, ja pares que anaven a cercar les criatures, ja fan les darreres fornades de gent que torna cap a ciutat, cap a seus pobles, tot i que la celebració ho han avançat els companys de serveis informatius, ha quedat marcada per la caiguda de Matías Gámez, que encarna el MUC i que ha hagut de ser traslladat a l'Hospital l'Inca. I, bueno, malgrat això, es val la de Sineu, Tomeu Mulet, ha fet una valoració positiva d'aquesta edició del MUC número 23, del MUC de l'any 2006. I ara sí, farem una aturada, per una pausa, per la publicitat i tot d'una, rebrem-ne Maria Antònia Miró. Sí.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Ara sí, Maria Antònia Miró, bon vespre.
1: Bon vespre, com estàs?
0: Molt bé, molt bé. I tu què tal?
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí?
1: He de dir que sí, ja soy una altra vegada.
0: Ja ho sé, ja.
1: Mentida cada vegada. No, bé, molt bé, molt bé, enfeinada, uh-huh. però bé. Molt bé, molt bé, la veritat. Ara sí, disponible per
0: també, que tenc que estàs tan bé. Ho has dit com a 10 pics.
1: No, de fet és com, però és que ara estic malament, no? Per les vegades que he dit molt bé i resulta que és que no. No, molt bé, estic super emocionada per l'eclipsi, estic preparant motors per fer qualque cosa amb això i a mi sempre que puc fer coses en la realitat m'emociona. Llavors estic motivada per gravar l'eclipsi. Millor dit, les persones que el mirin.
0: Ah, és clar, sí, perquè és diferent. Exacte.
2: És diferent. Imagina que deus tenir el filtre per la càmera si l'has de gravar.
1: No, el que m'interessa són les persones. Jo, els astres i tot el que és astronomia, m'és un poc igual. Jo vull veure un poc com soy en Bojeix.
0: Exacte. Totalment. Ah, molt bé, i faràs una peça cinematogràfica. Bé, no ho sé, tu m'he avançat, però bueno, ja te coneixem.
1: Exacte, pot ser un vídeo o pot ser un curt, depèn de com quedi.
0: A un podcast, no, és igual. Va, Maria Antònia, però bé, mos ho mostraràs, perquè l'altre dia m'ho vas dir que tenies una exclusiva per nosaltres, una exclusiva que no arriba, que vendrà, que mos la diràs quan venguis en persona. No vens mai en persona, per no bé. Bé, és igual. Ja, francament.
1: No amb la secció d'avui, no?
0: Exactament.
1: Perquè que avui duc una peça de roba. I ara mateix m'atreviria a dir que entre un 35 i 40% de la població sempre du aquesta peça de roba quan se vol banyar, ja sigui a una piscina, però sobretot a la mà. Perquè és que avui xerrarem des biquini.
0: Amén, el biquini l'hauries de descriure perquè... O com és?
1: Un biquini, bàsicament, és un banyador sovint femení de dues peces, una braga i un sostén que se poden banyar, pràcticament. Jo us he de dir que durant una època jo era més de banyadors, perquè trobava que me feia més elegant. Sí. De fet, us volia dir que tenia un banyador de casa meva predina, que ja tenia una tenda, que era com vintage, com que m'anava com... No sé, que duia com uns calçonets. Bé, m'encantava, dels anys 50. Clar, jo normalment sol començar l'acció demanant-vos si sou usuaris del producte que xerram. I diria que avui només me pot contestar en Nora. No ho sé si duix biquini.
0: No
2: m'hi imagino en Xavi en biquini.
0: Per què no? És a dir, podria ser.
2: Podria. Sí, jo em play biquinis, però és que no en tenc molts, perquè són caríssims. I me'n compro una o dos cada estiu, perquè els de l'any passat ja se m'han gastat. Això és tot.
1: Molt bé, poc i bo, que li diuen.
2: Exacte.
1: Però avui vos dic la història del biquini, perquè ha estat superinteressant, perquè, clar, com que és una peça de roba relativament recent, està superdocumentat. A més, avui puc dir que me centraré més en el que seria el context espanyol, perquè, degut en el moment històric que mos trobàvem, una mica oscur, clar, Espanya va rebre molt diferent el biquini que a la resta del món.
0: Sí, totalment. I qui se'l va inventar, en el biquini?
1: Mira, va ser un home francès que s'anom Louis Réard, no sé francès. Era realment un enginyer automobilístic i l'inventa l'any 1946. I, de fet, hi ha una foto molt graciosa de quan ell va presentar el biquini, que se veu, bàsicament, els pits d'una dona en biquini escultural i un home amb unes ueres de cul de tassó a la vora que dius clarament objecte i creador, no? Bé, aquest bon home va ser qui va inventar el biquini.
0: I, mem, jo, el que m'ha també molta curiositat és saber per què se diu biquini? És a dir, per vi de dues parts?
1: És curiós perquè el nom està relacionat amb la guerra freda i, sobretot, les bombes.
0: És una cançó molt adient, Maria Antònia, però per què li deien biquini en el biquini? Com així està relacionat amb les bombes? Aquesta... Explica-ho.
1: Uns bombes. Recordem, any 46, en aquell moment estem en guerra freda i, de fet, s'estaven fent proves de bombes a l'atol de Bikini, a les illes Marshall. Clar, direu, què és un atol? Jo no ho sabia. És una estructura de corall en els oceans tropicals. Bàsicament, és com un escull que encetra una llacuna d'aigua salada. Bàsicament, en aquella zona, l'atol de Bikini, s'estaven fent proves de lo que seria la bomba atòmica. En Réard va pensar que la seva invenció seria igual d'explosiva que una bomba. I, de fet, la promoció de la peça anava amb un eslògan que de la primera bomba atòmica. O sigui, que ell, entre cometes, va fer abans la bomba que la bomba atòmica, no? La bomba dels biquinis.
0: I va ser arribar a ser una bomba, finalment?
1: Clar, ho va ser perquè dins l'història de la moda de la dona mai s'havia mostrat tant el seu cos i la pell. O sigui, realment sí que va ser superrevolucionari. I, de fet, era tan revolucionari i tan mai vist que, de fet, aquest pobre home, entre cometes, li va costar molt trobar qualcú per exhibir la seva peça.
2: I qui va ser l'afortunada, no?, d'exhibir el primer biquini.
1: No, mireu, la primera que ho va fer és no, Michelle Bernardini, i era una stripper d'ofici, una dona que, clar, la seva feina era mostrar-se. I que compten que després de la presentació va rebre 50.000 cartes d'admiradors i aquesta dona, us puc dir que encara és viva. De fet, tenia 18 anys quan va dur el biquini i ara en té 98. Que fort. Jo m'he imaginat que aquesta dona potser és predina de qualcú. Imagineu-vos que, per exemple, la vostra predina us diu: sí, jo vaig ser la primera del meu poble a dur biquini. Era el mateix, però elevat a mil.
0: Però abans, Maria Antònia, clar, què duen les dones per anar a nedar?
1: Clar, abans del biquini i arran de la Gran Depressió, el que es va passar és que se va reduir el que era el mallot de banys dels anys 20, perquè van retear bàsicament per la zona de la panxa, però encara anaven molt tapades. Clar, és curiós perquè en el moment que tenim aquest mallot de banys, que és de tot el cos, les dones perden la part de la panxa, els homes comencin a anar amb el que diríem que és topless, és a dir, els homes comencin només a dur part de baix. Perquè el curiós és que aquest mallot de banys dels anys 20 era unisex. No sé si ara és estrany pensar ara en roba de bany unisex, no?
0: Sí, totalment, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Bé, tu quantes has dit aquest banyador vintage que tenies que eren com un calçonets? Això encara el millor, encara el millor pot passar.
1: No ho sé, perquè després, com a la part de dalt, tenia encara tirantets i tot.
2: Clar,
1: bona, sí. Bueno, ara com aquell biquini com d'home, no? Que són dues tires, bé, és una cosa esperpèntica, però bé. Invents, no? Que se van tocant.
0: Home, està tot inventat, la qüestió és que se posi de moda.
1: Exacte. Clar, perquè el que dèiem, que en Rear ho presenti l'any 46, no vol dir que el 100 de mà tothom ho dugui. I, de fet, necessitaríem 20 anys més perquè la massa s'acostumés a anar a aquesta idea de biquini. Els anys 50, quan se van ser superconservadors i farien falta els anys 60 a esperar el que serien després les primeres onades feministes.
0: Clar, i Espanya, l'estat espanyol, com se vivia tot això? Perquè coneixem el moment històric en què va passar.
1: Clar, si anem a l'Espanya franquista, l'Església Catòlica era el que se diu la ideòloga de la moral. És a dir, quin era l'ideal femení d'aquell moment? S'obediència, sa mare, esposa... És a dir, sempre s'ha xerrat que el cos de les dones és un element de debat i de quina manera tinguem en tot les dones és com el que volem que facin, no? I en aquest cas era tenir fills i obeir. Per tant, era com que el que volien era bàsicament reprimir i ja estava molt més lligat en el pudor, a tapar-se. Per tant, biquini, fora. No ens agradava el biquini i, de fet, estava prohibit.
0: Exactament, biquini fora, però quan se va començar a dur?
1: Era, mira, ens arribava del turisme. Hotel Soli Playa,
0: turista no se vaya, no. Dècada de 60, imagino.
1: Clar, anys 60, el país s'obre l'exterior, i clar, el turisme és un poc complicat, perquè mos fa d'aliat econòmic, però també blanqueja la situació. És a dir, tenim una truita de patata, quatre flamenques, i aquí no passa absolutament res. Però clar, aquest turisme també va erosionar el que seria la moral franquista.
2: I jo supos que no els hi va fer gent de gràcia, això.
1: No, gens. I de fet, és que és molt fort això, per preservar els valors cristians se va crear la Comissió Episcopal de Moralitat i Ortodoxia. I l'any 1951, arrel d'aquesta comissió, se fa el primer Congrés Nacional de Moralitat a platges, piscines i marges de rius.
2: Wow.
1: I allà varen acordar el que serien les normes de decència cristiana, que bàsicament que els banys mixtos estaven prohibits, com els homes havien de dur banyador tipus meiba amb cameta, i si els dos sexes coincidien, només se podien treure els barnús una vegada que se ficaven dins aigua. O sigui, que complicat!
2: Però, home, me diràs que hi havia algú que vigilés que la gent anigués en la vestimenta apropiada i no fessin banys mixtos?
1: Clar, i de fet hi havia fins i tot guàrdies de platja que multaven bàsicament a la gent que no ho fes així. I per acabar-ho de dubar, si el capellà del poble t'enganxava que fos això, perfectament podia fer-te qualsevol indirecte a el que seria el sermó. Per tant, tothom estava bastant controladet.
0: Totalment, però clar, la pressió turística també ens va fer, de qualque manera, conèixer altres formes de fer, altres tarannàs.
1: Sí, exacte, clar. Obertura econòmica, també esperit de consum, fa que la dona se reconverteixi. Però hem de dir que sempre des d'una visió masclista, perquè clar, la dona passa d'estar prohibida a ser instrumentalitzada, perquè s'utilitzava en aquell moment també dones en biquini com un reclam turístic i també un símbol fals de la modernitat. I en aquest sentit li han de donar les gràcies a en Esbalda d'aquell moment de Penny Dorm amb Pedro Zaragoza. La Marina
0: está morena. Pedro Zaragoza parla de Benidorm en els anys 60. Man, què va fer aquest bon home per biquini?
1: Però de conten que aquest home es va plantar el Pardo anant en vespa des de Benidorm fins que el mateix Franco el va rebre i li va demanar per favor que legalitzés el biquini perquè li podria anar molt bé per les seves platges. I de fet, tota aquesta història s'explica molt bé un curtmetratge que es diu Biquini, una història real de 2014. Però hem de dir que aquest home era un empresari, no ho va fer per l'alliberament de sa dona, no li donant ses gràcies, simplement era un home que va anar amb moto, va xerrar amb en Franco i va dir, mira, aquí hi ha duros, i així se van entendre.
0: El cancel·làvem així o no?
1: Sí, tot el cancel·làvem.
2: I com diria en Jordi, gomet vermell per aquest home.
1: Gomet vermell per sa vespa i sa mam, sí.
0: Exactament,
1: fatal.
0: Exactament. Bueno, i què més?
1: A veure, vos puc dir que la primera dona que espanyola que va ser fotografiada amb un biquini, se nom Beatriz de l'Enclos, de fet, era a les platges de Benidorm, a l'any 1953, i ho va fer 2 anys abans que ho fes en Brigitte Bardot a Saint Tropez, així que una dona molt avantatjada. Després tenim set sueques i tot això, que ja va anar molt després, no?
0: Maria Antònia, és una secció molt interessant. De fet, mos encantaria que la setmana que ve mos duïs la segona part del biquini, perquè encara hi ha molta cosa a xerrar que mos han deixat.
1: Hi ha molta teca i la setmana que ve aprofundirem a ses Balears, que ja mos toca anar ben de prop amb lo nostre.
0: Molt bé, per tant, Maria Antònia Miró, avui mos dues històries del biquini i totes aquestes curiositats. Parto, dilluns que ve faran sa part segona. Moltíssimes gràcies i que vagi bé per Solla, i menys si no em bogiu tots, per llançar l'eclipsi. L'eclipsi, perdoneu.
1: Per l'eclipsi. Menys si tampoc no mos tornem secs, que jo pas una penada.
0: Home, bé, no serà perquè no ho han dit vegades o quan s'ha de fer. Mires cap a baix, te pots dues, cap a dalt... No?
1: Bé, i anava a dir que vos vagi molt bé el directe que fareu especial.
0: Sí, ho tenim tot controladíssim.
1: Tot controlat.
0: I serem a diversos punts de Balears, així que tot fantàstic i en ordre. Si ho vols seguir per xiu-xiu, no t'ho diran que no, te pot posar un auricular i m'ho escoltes en directe.
1: Vinga, ho farem així.
0: Maria Antònia Miró, estimada, vinga. Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Bona nit.
0: Adéu. Fem una aturada per serveis informatius i tornem tot d'una més xiu-xiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. En aquesta hora el MUC posa el punt final a la festa a ritme de New York, New York, de Frank Sinatra. Milers de persones han tenyit de rosa Sineu en una celebració que també ha quedat marcada per la caiguda de Matías Gámez, que encarna el MUC i que ha hagut de ser traslladat a l'Hospital d'Inca. Malgrat això, el batle de Sineu, Tomeu Molet, fa una valoració positiva d'aquesta 23a edició.
2: La valoració ara és positiva, llevat de la desgraciada caiguda que ha tingut el protagonista del dia, que és el MUC, que ara mateix és a l'hospital, que li fan proves i esperant valoració. Però llevat d'això, la jornada ha anat dins la normalitat, molt bé. Penso que és una festa que ben controlada.
1: A Eivissa, la Policia Nacional ha detectat un increment dels casos de sextorsió, un tipus de xantatge amb fotos compromeses. En un sol dia han arribat a rebre fins a 4 denúncies de menors víctimes d'aquest tipus de delicte. A la resta de les Balears, els casos també han augmentat, ho han fet en un 19%. Ho explica el cap del grup de delictes tecnològics, Francisco Javier Hernández.
3: Un repunte que és normal en época estival, porque se hace más uso de las redes sociales por parte de los jóvenes o por cualquier parte de usuario, y ya las organizaciones criminales lo tienen detectado y se incrementan este tipo de hechos delictivos.
1: I primer dia de controls fronterers als aeroports i ports de les illes amb Itàlia. Una mesura establerta pel govern espanyol fins al setembre davant la negativa del país de Giorgia Meloni de retirar els seus controls. Tot i que la mesura va entrar en vigor a tot l'estat aquest dissabte, a les Balears s'ha començat a aplicar avui. Segons fonts properes a la Policia Nacional, no afecten els turistes italians, només els viatgers extracomunitaris que venguin d'un tercer país. Més temes. Les professionals de les escoletes 03 preveuen noves mobilitzacions a partir del mes de setembre. 3 preveuen noves mobilitzacions.

0: Nora, abans m'hauràs de recordar que és una tier list. Abans de res, perquè jo no ho recordo molt bé.
1: Vos record que és una tier list. És una llista de nivells, que és com un sistema de classificació, on els elements s'ordenen subjectivament, és a dir, com a nosaltres mos agradi, en nivells de millor a pitjor.
0: Entesos, és a dir, a veure,
1: ara ho han d'explicar.
0: Exactament, però bueno, abans de res hem de presentar la taula redona que tenim aquí avui, taula plena pràcticament. Te saludam a Teresa Tous, companya, amiga del programa, com anem?
2: Hola, bon vespre, moltes gràcies per convidar-me una vegada més.
0: Estàs bé?
2: Estic molt feliç d'estar aquí, no se n'esmuc, però jo prefereix sempre així. Sí.
0: Molt bé, per tant, un aplaudiment. Bé, ara sentien riure també, ha vengut molt ben acompanyada de sa mare, que també ja és una altra veu aquí a Xiu-Xiu. Quica Nicolau, com anem?
3: Beníssim. Sí. I estant aquí encara més, m'encanta.
0: Vos veu bé, si se nota que és estiu.
2: I aire condicionat,
0: eh? Ah, molt també, també.
3: I aire condicionat.
0: Perquè ho fa una calorada. Bé, que com esteu? Fa temps que no mos veiem.
2: Molt bé, i vosaltres, que heu fet?
0: Feina.
1: Nora, feina, no? Sí, sí.
2: Feina. Ha posat ara l'aire condicionat,
0: sí,
2: per cert.
0: Fa calor. Fa calor. Bueno, què heu fet aquest estiu?
2: Jo no he anat massa a la mà, però un poc, sí, se nota.
1: Se nota, no? Se nota. Tens el color dorat.
3: I jo també, cada dia s'aplada.
0: Bé, què feis?
2: A veure, ja no. T'has cremat.
3: M'he cremat.
0: M'he cremat
2: en domatigat.
3: M'he cremat.
0: Ah, t'has cremat. Estàs alerta, però vols posar-ho.
3: Fa en domatigat.
0: Bé, espera.
2: Però conta-ho, mama.
0: Sí, conta-ho, menys, hi ha una història.
3: Conta-ho.
2: Ràpid.
3: Bé, de fer un domatigat i bullir els pots. I vaig treure el pot amb l'aigua que bullia i vaig aturar, me va caure el pot i el vaig aturar amb la panxa.
0: I, ai, te va caure tot?
3: Tot, de punta panxa. I ara estic castigada, fort nasplada.
0: Home, és que, veia, t'ho has de tapar molt bé.
1: S'ha d'anar alerta.
2: Sí, que si feia un domatigat aquest estiu.
0: Sí,
3: clar, perquè clar. Faig de formigueta.
0: Clar, què vol dir això, de formigueta?
3: Perquè replequen l'estiu per menjar-se.
0: Exacte, ben fet, sí. Clar. Molt bé, avui vos hem dut aquí per veure com estàu, per veure-mos també en pots escala, sentir-mos, però també per fer aquesta tier list de llocs on anar on festejar.

0: És a dir, que ja m'ho he explicat una mica més, Nanora, però bueno, perquè vosaltres, bé, vos ho demana tot tres, i també l'Andrea Sánchez contra el tenis, si vol respondre. Està mirant com diga, com dena. Quin és el lloc més estrany on heu conegut qualcú?
1: Ui, més estrany.
0: Sí.
1: No vaig a molt de llocs estrany.
0: Però estrany per dir que s'ha generat una situació un poc rara.
1: No ho sé, a ser Erasmus.
0: Per exemple.
2: Serveix? Ah, mira.
0: Sí.
2: Sí.
1: Ser Erasmus és un bon lloc per festejar, jo crec.
2: Sí,
1: sí, sí, però per festejar durant un any. Uh-huh. Jo posaria Tirlis número 5.
0: Recordem que hi ha mare de na Teresa aquí.
3: Sí.
0: Però imagina
3: sí.
0: Que ja ho deu saber tot, d'aquestes
3: sí, coses. Sí, ja m'ho sé, d'aquesta història.
1: Història de mons italià.
0: Ah, vas tenir una història d'un amor italià. Sí.
1: Però clar, per això dic, en plan... Número 5, perquè està bé, és divertit durant...
3: L'any que dura,
1: però després ja...
2: Clar.
1: No vull dir companyies, però si fessin un voucher, no? Si tens relació de distància i de 100 euros, 30 vols, si no...
0: Ah, demanes aquí una política pública en favor de... Les
1: relacions a distància.
0: A distància. Però aquí, com va acabar aquesta història de molt malament, entenc? Per moure's a distància o perquè no vos en teníeu?
1: Hombre, és a distància fa massa. I també és a maduresa, no? Sí, probablement si jo tingués 40 anys... Ho duria millor que tinguem 23, primer mo...
0: Ah, vas ser primer mo?
1: Així...
0: I un italià, de bon era?
1: No, és anterior anglès, així que... He tingut dos, un anglès i un italià.
0: Anem, un segon, anem per part.
1: Sí.
0: El primer
1: sí.
0: Quin va ser, italià o anglès?
1: Sí, anglès?
3: Sí, anglès.
1: Perquè vaig viure a Anglaterra. Clar, home, és aquestes coses. Jo a l'altre li vaig entendre a un motel a un poble de 700 habitants.
0: És italià?
1: Anglès.
0: I què nomi és anglès?
1: En Sean.
0: Sean, li vol dir enviar qualque missatge a en Sean d'aquí?
1: Que no importa que m'agradi més.
0: Molt bé, en Sean, primer va ser el primer de tots.
1: Sí.
0: Després va arribar en...
1: En Claudio.
0: En Claudio, ui, aquest té nom de...
2: De Picarona, de Picarona.
0: Sí. Exactament. De quina part d'Itàlia era?
1: Era de Bari, de sud d'Itàlia.
0: Ah, molt bé, molt bé. Mm-hmm. Bari castellà, sa bota.
1: Sí, a baix.
0: Molt bé. I bueno, no, tampoc no...
1: Ja està.
0: A tu, entre altres, ara que no m'ho sent, Quica, quin t'agradava més dels dos?
3: En Claudio.
0: En Claudio.
3: No, i els inglesos no.
0: Però els demanes conèixer en qualsevol moment.
1: En això
3: per també l'he conèixer, no? sí. Tots dos ho té coneguts. Però en Claudio era molt agut.
1: Sí. Ai, mama.
3: Oh, és molt
1: no era tant, només davant tu.
3: Sí, mira. És vera. Era com un... Era molt educat.
0: Enteses.
3: I l'altre...
1: Molt italià.
0: L'altre ha posat una cara ara, en aquí, que no te va anar bé,
3: eh? L'altre no m'agradava molt. Era.
1: Mamà, hi havia 700 habitants i un jove. Tot no podies triar massa.
3: No n'hi havia d'altre per triar.
1: No n'hi havia. I a més, hem anat a veure el poble i tu vas veure la gent com era. Tenia 80 o 90 anys. No podia fer massa. Molt que em vaig trobar un.
0: Bé, ja massa bé, no?
1: En cotxe.
2: Mira, en cotxe.
1: Clar, jo, important. En el meu poble només passaven 3 autobuses per dia.
0: Em vas trobar un cotxe.
1: Claro.
0: Aquell tenia cotxe,
2: pensava
0: jo que era algun manant amb semàfor.
3: No, ell tenia cotxe, claro. Perquè s'equivocava. Com que vas a ser clar.
1: I no és broma.
3: Em feia anar una banda i anava a
1: que gràcies a ells, tenia 7 anys. La mare no xerrava anglès.
0: Clar.
1: Que cridava desesperada.
0: Bueno, molt bé. En Sean i en Claudio estan...
1: Bueno, sí.
0: Bé, forma part de la teva història. Continuem amb la pregunta. Els llocs més estranys on heu festejat, heu lligat, heu conegut qualcú... és una història d'amor. Nora, vols dir la teva?
2: Jo una vegada me van tirar sa canya, van tirar fitxa a sa cua d'una atracció d'un parc d'atraccions.
0: Bueno.
2: Diria que és el lloc més estrany on he lligat.
0: I què te van dir?
2: Res, lo típic, te mira i te demana Instagram i poc més. És que has de fer, estàs a una cua d'una atracció.
0: Però li vas donar o no?
2: Sí.
1: Era guapo, idò.
3: Era guapo?
2: Sí, era guapo, però res més, o sigui, va quedar així.
0: Va arribar qualque missatge directe o...?
2: Sí, qualque missatge, però, clar, era estranger i allò no tenia futur, llavors va ser com...
3: Això és per festejar aquí.
1: Clar, però diu que li va escriure per Instagram i abans
2: sí,
1: ma mare...
2: Sí, escriure.
1: Si no hi havia Instagram...
3: Ah, no ho sé. No hi havia tot això, que va ser gent lligada
1: i ja està. Jo no sé si podria.
3: Anaves en el bar. Anaves en el bar i lligaven en el bar.
1: Només en el bar.
3: O la discoteca.
1: Tot bevien alcohol, idò.
3: Tot bevien alcohol, idò. És que per Instagram no se podia.
0: Però és vera, Quica, també, que clar... Ara, el que deia la teva filla, na Teresa, que ara quan coneixes qualcú, moltes de vegades vas a veure en el perfil de seu perfil d'Instagram. A menys qui és, perquè també, de qualque manera, està indicant com se mostra aquesta persona al món. Què vol mostrar?
1: Que no sabés qui hi ha moltes atlotes.
0: Això ho mira també.
1: Jo te diré que no, però...
3: Ai, se poden dir mentides.
1: Claro,
2: jo
1: sigui,
2: no, això sí que no.
1: Que no.
2: A mi això m'es diu.
1: Jo una loca que segueix amb moltes atlotes, per jo, es reflac.
0: Però teniu moltes amigues.
1: Sí, bueno, moltes amigues.
2: Moltes amigues.
1: Moltes amigues.
0: Però podria ser perfectament, o no?
2: Això ho dius perquè tu segueixes moltes atlotes.
1: Ho miraré.
0: No, ja ho dic perquè és possible, és a dir, pot passar.
1: És possible que t'agradin moltes atlotes.
0: És a dir, Quica, què em penses d'això?
3: Jo no m'havia imaginat mai en això que em miràssim.
1: Clar, i a més me fa com a rebuig, perquè pens, jo em play en Instagram... Òbviament, a vegades per lligar un poc...
3: Però que fan uns comptes, has de comptes, que...
0: Aquesta en té 16.
1: Sí, un poc sí. I a més, és que...
0: Això és una red flag, jo crec que és una red flag.
1: I què faig?
0: És a dir, no ho sé, és a dir, pot ser que tingui amigues o... O que els interessis contingut...
1: Que atlotes... És que jo penso que és com una revista, ja, l'Instagram s'empleu com una revista de contingut gratuït. És que a més ni pagues.
0: Pot ser. Saps? No ho sé, sí.
1: I què fas? A totes li dones me gusta, no m'ho sent especial, me sap greu. Soc una romàntica, vull que tornin ses cartes.
0: Vols que tornin ses cartes?
2: Totalment, totalment.
1: Vull que tornin ses cartes d'amor. Jo ja no vull el lot que segueixen. A 300 atlotes, per què tantes?
0: Clar, potser té 300 amigues.
1: I tal vegada ni els coneix. No, se nota quan coneix de qualcú.
0: Jo no ho sé, jo per ventura estic un poc desconnectat. Sí, ja. Molt bé, Quica. Ara te toca a tu. Ja els he demanat a la teva filla.
3: Sí, perquè ells són massa moderns.
0: Exacte, a qualque lloc, així, bé, estrany, per estrany, però entenem, per exemple... bé, que no sigui habitual, més que estrany, d'acord? A la cua d'un parc d'atraccions, a la farmàcia... Ja que sé,
2: A la farmàcia.
3: En el parc, passejant d'escà.
0: Per exemple.
3: Jo trob que això és aquí on se lliga més, eh?
2: En sèrio?
3: Sí.
2: Trobes?
3: Sí, tu, jo te deixaré la meva cursa, no, si
2: jo
3: la vols.
2: Jo tinc un ca.
3: Ai, doncs ja està.
2: Però jo mai m'ha passat això segur de treure-lo a passejar.
3: No, i doncs un dia fer una volta ben llargat i ja veuràs que se te...
0: Exacte.
3: Ai, que mona, el perrito, te diuen. Ai, com... I no sé. Ah, que sí, Tere, no m'has provat mai.
1: No el trem massa.
0: Ara demà, clar, no el trobaré gaire,
3: demà te dirà.
2: Ho provaré.
3: Sí. Jo, en el parc, toques aquí bon mes.
2: Un mes, eh?
3: Sí, més que sí.
2: Me l'apunt. Però, clar, nosaltres també li hem demanat, no, a la gent, quin és el lloc més estrany on han lligat. Vos pareix que els escoltem?
3: Vinga,
1: per favor.
4: I el lloc més raro on he lligat és a classes de clarinet. Bàsicament em van posar un profe bastant jove i hi havia tonteig a classe, llavors jo vaig dir pues el convido a una festa i així ens diem, el vaig convidar a la festa, va venir i ens oblida. I ja està, no som novis ni res, però anècdota divertida.
5: Jo sé si és el lloc més raro, però va ser bastant surrealista una vegada com ara hem demanat a Instagram anant en bici, un altre lloc que anava en bici com a la vegada que jo i com que m'anava mirant. I un moment un semàforo m'ha demanat sincer que era molt guapa, però quan li vaig dir que no, se'n va anar per una altra banda. Jo no sé si se va passar que ser bono.
6: Bàsicament, li vaig enviar la descripció de com m'agradaria que fos, diguem-ne, la meva parella o una amiga, ho va penjar a Twitter i va anar responent la gent com si fos una oferta de feina i va anar filtrant i em van anar passant els contactes de la gent que, bueno, complia les expectatives que jo li havia dit. Jo d'això no sabia res i, bueno, me vaig trobar amb la sorpresa de molta gent obrint-me.
7: Va ser... És que m'haig quedat bastant a quadros i he de dir que no era un familiar meu, jo acompanyava a un amic, però bàsicament va ser en el funeral d'un parent seu, pues va haver un dels cosins que li vaig semblar guapa o algo i me va tirar tota sa canya i la veritat que va ser bastant incòmodo perquè no era el que jo tenia d'expectativa en aquell moment.
0: No has fet aquests àudios, no, eh? Això són casos reals, eh?
2: No diré d'on els he tret, però vos ho juro per el meu ca que són tot reals.
1: I de Mallorca?
2: De Mallorca, de Catalunya, sí. Sí, són situacions reals, vos ho promet.
0: Per tant, recapitulem. Amb un professor de classes de clarinet.
2: Classes de clarinet.
0: Bici Instagram.
3: Bici.
0: Aquest ja no l'entes, Quica.
2: El de sa bici és molt romàntic.
0: Però
3: no ho he entès molt bé, però ell colcava en bicicleta
0: i ell... Un darrere l'altre, perdona! Te sap greu? Ei, molt guapa!
3: És que no ho he entès molt bé, que la va aturar, perquè si fas
2: així... No, o sigui, anaven en bicicleta un de vora l'altre i en el semàforo, quan se van aturar, ell li va dir, ets molt guapa, me pot donar el teu Instagram? I ell li va dir, no. I llavors se'n va anar per un altre costat.
1: Hombre, és un poc incòmode després de seguir darrere, no?
0: Sí, però valent, va ser valent.
3: Va ser valent.
1: Sí, un funeral.
0: Sí. Clar, després de... el Twitter a la carta. A X, a Twitter, no, aquest que li va dir una amiga que vol i com vol i
3: sí.
0: La persona, la seva pare, i va publicar a Twitter i va començar a arribar peticions. Escolta.
2: És molt intel·ligent, oh?
0: Sí.
2: És molt intel·ligent.
0: I després el funeral. Que sí, ja
3: el funeral.
1: El funeral, per favor. Funeral? La gent que se controli un poc.
0: Sí.
1: És que no.
0: Que la gent se controli un poc.
1: Exacte. Si veus, Xavi, en aquests homes, segur sí. Que era un home.
0: No, ho ha dit, era un home. Del fet, no. Era un home que era...
2: Escosí.
0: Ostres, cosí.
2: Era escosí de sa mica en el que acompanyava.
0: Ah, bé, era un poc bastant indirecte.
2: Sí, però bé, se va donar cas.
0: De...
1: Sí. Ni tan sols inventar-se d'excusa per dir anem a prendre un cafè si estàs trista.
0: No, però t'imagina't. Si tu vas a un funeral i veus qualcú, un cosí, ja que sé, un cosí guapo que t'agrada, i li dius anem a fer un cafè qualque dia si estàs molt trist. També és un poc...
2: Sí, és un poc raro, això.
1: No ho sé, que m'ho pari més raro.
0: Amo, n'han sentides de tot color.
2: N'han sentides de tot color. I ara, com vos he dit abans, farem una tier list, no? Que és... Bàsicament, jo vos donaré 4 categories, de millor a pitjor, o de pitjor a millor,
1: sí.
2: I jo vos donaré diferents llocs on podem lligar estranys i els haurem de classificar dins aquestes classificacions, bàsicament.
0: Quines són aquestes classificacions?
2: Val, tenim... La primera és sorprenentment efectiu, que és algo que... És bastant normal, que sí que funciona. Després tenim, depèn del dia, que pot anar bé o pot anar malament.
3: Si vas cruzar.
2: Sí. Després tenim, més difícil que provar matemàtiques, que és pràcticament impossible, i ja a darrere és, ni a una pel·lícula, que això no passa, és impossible.
1: Vinga.
2: Val?
1: Vale.
0: I hem de categoritzar situacions, eh?
2: Situacions.
0: Va, primera situació, quina és?
2: La primera situació és lligar a sa feina.
3: Mai en sa vida.
0: No, eh?
3: No.
0: No convé, Quica.
3: No convé gent ni una mica. Llavo cada dia a les 24.
0: Ja. Però així va bé.
3: Quina penjada. No, jo... No. Terrible, què? No.
1: Més difícil que provar matemàtiques.
3: Sí.
0: És a dir, això seria...
3: No, no ho voldria.
1: A Ivetres sí, perquè són gent bastant major. La majoria. Menys en Xavi. Ara ja tenim en Xavi i en Jordi per aquí, però...
0: No, és gent molt jove.
2: Ara fa gent jove.
1: El manco a la tele, ara s'estan cobrint baixes, que jo ja veig gent que millor diria.
0: Per tant, xiu-xiu ràdio, ara farà xiu-xiu de televisió. Què està passant, Ivetres Televisió?
1: Ivetres Televisió, ara mateix, les baixes l'estan cobrint gent jove.
0: I però què passa? Què vols dir amb això?
1: Que la gent està contenta perquè el manco pot xerrar de xiu-xiu amb gent de la meva edat.
0: Molt bé, tot sigui per no tenir-ho. És que, de fet, un dels requisits en el procés de selecció és que siguin joves i aleguen que no tenen tous. Exacte. No tenir...
3: I ell que passi revista.
0: Exacte. No, sense classificar, no. Molt bé, per tant, a la feina més difícil que provar un examen de matemàtiques.
3: Sí.
0: No, però aquí que no ho veig gent clar, això. Si fos per una Quica, ni en pel·lícules.
3: No, jo no ho voldria.
0: Perquè tu, l'experiència te diu, el que has vist tu, és que no...
3: Sí, no pot funcionar mai,
2: no. Que no pot funcionar.
1: No, a la tele hi ha moltes històries d'amor, no? I Ivetres, també.
0: Sí, sí. Qualcuna de boba.
1: Qualcuna no, moltes.
0: Ah, n'hi ha, ho confirma.
1: Tots i càmeres, n'hi ha moltíssimes.
0: És vera?
1: Sí.
0: Tots i càmeres?
1: Clar, si és de rodatge i surge l'amor.
0: És vera?
1: En el cotxe alertau.
0: Estic convençut que molta gent de tele molt està telefonant. Si qualcú vol telefonar en directe i confirmar que això efectivament és així, o bé, mentira rotundament, 971-1399-00, 971-1399-00, gent d'IB3 Televisió, això que diu una...
1: Demà m'ha cridat recursos humans.
0: Escolta, despatxada, molt bé. Per tant,
2: val, idò, feina més difícil que provar matemàtiques.
0: Sí.
2: Vinga. La següent, passejant el ca.
3: Aquest és molt fàcil.
2: Aquest, sorprenentment efectiu,
3: sí,
2: no?
3: Aquest, la
2: més
3: sí.
2: fàcil de totes.
3: La més fàcil de totes.
1: Sí.
2: Sí. Després, aquesta a mi m'agrada molt, la biblioteca.
3: Però no poden xerrar.
0: Però se poden mirar, Quica.
2: Per això no se pot xerrar, llavors és com...
3: Però jo el que m'agrada és xerrar.
0: Però pot mirar, pot demanar un boli.
1: Pot sortir de fora.
3: Ah,
0: vale. A berenar, sí.
1: A berenar.
3: A fer un cafetó.
0: Exacte.
1: I pot dur el cafè. Tens cara de cansada, tu.
0: A veure, escolta'm una cosa, Teresa. Jo estic a la biblioteca, m'adus un cafè i jo, francament...
1: Sí, és el típic lloc on és la biblioteca cada dia.
0: I li dono un cafè. Bé, no ho sé, és molt, molt... Ser valent, o valenta.
1: Clar.
0: Jo no me n'atreviria.
3: Jo tampoc.
0: No.
1: No hi ha el temps?
2: Jo sí. Sí. Jo sí, veig sí. algú que m'agrada a la biblioteca, mir, tal, no sé què.
1: Clar.
2: Mai m'ha passat perquè no l'he trepitjat molt, la biblioteca, però tinc una amiga que va lligar a la biblioteca.
0: És vera, mira.
2: Sí.
1: Amiga.
2: Sí. I fora de xerrar,
1: I a més estaria.
3: I fora de xerrar, va,
2: I fora de xerrar, a més, en sa mirada.
3: Que avorrit!
0: Bueno, va.
3: Avorridíssim.
0: Li posam... sorprenent més en efectiu.
2: Vinga.
3: Vinga, sí.
0: Va, més.
2: El rocòdrom.
3: Posat,
2: ara s'ha posat molt de moda anar a escalar, val? I el rocòdrom és un espai on tu pots anar a escalar. I almenys a Barcelona, que és on jo estudia, està molt de moda i tothom va a escalar i, evidentment, tothom lliga en el rocòdrom.
0: Jo no he anat, però bé, si ho pens així, per aventura, haurem de pegar un bot.
1: Clar,
0: no,
1: com és pàdel.
2: Clar, no, li demanes, sí, ai, quan se fa aquesta via, me pots ajudar?
1: Mira-lo, no sé com se sap,
0: eh? Sí, t'he estudiat el discurs,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
2: No, jo no vaig a escalar, no m'agrada.
1: Bé, però fent esport, tal vegada
0: sí.
1: no...
2: Fent esport, eh? Mm-hmm. Però jo crec que també depèn del dia, perquè molta gent que va escalar té parella.
0: Ah, sí?
3: Ah, sí.
2: Sí.
0: Bé, això
2: sí,
0: són teories i...
2: Són teories que fonts pròximes me confirmen.
0: Molt bé, molt bé, m'agrada. Per tant, li posaríem un...
1: Ah, depèn del dia, no? També
0: depèn
1: si vas
0: dia.
1: A fer esport i te comença a xerrar una persona tota suada. Per colar-hi primer.
0: Molt bé, i depèn del dia.
1: Depèn del dia.
0: M'agrada.
2: En el supermercat.
0: Ui.
1: M'ha passat, l'altre dia vaig anar...
0: Ah, sí? Amem.
1: Super feo, perquè estigui d'exàmens. Vaig anar a comprar perquè no puc més, vaig a sortir i a
2: airejar-me.
1: En el Mercadona de Barca Nostra. I m'atura un al·lot i me diu que anava molt fe, jo. Sí, molt, anava amb el culot de... No t'ho de dir marques, ves igual. Anava molt fe i me diu... Hola, ¿quieres que compartamos carro?
0: Ah, te va dir això?
1: No va dir això. Bé,
0: un segon, quan en tenia aquest lloc?
3: Quan en tenia?
1: Un poc més que jo, però és que a més vaig seguir, o sigui, jo vaig que no, i a més estava emprenyada, i anava amb el monyo mal fet, no vull xerrar ningú, o sigui, que feia pudor, jo, el millor era jo, aquell dia, no? No estar la persona. I dic, vull comprar una pizza, vam mirar a casa meva, que he d'estudiar. Bé, és igual, segues, i una altra persona m'ha... I després...
0: Aquell mateix dia?
1: El mateix dia. I després, quan vaig sortir, un altre m'ha dut ses bosses.
2: Però, home...
0: No, home, un segon.
1: Mai m'ha dut ses bosses. Jo crec que tenia cara de qualcú m'ajudi.
0: És vera. Escolta.
3: Encara que hi hagi gent així.
1: Mai m'havia passat. Sí.
0: És a dir, tres vegades en mitja hora.
2: Quatre.
1: Tres.
0: Quatre.
1: Tres.
2: Es descarro.
1: Torna a posar aquí calçons. Ara que has d'arribar a la conclusió.
2: Es eren els calçons, eh?
0: Té sentit, és a dir, té sentit.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: És que mai m'havia passat.
0: De...
1: Però no és efectiu, estic comprant, ben que...
0: Però la gent és molt atrevida, vosaltres sou tan atrevides. Quica?
3: Ja no m'entenc, no. Ja no. Aquest és molt educat, és que te va dur ses
0: bosses.
3: Me pensava que ja no existia.
1: Sí, bé, perquè arribem a una cosa molt educada.
0: Molt bé. Va, feim el darrer, Nora, mem.
2: Vinga, feim el darrer.
0: L'hem de posar nota aquí, és que li posarà al supermercat.
3: Ah, sí, al supermercat.
2: Jo és que el trobo molt complicat, és que no passa mai. Igual que quan posaves la pinya en el carro... Jo posaria que és difícil.
0: Difícil.
2: Difícil, més, sí. Vinga, el darrer.
0: Venga, direm,
2: jo diria urgències.
0: Ui, urgències, l'alerta.
3: A on, el metge?
2: Sí, a una sala d'espera del metge.
1: No, per favor.
0: Uf.
1: No.
3: Perquè si estàs fotut, no tens xerrera, ni llera, ni tendre.
2: No. Però i si acompanyes a algú que està fotut?
1: Pitjor.
2: Ah, i no. Una altra persona també està acompanyat a algú que està fotut, llavors...
0: Mm.
2: Podeu xerrar entre vosaltres.
0: No ho sé,
3: Jo també ho trob difícil, això.
0: No me desagrada, però has veure que és un espai delicat.
3: Sí. Jo també ho trob.
2: Ni tant, en una pel·lícula.
1: Com funeral, no?
3: Com en el funeral.
2: Sí, exacte.
0: Com... Ni en una pel·lícula.
2: Ni en una pel·lícula.
0: Molt bé. Exacte. I de fet aquesta tier list, perdoneu, espero que els oients hagin apuntat cosa. Perquè jo crec que no els servirà de res. I ho poden esqueixar i tirar els fens. Però ara farem el conxiutori.
1: Vinga.
0: D'acord? Et vols recordar el conxiutori? Que mos escriuen els oients intentant el millor que saben donar consells. I bueno, ho farem després de la pausa.

0: IB3 Ràdio és humor.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Coent, coent.

0: Sona aquesta sintonia, vol dir que els oients mos necessiten, d'acord? Cada dilluns mos arriben les vostres preocupacions amoroses i els vostres conxiutoris, que escoltam aquí xiu-xiu i vos intentam donar, com dèiem, una resposta.
1: Coent, coent.
0: Molt bé, per tant, primera consulta, Nora.
2: Bon vespre, xiu-xiu. Soc una lota de Palma i vos escolt pràcticament cada vespre en sortir de sa feina. Resulta que fa 6 mesos que estic quedant intermitentment amb una lota i jo pensava que estàvem en una relació. Ahir me va demanar si estava coneixent algú i li vaig dir que no. Resulta que ella pensava que només érem amigues amb dret a petó. En quin moment vam perdre el guió?
0: En quin moment va perdre el guió? Clar, amigues amb dret a besar, això què vol dir?
2: Això vol dir que no és una relació exclusiva, sinó que se poden anar veient de tant en quant.
3: Estoneta.
0: No se pot aguantar riure, exacte.
2: Estoneta,
3: segons el que li convenga.
2: Sí, però clar, aquesta lota se pensava, no, que quan ja feia 6 mesos, que jo te diré 6 mesos, ja són.
0: Sí.
2: Aquí, primer error, deixar que passin 6 mesos fora tenir cap xerradeta.
4: Exacte. O no? És que en quin moment?
2: A veure, o sigui, l'exclusivitat és una cosa que s'ha de xerrar. Jo crec que aquí me sap greu el lota de Palma, però l'error és teu.
4: Clar. Sí,
3: si tu, també ho trob.
2: Si tu t'agrada algú i fa mesos que vos veus, heu de tenir aquesta xerradeta de mira, ho tancam o no ho tancam? Mos feim exclusius o no mos feim exclusius? I ja l'altra persona ja te dirà.
0: És a dir, s'arroba el seu, però també és de l'altra persona.
2: Clar.
0: Jo que tot dos una mica, no? Que no ens han sabut comunicar.
2: Exacte, és un problema de comunicació, això. Mm-hmm. Totalment.
4: Que estrany, no? Perquè si dus 6 mesos amb una persona coneguent-la, sorgeix aquesta conversa.
2: O no?
4: No?
2: O no?
4: Però sí que sóc valenta.
0: Sí, o per aventura hi ha gent que
3: és més atrevida.
0: O que està còmode amb allò que tenen, els hi fa poc que ja no ho tinguin pus, i diuen, bé, no diré res.
3: Tira, ho veurem.
4: No, rompre gel i sempre les coses de cara. I més, si hi ha sentiment per enmig, pobreta.
0: Sí,
2: clar,
0: pobreta.
2: Clar, total. Jo crec que aquí fa falta una xerradeta i aclarir les coses.
0: Per tant, Quica, si fos la teva filla que te digués això, què li diries?
3: Jo, què li diria? Pues que li digués que mullàs el mac en terra i que digués cap van tocar cap enrere.
0: Exactament.
3: Oh, no?
0: Molt bé.
3: Así de tajante.
0: M'agrada.
3: Sí.
4: Molt abans.
0: M'agrada. Molt bé, va, més qüestions.
2: Bones, sóc en Biel i tenc 23 anys i estic pilladíssim de la meva companya de feina. Fa 9 mesos que feim feina junts i crec que ella també sent qualque cosa. El problema, sóc incapaç de lligar amb ella per por a ser rebutjat. L'altre dia me va dir que el nou tall de cabells que m'havia fet me feia més guapo. Li vaig riure i me vaig posar vermell. Quina passa pot donar? Miedo
0: de volver a... Ven, què li dèiem a aquest bon home?
4: Com mono, m'encanta. Sí. Encara hi ha lots així, molt bé. Ja l'ho vull aplaudir.
0: Molt bé, Biel, de 23 anys.
3: Sí. De 23!
4: Com mono, s'ha posat vermell, m'encanta. I la que si està mono que li digui que divendres quan sortim de sa feina, que on van?
2: Oi?
0: Oh, no, anem més enllà. Na Teresa Tous te vol conèixer.
4: No, espera. Sí, seguim a Instagram.
0: Molt bé, exacte, aviam, ja ho has sentit. Ja ho has sentit.
4: 23 anys, no, Xavi.
0: Tu quant any tens?
4: 25.
0: Li pren 2 anys.
4: Oh, carinyo, és igual, jo t'ho un consell, Biel, si
2: que sí, que se llanci.
4: Però a part de la feina, a tope.
0: Molt bé, sí, Quica.
4: Sí.
3: Sí.
0: Penseu bé, igual, mare i filla, no?
3: Que se llanci.
0: Molt bé.
4: Però t'has dit que la feina no era bona opció, no?
3: No, també és bona, és que no m'agrada molt la feina.
0: Però, imagina
3: que... És que llavors saps que tot l'ho digui l'art de contar.
0: Però 23 anys, vol dir, avui en dia, avui dia està amb la feina, dura un parell d'anys i una altra cosa, o mesos fins i tot.
4: Ai, no diguis això.
0: Bé, mem. Pot passar que no, però...
4: Durar.
0: I sociològicament, aquesta és la tendència dels joves.
4: No m'agrada.
2: Quina red flag, Xavi Oliver.
0: Deixeu-me fer, Tranquil. Va, fent el darrer com... Bé, va, perdoneu.
4: Que després he de mirar quanta gent se
0: Què li hem de dir en enviar el nostre? Que pobre Lot. Endavant.
2: Que divendres li digui d'anar a prendre alguna
4: cosa.
0: Molt bé, que visqui l'amor, Biel.
4: Exacte.
0: I menys si te va dir que estàs molt guapo amb els cabells tallats.
4: Tornat-los a tallar.
0: Molt bé. Va, darrera consulta.
2: La meva ex me va escriure fa uns dies a les 2 de la matinada dient-me que me trobava a faltar. Li vaig contestar i vam acabar xerrant durant 3 hores. L'endemà, però, me va dir que havia estat un error. Jo només vull saber per què l'error va durar 3 hores.
0: Ui,
4: depèn
0: molt bé.
4: De l'hora.
3: Depèn de l'hora.
2: Clar,
4: clar. Aquí... No, mateix era 9 de matí, que les 2 no, no. De la matinada.
2: Clar, diu,
4: un divendres.
2: Me va escriure les 2 de la matinada.
4: Claro.
2: Jo... O sigui, jo te diré... Corre!
4: Exacte.
2: Corre!
0: Corre't insensatos, no?
2: No, perquè tot segon el que passa... El que passa pel vespre, que quan te tombes estàs en horitzontal, no? I els pensaments com que te venen en el cap.
0: Quins pensaments?
2: Els pensaments de troba faltar qualcú, no sé què, perquè
4: vols
2: no
4: estar penso... abraçat,
2: sí,
4: no?
2: Sí, sí, sí, sí. No, no, no, i si el dia següent va dir ha estat un error, és que no te mereixes estar amb una persona que dubta d'estar amb tu, així que get
4: fora.
2: Out, fora.
4: Exacte, sí, sí, estic totalment d'acord.
0: És molt assenyat això que has dit, Nora, és vera, i al final...
4: Però costa, no? També.
2: Costa, clar, costa molt, però és que no, no te pots deixar que te tratin així, a més, és que com s'atreveix a escriure-te les 2 de la matinada? Fatal.
0: I d'honora, un aplaudiment. Ah! Aquestes proves estan ben assenyades, haurem donat
2: gràcies,
0: un bon consell.
2: Gràcies, gràcies.
0: I ara sí, arribam en el final d'aquesta travessa de, que has estat avui escoent coent. Teresa Tou, moltíssimes gràcies per venir.
4: A vosaltres, per convidar-me.
0: Mos hem passat
4: si
0: molt bé.
4: Si demà m'enlleguen,
0: no,
4: home,
0: no. T'entendem aquí, portes obertes així.
4: El meu company me dic, ja no te corres res més. I jo, sou periodista, m'he dit ses fonts, però que sa informació a vegades se pot dir.
0: Exactament. I Quica Nicolau, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Mare i filla, ses mares i filles, sa mare i filla més estimades d'aquest programa. Que estigueu bé, eh?
4: Molt bé.
0: I no poseu gaire calor.
4: Exacte. Oh, tornarem, idò.
0: Tornarem
3: perquè aquí estan freds.
0: Ah, no ven per això.
3: No,
0: ja ho sabem, clar que sí, moltes gràcies. Nosaltres fem una pausa i tot d'una tornar amb una Assumpció que ha tornat de viatge. Ara m'ho contarem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
6: Assumpció Gené, com estàs?
7: Com estàu, vosaltres?
6: Estan bé, Nora? I tu?
8: Estoy beníssim.
6: És que ara, Nora, és que feies ara.
8: Perdó, estava amb altres coses.
6: Estem mirant Instagram.
8: Sí, és que bé, abans estàvem comentant coses de seguidors i estava concentrada.
6: Bé, ara després m'ho recontaràs. Però bueno, Assumpció, feia temps que no te veiem.
7: Ja, és que me n'he anat de viatge.
6: Quant de temps has anat?
7: 3 setmanetes.
6: I bon?
7: A Vietnam.
6: Increïble. I t'ha agradat?
7: M'ha encantat.
6: Sí.
7: Molt recomanable. Troques un país que està preparat pel turisme. Mm-hmm. No arribes allà i quedes desemparat i no és cap una superaventura així. Però m'ha agradat molt.
6: Has vist paisatges espectaculars, imagino.
7: Sí, és molt guapo. Jo, de veres, ho recomano. I és molt barato, per això he anat allà.
6: I tant de dies? 3 setmanes?
7: Ai, 3 setmanes, clar. És baratíssim, molt barato.
6: Sí, molt bé, i de que bé, recomanació feta, Assumpció. Sí. Bueno, has tornat amb qüestions musicals, eh?
7: Sí, exacte. Quan vaig anar a Vietnam, vaig anar a veure un teatre de marionetes, on feien música, i vaig començar a pensar, és a dir... els meus acompanyants no són músics, els que varen venir amb jo. I ben ràpid varen reconèixer que era música oriental. I dic, buah, és que la gent que no és músic, jo li puc posar una cançó i me pot dir dones. És a dir, avui farem un test d'això.
6: Ah, molt bé.
7: Vos posaré cançons i estic ben segura que endevinareu d'on són. I com ho podeu fer si no són músics?
6: Ui! Ja. No ho sé, és molt bona pregunta.
7: És una pregunta... És per la matemàtica de la música. Són matemàtiques. Però el vostre cervell i la vostra vida, bé, vos ha configurat i sabeu dir d'on és cada música.
6: I també haurem vist de qualque manera a pel·lícules
7: També a les pel·lícules, òbviament, quan se contextualitzen dins un escenari, dins un país concret, sempre posen aquesta música de fons.
6: Clar.
7: I tu, ja quan veus la pel·lícula, saps on estem.
8: I ja associes, no?,
7: la associes
8: música,
7: la música amb
8: lloc.
7: El país. Exacte.
6: Aquí, per exemple, a IB3 Ràdio, el sistema que és Dalet, nosaltres tenim una llibreria musical en què apareixen músiques de tots els països del món. Bé, tots no, però gairebé tots posen música Taiwan.
7: I ja de surt la música...
6: Música, exacte.
8: Sí, exacte.
6: Música, exactament.
7: Sí. Que són, a més, tots són... És música molt de clichés, no?
6: Sí,
8: és estereotipada.
7: Sí, exacte. Si jo vos dic música mallorquina,
6: clar.
7: Vos posaré un bolero o una jota, sí. Però també qualsevol grup mallorquí és música mallorquina,
6: total,
7: no?
6: Total, 100%.
7: Però xerraran de música
6: folclòrica,
7: tradicional.
6: Exacte.
7: Sí, exacte. Així que, bueno, esteu preparats per fer el mapa mundi musical?
6: Sí, preparadíssims.
7: Sí? Vinga, doncs anem a la primera parada del nostre viatge. Així que control tècnic, porfa, posa el primer tema, amem cap on anem.

0: Ui, tu... Índia, per ventura?
1: Perquè ho has llegit.
0: Has estat... Aquest que ho he llegit no he pogut evitar, perquè seguies guió, però sí. Veure, Índia.
1: Sí, sí.
0: Molt gràcies, no, Nora, per destapar-me davant tothom.
1: No, però a més sona, no? Té sí. aquest toc que és com... no sé, si a mi... Si no hagués dit Índia, també hagués dit música més com oriental.
2: Música oriental està clar. És vera que aquesta música sona molt a la Índia.
1: Sí.
2: I és correcte, aquesta música totalment és de la Índia. De fet, estem escoltant ara un instrument, que és el sitar. Exacte.
0: El sitar.
2: El sitar. No vos sona?
0: No havia sentit mai.
2: No vos sona de Simpsons?
0: L'instrument sí, però el sitar, que és la paraula, aquest instrument no el coneixem.
2: Bé, la cosa és que... per què mos sona aquesta música índia? Nosaltres aquí a Europa tenim un total de 12 notes musicals. Do sostingut, re sostingut, i així fins a 12 notes. Doncs a la Índia en tenen 22.
0: 22.
2: Ah. 22. Que per nosaltres tot això sona com a... Pues sona hindú. Tal qual. I després també estan els instruments. Aquests instruments que estem sentint amb aquest timbre són, bé, és el sitar, ja vos he dit, també els tambors, aquesta percussió, tot això fa que el nostre cervell mos dugui cap allà.
0: Però perdona la ignorància, però clar, 22 notes, que vols dir, tu, per exemple, sabries llegir una partitura de la Índia?
2: No. De fet, el nostre cervell europeu no arriba a comprendre les notes aquestes que tenen estres. Per nosaltres mos sona desafinat, és a dir... A més, com vos explico així, com a matemàtiques. Nosaltres tenim 1, 1,1, 1,2, no? Pues ells tenen 1, coma i un número que nosaltres no entenem. No sé si m'explic.
0: Sí, per exemple, podria ser 1,12, per exemple.
2: No, és no. Pas que no l'entenem.
0: Ah, no ho entenem, que no... entesos.
2: És a dir, jo vos dic notes. Nosaltres tenim do sostingut, re. Pues ells tenen do i un quart.
0: Entesos.
2: De sostingut, do... Bé, i així, no? És a dir, però no ho entenem nosaltres, no podem arribar a entendre.
0: I la música comercial feta a la Índia, la música que mos pot arribar fins i tot a Europa, també està feta mitjançant aquesta...
2: No, la música comercial no està feta mitjançant aquestes notes, però sí amb els instruments. Per tant, quan sentim música i diem, això sona super a la Índia, és perquè estan sonant els instruments, com el sitar, que és aquest que sentim ara. I ja està.
0: Clar, un altre llenguatge musical.
2: Sí.
0: Que curiós.
2: Però és un llenguatge que enteneu, que és de la Índia, d'un país que està a un munt de quilòmetres, però ho enteneu.
0: Clar, se tradueixen precisament això.
2: Sí.
0: Que curiós. És com si fos un idioma diferent, però el missatge és un altre. És a dir, el missatge és el mateix.
2: Sí, l'enteneu, perquè la música és universal.
0: Totalment.
1: I una pregunta, i les partitures, llavors, com són? Perquè, clar, imagino que se diu pentagrama.
2: Sí, ells no tenen pentagrama.
1: No tenen pentagrama.
2: És a dir, ells tenen un altre sistema de notació. De fet, segurament utilitzen molt més la tradició oral. I s'ho passen entre ells. Però la seva música, jo, si m'ho poso una partitura entre cometes seva...
0: Sí.
2: No la sabria descifrar.
1: No ho sabia, que curiós.
0: Sí, molt curiós, molt interessant. No sí. Assumpció, va, continuem.
2: Vinga, seguim. Següent parada, pujam a l'avion. Mem on anem.
0: Amem?
1: A veure, no sé, jo sí que... Quan escolta aquesta música me fa pensar en països africans.
0: Sí.
2: Exacte, és que això sona superàfrica.
1: No sabia dir quin país...
2: No, per això xerrant de clichés, no? Àfrica és un continent molt gran i segurament el Marroc... Bé, segurament no, és així. El Marroc té la seva música tradicional, Etiòpia té la seva, Sud-àfrica, però aquest ambient musical que estem sentint ara mos transporta a Àfrica.
0: Totalment.
2: I ho heu endevinat? Però és que jo ho sabia que ho endevinaríeu. És que no sé, és que m'apareix superfascinant que la música, que fora que segueu músics, me sapigueu dir, pues, això sona africà, i sí. Sí.
0: Ho tenim incorporadíssim, interioritzat.
2: Sí, és vera que també les pel·lícules mos ho han fet. Allà mos ho fiquen, El rei León,
0: mos fica
2: aquest tipus de música. Però, bé, no sé, és que me fascina tot aquest món, no? Que per què mos sona a Àfrica? Perquè sentim molt de tambors, sentim molta percussió. De fet, la música ha començat amb com un xilòfon. Després també el que sentim ara, que és com una persona que canta i un coro que respon. Per tant, és com un crida i resposta,
1: exacte,
2: no? Entre ells. I bé, el més important de la música africana és la percussió.
0: Uh-huh.
2: I quan ja sentim aquesta percussió i aquest un solista amb un grup de cantants, Àfrica. Uh-huh. I ho heu endevinat.
0: Sí, sí.
2: Molt bé, superbé. Doncs pues vinga, anem al següent destí.

0: Aquest diria un joc Amèrica fàcil, del
1: sí.
0: Sud.
1: Sí, a part, ja si idioma mos dona pistes, clar, no? Però estic segura que qualcú que no xerrés espanyol sí. també diria això, és Amèrica Llatina.
2: Sí, totalment.
1: Heu anat a qualcun pic a classes de... Lo que escoltam ara és una salsa. Heu anat a classes de salsa avançada?
2: No, m'encantaria.
1: Se basa molt en el ritme. De fet, quan a una verbena posen una bachata... Vol trot saber que és una bachata pel ritme que té.
2: Sí,
1: exacte. I bé, ja quan en saps un poc més, quan sents aquest ritme que sentim ara, que de fet en Xavi ho ha fet superbé. Ha fet ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Això és el ritme de la salsita, una salsa, que se diu sa clave. Aquest ritme que tu has fet és sa clave. Per tant, quan ja sentim el pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, el nostre cervell ja ho associa a la música llatina.
0: Que curiós, que curiós.
1: Bé, en aquest cas a la salsa, no? Després també els instruments, sentim aquí el piano que està fent com un riff, si podem escoltar. Aquest ritme de piano també és supercomú a la música llatina, no? I ja està, això és aquest país que hem visitat ara, és Amèrica Llatina. I heu estat a qualque pic?
0: No. El Perú, jo sí.
1: El Perú?
0: Sí, va ser el 2017.
1: Que, de fet, allà... Clar, és que el programa d'avui és molt de clichés, això és el que me sap un pot de greu.
0: Bueno, però és que tampoc, és a dir...
1: Sí, és així, és així.
0: És a dir, però les coses són també com són.
1: El Perú també tenen la seva música tradicional, sí. De fet, tenen el seu llenguatge... Bé, tenen un idioma que és com...
0: Els quechuas indígenes
1: sí. I tenen un cant super característic que vos recomano cercar-ho, oients. És a dir, que aquesta música sona a Amèrica Llatina, però sí. Cada país
0: clar.
1: Té lo seu.
0: És això, folclore musical, però hi ha algunes... El Perú, per exemple, té cantes que no hi ha gaire, no són gaire famoses, així com a Buenos Aires, per exemple, o l'Argentina és el tango.
1: Sí, exacte. No, en el Perú no... Jo no m'imagino gent ballant salsa i bachata, no. Jo que sé, t'imagines un Cuba, un Argentina o alguna cosa així.
0: Però diuen que la caixa flamenca, és a dir, és de peruana, principalment. És a dir, la caixa peruana, després la van enduquir, li van posar una corda que feia un efecte de, com a de caixa i va canviar un poc la sonoritat, però que tradicionalment, bé, originalment, és del Perú.
1: És que veureu que quan... Quan se va descobrir, entre cometes, Amèrica, perquè ningú va descobrir res, ja hi era ja. Però quan va haver tot aquest procés d'immigració, de gent que viatjava d'un costat a l'altre, les músiques se varen conèixer.
0: Clar. O, per exemple, tots els migrants que anaven a fer les Amèriques, que van parant a Cuba, van tornar i després aleshores van néixer les habaneres, que eren cançons que explicaven, clar, processos de migració, enyorança, és a dir, la mà, cançons marineres, que expliquen totes aquestes històries.
1: Ara m'has donat un altre tema per xerrar qualcun altre dia.
0: És que són precioses,
1: De la mescla de com si migració ha ajudat a crear noves músiques. Això m'apunt mentalment.
0: És supercuriós.
1: Per dur-ho aquest tema també. Bueno... Pues venga, anem al següent destí.
0: Endavant.

0: Aquesta ho tinc clar, Nora?
1: Claríssim. A mi me sona música així country, de, no, de l'interior dels Estats Units, una mica Texas.
2: Exacte, és que jo avui volia que traguéssiu un 10 en el test. Que me'n record que en el principi suspeníeu i tal, sí, però jo he dit avui me trauran un 10, sí, estic segura. Pues sí, és als Estats Units, concretament és música country. I xerrant d'immigració, la música country sorgeix d'això. De tots aquests irlandesos i escocesos que viatjaren cap a Amèrica del Nord i se va mesclar amb el blues africà.
0: Clar.
2: Imagineu, sí, quina mescla.
0: El country ve del blues.
2: És a dir, bé,
0: se mesclen
2: les dues coses. S'utilitzen harmonies superbàsiques, no és com a la Índia que hi ha 22 notes, sinó aquí s'utilitzen 3 acords, com a reggaeton, diguem, no? 3 acords. Hi ha molta velocitat. I després que escoltam, quin instrument és aquest?
1: El banjo.
2: El banjo, exacte. I també en sona un altre, després del banjo.
0: Anem? Pugem?
2: No sé si sonarà ara.
0: No.
1: No, el violí?
2: El violí!
0: El violí.
2: Molt bé, el violí, que se diu és Fidel, concretament. Molt bé, ho heu endevinat, als Estats Units.
1: És que de música, és que un 10 avui,
0: eh? Sí,
2: heu viatjat a algun pic allà?
0: No, m'agradaria, però.
1: Jo als Estats Units sí que he
2: estat. On?
1: Vaig estar a Nova York, a Washington i a Filadèlfia.
2: Uau.
0: Que xula.
2: Que, a menys, la música country realment és més com de sud.
1: És més de l'interior, sí.
2: Sí, de l'interior, de sud, no? De Texas, de per allà. Però, bueno, clichés, no?
0: Bueno, clichés, exacte, però que no deixen de ser també...
2: Ja. És a dir, que vull fer importància amb això, que són tot clichés, que el country no representa tots els Estats Units.
0: Clar, totalment. I manca els Estats Units tan divers, i de la mateixa manera, Amèrica Llatina, no és el mateix la Patagònia, per exemple, que bé que el Brasil.
2: Claro.
0: Molt bé.
2: Molt bé. Següent destí.
0: Va,

0: Molt bé.
1: De qui és això, mem? Cultura o...
0: És que, clar...
1: La vàrem posar l'altre dia.
0: Sí, amb Beethoven.
1: No.
0: Mozart.
1: Molt bé, Mozart. Molt bé, molt bé. Bé, idò...
0: I quina és, aquesta?
1: La sonata en do major, de Mozart. Que ja vos dona pistes d'on era Mozart.
0: De...
2: Àustria.
1: Àustria, exacte. Per tant, és música de quin continent?
2: Europa.
1: D'Europa. Però ho anàveu a dir... És que no sé si anava a dir Europa.
2: Sí, jo anava a dir sí una mica, no? Aquesta Europa de segles...
1: Sí, segle de 8, de 9.
2: Sí, exacte.
1: Exacte, és música clàssica, el que dèiem.
2: Exacte.
1: Música clàssica. Mm. I mos sona bé, és a dir, és una música que tenim molt interioritzada nosaltres. Nosaltres. Perquè potser aquesta música li poses a una persona de la Índia i te diu, buah, que bàsica. Perquè només té 12 notes. Que bàsico. Però... És una... És a dir, el món jo crec que és un poc eurocentrista, no?
2: Clar.
0: Bé, el nostre món, sens dubte.
1: Sí, exacte. Què volia dir amb això? Que aquestes músiques de Mozart, d'en Beethoven, han viatjat per tot el món. És a dir, tot això se'n va anar cap als Estats Units. Després, clar, també ara, òbviament, a la Índia coneixen això. No, no te diran, buah, que raro sona. Però és una música molt més simple... que països que hem mencionat abans. Bueno, per què mos sona a Europa? Primer de tot perquè és el nostre llenguatge, són les 12 notes que nosaltres coneixem i després són un instrument que és molt europeu, és el piano.
0: Clar.
1: El piano, si vos posés ara orquestes també me diríeu, això és Europa. Són instruments, que els instruments que coneixem nosaltres.
0: I que el nostre llenguatge musical, amb aquestes 12 notes, que això m'ha encantat perquè no ho coneixia. Fascinant, tenim altres aturades en aquest viatge?
1: Sí, vinga, siguiente. Va.

0: Això és una jota.
1: Això és una jota. Ta-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta. Sí, exacte, és una jota. Molt bé! Damunt t'has dit, concretament.
0: Sí, també t'he de dir
2: que sortien... Tenies un 50-50.
0: No, que sortien els guions.
1: Ah, ja,
2: però... Ai, Xavi.
1: Ai...
2: Ai, jo no estava llegint.
0: Ah, home, i clar...
2: Ets un trampós.
0: Sí, va bé, ho he dit, m'he descobert. No passa res, exactament. Bueno, això sí que ho
1: identifiquem. Això m'ho sona que nostre,
0: sí.
1: No?
2: Exacte.
1: Perquè, bé, primer de tot, pas tempo, que és un... És a dir, sempre sona a un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Després el ritme de ta-ta-ca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, que és el ritme característic de la jota. Sabeu quin és el del bolero? Ta-ca-ta, ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta, ta-ca-ta, ta-ca-ta-ca-ta.
0: I només la percussió ja podem descobrir fins i tot el país d'on ve, la manca de procedència.
1: No, bé, en aquest cas, de lo que estic encerrant ara, amb el ritme podem saber quin tipus de balles.
0: Ah, que curiós. Molt bé.
1: No?
2: Clar, com en sa salsa
1: com en sa salsa i sa bachata. I tots els... Oh, tango i tal.
2: Sí, exacte.
1: I que més, els instruments que sonen clar. Aquí. Sí. Són, bé, no sonen xeremies en aquest cas, però estem sentint un fubiol, un violí... Són els nostres instruments.
0: I de l'Assumpció Gené, moltíssimes gràcies.
1: De res. Vos ha agradat aquest viatge?
2: A mi m'ha agradat molt. Està molt satisfactori com anar endevinant.
0: Sí, sí, sí, sí. No, m'ha encantat. Per tant, bueno, si vols venir amb una segona part d'això, també, endavant.
1: Sí,
0: eh?
1: A més he tret idees avui. Jo heu tret un 10.
0: Ah,
1: molt
0: bé.
1: Mis alumnitos, vale.
0: Molt bé. Hem arribat amb l'Assumpció Gené avui. En Andrés Sánchez del control tècnic, Nora Oliver, nosaltres tornem demà. Moltes gràcies.
2: Demà.
0: I gràcies també a vosaltres per ser. I hem arribat en així, número 448.
3: Però jo sóc de que si dono una ferrada, apretar, no? I hi ha gent que no apreta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. A partir de demà, el govern activarà el pla Eclipval de protecció de cara a l'eclipsi solar de dimecres. Les forces i els cossos de seguretat han previst un dispositiu sense precedents. Guàrdia Civil, bombers i Policia Nacional demanen seny i col·laboració. És l'inspector en cap dels agents de la Policia Nacional, César Pardillos.
2: Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
1: Per cert, que a Eivissa no queda cap embarcació disponible per llogar el dia de l'eclipsi. Algunes empreses aplicaran preus especials, encara que la majoria només hi afegiran el que s'allargui la sortida. Des d'Eivissa Preservation Fund alerten dels danys que poden ocasionar fondejos descontrolats sobre la Posidònia. Són Marc Torres, vicepresident de l'Associació Nàutica del PIMEF, i Elisa Langley, coordinadora d'Eivissa Preservation Fund.
3: Nosaltres, per exemple, no ho hem fet. Sí que en alguns casos hem posat un suplement, donat que es barco arribarà molt més tard.
4: Sense deixar petjada. És a dir, recolliu tots els residus que pugueu fer o que estiguin a la vostra abast. No faceu mal a fauna i flora que estigui al vostre voltant.
1: Confirmats 6 casos de xarampió a Mallorca. Salut ha activat un protocol de vigilància després de detectar-ne el brot. 5 dels 6 afectats no estaven vacunats i la conselleria ja ha començat a rastrejar els contactes estrets davant la previsió que puguin aparèixer més contagis. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, insisteix en la importància de la vacunació.
5: La única medida es la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
1: Mentrestant, a Menorca, l'Hospital Mateu Orfil ha fet història amb la primera cirurgia maxil·lar planificada virtualment i amb tecnologia 3D. Fins ara, els pacients s'havien de desplaçar a l'Hospital de Son Espases. El doctor Ismael Stern explica que aquesta tècnica permet als professionals guanyar precisió i millorar els resultats.
6: Es una planificación virtual donde se simula la cirugía y se utilizan esos modelos virtuales para confeccionar material que se va a usar en la cirugía, como férulas quirúrgicas, como guías de corte y también sobre esa base virtual se confeccionan placas y tornillos que son las que van a fijar los huesos en la posición final.
1: Més qüestions. La Policia Nacional ha detectat un increment dels casos de sextorsió a Eivissa, un tipus de xantatge tecnològic amb fotos

0: L'Agència Nacional pels Danys Ocasionats pel Sisme, segons el Ministeri de l'Exterior espanyol, no consten ciutadans espanyols afectats pel terratrèmol. I l'AEMET activarà a partir de demà, migdia, l'avís groc per altes temperatures a bona part de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els termòmetres podran arribar als 38 graus. També demà totes les illes estaran en risc extrem d'incendi forestal. Així hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
1: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Si ens escoltau en el moment de l'emissió, avui és dilluns. Encetam setmana de converses polisèmiques. Durant tota la setmana, dilluns a divendres, ens acompanyaran cinc grans conversadors. Miguel Félix Chicón, qui va ser responsable de coordinació de salvament marítim de Balears durant 26 anys, na Magdalena Vicens, que és conservadora del Jardí Botànic de Sóller, en Marc Ferrà, periodista, des del 2019 vivint a Rabat, al Marroc, na Marta Lliteres, que va ser campiona d'Europa de rugbi i avui lidera també equips de feina, i en Jaume Fiol, jove metge especialitzat en otorrinolaringologia, i no aconseguirà que ens trobem a l'hora de dir la seva especialitat. Les escoltareu durant tota la setmana, però a trossets de 10 minuts cada dia. El més important és la conversa i la companyia. Començam amb una cançó, conscients de que és molt difícil trobar-ne una que te representi. Ens acompanyeu?

0: Un dels músics preferits de Miguel Félix Chicón és Ryuichi Sakamoto, amb aquesta que sona de la pel·lícula Feliz Navidad, Mr. Lawrence, de l'any 1983, va guanyar el premi BAFTA a la millor música original. Després arribaria l'Oscar per la banda sonora de L'Último Emperador. Miguel Félix Chicón, com està? Benvingut.
1: Ben trobada. Muy bien, muchas gracias. Estamos bien.
0: Que bé començar una xerrada amb aquesta música, no?
1: Hombre, es una música que nos relaja y nos transporta a mundos imaginarios que nos llenan de fantasía y de paz.
0: Des de 1996 fins que se va jubilar l'any 2022, Miguel Félix Chicón ha estat cap del Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Balears a Palma. No sé si la bona música és tan necessària com navegar.
1: La música és molt necessària, lo que pasa que navegar és vital. Vivir no és necessari, navegar sí.
0: Navegar és necessari, nosaltres aquí hem fet un poquet de falca publicitària, entre cometes, perquè és el llibre que acaba de publicar Miguel Félix Chicón, anirà sortint al llarg d'aquesta conversa, però perquè Sakamoto, ja que començàvem amb una cançó, que a més teníem opció entre aquesta i una altra, que ara mos contarà, però sempre Sakamoto.
1: Sí, bueno, Sakamoto és un músico excepcional. Siempre nos emociona. Y yo desde los años 70 ya lo seguíamos mi hermano y yo, mi hermano que en paz descanse también. Esta versión que estamos escuchando además de Forbidden Colors es la versión a piano, ¿no? La versión original es la que canta David Sylvian para la canción. La canción se llama Forbidden Colors, colores prohibidos. Sakamoto te transporta al mundo oriental, al mundo de fantasía, y no solo eso, sino que además engloba, porque él no solo hace eso, sino que colabora con todo tipo de música.

0: Miguel Félix, que a més és capità de Marina Mercant, ha estat oficial de ferris de càrrega, petroli, és responsable, ja ho dèiem, de salvament marítim. A Balears, quantes milles deu dur a l'esquena?
1: Ai, no sé, nunca las he calculado, sinceramente. Pero bueno, más tendría que tener, ¿no? De sí. hecho, cuando dejé de navegar, ya cuando entro en salvamento marítimo, yo había navegado unos 17 años y hay compañeros míos que siguieron navegando y que, por supuesto, han navegado mucho más que yo y son dignos de admiración por toda la experiencia que tienen en viajes, por todo, ¿no?
0: Clar, perquè des de l'oficina de coordinació no sortia la mà, coordinava en els companys, les sortides i tot el que fos necessari, però sempre, sempre lligat a la mà.
1: Sí, de tal manera que cuando yo me presento a los exámenes para salvamento marítimo, digamos que es una forma de seguir relacionado con la mar, y qué mejor forma de seguir relacionado con la mar sin tener que separarse uno de la familia, que salvando o intentando salvar a la gente que navega.
0: Que la mà ja diuen que tapa, com és allò?
1: La mà fa forat i tapa.
0: La mà fa forat i tapa, vaya frase, eh? Sí. Dura.
1: És d'aquí, molt d'aquí. Tapa de tal manera que en muchas ocasiones no encuentras absolutamente
0: sí.
1: nada.
0: Sí, sí, és una frase dura que mos situa davant aquesta mà que és tan amable però tan forta, tan dura, tan, tantes vegades. Efectivament, respecte és una altra de les coses que diu la gent de la mà. I de nosaltres seguirem navegant aquesta setmana amb Miguel Félix Chicón. Avui ho deixem aquí.
1: Molt bé.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Na Marta Lliteres ha escollit aquesta cançó.

0: Va, oients, ara m'hauríeu de poder dir com vos sentiu, si vos està entrant energia, si teniu ganes de votar, si teniu ganes de sortir en el camp. Marta Lliteres, com estàs?
1: Molt bé.
0: Tu amb aquesta cançó deies per totes, no?
1: Sí, és que ara m'he recordat també de 26 companyers a un vestidor i a punt de sortir a jugar a rugby.
0: Escolta, no sé si t'ha emocionat un poquet sentir aquesta cançó ara.
1: Sí, no m'esperava.
0: No te l'esperava. Idò, tenim aquesta música. Nosaltres coneixem tota la setmana a 5 persones que, pensant que tenen coses interessants que contar, i na Marta Lliteres, sabem que té moltes coses interessants que contar, que ets esportista o exesportista d'elit de rugby, campiona d'Europa amb les Leones, a Pinolímpic a Rio l'any 2016, o sigui, 10 anyets, just, fa ara. A més, ets politòloga i especialista en gestió d'equips i actualment responsable tècnica d'Economia Social i Solidària a l'ONG Treball Solidari i coordinadora, balears, de l'Associació de Dones per l'Esport Professional. Si mos escolteu tota la setmana, podreu arribar a conèixer un poc millor en aquesta Marta Lliteres completa. Però avui començant per una cançó. Què passa amb aquesta cançó? Que te provoca, encara que ja mos has començat a dir, què passa quan la posaves? En quines situacions?
1: Sí, en el final, en els vestidors de rugby, hi ha com si fossin rituals. I en el final, tu amb les teves companyes, que hi ha gent de 18 anys, però hi ha gent de 40, i hem de trobar una cançó que a tot ens agradi, perquè és la cançó final per sortir a donar a tot, sí, a jugar. I si vas canviant d'equip, a lo millor no era la mateixa cançó en la selecció espanyola, o no era la mateixa cançó en Maja Onda, però te trobes que ara m'han vingut totes les meves companyes en un cercle just per sortir a la llespa a donar-ho tot.
0: O sigui, era un ritual. Se necessita un poquet, no?, aquest ritual, aquesta frase, aquest moment d'agafar-se les mans, de fer un crit. Això un poquet se necessita, per què?
1: Sí, perquè al final pot ser que hagis vingut de 10-12 hores, no?, d'autobús de Madrid a Galícia, a Corunya, o pot ser que realment t'has aixecat superprès, que estàs un poc empanada, o que realment és un moment que al final el rugby és un esport de contacte i que potser ja en la primera xiulada de l'àrbitre ja te toca placar una rival i has d'estar enxufadíssima.
0: Ja, ja, és vera. I això té una força, i això té una força també en general, tu que ara també te dediques a la gestió d'equips i de projectes socials, també posa energies.
1: Sí, però aquestes vegades, per exemple, les dones migrants que estem ajudant són elles les que poden la teva música, la seva música, sí, i m'agrada sentir-la perquè som diferents, però després som igual de motives o igual de que nos emocionem. I en el final sí que hem fet algun esdeveniment que elles han volgut participar i està molt xulo.
0: Escolta, Marta, quin era o quin ha estat el teu número de camiseta durant la teva trajectòria?
1: Quan vaig debutar en la selecció espanyola, va ser el 23, que era el meu número favorit, que era Michael Jordan. I ara, però després, ja de veterana o tal, sempre he dit el número 13.
0: Val, no degueres començar fent bàsquet, tu?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, en el Saracó.
0: I què va passar del bàsquet en el rugby?
1: Que em vaig anar a estudiar Ciències Polítiques a Madrid i per enmig vaig tenir un accident de moto, que m'han dit que no podia fer mai més esport i m'ho vaig creure. I després a Madrid se m'ho va oblidar. En els primers anys tothom feia esport a la Universitat Complutense i un dia vaig dir, vinga, provaré un esport. Vaig demanar bàsquet, no n'hi havia, i hi havia un munt de lots de rugby en el quartet i m'han dit, ven a provar. I en el final, doncs bé, me vaig decidir, me va encantar, també és vera que una mallorquina, la gran ciutat, en el final volia cercar gent i un equip de rugby són 26 dones. I en el final ja tenia, primer de carrera, 26 amigues de diferents grups, de diferents cursos, que me deixaven els apunts, que me deien els professors, que realment me van trobar feina i va ser com un germanó, tot d'una, vaig fer match amb totes i va estar molt bé.
0: Aquest rugby, aquest esport, no sé si t'ha canviat la vida, però ha fet que visquis la vida que estàs vivint ara, no?
1: Jo crec que sí. Sí, perquè en el final, perquè soc ambiciosa i sempre penso en gran, però potser si m'hagués quedat fora a fer res més, crec que no hagués anat en el mateix itinerari que on he arribat.
0: Ja, segurament no seria la Marta que està avui aquí asseguda amb tot el bagatge que dus a l'esquena. Me fa gràcia el que has dit de m'ha dit que no podia jugar i se m'ha oblidat. Això que diu de tu?
1: Que sóc caparruda. I que bé, que al final hi ha metges que potser va ser algo puntual, però al final jo deia... Perquè m'ho ha dit, dedicat a l'ajedrez. Mm. Que bé, jo tinc amics que juguen a ses cacs i ses cacs mola molt i entrenen molt.
0: No, i està molt bé per entrenar escac, però
1: sí,
0: escac
1: sí.
0: No el mous.
1: No, m'encanta. Mm. Però realment, quan vaig guanyar la medalla de Copa d'Europa, pues, volia veure aquest senyor per dir-li no pots desfer les il·lusions així tan ràpid a una lota de 16 anys.
0: Ja, potser no s'esperava la fortalesa de Marta Lliteres. I aquí la teníem, i tu ja ho deies, campiona d'Europa a les Leones i pin olímpic a Rio l'any 2016, just ara fa 10 anys, just fa 10 anys.
1: Aquesta setmana.
0: Sí, que bo. I estudiava Ciències Polítiques de l'Administració. La política t'interessa?
1: Jo m'ho vaig ficar en aquesta carrera, primer perquè vaig descartar totes les carreres que estaven a Mallorca, però tenia claríssim que m'ho volia anar a estudiar de fora, pobra de ma mare. Però després, Ciències Polítiques, vaig dir, m'agradaria canviar el món. I després vaig dir, bueno, si no pot ser el món, pues, el meu país, si no és la meva comunitat autònoma, si no només el meu voltant, o ser la primera presidenta d'Espanya com a dona, perquè només veiem homes, no? I bé, a poc, pues, vas veient... Ara mateix no estic afiliada a ningun partit polític, sí que m'agrada opinar, m'agrada escoltar, però no me veig encara. Crec que encara me queden un parell més d'anys de fer el que me doni la gana.
0: Però bueno, la política no només és fer política de partit, no? Tu ara has dit, vull canviar les coses. En el final, aquesta frase tan xula de pensar global i actuar local, tu que has canviat? Jo crec que has canviat alguna cosa.
1: El meu metre quadrat, val. Sí, el meu metre quadrat. Sí, en el final... Vulguis o no me tenia que centrar en algo, no pots voler canviar-ho tot. I sí que crec que he donat passes per millorar, en que sigui, tota la part de la igualtat efectiva de les dones en un món tan masculinitzat com és l'esport.
0: Uh-huh. Aquí hem tingut presidentes, i tenim una presidenta de comunitat autònoma, n'hem tingut també una altra, a Espanya de moment cap... Potser te guarda en puesto, Marta Lliteres, però crec que, per exemple, sí que te pots penjar la medalla d'haver estat una entrenadora d'un equip nacional de rugby, una de les dues o de les tres, quan d'una seixantena o d'una setantena tot eren homes, pràcticament, no?
1: Sí, per exemple, en el equip de l'equip militar, no?, de l'exèrcit, de terra, balear, no hi havia ninguna dona en tot el campionat. Ja no només aquí a Balears la primera, sinó que en el campionat d'Espanya militar era l'única dona. Uh-huh. I després la tendència és que les dones entrenem en impetits, no? Perquè som més cuidadores i tal. I en el final jo volia homes. Volia homes perquè era el que veia que no podia o que no m'oferien. Uh-huh. I en el final és veure que has de fer passa a passa, has d'anar formant, està clar, no pots començar per a dalt, però realment crec que he anat fent passes per donar espai a les que venen darrere jo.
0: I m'imagino que en aquest camí deus haver donat dues passes endavant i t'hauran obligat a fer-ne un rere i després un altre cap endavant i un altre o dues cap enrere, no?
1: Sí.
0: Però tu ja ho deies, som caparruda.
1: Molt.
0: Per tant, he d'anar cap endavant.
1: Sí.
0: I si voleu conèixer aquesta dona caparruda, esportista, que té ses idees clares i qui sap si avui estem entrevistant a la pròxima presidenta del govern d'Espanya, qui sap, heu de seguir escoltant aquesta setmana d'entrevistes fetes a trossets amb gent tan interessant com a Marta Lliteres.
1: Moltes gràcies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Sota una estrella de Sopa de Cabres, la cançó que ha escollit na Magdalena Vicenç Fornés, biòloga, conservadora del Jardí Botànic de Sóller, Mucbo, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Quina bona cançó per començar.
1: Sí, m'encanta. Sopa de Cabra en general m'encanta i aquesta cançó és una de les meves preferides.
0: I a més aquest mes d'agost, que en veurem d'estrelles i de fenòmens meteorològics i d'estels fugissers, eh?
1: Sí, sí, sí, serà especial.
0: Serà especial. Tu has dormit sota les estrelles?
1: Sí, sí, sí, que he dormit sota les estrelles mirant la galàxia, la Via Làctea i sí, sí, el mes d'agost és un mes propici per això.
0: T'agrada mirar el cel? Te connecta també amb el que hi ha aquí a la Terra?
1: Sempre val la pena mirar un poc en fora per saber on ets.
0: Sí, eh? Sí. I a bon nam també.
1: I on vas, sí.
0: Sí. I cantava Sopa de Cabra, sempre hi haurà algú que sigui com tu. Tu com ets, Magdalena Vicenç? D'on te ve aquestes relacions a natura i les plantes?
1: Pues no ho sé, és un poc tot casualitat, és a dir... Jo he nascut a Fornalutx, Sóller, una cama a cada banda. Sempre, els cap de setmanes, he anat a Solivar, el que dèiem a Sóller, Solivar, la finca, cuir oliva, tal. La natura sempre ha format part de la meva vida, sí. Però que m'hagi dedicat en això és un poc casualitat. És a dir, a segon de Bovall tenia una professora de biologia que me va obrir el tema i després, no sé, jo m'imaginava investigant en aquell temps la vacuna del sida, de la meva època que hi havia gent que se moria del sida i no... Jo m'imaginava un laboratori, home, m'imaginava també, jo què sé, per les Galàpagos, en les tortugues, en pla, una biòloga d'aquestes de cine, no? Sí. En el final he acabat cuidant plantes i m'ha motivat la botànica, però no era la meva primera opció. Ara sóc una autèntica friqui de la botànica, ara sí que quan vaig a qualque banda, el primer que faig és mirar a veure si hi ha jardins, botànics o no. Bueno, quan dius la cançó, sempre trobaràs qualcú com tu, perquè com que ets un poc fric i dius, no, no són les úniques, és a dir, n'hi ha més.
0: Però això és perquè coneixes molt, quan coneixes estimes i és inevitable que això te connecti en les plantes i en la botànica.
1: Sí, de cada vegada més la gent és conscient de que ens hem d'allunyar un poc de la tecnologia i ens hem de seure un poc i mirar un poc més a prop, no? L'arbre que tens a davant, la planta que veus cada dia, l'ambient que tens és important per connectar amb la natura i connectar amb la natura és important perquè nosaltres som natura, en realitat.
0: És que en el final està tot connectat.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo mirava l'altre dia la web del Mucbo, del Museu Jardí Botànic i el Museu de Ciències, i deia, clar, aquí teniu alguns bitxitos congelats en col·lecció. És que no serien res sense les plantes del botànic, no? Aquests animals.
1: De fet, les plantes, si tiram enrere, són les primeres que m'ho van donar l'oxigen. És a dir, si no hi hagués hagut aquesta revolució verda aportant oxigen a l'atmosfera, nosaltres ara no existiríem ni existiria res del que existeix ara. Vull dir que és el primer pas, no? La planta.
0: Val, la vacuna de la sida no la vas descobrir, per sort ha anat evolucionant moltíssim.
1: Sí, ara ja no és problema.
0: Però tu també has investigat molt sobre les plantes.
1: Sí, després m'he dedicat a la biologia de la conservació i he llegit molt sobre aquest tema. Abans era més difícil perquè no teníem internet ni ChatGPT. ChatGPT fa 4 dies que ho tenim, però jo m'apareix que ja fa una eternitat.
0: Sí.
1: Per trobar un article, per investigar, havies de desplaçar-te, havies de escriure una carta en el que l'havia escrit, és una història.
0: Era un altre ritme, no?
1: Un altre ritme total.
0: Sí.
1: Ara fas molta via, no t'entens de llegir tot el que t'arriba i gràcies a la IA me llegeix els articles, encara que estiguin en xino, que és un avantatge, i li pots anar demanant, men, de què xerra aquest i què diu aquest. Saber utilitzar és un avantatge, també és agobiant.
0: Ja, per la quantitat d'informació que hi ha a l'abast, no?
1: La quantitat d'informació que veus que no podràs absorbir mai
0: ja,
1: de la vida.
0: Ja.
1: Sí. Has de saber fer-li les preguntes adequades a la IA i a tot. I t'has de saber dirigir un poc, és a dir, vas triant i vas fent un camí pintura més estret perquè no pots abarcar-ho tot. Abans un naturalista era naturalista de tot, és a dir, sabia de tot. I ara jo me passa que quan vaig pescant per mi em diuen, i això quin bitxo és? I dic, és que jo no en tinc ni idea d'insectes, no sé, és una papaona, però no me demanis anar al científic perquè jo no en sé de papaona. És a dir, estan molt especialitzats en unes coses concretes perquè profunditzes tant ja. Que no te dona temps.
0: Ja, ja.
1: Una vida de sobre...
0: Però si te diu Magdalena aquesta planta, quina és, l'identifiques.
1: Això sí.
0: Ràpidament.
1: Si és de Balears, segur.
0: Si és, Balears,
1: si és
0: sí.
1: Espanyola, també. I si és d'altres bandes del món, com a mínim a sa família,
0: aquesta és total família.
1: Però vaja, també ara hi ha molta facilitat. És a dir...
0: També hi ha aplicacions que fas la foto i te diuen que...
1: Aquestes aplicacions...
0: Les deixem al marge, les posam a...
1: No del tot, per flora més cosmopolita,
0: ja, sí.
1: Per les rareses i tal, no va tan bé perquè s'equivoca. Però sí, per flora cosmopolita, és a dir, per la flora que tenim a casa i tal, més o menys arribem a la família de... Sí,
0: val.
1: És un pas fiable... No del tot, després has de fer les teves comprovacions, però per donar una primera pedrada, sí.
0: Val, per ser rareses, experts com na Magdalena Vicenç, he llegit, tu me dius, me corregeixes, que a les Illes Balears tenim aproximadament un 10% de plantes endèmiques.
1: Sí, en general en el Mediterrani.
0: Val,
1: sí.
0: No és per fet de ser illes que tenim.
1: Sí, sí, és per fet de ser illes.
0: Val.
1: A les illes és on hi ha els punts calents de la biodiversitat. Balears, Còrsega, Sardenya, les 6 illes més grans del Mediterrani, les zones muntanyoses també, Salles Marroquí, totes aquestes són els punts calents, hi ha una sèrie de bandes que on la biodiversitat és més, té més densitat perquè són microambients, s'han creat microambients i dins cada microambient se pot crear una espècie i aposta fa... No és una esplanada d'Irlanda, on tens quilòmetres i quilòmetres iguals. Nosaltres som petits, però...
0: Amb molta
1: però
0: diversitat.
1: Una raresa.
0: Val, val. I endemisme, què vol dir exactament? Que només està aquí, que va néixer aquí, que no trobarem enlloc més, que aquí és l'origen de tot?
1: Quan dius endemisme, sempre has d'afegir la part geogràfica. Endemisme de bon. Pot ser un endemisme mediterrani, és a dir, només està en el Mediterrani, en tot el món no n'hi ha més. Pot ser endemisme de Balears, està a totes les illes. Pot ser endemisme de Mallorca, pot ser endemisme de Formentera, o pot ser endemisme d'Espull Major o de la Serra d'Ufavi.
0: És a dir... Concret, fins a on tu vulguis.
1: Sí,
0: val.
1: Sí, i en tenim de tot tipus. Tenim endemismes que estan a les tres illes, tenim endemismes mediterranis, que només viuen en el Mediterrani, la majoria de la nostra flora, i tenim endemismes de cada illa en té uns quants que són seus, i després tenim endemismes d'una muntanya concreta.
0: Però només estaran en aquella muntanya sí. O les poden trobar a un altre lloc?
1: No.
0: Només estaran
1: si són,
0: allà.
1: Per exemple,
0: això és com endemisme... ser del baix aquell de sonrisar-se làgrimes.
1: Exacte.
0: Que trobaves a dalt de tot.
1: El trobam a dalt de tot, però de moltes altres, és a dir, ja. Dels Alps, dels Pirineus, sí, és un endemisme d'aquestes muntanyes. Nosaltres, per exemple, tenim una eufòrbia que només viu a Massanella, en el Puig de Massanella, només viu allà. Tenim un tem que viu a la Serra d'Eufavi, que només està allà.
0: I per què? Només tenim... està allà? Perquè un temps passat estava en més llocs, perquè allà és l'únic on s'ha conservat?
1: Bueno, la evolució de la flora s'ha d'estudiar
0: ja.
1: Precisament per cada espècie, però la majoria de vegades passa que la part geològica és molt important. És a dir, la història geològica sí. De la Terra és la que hi ha format les illes, la que hi ha separat, hi ha dividit, hi ha ajuntat les diferents poblacions i quan te separes amb una muntanya, que és com si estiguessis a una illa, també evoluciones diferent. I com que tot ha evolucionat molt lentament, s'han especialitzat aquestes plantes i han aconseguit sobreviure. Què passa ara? Que ara tot va molt ràpid, en el canvi climàtic. I clar, se mos pot rompre aquest ritme lent d'evolució per un canvi climàtic que mos fa fer molta via i les plantes no tenen temps evolucionar i adaptar-se a on estan. Perquè molt d'arguments que diuen que no és ver això del canvi climàtic que també ha fet calor moltes altres vegades i que hi ha hagut canvis climàtics al llarg de la història geològica de la Terra, és vera, però és que eren a una altra escala. Eren un canvi climàtic que passaven en milers i milers d'anys. Nosaltres ara produïm un canvi climàtic amb una vida humana.
0: Clar, i qui s'adapta a això?
1: Això no s'adapta, no t'adaptes, i ja ho veiem, que tot està començant a... Cada espècie fa el que pot, és a dir, té una reserva genètica, té uns gens que s'han conservat, i aquests gens pues, intenten sobreviure en l'ambient que li toca, i uns sobreviuran, i altres espècies o plantes o animals no podran sobreviure en aquest clima.
0: No mos podem acabar tota la conversa, perquè a mi se m'estan acumulant les preguntes en Magdalena Vicenç Fornés el primer dia. Així que haurem de cercar una altra excusa, ves pensant en un viatge, per seguir xerrant de plantes, d'endemismes, de l'importància d'adaptar-nos al nostre medi ambient i de la feina que fan a Magdalena Vicenç Fornés, que és biòloga i conservadora del Jardí Botànic de Sóller. Segur que ja tens un viatge en
1: escala. Segur que sí.
2: Entre avui i demà, Araçal i Bosch.

0: Aquí tenim els Dire Straits amb aquesta cançó que ha triat el nostre convidat, un dels 5 conversadors d'aquesta setmana en qui arrencam xerrada, en qui arrencam conversa a partir d'una cançó que és aquesta Lady Writer de Dire Straits. Jaume Fiol Roig, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Que bé tenir-te amb aquesta cançó per començar a xerrar. No està malament triar Dire Straits, eh?
1: Jo crec que no està gent malament. Així un grup dels anys 80 una mica rockero, crec que està bé per començar.
0: Dels anys 80 o abans, perquè aquesta cançó és de l'any 79.
1: Sí, bueno, un anyet abans dels
0: anys... Tu no havies nascut?
1: Jo encara m'ha faltat molt.
0: Encara t'ha faltat un poc.
1: Faltava un poquet, sí.
0: I per què aquesta cançó?
1: Pues mira, jo tinc un cert encant amb aquestes cançons, sobretot en Dire Straits, perquè bueno, tinc un molt bon record del meu predí. El meu predí, quan érem petits, mos acompanyava sempre a l'escola, mos duien el cotxe, i ell tenia un CD que havia fet de Dire Straits, no? I jo sempre aquestes cançons, com que sempre m'han agradat molt, m'han prescut cançons que m'aboquen una mica en aquest record de l'infantesa de quan el meu predí m'acompanyava a l'escola, i ell era pues, un enamorat de tota aquesta música, sobretot de guitarra, no? Dire Straits... Carlos Santana, tots aquests grups, Eric Clapton, no? Pues, li agradava molt això.
0: I el teu predic era de la part Fiol o de la part Roig?
1: Era de la part Roig, era d'aquí de Palma. Bueno, una persona sempre amb molt d'interès per conèixer, per la música, per la vida en general. I era, la veritat, que una persona, ja t'he dit, molt aventurera també, no? I també aquesta, un poc aquesta obsessió que hi té per Dire Straits i per aquesta música sorgeix, jo crec que en els anys 70, anys 80, que ell va tenir l'oportunitat de conèixer Mark Knopfler i Eric Clapton en directe a un bar d'allà que se deia Sa Fonda.
0: Clar, no? Mític.
1: Que era un bar d'aquests.
0: Mític lloc de trobada.
1: I segur que es va conèixer, bueno, ell va anar allà, segons contava ella, contava que un dia va anar allà a prendre alguna cosa amb els amics i al final, doncs pues, mira... se'n dona compte que estava ja tocant la guitarra el mismíssim Mark Knopfler. No? Llavors, bueno, jo crec que sí, que al final bueno, ell m'ho va inculcar una mica tota aquesta música rock dels anys 80-90 i jo crec que m'ha quedat un poc aquest vestigi.
0: Molt bé, la Fonda de Deià, que encara està en marxa i moltíssima salut per la Fonda de Deià. I no sé si vares arribar, quan ja estudiaves Medicina, esteu predit a veure estudiar Medicina.
1: Sí, ell m'ha veure estudiar Medicina i em va veure quasi, bueno, va un parell d'anys, fa 3-4 anys, 3 anys que va morir, i me va veure inclús fer la residència que jo feia d'otorrino, no? I home, jo li tinc un record molt especial, perquè és veritat que ell, bueno, sempre estava molt orgullós, no?, del seu fill metge, com tots els predins, jo crec, dels seus nets. I no, res, sí, ell va poder viure tota la meva trajectòria d'estudiant i també de resident d'otorrino, o sigui que, sí.
0: I doncs Jaume Fiol Roig és otorrinolaringòleg. Clar, m'ha cercat una especialitat difícil per ser ràdio, perquè...
1: Sí, poc radiofònica. Va,
0: sempre mos trobam, els locutors, si deim otorrinolaringòleg, però aquesta és la teva especialitat, que exerceixes a l'Hospital d'Inca, te vas formar a l'Hospital Universitari de Son Espases, I tu dius que ets un apassionat de la patologia de la veu, bueno, de la veu i de les seves patologies, entenc.
1: Sí, bueno, jo m'he format són llats d'aquest altre, però sí que és vera que, no sé, jo sempre, des que vaig començar la residència, ja sempre m'ha agradat molt la música. És vera que no he tingut mai formació musical ni res, a diferència del meu germà que ha tocat el piano tota la vida, jo no en tinc molta idea. Sé tocar 4 cordes en la guitarra i poca cosa més, però sí que és vera que sempre he tingut com un cert interès, no?, per lo que és sa veu, no? Sa veu cantada, sa veu xerrada, m'apareix un orga sensorial, bueno, increïble, no? Com dues cordes vocals, dues cordes són capaces de poder desenvolupar tot un llenguatge, m'apareix molt, molt interessant. I jo, a mesura que me vaig estar formant en sa residència, pues cada vegada li vaig agafar una mica més d'interès per a tot aquest camp.
0: Idò, anirem xerrant del tema, que és molt interessant. És vera que dir format a Son Espases és format a Son Llàtzer. Important la formació, no, Jaume?
1: Sí, home, molt important, sobretot. Al final, la medicina jo crec que és una carrera bastant de fons. Al final són aquests 6 anys de carrera que feim nosaltres. Jo crec que molta gent a vegades desconeix un poc com és la trajectòria d'una persona que estudia Medicina. I està bé recordar-la tant en quant, perquè bàsicament és 6 anys de carrera, bueno, un batxillerat que a priori si vols estudiar la pública sí que és veritat que necessites certa bona nota, després fas 6 anys de carrera, que són els exigents, i després ve un any que sobretot és que mos formen via MIR, via diguéssim residència a Espanya, has de fer un examen. Aquest examen el que fa, al final, te col·loca una posició en funció de la nota que treguis i a partir d'allà tu pots triar la especialitat. I després ve la següent passa, que és fer la especialitat, no? Que és la residència. Mm. Otorrino són 4 anys, n'hi ha altres que són 5, i bueno, ja t'ho dic, és un poc una carrera de fons al final de 10 o 11 anys. Mm. O sigui que...
0: És un llarg viatge, sí. En aquesta conversa xerrant de viatges. Sí, sí, sí. Aquest és un llarg viatge.
1: Sí, és un llarg viatge que jo crec que no s'acaba mai. Mm. La medicina en general no s'acaba, jo crec que la formació ha de ser constant i diària, independentment, inclús la gent amb molta experiència, jo crec que se segueix formant en dia d'avui, més els joves com jo, que encara estem en una fase d'aprenentatge, però sí, és un viatge llarg i és un viatge, jo crec que molt, molt, molt intens, que genera molt de plaer també, jo crec que sobretot el tema d'ajudar la gent, faci el que facis, crec que es genera un cert plaer, i genera unes situacions d'una proximitat amb la gent que jo crec que poques coses ho generen, no? Mm. I al final jo crec que això enganxa, també, ho he d'admetre, t'enganxa una mica i dius, ostres, joder, l'estic ajudant i estic, no sé, m'estic amb aquest pacient a uns nivells que van més enllà d'una certa relació humana, no? Mm-hmm. I jo crec que això és una mica un dels motius també per al qual m'agrada el que faig.
0: Ja, perquè acudim a vosaltres quan no estan bé. Quan mos falla alguna cosa de la nostra salut, en el final mos ajudeu a estar bé, sí. Que crec que no hi ha res millor.
1: Sí, sí, sí, és sacrificar també, perquè inclús pot a vegades ser molt frustrant, no? Trobar-te en situacions en les quals intentes ajudar la gent i a vegades no...
0: No tens la resposta.
1: No tens la resposta, o al final la resposta que dones no és la resposta o que voldrien escoltar, yeah. O que voldrien sobretot tenir la gent, no? Yeah. Però bueno, sempre al final, jo crec que al final del camí, jo crec que tothom, si ha tingut una bona atenció, crec que tothom acaba agraït. Mm-hmm.
0: Perquè... I en Jaume Fiol sabia que volia ser metge des de petit, ve de família, va no. ser un dia veient, no sé, una sèrie de televisió, no. Com va ser?
1: Mira, jo sóc l'únic de la meva família que ha fet una carrera de diguéssim, de ciències pures, no? No tinc cap infermer, cap metge, cap sanitari, biòleg, res de res, no. Els meus germans han fet una carrera de número, han fet enginyeria, uh-huh. I els meus pares són els primers que tenen una carrera universitària, que, bueno, que no té res a veure amb la medicina. Jo tinc el primer interès en la medicina quan som molt petit, quan jo tinc un record d'anar en el quart amb mon pare, i veure mon pare que s'està canviant, i veig que mon pare té una cicatriu enorme a la cama. I jo m'aquest bastant, bueno, en primer sorprès, perquè dic, ostres, mon pare, que en aquella època tenia 35-36 anys, jo tenia una cicatriu molt gran a la cadera, i, bueno, què te passa, papà, que tens tal qual... No, duc una pròtesi de la cadera. Mon pare va tenir una enfermedad un poc rara de petit i ha acabat amb una pròtesi de cadera molt jove. No? Llavors, jo crec que en aquella època, en aquells 5-6 anys, a mi me desperta molt la curiositat de saber que hi havia gent que li posava un tros de ferro a la cama a mon pare i, bueno, com això al final li podia tenir una vida estrictament normal, no? I a mi això em genera molt d'interès. I és vera que, home, clar, jo també feia molt d'esport i tal, i jo la meva vida era començar, jo vull ser traumatòleg. Després tot me va dur per uns altres derroteros, però jo crec que va començar un poc això, un poc amb aquest interès que vaig tenir per això, vaig dir, ostres, que hi ha gent que fa aquestes coses, i després perquè m'interessava la ciència, m'interessava tota la ciència, no? Jo crec que comença més o menys així.
0: Sí, sí. Que bo, sempre hi ha alguna cosa que mos fa clic, sí, no sabem bé per què ni què passa, però... en aquest cas tu tens just aquest record. Que bo, Jaume Fiol, idò, avui no feim més que començar la xerrada. Demà tocarà partir de viatge.
1: Molt bé.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Canta Maria Elma Bonat i nosaltres saludam en Marc Ferrà, periodista. Com estàs?
1: Hola, molt bé, i vosaltres?
0: Bé, gràcies per dir que sí en aquesta conversa, en aquesta conversa polisèmica, en aquesta xerrada llarga que farem tu i jo, però que farem trossets també, que trossejarem en 5 dies diferents per compartir amb els nostres oients. Tu que ets periodista, no sé què t'apareix el format, si és radiofònic, si sona estrany, creus que li agradarà a la gent? Segona setmana, per cert, eh?
1: Bé, jo crec que sí, no? Al final també és interessant també poder conèixer, no?, d'un mateix tema o un mateix format, no? Si ara parlam de cançons, de música o d'altres temes, no? Tantes visions tan diferents, i ara que m'explicaves tots aquests companys de setmana, no?, amb qui també compartes que aquesta hora, diguéssim, 5 veus, no?
0: Sí, correcte, 5 veus.
1: Em sembla molt interessant i també és, imagino, un espai, no?, per reflexionar, per pensar, no?, per donar voltes.
0: Sí, i per acompanyar i per obrir un poquet el cap. I nosaltres li vàrem dir en Marc Ferrà: Marc, enhorabona per la teva feina, enhorabona per la cobertura de tot el que ha estat passant a Ceuta. No hauràs de venir per Palma, va dir, mira, d'aquí 2 dies som aquí, i dic, pues fitxat, perquè mos feia moltes ganes xerrar amb tu. Aquesta és una conversa, com dic, que té una excusa segons el blog, i la primera és una cançó, i tu has triat aquesta d'Anna Maria d'Elma Bonat, que està basada en un poema de Rosselló Pòrcel. Per què aquesta cançó?
1: Jo crec, tot i que el Maria d'Elma Bonat evidentment és una veu increïble i és una sort, no?, poder-la he pogut escoltar en directe, i és immensa com a creadora, com a cantant i tants altres projectes que té. Jo crec que també molt pel poema de Rosselló Pòrcel, que jo crec que és, no sé, és un poema que sempre he trobat, sempre l'he pogut escoltar en diferents moments. Moltes vegades quan no estàs a Mallorca, sinó a vegades més bé en fora, i trobo que és un poema que resumeix tot un sentiment de nostàlgia, d'una certa enyorança fins i tot, no?, de, bueno, en el cas de Bartomeu Rosselló Pòrcel també d'un cert exil, d'una situació, no?, en què es va trobar que li trobava molt a faltar aquest paisatge que ara descriu, amb aquesta frase final tan preciosa, amb el que acaba, no?: tota la meva vida es lliga a tu com a la nit les flames de la fosca, i és un sentiment que és molt universal, tot i que aquest poema estigui molt relacionat amb el que ell podia sentir o enyorava de Mallorca. Crec que també ell no entra dintre dels motius de fons, que va ser el cop d'estat, guerra civil, ell es trobava a Barcelona i no podia viatjar a Mallorca perquè en Balears o Mallorca en concret havia caigut el bàndol feixista. Per tant, és aquest sentiment d'enyorança. Els portuguesos, els gallecs, té una paraula molt guapa que és morriña.
0: Sí, sí, sí.
1: També jo me'n recordo que a Cap Verd tenen aquesta saudade, que és aquest sentiment d'enyorança. I bueno, crec que bueno, és una cançó que m'agrada, un poema que m'agrada, una cançó que encara m'agrada més, i és un poc que podria haver triat moltes.
0: Ja, és que és molt difícil. Jo sé que vos faig unes difícil preguntes molt xungues, però
1: és
0: complicat, però també és un poquet una excusa per començar-vos a conèixer, per seguir un poquet el fil de l'entrevista. I amb en Marc Ferrà tenia moltes ganes de parlar, que ell és periodista freelance, que per qui mos escolta i no sap, quan dius freelance vol dir inestable, Marc Ferrà.
1: Sí, és un eufemisme, no?, que queda molt bé en anglès. Es pot ser independent, bueno, sí, és ser un autònom.
0: És
1: la seva declaració, sí, cada 3 mesos.
0: Exacte.
1: I que depèn de lo que fas, pues, lo que factures.
0: Sí, que també és una decisió, pot ser una necessitat, però no sé si en el teu cas és una decisió de dir, jo vaig estudiar aquí, en el TESAC, vas estudiar tu, sí, la Universitat de Periodisme que hi ha a Palma, però un dia te'n vas cap a Marroc. En quin moment decideixes partir?
1: Jo crec que també és un poc una decisió que no era, que vaig prendre molt a poc a poc. ja durant els darrers anys de carrera vaig estar fent feina precisament moltes vegades en aquesta mateixa ràdio o altres mitjans i jo sempre havia tingut ganes d'explicar un poc també el que succeeix més enllà. Sempre ha estat l'actualitat internacional un poc el que sempre, ja mentre estudiava, inclús abans, no? Quan ja comences a interessar-te amb el que succeeix i sobretot, no? És un món on hem viscut tants esdeveniments, hem crescut amb, jo com a mínim, amb l'invasió d'Iraq, amb Afganistan, amb tants altres episodis que sempre ha estat una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i jo tenia ganes de... també de contar-ho, de contar, no, el que succeeix més enllà de les nostres fronteres. No sé molt bé per què, jo crec que perquè així ha arribat i perquè així m'interessava, jo crec que també va molt lligat a les ganes de viatjar i conèixer més enllà. I és curiós, no?, perquè a vegades jo tinc la sensació que podríem passar tota una vida fent feina aquí, per exemple, a Palma o altres punts, no? Diguéssim, un lloc on, en el lloc on hem nascut i no arribaríem mai a conèixer realment el mateix succeeix quan viatges i simplement amb aquestes ganes, no? El que vull dir que no fa falta partir lluny tampoc per poder conèixer més i millor un territori. Tan important és el periodisme superlocal que diguéssim que coneix, no?, el que succeeix a cada barri, a cada poble, a cada... com el que ens expliquen el que succeeix més enllà, no? I en el meu cas era el que succeeix més enllà el que sempre. El Marroc va arribar per gairebé, diguéssim, casualitat, no va ser una decisió...
0: I que te permet conèixer, tenir la teva residència a Rabat, amb què te connecta?
1: Me te connecta amb el nord del continent africà, tot i que, evidentment, el Marroc sí, pot tenir unes certes semblances amb els països veïns com Algèria, però ja si te'n vas cap a Tunísia ja comença a canviar. Vull dir, també és una regió geogràfica molt grossa i el Marroc mateix... evidentment no és el mateix estar al nord, Tànger, per exemple, com està el Rif, com està a la zona més de camp, de grans planes, que se li diu, o les muntanyes, i també són països molt diversos, és a dir, són molts països que estan dins d'un mateix país, podem dir, no? I socialment el mateix, la manera de ser, la llengua, és un país d'origen amazigh, abans que àrab, no? Tot ara podríem, hi ha una mescla també que trobam. És un país que també té una relació molt peculiar tant amb el propi continent africà, ha begut molt del continent africà, com també de tot el que ha arribat d'Orient, no? Del món àrab, com també d'Europa, és aquest punt entre aquests tres, no? Tres mons diferents i al final si algo té, jo crec que és el que al final també ens hem de passar bé, no? Fent la nostra feina, tot i que no sempre sigui fàcil i no sempre les situacions són agradables, però si amb algo jo m'ho pas bé és perquè res del que penses és el que és. Quan tens una certesa és que t'estàs posant, no estàs fent les preguntes adequades, és a dir, és un país que com a mínim per mi, i clar, parlant del Marroc, imagino que si una persona ara ens parla des de Líban o des de Sud-àfrica, podríem dir el mateix també, al final, és que ens passa el corresponsal que sempre pensam que el país en el que estem és el que succeeixen les coses més...
0: més emocionants.
1: Més emocionants o interès, però el que volia dir és, al final, és un país en el que no t'avorreixes i que aprens constantment i aprens coses noves, és entretingut i soc una persona que a mi m'agrada aprendre coses noves i que te facin posar molt en dubte el que tu ja tens, és un molt bon exercici, és una molt bona escola.
0: M'encanta aquesta idea de si tens certesa, les coses alerta, no deixem de fer-nos preguntes com a ciutadans i com a periodistes també, que és importantíssim. I de Marc, primera part de la conversa, que passa volant, ja ho veus.
1: Ja, sí.
0: Així que jo crec que si demà hem de xerrar a viatge, probablement haurem de començar per Marroc. Prepara, que demà toca viatge.
1: Faig la maleta.

Gràcies, Jaume Fiol, Magdalena Vicenç, Miguel Fèlix Chicón, Marta Lliteres i Marc Ferrà per haver compartit amb els oients d'entre avui i demà molt més que una cançó. Hem xerrat de la vida i de la professió i estic segura que molts oients s'hauran sentit identificats amb més d'una reflexió, idea, vivència o fins i tot amb la cançó que ens heu proposat. Demà, tots cinc anirem de viatge. Escoltau-nos també a l'aplicació o a tot IB3 per no...

Què tal? Com esteu, estimades i estimats? Mal avui sigui dilluns, segur que el cap de setmana ja ens queda en fora després d'una llarga jornada. Jornada que intentarem tancar a bon ritme per animar-vos, perquè això no ha fet més que començar.

Eclèctic. Amb Ferran Pereira.

Que esteu gaudint d'aquesta música de caire festiu? És el que té l'herència de Nova Orleans, que no perd el ritme ni per als funerals. Bé, quan acompanyen el difunt a la tomba, sí, però després, a la tornada, la música ja és d'allò més engrescadora. I és que el nostre convidat d'avui va néixer a New Orleans, precisament, i a més pertany a una família d'importants músics. Ell toca el trombó, els seus altres tres germans, la trompeta, el saxo i la bateria. I el pare era un dels més reputats músics, pianistes i professors de Nova Orleans. Imagina que ja sabeu que en refereix a la dinastia Marsalis. Bé, i d'avui sentirem Uptown on Mardi Gras Day, el darrer treball de Delfeo Marsalis. Ja han sentit tres dels temes que el conformen: Midnight at the Zulu Ball, They All Skate for You i Street Parade. Ara sonarà Su New Orleans.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé, jo.
5: Sí, psicològic.
4: Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

0: Han recuperat amb un mambo dedicat al Mardi Gras, que és el nom del carnaval i que es celebra un dia abans del dimecres de cendra a Nova Orleans. Un dia de festa, de peregrinació turística en el que ens treuen tots els colors al carrer. Idò bé, amb aquest títol, Upton on Mardi Gras Day, s'ha batiat el darrer àlbum del trombonista i director d'orquestra Delfeo Marsalis, àlbum que sortia al mercat el passat 3 de febrer, o sigui que rabiosa actualitat musical a l'eclèctic.
1: Oh, yeah, yo!

Carnival Time i Optonon Mardi Gras Day són les dues peces que acabem de sentir a càrrec de l'orquestra Opton on Mardi Gras Day, en la que hi trobem intervencions especials com les del saxofonista Bradford Marsalis, el bateria Marvin Smith i Smith o vocalistes com Glenn David Andrews, Brice Miller i Tonya Boyd Cannon. Seguim amb la festivitat i dos temes més, Big Chief i Opton Boogie.

Big Chief i Uptown Boogie, directament des de New Orleans a la festa del Carnestoltes. Al front de l'orquestra, com a director, arranjador i trombonista, Delfeo Marsalis. És el que vos presentem avui a la sessió de l'Eclèctic, el seu darrer àlbum, que reflecteix tota aquesta atmosfera festiva a la que hi tornem ara amb el tema New Suite.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. TV3 Ràdio és entreteniment. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava,
3: sí.
2: Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

amb aquest All On a Mardi Gras Day haurem sentit el complet l'àlbum que avui vos presentem, el darrer treball del trombonista Delfeo Marsalis. I tancarem la sessió amb un tema del seu àlbum anterior, Calamazó. És tot un clàssic, tot un estàndard que segur que coneixeu, però per si un cas, My Funny Valentine. Eclèctic, on tenim totes les músiques de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit a IB3 Ràdio. Avui, a la realització tècnica i postproducció, ens ha acompanyat Miqui Fiol, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Idò, sí, avui és 10 d'agost, Sant Llorenç, molt d'anys a totes i tots. Començam la setmana, com dèiem, de l'eclipsi, que ho eclipsa tot, fins i tot l'espectacle que tenim cada any i com canten aquí, de les llàgrimes de Sant Llorenç. Unes llàgrimes que viuran el moment de màxima intensitat a partir de la mitjanit, precisament de dia 12 a dia 13, és a dir, després de l'eclipsi, és a dir, que ho podrem viure tot. De fet, l'esperat eclipsi total solar és el primer en 120 anys. El 30 d'agost del 1905, aquest espectacular fenomen astronòmic es va viure, però, a migdia, no a la posta de sol. De fet, enguany, amb aquest eclipsi total solar, que és històric, tindrà lloc també una fita històrica perquè es podran contemplar quatre fenòmens astronòmics únics. A més de les perseides, es podrà veure el raig verd, així com una alineació de planetes abans de la sortida del Sol dia 12. Mart, Mercuri, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú en un fenomen poc freqüent, cada un en una òrbita diferent al voltant del Sol. I avui, dia de Sant Llorenç, 10 d'agost, és festa grossa, a Sineu amb la mocada.

I així com era d'esperar, una gentada ja s'aplega en aquesta 23a edició del MUC d'enguany per celebrar aquesta festa al MUC de Reig i a la Muca, on avui de matí s'ha fet la pujada al Puig per invocar el MUC i després s'ha fet el pregó reivindicatiu de cada any. Ara és el moment d'agafar forces dinant per després, a partir de mitjana hora baixa, a partir de les 5 i mitja, fer l'encontre tradicional entre el MUC i la Muca. Per tant, encara hi sou atents d'anar en aquesta festa d'hora baixa, que ja a primera hora del matí ja aplega a milers de persones que volen viure un any més una de les festes més importants del calendari d'estiu. I a Sineu, ja ho diu la dita, a Sineu, a Saigomneu, qui la paga, la bou. Clar, no sé si

0: setmana, ja sabeu que de dilluns a divendres entre les 3 i les 6 del capvespre sempre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, un programa que en sap d'aigua neu. Bé, ara en veuríem, però no en tenim. Haurem d'anar si neu, no sabem si n'hi ha a volar o no, o si s'ha acabat o si no se'n fa avui. Però bé, un programa que, com sempre, ja sabeu que atento el jugam amb les paraules i també amb l'actualitat en definitiva. Un programa en el qual sabem totes les lletres i sobretot qui les saben són na Maria Pons i en Miquel Junc. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Maria.
2: Bon dia.
0: Heu tastat Saigon Neu?
2: No.
1: Jo ara li demanava a Maria, menys si deu ser el mateix que Saigon Neu que tenim a Sa Pobla.
0: Ah?
1: A Sa Pobla també en tenim d'Aigon Neu. Em fan a Can Calent, que és un baret que hi ha a la plaça. Bé, un baret, no.
0: Sí,
1: un...
0: sí, sí. Clar, hauríem de saber si hi ha variacions.
1: No sé si és el mateix o no.
0: Digue, mira, bona pregunta que poden fer.
2: Tema per un
0: bé, clar,
2: reportatge.
0: Avui cap si n'avemos, ni si n'avemos contestaran.
2: Mal dia,
0: no, crec que ningú de Sineu mos escolta. Però, vaja, qualque poble o poblera que sàpiga si és el mateix o no, si varia en res, estaria bé, sabreu.
1: És bo, els de la Pobla del Manco m'encanta. I aquest estiu no n'he pres i...
0: Tu em fas cada estiu?
1: No, bé, cada estiu solem anar...
0: Sempre que pots.
1: Aprendre una qualque dia.
0: Sí.
1: És molt bo.
0: Jo...
1: Refrescant.
0: També n'he fet i fa anys, i també em vaig fer a la Pobla. Mm. Sí. Sí, sí, sí. Com ho he passat el cap de setmana, Maria?
2: Jo vull fer una crida.
0: Una crida?
2: Sí.
0: Que no una crítica.
2: També.
0: Bé, endavant, au.
2: Mireu, aquesta gent que para productes a les piscines i no avisa... Sí, sí, jo Lluís, posa aquesta música, perquè, amem...
0: Te veu un poquet...
1: Un poquet verdós.
0: Verdós, avui.
2: Peresc, n'Abril Ladin, l'any 2002, cantant Skater Boy. O sigui, que és aquest cabells verds.
0: Ah, jo he pensat que, jo què sé, que t'havies fet un
2: que
0: un
2: m'havia tornat gòtica, de cop i volta, no?
0: Que t'havies tenit.
1: No. Sí, jo pensava que havies tornat modern.
0: Tens
2: No.
0: Tens un coloret, a més, refrescant d'estiu.
2: És un horror, això és un horror.
0: És un poc foratcent.
2: Com que sabeu que enguany hi ha molt de fongs i molt de algues per les piscines i tal, sí. Gràcies per l'ambientació.
0: Ja sona.
2: Però en un producte que tenies els cabells, els biquinis i tot, i jo hi vaig arribar a casa meva i un poc més i me para a plorar, i no hi ha manera de llevar-ho. Per tant, tota la gent que posa aquest producte de les piscines, que avisi.
0: Però saps qui és el propietari i propietària?
2: Sí, però no ho
0: pot
2: dir.
0: Piscina? Clar, no ho pot dir, no. Però saps bé en aquí has d'anar a fer aquesta...
2: A reclamar la factura que es buscaria.
0: Crida crítica.
1: Ha rebut aquesta persona?
2: No l'he dit avui encara, perquè...
1: I ho has dit abans en directe, que digue-li a aquesta persona sa cara.
2: Bé, però aquestes coses se diuen personalment. No li diré ara aquí en nom d'esport davant
0: ja
2: tots els balears.
0: Tot balears, exacte.
2: Sí.
0: Miquel,
2: Visau,
0: tu has passat bon cap de setmana? Bé,
1: sí,
0: no sé per què demà,
1: sí.
0: Perquè m'està plegat tot el cap de setmana.
1: Mos han vist els dos dies que han sortit.
0: Sí,
2: ja va dir divendres
0: que estàvem plegats. Dissabte diumenge també.
1: Dissabte, bé, vam anar a un concert, mos van trobar. I ahir també mos van trobar un altre concert.
0: Tot per acabar bé el cap de setmana.
1: Sí. Sí, és veure que els concerts en diumenge pesen els dilluns, però...
0: Pesen els dilluns, bé. Concerts en diumenge i festetes en diumenge, o sopars que s'allarguen, qualsevol cosa. Clar, els dilluns sempre pesen, i més si no has aturat en cap de setmana. Però vaja, això vol dir que ho hem passat bé. Bé, avui que tenim, Maria?
2: I començarem com cada dia jugant a la batussa de Tento, un poble de les Balears. Veurem quin toca avui. Una setmana en què precisament començam la setmana de la Mare de Déu Dormides. Dissabte és la Mare de Déu d'agost, dia 15, justament t'ha caigut un dissabte, no tindran lliure, i per aquest motiu s'exhibien una vuitantena de llits de la Mare de Déu en 81 iglesies de Palma i la Parforana, que es podran visitar fins dia 22 d'agost. La Mare...

0: No sé si vosaltres fos la Mare de Déu morta quan anàveu a la mà a la piscina.
1: Sí, bé. Ah, no diria la Mare de Déu, però...
2: De faig és mort.
1: Mort, sí. No.
0: A Felanitza ho diuen així. Fer la Mare de Déu morta quan flotes,
2: sí?
0: Quan fas el mort, sí. Ho diuen així.
2: Ho diuen així. Mira, mira, una cosa més que m'ha après. Jo faig és mort, quan puc.
0: Jo també ho deia així.
2: Ara faré de Mare de Déu. Bé, en una setmana en què podrem veure totes aquestes representacions dels llits de les Mare de Déu dormides o mortes, en què hi ha moltes representacions diverses, i de fet dijous en coneixerem una de molt singular, sí. Una representació que tindrà lloc dissabte a Muro. En parlarem, però, aquest pròxim dijous. Avui parlarem amb el bisbat d'aquestes representacions que es poden veure aquests dies, que són molt diverses i molt singulars arreu. I el nostre electrobro, en Josep Maria Nadal Suau, avui partirà d'una pel·lícula que ha vist aquests dies, però per xerrar de literatura.
3: Fa uns dies que vaig veure una pel·lícula a la plataforma Filmin, està també alguna altra disponible en lloguer, que es titula Un poeta. És una pel·lícula colombiana extraordinària, tan extraordinària que m'ha deixat una mica obsessionat, com podeu imaginar pel títol, Un poeta. És una pel·lícula que parla molt i molt bé de literatura i del món literari, però parla també d'altres coses, de fracassos vitals, entre d'altres. I avui, a El Lectobro, m'agradaria proposar-vos que veieu aquesta pel·lícula i explicar-vos per què crec que val tant la pena.
4: Óscar Restrepo, un poeta, un soñador.
5: Yo estoy escribiendo un libro.
6: Hay un libro.
5: Yo soy un poeta.
6: Usted es un desempleado.
4: Un fracaso andante.
5: 10.000. Mamá, ahí tiene para usted toda es plata, M20.
7: No, y no me saca el carro.
4: Incomprendido por su tiempo.
8: Va sus cosas y se va. Está casada, pago yo y no quiero que usted esté acá.
4: Y hasta por su hija.
5: Usted me odia.
9: Es como un niño.
5: Perdón.
4: Pero algo está a punto de cambiar.
10: ¿Han escrito o han leído algún poema?
11: Ella escribe poemas. Churlais, muéstrele.
2: Un fragment d'aquesta pel·lícula que ha vist en Josep Maria Nadal Suau, un poeta i que, de fet, això, la... l'ha motivat molt a parlar de literatura avui a partir d'aquesta pel·lícula que ha visionat aquests dies. I tenim més coses, Miquel, avui.
1: Sí, sí, avui coneixerem i jugarem a un joc de cartes sobre les festes de cavalls de Menorca, que se diu Jaleo.

0: Jaleo és un joc inspirat en les tradicions menorquines i combina estratègia, rapidesa i diversió. S'hi pot jugar entre 4 i 8 jugadors a partir dels 6 anys. Hi ha cartes com els diferents caixers, el fabioler, la pomada o els gegants, entre d'altres. Després sabrem com se juga.
1: Que divertit. M'encanta.
2: Heu jugat?
1: No.
0: No, encara no hi han jugat.
1: Però esper prest, no?
2: No són menorquins, però hi poden jugar.
0: Segons m'han dit, a Mallorca se pot comprar un grapat de llocs.
2: Sí. Així que... Però hi pots jugar si no és menorquí,
0: jo
2: evidentment.
0: Jo suposo que sí.
2: I si no coneixes en profunditat la festa, també.
0: Com és el meu cant. No... Mm.
1: No. A lo millor nedes.
0: A lo millor m'aniria malament i perdria.
1: I fas la mare de Déu mort.
2: Sí. Sí. Bueno, idò, avui, precisament, que és dia Sant Llorenç, fa, atenció, 680 anys que un navegant mallorquí, en Jaume Febrer, sortia del port de Palma cap al riu Daló, que és l'actual Senegal, i avui volem recuperar aquesta figura.
1: Sí, en parlarem a partir de la tercera i darrera hora de Tento, a partir de les 5 de Sora Baixa, amb el filòleg Santanyí Né. Cosme Aguiló, d'aquí aquests dies han pogut llegir un article seu que reivindica i elogia la gesta d'aquest navegant del segle XIV.

0: És tan navegant mallorquí, però descendent de família genovesa i que no ha estat prou reconegut, en tenim una estàtua a la plaça de les Drassanes, de Palma, i també un carrer dedicat al mateix barri de la Llotja de Ciutat.
1: Mira. Sí, però clar, pot ser que no sigui una figura prou coneguda. El manco en Cosme Aguiló, que ha fet un article aquest dies al Diari de Mallorca, el vol reivindicar en aquests 680 anys que precisament avui fa d'aquesta partida d'aquest navegant mallorquí, en Jaume Febrer, que sortia del port de Palma cap a l'actual Senegal, cap al riu de l'O. I, de fet, es diu que abans dels portuguesos, i això ho coneixerem, ell va arribar a les Illes Canàries. Coneixerem més sobre aquesta figura, sobre aquesta gesta singular i important. I de gestes singulars importants i de navegants o el manco de visitants en parla en Jaume Bernat sempre que ens visita a Turistes de Morrofí. Avui, precisament, ve amb un altre viatger il·lustre que va venir aquí a Mallorca en els anys 30.
2: Hola, viatgers, com esteu? Avui a Turistes de Morrofí xerrarem d'una viatgera francesa, na Claude Derven. La podem definir com una iòmana. Era una enamorada de les illes gregues, però en general de totes les illes del Mediterrani. En els anys 30 va visitar les illes Balears i en va quedar captivada. Va fer activitats molt curioses, com per exemple anar amb una canoa o un caiac per la zona d'aprendratge. També va visitar Palma, on va tastar ses encimades. I a Manacor, que vos pensar, una dona va visitar ses coves, també va tastar els amargos, l'especialitat local. De tot això i molt més, en parlarem avui, aquí, a Turistes de Morrofí. Atentos.

0: I d'aquestes 3 hores que tenim per endavant aquí a Tèntol per badar, per el Manco Escoltermós, i a veure si vos agrada. 3 hores que no han fet més que començar, tenim les línies obertes perquè hi participeu.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tèntol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-1399-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @tentolib3, al Facebook de Tèntol.
3: O el correu electrònic.
0: Oh, sorpresa.
1: Oh, mira, avui. Anna Maria m'ho ha deixat tirat.
0: De fet, quan començava això, he pensat, a menys si me deixin jo tot sol. Nancy,
3: això
0: hi ha una conxorxa aquí.
3: Ho he de vendeta, això. No? Que bueno, penseu que no me'n recordo divendres. M'heu deixat tirada.
0: Has quedat callada.
3: Home, ho vau deixar a mi divendres, tota sola, i d'allò ho he deixat tots sols.
1: Bé, molt bé. Ja te tornarà. Ja.
0: Crec que amb aquesta broma podríem
1: Si hem de començar així, encara queda molt d'agost per davant. Oh?
0: Sí, agost.
3: What goes around, turns around, que diuen Justin Timberlake, sí. I d'això. Bé, que el correu electrònic que és
0: arroba...
3: Adrià,
0: oh, surprise.
3: Oh, fortesa. Bé, tento @ivetradio.com.
0: I jo fortesa, jo fortesa, perquè precisament qui tenim avui el control tècnic és en Lluís Ofortesa. Lluís Fortesa, gràcies, Lluís, que dona que camiseta avui de System of Down.
1: Ens van a veure fa
0: poc. Sí.
3: No podia ser d'altre, clar.
0: Sí, faltaria, perquè en Lluís cada setmana o cada 2 dies és un concert diferent.
1: I l'altre dia que li van dedicar la píndola musical a Iron Maiden, justament no hi era.
0: Jo crec que és aquí que seu en el control tècnic, però també és a l'altra punta del món que veu un concert. Lluís, gràcies per ser-hi. Ah, mira.
3: Ah.
0: Ho ha fet ell.
3: M'ho
0: ha deixat en silenci. Directament, vinga, són les 3:23.
2: La rabiosa actualitat.

0: Auïda, ja hi som. Ja sabeu que continuem tot aquest mes d'agost, aquest mes calent, aquí en el joc de la batussa de Tèntol. Els protagonistes són els pobles d'arreu de les illes. Sabem bé que avui Sineu no participa. No, perquè estan de festa i ningú vendria. Però ja sabeu que vos convidam a venir a participar en aquesta batussa. L'objectiu és que els representants de cada poble vengueu a jugar i faceu el màxim número de puntuació perquè a principi de setembre reunirem tots aquells pobles que hagin obtingut major puntuació i sabran quin és el poble més tèntol de les Balears. En tercer lloc, hi tenim Sencelles, amb 79 punts. Amb un punt més, en segon lloc, Campos, amb 80 punts. I qui estan al capdavant de la classificació, empatats, són Porreres i Capdepera, amb 85 punts. Molt bona puntuació. Campaners, que dic, Porrerencs i Gavellins. Uh-huh. Campos també, perquè sí, van en segona posició i recordem, Sencelles en tercera. Però ha arribat el moment de conèixer quin és el poble amb el qual avui juguem a Tèntol.
1: I del poble que passa avui per la batussa de Tèntol és...

0: Na Maria Hein, il·lustre falanitxera. I doncs sí, avui jugam amb el poble de Felanitx, que és una ciutat i municipi... Bé, un poble.
1: Considerada ciutat.
2: Sí, és que sí, dona molta creu amb això.
0: Per... Ara avui... Sí, se considera ciutat, però ara avui demanarem si se consideren ciutadans... a de poble, sí. Bé, és un municipi del sud-est de Mallorca que forma part de la comarca del Migjorn. Es troba entre els municipis de Santanyí, Campos, Porreres, Vilafranca de Bonany i Manacor. I el seu gentilici és falanitxer i falanitxera. I el municipi té poc més de 19.000 habitants, segons les dades del 2025.
2: A Felanitx poble són 10.000 i els altres 9.000 habitants estan repartits entre els seus múltiples nuclis urbans, que n'hi ha molts, però són principalment Porto Colom, Sorta, Casconcos, Descavaller i després poden trobar altres llogarets o nuclis mancopoblats, que són Cala Ferrera, Cala Serena, Escarritxó, Son Proens, Son Baix, Son Mesquida i Son Negre.
0: Ja n'hi ha, eh? Mm-hmm. I quins són els llinatges més comuns felanitxers?
1: I dos són Adrové, Barceló, Obrador, Oliver i Montserrat, seguits de Rigo i Nicolau. Altres llinatges, també habituals, són Maimó, Roig, Vicenç, Bordoi, Bennassa, Vinimeli, Rosselló, Vidal, Julià, Mas, Artigues i Mestre.
0: Ja n'hi ha.

0: I l'origen del topònim de Felanitx no està clar, no?
1: No, hi ha dues teories principals. La primera apunta a un origen aràbic del mot, que dirien que pot provenir dels mots felani o falanis, que significa fondal o endinsada. D'aquesta manera, el topònim s'hauria format durant els anys de la denominació de la dominació musulmana de Mallorca i significaria lloc baix, vall o fondal. D'altra banda, la segona teoria diu que el topònim prové del llatí foenum, que és fenàs, i els sufixos alis i ixius, foenalicius.
0: Molt ben dit, classe... Maria.
2: Sí, sí. Sí.
1: Gràcies.
0: Un punt per na Maria. I Felanitx ja existia en l'època talaiòtica, ja que va existir el poblat de Sacanova.
2: Així és. Per tant, hi ha hagut presència humana des de fa més de 3.000 anys. Per la seva banda, els musulmans varen desenvolupar una agricultura avançada amb regadiu i així mateix el municipi va esdevenir un centre vinícola molt actiu durant el segle XIX. Es porten via Europa, sobretot a França, fins a l'arribada de la filoxera, que va donar pas a una gran crisi. En tot cas, a partir del boom turístic dels anys 60 fins avui, la principal activitat econòmica del poble ha estat el turisme i, com a conseqüència d'aquest, la construcció, fet conegut com a balearització.
1: Balearització, ah, mira, perdona, no ho
2: sí,
1: havia escrit
2: sí,
1: bé.
2: Sí, no està ben escrita. Ah,
1: no, culpa meva.
0: Ho has fet tu, eh?
2: Bé, no passa res, no passa res.
1: És que jo no sóc perfecte, jo pensava... No.
2: És dilluns per tothom. És dilluns per tothom. Ja que, com a moltes altres bandes, la costa i paisatges marítims varen ser invadits en la construcció d'hotels i serveis.

0: I Felanitx en sap de fer festa, en té moltes, com per exemple la de Sant Joan Pelós, que sentim.
1: Sant Joan Pelós de Felanitx, una dansa tradicional i emblemàtica que surt cada 24 de juny, dia de Sant Joan. Representa Sant Joan Baptista mitjançant un jove vestit amb una careta, una corona de llautó, falda i capa vermella i balla per carrers acompanyat de músics.
0: Sí, i la patrona de Felanitx és Santa Margalida.
1: Sí, la festa se celebra en el seu honor el 20 de juliol, l'hora baixa d'aquest dia. Surten al carrer els cavallets acompanyats dels cercaviles, compost per dimonis, caparrots i xeramiers, i es vespre, com no, té lloc una rebel·la.
2: Ara bé, unes festes encara més destacades a Felanitx són les de Sant Agustí, tot i que no és patró. Durant les setmanes que envolten el 28 d'agost.
0: Per ben centenàries, eh? Sí. Que eren d'important reclam.
1: Sí. Mm-hmm.
2: Aquest dia fan nombrosos concerts i encara més destacat el Coso.
3: Canta amb el poble fundador, que du per senyeres Sant Salvador. Canta amb el poble fundador.
2: El dia del Sant...
0: Aviat arribarà.
2: Sí, sí. Falta molt poc. El dia del Sant moltes penyes surten al carrer, entre les quals destaca la penya El Coso, la qual va ser la primera en celebrar aquesta festa. Aquesta penya es caracteritza per ser la més antiga i per celebrar cada dia 28 d'agost la resurrecció de la famosa Quica, una gallina petita dissecada damunt d'un pal.
0: I com Felanitx no hi ha altre poble, se podria dir, perquè val a dir que Felanitx és terra de bressol de persones destacades com un dels pintors més cèlebres del món, com és Miquel Barceló, o l'escriptor Miquel Boussà, o el ciclista Guillem Timoner, la futbolista Mariona Caldentei, o d'altres personalitats.

0: I tenc un refrany per valtros. Mira, a Porreres, que ahir érem, i hora baixa, Miquel...
1: Valtros, doncs, sí.
2: Ahir érem, sí.
0: I a Porreres diuen Jaco, a Falanich, a Jaquet i a Campos, es bombet. Quin nom trobeu, és més guapo?
2: Aquest joc crec que ja havia sortit, eh?
1: Sí, havia sortit, sí. Per mi que era per... Campos?
2: A Campos, pot ser, pot ser. Jo te'n diré un altre que diu així, eh? Deixeu-ho anar a Manacor i la gent que hi coneixeu. Deves fer la nit vendreu i alegrareu el meu cos. Això ho deien perquè...
1: Pica.
2: Estaven un poc picats, eh? Amb la gent de Manacor. Menys era la capital.
1: Sí, però...
0: Sí, però...
1: Un debat, va, que va, ja no vull dir res,
2: que
1: perquè
2: no,
1: rebré.
2: No diran res.
0: No. És un refrany, refrany popular. I dit i fet, avui juguem amb el poble de Falanich. Tento. Però ja sabeu que cada dia vos fem una pregunta que volem que contesteu. La d'avui, que és la de cada dia, diu així. Vos demanem aquest estiu pels paragentilicis, és a dir, els malnoms que reben els habitants d'un poble per part dels pobles de veïnat o del seu renom. Renom, no, redol. Quin mal nom, això volien dir, reben els falanitxers i falanitxeres?

0: Uns altres fa la nit de potada, bé, en Joan.
1: En Joan, en Joan sí, Raig, sí, és cantant.
0: Sí. Sí, sí. Els altres dos són manacorins. Això són Saïm. Quin mal nom reben els habitants de Felanitx? Ja ho sabeu, que per jugar podeu respondre de dues maneres diferents.
1: Sí, sí, la primera, enviar-nos la vostra resposta, l'història de l'Instagram del programa, @atentolib3, i la segona, telefonar-nos al 971-13-9900 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-13-9900.
0: Què els diuen els dels pobles de veïnat, els felanitxers? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és memòria. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor.
1: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Passen 5 minuts de les 3 i mitja. Ja sabeu que la pregunta que vos fem cada dia és el pare gentilici d'aquell poble que ve a concursar. És a dir, sabeu què els diuen a les falanitxeres i falanitxers els de Veïnat? És a dir, els del poble de Veïnat, no del Redol, no sé si tenim cap resposta.
1: Avui tenim respostes, sí? En Toni Torretes mos diu Quivers.
0: Quivers.
2: De Quivia, no?
1: I en Ramon mos diu el millor del món.
0: Ah,
2: deu ser
1: d'allà, supos.
2: De Falanitx, aquest.
0: Clar, ja ho han dit, que és un poble... Bé, ara demanarem si se senten ciutadans, que si és una ciutat, si és un poble, perquè, clar, està considerada ciutat.
1: Això
0: també és una pregunta a fer. Però, clar, és un poble, com tots, però és únic, perquè tenen moltes personalitats úniques,
2: I molt de llocs emblemàtics, també.
0: Internacionalment.
2: Sí.
0: I reconegudes també dins del poble. Mm-hmm. Vaja, ha arribat el moment, si voleu, de ja concursar.
2: Vinga.
0: Vinga.

0: Però abans, ja ho saben, ells s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
7: Jo soc Naina Maria Benimelis i som de Felanitx.
8: Jo soc Montoma Benassa i també som de Felanitx.
9: I jo, no, Joan Maria, i també som de Felanitx.
10: Som parents? Som casats?
7: No som parents, però sí molt amics, i no som casats.
8: Som molt amics, compartim bastanta vida tots junts.
9: Sí.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Ara estic d'auxiliar de producció, una productora de la cadena, i molt contenta.
8: Faig feina dependent a un supermercat a Cas Concos.
9: I jo som auxiliar administratiu.
11: M'escolta, t'agrada cuina?
7: M'encanta. De fet, he estudiat cuina i cuin moltíssim.
8: Cuin lo just i necessari per no morir-me de fam.
9: Oh, millor no cuina, no m'agrada.
3: Cregui'm, podria escriure un llibre sobre aquest tema. Li volia preguntar què li ve de gust per sopar.
7: Jo, tot el que sigui amb espècies asiàtiques, un pollastre al curri, m'encanta.
8: Jo una bona pasta carbonara.
9: Una pizza?
3: Mai no escolta la ràdio?
7: Pues sempre la duc posada dins el cotxe.
8: Jo quan vaig amb el cotxe amb els altres l'escolt.
9: Això feina.
12: Una actuació extraordinària.
13: Deixem-ho per avui.
14: Moltes gràcies.
0: Naina Maria Benimelis, na Joana Maria Molet i en Tomeu Benassa, com estàu?
15: Molt bé.
0: Que compartiu molta vida, heu dit.
7: Sí, bastant.
0: Per exemple, que compartiu.
7: Pues en aquest cas, en Tomeu i jo anem a tocar de plegats i som molt amics i mor bé quasi 24-7, és com si fos el meu segon fill. I en Joana també compartim batucada, fem, mos van conèixer allà i de fet mos van conèixer allà, som amics i compartim moltes coses plegats.
0: Quin temps fa que toqueu la batucada?
7: En el meu cas fa uns 9 anys, ell no fa tant.
8: Jo ara fa 3 anys i mig.
0: Clar, és que hi ha molta festa a Felanitx, és a dir, moltes activitats, molta intensitat de festes, d'associacions, d'entitats...
7: Sí. Sí, la veritat és que sí. De fet, els darrers anys s'ha mobilitzat bastant, s'han creat associacions i, de fet, les festes que se fan són recordades. De les verbenes que eren les que els nostres pares sempre presumeixen de les verbenes de Felanitx, avui en dia que tenim unes festes i uns esdeveniments allà, que la veritat és que fa goig formar part d'aquest poble.
0: Clar, és un dels pobles més singulars, el Manco, perquè arrossega un esperit reivindicatiu i crític sempre, Felanitx.
7: Així és, de fet, amb la penya del Coso, ara també les noves associacions que han sortit, els quatre cantons, sempre hi ha hagut molt d'esperit reivindicatiu i això també em fa ser orgullós del poble que som.
16: Comem, però una cosa,
0: sí, vosaltres... Sent de... poble, eh?
16: No anava a dir això, s'ho dic, ell va encès amb aquest tema. Però ja anava a dir que menci, com que sou de Felanitx, menci en l'estiu, mengeu fresques.
9: Claro, sí.
0: Sempre, cada dia.
8: No, sempre en l'estiu.
16: Per millor gelats de Mallorca, gelat neu d'or.
7: El gelat de Can Llenya, per jo, és un distintiu de cada estiu, sempre.
0: La setmana passada a Seuva mos va dur una encimada.
17: Aquesta setmana no han començat.
16: No han arribat fresques.
0: Si no, us heu dit qualque bosseta.
7: Malament. Fatal.
0: Perquè ara seria dolçat.
7: Sí.
16: Bé, se t'estipa a fer la teva gran pregunta.
0: A ciutat, Felanitx. Considerar ciutat. Què hi teniu a dir?
8: Jo la considero ciutat, també.
16: És gros.
7: és gros, però jo per jo, el concepte que tenim de ciutat, sempre ho veig com un palma, una cosa un poc més grossa. Però jo sempre ho seguiré dint poble, perquè damunt troc que el concepte de poble com que fa més germanor, i per això m'agrada dir poble.
16: Però capital de migjorn, què?
7: Això sí.
11: M'ho puntatgeria, la veritat.
7: Això sí.
16: De moment, Manacor, o no? O això ja tenim
11: Manacor disputes. Manacor guanya.
7: Manacor mos guanya en població, ara, en qualitat, no.
11: Ah, i en bon rotllo.
0: Quina és la vostra festa de totes les, que, de totes les manifestacions que hi ha a Felanitx?
7: Sant Agustí, Sant Agustí. 100%.
0: Totes?
11: Sí. Sí.
7: Coincidim.
11: Molt important per nosaltres. Sí.
0: Molt bé, i mos hi poden posar. Perquè, sí, perquè han vengut fent un bon equip i han de demostrar que poden aconseguir una molt bona puntuació. Som-hi? Vinga, idò, endavant.
14: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Idò, i tot és començar, i començam amb una primera prova que consistirà, com sempre, en lligar paraules. És a dir, heu d'encadenar paraules.
17: Sí, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Teniu un minut i atendreu un punt per cada paraula encadenada. Mem, en qui no començam avui?
0: Idò, mira, no sé per què avui començarem per la paraula colom. Colom.
17: Colom.
0: És a dir, que ha de començar per
17: un encema.
0: Va.
7: Matalàs. Encara no.
0: Sí.
16: Matalàs.
7: Matalàs.
11: Sobrassada.
9: Aigua.
7: Animal.
11: Llum, no sé si com.
16: Sí.
17: Sí, sí, sí.
0: Desela.
17: En ve molt altra vegada.
0: Podeu anar molt llant, eh?
16: Sí, no fa falta no
7: vale.
16: Poder.
7: Ah, vale. Mans.
0: Mans. Molt bé. S.
9: Sabates.
0: Una altra S.
7: Serp.
11: Patat.
7: Arracada.
16: Cesat, sempre. Se
17: cesat, sempre. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Una.
9: Alga.
16: Molt bé.
0: Molt bé. Una altra.
11: Altaveu.
0: Una altra.
7: Ultrasò.
9: Oreo.
15: Penta.
0: Quantes n'han dites?
17: 14. Hem sortit 14.
16: 14.
17: Sí, sí, sí.
0: 14.
17: És perquè s'ha sempre, sí, sempre queden.
16: Són roques.
17: Li passa a tots els pobles, no vos preocupeu.
0: 14 bons punts, eh? Sí, heu començat bé, heu començat
17: sí, sí, sí, anem bé, anem bé, anem bé.
0: Au, idò, vinga.
14: D'on m'has dit que és?

0: I d'avui concursam en Joana Maria Mulet, en Naina Maria Vinimelis i en Tomeu Benassa. Ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts en total, 5 punts per dir de quina illa és i 5 per encertar municipi.
1: Ben, si sabeu d'on és aquesta persona.
2: Jo som el que fa de flaner, el que se'n va a badocar per fora vila, no? I de qualque manera, aquesta primera persona me permet que el meu prisma, la meva òptica, no? Sigui la que amari un poc la visió que jo tenc d'aquesta zona que jo vaig passejant, no? De totes maneres, crec que el meu relat per les noves generacions és un relat un poc fosc.
0: Què diríeu?
3: Tens dubtes. Jo tiraria per Menorca.
0: Menorca?
3: No ho sé,
4: Jo ara m'ho parlaré molt de Menorca.
3: No? Mallorquí?
4: Sí.
3: Ara,
4: de quina pas ja no ho sé.
3: És que he vist coses com catalanes i que, com que català i Menorca s'apareixen, els dialectes, per això he dit Menorca, però no te sabria dir.
4: Jo no me semblava gaire Menorca.
5: Jo crec que tu no és de Menorca.
3: Pues venga.
0: Joana Maria ha desempatat.
1: Dos contra un.
3: Va, de Mallorca.
0: Ha tombat la balança.
3: Mos hem de posar d'acord en el municipi.
0: Som a Mallorca. Man,
1: quines característiques heu vist?
3: De llevant no, ja t'ho dic. No. Descartant el nostre dialecte no,
0: de no
3: és. Després, sa E no fa. Per tant, a l'Aro, jo, jo, te vinc a l'E.
4: No fa molt sa que.
3: Sa que, trobes?
4: Sí.
3: Ostres, tu.
4: L'he escoltat molt marcada.
3: Sí. I de... I... Ja t'ho sé, diga. Quien tampoc pal més sano no és. No fa ser d'avui.
1: Alerta que som a Palma.
4: Sí.
1: No, encara sortireu d'aquí.
0: Se sabeu que entrem a Màrius a Palma.
4: Segurata.
3: Jo deim els lats perquè me n'acaba... És que jo no m'ho pari me n'acaba, tio. Me n'aniria la meva... Més per dalt. Pollença tampoc perquè no fa sa U ni sa olla.
4: A mi m'han dit que no mos anava a Menorca, però encara hi ha dues illes més.
3: Ja, però això...
4: Qual no em mergades?
0: Ui, ara ja partiu de Menorca.
3: Ara ja. Ai, visa.
4: Tampoc se conxerra.
3: Ara ja m'ho liam.
4: Crec que t'ho repiqui imaginar. Eivissa tenia 5 anys.
3: És que ara ja m'ho fots. Eivissa també, podria estar. Joana, què penses?
4: Ai, Formentera.
5: Havia pensat Eivissa, però...
3: Ai. Ui. Ara que canviem.
4: Jo no he escoltat xerrar mai d'Eivissa.
3: Jo diria... És que jo a Mallorca no m'ha sonat a Mallorca, Mallorca. M'ha sonat més una altra illa. Però en d'Eivissa. M'ho estiram.
4: I Formentera.
0: Vol tornar a sentir?
3: Sí, venga.
1: Sí? Va.
0: Venga.
2: Jo som el que fa de flaner, el que se'n va a badocar per fora vila, no? I de qualque manera, aquesta primera persona me permet que el meu prisma, la meva òptica, no? Sigui la que amari un poc la visió que jo tenc d'aquesta zona que jo vaig passejant, no? De totes maneres, crec que el meu relat... per les noves generacions és un relat un poc fosc.
0: Ara ja ho teniu clar.
3: És que fa molt secar, veure, qualque cosa així, veure. Jo me quedaria a Mallorca.
0: No hem partit d'Eivissa, som a Mallorca.
3: Som a Mallorca.
0: Va, quedam a Mallorca. Ben fet.
1: I... Vos atreviu en qualque municipi, en qualque poble.
3: Amb... Això, qualque.
4: És que sé que...
3: Campos, Manacor...
4: Me l'han a pensar, per fer altres paraules que no...
3: Però és que hi ha certes paraules que la millor...
4: Sí, que me fan tornar enrere.
0: I què penses? Molleu?
3: Sí, man.
4: Que no ho sé.
3: Tu digues, no tenien res a perdre.
4: És que Campos no diria. Sí, diria per ser que...
3: Però és que fa qualque paraula...
4: Però és que després altres paraules que no me quadren gens en Campos.
3: Pues, a lo millor... És que ara serà un fodanitxet, imagines?
4: Me espellen.
3: No, tirant per... Manacor, aquella zona. Sí. Manacor. Pues va. Manacor?
0: Manacor?
1: Va.
4: No serà ni de Mallorca.
1: Pots resoldre.
6: Vinga, que se mos quedarà un fora temps, si no.
0: Mallorca. Per Mallorca, evidentment. Anàveu bé, per tant, sumant 5 punts de 10. I el Manacor?
1: No.
0: No. No el Manacor.
1: Era cap al Pla.
6: Sí, un altre lloc on fan un pot sequió.
3: Que agafes pla.
0: Bé, ara sí, l'encertar automateix ja està fora del concurs.
1: Era Sant Joan.
0: Sant Joan. Sant Joan. Heu estat a Sant Joan?
3: Sí.
0: Sí. Bueno, bé, sumam 5 puntets d'aquest 10. I per tant, Quants en queden?
6: De 9
0: Quants
6: punts.
0: En tenim? De 9 punts. Vinga, que ara ve la més divertida.
7: L'embarbrussí. L'embarbussament.
0: I d'així, ara vos presentam un embarbussament que sentireu i que haureu de dir sense interrupcions ni errades. Si n'hi ha, baixant puntuació.
1: Sí, sí, són 10 punts. Si el deix perfecte i si hi ha errades en Lluís, el nostre tècnic, vos baixarà la puntuació. No sé què val avui, perquè a vegades mos demana coses per pujar punts.
8: Sortir de festa i de bauxa.
1: D'aquí poc et sento
0: l'estiu. Sí, sí, perquè ara...
6: Ho tenim mal de fer,
0: Ara ho tenim mal de fer.
1: Si vols una casa per Falonitx...
0: A Sineu, us haurà de ser més en Escoso. Bueno, sí, estàu preparats?
6: Vinga.
0: Vinga.
9: Entre que tenc i no tenc, t'entretenc.
10: T'entretenc.
11: I entretenc, t'etenc.
12: I entretengut, t'etenc.
13: T'entretenc.
14: Entretenc i entretengut.
15: I entretengut, t'etenc.
16: Pensant que tenc i que no tenc.
17: T'entretenc.
18: T'entretenc.
14: Això deu ser cap ben embolicat, això.
18: Entretengut, t'etenc, pensant que tenc i que no tenc.
0: Ben entretenguts, els tenim.
1: Sí.
6: Au, va, qui s'atreveix.
0: Vinga.
1: hem de fer via perquè... anem malament de temps,
0: sí,
1: avui, jo.
0: Sí. Sí.
19: Entre el que tenc i el que no tenc, t'entretenc.
1: Primera part superada. Sí.
0: Sí.
6: Sí.
19: Però... ja no me'n recordo.
4: Tampoc.
19: Però... És que ja no me'n recordo res, m'he quedat en s'entretenc.
4: Jo també.
1: Comença'm i entretengut, va.
19: Entre lo que tenc i lo que no tenc, t'entretenc.
0: Sí. Sí.
19: I...
1: Entretengut, va.
19: I entretengut... no t'entenc.
0: Entretengut no t'entenc. L'ajudau?
1: No se'n recorda.
4: No, no. Fiquet amb entretenc.
0: Tomeu?
1: No.
19: Liau-ho, perquè posar moltes coses... És complicat.
0: Ben, digue'l, Miquel.
1: Entre que tenc i no tenc, t'entretenc. Entretengut, t'etenc, pensant que tenc i que no tenc. Era complicat, aquesta. Era complicat. No sé, Lluís.
0: Sí.
6: No sé si quants
1: punts se mereixen
0: avui. Han arribat a la meitat.
1: Han fet la meitat, això sí.
6: La meitat bé.
1: La meitat perfecta. 6. Està bé, està bé.
0: 6 puntets, eh?
1: Podria ser pitjor.
6: El benèvol, el nostre ofertes.
1: No li heu duit res, però... Sí.
19: Venga. Gelat de canya i a Sant Agustí.
0: Vinga, recta final ja d'aquesta batussa.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: I de veure si la sabeu. Ara vos farem dues preguntes relacionades amb Falonitx amb dues opcions diferents de resposta. Cada resposta correcta val 2 punts. Comencem. I ho fem parlant d'un dels edificis més singulars i emblemàtic del vostre poble, el sindicat o celler cooperatiu de Falonitx. Va ser edificat seguint uns plànols de l'arquitecte Ernest Mestre i la façana va anar a càrrec de Guillem Fortesa. Sabeu, però, quin any se va inaugurar aquest celler cooperatiu de Falonitx?
1: Va ser l'any 1921 o el 1931. En quin vol sona més?
4: Jo crec que va ser 21.
5: 21.
4: No sona més.
0: Sí?
1: 21.
0: 21. I va ser el 21. Molt bé. Canviem de tema. Ara parlam de futbol perquè una de les millors futbolistes del món és de Falonitx, la Mariona Caldentei. Ara juga a l'Arsenal, però on va aconseguir més èxit va ser al Barça. L'any 2020, aquest equip amb la Mariona Caldentei va aconseguir la seva primera Champions League femenina guanyant 0-4 al Chelsea. Sabeu, però, on es va disputar aquest partit?
1: Complicada, aquesta. Va ser a Göteborg, a Suècia o a Eindhoven, als Països Baixos. Què diríeu?
19: Diria Eindhoven, jo. Me sona més. Altres...
6: No sé. Diria
19: Eindhoven, però si voleu...
1: Esteu d'acord, tots altres?
5: Sí, vinga.
4: Que jo altre diu.
0: Sí? I no.
1: Era Göteborg.
0: Va ser Suècia.
1: Suècia, sí.
0: Va ser Suècia. Clar, Falonitx peguen fora.
1: Peguen fora.
0: Sí. Com en Tòfol Colom, que també va pegar fora.
1: Sí. Ho era de Falonitx en Tòfol, sí, no?
19: Clarament.
0: Sí, clarament.
19: Clarament.
6: De Falonitx a Washington.
0: Claríssim.
19: Si ho diu, si farà la missa.
0: Sí. Bueno, ha arribat la darrera prova i és la decisiva, perquè aquí sí que podeu sumar molt de punts. Preparats?
19: Vinga.
0: Amb la paraula a la boca. Darrers minuts de la batussa, Naina Maria Binimeli, na Joana Maria Molet i en Tomeu Bennassa. Ara en aquesta prova tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Felanitx.
1: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugau. Us poden tocar mal, nom topònim, nom de carrers, personatges del poble, nom de comerços o llinatges. Mem que toca avui.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Personatges.
0: Personatges.
1: Teniu molts a Felanitx.
0: I en teniu molts.
1: Teniu molts.
0: Desitjàveu
1: només
0: que no toqués aquesta.
1: Només podia tocar a Felanitx aquesta
0: sí,
1: prova, de fet.
0: Sí, perquè en teniu no. molts, eh? Personatges.
6: Bona col·lecció, vinga.
0: Qualsevol tipus de
19: qualsevol
0: personatges.
19: Qualsevol tipus.
1: Sí, sí. Tan conegudíssims sí. com no tant.
0: Conegudíssims en
1: que conegueu a Felanitx.
0: Sí, sí. O no, a Felanitx. Vinga. Tens?
19: Vinga, comen jo. No, Catalina Solena, que reixeta.
4: Sense Joan Pelós.
5: Amb dàtil.
1: No m'ho anomenat.
6: Famosos.
1: Fa poc.
6: Vinga.
0: N'han dit una. Ara fa res.
19: Dali.
0: Mollau, mollau. No.
6: Dila, Tomeu,
0: sí,
6: dila.
0: Perquè el minut passa.
4: Ara m'ho surt.
19: Ostres, és que jo...
1: Sobre qui ha estat la darrera pregunta.
0: I mireu, què en teniu, eh? De personatges.
1: De futbolista.
19: Sí. En Mariona Caldentó, sí, un home, esclar.
0: Hem arrencat.
1: Teniu ciclistes.
6: Sí, sí, oh, sí, sí. Escriptors.
0: Pintors.
1: Artistes. Clar, clar.
5: Guillem Timoner.
0: Molt bé, en Timoner. Pintors.
1: Un artista conegut internacionalment.
19: Ostres, tio.
0: Heu quedat en blanc, no?
19: Sí, totalment.
0: Un pintor.
1: Sí, sí.
0: Vinga, anirem així, un pintor.
6: Comença per M.
0: Bé, home, Miquel... artista.
1: Sí, sí.
6: Molt bé.
1: Miquel.
6: Miquel Barceló. Miquel Barceló.
1: Miquel
6: Barceló. Miquel Barceló.
0: I Nadrobé també heu dit, eh?
6: I dos, set.
1: Set.
0: Set. Set. Set. Set. Set. Bueno, bueno.
1: A veure que sí. En directe és complicat.
0: Sí, és un, poble que té molt de personatges, molts, moltes personalitats. Molts. De fet, segurament és
1: Colom,
0: que en concentra més.
1: En Joan,
0: però,
1: clar, en Joan Colom.
0: De tant que n'hi ha, de tanta Hain, concentració.
19: De Maria Hain, claro, sí, molt, tío.
4: Clar, no tenia ni res.
0: Supos que, clar, pensar en tota la concentració de noms que teniu sí. en un minut, vos ha saturat, vos ha col·lapsat. Vaja, però n'han dit set, eh?
1: N'han dit set.
0: Sí, i així...
6: Tenim un total de 34 punts.
0: 34 punts.
6: Ei, molt bé. Ells aplaudeixen, molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
6: Mem, Aina Maria Binimelis, com això que sap fer una flora tan sa llengua.
1: Ah, sí, és que vull ser biografia dels nostres
6: no convidats. No m'havia enterat, jo. Mira que fa estona que te conec.
19: És un talent ocult.
4: No ho sabia ni jo.
0: Ah, sí?
1: Ai, mira.
6: Ah, quina llàstima que no parlo amb els nostres oients, però és correcte.
0: Sí, sí, sí. Això sempre, a base de gran.
19: No, no, un dia m'he provat a fer cosa d'ensenyar la massa.
0: Això són 3 punts, diuen Lluís.
19: Sí.
1: 3 punts més. No,
19: no, no.
0: Per fer aquesta flora sense llengua. 37 punts. Bon som, vinga, 37 punts. Felanitx, gràcies.
19: A
0: vosaltres. Molt bé, per Sant Agustí i en el Coso, evidentment.
19: Claro, claro.
0: Bones festes. Gràcies.
6: Gràcies.
7: I de tres ràdios, formació.
0: Podem gravar, idò.
10: Dale play.
0: Raül Valls, com estàs?
10: Molt bé, Joan Mimàs.
0: Aquí fent un programa...
10: La gran vida.
0: Passen tantes coses.
10: Cada dissabte i cada diumenge.
0: A partir de les 9.
10: Duals a les 9.
0: No, i no t'obram, i no t'obram.
10: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
10: Saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Heu de saber que ja ha sortit a la venda Jaleo, un joc de cartes sobre les festes de cavalls de Menorca.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Començam aquesta segona hora de Tentol. Ja ho sabeu, un programa que té totes les lletres, o que el Manco intentant jugar amb les paraules i les lletres, han jugat amb el poble de Felanitx, que han fet una puntuació que està bé, per haver vengut a participar des de Felanitx. És ara el control tècnic que substitueix en Lluís Fortesa, que ha estat la primera hora, la nostra estimada Marga Cifra, Pollencina, que espero que hi sigui fins a les 6, però com que això és una sorpresa...
1: Ella ja riu
0: ella
1: se fa tímidament, i
0: sí, quatre mamballetes. Ella, quatre mamballetes.
1: I ja espera que plogui, perquè clar, sempre sí. la fi blau, pobreta meva.
0: I d'així fins ara... Sí, Miquel, què volies dir?
2: Que avui no li han dit res, Marga.
1: Tu ja t'ha apagat el micròfon directament,
2: jo,
1: no te vols sentir.
2: Ja m'ha dit, no xerri més.
0: Què li havien de dir?
2: No res.
1: I d'allò vols vull dir una cosa?
0: Digues.
1: Però avui estic que tinc ganes de dir moltes coses. L'embarbussament que m'haurà sortit, jo en sé un altre que també diuen molt a Felanitx, o m'ho diu molt una mica a Felanitx, que es tenc i no tenc, me falta i no me falta, i entre una cosa i l'altra, me falta el que no tenc.
2: Més o manco.
0: És a dir, que...
1: Aquest era més llarg.
0: Ara hauríem d'afegir aquests 10 punts a Felanitx.
2: 47 punts.
0: 47
1: ara els hi venien tots els personatges
0: quan han
1: sortit, pobrets.
0: Ja ha acabat la batussa. Bé, idò, han jugat amb el poble de Felanitx i ara ha arribat el moment de conèixer de què xerrarem avui.

0: Miquel Junc, Maria Pons...
1: Com va?
0: Com estàu?
2: Hi som.
0: Hi sou.
1: Hi som, hi som.
0: Sí. No n'han sabut gaires, han quedat col·lapsats amb...
1: Han col·lapsat. Tenen tant de personatges que no sortien.
0: Sí. Hi ha hagut un tap allà.
1: Mira que n'hi ha.
0: Sí, n'hi ha, n'hi ha, n'hi ha, n'hi ha. Sí, en diferència és un poble que guanya la resta.
2: Ara de DJ Titi.
0: Concentració de personatges.
2: DJ Titi.
0: Sí, clar, que hi ha personatges de tipus.
2: Sor Estiércol, després de... Ara, quins més han dit? Perquè, clar, venien tot de...
0: No, han dit Sant Joan Palós, també.
1: Sí.
2: Que l'han dit aquí.
0: També es fa la Nietzsche.
1: Sí, sí. L'han contat.
0: Sí, l'han contat, sí, sí, sí. Bé, idò, ha arribat el moment de parlar d'aquest joc de cartes que es diu Jaleo. Jaleo.

0: I doncs sí, començam aquesta setmana jugant a cartes.
1: Què te pareix?
0: Vos agrada jugar a cartes?
1: M'encanta. O sigui, és una cosa que troc que està en desús, segon com, i me sap greu.
0: Quins jocs sí, t'agraden?
1: Jo som molt bona. No és que m'agradin, és que són molt bona, és l'escambrit i l'espinacle.
2: Ui.
0: L'escambrit un dia haurem de fer un pop de competició.
1: Quan vulguis.
2: Ah, clar, en sabeu, vosaltres. Clar, jo hi jugo poc.
0: Jo també fa temps que no hi jugo, estic desentrenat.
1: Jo no.
0: Som... Ara entrenaré només per guanyar la Maria.
2: Som un patata, per joc de cartes.
1: Te pega, perdona que t'ho digui.
2: Sí, sí, bastant, però bastant, eh? Bastant. Els meus amics ho coneixen, ho saben.
1: Bé.
2: Però quan m'hi pos, lleva per gust.
1: No se te pot donar tot bé, eh?
2: No, no, no. Però ha d'arribar aquest moment de passar gust, perquè evidentment...

0: 15 i 20 minuts.
1: I tampoc, no, així ja no te fa col·lapsar el cap. Mm-hmm. Oh? I trobareu cartes com els diferents caixers, el fabioler, pomada, gegants, entre d'altres. Mm-hmm.
0: Coses molt, molt de Menorca, no?
1: Idiosincràsiques sí, d'allà. Eh?
0: Després els seus creadors ens explicaran més coses de les normes d'aquest joc, però primer hem volgut saber l'opinió d'algunes persones que ja hi han jugat a Haleo.
1: Ah, sí?
0: I les volem escoltar.
2: Vam fer una xalada jugant a Haleo. Sí, sí, m'ho va sorprendre molt, aquest joc tan complet, amb tant de detalls sobre la festa, els gestos, els protocols, la junta, refrescar, pensar a veure com era la junta... Bueno, l'han trobat molt complet i molt divertit.
3: Això, el que a mi m'ha agradat del Haleo és que les cartes són paritàries, que hi ha homes i dones, que tenia que ser senyor, com senyora, fadrí, com fadrina, m'ha encantat. I m'ha agradat molt també la part de Sant Sortilla, de les avellanes, trobo que ho fa molt divertit i molt entretingut. I m'ho vaig passar molt bé, tant jugant en família com jugant amb els amics.

0: prosperitat que té aquest joc, molt important, m'ha agradat aquest punt. Bé, no sé si vosaltres heu anat de jaleo.
1: No hi he anat mai.
0: No m'ho heu
2: dit?
1: Mai.
2: De jaleo, sí. Sí.
0: No, és a dir, a Menorca, però.
2: A Menorca, sí, si no, bon.
0: Però, Miquel, el que t'agrada té una festa.
1: He anat a Menorca, però no, he anat a Cajaleo.
2: Vinga.
0: No m'ho puc creure.
1: Qualque dia, si m'ho convido.
2: Clar, anava a dir.
0: Perquè no he anat estorada, ara.
2: Perquè no he anat.
1: Podem fer un temps.
2: Més, però no sé com ho hem de fer.
0: T'imagines, per l'any que ve?
1: Sí, jo no sé si arribaríem al programa.
0: Mai no diguis això.
2: Bé, també ho podem proposar.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. Com a tasca pendent, quedo. Vinga. Bé, i na Teresa, propietària de Mimbre Joguines, ens ha contat que la seva botiga, el joc de Jaleo, han volat.
3: Nosaltres, des del primer moment que vam veure que publicitaven el joc de Jaleo, mos va fer moltíssima il·lusió i ja vam contactar amb ells per poder tenir jocs aquí a la botiga de Maó. El joc aquest m'ha agradat moltíssim, em sembla que és de molt bona qualitat, té unes il·lustracions que estan superben acertades i és un joc molt familiar, vull dir, en plan molt divertit, de les nostres festes, i l'acollida està boníssima. M'ho han quedat sense res en una setmana i això que em van demanar moltíssims i m'ho van quedar sense tot d'una. Ara esperem que prest puguem tornar a tenir i la gent de Menorca que s'ha quedat sense pues, aquest Nadal pugui jugar a Jaleo. I la gent de fora pues, també els hi ha fet molta gràcia i també n'han venut per gent de fora de Menorca.
1: I atenció, perquè hi ha gent que viu als Estats Units, que ja ha jugat a Jaleo, i ara vol que li enviïn un exemplar d'aquest joc.
2: Clar,
1: fins allà.
2: Cap allà s'ha dit.
0: Mm-hmm. Mare meva.
4: Hola, em dic Marta, i visc als Estats Units amb el meu marit i els meus fills, en un poble petit a les afores de Filadèlfia. Aquest estiu vam tenir l'oportunitat de venir a visitar la família i els amics, i una de les coses ben xules que vam poder fer va ser fer algunes partides al Jaleo, i la veritat és que ens va encantar. De fet, el meu fill gran, en Pau, que té 9 anys, tot i no saber res de les festes menorquines, ho va enganxar de seguida i li va encantar. De fet, és que no parava de demanar-nos que seguíssim fent més partides. Ara, un cop ja tornats, encara no tenim el joc, però esperem poder-lo aconseguir ben aviat per seguir jugant i seguir aprenent més coses de Menorca. Moltes gràcies. Adeu!

0: Aquest joc de Haleo, que aixeca moltes ganes de jugar-hi, i en volem parlar precisament d'aquest joc de cartes amb els seus creadors, i un vos sonarà, el coneixereu, i bé, és en Joan Martí, presentador d'informatius d'aquesta casa, d'IB3 Televisió. Joan, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: I també creador,
1: molt bé, saps,
0: presentador d'informatius i creador.

0: creador d'aquest joc.
1: Quina il·lusió,
2: Sí, mira, coses que mai t'imagines que faràs, resulta que els fas. I sí, mira, un joc, una idea que va sortir no en la calor d'estiu, que és quan hi ha els jaleos, sinó més bé en la fresca de l'hivern, per Nadal. I d'aquella idea ha sortit aquest joc, aquesta iniciativa que ja està a la banda i que estem molt contents.
0: Però clar, quan se vos acut, perquè no sé si moments de redacció, de fer feina preparant l'informatiu,
2: No.
0: o més feina de matinada, de
2: No.
0: matí de prest, de
1: Jo crec
0: vespres.
1: que enyorança per lo que diu, no? Si era Nadal, devien
0: Sí.
1: ja dir, ai, els jaleos.
3: No n'hi ha en
2: No.
3: si van... No.
2: Clar, mireu, no, tampoc va ser enyorança. Va ser perquè jo tinc un nebodet que
0: Sí.
2: llavors tenia 5 anys i va venir era el novembre, i va venir el novembre de visita, com solen fer regularment els familiars, va venir a fer un cap de setmana a son pare i sa mare a Palma. I quedaven nosaltres, i son pare i sa mare sortien a sopar, bé, això que feien, no? I nosaltres jugàvem amb ell a cartes, i jugàvem a un joc de cartes, i em van donar compte que jugant a cartes ni miraven tele, ni mirava mòbil, ni mos demanava mòbil, i realment s'ho passava bé ell, i mos ho passàvem bé nosaltres, en família. I mos ho passàvem molt bé. I arran d'això, d'aquell dia, vaig dir, no sé per què motiu, se'm va encendre una bombeta i dic, he de pensar en alguna cosa que tingui certa identitat que jugant amb ell li pugui explicar, val? Per ser un poc, no sé, per ser un poc més didàctic o que no es tracti simplement de jugar per jugar, no? I que tampoc sigui molt complicat. I
0: Sí.
2: pensant, no sé per què em va entrar aquesta corolla, pensant, vaig dir, Joan, has de crear el joc de cartes de Haleo, emprant les figures de les festes de Menorca, no? Les cartes, la baralla tradicional, surt l'amo, surt la dona, hi ha cavalls, tal. Però dic, ostres, que tingui certa identificació en la cultura més nostra, més arrelada. I va sortir un poc pensant, primer, el joc de cartes de Haleo, i a partir d'aquí, durant molts dies, moltes setmanes, i molts dies, pensant com podrien ser les normes, que podríem fer, si hem de tirar més cap a la part més didàctica o més lúdica, i va sortir això, una mescla de tot, una cosa més didàctica, una cosa més lúdica, una cosa divertida, que te fa pensar, que has de tirar també de picardia, de punyeteria, perquè l'altre no faci una cosa que tu esperes que no faci o que faci, i res. I així va sortir Harry. Dic Nadal perquè durant tot aquell mes de novembre que jo vaig pensar, va arribar Nadal i li vaig plantejar a la família, tu, unes cartes que es diuen Haleot i les han de provar.
0: I vàreu
2: I
0: jugar.
2: primer van fer les cartes, així van fer quatre borratxoros nosaltres, donant representació a cada carta, i van jugar. Van començar a jugar amb família, amb cosins, i a poc a poc, oh, pot estar bé, pot estar bé. I si en lloc de fer això, aquesta carta fa allò, i a partir d'aquí, dic, ja està, això és un joc com Déu mana. I el van tirar endavant i vaig contactar amb Albert Dir, que és un gran il·lustrador, dissenyador i a més és cosí meu, i dic, és que ho tenen tot, que he d'anar a cercar més, ho han de posar en marxa. I el vaig cridar, dic, Albert, i va dir, que ja ho dirà ell, ho va dir.
0: I també l'han telefonat nosaltres en aquest cosí teu i dissenyador d'aquestes cartes, perquè clar, quan vareu jugar en aquesta provatura que vareu fer amb família, supos que no sé si eren cartes de cartolina, però encara no eren les cartes definitives, però ara sí que ja...
2: No, i a més ell no hi era, ell no ho sabia encara, eren
0: Va.
2: cartes que eren de cartolina, però no eren aquests dibuixos que són ni molt manco, però primer ho vaig voler provar, els primers que ho van provar van ser amb els germans, amb sa dona, amb un pare i amb una mare, i amb els més íntims. I llavors dic, jo crec que sí, que això funciona i pot funcionar bé. I a partir d'aquí va ser quan vaig contactar amb l'Albert i pues, ja la segona cridada, la segona jugada, ja sí que va participar en el joc.
0: I d'un joc familiar que ara se pot fer universal. Albert Mir, com estàs?
4: Hola, bé, vosaltres?
0: Bé, i tu?
4: Sí, bé.
0: Com vares acceptar de gust aquesta convidada a fer aquest disseny d'aquest joc de cartes, Haleo?
4: Quan en Joan m'ha dit de quedar, No m'ha dit una, no és per cosa de l'audiovisual, però havíem fet coses d'audiovisuals també, i jo, clar, vaig arribar allà i decidir de fer on m'anava, i quan m'ho va mostrar, abans de dir-li tinc ganes de fer-ho, i tinc ganes de jugar, quan m'explicava el joc. I abans de dir que ho vull dibuixar, dir, jo vull jugar a això. I que, clar, així va ser com per tot una lògica que sigui fer aquest projecte.
3: I quins són els processos que s'han de fer per dissenyar aquestes cartes d'un joc com aquest? Quant de temps t'ha duit tot això?
4: Bueno, hem estat fent feina durant tot l'hivern, pràcticament. Des de, m'ho va dir per Nadal, finals de desembre, i jo crec que era finals de gener que ens ho vam posar, i fins abril, que hem estat dibuixant i acabant de polir detalls de les cartes. Però si comences amb qualsevol paper, sempre tinc papers i jo per un dels taules i a qualsevol moment aprofit per dibuixar coses i anava fent dibuixos fins que vaig trobar les primeres cares dels caixers, que era el que m'interessava trobar primer l'estil de les cares dels caixers, i a partir d'allà després fer tot l'altre, la sortilla, la cocabamba, la canya, la coreta, tots els objectes que surten a les cartes. Però el primer era trobar l'estil que volíem dels personatges, diguem, més importants.
1: Mm-hmm. I això, si un no ha anat de jaleo, pot jugar? És a dir, en tots aquests elements idiosincràcits de Menorca i de les festes, es vol entendre o s'ha de fer un poc...
2: Sí.
1: Digue, Joan.
2: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè cada... O sigui, tu pots jugar a qualsevol joc de cartes sense entendre la cultura d'aquell lloc, si el joc de cartes tenen unes regles, unes normes. Uh-huh. I això és ben igual. Tu has d'aconseguir fer la combinació de sis caixers, que diguem, de sis caixers en càrrec, però cada caixer, que diguem, o cada... has d'aconseguir una figura de cada palo, que es diu en castellà, no? Uh-huh. Per tant, una vegada aconsegueixes els sis símbols, per dir-ho de qualque manera perquè ens entenguem, els cinc símbols de cada carta, ja tens una combinació guanyadora. I després, les normes que impliquen les cartes d'acció, com el gin de llimonada o la pomada, els correbraçats, les avellanes... Maldament tu no sàpies que a Ciutadella i a Ferreries, després de jaleo d'esborn, o després de jaleo del dissabte i del diumenge de matí, se tiren avellanes, maldament tu no sàpies això, si saps que les avellanes, en el joc de jaleo, representen un intercanvi de cartes amb un altre jugador, ja està. No importa saber que les cartes se tiren després del jaleo del dissabte, per exemple. Uh-huh. Sí, si pot jugar de qualsevol persona del món, pot jugar a jaleo.
0: Mm-hmm. Clar, i quin temps dura una partida?
2: Les partides estan pensades, que s'ho va mirar també ben Albert, després, que no superin mai els 20 minuts.
0: O sigui, has dit que és àgil.
2: En 6 persones, que és l'ideal, clar, hi ha moments de molta tensió, de molt de riure, se comença una cosa, però a poc a poc puges atenció perquè se van robant cartes, hi ha certs moments en què un jugador es pensa que està a punt de cridar jaleo i li tiren unes avellanes, li roben una peça clau i salta persona que anava bastant enrere, per picardia o pel que fos, guanya la partida. Però això no passa mai de 20 minuts, 15, 20, 20 minuts.
0: És a dir, que...
2: I clar,
0: digues, Joan. No, digues. Anava a dir que en un cap vespre se poden jugar moltes partides, anava a dir.
2: Sí, i d'això es tracta. Són 5 jugadors, ara guanya un, en feim un altre i guanya un altre, ara en feim un altre i anem sumant punts, desempatam. Fa que siguin partides ràpides, i també, que això és molt important amb el joc de cartes, que vagi creixent les ganes d'aquella revenja, no? Que han deixat, no, aquesta l'he de guanyar jo, perquè ara la tenia guanyada. Com pot ser que no l'hagi guanyada si estava a punt de cantar jaleo i me l'han robada en el darrer moment? I això augmenta aquestes ganes, aquesta competitivitat sana sempre, que fa que hi hagi damunt d'una taula.
1: Mm. M'encanta això de cantar jaleo, digues, sí. Albert.
4: A més, quan t'hi han jugat, es veu que quan tu cantes jaleo sempre en surten dos o tres que anaven per una. Mm. I sempre n'hi ha que van per una. I s'enxega molt i sempre dic, vinga, va, aquest te la vull anar jo. Mm.
3: Això te fa jugar una altra partida, encara.
4: Sí, exacte.
2: clar. Mm. Així és. I estava a punt, la pròxima la guanyo jo. I a la vegada poc la guanyes, però... És així, és així.
0: Clar,
2: sí.
0: Quan dius que s'ha pensat a la vares fer per Nadal, xerrant d'aquest Nadal passat, quin temps t'ha duit o vos ha duit de feina aquest joc?
2: Bueno, mira, és que certament, o sigui, el més laboriós ha estat després la feina de l'Albert de dissenyar les cartes. Mm. Per exemple, dissenyaves que si senyor, me l'enviava, què trobes? Perquè clar, ell viu a Ferreria, jo visc a Palma, i mos anàvem comunicant pràcticament cada dia, unes quantes vegades, intercanviant idees, ell creava els dibuixos, i sí, està bé, tal, un poc més així, un poc més d'aquella manera, els colors, m'agrada que color, tu t'agrada? Sí, m'agrada, tira'm endavant. Clar, cada carta du certa feina, però també és el que a mesura que no doncs, anaven creant les cartes, o que a mesura que no les anava dissenyant, també anaven fent partides i també sorgien noves idees. Per exemple, ara s'arronsa, és una carta destructora que fa que capgiri la plaça, que dic, no? Quan un cavall entra a plaça i arronsa, 10 o 12 se'n poden anar per avall, no? Però volíem representar això amb una taula. I en un principi, jo havia pensat en aquesta carta, amb una arronsada, però no era tan destructora. I un dia jugant, en família, un altre cosí, diu, s'arronsa no pot ser tan poc destructiva, s'arronsa ha d'arronsar fort. I a partir d'aquí, s'arronsa va agafar un altre caire dins el joc, que ara, de fet, arronsa no és la carta més important, però és la carta que tothom vol tenir perquè no li passi a ell, perquè la pugui tirar un altre i sigui l'altre, o sigui, pot ser la persona que fa arronsar la plaça, que diguem. I a partir de jugar, i anar dissenyant, sortien noves idees, i noves idees d'il·lustracions, també, i a poc a poc, doncs, mira, des de principi de finals, principi de gener, que ha dit Albert, quan ja van tenir la idea de que la feien fins, te diré que fins a maig, ho vam enviar tot a imprimir, fins a aquell darrer moment, encara hi havia canvis.
0: Mm-hmm. Bé, però...
2: I sí, doncs, mira, 6 mesos, pràcticament, de 5 mesos de feina constant, de canviar i mm-hmm. tal.
4: També canvis sí. de disseny que sortien a partir de les partides.
3: Clar, també.
4: Perquè les cartes dels caixers, que són les que han de guanyar, a una partida van dir, no sabem quines cartes tenim, perquè no veiem el símbol de quina carta.
2: Exactament,
4: sí. Això va sortir amb una partida d'aquestes així de prova, i a partir d'aquí amb el símbol de petit, dalt allà a l'esquerra, perquè quan tinguessis serà, poguessis veure totes les cartes que tenen i sense haver d'obrir tot el ventall, diguem. Són detallets que van sortir així que van jugar.
2: Clar, per això és el moment en què jo deia que pot jugar qualsevol persona del món, perquè com estava al principi, que després van evolucionant, potser sí que era important conèixer un poc de les festes.
0: Clar.
2: Saber que tu pots tenir que ser senyor, però no pots tenir balla, que si tens balla no pots tenir senyor. Però clar, posant els símbols a cada carta, fer que hi hagi diferents palos de la baralla, que diguem, fa que tu no hagis de menester, no sigui necessari saber que a Ferreries no hi ha senyor i que el senyor només és Ciutadella. Tu has de tenir o senyor o balla, un dels dos, i ja t'ho marca el símbol. Abans no. Abans havies de saber que no hi podia haver senyor perquè el senyor només representava Ciutadella. I ara no. Ara d'aquesta manera, que en el joc de cartes, a la caixa ho indicam, inclou versió Ciutadella, però simplement per aquestes petites coses, no? Perquè tu pots jugar amb juc amb el que és senyor i es balla el descartam. I fa que pugui jugar coneguent bé la cultura, però també pot jugar bé sense conèixer la cultura.
3: I ara, si m'ho ha fet gana jugar, on el poden trobar en aquest joc? L'han de comprar per internet? El poden trobar botigues físiques? Com ho han de fer?
2: Albert, com ho dèiem, això?
1: Ai.
2: Han fet curt.
0: Han volat tots els jocs.
1: Ha tingut un èxit inesperat.
2: No ho tenc jo. O sigui, van fer una edició limitada, sí. Pensant que, bueno, que en tindríem per tot aquest estiu i si anava bé l'any que no en tornaríem a fer, però, clar, és que van arribar dimarts passat i és que aquest dissabte en quedaven, però que eren 6, una botiga de mo que ja no queden, crec. O sigui, estem molt contents perquè, a part de que li ha agradat a la gent després mos ha dit que s'ho passa bé i xala jugant i que és una manera d'estar en família, entretinguts, sobretot que els hi fa estiu perquè siguin de quin poble que siguin els representa i poden jugar. I ara sí, han demanat una altra tirada, una altra edició un poc més llarga, perquè tota la gent que ha quedat sense, el manco ho pugui provar i puguin jugar.
0: Clar, ho ha arrasat.
3: Haurem d'esperar.
1: Que bé,
3: haurem d'esperar.
1: Bueno.
0: I serà aviat.
2: Bueno, no, estem contents, ha anat bé. O sigui, a lo millor en véssim fent més, n'haurien sobrats, però així és que han fet, molta gent l'ha aconseguit, ha estat en venda pràcticament per tot Menorca. A Palma encara hi ha dues tendes que n'hi ha, que mos han demanat i hi són, també n'hi ha a Artà. A Artà també hi ha una colònia d'artesans que vaig agradar molt les festes de Menorca, però crec que també, no sé si m'han dit l'altre dia que se'n havien anat, no sé si en deuen quedar qualcuna o no, però també ha funcionat molt bé a Mallorca i per això és que estem super, super, super satisfets.
0: I de Joan Martí i Albert Mir, haurem de fer una partida d'aquí a Tento sí. qualque dia.
2: M'heu agafat en vacances ja, perquè si no jo venia a l'estudi amb el joc.
0: Bé, setembre, setembre.
2: Per setembre,
3: sí, setembre sí.
0: Quan comenci ja el nou curs.
2: A setembre fem una partida.
0: A setembre fem una partida. Perquè si és això, si som pim-pam, si duren poc...
1: Quina bola, jo ja tinc ganes de jugar.
0: Sí, sí. Vosaltres dos, perquè Miquel i Maria són bons jugadors de cartes.
1: Sí, sobretot.
2: El que passa que primer estaria bé, sí, que ha estat en Miquel, que ha dit que no havia estat mai a un jaleo de Menorca, que seria primer que passéssim per aquí a veure...
3: Si me convidaus en Bartomeu, jo venc, no?
2: No,
0: sí, Miquel va allà on el convida.
1: I tant.
2: Miquel, cries les botes.
0: I d'ahir, enhorabona per aquest joc de cartes, inspirat en els jaleos menorquins, i sobretot per alegrar i entretenir les cases d'arreu, no només de Menorca, sinó també de totes les illes i d'arreu, perquè fins i tot els Estats Units el volen, el reclamen.
2: Ho has vist? Ja hem creu la frontera. Ja so.
0: Sí.
2: Bé, doncs, gràcies a l'Albert, sobretot, per haver confiat i haver volgut fer aquestes il·lustracions, i gràcies a vosaltres per haver-ne parlat i va dir que bueno, que ens fem una partida un dia.
0: Exacte, això mateix. Gràcies a tu, Joan, i una ferrada. I Albert,
2: una abraçada a tots.
0: Albert Mir, moltes gràcies també.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I enhorabona, una ferrada.
4: Igualment.
2: Adéu.
1: Gràcies, enhorabona.
2: Adéu.

0: Pento.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. El Lectobró amb Nadal Suau.
4: Són les 4 i 33 minuts. Josep Maria, Nadal Suau, com estàs? Benvingut.
5: Com estàu?
4: Què bé, tal? I tu? Com van?
5: Molt bé.
4: Que bé, passes bon estiu.
5: Sí, home, sí. T'ho diràs. Us estic parlant des de, Berlín.
2: Ah, que t'apareix.
4: Bona cosa, no ets
5: sí,
4: a Madrid,
5: sí,
4: ets a Berlín.
5: Sí, som a Berlín,
4: Que bé.
5: On s'està fabulosament.
4: Clar, fresquet. El manco més fresquets que aquí.
5: Vaja, sí, més frescos que aquí, seguríssim.
2: És fàcil.
5: Sí, efectivament. I depèn una mica de... Té tot un cicle de temperatura al dia aquí, no? És a dir... fresc de vespre i de bon dematí, al migdia pot ser una cosa una mica més càlida, però superagradable, i la ciutat és espectacular, sí. De veritat. Que estic molt content, passaré aquí unes setmanes.
4: Que bé,
5: superbé.
4: En plural.
5: Sí,
4: que bé.
5: Bueno, és un plural poc enganós, perquè setmanes vol dir dues, no vol dir...
2: Un parell, bon et són.
5: Efectivament. Sí. És un parell absolutament... en fi, la RAE l'accepta totalment.
4: Sí,
5: no?
4: Exacte. Sí. I ens deies que sí, aquest dia està refrescat amb una pel·lícula que has vist, un poeta, que t'ha encantat molt. Bé, que t'ha encantat.
5: M'ha agradat moltíssim. L'heu vist?
2: La vaig afegir a la meva llista de... Bé, puc dir la plataforma, no?
4: Sí.
5: Jo crec que
2: De Movistar Plus, la vaig afegir ahir, que l'havien posada, i vaig dir, ai, l'he de veure, però no tenies temps. Per tant, jo t'escolt, però no te passis amb
5: espavillesa. No. ho he pensat de tal manera que efectivament, i com bé dius, no hi hagi spoilers argumentals, més enllà de que us podeu, que aquells que ens escoltin es puguin fer una idea de per on van els tirs, però la trama, per entendre'ns, no us l'espanyaré gens de mica. Efectivament, és una pel·lícula que podeu trobar a Movistar, a Filmin, i segurament alguna altra plataforma més la podeu llogar, però vaja, en fi, sigui com sigui, ha arribat a plataformes fa molt poquet, després d'haver passat per el mes d'abril per les carteleres del país amb prou èxit.
4: Sí.
5: És una pel·lícula que ha funcionat bé. Se titula Un poeta, record. El director és el colombià Simón Mesa Soto, la seva segona pel·lícula. És un tio més o menys de la meva...
4: quinta.
5: De la meva generació, una mica més jove, és del 83, va néixer a Medellín. I jo crec que ha aconseguit amb aquesta pel·lícula, a banda de que la pel·lícula ha funcionat molt bé arreu, ha anat a molts festivals, Sant Sebastià i Cannes, entre d'altres.
4: Clar, se va estrenar Sant Sebastià, no?, l'any passat.
5: Sí, efectivament. Vull dir, de fet, el setembre del 2025 ja va haver qui va poder veure-la, aquells que varen estar en aquell festival a la ciutat del nord de la península. Que vaja, jo crec que més enllà de que en aquesta temporada cinematogràfica la pel·lícula hagi funcionat, té tota la pinta de quedar-se a viure entre nosaltres, és a dir, de clàssic, no? De clàssic instantani. Perquè és una pel·lícula que té moltíssim d'encant i que al mateix temps jo crec que té molta veritat, també. La història és la següent, no la història, sinó el plantejament inicial, per entendre'ns, és el següent. Nosaltres seguim algunes passes en la vida d'un home colombià que nom Oscar Restrepo, un tio que deu tenir potser uns 50 anys i que és un gran aficionat a la poesia. No un aficionat, és un apassionat de la poesia. Va ser un jove poeta més o menys, diríem, en fi, una certa promesa en el seu país de la poesia de més de prestigi, però després de dos llibres publicats i premiats quan era molt jove, no ha tornat a fer res. I ha anat esdevenint a poc a poc un personatge, doncs una mica, bé, jo crec que se pot dir més o menys clarament, un fracassat, és a dir, un senyor que viu en sa mare, no té feina, tampoc en vol tenir, perquè com que ell és poeta i sa poeta és una cosa molt important, doncs hi prefereix pensar que el món no l'entén, no? Millor això que no podrà ser fer una feina que no li fa ganes, beu massa...
4: Se sent com un incomprès, no?
5: Sí, ell se sent un incomprès i jo crec que, en part, la gràcia de la pel·lícula és que, en part, el personatge efectivament és un incomprès, però, d'altra banda, també és cert que a vegades fa una mica de peguera, per entendre's, no? És a dir, estàs a mitges que l'entens i simpatitzes i a mitges que dius, bueno, mo ja, no? Vull dir...
4: Ja.
2: Clar, estàs això tancat tenir... i li agrada sí, com està tenir... malament, no? Aquest d'artista torturat, sí. Típic.
5: Efectivament. Talment això és el que li diu a una escena un personatge, una germana seva, que li diu, bueno, ja està, no? A tu t'encanta pensar que ha caigut sobre teu una maledicció perquè ets un poeta i un home d'una gran sensibilitat, però el que passa, hi ha un moment que hi diu... Jo és que jo soy un poeta, i li diu sa mare, no, tu eres un desempleado, no? Surt a cercar feina d'una vegada, home, no?
4: Bé, és una estiradora, és. Sincera. Sí.
2: Ja va bé, a vegades.
5: Efectivament. Llavors, la pel·lícula, bueno, i la pel·lícula parteix d'aquí i hi ha un moment determinat que ell, que aquest protagonista, descobreix a una joveneta, una jove alumna de 15 anys, que a ell li sembla que té molt de talent. Molt de talent literari, s'entén, no? I la vol ajudar a aconseguir un premi, que els poetes importants de la ciutat pues, doncs, li facin cas i que ella pugui tenir d'alguna manera una trajectòria doncs, una mica pot ser més fortuna que no la que ha tingut ell. El que passa és que això és una mica la il·lusió d'aquest Oscar Restrepo. L'alumne, pel seu costat, resulta que és una nota que sí, li agrada escriure coses a vegades, però en realitat, ella, aquesta història de ser una gran poeta, li és una mica igual. El que ella vol és una vida molt més senzilla.
2: Ella
5: no?
2: vol aprovar la signatura i ell vol ser un sensei.
5: Sí, exactament. Ell vol ser, talment, ell vol ser un sensei. És a dir, ja que no he pogut ser un gran poeta, doncs seré el manco, el mestre d'una gran poeta. Me colaré per la història de la literatura per darrere. I l'altre vol pintar-se ses ungles amb ses amigues i tot una que pugui posar-se a fer feina i tenir un home i dos fills i ja està, no? Bueno, ja, i aquí ja m'aturo d'explicar quines més coses passen. De manera que us queda moltíssim de marge per descobrir coses i accions a la pel·lícula, no?
4: Clar, l'han de veure.
5: Però, exacte, però quina mena de pel·lícula és? Doncs bé, és una d'aquestes pel·lícules que en gran part la podríem caracteritzar com una comèdia,
4: sí.
5: Però després de sobte te pega uns cot de puny que te quedes tocant, no? És a dir, té el mateix cot de puny o, en fi, o cops de plorera, no? Sí. Vull dir, és molt emocionant, també. Clar, per què és divertida? Bueno, per un costat és divertida perquè fa moltíssima de conya, diríem, a costa de, doncs, de gent com jo, sense anar més enfora.
4: Sí.
5: Vull dir, de la gent del món de la literatura, no? Vull dir, fa molta broma sobre doncs, les expectatives que la gent de la literatura té, com de seriosament s'aprenen ells mateixos, però en contrast amb com de mísera és moltes vegades la vida de tothom, però també de la gent que escriu o que es consideren poetes, no? I més concretament, fa molta broma diríem, d'allò que s'anomena la pornomisèria. No sé si coneixeu aquest terme, però fa, la pornomisèria fa al·lusió... Anem a veure. S'aplica quan algun creador o periodista o novel·lista o director de cinema s'acosta a les realitats menys afavorides, sovint de continents pobres com l'Àfrica o les pitjors zones de Latinoamèrica, i mostra aquella realitat, però ho fa, en el fons, diguem-ne, per recrear-s'hi una mica, no? I per demostrar com de compromès està aquest creador amb aquella realitat tan miserable, però, curiosament, el que fan en realitat aquests creadors que practiquen, potser sense saber-ho, la pornomisèria, és, en el fons, simplificar aquelles realitats, no? I això, hi ha una escena a la pel·lícula que s'explica beníssim, quan aquesta Lotta, que és una poeta fantàstica, i és veritat que els poemes que els guionistes han escrit per ella són uns poemes molt senzills, però molt guapos, vull dir, que funcionen molt bé, no? Però són molt senzills, són poemes d'un adolescent que està a la seva habitació i té una sensació de solitud, etc. Llavors, li volen organitzar un recital davant de gent important, una funcionària europea que vol donar dobbers a l'escola de poetes, no? a la que està assistint aquesta nina, i li diuen, el director de l'escola li diu: mira, els teus poemes són fantàstics, però no en podries fer un que xerris, mira, n'hauries de fer un que xerris del teu color de pell i de la teva classe social i de que està en el teu barri, doncs ho fa tot molt difícil perquè, com que ets pobre, aquest tema agrada moltíssim i ja veuràs que tindràs molt més èxit si parles d'aquestes coses. És una cosa terrible, no? És com dir, en comptes d'escriure del que te surt de forma natural, mira, escriu d'assumptes socials que són la mirada que nosaltres tenim sobre la teva realitat, no la teva pròpia mirada, no? I això serà un èxit. Llavors, totes les conyes de la pel·lícula a costa d'aquesta suposada bona consciència de les classes mitges altes del país, de Colòmbia, també dels estrangers, hi ha per allà una dona europea que s'emociona molt escoltant aquesta nina, però que, en el fons, doncs, l'està utilitzant, diríem, no?
2: Clar.
5: Tot això funciona molt bé. Ara, el que funciona fent, diríem, impressionant i fent una certa tristesa, o una emoció més profunda, és el que té a veure amb aquest protagonista, amb aquest Òscar Restrepo, és el nom del personatge, que, com us deien al començament, ostres, és un desastre de senyor. Perquè no us feis una idea, vull dir, és un d'aquests homes que tot el que toca, saps, s'espanya. Sí, ho
4: desbarata.
5: Sí. I una incapacitat per controlar la pròpia vida i sempre, en fi, prenent les pitjors decisions, etc. Però, clar, hi ha un fons en ell de noblesa. Perquè el cert és que en aquesta pel·lícula ell probablement sigui infantil, se penja de sa mare, hi ha moments que pot fins i tot ser una mica barrut, sobretot com un nen petit, però hi ha dues coses que són certes. Una és que vol ser bona persona i l'altra és que creu en sa poesia davant de veres. I a la pel·lícula surten altres poetes que potser no sigui tan cert que hi creuen, saps? I ell no vol de cap de les maneres vendre ni mercantilitzar l'art. I això és un contrast a la seva figura molt maco. A mi m'agradaria, abans d'acabar, perquè me queda no res, abans d'acabar m'agradaria contar-vos una cosa que m'ha encantat, i és que a mi me sembla que l'actor protagonista, que nom Ubeymar Ríos, està fantàstic. Té un físic superparticular i treu el personatge de meravella.
2: Està ben triat, no?
5: Sí, caracteritzat. Sí, com un poc contrafet.
2: Exacte.
5: Doncs aquest Ubeymar Ríos Sí. Resulta, ja me vaig posar a cercar ahir per preparar el guió, perquè no reconec que no ho sabia. Bé, és un actor, és a dir, no és actor. Aquest senyor és un professor de batxillerat a Entre Ríos, que és un municipi, no?, de Colòmbia. Allà ell, doncs això, sí, ha escrit algun poema, un poc com el seu personatge. Quan era jove escrivia poesia, però ara és professor, té una banda de rock metal, és organitzador d'un festival de poesia que se fa cada any allà. Vull dir, és una figura de la cultura local, estimat, però realment no venia de ser cap home d'èxit, tampoc cap gran fracassat. És una figura que em resulta supersimpàtica, perquè podria ser... Doncs jo m'hi puc identificar molt amb aquest home. I ara estic parlant de l'actor, no del personatge. Sí. El personatge, per sort, no m'identifico tant. Però és molt guapo veure com l'actor és com la versió feliç i la versió ben endreçada del personatge, no? I aquest joc de miralls entre la realitat i la ficció a mi me fa pensar molt en una cosa que és: què vol dir tenir èxit i què vol dir fracassar? Són línies molt subtils que d'alguna manera protagonitzen en el fons aquesta pel·lícula. No? Perquè jo crec que és una pel·lícula sobre el fracàs literari. Per això volia jo avui parlar d'una pel·li, tot i que sigui el lector, però, perquè parlem de literatura.
4: Clar, això anava a dir. Avui no hem partit o no hem recomanat, no hem xerrat d'un llibre, sinó d'una pel·lícula, que està un poeta de Simón Mesa Soto, de Medellín, que parla això, el que fa reflexionar, el que el manco fa pensar-hi sobre la literatura i sobretot sobre el fracàs literari, com d'és.
5: Sí. I qui se decide, sí, qui s'animi a veure-la, crec que passarà gust. Estava més molt ben rodada, dintre d'una certa senzillesa, però sí, a mi m'ha semblat fabulosa. I acaba amb un petit poema preciós que no m'he pres de memòria, però ja ho veureu. Al final de tot hi ha un poema que diu alguna cosa així com: per favor, no deixeu de tenir esperança en aquest poeta, que és un pobre poeta, però aspira a escriure alguna vegada un poema feliç. I això som un poc tots, no? Tots volem escriure col que pic un poema feliç.
4: I bon fragment, bona reflexió i també bon moment per veure aquesta pel·lícula, ara van de començar aquesta reentrée literària, no?, d'aquest nou curs, no?
5: Exacte.
4: Manco, sí, per resituar-nos, i pensar-hi una mica. Josep Maria Nadal Suau, bones vacances per Berlín, si són vacances, eh?
5: Igualment, de vol, però sí, que ho són.
4: Molt bé,
5: passeu molt bé per allà, ja m'ho contareu.
4: Igualment. Una ferrada i fins la setmana que ve.
5: Vinga, adéu.
4: Vinga, que vagi bé, gràcies. Falten 10 minuts per arribar a les 5 en punt.
1: Pento. Lletres Ràdios, participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
4: I heu de saber que per la festivitat de l'Assumpció aquest dissabte, Mallorca exhibirà 81 llits de la Mare de Déu. La mà...

0: El Bisbat de Mallorca i el Consell de Mallorca reforcen aquest 2026 la difusió dels tradicionals llits de la Mare de Déu amb aquest programa que inclou, com de 81 monuments repartits entre Palma i la part forana, tot i que també inclou noves publicacions, materials audiovisuals i activitats culturals vinculades en aquesta festivitat de l'Assumpció, que és dia 15 d'agost.
1: Moltes celebracions i per parlar-ne ja poden saludar ara mateix el vicari episcopal per al patrimoni històric i cultural, Francesc Vicenç. Com estàu?
2: Bones tardes. Molt bé, gràcies.
1: Com així enguany heu reforçat encara més aquesta difusió dels tradicionals llits de la Mare de Déu d'enguany?
2: Aquest ja és un programa bastant consolidat, per dir-ho de qualque manera. Ja mos queden poc llits per treure, com aquell que diu, i creiem que també és una oportunitat per conèixer una realitat que, si bé és vera que està molt estesa en el Mediterrani, a cap lloc com a Mallorca en la intensitat que els tenim.
1: Clar, deien que són 81 monuments repartits per tot Mallorca, que són molts. Clar, cadascun té les seves particularitats, singularitats. No sé si en destacaríeu alguns en concret que siguin molt diferents també entre ells.
2: Bueno, n'hi ha de tota casta, sincerament. És a dir, perquè enguany a lo millor destacaria els que se varen por arreglar ja l'any passat, els de Sant Jaume, per exemple, de Ciutat, que és un dels grans llits de Palma, juntament amb la catedral, el Sant Francesc, Sant Eulari. Un altre per part forana és el de Muro, que també se va por a recuperar fa una temporada. I d'altres un poquet més discrets, però no tan espectaculars, són els de lo millor els pobles d'interior. És a dir, n'hi ha a Petra, n'hi ha a Sant Joan, n'hi ha un que estem començant els estudis com és de Maria de la Salut, que són, a lo millor, una Mare de Déu, un llitet, sempre acompanyat dels seus bellveures. Jo crec que si entren a la plana web de Mallorca Sacra o de l'Assumpció, podran triar i remenar tot quan voldran, no hi haurà problema.
1: Perfecte.
0: I penseu que aquesta conservació, la investigació i la divulgació sobre aquest monument o aquest patrimoni, aquest conjunt patrimonial, manca una mica? És una cosa que s'ha anat valorant amb els temps o sempre hi va haver períodes segons com se miri?
2: Ha hagut temporades, això sí que és vera, tot i que dins del segle XX havia caigut en bastanta decadència. És a dir, molts se varen deixar de posar, se varen considerar com un patrimoni menor, que això és el pitjor que li pot passar a un patrimoni, és a dir, que se'l consideri de menor i no se li faci cas.
0: Clar.
2: Avui en dia, totes les comunitats que tenen Mare de Déu estan contentes i orgulloses. De fet, n'hi havia una parròquia nova, de nova creació, que demanava menys si em tenien cap de raconada, perquè ells els feia ganes, posen-ne, i els dic, mira, no, gràcies a Déu, t'he de dir que no, perquè vol dir que tothom valora molt la seva. I a nivell d'estudis, també els anem fomentant, però ara, per exemple, s'han publicat aquest estudi d'un llit molt petitonet, que és el del convent de monges tancades de Sineu, però que amb una certa importància a nivell patrimonial.
1: Clar, quina és aquesta importància, per exemple? Com és aquest llit tan singular?
2: Per exemple, és l'únic llit que tenim de test, de fang. La Mare de Déu és de fang, sí, és de test, d'un taller de gerrers que hi havia a Manacor, que popularment els coneixen com les Verges Rosses, i que s'han anat més o manco identificant a poquet, i és això, és l'únic exemple exposat, sabent de l'existència de qualque altra figura, però que estan en mans de particulars, però que s'exposi, ets l'únic en aquest moment.
1: És l'únic a Balears? Hi ha constància de si n'hi ha altres llocs de la Mediterrània?
2: És a dir, de test som ets l'únic. De test ets l'únic. Ja vol dir que n'hi ha qualcun que jo sé que està en mans de particulars, però molt possiblement ja fossin creats per estar en mans de particulars. És a dir, ja no, en el seu moment devien ser imatges de devoció particular. Sí. La que estàs a exposició pública és únic.
1: I a banda d'aquest llibre dedicat en aquest llit del convent de Sineu, s'han fet altres materials de divulgació per aquests dies?
2: És a dir, hem actualitzat el contingut de la plana web, que això sempre es podrà oferir les diferents persones que vulguin programar-se una mica de ruta, que ja n'hi ha que m'han fet a saber que m'han fet. Anem introduint una breu ressenya de diferents llits, anem actualitzant el material fotogràfic perquè sigui d'una certa qualitat, perquè fins ara era un poquet d'aficionat, que ja està bé, però el manco pot donar una mica de material de qualitat. També facilitar la interconnexió, és a dir, hi ha parròquies o convents o esglésies que tenen una fitxa esglésies obertes, és a dir, que diuen quins són els horaris habituals de visita, hem vinculat també el fet de que tinguin Mare de Déu, donem possibilitats en aquests moments.
0: I a banda d'això també teniu conferències, taules redones, instal·lacions artístiques, celebracions litúrgiques, és a dir, teniu un esplet de coses que durant tots aquests dies...
2: Hi ha una sèrie de col·laboradors que cada any estan disposats a ajudar. De fet, avui, cap vespre, si no record malament, hi ha la inauguració de la instal·lació que se fa a Sant Gaietà, que d'enguany la fan a Nadal Bernat, que és una intervenció més contemporània, que fa Amics del Patrimoni, Associació Amics del Patrimoni, que ja fa molts anys que la fan. I després hi ha unes conferències per Porreres, després també Arca fa una taula redona, la Seu té la seva, que ha recuperat aquesta processó, que també se feia, o se fa, a Vall de Mossa i en el convent de la Concepció, amb la Mare de Déu a dins del seu llit per dur-la fins en el tàlem. Bueno, és a dir, jo crec que hi ha bastanta de difusió i bastanta de varietat a dins tots aquests actes.
1: Clar, una litúrgia i una manifestació que de cada any s'ha anat recuperant més aquest patrimoni, que ara està en un bon moment d'expressió en aquests moments, i que ara tenim oportunitat de veure-lo arreu. Francesc Vicenç, vicari episcopal de Patrimoni Històric i Cultural del Bisbat, moltes gràcies per aquests minuts.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I a reveure, fins aviat.
2: Fins a la pròxima.
0: Que vagi molt bé.
1: I de la Mare de Déu i dels llits de la Mare de Déu en parlarem, perquè dijous precisament parlarem del projecte de dansa contemporània i creació sonora que també se farà a Muro, per exemple. Ara aturam una estona.